0: És una mica de permís i després vocalitza una miqueta.
1: Sí.
0: Els dilluns, a aquesta hora,
1: sí.
0: Que t'acabes de llevar? O?
1: No ho sé. Sí. El meu és estar en un to molt normal tota l'estona.
2: Al contrari que en Damià López.
1: Sí, exacte. Jo t'he dit una cosa, vocalitzar.
0: Sí?
1: I l'altre que m'has demanat què és?
0: Ara no me recordo.
3: Saludar.
0: Saludar.
1: Sí, això és
0: bon dia.
1: Un bon dia.
0: Hola, què tal, com esteu?
1: Sí, el bon dia és la moneda de 25 pessetes dels pobres. I vocalitzar també és per gent que es vol fer entendre. Jo no necessito fer-me entendre. A mi les coses no es fan.
2: Ja, en qualsevol cas, Nani, parlàvem de gent que demana crèdits per poder anar de vacances.
1: Perdona? Una gent que va al banc, s'asseu davant del director i li diu: necessito que em deixis 2.000 euros per anar 6 dies a un càmping de Comarruga. O
0: sigui... Bueno, pot ser, sí. Escolta'm...
1: No. Ni una setmana, 6 dies. Què? Anem de dissabte a divendres.
0: Bueno, escolta'm, segons dades del Banc d'Espanya, sí, el 17% de les sol·licituds dels préstecs són per poder pagar els viatges d'aquest estiu.
1: És que sou uns avariciosos. Ho voleu tot, pagar el lloguer, pagar la llum, pagar el menjar, pagar el col·le, i a sobre anar de vacances.
0: És el que dic jo sempre, haver estudiat.
1: És que un problema és que aquesta gent, la majoria ha estudiat. Aquesta gent, els van dir que estudiessin una carrera i que aprenguessin anglès o xino, que eren el futur, que així es podien guanyar la vida. I ara hi ha en Jaume, de Montornès, al Vallès, que té un grau i dos màsters, però viu en un Blue Space. Només fa servir el xinès per demanar rostres delícies per emportar i necessita un préstec per passar un cap de setmana a Torredembarra. Ja n'hi ha comer...
0: No, avi... Mira, aprofitem que l'avi dorm per fer uns anuncis i quan tornem continuem parlant del tema amb uns cookie consells de l'Angelines.
1: Mira, un bastonet.
0: Sí. Dormi. Nosaltres som la competència. Visca els esmorzats de cullera. Enganxa't a la vida. Popalaxe! Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Hem de venir dos homes. Xato!
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
6: La veritat és que va sobre rodes.
5: Tan content estàs?
6: Això també.
5: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
7: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
8: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
14: Doncs ja s'acaba l'estiu.
15: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
14: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
15: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
14: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
18: Nosaltres som...

0: ja tornem a ser aquí, pràcticament 15 segons i 3 quarts d'una del migdia. Continuem parlant de la gent que demana crèdits al banc per anar de vacances.
1: Sí, ja ho he sentit. No cal que repetiu les coses.
2: No ho repetim, però per si algú s'ha incorporat a la sintonia de RAC1 durant els anuncis...
1: Que fugi ara mateix. Si algú s'ha incorporat...
2: Que fugi, home.
1: Encara no m'he recuperat, però veig que l'hora de la pobresa comença cada vegada més d'hora, o és que ja han fet el canvi a l'horari d'hivern?
2: No, el canvi d'hora no és fins a l'octubre, nani.
1: Què és l'octubre?
2: L'octubre, què és?
1: Sí.
2: Un mes de l'any, un mes de la tardor.
1: I la... Què és la tardor?
2: La tardor, una estació de l'any.
1: Una estació?
2: Una estació de l'any.
1: Com va gairebé... Ah, de l'any.
2: Sí, una estació de l'any.
1: Ah, és que els rics no mesurem el temps en estacions, eh? Diferenciem els mesos entre els que passem a Menorca i els mesos que passem a la Cerdanya. Això són els rics, i els rics de debò...
2: Els riquets. Van a la Cerdanya,
1: riquets
2: a l'hivern...
1: Mesos Menorca, mesos Cerdanya.
2: Això és per riquets, segons riquets. Tu.
1: I els rics serien mesos Hamptons i mesos Aspen. Aleshores, segons una mica d'hivern i cosa gruixuda... I una mica d'estiu...
3: I el rellotge surt això, no? Un H o la una A, no? De...
1: Sí, sí.
3: Saps que és un rellotge?
2: Va, nani, sisplau, que parlem de la gent que ha de demanar crèdits per poder pagar les vacances.
1: Sí, jo el que demanaria és que no diguéssiu aquesta paraula en horari infantil. No?
2: Quina paraula? Crèdit?
1: No, demanar.
2: O sigui, demanar?
1: O sigui, demanar vol dir que necessites alguna cosa que no tens.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Clar, sí.
1: Imagina't no tenir alguna cosa, no?
2: O sigui, tu... Però la gent demana préstecs al banc perquè no té prou diners.
1: Demaneu préstecs al banc? Tan malament és.
2: No, préstecs. Préstecs, crèdits.
1: Sí, la gent va al banc, no és el tio del banc que ve a casa teva.
2: Home, no. Sí. Això potser és en el teu cas que ve el del banc a casa.
3: O els pobles petits, que el banc va amb un camió...
4: Un dia a la setmana un sona una sirena...
3: No, és així, que rius. Sí. Com
4: de Barcelona ets, imbècil?
3: Que no saps que hi ha uns caixers mòbils, hi ha una oficina mòbil.
4: Fan el mateix amb el pa i amb el peix, també.
3: No, el peix només arriba congelat.
5: A vegades s'equivoquen, vols comprar un lluç i et donen un crèdit.
2: Bon Déu, ja tens aquí tota una gent, tot d'urbanites, sí, aquí, fotent broma dels pobles.
0: No, home, no, però sí que n'hem parlat, de fet, al programa d'aquesta mena de caixers mòbils, perquè si no...
3: Que són oficines mòbils, de fet. Sí. Tu entres i tal qual tens una oficina amb una placa, et pot donar un crèdit
5: o... Un senyor amb rodes,
3: I tens caixer automàtic, amb aire condicionat, i tot, hi ha gent que s'hi passa l'estiu allà dins, perquè bàsicament...
5: Perquè són de poble i no han descobert...
3: Exacte, i pots fer el tour per tot Catalunya. Perquè allò va...
2: Sí. Bueno, perdona, nani, entrem aquí en jardins...
1: Sí, sí. Us confessaré una cosa.
2: Digues.
1: He passat uns dies fent coses de persona normal, una mica per treballar la simpatia, no?
2: L'empatia, per
1: això. Això, perdona. Sí, bueno, sí. L'he d'acabar de treballar. Sí.
2: I això, i com és que...
1: Bueno, m'ho ha recomanat la psicòloga, no? Bueno, terapeuta, no? Segur que no té...
2: La terapeuta, com els de l'Alcàs antic,
1: eh? No, per favor, prou.
2: Ojo, que això és... Bueno.
0: I quines coses de pobre has fet per saber com se senten els pobres, nani?
1: Bueno, pues fa dues setmanes vaig anar al súper.
2: Ah, molt bé. I què tal l'experiència?
1: Encara em costa dormir.
2: I quines altres coses de pobre, segons tu, has fet?
1: Bueno, l'altra ja està, vaig baixar les escombraries. O sigui...
2: I l'experiència, què tal?
1: Em va costar una mica aixecar la tapa aquella rodona de les clavegueres per llençar la bossa.
2: No,
1: però un cop ho aconsegueixes...
2: No funciona així. No és la tapa de la claveguera, aquella rodona, no. Hi ha uns contenidors...
1: Uns con què?
2: De colors, bueno, sí.
1: Contenidors de colors, què és això? I quatre.
2: Que hem de continuar.
6: En una entrevista al 3CAT, l'experta hipotecària Montse Espadosa explica que la gent que demana crèdit són persones que van molt justes de diners i no poden estalviar.
2: Ah, hòstia.
1: No, calla vostè. No.
2: L'experta, eh?
1: Sí.
2: Ojo, gràcies a l'experta, eh?
1: Sí.
2: No se m'havia acudit que la gent que demana diners és la gent que no té diners.
1: Sí, sí.
2: Està molt bé, aquesta experta.
1: Sí, però novetat.
2: Me'n podria confirmar la senyora experta si l'aigua mulla?
1: Bueno, vol callar.

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai... Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tu, les teves les vacances,
5: no,
4: aquestes
5: no,
4: que...
5: No.
4: Que fas
5: no.
4: Que...
5: En fi, què? Consell número 1.
4: A veure...
5: Primer consell.
4: El primer truc per viatjar bé de preu...
5: Sí.
4: És agafar el vol...
5: Sí.
4: A les 5 del matí.
5: Ja, això...
4: Un vol? Doncs, escolta'm, que en lloc de... en una hora i 10 minuts...
5: Sí.
4: Trigues... entre les 6 hores i mitja.
5: 6 hores i mitja en un vol d'una hora.
4: Escolta, m'és igual, és la il·lusió d'arribar.
5: Bueno, sí, clar.
4: El vol d'anada.
5: Digue-li a Ulisses.
4: Tens aquella il·lusió que et fa passar... Doncs pues això, un vol a les 5 del matí, amb 3 escales, i que et deixen un aeroport, doncs... Pues, on vols anar? Berlín? Berlín? Has dit Berlín?
5: No.
4: Pues el vol d'anada t'ha de deixar a un aeroport a 150 quilòmetres de Berlín. Que és el vol que surt bé de preu.
5: Sí, no, clar, preu. Clar, el que no arriba al lloc on vols anar, que per això surt bé de preu. Molta il·lusió, molt bé, moltes gràcies.
4: Bueno, escolta'm, potser us estareu més hores arribant al lloc que al lloc que visiteu.
5: Sí.
4: Però ja sabeu el que diuen. Per lluir s'ha de patir, això s'ha dit ja, tota la vida.
5: Sí, però patir dins un avió o fora d'un avió o fent cua... Bueno, en fi...
4: Cuqui, consell número 2.
5: Número 2. Vacances bé de preu.
4: A veure...
5: Sí.
4: Estalviem? Sí? Estalviem? Jo dic, estalviem?
5: Sí? No, és que no sé quina...
4: A la pregunta, estalviem?
5: Sí.
4: La resposta és... No facturem.
5: No...
4: Estalviem?
5: Sí.
4: No facturem?
5: No facturem.
4: Si volem estalviar, no hem de facturar.
5: No hem de facturar.
4: Vale? Per tant...
5: Sí.
4: Agafeu tota aquella roba, aquella maleta grossa, la maleta més gran que teníeu a casa, que diu, bueno, això saps què? Posarem tot aquí dintre i ja factureu. No! No factureu.
5: No factureu.
4: No factureu perquè sortirà més car, o hi ha excés d'equipatge, hi ha el salpès...
5: Però és d'anar vestit.
4: Tota la roba.
5: Tota la roba.
4: Que anàveu a dintre d'aquesta maleta gran... La porteu posada vosaltres.
5: No, home, no, perquè... I com apareixes
4: a... A dintre dels avions hi fa molt fred.
5: Sí,
4: l'aire condicionat el posen a tope. Doncs, nenes, aneu amb 26 capes a sobre.
5: 26 capes,
4: 26 capes a sobre, que teniu una mica de calor. Traieu una jaqueteta. Tenim una mica més de calor. Sí. Traieu l'abric. Saps què vull dir? Vas traient capes.
5: Sí, sí, però com si fossis una burra d'aquelles...
4: No, com si fossis una ceba.
5: Una ceba, exacte.
4: Exacte. Molt bé. Sí.
5: Perfecte.
4: Si no sembles el ninot de Michelin, doncs no ho estàs fent bé.
5: Perfecte, molt bé. Farem una cosa. Gràcies per aquests consells, ja sabeu.
4: No, gràcies a vosaltres per ser com sou.
5: Anem a publicitat i tornem de seguida.
4: Anuncis ara.
5: Anuncis, sí.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Comprant alt i menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
9: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires. Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme.

0: social. Consulta'n les condicions.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Perfecte, aquí el tens.
1: Ja?
2: Ja.
1: Sí?
2: És així?
1: De debò?
2: I tant,
1: de debò.
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: 45.712.
10: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
11: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: La competència.
13: Ja no fumo, només bateix.

0: té això, no me l'ho dic, és veritat. RAC1 i RAC 105 és el mateix?
1: No, no és el mateix. Perquè...
0: No és el mateix, i llavors per què esteu a dintre del mateix edifici?
1: Estem, sí, perquè forma part del mateix grup, però una és RAC 105 i l'altra és RAC1. Som dues coses, dues emissores diferents.
0: Sí, sí, segur.
1: Una és musical i nosaltres som del Barça.
0: I com és que una es diu RAC i l'altra es diu RAC? Saps què et vull dir?
1: Sí, precisament perquè li acabo de dir.
0: I no són el mateix?
1: No, són del mateix.
0: I dieu gairebé el mateix? Bueno, escolta, mira.
1: Nosaltres fem una cosa, si és marxar.
0: Sí, deixem-ho aquí.
1: Una cosa, si és marxar.
0: Sí, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia!
2: Jo no ho entenc.
3: Acabeu d'escoltar la competència.
4: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
0: Hola, i a veure.
3: Un programa basat en fets reals.
5: Mala farina.
3: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Joel Fortuny, que ja ha aconseguit acabar-se l'entrepà després de 400 anys, o sigui, de cada dia que era allò escarós, diguéssim, allò que no podíem suportar-ho més. Tu m'has recolzes amb
3: cert,
2: això, no?
3: Cert, perquè avui no l'ha portat.
2: No,
3: jo et recolzo, ja. Bueno, a veure...
2: Esther... te l'has menjat, l'entrepà, i a tu me'n recordes perfectament, Esther, perquè havíem dit entre tu i jo, si no li has dit mai a la cara, mai, però tu et posava nerviosíssima, també. I et posava més nerviosa tu, que estàs aquí tot el matí, perquè jo arribo.
3: Tu arribes...
2: Nyic, bueno, Ernest Ferrer també és una persona extraordinària i doncs també. Ens acompanya el professor Jordi Serrano. Avui parlem de Ceuta. També et preguntaré ara, perquè m'acabo d'inventar, sobre l'auge de l'ultradreta nazi a Alemanya. Perdona que t'ho dic, perquè això també és que és increïble. Abraham Jiménez de Noa.
4: Bon dia.
2: Molt bé, estàs molt bé, no? Perquè a més has estat a Parasol, la teva dona està treballant de productora a Madrid, és productora de cinema, la vam tenir l'altre dia aquí, i tu estàs amb la teva criatura, Lala, a casa, i això estàs ara descobrint les mieles, diguéssim, de la paternitat en soledat, que sí?
4: Sí,
2: i
4: sí,
2: estàs
4: sí.
2: Xupi, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Pues parlar d'una senyora que d'això en sap molt, i a més també en sap molt d'esports, amb tot vostè la repassada esportiva amb Mireia Giró. Va.
5: Hi ha hagut polèmica sobre la decisió de la Federació Espanyola de Futbol de finançar la vitrificació d'òvuls de les jugadores de la selecció que ho desitgin per tenir una petita assegurança de fertilitat, que no és una garantia absoluta que funcioni després, si retarden la seva maternitat per jugar per Espanya.
2: Espanya.
5: Espanya. I s'ha de dir que estan fent un drama perquè algunes jugadores de futbol no podran ser mares fins que acabin la seva carrera, que això és... cap als 35 anys, moltes vegades.
2: Uh-huh.
5: I això és exactament el que passa a la resta de dones que no són futbolistes. Clar. I que també volen ser mares, no?
3: Exacte, exacte.
5: I que estan fent em sembla poc, realment, 35 anys. Bé, és igual. Llavors, aquí retarda la maternitat no perquè sigui jugador de futbol de la selecció, sinó per causes socioeconòmiques que fa temps que estem denunciant. Jo no penso invalidar la mesura aquesta de la federació, perquè les jugadores són les que l'han demanada.
2: Clar, està bé.
5: I bueno, asseguren que no s'intenta pressionar les esportistes perquè retardin la maternitat, sinó que el que volen és una ajuda per no haver de renunciar a res.
2: Uh-huh.
5: L'atleta Ana Pelleteiro ha fet un vídeo que s'ha fet viral titllant la mesura de masclista, i jo crec que en moltes coses té tota la raó, quan diu que el que s'ha de fer és treballar per aconseguir que ser mare no penalitzi la carrera d'un esportista.
3: Ni la carrera en general.
5: Tot això és extrapolable a tot. I que es protegeixin els contractes durant l'embaràs, es faciliti la conciliació, perquè, és clar, anant bé la criatura creix i l'has de cuidar de forma presencial.
2: Sí, però és clar, és veritat.
5: A poder ser, no? Perquè no és només tenir la criatura i ja està. Perquè
2: sí,
5: moltes
2: sí.
5: vegades sembla com si el problema principal fos...
2: Tenir-la.
5: Tenir-la.
3: I el part,
2: sí,
3: exacte.
2: Sí.
5: Tot el que ve després és pitjor, no?
2: Clar.
5: Però també s'ha de tenir en compte que, si bé és cert que la maternitat es retarda per qüestions laborals i econòmiques, de precarietat, falta d'ajudes a la criança, etc., també es retarda per qüestions socials.
2: Uh-huh.
5: Com, per exemple, la dificultat de trobar un company adequat que no tingui una crisi postadolescent just quan tu vols ser mare.
2: Això passa molt?
5: Això sí, passa.
2: No? Justament la crisi aquesta apareix, no?
5: Sí, perquè com que hi ha la cosa de que el semen funciona fins que ets paputxi, saps?
2: Ja, però sí que el semen
5: això
2: va...
5: Això s'hauria de fer un estudi, perquè jo crec que no és així.
2: Ja et dic jo, que jo de semen en sé molt, ja et dic jo, m'he trobat amb molt tipus de semen, ja et dic jo que hi ha tipus de semen que no estaria tan segura.
5: No, i es veu que els barems han canviat.
2: Home,
5: i que el que és òptim, o que el que és acceptable, als anys 90... era subòptim.
2: O sigui, que ara estem... Sí.
5: Però ha anat canviant la cosa.
2: Sí, sí.
5: Que s'accepten coses que abans no, saps?
2: El semen està
5: molt subòptim. La qualitat ha baixat.
2: Està molt subòptim. Jo t'ho dic perquè t'ho dic jo. No? El semen ha baixat de qualitat seguríssim, vamos.
5: Que ho estudin també i que pressionin a tothom,
2: sí,
5: no només
2: exacte.
5: Les mares.
2: Ara, exacte.
5: Llavors, i també retarda la maternitat per el tema de voluntat pròpia, perquè hi ha moltes dones que als 26 anys, que és l'edat en la qual l'Ana Pelleteiro va ser mare per primer cop, que no volen ser mares encara.
2: Ja, i tant.
5: Si jo ni cap de les meves amigues als 26 volia ser mare. I no perquè haguéssim de jugar un mundial, sinó perquè teníem prou feina pensant què volíem ser de grans, ja. Imaginant futurs possibles, sortint de festa, fumant porros i morrejant-nos amb tot qui esquivàvem, amb tothom qui trobàvem, sí, pels racons, sí, clar. I vivint la vida 100% en el seu esplendor.
2: Clar.
5: Llavors, per tant, màxim respecte per qui vol retardar la maternitat i per la raó que sigui, no? Si és per una raó econòmica, etc, això molt malament, però clar, també hi ha, és que la gent ara als 20 anys potser tenim altres coses a fer.
2: Sí.
5: Llavors, dit això, ja que la Federació Espanyola de Futbol ha fet un cop de cap i subvencionarà la vitrificació d'òvuls a les jugadores perquè fan un servei al país...
2: Molt bé.
5: Jo crec que la Federació, que és una entitat d'utilitat pública, és privada, però d'utilitat pública, ens hauria de subvencionar també les no jugadores,
2: bé,
5: que tampoc hem pogut males, o estem passant fatal, abans dels 25-35 anys ni de conya ho hem pogut ser. I també fer un servei al país, no? Perquè aquí posa el meu DNI. Perquè per cobrar... No, només soc catalana, no? Pues la pagada també al meu dret espanyola, pues que em paguin.
2: Clar.
5: Volem, què volem? Una vitrificació. Vinga,
2: tot això pagat per la RFT.
5: Clar, jo crec que la RFT hauria de pagar.
2: Clar.
5: No? És a dir, estem fent servei al país i als 35
2: I
5: anys tampoc podem ser mares.
2: Exacte.
5: Molt també inseminacions, una, dues, tres.
2: Les que facin falta.
5: Les que facin falta. Manutenció, escolarització i estudis dels infants... durant 30 anys mínim, perquè ara la gent triga molt a marxar de casa.
2: 30-40, diria jo. Sí.
5: 30-40.
2: Sí, sí.
5: Donar al personal educatiu el que demanen d'una vegada,
2: una puta vegada
5: perquè
2: clar.
5: No haguem de començar el curs un dimarts fent vaga.
2: Clar.
5: Perquè la pregunta és per què no hem començat avui l'escola?
2: Ja,
5: si algú m'ho pot explicar, això.
2: Tu com a pare també, com a pare sol, ara.
4: Bueno, és que és heavy. Després de 3 mesos... De...
5: Això és l'argument de cunyat, eh?
2: Sí, sí. Sí.
5: Que no estan 2 mesos, estan menys d'un mes i mig, eh?
2: Ja,
6: no,
2: mig.
6: Ell diu els nanos, no els...
5: Ah, els nanos, sí.
6: Els nanos, que després de 3 mesos acaben també...
2: Sí, clar, clar.
5: No, però per què no es pot començar el dilluns? No sé.
2: Sí, és que clar, tot això es retarda molt, perquè tu tens un nano 3 mesos de vacances, però pot ser un nano que potser té 12 anys. I després de 3 mesos de vacances, clar, tots els plans de... Això és cert, eh? Tots els plans educacionals estan retardant moltíssim. Els mestres estan... que els surt fum del cap perquè t'arriba el nano que no... Ha oblidat llegir.
5: Ha salvatjat, que sí, que sí.
2: O sigui, com li demanes tu a un nano de 12 anys que es posi a llegir l'Odissea, per exemple, o jo què sé què... Cada dia, a més que no saben res, opa, no saben res, perquè aquestes pobres persones han estat 12...
6: 3 mesos, que sí, que sí, que acaben pujant-se pels arbres, dels pocs arbres que hi ha a la ciutat.
2: Acaben fumant-se l'arbre.
6: Els acabaven pujant els arbres.
2: Els arbres, llavors, aquesta gent arriba, comencen a salvatjar, llavors estàs des d'ara fins a Setmana Santa, tornant A, B, C, D, 2 i 2 són 4, o sigui, tornar al començament, no té que dir, no, la gent no sabem res.
6: Absolutament.
2: Ara vostè estigui 3 mesos sense... Doncs és increïble, és que això és així. Que les mestres, doncs diuen...
5: I a més comences dimarts.
2: En lloc de... I a més dimarts, és una cosa... I a més divendres és
5: vaga,
2: una cosa... És festa.
5: És la
2: dia d'això. Doncs haver començat ja, jo diria, el 15 d'octubre, francament, perquè entre una cosa i l'altra...
5: No. Sí, ja de total. Però que donin ja el que demanen, sisplau.
6: Exacte.
2: O sigui, això sí que són...
6: Perdona, no, que s'haguessin posat d'acord a l'agost, no? Jo és que al·lucino...
5: Clar, què feien a l'agost?
6: No sé, els polítics i els representants sindicals havien d'haver posat a treballar-se a l'agost i negociar.
7: Els representants sindicals van demanar negociar a l'agost.
2: Exacte.
6: I aquí el govern se'n va anar de vacances.
2: Després ja ens queixem molt dels joves... Com diem això? Menors no acompanyats, són tots aquests catalans que han estat 3 mesos de vacances pels carrers. O sigui, volulant,
5: sí que estan
2: no
5: acompanyats que fotran, i per això acabem de l'olla, perquè...
2: Bueno, perquè
5: jo he acompanyat molt, he acompanyat cada dia.
2: Molt ficar-se a mal, però res. Bueno, llavors, perdona,
5: llavors,
2: més coses que
5: ens hauríem de pagar la... El menú de 2 dies a la setmana, o 3, perquè és que jo no sabem què cuinar, t'ho prometo.
2: Clar.
5: Ni idea, si hi ha... un pot de cigrons, tio, no sé. Les vacances, fins que la criatura tingui 16 anys com a mínim.
2: Home,
5: perquè és caríssim. Teràpia psicològica, però no per nosaltres, sinó a la gent que tenim al voltant,
2: sí, sí.
5: Que no entenen res, pues que relaxin una mica.
2: Jo la necessito molt. Què no entén la gent del teu voltant, per exemple? Com a mare...
5: Doncs...
2: Res.
5: Doncs perquè estic histèrica, potser. Perquè necessitem subvenció.
2: Val, però és que més, que més.
5: I també, per últim, 12 cangurs l'any mínim, que és poquíssim, això no és res, per la REF, per poder sortir a festa, fumar porros, pensar que volem ser grans, imaginar futurs possibles i morrejar-nos pels racons. Sisplau, moltes gràcies a la Federació per donar suport a la maternitat.
2: La REF, és que és genial, eh?
5: Bueno, escolta
2: una cosa, el Barça masculí va golejar el València. Ah, mira, no me n'havia enterat, veus? Sort de tu.
5: 0 a 5, Marc, o sigui, això és bestial. L'equip de Hansi Flick funciona.
2: Però és molt dolent, el València.
6: No, el Barça és molt bo. Ah, és el primer partit, no? És el primer o el segon?
5: No, home, ja em porta diversos.
6: Ah, vale. Bueno, s'ha desplegat el nou Barça del Flick, aquest.
5: Sobre de l'Ibrahim, perquè si no... Bueno, el Barça... Masculí va golejar, ja ho has dit, oi?
2: Sí.
5: Però jo vull parlar de la cara penosa d'aquest esport.
2: Ah, molt bé.
5: De dos jugadors...
2: Estàs al lloc perfecte. Si tu vols parlar de la cara penosa d'aquest esport, tens tot el nostre acompanyament i solidaritat.
5: Exacte. Doncs de dos jugadors que no han pogut... Hi ha dos jugadors que no han pogut decidir on jugar en aquest context futbolístic, al qual se'ns ven emoció, valors, respecte als colors, però al final els directius miren per la pela i passen de les persones. Són Marc Casado i Julián Álvarez. Casado, de la Masia, que anava a celebrar les victòries del Barça a Canaletes.
2: Mare de Déu, Casado.
5: Puntada de peu al cul i ara és al Deportivo de A Coruña. O sigui, jo no entenc res, la veritat.
2: Per què li ha fet una puntada, pobre nano?
5: Em diran, bueno, ens diran, és que no sabeu de futbol, el Casado era prescindible. Sí, sí, que no és que a mi m'és igual el futbol.
2: Que no sabem de futbol, ens ho poden dir perfectament. I escolta, a mucha honra, caballero.
5: I que aquest nano era prescindible, d'acord, pot ser futbolísticament. Però com cedeixes a Marc Casado, un xaval que la seva identitat era ser jugador del Barça?
2: I era de la Masia, exacte. No? Tanta cuenta amb la Masia i tal. Estem clar. Aquí venent catalans, i com si fossin esclaus.
5: Ha d'anar com enrere, de qui sóc jo si no sóc jugador del Barça?
2: Després,
5: és com
2: quan
5: et deixa una parella...
2: Sí, què?
5: Que quan et deixa una parella que et pensaves que estaries tota la vida, doncs et perds la identitat. O sigui, t'has de reconstruir una altra vegada. Aquest nano està destrossat.
2: Ui, m'encantaria. Han... No, perdona, m'encantaria.
5: Bueno, això també està, eh? És un al·licient nou. Li retiren el dorsal perquè està cedit un any, se li acaba el contracte d'aquí un any, però això vol dir que no el renovaran perquè ja li han tret el dorsal i li han donat el Gordon. Li han donat el Gordon.
2: Però què vol dir que...
7: El número de la samarreta.
2: Però li donen el dorsal i poden arrencar.
7: Se t'ha d'explicar.
2: O sigui, està a la Corunya, perquè això perquè ens hauria d'implicar. O sigui, sí.
5: No, perquè està cedit, o sigui, per un any, se li acaba el contracte.
2: No li...
5: Clar, llavors ja han tret el dorsal, vol dir que...
2: Ja no tenia despatx, diguéssim.
5: Quan se li acaba el contracte, no el renovarà.
7: Cada jugador, darrere...
2: Sí, sí, va un número. Però escolta una cosa, però vull dir que si tu et cedeixen...
6: És meravellosa aquesta secció.
2: Però si tu et cedeixen, sí. Què més et dona que li doni el dorsal a un altre?
6: Perquè vol dir que ja t'estan fent el llit, que ja no t'esperen.
5: Que ja no et renovaran.
6: Si el teu número porta un altre...
2: Però ell està al Barça i juga amb el de la Corunya, jo no m'entenc. Això que és colonialisme, això és colonialisme, no?, del Barça. És que no m'entenc.
5: Bueno, perquè mantenen la fitxa, que es diu. Jo també ho vaig aprendre ahir, vull dir que...
7: Però tens sort que no t'hem d'explicar el fora de joc.
5: Bueno, ja ho hem fet, però no va servir de res. Perquè jo tampoc...
2: Bueno, perdona,
5: li vaig explicar jo que no ho
2: sé. És un liu patatero perquè ens pensàvem que era fora de joc, que era literal, i es veu que no acaba de ser, no és del tot literal. I llavors, bueno, perdoni, però què vols que et digui? Clar.
5: Bueno, Marc Casado, li van preguntar què en pensava de la gestió que el club havia fet.
2: És aquest
5: fet.
2: Nano que no té dorsal i que l'han fotut a Corunya. Bueno, hi ha molt bon marisc i tot això de Galícia.
5: Això sí. Que diuen, bueno, sí, ells estan animant. Bueno, ell va contestar que no estava dolgut i que tothom tenia coses a millorar. Ah, o sigui, una frase molt diplomàtica, però tu li miraves la cara i la cara deia putos cabrons.
2: Putos cabrons, com s'ha dit.
5: Llavors, aquesta setmana l'hem pogut veure visitant les instal·lacions del Depor i ell comentant que algunes estan millor que les del Barça.
2: Ah, quines?
5: Que no s'ho creu
2: ni ell.
5: Que no s'ho creu ni ell. Però bueno, jo crec que si fa aquests comentaris vol dir que hi ha esperança de recuperació.
2: Ja t'entenc.
5: Que ell intenta...
2: Però llavors, sí, a veure un moment, pobre, llavors, per animar-se. Si aquest xaval ara era del Barça de la Masina, va celebrar les Canaletes, totes les coses.
5: Arriscant-se.
2: Li han arrencat de mala manera el dorsal. Està a Corunya, que també... Cuidao, a Corunya, des d'aquí una abraçada, però de Barcelona a la Corunya també vull dir que és un sotrac, m'entens? Perquè a més a més es posa a ploure i és increïble.
5: No, però són molt simpàtics.
2: Va, sí, sí, per descomptat. Però estarem d'acord que és un sotrac. Llavors...
5: Bueno, encara el volien enviar a Aràbia i a Turquia.
2: Sí,
5: o sigui, encara almenys ha sacat a Lliga.
2: Que això sí que és pitjor, eh?
6: És pitjor.
2: Home, molt, molt pitjor. Però llavors, quan acabi aquest any, es pot quedar a Corunya o al de l'Esportiva
5: de Corunya? Sí, perquè tenen opció de compra.
2: Quoa, mare de Déu.
5: 30 milions, em sembla.
2: Bueno, i és molt poc, això.
5: Veig que estic superinformada.
2: Estàs superinformada, tia.
5: Estic flipant.
2: Bueno, llavors, tenim aquest pobre que l'han enviat allà al Barça.
5: Sí, llavors fa aquests comentaris, però que no és un comentari de menyspreu com els de Ferran Torres, que està molt pujadet i cada cosa que diu és el Barça era una merda i visca el PSG. Llavors... Aquest senyor, per favor, que es quedi a París perquè no podem més d'ell.
2: Aquest era el senyor que va fer l'últim gol de la...
5: Sí, llavors va fer això i es pensa que és Messi. O sigui, ja té un ego ara que no hi cap. Julián Álvarez. S'ha hagut de quedar a l'Atlètic de Madrid en comptes del Barça, que és el que volia.
2: Això també sí que ho trobo fort,
5: també. O sigui, per què força un xaval a quedar-se a un club allí, que ha estat trist allí, que el deixen a la banqueta, al banc, o no sé com es diu, a el xiulen, a més, perquè, clar, ja va dir que se'n volia anar. O sigui, què coi és això? De què va aquest esport? Jo crec que és ujar gent i maltractar-la. No sé.
2: Sí, sí.
5: Jo crec que hi haurien de posar robots, no? Ja està, perquè si el factor humà cada cop queda més relegat ara, a una anècdota, doncs jo al final d'agost
2: vaig... Robots dopats, a més a més.
5: A finals d'agost vaig veure els Jocs Mundials de Robots Humanoides de Pequín.
2: Això?
5: És que és boníssim, o sigui, vaig fer un tip de riure perquè és l'espectacle humorístic millor que he vist en anys. Perquè són molt maldestres, llavors cauen, se'ls embala l'olla, els desprogramen, no sé. I quan corren, o sigui, als 100 metres llisos i tal, els han de posar un matalàs al final perquè van corrent i no poden parar. Llavors els han de posar un matalàs perquè parin.
2: Però si estàs parlant de nosaltres fent esport, diguéssim. Estàs parlant de mi fent esport.
5: Doncs escolta, doncs que ho facin ja amb robots, no?
2: Clar, clar.
5: I llavors jo estava pensant que la deshumanització aquesta del treballador passa no només al futbol, sinó a molts llocs.
2: Ara.
5: I no només a l'esport, també a les empreses, no? Que allò que fan fusions, llavors s'incorpora el típic directiu il·luminat, bueno, que ve de fora,
2: no m'ho expliquis,
5: que no té ni idea de res.
2: Que no té idea de res.
5: Un paio que ha fet un curs de lideratge. Sí, posa tot al revés. S'ha de anant bé.
2: Que ha introduït, introdueix la IA, per exemple, o introdueix un programa de tecnologia punta de no sé què. I que tot no funciona mai, ningú s'entera de res. Sí.
5: Tot acaba pitjor.
2: Pitjor.
5: Hi ha un mal rotllo impressionant.
2: Absolutament.
5: En un lloc de treball que funcionava perfectament i que s'aguantava gràcies als treballadors.
2: Ara.
5: Llavors, que els hi vagi molt bé amb l'IA... Ja s'ho faran i ens vindran a buscar quan tot es converteixi en uns Jocs Mundials de robots humanoides xocant contra el matalàs.
2: Xocant contra el matalàs. Et dic una cosa, els droides de la Guerra de les Galàxies, que estic jo molt fet en aquest assumpte, ja ho sabeu, no sé si us ho sabies, però t'ho explico, doncs són el millor de la Guerra de les Galàxies, eh? O sigui, els droides, a qualsevol pel·lícula, te la salven els droides perquè són simpatiquíssims. A no ser que siguin droides de l'Imperio.
5: Però androides o droides?
2: No ho sé, tot, bueno, els robots.
5: Droides.
2: El que dèiem, robots. Bueno, amb tots vostès, el senyor, moltíssimes gràcies, Mireia Giró, Jordi Serrano. Bravo. A veure, diverses coses. Abans de començar, parlarem de Ceuta, perquè, clar, ens interessa molt la teva opinió com a historiador sobre aquest assumpte, sobre aquesta crisi humanitària, però abans jo he de dir una cosa, que tu, que ets molt cucu, no ens ho volies dir, però nosaltres som molt llestos i hem dit, home, aquest senyor se'ns està saltant aquí, aquest assumpte, perquè s'ha publicat un llibre que has escrit tu, Jordi Serrano Blanquer, que es titula Francesc Layret, el fil roig del catalanisme republicà anticlerical i revolucionari, que és exactament el que necessitem nosaltres, república anticlerical i revolucionari. Això està editat per la UPEC i correspon una mica a aquella exposició que es va fer al foyer, no sé com en diuen, de la Universitat Central de Barcelona, diguéssim. No? Francesc Layret. Això és un llibre que costa 4 xavos, que està molt ben escrit i que tothom s'hauria de llegir, perquè a vegades aquí ens pensem que això del progressisme d'esquerra, la revolució, l'anticlerialitat i la república, fins i tot, està... No, i nosaltres tenim una tradició fonamental, no?
7: Sí. Bé, ja en vam parlar un dia de Layret quan es va fer l'exposició, però ara ha sortit aquest llibret que he de dir que no he cobrat per fer-lo ni cobraré drets d'autor, és a dir que no.
2: Però per què? Perquè tu ets...
7: Perquè sóc amic del nou rector de l'UPEC, que és el Joao França, m'ho va demanar.
2: Molt bé.
7: I que pels lectors un llibret petit i que si volen saber directament què escrivia i què deia en els mítings Francesc Layret, aquí amb una horeta i mitja ho tindran tot.
2: Ho tindràs. I flipareu, per què?
7: I fliparan.
2: Hi ha coses que es podrien recuperar perfectíssimament a dia d'avui, no?, del que deia el Layret, o no?
7: Sí, és que quasi tot.
2: I a més, quasi tot.
7: Si hi haguessin polítics com Layret, com Alomà, com tota aquesta gent...
2: En quin sentit ho dius, això?
7: Home, que aniria molt millor, perquè eren molt bons.
2: I ara trobes que són pitjors que abans? En quin sentit?
7: A veure, el Layret, el Seguí i el company, que eren amics, els maten el 20, el 23 i el 40.
2: S'ho van prendre molt seriosament, això.
7: I per què els maten? Perquè eren molt bons.
2: Eren molt bons.
7: I perquè van contribuir a generar una...
2: Però et pregunto, quines característiques hauria de tenir un polític per ser bo i que l'acabés d'assassinar el feixisme, per descomptat, clar.
7: Home, ser molt radical, ser d'esquerra, ser anticlerical,
2: clar,
7: i ser republicà, però no d'allò, sinó
2: no de
7: intentar qualsevol moment. De fet, ho aconsegueixen a l'any 31 i proclamen la República Espanyola, bueno, catalana, des del balcó del Palau de la Generalitat i després acaba fugint el rei a Madrid. No?
2: Sí. Bé. Escolteu una cosa, anem a parlar de Ceuta ara. Recordeu, Francesc Layret, el fil roig del catalanisme, editat per la UPEC. És un llibre... quasi bé de butxaca, que he escoltat, porto una quantitat d'informació molt valuosa. Llavors, jo el que et volia dir és, a veure, això de, clar, parlar amb tu de Ceuta, ens has enviat un guió d'exactament 400 pàgines.
7: És la versió resumida.
2: És la versió resumida, perquè clar, hi ha molt a parlar. Tu, així, d'entrada, et diria, em pots explicar exactament quina, com a historiador, com contextualitzes l'actual crisi humanitària que estem veient aquests dies de Ceuta?
7: Bueno, hi ha dues coses. Una, la gent no és conscient, però això fa aflorar tots els fantasmes de l'antic imperi espanyol i de la gent que encara pensa en aquesta clau.
5: Ah,
2: que encara n'hi ha, no?
7: Tots, els fantasmes.
5: Està clar, no hi havia pensat en això.
7: Perquè, clar, la tradició del colonialisme espanyol al Rif és brutal. I llavors, i a més, les derrotes al Rif és brutal d'un exèrcit espanyol que està més preparat per reprimir la classe treballadora a Espanya i ha perdut totes les guerres que ha tingut a fora, històricament. Però especialment les últimes es donen a l'Àfrica i això té un efecte molt més enllà del que està passant, no?
2: Sí, anem a parlar això del Rif. Mira, ja que comences per aquí, anem a parlar del Rif. El Rif és una... Explica una mica què és el Rif, que són els rifenys, són els amazics, no?
7: Sí.
2: I és la cultura amazic, és una cultura ancestral, molt abans del Marroc i molt abans de molts altres imperis que passen per aquesta zona d'Àfrica, doncs ja hi havia... Allò, te levantaste del sueño, ja hi havia un amazic, diguéssim. Allò, doncs, explica'ns una mica quina és la relació del Rif amb l'imperi espanyol, i anem a explicar totes les tropelies terrorístiques que Espanya fa en aquesta zona i als seus habitants, no? M'agradaria que expliquessis la qüestió de els atacs químics, la qüestió de les assassinats, les violacions, etc.
7: Clar, o sigui, a veure...
2: Ho dic perquè moltes vegades pensem que Espanya no ha estat una potència colonial, diguéssim, però això a Europa també fan una mica... Sí. Diguéssim, però Espanya ha estat una potència colonial i nosaltres el tipus de vida que tenim és gràcies a que hem estat una potència colonial. Nosaltres encara vivim gràcies, total, vivim de la manera que ho vivim, que és una merda això del capitalisme, bla, bla, bla, bla, però encara som com som, perquè hem estat una potència colonial, no?
7: Bueno, això un dia t'ho discutiria, però que els espanyols ens hagin beneficiat del que en diuen el descobrimiento, no, ha sigut com una mena de condemna bíblica, per això necessitaríem un altre dia.
2: Però un altre dia ho farem.
7: Sí. Uns quants espanyols, sí.
2: Val. Ah, molt bé.
7: Està bé. Vale. Però bueno, el tema del Rif, és a dir, hi ha imatges de Francisco Franco, que era un militar africanista, que el rebien els legionaris a l'Àfrica amb baionetes, amb els caps dels rifenys clavats a la baioneta.
2: Oh. Com, perdona?
7: No sé si m'he explicat bé.
2: Això està parlant dels anys 40, 50?
7: De la guerra. És a dir, Franco es va formar a les guerres africanes enfrontant-se als rifenys.
2: Val.
7: Hi havia un gran dirigent, Abdelkrim, que el 36 va ser aliat del Comitè de Milícies Antifeixistes, que van proposar un acord. Bueno, també seria molt llarg d'explicar, però bueno, Abdelkrim és el gran líder dels rifenys, una figura mítica, que lo lògic és que nosaltres en sapiguéssim molt, perquè fins i tot el 17 al 19 hi ha hagut una revolta al Marroc d'aquest segle, val?
2: Sí, sí.
7: En el qual 50... líders rifenys han estat condemnats per delictes de rebel·lió més de 30 anys. Hi han hagut centenars de detinguts, etc., encara estan a la presó.
2: Estem parlant ara, eh?
7: Ara.
2: És a dir, que és una altra cosa que també podríem parlar, perdona, és que clar, aquí hi ha moltes branques,
7: clar.
2: Però el Marroc, el govern del Marroc, podríem dir que és, jo diria, presumptament una dictadura o una dictadura directament?
7: No, una dictadura directament.
2: L'actual, eh?
7: Sí,
2: l'actual,
7: sí.
2: És una dictadura, té empresonats a molts líders amazics, sí, molts, sí, rifenys, sí, sí, sí, entre altres, com a presos polítics, diguéssim, que és una cosa que l'estat espanyol ni Europa vol reconèixer, diguéssim, no?
7: Clar, però, a veure, hi ha un moment que fins i tot Espanya bombardeja els pobles rifenys amb gas mostassa, sí. I una cosa que es diu fogen, que ara seria llarg d'explicar. Encara hi ha gent que es creu que tenen càncer.
2: I tant, bueno, això està comprovat, eh?
7: Derivat d'això. Sí. Però, bueno, per què no s'investiga? Primer, perquè no s'ha volgut en el Congrés de Diputats el 2008, Joan Tardà sí. fa una moció perquè s'obri una línia d'investigació i de reparació, però, bueno, el govern del Marroc tampoc té ganes d'investigar perquè bombardeja la mateixa zona el pare de l'actual rei, Hassan II, amb napalm. Amb la qual clar, qualsevol investigació sobre això. Però llavors hi ha dos moments, que és la setmana tràgica, que és el Gurugú, hi ha 500 espanyols morts, perquè hi ha guerrilles en allà, i perquè l'estat espanyol té la companyia espanyola de Mines del Rif, en el qual hi ha Alfons XIII, el rei, i grans personatges, que és el que dèiem abans, com el marquès de Comillas, els Güell, etc, que tenen interessos.
2: Ara, llavors, perquè dèiem que la zona del Rif és una zona riquíssima en molts aspectes, diguéssim, culturals, agrícoles, industrials, etc, etc. Després també de relació, el tipus de relació que hi havia, o de tipus d'organització social, o sigui, una riquesa extraordinària, però després també hi havia la mineria, que aquí, com la Iglesia m'ha estupat, això també ho veig jo a la Guerra de les Galàxies, clar, que hi ha una mina de mineria, a l'imperi, a tot
7: el hi ha uns quants que tenen interessos i llavors amb una d'aquestes fan una lleva de quintes el 1909, és el que provoca la setmana tràgica a Barcelona per l'esquerra, setmana gloriosa. Hi ha una revolta bàsicament de dones perquè agafen nois, homes, fins i tot amb fills, per enviar-los en aquella guerra. Això, una revolució.
2: És a dir, perdona un moment, la setmana tràgica, la setmana gloriosa aquí a Barcelona i aquí a Catalunya, l'origen és les guerres del Rif o les revoltes del Rif. És a dir, el govern espanyol volia enviar treballadors catalans a lluitar contra els rifenys.
7: Correcte.
2: I els treballadors catalans van dir que ni hablar de la pel·lícula. Per què eren treballadors catalans? Era una especialitat, no?, de l'imperi espanyol enviar a catalans a la classe obrera catalana. Per què?
7: Bueno, perquè es treien un problema, ells creien que es treien un problema d'agafar obrers conscienciats i enviar-los cap allà. Ostres. I que si morien, doncs millor.
2: És a dir, que pel mateix preu mataves obrers conscienciats catalans
6: causa,
2: i el rifeny, no?
7: Exacte. O sigui, llavors,
2: I aquí es van aixecar les dones, sobretot, es van aixecar contra això.
7: Clar, perquè a veure, si el marit se'n anava, deixava la dona amb fills,
2: la intempèria.
7: Això volia dir abocar-les pràcticament a la prostitució. No és ben bé així, però...
2: Sí, bueno, la misèria.
7: Clar. Llavors, aquesta revolta, bé, l'exèrcit la reprimeix, 100 morts a Barcelona, 2.000 detinguts i 5 afusellats, un d'ells Ferrer i Guàrdia. Però hi ha un altre element, que és el desastre d'anual, és que són els grans fantasmes d'Espanya, diguem-ne, no? Que és el 1921,
2: que es va agafar dos dies.
7: Encapçalats també per Abdelkrim, una guerra de guerrilles, i hi ha 10.000 soldats morts anual, que és a sota Melilla, no? Sota de Nador, al sud de Melilla, diguem-ne, no? Clar, s'obre una comissió d'investigació, val? I el que es veu és que hi ha un exèrcit absolutament corrupte.
2: L'espanyol, el rei de l'espanyol.
7: A les ordres del rei, que no funciona res, que no funciona ni l'avituallament dels soldats espanyols, que és un desastre integral, i aquesta comissió d'investigació anomenada Picasso es frena al Congrés de Diputats i és el que provoca al final el cop d'estat de la dictadura Primo de Rivera, perquè no se sàpiga. O sigui, la dictadura Primo de Rivera, de tot és multifactorial, però fonamentalment es deu en aquest moment, i explica després la proclamació de la primera, de la segona república el 1931, que marxa el rei per cames a Madrid.
2: Per tant, tot el que ha passat en l'últim segle, el segle passat, i també en aquest, a Nord-Àfrica, diguéssim, té molt a veure amb la història del dia a dia d'Espanya i dels catalans, no? Perdona, de la setmana tràgica que en vam extreure, és a dir, de tota aquella tragèdia, hi va haver algun guany per part de la classe treballadora, sí, no?
7: No, va ser una repressió cruenta, salvatge, que sempre hi ha ensenyances, hi ha un catalanisme republicà que reflexiona, separa de Solidaritat Catalana de la Lliga i crea un camí que acaba creant el que seria l'esquerra republicana, entesa com a 1931.
2: Tu dius que Ceuta i Melilla, nosaltres estem a les tertúlies, diguéssim, un dels arguments que des del principi s'argueix per dir que Ceuta i Melilla són molt espanyoles i que això és una, no sé què, invasió del territori, no sé què, espanyol, i que, no sé què, que Espanya ha d'estar amb Ceuta i Melilla, però tu dius que sí, que Ceuta i Melilla són colònies espanyoles.
7: Home, sí. És que, clar, això és, un historiador no pot dir una altra cosa, diguem-ne, però més, fixa't que quan Espanya reivindica Gibraltar, que és en britànic i que van ajudar una companyia de 400 catalans armats a Barcelona, i per això hi ha una badia que es diu Catalan Bay.
2: És veritat. A Gibraltar.
7: És perquè van desembarcar els catalans, és clar. Diguem, amb quin argument ho reclamen? Per la integritat territorial de la península.
5: Sí,
7: ja. Hòstia, l'integritat territorial de l'Àfrica tampoc cal ser un geni. Diguem,
5: no.
2: Si això ho dèiem
7: l'altre dia. I a més, a veure, hi ha tots aquests... O sigui, hi ha molts més antecedents que el que jo he dit. Però he triat dos moments que són significatius, però, a veure, la presència colonial espanyola no té cap mena de dubte, diguem-ne, no?
2: A Ceuta com a Melilla, eh?
7: Sí, a Ceuta ho van conquerir primer els portuguesos,
2: sí.
7: Després va passar a Espanya, però, bueno, sí, per aquest argument... sí, és la història del colonialisme, és així.
2: Bueno, el Rif mateix, Espanya, que això també és una altra cosa. Tu tens la teoria, de la mateixa manera que el Rif, tota aquesta zona del Rif, el 1956 Espanya la cedeix al Marroc.
7: Uh-huh. Es crea el Marroc.
2: Marroc sí. I el Marroc, per tant, aquests del Rif tenen la repressió, entre altres repressions i entre altres països, entre pobles que han passat per allà per matxacar-los, els han matxacat els espanyols, i de manera cruenta, uh-huh. I després els matxaca ara, actualment encara ara, el Marroc, diguéssim, si aquesta gent. Llavors, perdona, tu dius que, de totes maneres, Ceuta i Melilla deixaran de ser espanyoles quan al govern arribi un govern de dretes, que això sempre és així. És a dir, les colònies es perden quan hi ha monarquia i feixisme, o les dues coses alhora.
7: Sí, a veure...
2: Això com va?
7: Qui perd Cuba? Per Cuba a la monarquia i als sectors més reaccionaris, i quan els republicans federals els hi diuen doneu-los un estatut o d'ultramar, que es deia que l'estatut d'autonomia a Catalunya, la idea surt d'allà, eh?
2: Ja.
7: Perquè són els mateixos. I no, bueno, hòstia, al final s'independitzen, i Pi Margall diu, bueno, si haguéssiu fet cas abans, ara ho dic així, però hi ha una intervenció al Congrés de Diputats, si haguéssiu fet, ara ja no, ara l'únic que podem fer és donar l'independència a acabar la guerra. Bueno, però en cinema tens més recents, qui ha perdut la Guinea Espanyola, Sidi Ifni i el Sàhara Occidental? El Franco, el franquisme.
2: Gràcies, Franco.
7: I el rei Juan Carlos I, és a dir...
2: Sí, perquè tot això de la unitat d'Espanya... Doncs aquesta mania de la unitat d'Espanya que la tenim aquí a Catalunya, la veritat que no es pot parlar de referèndum ni d'independència ni de res, no sé què, perquè la unitat d'Espanya i el rei tornen a sortir, cada rei que surt no sé què de la unitat d'Espanya, i que ells a més han d'estar per la unitat d'Espanya, i l'única cosa que sembla que facin és la unitat d'Espanya. Després tu repasses i Franco, que també estava molt per la cosa espanyola i la unitat d'Espanya, i que a més aquesta és una idea heretada del franquisme, però Franco es va desprendre de totes les colònies, que a mi sembla bé, desprendre de les colònies, perquè jo, vamos, només em faltava aquesta. Però és el feixisme i el franquisme i la monarquia borbònica la que es desprèn de les colònies, no? Tanta mania amb la unitat d'Espanya.
7: Clar, però fixa't que el rei Felip VI, ni l'Aznar quan manava, van anar a Ceuta.
2: Van anar en collons, clar. No.
7: Qui perd el Sàhara Occidental és perquè hi ha una marxa verde, uh-huh. 200.000 persones que assalten el Sàhara Occidental en el seu moment amb 25.000 soldats a darrere.
2: Quin any era això, perdona?
7: Bueno, just quan s'estava morint el Franco i era el cap d'estat provisional Joan Carles I.
2: Sí.
7: I els entreguen.
5: Els deixen allà penjats i...
7: Són 75.
2: Jo
7: t'entenc. Bueno, la marxa verde i 70.000 persones entrant a Ceuta...
2: És un altre d'aquests fantasmes que... Clar.
5: Tu creus que el Marroc, l'estratègia del Marroc és això? És entrar i quedar-se amb Ceuta i Melilla?
7: Home, ho han dit, sí. Sí, ells ho han reclamat sempre.
5: Però aquesta és l'estratègia que hi ha darrere d'aquesta...
7: Sí, clar, sí, és que aquí hi ha una diplomàcia subterrània que no,
2: bueno,
7: sabem...
2: Bueno, també tu dius, també, estem fora de temps, però també és veritat que el Marroc és un dels aliats d'Europa, per reprimir la migració, diguéssim. És a dir, que és un, vull dir que el Marroc és un client d'Europa en aquests assumptes, o sigui que això és indiscutible. I després també hi ha una altra cosa que jo voldria apuntar molt ràpidament, és que probablement, i ho dic, fixa't tu, no diria a favor de Marlaska o de favor de Pedro Sánchez o a favor del govern espanyol, no és exactament això, però és probable que, si recordem el 2022 a Melilla que van morir, que, quantes persones van morir? Assassinades, I el 2014 al Tarajal, Melilla, jo dic Melilla 2022, i al Tarajal, el Tarajal era el 2014 que hi havia el PP al govern, i el 2022 ja era PSOE. I van morir en una sèrie de moviments migratoris, diguéssim, a mans de les forces d'inseguretat de l'estat espanyol, van morir quantitat de persones. 15 el 2014, bueno, 14 i un desaparegut. I el 2022 es veu que la xifra és esfereïdora. Ara no la recordo, però és probable que en aquesta ocasió... Això que diuen, lo sabia el CNI, no lo sabia el CNI, home, per descomptat que ho sabia, el que passa que van donar l'ordre de no disparar. Aquest cop van no disparar, menys mal.
7: Jo crec que no ho sabien, o sigui, no van trobar una urna a Catalunya, tampoc. O sigui,
2: això també ho he dit jo, a un monòleg ara que faré el dimecres, dic que no eren capaços de trobar les urnes, ara imagina't això. Bueno, no tenim més temps, haurem de seguir.
7: Deixa'm dir una coseta només.
2: Per acabar.
7: I és, hi ha una renda per càpita a Espanya de 38.000 euros i al Marroc d'11.000. El Marroc està començant a sortir... bé, però ja ha generat unes expectatives amb la gent jove que veuen una muralla que tots els europeus aterren a l'aeroport i se'n poden anar, i ells no, i clar, a mi això em sembla al·lucinant. I l'altre, qui acabarà jutjant aquest cas, la Joza Tardón, va ser a les llistes del Partit Popular a l'Ajuntament de Madrid al número 4 i va governar durant 4 anys entre 1999 i 2003. Molta confiança no dona això.
2: En quin sentit, què vols dir?
7: Perquè si aquesta és la persona que ha de jutjar el que està passant a Ceuta, doncs molta confiança d'imparcialitat no dona, diguem-ne.
2: Tu també te creus que ja s'està posant un mecanisme en marxa que és no només derrocar Pedro Sánchez i els seus, diguéssim, i el seu entorn, o socis, del tipus que siguis, sinó també engarjolar?
7: Sí, clar.
2: O sigui, van això?
7: A la dona, a intentar si tot germà, i amb ell, sí, perquè això... Jo porto molt temps dient que el PP i Vox són d'extrema dreta, i clar, són els fundadors del PP són 6 persones que havien sigut ministres franquistes.
2: Va sortir l'altre dia al diari, em sap que del País, no sé si és la Vanguardia del País, que, o a tots dos, que de cada 10 assumptes que es dirimeixen al Congrés dels Diputats, el PP i Vox, de cada 10, 8 PP i Vox voten igual. Per tant, si efectivament és extrema dreta o extremíssima dreta. Bueno, moltíssimes gràcies, Jordi.
6: Digue'm, afegir que la Sal de Melilla es van morir entre 23...
2: Bueno, la Sal de Melilla no en diem aquí, això, eh? Diem la crisi humanitària de Melilla del 2022.
6: El del 2022, entre 23 i 37 persones. La xifra
2: 27 varia, i 37 però. Persones, eh?
6: I el 2014, 14 a 15 persones.
7: I que la gent recordi que els catalans hem immigrat durant molts anys, hem emigrat durant molts anys, i que ara hauríem de rebre en condicions aquestes persones.
2: Bueno, a més estem faltant a la llei, que és una altra cosa. Bueno, escolta una cosa, després de la publicitat, Abraham Jiménez. Bravo!
0: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
2: Sota una cosa, abans de passar a Abraham Jiménez de Noa, és veritat, ens comentaves ara fora de micro que moltes vegades no tenim la visió del periodista, de periodistes marroquís d'aquesta zona, diguéssim, del planeta, perquè si parlen o expliquen segons què, o sigui, sabem molt poc del Marroc, perquè realment hi ha moltíssima repressió i la premsa està molt perseguida, diguéssim, i si ara nosaltres citéssim aquí a un periodista marroquí, és possible que no ens en sortíssim, és a dir, que no sabrem mai la veritat i realment del que passa, perquè aquesta periodistes que potser viuen aquí o que poden entrar i sortir del Marroc, de sota no podrien deixar d'entrar al Marroc i, a més a més, segueixen tenint família allà i que la repressió es veu que és finíssima, no? Mira que aquests del Marroc són que controlen amb Pegasus, no?
7: Clar, però jo és que fent això pensava, potser li puc dir al Marc, ja, l'Ester i el Marc, que algun dia vingui aquests amics meus aquí a explicar-ho directament, quan, sí, sí, quan vingui, no? Però, clar, tenen el problema que tenen família allà, i han represàlies,
5: clar,
7: si els que viuen aquí, t'estic dient els que viuen, sí, aquí, sí, no, sí, no els d'allà, eh? I llavors ja m'he trobat, abans t'he comentat un cas, que millor no comprometre'ls, perquè la repressió és molt dura.
2: Bueno, això l'ha netjat el Hami en un article a l'Ara de dissabte, que jo els recomano precisament, deia, el Marroc ha explicat els ingenus, bueno, i l'ha netjat, que sap perfectament del que parla, doncs assegura, igual que ho assegurem aquí, que això del Marroc és una dictadura, no?
7: Bueno, que per això és molt valenta ella.
2: Clar, clar, sí, sí, sí.
7: Perquè bueno, miro jo, jo no tinc ningú allà.
2: Sí, sí, sí. Ja, exacte. Tens tota la raó. Tots vostès, un altre valent. Abraham Jiménez de Noa, bravo. Abans, tu venies a parlar d'això, però com que estic jo ara boicotejador, què tal a Cuba, parlant ja, com que estem així geopolítiques, què t'expliquen des de Cuba? Perquè vaig llegir també aquest cap de setmana al diari que tot això de les apagades i la falta d'energia a tots nivells, diguéssim, doncs és cada cop més acuciant. No estem, sí, parlant de Cuba de poc, però...
4: Mínim és 48 hores sin luz.
2: Dos días.
4: Sin luz, sin electricidad. Ahora empezó el curso escolar y casi no hay profesores. Los alumnos tienen que llevar energía para poder. Si no, no hay país. Si no, no tienen energía en las casas, no hay comida, no hay medicina, no hay nada, ¿no? Y bueno, la última vez que yo hablé aquí de eso fue hace como 3 meses y la situación empeora y empeora, ¿no? Y no hay nada pasando. Ya es como el mundo se ha enredado a Estados Unidos, tampoco hay un resolver. Entonces, como está ahí postergado, los cubanos no pueden salir de la situación, Estados Unidos tampoco. Bueno, están ahí.
2: I podria ser una estratègia, diguéssim, per part de l'imperi, anar... perquè Cuba ha tingut molta resistència, diguéssim, la revolució era una motivació, diguéssim, de resistència.
4: Sí, però ja la revolució se murió. Ja la revolució...
2: Bueno, vull dir que la millor, el que s'està pretenent és que si hi havia algun encenall d'esperit revolucionari, s'acabi de pagar, diguéssim, no?
4: Ja, ja. El otro dia...
2: És a dir, que va ofegar el poble cubà perquè entri a la McDonald's, la Coca-Cola i la de més enllà...
4: Vi el otro día un reportaje de la BBC que parecía una película de terror, ¿no? Era la gente en Centro Habana y La Habana Vieja, todo el mundo durmiendo en las azoteas. Y la última, para no agobiarlos más, me ofrecieron un café al entrar, pero el tono en que me dijeron, ¿lo quieres con avena? Sentí que contenía una acusación velada sobre mi intolerancia a la lactosa. El corte muy bien, pero me sentí juzgado.
2: No. Pero això la gent ho va escriure.
4: Claro.
2: Eh?
4: Eso está escrito.
2: La gent tenim una necessitat de comunicació, t'ho diguis, sí, això ho veig jo claríssim. Perdó, et puc fer una pregunta? A veure, sí, que continuïs, sí, sí. Tampoc tenim molt més temps. Sí, per a, sí, sí. Perquè, dos preguntes. Sí. Estem a favor o en contra de l'algoritme? En contra.
4: Yo estoy en contra. Yo creo que estamos hilados por unos hilos invisibles, ¿no? Vemos todo lo que nos está... Si tú das un clic, ya sea en tu Instagram, en tu Facebook, lo que sea, y empiezas a ver cosas a partir de ahí. Lo mismo pasa en las plataformas, ver las películas de todo gusto, lo mismo pasa en las noticias, todo es igual y en contra, esto mismo, ¿no? Vas a entrar a un restaurante y según lo que ha decidido una cierta cantidad de personas y según Google lo que te ofrece, ya tú estás condicionado y así pasa con todo en la vida.
2: Bueno, y después de todo eso, que se hablaba lúdic, que al principio era lúdic, entrar a un restaurante, ya sabes, ens opinar sobre no sé qué, eso acaba creando, ¿no?, todos unos mecanismos que acaba van sent repressius si no ho estan
4: sent. Bueno, ja, no? Teoria...
2: La IA jo crec que està basada,
6: clar,
2: en tot aquest tipus
6: d'informació. El següent pas és la IA, que
2: ja
6: no llegeixes les estrelletes, ja la IA directament et diu, ¿quieres reservar en el primer, en este sitio? Pum, i ja et reserves.
4: Bueno, i que al principio era, en teoria, era com una democràcia del consumidor, però ja no és així, ara te dice, te doy un chupito si me deja una reseña, te regalo un peluche sí, si haces una foto. Y entonces, claro, están subordinando todo eso a toda esta tiranía que es el algoritmo y todo el mundo está condicionado por todo este servidor gigante que está abarcando toda nuestra vida, que no es solo en la comida, es en lo que vemos, en lo que consumimos, es cómo nos vestimos. Si tú le alguien me gusta esta blusa azul y te empiezan a salir blusas azules, sí, sí, blusas azules,
6: bueno,
4: blusas...
6: Y te acaban dient aquí votis, ¿eh? Aquí has de votar.
4: Exactamente,
2: bueno,
4: pero es con
2: todo. Diuen, si ets un ciutadà...
6: Exemplar, no?
2: No, si ets ciutadà o no ets ciutadà, diguéssim, tot això de l'algoritme, al cap i a la fi, està entrenant, diguéssim, com diuen això, el perfilament racial o el... No,
4: també,
2: la IA,
4: sí,
2: que
4: sí,
2: no és neutral en absolut, però això parlarem un dia, seriosament. Sí. No, jo et volia preguntar, per acabar, tu que tens el cabell afro,
4: sí,
2: pots entrar a qualsevol perruqueria o aquesta perruqueria? Perquè, clar...
4: Sí, en teoria. teoría sí, pero yo no lo hago porque te destrozan. Yo casi mis 4 años y medio aquí, las peores experiencias, más allá de las que he tenido con la policía cuando me paren y tal, es en las barberías. Porque claro, no saben contártelo, es una locura, tú le dices cómo y se ponen bravos cuando le das instrucciones porque no tenemos el cabello igual. Claro, claro. ¿No? Entonces es un rollo.
7: Pero que te digan que no usaban, ¿no?
2: No, ya, madre.
8: Decirle pero... a un blanco, decir un blanco y un blanco a un señor negro que ya tiene el cabello afro que no usaba, al menos, por favor, pero aquí Mombi usaba, por favor.
4: Y entonces, claro, ya, entonces lo buscan las barberías, Poblesec, súper lejos, no sé qué, dominicano. Claro, y a veces no tengo 1 hora y media para ir a aquella barbería. Es un rollo.
2: Pues por siempre muy mono, ¿eh? Ja, lo has conseguido. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies a Abraham Fidel de Noa, a una mica de publicitat, que és interessantíssima, perquè bueno, molt bla, bla, bla, molt colonialisme vol que sigui, però el capitalisme està aquí, que és una meravella, tots ens comprarem tot, joder.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
9: En directe o a la carta.
0: El que passa a la ràdio
9: passa a RAC1.cat.
0: I molt més.
9: Notícies.
0: Última hora.
9: Actualitzacions minut a minut.
0: Contingut exclusiu.
9: Fàcil i intuïtiu.
0: RAC1.cat.
2: Escolta, Esther, no sé si tenim alguna cosa, perquè és que és tan genial el que ens escrius sempre.
6: Una pregunta que us faig. Sabeu què significa fer-se grans? Mireia?
2: Ni idea, nosaltres?
6: Sí, home, sí, és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu i és evolucionar com ATO, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. ATO, la llet que ens ha fet grans.
2: Escolta una cosa, saps que la llet a mi m'encanta? O sigui, perquè la llet de vaca... Jo em prenc llet de... La gira, és que jo crec que... Diu, per què està vostè tan bé? Perquè estic 52 anys, estic a punt de fer. Perquè jo prenc llet de vaca.
6: Canvia,
2: és que
6: t'ho
2: juro. És que el d'avena i tal, bueno, també m'agrada, però la llet de vaca m'encanta el gust i tal.
6: Ui, això és molt polèmic.
2: Acaba
6: el polèmic. Un meló.
2: Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Com dèiem, demà l'inici de curs, tenim la diada a tocar i l'inici de la setmana ens ha deixat una història d'aquestes que en fi, ens ha deixat una mica perplexes. Un examen relacionat amb el català, amb una curiosa correcció. Bé, té els detalls Marc Serra. Marc, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal, com esteu? Avui crec que deixaré que el protagonista de la història ho vagi explicant. Vull fer gaires titulars. Tot comença quan el Ricard va decidir presentar-se a l'examen per tenir el C2 de català.
2: Molt bé.
11: Que li va venir de gust, ara ens ho explicarà, sí. I a partir d'aquí la cosa es va anar complicant. Ricard Palau, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda, Marc.
11: Gràcies per atendre'ns.
12: Bona tarda a tothom, eh?
2: Bona tarda.
11: Començo amb el titular i aquí et vull demanar una petita biografia i de seguida entendreu per què la demano. A què et dediques, Ricard, i quant temps fa que aquí treballes?
12: Bé, doncs jo sóc periodista i fa, doncs, em sembla que des de l'any 93 que exerceixo, bueno, que exercic cobrant, diguéssim, fins i tot hi ha algú que m'ha pagat per fer la feina aquesta, o sigui que fa més de 30 anys.
11: Durant aquests anys, per fer-ho així com un cap mas, quants articles o reportatges o entrevistes deus haver escrit?
12: Milers d'entrevistes, reportatges, he escrit un llibre. Vull dir, després, esclar, he tingut diversos càrrecs de responsabilitat i he editat encara més milers d'articles, més milers d'entrevistes, i canviat titulars i suggerit coses. Bueno, he fet la feina que fa un periodista amb un diari de paper, que encara en queden. Sí. Bueno, amb una redacció, per entendre.
11: I la meva pregunta, tot plegat va gairebé sempre o sempre en català?
12: Sempre. Absolutament sempre.
11: Molt bé. Llavors, et feia falta aquest certificat del C2 o te'l vas voler treure per
12: no,
11: voluntat?
12: La veritat és que no en tenia cap necessitat. Sí que és una cosa que sempre havia volgut fer, bàsicament, bueno, per respecte a la llengua, per respecte a l'ofici, per respecte a tot, i vaja, tinc bastants col·legues que han fet l'examen, i sense anar més lluny. De fet, la meva dona el va fer l'any passat i el va aprovar, i bueno, aquí ve una mica
11: ara en parlarem.
12: La cosa de dir, ara jo, sí.
13: Llavors, aquí arriba el moment. Anys i anys de feina, en català, editant, fent entrevistes, sí, tot el que faci falta. Pots dir, Ricard, quina nota has tret a l'examen de redacció de C2 de català?
12: Sí, un 0.
14: Com?
5: Perdona?
14: No pot ser.
12: Sí, sí, un 0. Molt zero. No, ni un 1, ni un 2, ni un 8, ni un 7, un 0. Un 0.
13: Jo t'anava a preguntar...
12: Un 0 patatero.
15: Però com pot ser que ho haguessis fet tan malament?
13: Jo t'anava a preguntar pel matís. És a dir, quan estem dient un 0, no és un eufemisme. És a dir, és el rosco,
12: És el rosco, és a dir... Marc, tinc 54 anys. Mai m'havien posat un 0. Sí, sí, un 0.
5: Que... No vas encertar res, vols dir?
13: Home, un 0? Bueno, ara, clar, aquells zeros...
12: És que jo crec que és pitjor que no encertar res.
5: Sí, és
13: molt difícil, perquè de vegades fins i tot el professor, per pena, et posava un 1 o un comentari, el que sigui.
12: 7 folis, vaig escriure 7 folis. Vaig escriure a mà 7 folis. Sí, sí, un 0.
13: 7 per 0, 0. O sigui, ni un no vas poder-ne col·locar, eh? A més, per acabar-ho d'arrodonir, quin tipus de redacció devies de fer? Era una cosa molt allunyada al que has estat fent aquests anys?
12: No, de fet... L'exercici que ens van plantejar era una, fer dues, escriure dues notícies, les dues relacionades amb temes de medi ambient.
13: És que clar.
12: I el tercer era un article d'opinió.
13: Sí, però si és el teu. O sigui, no, expressament pràcticament perquè traguessis una supernota. És que és clar, és que és increïble. Llavors, podríem pensar en aquest punt de l'explicació que, escolta'm, el Ricard va tenir un mal dia, ens pot passar a tots, de vegades va... noticar una notícia
12: o el que sigui. Mal dia no. Mal dia no. Vas tenir un dia horrorós. Però horrorós, eh? És a dir, jo vaig arribar a fer l'examen i quan em van donar el full vaig estar 10 minuts mirant el sostre i dient en quin moment, perquè clar, això és una feinada, eh? Sí, tu et diuen allò, escolta, i miri, pim-pam, aquí 7.000 paraules, hòstia.
13: Sí, sí. Però aquest mal moment no el vas tenir perquè podem comparar-ho amb les notes que vas treure a altres parts de l'examen, no? Com et va anar?
12: Sí. Les altres dues parts, és a dir, aquesta era una primera part, que va ser la més llarga, la més extensa, la que tenia més pes en la nota final. Mm. Aquesta part, bueno, la nota ja és sabuda, diguéssim.
13: Sí, el 0.
12: I les altres dues parts, unes dues de la llengua, coneixements, lèxic, i tot això vaig treure... Bueno, vaig publicar a Twitter, sí. ja la part de nota, eh? Jo crec que és un 9 sobre 10, i a l'altre, que és l'expressió oral i comprensió lectora, vaig fer un 27 de 27, un 10.
13: Per tant, o sigui, la resta va anar espectacular, però justament la part que domines més...
12: La de redacció periodística... Sí,
13: a veure, aquí anem a les explicacions. Què creus, quina és la teva hipòtesi, la teva teoria?
12: A veure, jo la teoria que tinc, i bueno, de fet... quan tingui un moment intentaré presentar el recurs, després ja t'explicaré que no és gaire fàcil fer-ho, però bé, ho farem. La meva explicació, l'única explicació, l'únic que entenc...

0: s'acaben.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
3: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
2: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
3: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
2: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
3: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
4: L'ús de majúscules, que el que es prioritzava és que els textos s'entenguessin.
5: La persona després, que et va dir que sí, disculpa, era la que estava vigilant, que no sé si després seria correctora,
4: que no ho sabem. No ho sé, això ja no ho sé, aquí se m'escapa. Sí que et diré que després d'explicar això, hi he rebut alguna trucada de gent coneguda. Clar, jo treballant en un diari, doncs he tingut molta relació amb lingüistes i amb correctors, clar, i amb d'allò, eh? Sí, sí. I algun, doncs m'ha trucat algú que corregeix exàmens d'aquests. I m'ha dit que sí, que així com, per exemple, a les Illes Balears, doncs no es pot fer l'examen amb majúscules, aquí es veu que sí. I com a mínim, a mi se'm va dir. No sé si va cometre algun error. Jo el que crec és que la persona que ho va corregir, directament, ella va pensar que les majúscules no estaven autoritzades i per això em va cascar un zero. Ah. És que no m'ho han dit.
5: Però no cal dir que has tingut tota la solidaritat del món a la xarxa. La gent ha escrit comentaris tipus les majúscules s'utilitzen en determinats moments, no quan algú li rota. Si tens mala lletra, això, la millores. És un zero ben merescut. Sí. És alguns dels
4: senyors. Això és, una cosa que jo voldria destacar i voldria agrair. A Twitter hi ha molta gent enfadada amb el món. I també hi ha molta gent que la comprensió lectora doncs no la gasta molt, eh? Aleshores, esclar, no, miri, és que en principi a mi se'm va dir que en majúscules es podia fer ben fet el zero i sí. a més jo si t'hagués corregit també hagués fotut 3 de 0.
6: Sí, senyor. Negatiu. Molt bé.
4: Negatiu. Molt bé. Sí, sí.
6: Tafons.
4: Tal qual, eh? Vull dir, i després hi ha un altre, eh? Ah, clar, com que aquest és periodista, li han de regalar el títol, eh? Li han de regalar el títol.
6: No, faltava.
4: No. Això mateix. Jo no vull que se'm regali el títol, ni que se'm regali un aprovat, ni que se'm regali res. Jo el que vull és que se'm corregeixi l'examen.
5: Però
4: I a mi si em posen un 6 o em posen un 7, escolta'm, és evident que tots podem tenir un mal dia i tal. Hòstia, però un 0?
5: Però escolta una cosa, ara fent de mestre Tites, que hi ha gent que busca la precisió, clar, hi ha paraules que depenen, no? Pots fer una falta d'ortografia si la poses en majúscula, minúscula, clar, això, ho tens present, no també, que les majúscules aquí...
4: No, és que et dic una cosa, Marc, a mi si em diuen, escolta, mira, et fotem un 6, perquè tot i que s'admet a l'ús de les majúscules, penalitza. Per això que m'estàs dient tu,
7: Que clar, és que les majúscules moment. No et farien tenir un zero, és a dir, si tu te les has descuidat, per exemple.
4: Jo el que dic és, hòstia, vale, molt bé, no? Un altre dia foto el fil a Twitter i jo em diu, m'has fotut un mi amb accentuat en aquest fil. Vale, molt bé, sí, és que, escolta'm, jo no sóc filòleg, eh? Jo sóc periodista.
6: Doncs no es creguis. Fas notes de veure.
4: Una falta d'ortografia, però entre fer alguna falta d'ortografia, que normalment no em faig, però em puc fer, perquè a vegades hi ha rols de picatge, el que sigui, i un zero, hosti, voleu dir?
5: Sí, sí. Uh-huh. Bueno, anem a la segona part, perquè aquesta història es va complicar.
7: Encara
5: calla. No, clar, és que ara més, si tu evidentment no estàs conforme, ja sabies que aquí ha passat alguna cosa, ara què et toca fer?
4: Ara jo tinc fins al 2 d'octubre, em sembla que és per presentar un recurs. Aquest recurs el puc presentar de manera presencial a alguna oficina de registre de la Generalitat, que a partir d'aquí tu entres al cercador i veus que hi ha moltíssimes oficines de la Generalitat, però alguna és del Servei d'Ocupació, alguna és de no sé què. Jo he trucat a dues d'aquestes oficines i m'han dit que allà no em presenti jo amb un registre per entrar en una nota al registre per un tema d'examen del C2 perquè no me l'agafaran.
5: Val.
4: I aleshores la part aparent més senzilla és presentar el recurs per internet.
5: Perfecte.
4: I per això necessites un certificat digital, que és el que ara mateix l'hauré de tramitar, perquè jo ja el tinc, el certificat digital. El que passa és que me'l vaig instal·lar fa anys en un altre, amb un altre ordinador, imagina't. I ara, com que em vaig canviar l'ordinador, doncs resulta que jo, que faig servir l'IDCAT cada dia per identificar-me, per fer gestions amb salut, per fer gestions amb qualsevol departament de la Generalitat, doncs escolta, el que no pots fer és, escolti'm una cosa, doni'm una altra contrasenya per instal·lar-me aquest certificat a un altre ordinador i poder firmar digitalment la instància que haig de presentar. Ah, no. Hosti. Això no es pot fer.
5: Si el tens en un ordinador, no pots tenir-lo en un altre?
4: No. Bueno, jo me'l vaig instal·lar en el seu dia en un ordinador. És a dir, això ho tramites a un ajuntament.
5: Sí.
4: L'ajuntament et dona una contrasenya en paper.
5: Sí.
4: Val? Jo me'l vaig instal·lar

0: i aquell paper, doncs, vaig fer el que fa, el que no s'ha de fer mai, que és perdre'l, el paper de la contrasenya de fa 10 anys. Val? Aleshores, ara és allò, hòstia, oblidar la contrasenya. No, doncs ara, en teoria, hauria de demanar hora per demanar que m'anul·lessin aquest IDK i aleshores hauria de demanar hora perquè me'n donguessin una altra. Amb la qual cosa, i entremig d'això, jo haig de fer vida normal i haig de continuar treballant, eh? Més a més.
1: I més és probable que aquesta instància potser l'hagis de fer a mà i si l'has de fer en majúscules llavors tot...
2: Malament.
1: No te l'acceptaran. En algun moment també podia passar això.
0: Això no m'ho havia plantejat, però també tens raó.
1: Aquí, a l'inici de la conversa, Ricard, has deixat anar un petit detall que a mi em sembla bastant rellevant, que és que la teva dona... ja havia fet aquest examen.
0: Llavors, la teva dona, passat,
1: què va treure?
0: El va fer l'any passat i va treure més d'un 9.
1: Llavors, a casa com esteu, Ricard? Com ho
0: portem? No, jo no ho he explicat. Jo a casa no ho he explicat, això.
3: Però ara et pots sentir...
0: No, la meva dona va estar escoltant. No, a veure, amb esportivitat i tal, però clar, tu diràs, sí.
1: Hi ha conya, hi ha conya. A casa hi ha conya.
0: Ha tingut una mica de conyeta, home, tu diràs, sí. Home, una altra cosa no, a casa meva calés no s'obren, però la conya sí.
1: Amb qui vas compartir l'examen? És a dir, va haver-hi altres queixes o només va ser tu el problemàtic?
0: No, això com allò del... Sí, això ho vaig patir en silenci, en solitari, compartint-ho a casa i tal. El que passa és que sí que després de la indignació inicial, al cap d'una estona, bueno, l'endemà vaig pensar, hòstia, podria que ho expliqui. I la manera que se'm va acudir d'explicar-ho, doncs mira, va ser aquest fil a Twitter que pel que veig, doncs mira, ha tingut un cert ressò i un cert impacte a partir d'aquí.
1: S'ha de dir que...
0: presentar recurs i creuar els dits i a veure.
1: Jo avui estava revisant el fil i hi havia gent, que no sigui en càrrec té o quins contactes té, que afirmaven amb molta rotunditat que això que has fet no es podia fer. És a dir, que tu no pots fer un examen en majúscules. Ho afirmaven amb rotunditat. Ara, diguem, el contacte directe ets tu, perquè si tu vas preguntar-ho allà i a posteriori fins i tot has parlat amb correctors...
0: Ara, que qui m'ho va dir, doncs, s'hagués equivocat, no ho sé, però és que a mi després, gent que es dedica a fer aquest paper de corrector, i no d'un any, sinó de temps enrere, i fins i tot n'hi ha algun, que el que passa és que, com que Twitter hi ha tant d'anònim i tant de no sé què, algun que s'identifica com a corrector que ho diu, que sí, amb la qual cosa. Doncs no ho sé, jo espero que algú em tregui l'entrellat de tot això.
1: Doncs Ricard, ho anirem seguint, perquè aquestes històries ens agrada saber com acaben les coses, a veure on
2: passa. Li tenen mania, ja ho sabeu.
1: Bueno, sí. El professor té mania, que és una altra classe.
3: És molt perillós escriure amb majúscules.
1: Era difícil l'examen a banda d'això, ho dic per la gent que es vulgui presentar.
0: Jo t'haig de dir una cosa, aquest examen és el que en teoria es va dir que acabaria sent obligatori per tot el personal docent. Val? Jo aquest examen jo el veig perfectament assequible, és a dir, no és fàcil, però és que penso que un examen superior d'una llengua no pot ser fàcil, el que ha de ser un examen exigent i ha de ser un examen doncs, bueno, ben plantejat i sobretot ben corregit, si pot ser. Però aquest no és un examen perquè l'aprovi tot el personal docent, és a dir, jo m'explico, si tu pretens que tot el personal docent de ciències, per entendre'ns, assoleixi aquest nivell, és a dir, aquest examen, és assequible si tu tens un ús habitual del català, no només parlat, sinó parlat i escrit, si coneixes la norma, si no fas faltes, si coneixes el lèxic, si coneixes... I aleshores jo crec que el nivell que assoleix, que demana, doncs, bueno, és un examen, escolta, bueno, ho dit d'una altra manera, per fer aquest examen t'has de preparar i molt... O sigui, t'has de preparar bé.
1: Clar,
0: en el meu cas, doncs jo no vaig preparar-me'l perquè, coi, perquè és la meva llengua.
1: Clar, ho fas habitualment.
2: Sí. No,
1: perquè és la seva pràctica habitual. És que jo ho fa cada dia.
2: Què va treure? Un 0.
1: Ricard, me n'alegro que la dicció la tinguis bona, perquè l'escriptura es veu que no...
4: Parlat, ens ha quedat clar que en majúscules no hem d'escriure en un examen.
3: Si no cauen el peu fan mal, eh?
1: Ricard, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Molt bé, igualment.
1: Fins una altra.
3: Adéu.
1: Bueno, ho seguirem. Si pots escriure un examen en majúscules o no. Però no hauria de premiar...
2: Bueno, ara d'anar a buscar el certificat digital.
1: Bueno, sí, tot això. Que s'entengui, no? Quan tu corregeixes la cosa, la gràcia és que s'entengui. És igual com està escrit. No ho sé.
4: Però quan d'hacer de quitar això... Jo amb tot això dels certificats...
1: Com et va tu el tema dels certificats?
4: Ui! És un món que m'apassiona.
2: És l'home més tecnològic que conec.
4: Home, i tant.
3: I ara això de la meva salut es veu que no sé què hauràs de fer.
1: Sí, també.
4: Em sembla que això, la Folquet, potser el pot informar perquè... No, perquè em sembla que això havia quedat aturat, no?
2: Ho estaven refent perquè deixaràs de fer servir la contrasenya per entrar i t'hauràs d'identificar a través de...
5: Del certificat.
2: Mòbil, sí, però...
4: A través de l'aplicació, no?
5: Sí, però ella diu, a través de l'aplicació, però no amb contrasenya, no, com contrasenya. Fins ara, sinó amb el certificat.
2: El que passa és que hi va haver moltes crítiques, perquè hi havia gent que deia, escolta'm, jo gestiono el portal de la meva salut dels meus pares, clar, o d'algú
5: dels
2: gran,
5: meus fills, clar, meu,
2: i,
5: tal.
2: I si ho referenciem tot a un telèfon mòbil, doncs això és un, no pot ser, i tot això és el que hem estat arreglant perquè quan ja es posi en marxa, diguéssim, no hi hagi problemes, i una persona pugui gestionar més d'un canal de la meva salut, doncs, de familiars que ho necessiten, i això amb, jo, un, sí, amb un número mòbil.
3: Però disculpeu, però jo aniré al CAP i hi haurà una persona allà que m'atendrà? O
2: home, esclar,
3: o desapareix
2: com sempre. Home.
3: O què sé jo? Perquè quan he dit que ho has de fer tot al mòbil...
2: I... Però vostè demana cita a través de la meva salut.
3: No, jo truco.
2: Doncs truca i li donen cita, no?
3: Sí.
2: Doncs ja està.
5: S'havia arribat... Però l'altre dia vaig trucar i em van dir, no, mira, millor fes-ho des de la meva salut.
1: S'havia arribat a dir que hi hauria una pantalla...
2: Depèn dels caps.
1: Hi hauria una pantalla a l'entrada, sí, que la pantalla ja faria un cribratge, perquè vostè li diria a la pantalla, a la màquina, què té... I la màquina ja li diria, passi cap una porta...
5: No, la màquina li dirà, no vingui més, que avui ha vingut. Això és el que
1: això
5: li diria.
1: Això també podria passar. Això podria passar.
3: Però si no em trobo bé, no em trobo bé.
2: Sí, home.
3: En fi. Bueno. Te prens una pastilla i no et trobes bé.
1: Sí.
3: Bé, perquè no l'encerten, la primera.
1: No.
4: Va, deixem-me fer una pausa. Sí. Ens posarem al dia del que passa a aquesta hora de la tarda. Gràcies, Marc Serra. I després ens acompanyarà Toni Muñoz. Hem de parlar de l'Oeste, mai millor dit. De l'Oeste i del que passa. I també ens acompanyarà el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt el director de La Vanguardia, Manel Pérez, per abordar què és el que ha passat o què està passant no només al grup Volkswagen, sinó també a Seat. Tot això després, com dèiem, d'aquesta petita pausa.
6: Ja s'acosta.
4: 3, 2, 1...
6: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat.

0: Embadirades, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026, un dilluns de prèvia de Champions. Demà arrenca la gran competició europea de clubs amb els primers partits d'aquesta fase Lliga. El Barça debutarà dimecres, a la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Demà en farem la prèvia, com toca, sentint Flick, Gio van Bronckhorst, l'exlateral esquerre del Barça és l'entrenador del Feyenoord. Atenció, perquè demà amb Flick parla Lamine Yamal serà el jugador que apareixerà davant la premsa abans del debut europeu. Per tant, interessant també què en pensa l'estrella del Barça d'aquesta Champions. Una decisió que m'encanta del Barça. Segurament ja estava presa, però lliga molt amb que avui Kylian Mbappé, l'estrella del Madrid, surt a parlar en l'estrena de la Champions del Madrid demà contra l'Inter de Milà, i Lamine Yamal li agafarà el relleu i també serà el primer jugador del Barça en parlar abans de l'estrena de la Champions. Avui el davanter francès del Madrid ha hagut d'afrontar preguntes complicades sobre, per exemple, per què no pressiona com fan Rafinha o Dembélé al Barça i al PSG. Ara sentirem què ha dit Mbappé. I també Mbappé ha dit que mereix guanyar la pilota d'or. Segur que demà el debat de la pilota d'or seguirà amb Lamine Yamal, i això que la gala és el 26 d'octubre. Queda un mes i mig per aquesta gala que es farà a Londres, però el debat a les sales de premsa està servit i ja ha començat. Ara escoltarem amb calma Mbappé, també Mourinho, que avui ha començat a ser el Mourinho que recordàvem, parlant d'àrbitres, del VAR, plorant una mica després de la derrota de divendres al camp del Betis i deixant anar ja un d'aquells porqué d'època, mítics. Quan obrim tertúlia, a les 11 ens endinsarem en l'univers Champions, perquè demà també debuten, per exemple, a banda del Madrid-Inter, hi ha un Borussia Dortmund-Villarreal i un Lilla-Betis. Tres equips de la Lliga Espanyola demà dimarts entren en acció i farem tots els partits a RAC1. Seguirà el format de la Champions a RAC1 amb el Jaume Molló i farem tota la Champions aquesta temporada, tant dimarts com dimecres, i aquesta setmana dijous, perquè és superjornada de Champions, la primera, la de l'estrena, i els tres dies tindrem Champions a RAC1. I també mirarem avui quins poden ser els grans rivals del Barça per guanyar aquesta edició de la Champions, que esperem que sigui la vençuda. A la dotzena, esperem que sigui la vençuda i per fi el Barça pugui trencar aquesta sequera a Europa que s'allarga des del juny del 2015 a Berlín. Aquesta temporada, per cert, com a curiositat, la final es torna a jugar el mes de juny, concretament el 5 de juny del 2027, al Metropolitano, a Madrid. Fins ara es jugava a finals de maig. No sé si és un senyal del destí o no, però aquest any la final de la Champions torna a ser el mes de juny. L'última vegada que la guanya el Barça també va ser el juny del 2015. El Barça que parteix com un dels candidats, i més si tenim en compte el que ens ha ensenyat l'equip de Flick en aquest tram inicial de temporada. Quins partidassos de Lliga està fent el Barça, que ja és líder en solitari, li treu 3 punts al Madrid en 4 jornades i 5 a l'Atlético. Va de maneta en maneta, sense davanter centre pur, atropellant futbolísticament els rivals amb una superioritat aclaparadora i amb la sensació que encara no ha tocat sostre ni l'equip de Flick ni alguns jugadors com Lamine, Rodri, Pedri o Fermín, entre molts d'altres. Tot plegat fa molt bona pinta, ara ho comentem. Igual que també fa bona pinta el Consell del Tu Diràs, que una temporada més obrirà els dilluns aquí a la ràdio.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi. Què tal? Bona nit.
2: Molt bé. Molt content de...
1: Ben tornat.
2: Obrir...
1: la setmana,
2: obrir la temporada.
1: Sí.
2: La temporada, a l'emissora líder, amb dos grans companys, amb un programa sensacional.
1: Moltes gràcies. Jo també estic molt content. Sí, amb l'Antoni Bassas, que també seguirà els dilluns amb nosaltres. Hola, Antoni.
3: Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi. Bona. Content, com deia el Charlie Reixac, de passar de pòster a pòster. O sigui, de passar la temporada 25-26 a la 26-27.
1: Seguiu a l'àlbum de cromos, seguiu.
3: Sí, passar de pòster a pòster.
1: Molt bé, m'encanta aquest concepte. Sí. Ha anat bé l'estiu? Sí?
2: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Esteu bé?
3: Molt bé.
1: Ha arrencat bé la temporada? Vull dir que
3: sí,
1: no ens podem queixar. Un parell de coses. A veure, s'ha jugat avui el Getafe un Celta 1. Això ja és resultat definitiu, Getafe 1, Celta 1, de la jornada del cap de setmana, i s'està jugant a l'Elx 0, Reial Societat 2. Està a la segona part, aquest partit, que completa la quarta jornada de Lliga. Elx 0, Reial Societat 2, quan acabi, a quarts de 12, actualitzem el marcador i mirem com ha quedat la classificació, però l'Elx està enfonsadíssim a la classificació, té una pinta de primer entrenador destituït, Anselmi, que fa por, i la Reial Societat, que ha reaccionat després de començar molt malament la Lliga i que amb aquesta victòria s'enfilaria al 7 punts. I a segona divisió, ara mateix s'ha tancat la quarta jornada a la nova Creu Alta de Sabadell, en el partit de festa major de la ciutat. Allà hi tenim el Pau Bonastre, hem fet tot el partit de RAC+1. Deixeu-me connectar un moment per saber com ha acabat, que estava molt emocionant aquest Sabadell-Còrdoba. A RAC+1 amb el Puig, amb el Bonastre i amb el Gerard Guardi, entre d'altres, comentant aquest partit. Que... Hola, companys, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit, Aleix.
1: Què tal? Digueu-me que hi ha hagut bones notícies a la nova Creu Alta.
4: I tan boníssimes, una victòria més amb un partidàs del Sabadell, Pau, amb aquest 3-2 final contra el Còrdoba.
5: Sí, perquè la gent està celebrant l'himne, amb l'himne del Sabadell, la victòria del Centre d'Esports ha guanyat per 3-2 contra el Còrdoba, un doblet de Joaquini i el gol d'Urri al tram final des del punt de penal, el gol definitiu per tornar a avançar el Sabadell per fer el 3-2 en una nit espectacular, divertida, entretinguda aquí a la nova Creu Alta, dilluns de festa major a Sabadell, ha guanyat el Sabadell 8 punts de 12 possibles, ho celebren els jugadors, ho celebra l'afició, ho celebra la nova Creu Alta.
1: Sí, sí, Guardi, immillorable, l'inici de l'equip, amb 8 punts, quart a la classificació i fent feina de cara a la permanència, que és el gran objectiu, tot i que encara sigui quart ara mateix.
4: Setmana fantàstica, Aleix, amb aquest 6-6 en Lliga, aixecant el trofeu de la Copa Catalunya i el somni de veure com l'equip arlequinat, després de 2 ascensos consecutius, està al capdavant de la Liga Hypermotions. Ara li deia al Pau, amb aquest ADN, amb aquest segell de Ferran Costa, aquesta temporada no sé fins on arribarem, però ens ho passarem pipa, això segur.
1: Molt bé, Puig, us deixo tancar aquí a RAC+1, més tard el tu diràs, sentim reaccions dels protagonistes.
4: Perfecte, fins ara.
1: Adéu, fins ara, guanyat el Sabadell 3-2. Que, hi havia molt a la nova Creu Alta, o no?
3: També, Déu-n'hi-do, sí, perquè sí, el Sabadell havia estat anys a primera divisió, jo recordo com a Criu, el Camp Nou, però després amb en Puyol havíem anat moltes vegades a la nova Creu Alta, sí, sí.
1: Sí. Tu recordes alguna crònica?
2: Jo recordo haver anat una de les primeres... abans, per exemple, s'anava quan els jugadors de la selecció anaven convocats i tornava a l'aeroport i s'anava, els periodistes anàvem allà. Jo recordo haver fet una arribada de la primera convocatòria, crec que va ser de Garzón.
1: Hi ha una anècdota que sempre recorda molt a Sabadell, que és la de Cruyff fent baixar Guardiola al filial, i Guardiola havent d'anar a la nova Creu Alta i sí, fent el gol de la victòria amb el filial.
3: Li va dir, te vas con el filial i metes un gol. I el va fer.
1: I el va fer. I va ser de la victòria.
3: I el va fer, sí, sí. Aquell dia el Barça jugava a Burgos, el Barça gran, i recordo que abans del partit, perquè les coses han canviat una miqueta, caminant per la gespa abans de començar, a Puyol i jo li vam dir en el Johan, però com has traït la Guardiola? No, perquè aquest nano ha d'esforçar-se, ha de treballar, i li ha dit que anés allà i que marqués un gol. I sí, sí.
1: I el va fer. El va marcar. Va ser el de la victòria. 1-2 va guanyar el Barça B en aquella època al camp del Sabadell, ara fa molts anys. Ara que has dit el nom del Puyol, després et preguntaré per la presentació avui del llibre Factor Puyol, no?, del Josep Maria Déu, i pels 50 anys de la transmissió d'un partit de futbol en català a la ràdio, el 5 de setembre, això va ser dissabte, de 1976, doncs aquest dissabte em va fer 50 anys. Ara en parlarem, sé que amb el Basté vas entrar l'altre dia,
3: sí,
1: però a veure
3: sí,
1: si pots recordar.
3: Avui era també el Jordi.
1: Hi havia molta gent.
3: Pallàs, sí, el Xavi Bosch. No, hi havia molta gent. Sí.
1: Perfecte, doncs mira, per tancar el consell avui, si podem recordar una mica el que va significar, no?, aquesta primera transmissió d'un partit de futbol en català després de la Guerra Civil del 1976 amb en Puyol al capdavant, tu que hi vas formar part, no?, d'aquella transmissió durant 14 anys. Tinc aquí uns sobres, Santi i Antoni, no sé si recordeu...
2: Tu creus que...
1: Tu creus que val la pena?
3: Bueno, explica-ho ràpid, perquè avui dia tinc uns sobres, és una expressió que no sembla gaire bé. Saps què vull dir?
1: El 4 de juny va ser l'última vegada que ens vam veure, que vam fer consell, i us vaig demanar que féssiu la vostra porra del Mundial. Mundial que va acabar guanyant la selecció espanyola. Llavors, mira, estic obrint-ho i aquí no hi ha problema. Santi Nolla, anirem ràpid, eh? Santi Nolla, a veure, què vas dir? Vas dir... França, vas dir.
2: No entenc res.
1: Que guanyaria. Sí, França, vas dir que guanyaria. Sí. Ah, i vas dir Julián sí, Bernardo no, posa aquí. Clar, us vaig demanar això també. Julián sí, Bernardo no, final... Al final no, no.
2: Va un 50%.
1: Aquí, sí, sí. I que marxarien Casador, Araujo i Rashford. Aquesta sí, eh?
3: Sempre l'abat, eh? Sí. Tu tenies informació privilegiada,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí. I que França seria campiona, va acabar quarta, va ser quarta, no? Sí, perquè Anglaterra va perdre. I l'Antoni, a veure, Antoni Bassas. Tu vas dir que marxarien Rashford, Chesney i Casador.
3: Bueno.
1: Chesney s'acaba quedant.
3: Collà... Però ara ja no és el segon porter, no?
1: Ara ja l'Ivakovic, també, que forma part de la plantilla.
3: Els altres dos sí, eh?
1: Sí. Julián Álvarez va dir que sí, vindrà, com creia tothom. I França campiona del món, també. Veu coincidir els dos, sense saber-ho.
3: No ens hem equivocat tant. El França va ser semifinalista.
1: Sí, tota la raó del món.
3: En el partit en el que vaig veure clar que Espanya seria campiona del món, perquè França estava fent un mundial impecable, i en canvi Espanya la va minimitzar, o sigui, és que no apareix a França per enlloc. I aleshores, amb una Espanya-Argentina, estava molt clar que em vaig fer tips de dir-ho aquella setmana, eh? No hi ha dubte, la favorita és Espanya.
1: Jo pensava que hi hauria aquell punt sentimental de l'Argentina, de Messi, que Messi arribava fos i l'Argentina no tenia res més. Allò era... O t'aferraves a Messi o ja
3: tots
1: està.
3: Tots agafats amb una corda al precipici, i el Maradona i les Malvines, i Leo, i, no sé, i som-hi tots, i llavors perdien, i a última hora guanyaven Egipte. O sigui, sí. hi ha un moment que aquest xiclet ja es fa malbé, perquè no dona més de sí.
1: No, i futbolísticament la selecció espanyola va ser espectacular, sí. com està passant ara amb el Barça, que això em lliga amb el que volia començar el consell.
2: L'Argentina no va tenir qualitat, només Messi, també Messi, a la part, ja diguéssim, d'un Mundial al final del Mundial. O sigui, no... La diferència va ser, jo crec que, abismal.
1: Abismal, sí. Com estem veient ara amb el Barça, no?, en aquest inici de Lliga, que això em lliga, perquè, clar, Rodri, MVP del Mundial, ara el Barça, Lamine, Olmo, tot i que Fermín està a casa sur, Cubarsí, Pedri, cas que l'estructura de la selecció espanyola és el futbol que estem veient al Barça, no? Us està sorprenent o no el que estem veient fins ara?
3: Què? Home, diguéssim que per la intensitat i el volum sí, és a dir, primer perquè venim d'un Mundial i dius, bueno, aviam com arrencaran i com estaran de forma i com vindran i no sé què. I aleshores resulta que l'equip pressiona des del minut 1 al minut 90, que és una cosa que tu sempre, Santi, havies posat molt l'accent tenint el futbol d'avui en dia. Està fora de tota estadística que de 4 partits n'hi hagi 3 que marquis 5 gols, que hagis marcat 15 gols, o sigui, 15 gols fora de casa, no?
1: Perdona, 10. No, 10
3: gols.
1: 10 fora de casa, 0-5 a Elx, 0-5 a València i després els al Camp Nou.
3: No, 10 gols fora de casa, o sigui, és que em sembla estratosfèric, no? I les societats que es veuen, allò que ja en diuen el Fermín Lamal, diguéssim, no? Aquesta associació per la dreta. Una cosa que avui en diuen Joan Jopallàs a La Vanguardia, la defensa catalana, que té nom de jugada d'escacs, però vull dir que tens a la porteria el Joan García i tens l'Eric García, el Pau Cubarsí, el Gerard Martín i el Xavi Espar.
1: La gran sorpresa per mi d'aquest inici.
3: És a dir, Fermín, que quan penso que l'any passat, a l'estiu, va sonar que potser per 30 o 40 milions el malvenia amb el futbol anglès, però quin cap, pensar que pots desprendre't d'una joia del planter com aquesta, no? És a dir, quan penses que jugadors com Gavi tenen problemes, que no trobes a faltar gens Frenkie de Jong, que ens hem passat l'estiu dient que no tenim un nou, i hem marcat 17 gols, home, jo crec que tot això, francament, com es diu en aquests casos, supera la mateixa empresa. Ha estat una sorpresa per la mateixa empresa. I llavors, els socis del Barça ja són prou madurs i intel·ligents per entendre que això no serà sempre així, que les temporades tenen cicles, que no podem caure en la trampa que ara el Barça, el dia que no guanyi marcant 5 gols, avui no han estat gaire bé. No, tot això que estan fent té un mèrit extraordinari. I, francament, jo crec que presenten candidatura per una gran temporada. I en el cas del Barça, una gran temporada és tornar a guanyar la Lliga, que ja ha guanyat-li 3 lligues seguides al Madrid, ja em semblaria estratosfèric.
1: Això ho han fet Cruyff i Guardiola.
3: Amb la necessitat que té el Madrid de títols, que fa 2 anys que no veu res, i presenten candidatura al Champions. Però, bueno, escolta, estem a 7 de setembre, vull dir, calma. No?
2: Sí, jo crec que el Barça ha millorat de plantilla. I et diré que ha fitxat molt bé, amb la sensació de que és segurament la millor plantilla des de l'era Messi, et diria. Després de la deuda Messi, la millor plantilla que hi ha hagut, doncs et diria que potser és aquesta, no? S'ha fitxat molt bé, s'ha fitxat en intel·ligència, s'ha aprofitat, diguéssim, una oportunitat de mercat com Rodri, que crec que és un fitxatge que... pot marcar una certa diferència, no només per el que té el Barça, sinó per el que deixa de tenir el rival.
1: Què li dius avui? Antiestrès, al teu article? Antiestrès, sí, Rodri és l'antiestrès, no?
2: És que per mi és molt relaxant.
1: O sigui, la pausa, no?
2: 90, sí, ja donant amb la samarreta per dintre. És, per mi és absolutament...
3: L'únic, l'altre dia m'hi fixava, és l'únic que va amb la samarreta
2: per dintre. Jo crec que és l'únic en tot el món del futbol. No recordo un altre amb la samarreta per dintre.
1: És que sembla un futbolista seriós, dins i fora del camp. Sí, tranquil, sí. Seriós, intel·ligent, no? Amb el cap ben amunt.
2: Sí, i a més, vull dir, que donaria la sensació que el Santistrès és una persona lenta. No, és que la circulació de la pilota amb ell és absolutament... I després és simple, no? I eficient, no? I crec que és un fitxatge clau. Però, a part, s'ha reforçat molt bé en les dues bandes. O sigui, tant Gordon com de Gemi, el que fa és... La temporada passada, en què van patir molt amb la baixa de Rafinha a la Champions, amb la possible baixa de Lamin. Avui, Rafinha i Lamin, baixes són baixes potentes, però en Gordon i Adeyemi no és el mateix, diguéssim, que no tenia Rooney. O sigui, que aquí... I després, jo crec que també és la confecció d'una plantilla en la que has extremat la competència. Sí? Jo crec que aquí... competeix tothom a un nivell altíssim. És que...
1: Olmo.
2: És que, clar, és que Fermín se'n surt, però és que Olmo...
1: Sí, quan entra fa assistències.
2: Surt 10 minuts i fa dues assistències. Sí. O sigui, és que l'arribada de Xavi Espar, clar, és que Cancelo... O sigui, deies, bueno, s'ho faran Cancelo i Valde. No? S'ho faran Cancelo i Valde i Xavi Espar.
1: Ja ho veurem, no?
2: Clar, o sigui, al mig del camp, en l'entrada de Rodri. O sigui, jo crec que la competència que hi ha dintre del mateix grup farà, bueno, està fent i fa que l'equip hagi pujat un altre esglaó. I això es veurà durant tota la temporada, aquesta competència. Es veurà perquè, d'alguna manera, també tenim la sensació de que Flick sap comportar aquest tipus de grups. I els porta bé.
1: Sí, hi ha com una banqueta de luxe que tu veus els canvis i dius... Ah, que ara entra aquest. Val, no ha baixat el nivell, això. Ah, que ara entra aquest altre. Hòstia, això no ha baixat el nivell. Al contrari, entren frescos i com que tenen més o menys la mateixa qualitat que el que estava sent titular, encara atropelles més el rival que està cansant.
3: En temporades anteriors tu veies el canvi del minut 15 de la segona part i deies, bueno, aviam, sí, l'hem de fer perquè alguna cosa hem de canviar, no? Perquè el partit estava empatat, però allò podia ser. I en canvi, home, ara vas bastant sobresegur. Sobre la incorporació de Rodri, també deixa'm dir que des d'un punt de vista futbolístic està explicat el que significa, però també és un cop moral. És a dir, es tracta d'un jugador madrileny que diu no, jo no vull anar al Madrid. És possible que hi hagi tot el tema de la pilota d'or i que s'ho va prendre malament, que el van menys tenir perquè el Vinícius no hi va voler anar quan va saber que no li donarien a ell i tot plegat. Però, aviam, les coses no només es decideixen per despit. O sigui, quan una pilota d'or, guanyador d'un mundial de futbol, diu no, és que jo aquí m'hi entendré amb tots aquests, fan el futbol que jo sé fer, ha estat 7 anys treballant amb el Pep a Manchester, i s'imagina que a Madrid serà un cromo més de l'àlbum que cada temporada munta Florentino Pérez, doncs, home, doncs que la decisió d'anar pel Barça és molt racional. I això jo crec que, bueno, pel futbol espanyol és tota una declaració de on som, no? D'on som. I on som és que el Mundial l'han guanyat jugadors de diversos equips, penso per exemple amb el porter Unai Simón, però també penso amb Pedro Porro o l'Oyarzábal, no, de la Real Societat.
1: Sí, l'Àlex Baena també va tenir un paper important de l'Atlético, no?
3: Però jo crec que ja es pot afirmar, i espero que ningú s'enfadi, i si s'enfada doncs que s'hi posi fulles, que sense el Barça Espanya no tindria dos Mundials. Ni el del 2010 ni el del 2026.
2: Bueno. No, i Rodri, abundant amb el que comentes, sí, estic d'acord, tria un model.
3: Home.
2: Sí, a veure, hi ha una qüestió de club, però no veig a Rodri en la guerra, diguéssim, de clubs, sinó que el que fa és triar un model futbolístic que ell amb Amat, que li convé futbolísticament, i que veu que és el que pot seguir, que pot, el que pot anar bé.
3: Clar, un nano que se'n mira com
2: un estil, un estil de joc.
3: Sí, sí.
1: Parlant d'això, dels estils de jocs, feia com certa respecte al retorn de Mourinho i potser els fitxatges que ha fet el Madrid, que deies, hòstia, pot ser que en defensa la gent ha encertat una mica, al davant mantenen, no, la pegada que diuen ells, Bernardo Silva, a veure com funciona... però la sensació és que no ha canviat massa i que comencem ja a veure, no? Demà escrius a... És que ara estic veient a mundodeportivo.com. Demà que escrius, caretes fora, no ja? O sigui, que comences a veure que comencen a queixar-se i a ser els d'abans.
2: Sí,
1: no?
2: Ja, sí. Mourinho ha estat bé, ha estat, diguéssim, intentant, no?, contingut durant un temps i a la primera derrota ja ha sortit, no? Jo crec que d'una forma... no tan exagerada i tan brutal com abans, o sigui, amb un to més...
3: Ens fem
2: més...
3: grans, Santi.
2: Sí, amb un to més baix, però, a veure, evident, o sigui, la primera derrota ja ha creat els primers nervis. El Madrid també té una altra qüestió. Jo crec que el Madrid aquesta temporada competirà, eh?
3: Sí, home. Sí, el mateix que acabem de dir del Barça, i tranquils que som a 7 de desembre, de setembre es pot dir també pel Madrid, o s'ha de dir també pel Madrid, i tots sabem que, en efecte, serà competitiu, perquè també s'ha reforçat. I el Madrid és un especialista en guanyar lligues venint des del darrere i guanyar Champions en anys que la Lliga no està fent gran cosa. El mateix Barça, l'any 92, l'any de Wembley, només va ser líder els 5 últims minuts del campionat a Tenerife. Els 5 últims minuts, durant tota la Lliga, no va ser líder i la va guanyar. És a dir, compta amb aquestes coses d'eufòria.
2: Sí, el Madrid normalment es posa al febrer.
3: Sí, sí.
2: O sigui,
1: però compte que no arribi tard, perquè
2: tard,
1: el ritme, del, tard, el ritme i, del Barça...
2: I moltes vegades arriba tard, però veu veure o llegir o escoltar les declaracions de Modric?
3: Sí.
2: Modric que va dir, no, sí, nosaltres, a veure, va reconèixer que el Barça era un equip que se'n sortia i que eren molt bons, no com altres que parlen d'arbitratge, ell va reconèixer que era un equip molt bo i que ells, per exemple, on estaven i on es ficava, posaven el focus, era fonamentalment a Champions, perquè era l'únic que realment els feia motivar o vibrar i tal, no? I que esperaven a posar-se'n allò i que van arribar tard moltes vegades perquè davant hi havia un equip excels com el Barça.
3: Sí. Tot això ho va dir un dia que l'intentaven fer parlar de Negreira, i va dir un moment, i va dir tot això que ara ha dit el Santi. No, sobre això de Mourinho, haig de dir que per mi ha sigut música a les meves orelles. Sí, home, perquè és que ha posat les coses allà on han de ser. El Madrid parlant a la sala de premsa i el Barça parlant al camp. Ja està, és fantàstic.
1: Que és com, sembla un déjà vu, del que va passar en aquelles èpoques, no? del Mourinho sí, i de Guardiola.
3: Tot, una mica, hauria de tenir un sentit de pudor o de ridícul després d'aquestes exhibicions del Barça, de sortir ja a parlar de que per què no van repetir un penal. O sigui, per l'amor de Déu. Però, bueno, escolta, ja s'ho faran, és el seu problema. Ja dic, és fantàstic.
1: De la pilota d'or, que encara queda un mes i mig, em voleu dir alguna cosa?
2: Jo crec que ara estan en campanya, també. O sigui, jo crec que Mbappé i Lamin ara estan mirant... No, perquè...
1: Però té més mèrits Lamin? Jo crec que Mbappé no hauria d'estar en la terna de candidats.
2: No, però no és això. Jo el que crec és que ara... El que hi ha és que no hi ha una decisió, o sigui, no hi ha un jugador que sigui molt clar per aquesta pilota d'or, i la decisió, molta gent pensa que es prendrà d'aquí al 26, crec que el 26 d'octubre. I que durant aquesta etapa els highlights podran marcar...
1: Alguns vots més, potser, o alguna cosa més.
2: Podran marcar vots a favor que puguin ser decisius amb una elecció que no està... molt clar avui.
3: El Mbappé va guanyar el Pichichi de la temporada anterior.
1: Ha fet Lliga, Pichichi en Lliga, Pichichi en Champions i Pichichi del Mundial, però no ha guanyat cap títol. Ha fet molts gols en les tres competicions.
3: Home, que algú pot pensar, però si no ha guanyat res, però no, home, individualment, que d'això va el premi, ell sí que ha destacat en com a golejador, no? Però normalment el pes d'allò que es guanya és molt important.
2: Jo no recordo una pilota d'or. No recordo, és possible que potser falli la meva memòria, que no hagi guanyat res.
3: Seria molt, molt estrany, perquè per això ja hi ha la bota d'or, o sigui, els golejadors els hi donen la bota d'or, diguéssim.
1: Clar.
3: Però vull dir-te que no, que sí que té algun mèrit individual, però jo crec que la pilota d'or no va d'això, Jo crec que per poc que fins al 23 d'octubre el Barça ho faci bé i Lamine marqui gols com els, com, sobretot com el primer d'ahir,
1: sí.
3: Continuarà enamorant. I, francament, doncs, un campió del món també és una cosa que cediu el prestigi de la pilota.
2: Entre els dos, jo crec que és clar.
3: Qui més pot haver-hi?
1: Està per sobre Lamine. Rodri pot ser-hi com a MVP Rodri, del Mundial.
2: Dembélé,
1: campió de la Champions. Fabián ha fet Champions i Mundial, però és veritat que és un migcampista.
2: Crec que pot estar per Estèlia.
1: I Messi, jo el posaria entre els 5 millors.
2: I Messi també està. Les... En el que és la lluita, jo crec que són aquests 5-6.
1: Clar, clar. Bé, tindrem un mes i mig per parlar-ne. Res, una pausa molt ràpida i ara tanquem el Consell, parlant un moment d'aquests 50 anys de la primera transmissió en català radiofònica que va fer Joaquim Maria Pujal el 5 de setembre de 1976, en un Barça 4 a Les Palmes 0, primera jornada d'aquella Lliga, amb dos gols de Johan Cruyff.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas fent el primer Consell del Tu Diràs d'aquesta temporada, que pinta molt bé pel Barça. Tu recordes aquella transmissió, 5 de setembre del 76, fa 50 anys?
2: Sí, home, jo crec que va ser un fet absolutament històric per part de dos mestres, el mestre Pujal, però també l'Antoni, diguéssim que... A veure, en aquell moment, crec que també va, no sé si també va participar el Josep Maria Casanovas.
3: No, Casanovas va fer la transmissió del primer partit per TV3.
2: Per TV3.
3: El dia de la inauguració de les emissions de TV3, el partit un Barça-Sassuna el va fer el Josep Maria Casanovas.
2: Sí, però sobretot el que jo crec que és molt important és el nivell d'innovació que va suposar, no? O sigui, un altre tipus de llenguatge, no? Una altra forma de retransmissions, un tarannà diferent a la premsa esportiva, no? O sigui, a mi el que em queda d'allò, independentment de la valoració brutal de fer un català, no? Però sobretot és que va marcar un nou to amb el que és les retransmissions de la premsa esportiva. Va ser una nova etapa i fase en el món de la premsa esportiva, no? Jo crec que jo això és el que valoro, no?, per damunt de qualsevol.
3: Sí, va ser un canvi de llengua, però també va ser un canvi de model, com diu el Santi. Pensa, per exemple, que en el primer partit Cruyff marca un gol i el Quim diu li ha fotut una fava extraordinària. Llavors va haver-hi com una petita polèmica aquelles setmanes sobre si un locutor per la ràdio, estem parlant de l'any 76, podia dir li ha fotut una fava, perquè això era com massa col·loquial, no? I va haver-hi discussions sobre això, però és un exemple perfecte per veure com en Pujal es va aproximar al sentiment de l'espectador, que probablement a casa seva estava dient això, i al cap i a la fi, fotre, doncs és un verb que està al diccionari, no? Una altra cosa és que en aquell moment es considerés especialment malsonant.
2: Sí, i la retransmissió, diguéssim, barcelonista.
3: Sí.
2: Si volies que no, clar, en aquell moment... la premsa esportiva, no? Tot el debat era i l'objectivitat on està i tal, no? I va haver gent aquí valenta, sí, que va dir, escolta, no, mira, nosaltres som d'aquí. Això no significa que
3: diguem mentides, bé,
2: no. O sigui, al revés, el que passa que ho fem des de la proximitat del que sent,
1: sí, i el sentiment
2: que
1: una mica,
2: escolta,
1: no?
3: Sí, en això, diguéssim, en Pujal va ser visionari, no? Vam tenir sort que això, els pioners, van ser gent molt rigorosa, en Pujal era llicenciat en filologia, molt rigorosa, molt ambiciosa i amb molta capacitat d'innovació. Amb aquesta idea de dir, no n'hi ha prou en fer un català, ho hem de fer molt bé, hem de ser competitius, hem de tenir un bon patrocinador, la Caixa, que ens permeti posar més micròfons, més periodistes, per tant, fer millor transmissió, perquè així no només prestigiarem la llengua, sinó que demostrarem a les nostres empreses que es pot guanyar diners fent partits en català i que nosaltres ens podem guanyar la vida també, no? És a dir, hi havia un plantejament d'anar per totes, de pensar en gran des del primer dia. Em recordo que a vegades em deia... Diu no, perdonin els oients, però tenim problemes. No et tornis a dir mai més tenim problemes, perquè saps què passa? Quan tu dius tenim problemes, l'oient se'n va a buscar una emissora on no tenen problemes. Per tant, si tens problemes, te'ls aguantes, els soluciones, a no ser que no es puguin deixar d'explicar.
1: Eren temes tècnics, vols dir, no? Sí. Que potser la connexió fallava.
3: La connexió fallava o el cable no m'arriba. Sí. A l'època encara no hi havia micròfons autònoms. Hòstia. Per tant, extirpa del teu llenguatge l'expressió tenim problemes.
1: Que, aquells 14 anys per tu, què? Una escola?
3: Una escola, sí, sí. Jo vaig tenir la sort de tenir un mestre cada setmana, perquè és veritat que en Puyol revisava molt la feina que fèiem. Sí, aleshores ell deia... Bueno, després, això ha continuat, no? Però si tu pots cometre un error, no passa res, però el que no pots és que sempre cometis el mateix error. Vull dir, no? Has d'aprendre dels errors i aquestes coses.
1: Heredia va obrir el marcador, Johan Cruyff va fer dos gols i Manolo Clares va tancar aquella victòria a Barça 4, a Les Palmes 0, a l'inici d'aquella lliga 76-77. Sí. 76-77, sí. Abans de marxar i aprofitant això, hola Oriol Jové, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: És que ja que hem celebrat els 50 anys de la primera transmissió d'un partit del Barça en català, l'Oriol m'ha dit, escolta'm, a la meva base de dades he trobat que el Barça actual, el 2026, és el que té més accent català des de la dictadura.
4: Sí, l'actual està sent la temporada en què els jugadors catalans estan tenint més protagonisme, més minuts des de la dictadura. Ara mateix els jugadors catalans dins l'equip sumen 2.313 minuts dels 4.312 que acumulen en aquests 4 partits que portem el conjunt de tota la plantilla. Això vol dir que el 54% dels minuts els han jugat catalans. La xifra és la més alta... El percentatge és el més alt des de la temporada 1970-1971, en què va ser del 57%. Per tant, això que deia, crec, l'Antoni al principi del Consell, que comences a mirar i tens Joan Garcia, tens Cobercí, tens Esparta...
1: La defensa catalana.
4: Darrere,
1: no?
4: Sí. La defensa sí. Catalana, efectivament, doncs té una traducció en els números i en la participació dels catalans dins l'equip.
2: El 70-71, quin era?
4: Percentatge el 57%.
1: I la plantilla?
4: Els minuts jugats per catalans.
3: Ja t'ho diré, hi havia en Rifé, hi havia Torres, hi havia Eladio, o Ladi, però li dèiem Eladio, hi havia el Reixac...
1: Mira, sí, Miguel Reina, Joaquim Rifé, Antonio Torres, Narcís
3: Martí Filosia,
1: sí, Juan sí. Carlos Pérez, Marcial Manuel Pina, hi havia Zabalza, que no, Reixac, no. Lluís Pujol, Sadurní, Asensi...
3: Pujol, no, l'Asensi era la cantina.
1: Valencià, Fuster, sí. Josep Maria Fuster, Alfonseda, Pere Valentí Mora...
3: Correcte.
1: Sí, sí, uns quants aquí, sí, sí.
3: Alfonseda marca el gol de la victòria a la final de l'any 71 contra el València, el Santiago Bernabéu.
1: En Buckingham, d'entrenador.
4: Sí. Ara mateix els tres jugadors amb més minuts són catalans, de fet, Joan Garcia i Xavi Espart, que són els únics que ho han jugat tot, i després vindria en tercera posició Lamine Yamal. Per tant, important. De fet, és interessant veure com la presència de catalans no para de créixer, o sigui, és una tendència a l'alça del Barça, perquè la temporada 23-24, que és l'última amb Xavi a la banqueta, el percentatge de participació dels catalans era del 20%. La primera temporada amb Hansi Flick, la següent puja fins al 37%, la següent fins al 49%, fins aquesta que de moment ens estem situant amb el 54%.
3: Tens el percentatge d'espanyols al Madrid?
4: Aquest seria bastant baix, bueno, l'hauríem de mirar.
3: No, bueno, però és que aquestes coses també compten.
1: El 10%, no?
3: Dir, jo crec que hi ha un tipus de soci... que s'identifica molt més si l'equip ve del planter o ve de casa. I podríem, si es tracta d'accents, podríem afegir Fermín com a català d'adopció, perquè és catalanoparlant, diguéssim, no? Però entenc el que vol... Evidentment, el que has fet era amb jugadors d'aquí. Jo crec que això ajuda molt a la simbiosi amb l'equip, a la identificació. Et fa il·lusió veure que Fermín marca gols o que Lamine... Que Cobercí és una muralla allà darrere... que l'Espart és tot un descobriment, tot això, no?
1: Sí, de fet, ja, tu crec que ho has dit alguna vegada aquí al Consell, Santi, l'Elenio Herrera deia que la millor manera d'aconseguir un Barça campió era defensar una base de porteria, defensa i mig del camp de catalans, del planter, i la davantera als tops del món, no? Sí. I tu això ho has defensat moltes vegades, a dir, el millor Barça de la història és planter i després quatre fitxatges
2: estructurals. Normalment és això, si repasses la història, bé, no? una base de la Masia, però de cantera del Barça, i els millors del món o el millor del món.
1: Com Messi, perquè... a aquella època.
3: Penses en Maradona, penses en Messi, en Ronaldo, en Ronaldinho, en Romario...
2: Rivaldo,
3: vull dir, per qui ha passat ha vestit de blaugrana la crem de la crem,
4: sí. No? Tens unes quantes pilotes d'or
1: Sí, i tant. I ara venen Rafinha i Gabriel Jesús, a veure com surten. El primer brasiler va molt bé, a veure el segon brasiler, que ha arribat a última hora, si arriba a l'alçada d'aquests que hem comentat.
2: Magnífic. Però amb molt gol, eh?
1: Sí. O sigui, i 6 gols porta Rafinha. Increïble, si segueix aquest ritme, pot rebentar qualsevol rècord.
2: Porta més que Mbappé, eh? T'ho dic perquè Mbappé, vull dir que...
1: Sí que és veritat. Jo marco muchos goles, más que aquellos.
2: Más que aquellos, sí, però aquesta temporada no.
1: No, de moment no.
2: A veure, és veritat, si s'ho passa al Mundial, no, però diguéssim, aquesta temporada, nano, no estàs.
1: No té molt clara l'estadística, no. Escolta, un plaer retrobar-vos. Dilluns que ve més. Gràcies, Antoni. Gràcies, Santi. Gràcies, Oriol. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Vinga, una pausa i canviem la taula.

0: 11 i 9 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, començant una setmana important, aquesta temporada, la setmana de l'estrena de la Champions. Dimarts, dimecres i dijous tindrem Champions, tots els partits en directe aquí a RAC1 amb el Jaume Molló i, evidentment, el del Barça amb el Pou i companyia aquest dimecres a la tarda contra el Feyenoord. I us recordo que aquests dies també tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre, aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda i Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda i Jaeco. I a més, no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac, d'Omoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, analista del Barça Juga RAC1. Hola, Marc.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ben tornat els dilluns.
1: Moltes gràcies.
0: Fas
1: molt
0: bé.
1: Sí.
0: Content, a més, ha començat bé la temporada.
1: Home, si no estem contents, la veritat és que seria per fer-nos-ho mirar, perquè la veritat és que sí. L'equip està amb una alegria, transmet una energia, bé, ens ho passem bé. A cada partit és un goig, la veritat és que sí. I jo sóc dels que ja no hi pateixo normalment, com patiria ara, que hi ha gent, bueno, massa aviat, potser això es torçarà. Bueno, no, escolta'm, gaudim-ho.
0: Hola, David Bernabéu, què tal?
2: Què tal, Aleix?
0: Què tal, bona nit. Bona nit,
2: per fi torno a estar amb vosaltres.
0: Content, també? Començat sí, bé la temporada, has pogut fer vacances, descansar...
2: No, sí, sí, mira, fotia segles, per dir-ho d'alguna manera de forma gràfica, que no podia enllaçar 3 setmanes consecutives.
0: De festa, vols dir?
2: Jo, a la pràctica, mai són 3 setmanes consecutives de festa, perquè sempre estic amb l'antena posada, no? Com segurament molts dels companys. Però feia temps que no podia agafar-me 3 setmanes de vacances. I clar, com a molt 15 dies, entre els dies que deixes de desconnectar...
0: I les has fet ara?
2: I aterrar i tot...
0: Les has fet ara?
2: Les he fet, o sigui, el dia 31, que va ser el dilluns de la setmana passada, que no vaig poder venir aquí, entre altres coses perquè vas a jugar molt tard, és quan vaig tornar.
0: Val, o sigui, ja has pogut gaudir de l'inici de Lliga del Barça tranquil·lament, des de casa...
2: Sí, i... no, la veritat és que sí, i, home, a la línia del que... És que jo crec que ningú, cap dels 4 que estarem aquí avui, podem parlar en una altra direcció. Jo, sincerament, haig de dir que... Sí, si em preguntes, estàs sorprès? T'haig de dir no, perquè crec que aquest equip és capaç de fer-ho. Si em dius, t'esperaves tant d'hora? Ja no aquest rendiment i aquests resultats, sinó aquesta sensació de fam, de voracitat, de perfecció en la pressió, de 17 gols en 4 jornades, de fer els millors registres des de la temporada 2011-2012. Jo crec que ningú.
0: Sí. No, i de fet...
2: Més enllà dels rivals, perquè la gent ara ho barreja molt amb el tema dels rivals, no? Clar, ha jugat contra qui ha jugat, això sempre es fa.
0: És un percentatge,
2: sí,
0: això,
2: David. És evident que això acaba de començar, que hi ha lesions, sancions, hi haurà mals moments, bons moments, baixes formes, etc, i s'ha de veure com evoluciona tot, no? Però crec que hem d'analitzar el que estem veient del Barça en comparació als seus rivals, no els que ha tingut al camp, sinó els rivals amb els que jugarà els Garrofes. La diferència per mi, ara mateix, és abismal.
0: Sí, sí. No, i que l'Elx, evidentment, és un percentatge del partit. Vull dir, el rival que tens al davant és un percentatge del partit. Ara, sí. Potser el Barça ha guanyat perquè ha fet 80% de coses bé i l'Elx n'ha fet 20% de coses malament. Però això ha passat tota la vida.
2: I no ha jugat al nivell que va jugar ahir.
0: Clar. Hola, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo.
3: Què tal, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, home.
0: Aquest fa poc que ha tornat a vacances, també, eh?
3: Com el David?
0: Sí.
3: Jo vaig...
0: Fas bona cara, lladre.
3: El dilluns de la setmana passada.
0: A l'agost heu pogut fer 15-20 dies.
3: Jo he fet 15 dies a l'agost i 15 al juliol.
0: Oh, molt bé.
3: Sí, que està bé. Passa que al final és veritat que costa desconnectar. Perquè entre el que arrossegues de quan comences les vacances i que ja et prepares per quan has de tornar a treballar, però bueno, ha estat bé, la veritat que ha estat bé.
0: Molt bé, m'alegro moltíssim que estigueu bé i que ara puguem parlar d'aquest magnífic Barça 3.0, perquè és el Barça 3.0 de Flick, la tercera temporada, que barreja una mica l'energia de, no?, i l'efervescència del primer any. El segon any sembla que va baixar una mica, però que l'equip a vegades s'havia contemporitzat, i jo crec que ara ho ha sublimat, de moment, pel que hem vist, no? Hi ha energia i alhora hi ha pausa, hi ha tempo amb aquests fitxatges que han entrat, no?
1: Sí, jo crec que la segona temporada, al final, hi ha moltes baixes i molts canvis sobre la marxa, i que el gran mèrit que té Flick és que sap reinventar, sense Íñigo, Eric agafant un rol que no tenia, Gerard Martín 3/4 del mateix, ha de reinventar una mica la davant davantera perquè Rafinha doncs, no hi està i Lewandowski ja no rendeix com abans. Vull dir que va haver de fer moltes coses, Flick, perquè allò tirés i al final l'equip va tirar. Però aquesta temporada has pogut fitxar i sembla que tot s'ha aposentat una miqueta. La veritat és que a mi quasi del més interessant del partit d'ahir potser va ser la roda de premsa on Hansi Flick diu... no diu hem d'anar a gas tot el dia, sinó que diu, quan ja anem guanyant de molt, el que hem de fer és controlar el joc. I controlar, i tenir pilota. I això ho havia dit, ho he dit d'altres temporades i altres partits, però jo hi li vaig notar una mica que realment aquesta ha de ser la següent evolució que ha de fer el Barça. Tindria sentit amb els jugadors que ha fitxat, especialment a Rodri, i perquè té tant vertigen al davant, té tanta velocitat al davant, que justament doncs, potser, i això ja sortirà de natural, el que ha de fer l'entrenador és posar-li aquest punt de pausa, aquest punt de control, i entre Rodri mig del camp, entre Spark, que està sent el quart migcampista, la veritat és que estem veient un Barça més que mai de control, de possessió, de saber frenar el joc, i jo crec que això és un ingredient que faria que el Barça acabi de ser rodó, perquè el rock and roll el té, el porten els gens, i és una cosa diferencial, però si jo crec que si vols acabar de ser un equip hegemònic, com pot ser aquest Barça, també ha de saber dominar el punt de pausa, sobretot perquè en defensa no pateixis, no?
0: A mi hi ha dues coses sorprenents, Fernando i David, que és, una, Xavi Espart. Jo crec que és un bolet que ha aparegut aquí, que s'ha inventat Flick i que només ho ha vist ell lateral a l'esquerra i li està sortint de nassos. Un jugador ara mateix intocable, ha jugat tots els minuts juntament amb Joan Garcia, vull dir, això ja t'ho diu tot. I l'altre és, ja sabíem que podia portar el que està portant i de moment l'hem vist a comptagotes. Però aquestes dues a mi m'han sorprès molt.
2: El Barça jo crec que té millor plantilla que la temporada passada, tot i que no podem oblidar que els grans objectius quan va començar el mercat era un davanter centre
0: i un central esquerrà. Sí, sí, sí. És el que ens transmetien.
2: El que sigui, sí, sí. Això no s'ha pogut fer. S'ha pogut portar a un davanter centre al final com Gabriel Jesús, però jo crec que és una solució d'emergència, una oportunitat de mercat, i al final el gran fitxatge que havia de ser Julián ha estat Rodri. Ha estat Rodri perquè jo crec que l'impacte a nivell de plantilla i a nivell del mercat ha estat el fitxatge de Rodri, sobretot també perquè semblava que tenia certa tendència a anar cap al Real Madrid. Però no sé si al final el tema de ser l'arma electoral del Riquelme, l'opositor de Florentino, va fer que ell no les tingués totes, que el Florentino no anés a tope amb ell, i al final va haver l'ocasió de mercat i se'l van quedar. I està molt bé. I jo crec que el Barça, quan es veurà la gran evolució d'aquest Barça 3.0 que dius tu, és precisament quan Rodri estigui aposentat a l'equip. O sigui, quan ell mani en el joc del Barça... I quan
0: que ja ho fa una mica,

0: ja ho fa, però dic que quan agafi els automatismes, quan ja reconegui quan li ha de donar a Lamine i quan no li ha de donar, perquè és veritat que han jugat a la selecció, però no tens el dia a dia. Una selecció sí, és un mes intensiu, però el gran coneixement dels companys és en el dia a dia, no? Hi ha de conèixer Rafinha, hi ha de conèixer Gordon, hi ha de conèixer també a gent que no ha jugat amb ell a la selecció, i jo crec que és un fitxatge diferencial, sobretot per aconseguir això, l'experiència que li mancava al Barça i la direcció de joc que potser en algun moment, en determinats partits, feia falta perquè no es descontrolessin, o perquè anaves amb el marcador a favor i no havies de jugar-te-la, o perquè anaves amb el marcador en contra i el que no podies és descomposar-te i que t'enganxessin a la contra o amb la defensa molt avançada, no? Jo crec que Rodri ha donat el punt diferencial sense deixar de banda que la resta de fitxatges estan força bé. I el tema del Xavi Espart, a mi em sembla un descobriment molt bo, un xaval, un altre cop demostrar que la pedrera del Barça segueix generant jugadors boníssims. L'única prevenció que tinc és si en partits grossos davant de rivals d'aquells potents per banda, especialistes, que precisament al món del futbol darrerament el que ja són molts extrems bons, si no patirà massa.
1: Però això no ho veuràs fins a l'octubre, quan arribin PSGs, Madrid...
0: Bueno, quan arribi la Champions, quan arribi el Madrid...
1: A veure, dimecres, pel Feyenoord, no sé si li podrà...
0: Quan arribi l'Atlético... O sigui, amb la pilota als peus no hi ha dubte. El tema és... clar, si una defensa que a la part esquerra té Xavi Espart i Gerard Martín, que tampoc és un central pur, és un invent de Flick, que jo crec que ho ha fet molt bé, però que no es va formar així, si el Barça tindrà un petit forat per allà. Però bueno, ho haurem de veure en els partits i ho haurem de veure si Flick no ho modula també quan arribin aquells partits.
1: Ha dit Santinoll abans, David, i no sé si estàs d'acord, que és la millor plantilla del Barça post-Messi. Que ell creu que a nivell d'això de qualitat de banqueta de 11 titular, després d'aquella època de Messi, no? Segurament és la plantilla més...
2: La millor plantilla post-Messi i la millor plantilla de les tres que tinc, Hansi Flick.
3: Sí.
2: El seu abast, claríssimament. És a dir, per mi hi ha dos factors diferencials. Primer, sobre el tema dels laterals...
1: Perdó, deixa'm fer-te un punt. No oblidem la primera temporada de Flick, que va d'un pal a Milà, que no optes a un triplet històric, Vull dir, tenies a Lewandowski un fire, tenies...
2: Parlem de plantilla. Quan parlem de plantilla, parlem de la capacitat per poder aplicar recanvis quan no tinguis jugadors titulars, o bé físicament, o a la base, o sigui, o disponibles per lesió, per sanció. La capacitat d'aplicar recanvis de top, jo crec que és la millor plantilla, en diferència dels que ha tingut Hansi Flick. Per mi, en atac, és una evidència claríssima això que estic dient. És a dir, la sensació amb la que acabes l'any passat abans de la lesió de la Minya Mal és que és la min contra el món. Contra l'Atleti a Madrid, a les dues eliminadores, especialment a la de Champions, al Camp Nou i al Metropolitano, acabes tenint la sensació de que o la lia la Minya o no la lia ningú. Després, tota aquesta sensació que tenim ara de que realment els fitxatges han caigut de peu, que és la que tenim, després tot això, clar, s'ha de refrendar en els partits d'altíssim nivell, òbviament, no? Però, ostres, has ampliat el ventall. Has ampliat el ventall. O sigui, has redoblat les amenaces. És a dir, per mi, Gordon és increïble. No ha fet gol, però és que ha fet... Crec que són 4 assistències en 4 partits. I l'any en va fer 5 en tota la Premier. Què és el que moltes vegades deien quan parlàvem de Julià? No, però és que ve de fer 8 gols a l'Atlètic de Madrid. Ja, però és que el context, què? Clar, el context l'han de tenir en compte. O sigui, com pot ser que Gordon hagi fet 4 assistències? Cony, perquè saps quantes ocasions ha generat? 67 ocasions de gol. És que, clar, és un nivell de generació brutal que, si ets bon jugador, doncs, evidentment, els teus números has de tenir un impacte. Llavors, per mi, en atac, és una de les qüestions que s'ha de destacar, és a dir, Hansi Flick, per una banda... tens molta més competència, la qual cosa reforça les possibilitats de la plantilla a nivell competitiu, i també t'exigeixen com a entrenador gestionar situacions de jugadors que doncs, no seran titulars a vegades, per exemple, ahir, o sigui, Dani Olmo, estem parlant d'un dels millors jugadors del Mundial, i ha de sortir 20 minuts a demostrar coses i fer dues assistències per dir-li d'entrada jo estic igual que Fermín. Fermín no ha anat al Mundial, però comença la temporada com un canó. No? És a dir, però és que tens amb Gordon i Adeyemi, ara tens amb Espart Cancelo, de cop i volta Cancelo li ha aparegut Espart, és a dir, totes aquestes qüestions...
1: Rodri

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Del 15 al 23 de setembre arriba la segona edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb la Franz Schubert Filharmònia i artistes com Albert Guinovart, Dimmut Poppen, George Todorake o Maria Florea interpretant grans obres de Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter. Entrades a santpaufestival.com.
2: No, no, és una exhibició descomunal. Descomunal. És a dir, en aquests moments és que és això que dèiem, o sigui, per mi Bernal té moltes condicions, però ja no per Bernal, per qualsevol altre que el vulguis comparar, no? Compara-la amb Frankie de Jong, va, si et ve de gust. És a dir, clar, és que té, no. És a dir, a un o dos tocs.
3: Aquest ha sigut entre difícil.
2: La posició no la perds mai. Quan creus que t'has d'incrustar entre els tres centrals, t'incrustes per fer la sortida 3 contra 2. Resulta que t'ofereixes sempre ets una solució. Sempre ets una solució. Després domina la passada curta, la passada llarga, la qualitat de la passada és brutal. Ahir, per exemple, la Racona en una sortida de pilota, la Racona allà al banderó de corna, no només és capaç de sortir, sinó aixecar el cap a la velocitat de la llum i posar-li una pilota al cercle central perquè tiri la contra Fermín. És a dir, aviam, és absolutament...
4: Té una pausa i un control del joc i de la pilota.
2: I com dius, Fernando, en els grans partits...
4: Sí, jo crec que serà diferencial.
2: Això dimensionarà el Barça.
3: Jordi Roura em deia, tants anys que hem estat al futbol bàsquet i fixes molt en això, no? I molta gent potser que veu el partit no s'hi acaba de fixar en aquests detalls. Diu, Rodri sap en tot moment qui té al davant, al darrere, a l'esquerra i a la dreta. En tot moment, que és el que feia Busquets, que per això el feia tan bo, Xavis, Iniestes, no? Són jugadors que són tan intel·ligents que saben... Això, amb un toc que poden fer, que no poden fer, no?
4: Com... Amb un amago del cos.
3: Clar, perquè
4: hi ha un moment
3: clar.
4: Que sembla que sortirà cap a un cantó i s'atura i surt per l'altre i el rival ja se n'ha anat.
3: Però mentrestant,
4: no va la pilota.
3: Mentrestant està mirant pel retrovisor sí. I ja sap què farà després
4: bueno,
3: de l'acció.
4: Això amb una... era Xavi. L'abans de rebre ja estava mirant
3: tot arreu, no?
4: Cap a tot arreu a veure per on el podien empaitar i a qui li podia passar.
3: Sí.
5: Juga amb una autoritat que la veritat és que és al·lucinant. Des del primer moment que va entrar al Camp Nou, jo moltes vegades els jugadors s'ho reconeixen entre ells i és que des de que arriba, entra, tothom li passa la pilota, la mínima que pot li passa la pilota. I com juga ell amb aquesta tranquil·litat i amb els tempos, no? Sap jugar moltes vegades, repeteix la mateixa passada i ho fa amb certa lentitud, però ho fa expressament per ajuntar el rival. Quan repeteixes la passada, els ajuntes, els frenes una mica, pausar el joc és difícil, vull dir, els equips dolents normalment veiem que sempre van a tota pastilla, sí. No poden frenar perquè no tens la qualitat. El bo és el que frena el joc.
2: Exacte.
5: Ell el frena i quan vol l'accelera, quan vol doncs li passarà la ment, quan li vol farà la passada vertical, quan vol alliberarà el company que ja que l'he frenat, us heu despistat, us heu pensat que sí, que frenàvem i anàvem a jugar aquí lent i de sobte allibera un rival, un company, el Fermín de turno i ell accelerarà.
2: Us ajunto, no? I us obligo a estirar-vos.
5: Ah, exacte, sí. Genera una mica d'espai, quan us ajunto per aquí, m'esteu generant un espai a un altre costat. És una lectura, una comprensió del joc que clar, que és molt superior. Si Bernal t'encanta, però quan veus l'altre, dius, clar, és que l'altre fa 10 anys, li porta 10 anys d'avantatge.
2: Perquè la cantarella que sentíem quan ni tan sols somiàvem que Rodri pogués venir al Barça, perquè efectivament tots pensàvem que aniria al Madrid, normalment el que es deia és aviam, però és que si tenim, o sigui, al mig del camp el tenim cobert, si al mig del camp el tenim cobert tenim molta gent, ja, però tenim molta gent no vol dir tenir els millors. És a dir, tenim alguns molt bons, però és que si pots fitxar el millor, m'és igual que tinguem molta gent, perquè sumarà segur. Ja s'està
4: veient. I vam parlar algun cop al final de la temporada passada que potser el Barça, jo recordo haver-ho parlat aquí, potser li mancava un jugador que acabés de donar-li aquella pausa, tenia molts perfils al mig del camp, i me'n recordo que era quan parlaven de Bernardo Silva. Potser no era el candidat, però sí que era un jugador amb un perfil que dius, home, aquest sí que et podria donar això ja en partits grans i no accelerar-te, o accelerar-te a voluntat, o aturar-te a voluntat. Home, si era l'opció entre Bernardo Silva, que em semblava molt bo, o Rodri, que em sembla excels, i que és pilotador i que és líder de la selecció espanyola, campiona de tot, doncs crec que no hi ha dubte ni hi ha debat.
3: La sensació és que triomfarà més Rodri al Barça que Bernardo Silva a Madrid. Aquesta és la sensació que tinc jo a dia d'avui, però ho veurem.
4: Sembla.
3: Mira, ara que estem parlant de noms propis del Barça, necessito la vostra ajuda perquè els amics d'Obramat ens demanen que un cop es tanqui la jornada de Lliga i ara és a punt de tancar-se, perquè mira, estan ja al minut 97 el Martínez Valero, Elx 2, Reial Societat 3. Guanyava 0-2 la Real, s'ha quedat amb 10, l'Elx ha remuntat 2-2, bé, ha

0: aconseguit empatar, 2-2, i ara mateix, amb un home menys, Sučić acaba de fer el 92, acaba de fer el 2-3, i la Reial està a punt de guanyar el Martínez Valero aquest partit que tanca la jornada número 4. I com que està a punt de tancar-se la jornada, vinga, us demanaré que busquem el professional de la jornada de la Mat d'Obramat. Amb quin professional us quedaríeu? Entren tots, eh? Àrbitres, el de divendres, si voleu, a la Cartuja. Entren jugadors, entren entrenadors, vull dir, us heu de quedar amb una persona d'aquesta jornada, de primera divisió. Ho teniu clar o no? Podeu repetir, Rodri, si voleu.
1: Aquesta jornada, sincerament, ja queda una mica lluny, però aquesta jornada jo crec que es recordava pel gol de Parrot, no?
0: Sí. Home, és un o el de la Mina Mestalla, bueno, el primer que fa.
1: Sí, però escolta'm, el que jo per mi és notori i més sorprenent és que el Betis acabi guanyant. Parrot, a més de tenir un nom un punt curiós, és el gran fitxatge del Betis, és un dels grans fitxatges de la Lliga, s'han gastat 15 milions i algo més, no sé si després del Barça i el Madrid deu ser el fitxatge més car de la Lliga, després dels tres grans. Un gol, un punt afortunat, si vols, no serà el millor gol de la seva trajectòria, però crec que és un gol molt, no, molt significant.
0: És de professional, perquè estava on s'havia de ser, exacte, en un refús a dins l'àrea. Val, parlo, perfecte. Fernando, amb qui et quedes?
2: Jo estava entre Álvaro Valles i Fermín. Però per una qüestió de simpatia, doncs escolliré Fermín, perquè a mi el partit que fa Fermín ahir, mira que la Finya, que la Lamín, Rodri... Però... l'exhibició de Fermín,
3: sí, sí.
2: O sigui, amb pilota, a l'espai,
0: controls orientats,
2: a l'espai reduït, desgast, xutant, donant passades que acaben en gol o que no acaben en gol perquè t'anulen un gol o perquè Rafinha no acaba d'arribar, fent jugades individuals d'aquelles de que se'n va de tothom. Em sembla que està en un moment de forma brutal.
1: No para de créixer, sí, sí.
0: Gran professional de la jornada, Fermín, també. I tu, Bernabéu?
3: Doncs mira, jo et diré Mourinho.
0: Molt bé.
3: Perquè per fi s'ha tret la careta, s'ha posat al seu lloc i d'alguna manera ens ha transmès el que ja sabíem. Era el millor fitxatge del Barça de l'estiu, sens dubte, d'aquesta temporada.
0: Senyor. Doncs molt bé, tots ells professionals d'aquesta quarta...
2: Molt.
0: Molt.
2: Ha aguantat molt.
0: Ara entrarà la Mia López a fer-lo sentir Mourinho.
3: Jo ja pensaves que no sortiria.
2: Jo pensava que algú de la seva família li havia dit... fills. Papa, no
0: tranquil·lis aliat. Tranquil, no?
2: No posis el teu nom al fang un altre cop com vas fer fa 10 anys. No, sisplau, ja ets una persona gran, assenyada, que ha viscut moltes experiències, que té un palmarès, no cal. Però és possible que algú hagi tocat la corneta i hagi dit, nano, et vam fitxar a posar-te al fang.
0: Exacte.
3: Jo crec que hi ha dues maneres...
0: Perquè baixis aquí a embrutar-te.
2: Però és que no ho havia fet fins ara.
3: No, vull dir, professional de la jornada, perquè hi ha dues maneres de donar-te'n que el Barça l'està patant. Una veient-lo, sí, i l'altra escoltant avui a Mourinho i a Mbappé.
0: Mirant el rival i escoltant el que han dit, que ara el Damià López ens ho farà sentir. S'acaba el partit del Martínez Valero, Elx 2, Reial Societat 3. L'Elx, QE, juntament amb el València, fa una mala pinta espectacular aquest Elx. La Reial Societat amb 7 punts escala, sí, a mitja taula.
3: Anselmi, no?
0: Sí, Anselmi té mala pinta. Sí. Aquest també podria ser un professional dolent de la jornada, però aquest no seria d'Obramat, eh? Atenció, els que són professionals tot l'any d'Obramat sempre diuen que un bon equip es construeix a partir d'una bona defensa i la seguretat que dona. I a Obramat pensen que un bon negoci es construeix igual, des de la seguretat per als professionals. Així que vés a descobrir a Obramat la seva àmplia gamma d'equips de protecció individual i vestuari laboral, com ara calçat de seguretat, guants de protecció, equips anticaiguda, protecció respiratòria i un llarg etcètera. De les millors marques de qualitat professional. 20 anys construint junts Obramat. 11:45. Ara tornem per sentir Mourinho, Mbappé i seguir parlant del Barça i del Madrid en aquesta escena de Champions.
4: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.

0: Com ens agrada aquesta sintonia, que a partir de demà tornarà a sonar aquí a l'antena de RAC1. Dimarts, dimecres i dijous, la jornada. Hola, Damià López.
1: Bona nit.
0: Què tal, Talismà?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Ja ha fet la primera, A la Cartuja.
2: Sí, sí, sí.
0: A la Cartuja.
2: Sí. I no, vaig sentir alguns comentaris de dir, va, vols dir, estarà de vacances, no sé què, no cal que hi vagi, patapam.
1: No, els llocs hi hem de ser sempre. Perquè mai saps on pot...
2: Totalment d'acord.
1: Mai saps on pot punxar,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment d'acord.
1: Així que, bé,
3: bueno, avui un bon divendres avui, a Sevilla. Divendres va fer la primera i... I demà...
2: Bon divendres en general.
3: Va la segona estaca,
2: Va ser un divendres, bon divendres en general, bueno, has dit?
1: No, un divendres futbolístic.
2: Ah,
1: la cosa feia una calor a Sevilla que és que no podies ni sortir al carrer. O sigui, va ser simplement hotel, aire condicionat, dinar, anar a l'estadi i tornar, perquè realment jo no recordo un partit, sincerament, que em sués la mà, que em sués el micròfon, que em suessin les celles. O sigui, va ser terrible la calor que feia, la humitat que feia l'altre dia a Sevilla. O sigui, va ser tota una experiència realment a nivell climatològic, fins i tot.
0: I això cal dir al Gamper?
1: Del Guadalquivir, allà al costat de l'estadi. No, i els jugadors, imagina't, si ho patia jo, com no ho van haver de patir els futbolistes, també,
0: Per això hi ha les pauses d'hidratació, no?
3: Passa que, sí, però per aquesta calor va ser un bon partit,
1: Sí. No,
0: va ser un bon partit.
1: De ritme, sí.
3: Ostres, ocasions, arribades... Sí.
1: Però bueno, però a partir de primera jornada al Champions al Bernabéu, jo no crec absolutament gens amb una patinada de mà del Madrid.
3: Està l'Autaro,
1: sí.
3: El mig del camp representa el Madrid demà.
1: No, molt marmat.
3: No és apte ni per la Mailand.
0: Sí, perquè té molts sancionats, no? Ho tens, això, Damià?
1: Sí, home, sí.
0: Crec que volies repassar-ho al final amb el possible 11, però crec que té un munt de sancionats.
3: Per favor.
0: No, la Mailand té una bona plantilla. L'Inter també té baixes.
3: Jovent i Valverde. Jovent i Valverde.
2: Sí. Tenen químiques.
3: Igual s'esmatussen.
1: Si ara per si qüestionem el mig del camp del Madrid, que excepte Guller, que ara mateix Arda Guller és el millor, està sent el millor del Madrid, però arrossega sancionats, té sancionats de la Champions l'any passat Camavinga, Bernardo Silva i Guller, aquests són baixa segura, Tchouaméni i Thiago Pitar, que són baixa en aquest inici de temporada, s'han entrenat avui i tenen opcions d'entrar a la convocatòria, però mai serien titulars. Per tant, fixa't, Tchouaméni, Thiago Pitar, Bernardo Silva, Guller, Camavinga, o sigui que només té Valverde, dels migcampistes només té Valverde, a partir d'aquí haurà d'inventar, i a banda d'això, doncs, els Asensio, Militao, Mendy, Rodrigo es mantenen de baixa. Ficarà Brahim per allà, potser...
3: I l'Inter és un bon equip,
1: clar. Festero, també.
0: Valverde, Brahim, i potser...
1: Bellingham.
0: I potser Bellingham, i potser Bellingham.
3: Alexander Arnold jugant de mig centre.
0: També?
2: Sí. I ell avui hem preguntat i no ha volgut...
3: Exacte.
2: Mullar-se. O sigui, ha donat a entendre que això seria una opció.
0: Va. Hi ha algun equip que veieu... Ara entrem en la prèvia del Madrid, Inter. Hi ha algun equip que veieu molt favorit en aquesta Champions o no? Que li pugui fer, vull dir, el Barça jo crec que és un dels candidats, però hi ha algun altre equip?
2: PSG, però ha començat fluix. Ara, això no és com comença.
3: Cada any,
2: Clar, això no és com comença, és com acaba, i Luis Enrique té la fórmula, i té els jugadors. O sigui,
3: és increïble.
2: Porta dues seguides.
3: És increïble, però, que, si, no sé si els dos últims anys el Bayern, almenys l'últim any, no? El Bayern i el PSG arriben més lluny que el Barça, i en canvi les apostes de la Champions guanya el Barça.
0: Ara mateix, sí. Es dispara els mòbils.
3: He dit que les apostes de la Champions les guanya el Barça i el mòbil de...
0: Perquè Guillem estava mirant les plantilles per fer una bona anàlisi.
3: El Guillem ha començat a saltar.
0: Anaves a mirar alguna cosa d'una plantilla i se t'ha disparat el mòbil. No passa res. No, això anava a dir. Jo el PSG ara mateix, sempre va de menys a més, però...
4: Perquè vols dir que no el comptaràs, el PSG?
0: Sí, però n'ha guanyat dues. Home, seria molt difícil que guanyés la tercera, no?
3: Però és favorit.
2: Sí, però...
3: Bayern,
0: no? A mi el Bayern em fa bona pipa, que manté Kane, Lluís Díaz,
3: sí, i Barça potser sí, manté aquest nivell, evidentment.
4: El Bayern, la veritat és que està en un projecte, l'any passat ja va ser molt exuberant, i jo els comptaria segur. El PSG per això també ha renovat una mica la segona línia de davanters, amb Ferran, amb Kliuix i amb un altre que no me'n recordo, que és justament el que anava a buscar, però ha renovat que la davantera titular sempre tingui competència. Ha començat malament, sí, però que ha començat fent les clàssiques de l'inici de temporada, Santana, Dembélé, dient que se'n vagi una mica a descansar, vacances perquè no està bé, bueno, tindrà... El problema que tindria el PSG és que es relaxi, d'alguna manera, s'acomodi, però jo crec que amb Luis Enrique això justament no els hi deixarà fer.
0: Van fitxar el xaval de l'Ajax?
4: Ah, també, aquest.
0: El Götze?
4: Sí, el Götze. Tenen Götze.
0: És que com que estava de vacances mentre passava això, no sabia si l'havien fitxat o no.
4: Aquest és el que
0: no em fitxaria. També és un extrem que també...
4: Sí, Götze, Akliuix i Ferran són tres que partiran de suplents, però que aniran punxant els tres davant.
0: Els han canviat per Barcola, Gonzalo Ramos i un altre extrem que tenien també.
4: El
0: Kang In-Li, que ha anat a l'Atlético. Però sí, clar, que han canviat els tres suplents del davant.
4: Sí, justament per això.
0: Cremats que juguen menys, suposo que
3: s'han oxigenat. I que Götze, per generar-li competència a Kvaratskhelia, que si està a un gran nivell, serà titular en els grans partits, però Mika Götze...
4: Que no es puguin adormir.
3: És una cosa similar, té molt desequilibri.
4: Clar. Jo l'Arsenal tampoc no el descartaria, aquest. La temporada com se li fa de llarga o no, perquè és molt exigent, els de la Premier els hi costa arribar, perquè es desgasten tant a la Lliga que els hi costa arribar, però també, sens dubte, que seria un dels grans favorits. I el Barça, sincerament, jo crec que per com està jugant, però sobretot amb el que hem dit de la plantilla, perquè ja és la tercera temporada, i per jugadors com Rodri, que jo crec que justament Rodri ve... per, en aquests partits, donar-te el salt de qualitat que no tenies, aquest punt d'experiència, aquest punt de pes en el joc que no tenies.
0: Ja tocaria.
3: Per mi, els
0: 11 anys, farà 12 anys el juny del 27, quan jugui la final.
4: Jo saps que sempre he rebaixat una mica el tema i he dit, bueno, la Champions, poc a poc, tranquils, jo no el posaria com a gran favorit al Barça, encara li faltes... Jo crec que aquest any ja sí que l'hem de considerar com un dels grans favorits.
0: Jo, com a mínim, arribar a la final. Tu, escolta, tornar a viure una nit així, una prèvia com Déu mana, a l'afició...
4: Com a mínim arribar a la final, no. Si arribes a la final, la guanyes.
0: Val, però un moment, a mi el que m'agradaria és que el Barça per fi tornés a jugar una final de la Champions. A partir d'aquí, evidentment, sí, m'agradaria que la guanyés, però viure tota la litúrgia de la final m'encantaria, tu, ja toca.
3: Hem de percebre, que encara no ho podem percebre, perquè hem de veure el Barça en els millors escenaris, novament aquesta temporada. Hem de percebre abans aquella sensació que teníem 2008, 2009, 2010, 2011, que és que duràvem per sentenciar que el Barça arribaria com a mínim a les semifinals.
0: Sí.
3: És que tot el que no fos això era una sorpresa, però clar, aquests jugadors ens van fer creure això. Tu veus jugar al Barça ara i per mi, conjuntament al Bayern de Múnich, que jo hagi vist fins ara, de Vincent Kompany, per mi són els dos millors equips jugant a futbol. Fins i tot per damunt del PSG. Altra cosa és la competitivitat del PSG, jugar bé, evidentment jugar bé a futbol, domina molts registres, no? Perquè si no guanyes dues Champions consecutives, però si em parles de vistositat, d'atac, de futbol d'atac, de ganes de sotmetre el rival, per mi són els dos millors equips, i molt similars, a més, en quant al concepte de joc. Però cap dels dos ha guanyat aquests dos últims anys. Ara, jo crec que el pas que havia de fer el Barça competitiu, per mi el va fer fa dues temporades. O sigui, el Barça no estava a les travesses de res. Abans de la primera... és veritat que venia a jugar quarts amb Xavi, però la sensació que a la tornada...
0: Guanyant a París.
3: Sí, guanyant a París.
0: 2-3, i Araujo és l'expulsió que
3: hi ha. I a la tornada et topes amb la realitat. El Barça Flick del primer any va estar a mig detall de jugar a final de la Champions, i l'any passat, doncs, t'equivoques al partit d'anada, però a la tornada,
0: bueno,
3: mica més de sort...
0: T'equivoques, però hi ha unes mans de Pubill, que després han dit que eren mans, que ho marquen tot. I a la tornada, tu li remontes, a la tornada li remontes.
3: Però fas un partit sense gols.
0: No, a la tornada l'igual és l'eliminatòria.
3: I t'arriben tres cops i en fas dos gols. Vull dir, detalls que tu...
4: I t'expulsen un altre central.
0: I t'expulsen a Eric, que no podràs jugar dimecres.
3: Exacte, vull dir que jo crec que el pas per ser competitiu els dos últims anys l'ha fet. Ara ja, doncs, és el tercer i definitiu estadi.
0: És veritat que el Barça... amb la plantilla que ha fet, amb l'entrenador tercer any, un entrenador empoderat també, perquè li han donat galons, i ara el que porta la preparació física, per exemple, és de la seva corda. O sigui, ara està còmode allà. Bueno, en fitxatges jo crec que tenen el seu segell també, perquè sí. Adeyemi, per exemple, i entenc que Gordon també té un punt del seu segell, no? Renunciant a fitxatges, perquè li van posar en Safata Bastoni, no el va voler. El que sigui, però no el veia. O sigui, jo crec que això és important. I amb jugadors que, a més, porten, a part d'haver guanyat una Eurocopa, ara són guanyadors d'un Mundial. Home, això també t'ha de donar un punt...
4: També.
0: Clar, de creure-t'ho i de dir, escolta'm, jo ja estic preparat per aquestes coses, sí, perquè sí. Quan he tingut els francesos, Mbappé, Doué,
5: Dembélé...
0: els argentins, ajuda. Clar, els argentins rascant.
5: És a dir, i a la final has tingut, home, una Argentina de Messi, que potser no estava en el seu millor moment perquè Messi estava patint, però bueno, competitiva, eh? O sigui, un equip molt potent a nivell competitiu, que en l'última jugada igual et porta als penals.
0: Sí, aquella que treu Cubarsí, no és?
5: Treu Cubarsí, és a dir, jo crec que el Barça s'ho ha cregut i, per exemple, té un Rafinha, que l'any passat ho va passar fatal, que ara deu estar motivadíssim sent la tria de l'entrenador com a capità i davant de centre.
0: Sí, sí.
4: Bé, aquesta per això és, per mi, de les més incògnites que té el Barça, perquè es mantindrà en forma, o sigui, no es lesionarà, bueno, esperem que sí, clar. Però vull dir, l'any passat va caure molt lesionat, i veiem que Rafinha, doncs, és una peça bàsica per aquest equip, perquè la davantera, doncs, ara ens enganxa, ens agrada molt, però si et cau Rafinha, doncs bé, hi ha alternatives, Gabriel Jesús s'hi podrà posar,
0: Olmo Fermín,
4: pot jugar, Fermín, no, tindràs alternatives, però en el fons, per aquestes fases en les que diem, doncs hi han d'haver aquest tipus de jugadors. Ningú l'ha mencionat i entenc que no el vulguem mencionar, però, tot i que en sàpiga greu, jo no confio gaire en la temporada en general del Madrid, jo a la Lliga de Campions.
0: Ja, bueno. Per la història, no?
4: No, perquè l'any passat va ser un desastre, l'any passat va ser un desastre, i els hi va anar d'un tris d'eliminar el Bayern de Múnich. Si el Camavinga no fa el préssec, els podien eliminar, i hem dit que el Bayern de Múnich era una passada d'equip, doncs, home, els jugadors els segueix tenint.
0: Bueno, mira, si el Madrid elimina el Bayern a quarts, ens haguessin perdut el 5-4, de les semis del PSG Bayern, no? Sí. Que va ser brutal aquella anada.
5: No, però... I el City els va durar un telediari, eh?
4: Sí, però
5: ell era molt ràpid.
4: City, no, va ser tremendo.
6: Però una cosa, Aleix. On hem de posar l'exigència al Barça, a la Champions?
0: No,
6: jo la poso en que realment...
0: A semis.
6: Acabi aixecant la copa, tant de bo, o no l'acabi aixecant, amb la sensació de que has donat el màxim i de que has donat bona imatge, has competit amb les tres possibilitats, has jugat bé a futbol i ha fet sentir orgullosa a la seva gent.
0: Ja, però
6: sincerament,
0: això s'ha de traduir...
6: Molta gent, quan escolta lluny. Aquest missatge, et parla que és un missatge perdedor. Jo ja ho sé, però realment, clar, s'ha d'exigir guanyar la Champions, la guanya una.
0: No, però arribar lluny, a unes semis, que estiguis allà a punt...
4: Es pot exigir, però mira, però estaràs d'acord amb mi, perquè va una mica en la línia, jo crec, del que dius, però dit d'una altra manera, sí que estem ara davant, jo crec que ara ja, aquesta temporada, i amb Rodri i companyia, tens una generació...
6: No estàs
4: que
6: com dius, fa dos anys.
4: En els dos o tres propers anys...
6: Ha de guanyar Champions.
4: N'hauries de guanyar una.
6: Totalment.
4: Tens equip per fer-ho.
0: És així.
4: Que després la Champions és molt capritxosa i molt malparida i de vegades se t'escapa i de vegades et cau perquè podem dir que el Madrid a mi no m'agradarà gens aquesta temporada i li podria arribar a caure. Vull dir que no saps mai. Però sí que ara tens realment un equip que en els dos o tres propers anys està fet per poder-ne guanyar.
5: I cada cop tenen més experiència aquests jugadors.
0: Sí.
5: Cada cop van fent anys,
0: han après,
5: van
0: més
5: partits...
0: De les derrotes de l'Inter...
5: Per mi, el repte és guanyar en ofici. És a dir, a mi se'm va quedar clavat que a l'anada i a la tornada contra l'Atlético t'expulsessin dos centrals. Ho sento. Jo, què vols que et digui? És que així és molt difícil.
6: No, i t'ha passat...
5: Quants gols vas encaixar amb l'Inter?
6: Set.
5: Tu vas fer 6, però encaixant 7 gols és difícil arribar a una final. Doncs si t'expulsen a cada partit, a l'anada i a la tornada, un dels centrals, pels motius que siguin, però que els professionals de futbol han de tenir absolutament identificats.
6: O sigui, jo crec, dir... Fernando, que no tornarà a una eliminatòria on et clavin 7 gols, sincerament.
5: Bueno, no, jo no dic que et clavin 7, però que tu contra un Atlético, que tampoc és que sigui allò, un equip que era allò, un vendaval en atac, ostres, doncs vas quedar disminuït en els dos partits.
6: Jo crec...
5: I et van identificar una carència i te la van explotar.
6: Sí, però jo, sincerament...
5: Ostres, i portant-ho a la Copa, per exemple, que el Barça va intentar fer una remuntada estratosfèrica que li va anar de poc, però no la va aconseguir, el partit d'anada de la Copa, que va ser eliminatori també contra l'Atlético de Madrid... També crec que li van fer 4.
0: A la primera part.
6: Però per mi no sé si esteu d'acord.
5: Hòstia, això no pot tornar a passar. Entenc jo, eh?
6: No, totalment d'acord.
5: Poden guanyar, però no així.
6: Jo crec que no tornarà a passar perquè l'equip està molt més fet. A mi em sembla, o sigui, continuo pensant que la primera temporada de Flick, jo crec que el nivell competitiu i el nivell de rendiment del Barça va estar bastant per sobre
0: de la plantilla
6: del que projectava la plantilla.
4: I del joc.
3: I del joc.
4: Jo crec que
3: o sigui,
4: del joc.
3: És a dir, era un joc imperfecte. És a dir, atacaven molt bé moltes vegades, però defensivament era un drama. Era un drama, és a dir, era un equip absolutament imperfecte, encara per construir, amb molts detalls a millorar, molts, i vas arribar... Bueno, és que et vas quedar a res. És que...
0: No, un pal de la min.
3: El pal de la min, hagués entrat. Sí. O hagués decidit anar al corna, o, per exemple, Araujo hagués defensat millor una acció per la qual, si està per alguna cosa preparat, és per defensar aquest tipus d'accions, és que estaves a la final. I a la final la gent diu, oh, és que el PSG igual t'hagués passat per sobre. Jo crec que no t'hagués passat per sobre. Jo crec que t'hagués fet ocasions, però és que tu també li haguessis fet, no? Perquè el Barça era això. Però bé, està molt per sobre. O sigui, jo, a mi m'arribes a dir, guanyaràs tots els títols nacionals, li fotràs no sé quantes finals al Madrid, guanyaràs la Lliga com la guanyes, i no m'ho crec. I ara, en canvi, ets un equip molt millor plantilla, molt millor equip, amb moltes experiències al darrere.
0: A veure si això es trasllada al camp a partir de dimecres, que el Barça debuta a la tarda contra el Feyenoord. Demà, a RAC+1, ja fem a 6:45 de la tarda l'AEK d'Atenes, l'ASC austríac, i el Bruges Aston Villa. Aquests són dels dos partits inaugurals.
4: S'ha decidit
0: fer-los a RAC+1.
4: Sí.
0: I a les 9 de la nit, a RAC1, farem el Madrid-Inter, com a plat fort.
1: Però amb talisme allà?
0: No, a distància. No. A distància. No funciona tan bé a distància, però intentarem que vagi bé.
1: També no, si ja has fet la feina...
0: Clar, la feina bona ja l'ha feta.
1: L'has feta, sí.
0: Demà a les 9, Madrid-Inter, bueno, Dortmund...
1: Pensava que anaves a preguntar si és que m'ha acreditat el Florentino, no? Pensava que anaves a furgar...
5: Ha canviat alguna cosa, això?
1: No, tot igual.
0: Tot igual.
1: A la Champions,
0: igual,
1: sí. No.
0: A les 9 demà, Madrid-Inter, no? Dortmund-Villarreal, que és un bon partit, Porto-Manchester City, a Dodragao, bon partit, i Lille-Betis. Mm. Per tant, demà, aquests 4 partits a les 9, que també els fem aquí a RAC1. I ara farem la prèvia del Madrid-Inter, del Madrid-Inter, que ha estat molt divertida avui amb Mbappé i Mourinho. Una pausa i de seguida continuem.
7: Ho dirà, amb Aleix Pariser.
0: 7 i la mitjanit. Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, autocol·lecció.com. I si busques emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ja a autocol·lecció.com. A veure, Damià, s'està pendent d'aquesta prèvia grossa, a més a més, sí. Madrid-Inter, i han parlat Mourinho i Mbappé.
1: Sí, recordem, el Madrid ve de perdre 1-0 camp del Betis, mentre que l'Inter suma 9 punts de 9 possibles a la seva lliga. Aquest cap de setmana ha aixecat un 0-2 al Nàpols i va acabar guanyant 3-2 amb doblet de Lautaro Martínez. I per ser el primer dia de Champions, la veritat és que les rodes de premsa han donat molt joc. Normalment hauríem de començar per Mourinho, però avui ho farem per Mbappé. El Madrid ha volgut treure la seva màxima estrella i el cert és que el davanter francès no ha acabat de gestionar bé algunes de les preguntes que li han formulat, molt a la defensiva, especialment quan li han posat sobre la taula el nom d'altres futbolistes que no juguen al Madrid i que ho fan en la seva posició. Aquesta és la pregunta de Javier Herraez, de la cadena SER.
8: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
9: ¿Solo yo y Vinicius?
8: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud. Uh-huh. Te pregunto a ti.
9: No sé, claro que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es. Pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
0: Ay, Mbappé. Si entras a això ja, malament anem. Saps a què m'ha recordat? Mm. M'ha recordat el teu documental.
4: Sí.
0: Mira, m'agradaria recordar el que va dir Luis Enrique a Mbappé quan encara era jugador del PSG.
10: Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas Como que tú no sientes que me cago en goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Una idea de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Guzmán y a Colomuani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando, atacando ya sé que eres Dios, atacando no hay que ya lo sé, pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí?
11: Sí.
10: ¿Te queda claro?
11: Sí.
10: Pues ya te explicaré el ataque mañana.
11: Vale.
10: Gracias.
0: No le va a quedar claro, no. Yo creo que no va a entender.
6: Al sí. Vale, está.
0: Vale, vale. Esto vale, no, pero ellos quieren meter goles, ¿no?
4: Bé, és un jugador que...
0: És l'exemple perfecte, no? Que, sí. El que li demana un entrenador i el que ell no ha volgut fer perquè no vol fer-ho, perquè no li ve de gust. Perquè...
4: Exacte. Okay. És que jo crec que li han dit tots els entrenadors, segur. Difícil que li hagin dit d'una manera més convincent que el que li diu Luis Enrique, més directa, però ell ha escollit un altre camí i avui l'ha explicat perfectament a la roda de premsa. Jo crec que Mbappé ha nascut a una època massa tard, o sigui, hauria d'haver nascut fa 20 anys, quan els davanters realment no defensaven, i no havien de defensar. Ara tots han de defensar, a no ser que sigui realment un jugador d'aquells tan, tan determinants, com jo només en recordo un, que realment ell sol, en tots i cadascun dels partits, i dels importants també, te'l trencava ell sol.
0: Sí, Leo Messi però estàs això, parlant. Però, ja, però saps què feien els partits bons de Champions? Mossegava, a vegades.
4: Sí, però poc.
0: A vegades, però a vegades.
4: Sí, però Leix, jo crec que poc.
6: No compareu.
4: El que passa és que ell era capaç de desencallar-te tot l'atac. I Mbappé això no ho ha pogut fer. Mbappé és el millor davanter centre, el millor davanter potser que hi ha al futbol actual des de fa 5 o 6 anys. Però en els partits grossos, els partits que veien realment aspres, que no hi ha espais, que les marcatges estan ben fets, que costa molt jugar, ell segueix sent ràpid i segueix tenint gol, però no sap llegir el joc, no es mou gaire bé, no sap moure l'equip. És un davanter centre, és un especialista, un jugador que ell, en les seves funcions, en les seves aptituds, d'alguna manera, doncs està en el FIFA, estaria, tot tindria 99-99, però en la que fa la lectura, el joc, la creació, l'inventar, el llegir, el desmarcar-se, en tot això, ell no és el que era...
0: I té un altre problema.
4: Messi.
0: Que llavors... N'hi ha un altre que no corre al seu costat.
4: No, i per això t'ho dic, perquè si ell, i repassa les últimes temporades, són unes quantes, amb el PSG, amb el Madrid, els dies grossos, el Mundial, l'últim Mundial mateix, quan França no jugava res, tu no creus que el petitó hagués sortit allà i hagués dit, amb l'equip de França, em poso aquí al mig, comencem a remenar pilota i juguem a alguna cosa?
0: Va passar amb Anglaterra a la semifinal amb Argentina, que estava perduda i apareix l'altre i juga.
4: Vale, doncs ell va i Mbappé és incapaç de fer això. Llavors, com que ell és incapaç de fer això, noi, t'has d'adaptar a lo que és el futbol modern, t'has d'adaptar a defensar, a córrer, i mentre no ho faci, doncs els seus equips no tiren al nivell que ell tindria. Ell només es preocupa dels seus gols, sí, en marca més que ningú, però de títols, doncs té els que té, ell s'ho guanya.
0: Zero, amb el Madrid zero, títols.
6: Per mi li falta humilitat. És a dir, si tingués la humilitat que no té, això li passa a molts jugadors, eh? Els jugadors que es consideren cracs o que són... que és a dir, que estan relacionats amb el gol i que els costa doncs ampliar-se amb aquestes facetes, no? Però si parlem de Mbappé, jo crec que li falta la humilitat per millorar. És molt important. Per millorar has de tenir humilitat. Ell creu que els gols li donen els suficients galons com per... Bueno, escolta, jo ja decideixo partits, faig gols... No? És a dir, la sortida que avui té... Perquè al final a tu no t'estan interpel·lant ni Dembélé, ni Rafinha. T'ha fet una pregunta a un periodista sobre si consideres que has de defensar més del que defenses. I per sortir de la pregunta, com que en el fons saps que no tens un argument clar per proposar, què fas? Doncs interpel·les els dos futbolistes dels quals et poso exemple a Javier Herraez, no? I és recordar que tu fas més gols que ell. Ja, però jo et pregunto, quants gols han guanyat? Ai, quants títols han guanyat entre els dos? 10. Quants has guanyat tu? 0. Si tu saps que has guanyat 0 de 9 Champions, si tu saps que has guanyat 0 dels 9 últims títols grans que ha jugat al Madrid, no has guanyat cap. Si tu vas venir aquí, que pràcticament arribaves amb el Madrid campió de Lliga Champions com el FIC campeador,
3: serviries gairebé per enviar definitivament a la cova al Barça. El Barça estava a punt de desaparèixer, que l'ensorraries a la misèria, i resulta que dos anys després Lamine Yamal t'ha pintat la cara. Perquè te l'ha pintat. Sigues humil, i si hi ha realment un gran entrenador que ve de ser dos cops campió d'Europa, ja t'explicava el que t'explicava a les entranyes del Parc dels Prínceps o a la ciutat esportiva del Paris Saint-Germain. Ostres, mira't al mirall. No et miris al Malik. Mira't al mirall, mira't als ulls i digues, ostres, en què puc millorar per ser millor? Clar, ostres, jo crec, i el que li passa, i acabo a l'Eix també, és que ell veu que va venir aquí com el futbolista que pràcticament elevaria el Madrid a una cinquena dimensió, i de moment es troben que són dos anys en blanc i veus jugar al Barça.
0: Té, la comparació és...
3: I la comparació és odiosa, duríssima. És que em puc quedar un tercer any, si sobre et venen dient que el problema ets tu, perquè a més enllà que has fotut 100 gols en dos anys, gairebé, no defenses, jo crec que Mbappé avui... Jo l'he vist molt tens, i molt desesperat.
0: És una magnífica notícia que a l'inici de temporada ja estiguin així, no? Amb aquests debats, amb aquestes pressions i amb aquests intercanvis a la sala de premsa, no? Jugadors periodistes.
5: A mi demostra que és poc intel·ligent.
0: Però mira, ho havia demostrat que era un tio, no? Centrat, amb el cap omoblat, quan sortia a parlar, deia, hòstia, té discurs...
5: Això són coses diferents. És veritat que no és un tio que la li, que no que digui borrades o que es faci expulsar, però ell té un do, que és boníssim, que fa molts gols, que té una velocitat estratosfèrica, i ara mateix jo crec que és el millor golejador que hi ha a nivell mundial, juntament amb posa-li Haaland, posa-li Harry Kane, bueno, està al top, no? Però és que Luis Enrique, a la seva manera, li va donar la recepta per ser millor del que era, per fer un pas més o dos cap a l'esglaó, perquè ell no és Messi, eh?
3: Clar.
5: Com que no és Messi, ell no agafarà un partit i te'l decidirà amb 3 o 4 gols o 2 o 3 assistències, perquè Messi era molt gran pels gols que donava i pels gols que generava, eh? És que li contem a Messi els gols, però si li contem les assistències, ja no et dic. I les està donant fins a darrera hora al Mundial, que li va posar una pilota al cap a Lautaro perquè eliminessin Anglaterra, diria que va ser.
0: Sí.
5: Amb la dreta.
0: Sí, amb la dreta.
5: Amb la dreta, amb 39 anys, i allà que estava suant sang, i amb el seu pare, tal com estava, morint-se en un hospital. O sigui, lo de Messi és inabastable, però aquest no és Messi. Llavors, si et donen la recepta, el primer que et fan és millor jugador, si l'apliques, i a sobre que la gent et valoraria com dient, ostres, li van dir això? I el tio, amb una exhibició d'humilitat, va dir, ho faig. I a més, arrossego, com ell diu, el zanga d'una Vinicius, i si no l'arrossegues, el retrates encara més.
0: Clar.
5: Vale? I llavors, el debat està absolutament guanyat per part seva. No ho fa. Per què i què veu? Els gols. Jo faig molts gols i amb això ja en tinc prou. En un esport de 11 persones en un equip, per molts gols que facis, no ets tan bo com per decantar sempre el resultat. En el bàsquet, un tio que faci 40 o 50 punts pot decantar-t'ho. Me'n recordo Nikos Galis, o Michael Jordan, o Curry. Però en un futbol de 11 contra 11 és molt difícil. I després, em sembla que és un egoista de nassos. Perquè si ho limites tot, els gols que fas i com queda al final la classificació del Pichichi, pot fer molts gols.
0: És que ara anirem a això, perquè...
5: Sí, però guanya el Pichichi, però no guanya la Lliga. Pot guanyar la Botador i el Pichichi, però no guanya la Lliga, i no guanya la Champions. De fet, Mourinho fa poc ho va dir, diu, no m'interessa que faci tants gols. M'interessa que faci gols quan els ha de fer.
0: Ja ho ha dit el seu actual entrenador.
5: És a dir, que ja t'estan dient coses, de dir, tu penses que ets el més guapo del món, però de tant en tant et posen davant del mirall i potser no surts tan bé.
0: Heu parlat molt d'humilitat i és que ara sentirem algunes declaracions més d'Mbappé que el retraten, de mi una mica.
1: Sí, li han preguntat també, a banda de la pregunta del Javier Reyes, li han preguntat directament si es considera el millor jugador del món.
11: Te quiero preguntar si tú ahora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
12: Yo siempre, personal, cada uno tiene su opinión. Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero estos periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del mundo.
1: Y le han preguntado también si considera que es mereix la pilota d'or.
12: Yo pienso que cuando juegas por el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente
9: te asocia a este tipo de premio, te asocia a los premios colectivos, premios individuales. Claro que mucha gente cuando veo en la calle me hablan del Balón de Oro, mucha gente hablan de mí como de posible Balón de Oro. Es verdad que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo.
1: Yo tengo la sensación que es un buen año para eso. És a dir, que d'alguna manera s'esperen guanyar-lo i tot el que no sigui guanyar-lo...
5: Jo he hecho mucha historia, que
1: Rafa seria un revés per ell.
5: És el màxim golejador
0: de la història dels Mundials. Superen Messi.
3: Però aviam, un jugador...
4: Denota que té un entorn que no li fa cap favor.
1: Però va dir Mourinho, eh? El primer Mourinho va fer referència que ell havia fet història quan va engegar la campanya.
3: Però jo, per exemple, és a dir, jo no dic que s'esclogui de la pilota d'or. Evidentment, pot ser un dels aspirants, està clar, no? Però quan tu has fet una semifinal com la que fas contra Espanya i no has guanyat el torneig i Espanya et va minimitzar, no vas existir. No vas existir en el primer partit realment que dius aquí haig de demostrar que ets el millor. No, no és allò que diguis tres ocasions, dos pals. No, no, no existeixes.
0: No, no.
3: Hi ha un rival que minimitza, que no existeixes, que t'esborra del mapa. Tu no pots dir que has fet història en la competició més important del món de l'esport simplement perquè ets el màxim golejador de la història mundial. Perdona, has perdut el Mundial. No has arribat ni a la final. Ja està, és així, és la realitat.
0: És compatible, vull dir, realment ell, de moment, ell forma part de les estadístiques de la història.
4: Però no és entendre, per mi, amb això estic molt d'acord amb el David, jo crec que és no entendre de què va aquest esport. Aquest esport és un esport col·lectiu i tu has de guanyar com a col·lectiu i com a equip. I tu tenies la millor plantilla, o sigui, entres aquí amb la millor plantilla, perquè jo crec que per plantilla, segurament França estava per sobre d'Espanya, i arribes i t'han fumut un bany que tu has de sortir amb les orelles cap avall i no voler tornar a parlar d'aquest Mundial. Per molt que hagis marcat gols un darrere l'altre, però és que li era molt fàcil en França. Vaja, no sé, jo ho entenc.
5: Això no és molt intel·ligent i és un egoista i un individualista, perquè ell què mira? Porto tants gols. Però per què han servit aquests gols?
4: Si no sé, per res.
5: Els gols tenen un fi, que és guanyar. I en aquell partit no és que guanyessis o que guanyessin a l'últim minut o a la tanda de penals. No, no, et van passar per sobre. I aquell dia era quan tu hauries de sortir. Seguint el que diu Luis Enrique. I si estaves dominat, en defensa, deixar-te la vida, recuperar una pilota a la frontal i fer un gol que et fiqués en el partit, per exemple. O donar-li una passada a un company que acabés en gol. Què compta també els gols del tercer i quart lloc?
0: A la primera part els van fotre un repàs també.
5: Perdoneu. Són molt importants aquells gols,
3: no? Estàs compareixent avui a la sala de premsa com a futbolista del Madrid. Ens un partit de Champions. Em vols dir que has guanyat amb el Madrid? No ha guanyat res.
4: Però va ser màxim golejador d'algú,
3: sí, tot el que tu vulguis. Ha fotut gairebé 100 gols d'entrada, però vull dir, no has guanyat res. T'han portat per guanyar i no has guanyat res. La terra rival t'ho està guanyant tot. És a dir, si tu surts amb l'escut del Madrid i reivindiques la pilota d'or quan vens de no guanyar res i vens d'un final de temporada molt mogut, on molta gent, malgrat els gols que vas fer, t'apuntava amb el dit perquè entenien que t'havies esborrat dels partits més importants de la temporada i quan a més a nivell estadístic veus que el tram de màxim rendiment del Madrid a la temporada, inclosa la famosa eliminatòria contra el Manchester City, és sense tu perquè estaves lesionat i resulta que quan tu tornes el Madrid comença a perdre novament, no pots sortir avui a dir que o a reivindicar-te com a possible pilota d'or, sincerament. Per mi és un discurs equivocat.
5: Però no us en recordeu que el dia del Clàssico crec que va fer un missatge mentre estava jugant al partit?
0: Ah, sí, que va...
5: Per animar el Madrid, que va portar que ja anava palmant.
0: Sí, perquè ho estava veient amb una tele pirata, se suposava, sí. O van dir això, no? Al final,
5: i el van pillar en un yate amb la nòvia...
0: Sí. No, al final de temporada...
5: Per mi, un final de temporada... Bueno, molt intel·ligent no va de demostrar ser.
1: Sí, per mi l'únic que li falta dir a Mbappé, que no ho ha dit ni ho dirà, però que segurament ho pensaria qualsevol persona en la seva situació, que és jo sóc el millor, sóc el que faig més gols, i t'estan preguntant que si hauries de defensar més. Clarament, jo crec que el que ell pensa és que si és el millor, és el que fa més gols i no guanya, és perquè està mal acompanyat. Yeah. Això és el que tu penses. Quan tu ets el millor i ets el que fa més gols, tu imagina't quan tu has jugat en algun equip i creus que ets el millor i no guanyes. Per què?
3: Fots un hat-trick i per
0: perquè la resta són dolents i no defensen
1: bé,
0: no?
1: Sí, sí. Jo estic segur que ell pensa que els jugadors del Barça són millors que els seus companys. Perquè si no, no diria. Si no, ell no es manifestaria com el millor.
5: Però en clau equip i en clau club, això és fatal.
1: Ell pensa que la Lamine Yamal lògicament, és millor que Vinícius, segur. O pensa que Pedri és millor que Valverde. O pensa que...
3: Això ho pensa qualsevol. Exactament.
0: Que Rodri és millor
1: clar,
0: que Valverde.
1: Aquesta és la seva realitat. I que el Barça, en conjunt, juga millor que el Madrid. Aleshores, ell pensava, què m'he de posar jo aquí a pressionar? Jo faig el meu que és marcar gols. Que pressionar no els altres. Però clar, ell, en el seu ego...
0: Està deixant en evidència els seus companys.
1: Ell en el seu ego no se sent pitjor que Lamine Yamal, ni que Messi, si m'apures. En el seu ego. Perquè el futbolista, igual que tu i jo ens sabem el calendari, Mbappé no sap més enllà de l'Inter. Ni sap més enllà del Rayo. Mbappé només sap que demà...
3: Pensar, m'estan apuntant a mi quan jo he fotut 100 gols en 2 anys, no hem guanyat res, exacte. La gent sí. Durant entendre que jo sóc...
0: El problema no és meu.
3: Quan sóc l'únic tio que els emboca.
0: El problema no és meu. És bona aquesta reflexió.
1: Així funciona el cervell.
0: Vull trucar un moment a Itàlia, perquè avui hi ha hagut una anècdota a la sala de premsa que m'agradaria comentar amb el periodista.
1: Bueno, Madrid, que està aquí.
0: Està a Madrid, perdona, clar, però amb un periodista italià. Però anem a acabar de sentir Mbappé i ara farem aquest truc testimonial avui, que hi ha hagut una escena curiosa, la roda de premsa de Mourinho, un periodista italià. Sí.
1: Ràpidament, sobre Mbappé, li hem preguntat si és compatible amb Vinícius.
9: Nosotros tenemos el mismo objetivo, es de hacer que el Madrid gana los partidos, gana títulos, y la verdad es que intentamos controlar únicamente lo que podemos controlar. Controlar la opinión de la gente no podemos, pero podemos escuchar cuando la gente no nos hace opiniones como este, y intentamos siempre mejorar e ir adelante.
1: Passem a José Mourinho, deixem Mbappé, passem a Mourinho, que després de la primera derrota ja va pujant al to, primers por què, primers qüestionaments al VAR i a l'ètica arbitral. Mourinho, sobre el penal d'Mbappé, que el VAR va estar revisant per possible invasió de l'àrea de Bartra, recordem que les imatges demostren que quan Mbappé xuta, Bartra té un peu de suport fora de l'àrea i l'altre encara no trepitja l'àrea madridista.
13: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño. La cosa allí es un poco extraña.
1: I encara, en aquest sentit, a Mourinho li ha faltat temps per posar sobre la taula la paraula honestedat.
13: Yo quiero ir en la dirección de la honestidad. ¿Honestad?
14: Honestidad.
13: De la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Prefiero ir en la dirección de la honestidad. Pero, si este es el caso, no puede ser el árbitro, no puede ser el VAR. Porque lo que va a pasar próxima semana, o dentro de un mes, o de dentro de 2 meses, es que una situación igual se va a repetir el penalti.
1: I, per últim...
3: Però, perdona, Damià, és que a veure, això...
0: El que no sabia el reglament era ell.
3: Però una cosa, però no queda clar que està ben aplicat el reglament.
0: Clar, clar. Ahir el Molló em deia que hi ha una circular del CTA que diu que si tens el cos endavant es podria fer repetir,
3: Perquè jo vaig guanyes avantatge. A un especialista arbitral, a una ràdio, que deia que hi havia aquesta regla...
0: És una norma de l'IFAB.
3: I que després es van reunir els àrbitres en una convenció i van quedar... en el reglament tal com es va aplicar a la Cartuja.
1: Un peu de suport.
3: Que si té un peu de suport fora i encara... No, o sigui, no té els dos peus dintre de l'àrea encara que estiguin a l'aire. Si es té a dintre de l'àrea, a l'aire, però ja dintre de l'àrea, s'ha de repetir. Però si un no està dintre de l'àrea i està fora... no s'ha de repetir.
0: Si té un peu a fora, no s'ha de repetir. Sí, pot ser que això...
3: Si té un peu a fora i l'altre
0: té l'aire.
3: Si té un peu a fora i l'altre té l'aire.
0: I l'altre té l'aire, no passa res, no?
3: Jo el que dic és que...
0: Si té els dos a l'aire, llavors sí.
3: És l'esperit de la norma, que jo crec que s'hauria de canviar. Ara, la norma que hi ha és aquesta, aprovada per l'IFAB. Llavors, espero que té tiempo de revisió, que és aquests vídeos que fan el comitè tècnic d'àrbitres...
0: Doni la raó...
3: Seria un escàndol si no la posen. L'han de posar i l'han d'explicar. Perquè és que està posat sota sospita l'honestedat de la gent del VAR. És que ho ha dit. Comencem ja. L'honestedat.
0: O sou uns incompetents perquè no us coneixeu el reglament.
3: O sou dolents o sou uns manguis.
0: Exacte, o aneu contra nosaltres a propòsit.
3: Quan a més a més, escolta'm una cosa, ja, en tot cas, en el millor dels casos pel Madrid, el que hi hauria és una certa dissensió de la norma. Però no estem parlant de que hagi quedat clar que el penal s'hauria de repetir. Aleshores, ell, voluntàriament, està molt clar que el que vol és enredar i embrutar, i voluntàriament el que fa és dir-te: ja estic començant a veure que o bé sou uns incompetents, és a dir, que sou dolents i per això em perjudiqueu, o bé, que seria molt pitjor, que esteu corruptes.
0: De forma deliberada aneu en contra del Madrid.
3: Ostres, quarta jornada de Lliga.
5: I fins, ara no ho havia fet. I fins ara s'havia posicionat en contra de la tesi de Real Madrid Televisión i, per tant, de Florentino Pérez, de que aquesta és la, com li deien, la mugrienta Liga Negreira. Sí. Perquè ho continuen dient. Diuen encara i mantenen la teoria de que el cas Negreira encara embruta els àrbitres actuals, que piten actualment i predisposen contra el Real Madrid i a favor del Barça. Això ho diu la tele del Madrid. I ell, un dia en una roda de premsa, va dir que ell pensava que no. Que ell creu que els àrbitres que hi ha ara el que volen és no apropar-se a la suposada influència arbitral de Negreira favorable al Barça. Llavors, què ha passat aquí perquè quatre jornades després, a la quarta jornada, hagi canviat?
0: Una derrota.
1: Una derrota.
5: Una derrota, una derrota. O que ha sonat el telèfon vermell algú que li ha dit... Ah, no.
0: Queixa't una mica.
5: Apreta,
0: que ja,
5: una apreta mica. Perquè tu vas quedar molt bé amb tothom dient que no creies que això estava així, però t'estan emplomant. Uh-huh. Apreta i genera merder. Però això és merder. I si no surt el comitè tècnic arbitral, marramiau.
0: Sí, perquè...
5: Marramiau, perquè si tenen una regla i s'ha complert i l'han aplicat bé, han de dir-ho.
0: Ha obert la porta, ha obert la porta. Bé, de Mourinho, que alguna més?
1: Sí, una última. Mourinho, ja sobre el partit, diu que no vol pensar massa a llarg termini en clau guanyar o no guanyar la Champions, diu que vol guanyar demà.
14: Quiero ganar. Te podría decir, quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
0: Quiero ganar, Molt bé. Això és el que ha dit Mourinho. La roda de premsa de Mourinho ha acabat amb un periodista italià donant-li un obsequi. El tenim en línia a les 12 i 18 minuts de la nit, el tu diràs. És el Tancredi Palmeri.
1: Mític.
0: Periodista mític italià. Hola, Tancredi, què tal? Bona sera.
15: Todo bien. Buenas noches a vosotros.
0: Buenas noches, sí. Encantado.
15: No hablo catalán, pero te digo, vivía en Erasmus con dos chicas catalanas. El 65% de lo que hablas lo entiendo.
0: Ah, que bé, perfecte. Et puc preguntar en català, doncs? Puc intentar-ho?
15: Intentamos.
0: Intentem, perfecte. Què li ha regalat a Mourinho? Ens ho pots explicar, si us plau?
15: Bueno, yo le he regalado un aspersor, que es una palabra esta que no existe en italiano y que todos los italianos aprendieron en el 2010. Aspersor en italiano se dice irrigatore. Cuando, supuestamente... que nadie se enfade en Cataluña, por favor, cuando supuestamente el Barcelona prendió los aspersores cuando el Inter salió a la cancha a celebrar la victoria en la semifinal. Desde entonces fue la celebración, bueno, en ese momento, inútil que no vamos a mentir, el Barcelona quería ahogar la felicidad del Inter del Camp Nou, no hacerlo celebrar, y lo, por supuesto, lo hizo aún más mágico, porque cuando tú ves las imágenes de Mourinho que corre en el agua, de Samuel con Milito que celebra en el agua, bueno, es mágico, parece como un film de la Hollywood, sí, de los años 50 con Fred Astaire, sí, que es Singing in the Rain. O sea, querían ahogarlos, y me recuerda, yo estuve en el Mundial este verano, estaba en el Central Park y asistí a esta cosa mítica que nosotros hemos visto todos muchas veces en las películas americanas, o ver a los niños que en el verano en Central Park hacen juegos en las fuentes de agua. Sí. Bueno, parecía lo mismo. Así que el aspersor se quedó como un objeto icónico del trayecto de Mourinho en esta que, aunque fue una derrota, es pero la victoria más importante de la historia del Inter en Europa, y entonces para recordar su trayecto y para desearle lo mejor en este nuevo trayecto con el Madrid, porque obviamente el Inter lo ganó la Champions en el Bernabéu, se regalé el aspersor.
0: Vale. Uh-huh. En Barcelona no nos ha hecho mucha gracia.
5: Era Gene Kelly, ¿eh?
15: Lo no sé, él lo entiendo.
0: Era Gene Kelly, vale.
5: Era Gene Kelly, no, Gene
0: no, en Barcelona, claro, no nos trae demasiado buenos recuerdos porque además aquel día le roban un gol a Boyan, que era legal, que hubiera no, eliminado
15: no
0: al Inter.
15: Para nada.
0: No son manos, no, no, no son manos de Touré.
15: Y Busquets se tiró al suelo. Tú sabes Inter, que como sin bar... 70 minutos.
6: Estabas en casa, ¿eh?
15: Busquets se tira al suelo, no había tarjeta roja. Vale. Intenta jugar 10 hombres contra el Barcelona, mejor de la yo historia, con 10 hombres en el campo.
6: Yo creo, Tancredi, que si puedes regalarle un aspersor a Benguerenza, el árbitro de la ida, que te lo va a aceptar de buen grado, por el gran trabajo que
15: y
6: hizo.
15: Y te digo más, sí, sí, porque es verdad que hay un gol en fuera de juego.
6: Y dos penaltis a Dani Alves, tremendos. Pero tremendos.
15: No.
6: Hombre, yo estaba en San Siro, en el Meazza, mejor dicho, me acordaba. Me acuerdo perfectamente, vamos.
15: Hay Milito parado a 30 metros de la puerta, con nadie a la frente, por un fuera de juego que no había. Así que lo vio mal Benquerenza dos veces. En favor y en contra el Inter, o en favor en contra de Barcelona, pero uno se recuerda solo uno.
0: No, aquí en Barcelona la sensación que tenemos es que se nos privó de ganar una Champions en el Bernabéu, que hubiera sido el sumum del sumum para el barcelonismo, ¿no? Pero bueno.
15: Esto es. Yo tengo que decirte, yo creo que aún más por la derrota. Creo que la razón por la cual los barcelonistas, yo creo que estoy saliendo como el más antipático de la historia de Raccoon, de las noches de Raccoon, no, en ese momento. Yo creo que la razón por la cual los barcelonistas odian a Mourinho aún más que la derrota es por cómo le entró en la piel. Dejaremos la piel y nosotros dejaremos la sangre. Remontada y se acabó la remontada. Barcelona es una obsesión para él, es un sueño para nosotros, para el Barcelona es una obsesión. O sea, cada cosa, yo me quedo en Barcelona-Inter, no voy más allá luego con porque Ovrebo, porque otras cosas que son Barcelona-Real Madrid, que es otra cosa. Pero en ese momento, Mourinho consiguió meterle un bug en toda la naranja mecánica que era el Barcelona, pero no solo en el juego, hasta en la narración de tot el que tenia que remontar-se.
0: Bueno.
5: Sí, però no et preocupis, perquè això va ser el 2010, no?
0: Sí.
5: El 2011...
0: El 2011 el Barça va guanyar. Va passar
5: el Bernabéu Mourinho a la banqueta del Madrid.
0: Sí, és verdad. Que
15: bueno, yo estoy hablando del Inter de
0: claro,
15: Mourinho.
0: Claro, claro. Bueno, pues a ver si mañana el Inter nos da una alegría y nos la devuelve de alguna manera. Con aspersores
15: no
0: o sin aspersores.
15: No quiero decepcionarlos, pero lo veo muy difícil, honestamente.
0: ¿Sí?
15: Honestamente es muy difícil.
0: Bueno.
15: No es el Inter que era el Inter, pero es un Inter muy bueno. Bueno, hace dos años era finalista de Champions. El problema es que le costó mucho. Acaba de jugar un partido en el sábado, el Inter, de ganar contra el Napoli. Un partido que fue el mejor de los últimos, creo, 5 años en Serie A, pero no del Inter, de toda la liga. Y le costó muchísimo. La remontada es así: desde 0-2 a 3-2 contra el Napoli, los últimos 25 minutos, un gran desgaste. Y entonces jugar 72 horas, entonces con un día menos de descanso contra este Real Madrid, que está enfadado porque en Sevilla perdió bien, o sea, jugó bien, pero perdió. Pero no es que no tenga juego, y entonces tiene el juego y volverá más enfadado. La veo difícil, creo que no va a dar esta alegría al Barcelona, honesto.
0: A ver si no tienes razón. Nada, Tancredi, que un abrazo y que espero que le guste el regalo a Mourinho.
15: Ojalá.
0: Vale.
15: A vosotros. Chao. Gracias, chicos.
0: Chao.
15: Gracias.
0: Buenas noches. Tancredi, Palmeria, en directe. Sí, sí. És cert que l'Inter, ara m'ha fet recordar això, i l'eliminació de l'any del primer any de Flick amb la Mini, ara em cau antipàtic. Espero que demà ens la torni l'Inter, d'alguna manera. Clar, és que l'Inter ens n'han fotut dues de grosses,
6: Aquella eliminatòria del 2010 que va venir tocar des del primer moment, perquè ja vam fer
0: el volcà,
6: el desplaçament, sí, com el vam fer.
0: Però el gol era legal. Touré no la toca amb la mà.
6: El Barça, els primers 20-25 minuts és un bany del Barça, és un bany. És un gol de Pedro que es posa 0-1, després una assistència de sortarà el lateral...
0: Sí, a l'esquerra.
6: El lateral brasiler del ex de l'Ajax. Maxwell
0: en
6: sortia.
0: Que va al PSG.
6: No, jo recordo, estàvem allà, 25 minuts, que dius, bueno, quan marca Pedro vaig dir, hòstia, i fotem 3, tornem aquí amb l'eliminació. I de cap i volta perdem el nord, defensivament, Alves
0: Benquerenza,
6: fa el partit, es desconnecta, gol de Sneijder i tal. I
5: va ser molt complicada. I va haver un episodi que jo crec que va descentrar una mica el Guardiola, que és que el seu amic Figo que estava dintre de l'Inter, enviat per Mourinho, va anar a veure si li podia treure l'alineació.
0: El Pep? A xerrar amb ell?
5: Sí. Sí.
0: Hòstia, aquesta sí, no sabia.
5: Recordeu, busqueu a Google i surt. Va, el va anar a allò son sacar a veure si li podia treure l'alineació, allò amb la broma, amb el cachondeo i tal, i l'enviava al Mourinho. Fins que el Pep fins i tot va dir, escolta, però això què és?
0: M'acabes de fer un spoiler meravellós, perquè avui estrenem secció amb el David Brock, una secció que cada dilluns farà jugadors odiats o fitxatges frustrats de la història del barcelonisme. I avui fem...
4: Comencem.
5: Judas.
0: El tòtem, sí.
5: Judas.
0: Avui parlarem de Luis Figo. De seguida, aquí el tu diràs. Fem un moment.
16: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Talk's never been cheaper.
0: It's running through the whole wide world like a fever. Pràcticament dos quarts d'una de la matinada. Aquest setembre, escolta, arriba, tria i emporta-te'l. A Roma Coruma, Mazda, tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar ja el teu nou Mazda sense esperes. Sí, sí, arriba...

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Ah, le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
4: Y Lautaro sobre la retirada de Messi de la selección argentina.
3: Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para el mundo del fútbol, para nuestra selección, para nuestro país. Y bueno, nada, tuve la posibilidad de hablar con él, de hacer también un post de Instagram para dedicarle algunas palabras, por agradecerle también, porque en definitiva todo lo que nos ha enseñado, cómo nos ha guiado al triunfo, más allá de haber pasado por muchos momentos difíciles, no rendirse nunca, y eso es lo que se valora y eso es lo que me llevo conmigo.
4: Y por último, sobre el partido de Dama.
3: Un equipo importante, como dije antes, un equipo con muchísimo valor, con jugadores de muchísimo nivel, pero sí, se han reforzado muy bien, han contratado jugadores de muchísima calidad en defensa, pero como dije antes, nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de hacer el mejor papel posible para poder contrarrestar el nivel de ellos con nuestras armas.
4: Madrid-Inter a les 9, xiularà l'anglès Michael Oliver amb l'escocès Andrew Dallas al bar.
5: Tindrem el talismà Damián López narrant aquest partit aquí a la Champions a RAC1. Afina bé, a veure si fas 2-2.
4: Vinga.
5: En 4 dies. Gràcies, Dami.
4: Bona nit.
5: Adéu, vagi bé. Hola, Roger Saperes.
6: Què tal? Bona nit, París,
5: Dimecres, debut al Barça, a la Champions. Demà, Lamine Yamal, Flick, a la sala de premsa, demà farem una bona prèvia. Però, un tastet. Què en sabem del conjunt neerlandès?
6: Sí, del Feyenoord, que serà el rival del Barça en aquesta estrena a la Champions, doncs que ara mateix és tercer a l'Eredivisie, després de 5 jornades a 11, amb 11 punts, a 2 del PSV i a 4 del líder, que és la Zeta Alkmaar. Els entrena Giovan Bronckhorst des d'aquest estiu en la segona etapa al capdavant del Feyenoord. La primera va ser del 2015 al 2019. Va entrenar-lo 4 temporades, recordem, exlateral esquerre del Barça en l'època de Rijkaard i, sense anar més lluny, també titular a la final de París, on el Barça va ser campió d'Europa. Té també un ex-blaugrana en les seves files com Mika Marmol, un jugador cedit per la Real Societat com Javi López i un davanter valencià de 21 anys fitxat de l'Eintracht de Frankfurt com Nacho Ferri. Un altre dels davanters és Shaquille Van Persie, que és fill de Robin Van Persie, que jugava a les categories inferiors del Feyenoord fins que va pujar al primer equip fa 2 anys. Aquest estiu ha incorporat 7 jugadors, ha traspassat i durat la baixa a 12. L'any passat va ser subcampió a 19 punts del PSV i el darrer títol que va guanyar va ser la Supercopa dels Països Baixos al 2024. Per trobar l'últim títol internacional ens hem de remuntar a la temporada 2001-2002, quan va guanyar l'antiga Copa de la UEFA, l'actual Europa League. A la Champions, el millor resultat dels darrers anys és una classificació pels vuitens de final. La temporada 2024-2025 van guanyar el Benfica, el Bayern, van empatar amb el City, però van caure, com diem, als vuitens contra l'Inter de Milà per un global de 4-1.
5: Sí, i compta amb la seva afició, que en vindran uns quants són perillosos.
6: Precisament afables.
5: Sí. Per conèixer una mica més aquest Feyenoord, per fer-ne un tastet, li hem demanat a l'Albert Blaia que faci una radiografia, un petit informe, en un minut, del més destacat que ens trobarem dimecres al Camp Nou d'aquest Feyenoord.
7: El Feyenoord és l'equip d'un vell conegut del Barça, de Gio Van Bronckhorst, i la veritat és que és un equip tendre a nivell competitiu. Sí que és cert que té qualitat en alguns aspectes, però des del meu punt de vista no crec que pugui resistir si el Barça està al nivell d'aquest inici de temporada. És un equip ofensiu, que li agrada tenir la pilota, però poc competitiu en alguns escenaris. Defensivament és fluix, deixa dubtes. De fet, aquest inici de temporada ha encaixat en tots els partits excepte un. Són 7 gols encaixats en aquest inici de temporada a l'Eredivisie. Ha perdut el seu màxim golejador, Ueda, el davanter titular de la selecció japonesa, que vam anotar 25 gols la temporada passada, pràcticament a les acaballes del mercat. A finals d'agost va marxar al Lille, una pèrdua molt important en un equip que l'any passat va quedar més fora dels 24 primers a l'Europa League. Per tant, a nivell competitiu crec que és complicat.

0: Aquest Feyenoord de Van Bronckhorst, és veritat que a nivell defensiu té bona presència als laterals amb Mika Marmol, ex Blaugrana, i Jovario Reid, que és el, per mi, el millor jugador que té aquest conjunt, un lateral molt prometedor que està relacionat amb el Bayern, però més enllà d'això és un equip amb capacitat per tenir la pilota, fer bones associacions, però tendre competitivament, i jo crec que defensivament està molt lluny del que pot marcar aquest Futbol Club Barcelona.
1: Vamos, que veurem una altra golejada. No, Marc, ja en parlarem demà amb calma, però hi ha la prèvia dimecres tu amb el Pou, però escolta, té bona pinta.
2: Estem pujadets, estem
1: pujadets.
3: Home, la veritat és que el Barça va embaladíssim i ara se li ha posat un rival amb majúscules per realment plantar-li cara. I el Feyenoord, doncs, ho ha explicat molt bé el Blaia, i jo encara m'havia de mirar els... tinc pendent de veure els partits d'aquesta temporada, però està clar que Holanda el nivell és... és una mica inferior i que no, no tenen els jugadors la categoria en principi per plantar-li cara a aquest Barça, i més jugant-se al Camp Nou, no?
1: Sí, ja arribaran les garrofes, ja, que després el Barça té PSG, Galatasaray, Aston Villa, vull dir que té un...
4: No em miris amb temes de calendari, no em miris a mi, no, PSG la setmana del Clàssic.
1: Sí, la setmana del Clàssic, sí. Vull dir que...
4: Ho saps tot, tu.
1: Sí, no, el Barça, clar, després ha d'anar primer a Turquia, no?, quan es reprengui la competició el 10 d'octubre, que és Galatasaray,
5: bueno,
1: Galatasaray i París.
5: O sigui, Galatasaray, Betis, PSG i...
1: Galatasaray, Betis, PSG i Madrid.
5: I Madrid.
1: Sí, quatre partits importants, dos de Lliga, Betis i Madrid, i les sortides, perquè té dues sortides seguides al Barça, la jornada 2 i la jornada 3. Bé, va, ja en parlarem d'això.
3: Quins horaris? Quins horaris?
1: No, a les 9. Demà, demà és a 7:15.
3: No, dic, però les sortides...
1: Encara, les... bueno, el del Clàssic sí, diumenge 25 d'octubre a les 9. El del Betis encara no ha sortit. Bé, 35 minuts passen de la mitjanit. Per tancar tertúlia, aquest any els dilluns farem una secció nova. M'agradaria que compartíssiu amb el personatge que hem fitxat, que no és un altre...
6: És una teràpia, perdona.
3: No t'han dit hola encara.
6: Jo sempre m'avanço perquè tinc aquesta ansietat.
1: Hola, David Broch.
6: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, benvingut al Tu Diràs.
6: Jo vinc a fer teràpia, però conjunta.
3: O sigui, I cobrant.
6: Sí, no, això sempre. És el primer cas de teràpia.
2: Fer teràpia i cobrar.
6: Que cobres, no que pagues.
2: Està bé. Chico, listo,
6: Raibu, que ja, gràcies a mi, fareu teràpia cobrant.
1: Llavors, la idea de la secció cada dilluns per tancar tertúlia és, a veure, explica-la, és un jugador odiat, un fitxatge frustrat, què vols fer?
6: És fer un petit homenatge, no sempre afectuós,
1: val,
6: a fiascos, tolles... i innominables de la història de Barça.
1: Val.
6: Contemporània, que són les que jo he vist. És a dir, no tindria gaire sentit parlar de tios que no vaig veure...
5: doncs no has començat a més, eh?
6: No, però com he dit, que gent que jo he vist jugar i que, pels motius X, que anirem explicant en el seu moment, han provocat una certa animadversió, dèria, ràbia... No? És a dir,
5: n'hi ha uns quants, eh? Tens per omplir.
6: No, és que el Leix em va dir, arribarem a final de temporada, i vaig dir, no tinguis cap de que arribarem.
1: Home, és que hi ha 40 dilluns, dic, trobaràs 40 fiascos, 40 jugadors odiats...
6: 40 i 60 i els que vulguis.
1: Val, perfecte.
6: Perquè tenim les nostres dèries, cadascú.
1: Sí, això és així.
6: A vegades compartides, a vegades no.
1: T'he de dir que m'agradaria... Això no ho havíem parlat tu i jo abans de la secció, però crec que no està malament.
6: És que no parles bé, vull dir...
5: La secció menys treballada.
1: No. Jo m'he deixat portar.
5: Que vine allà i deixa.
6: No, ho explico. És una nota d'àudio. David, no sé què. Sí, val.
1: Sí, m'agradaria fer alguna cosa.
6: Sí,
1: què et sembla això?
6: Val, sí, ja està. No hi ha guió, no hi ha res.
1: No hi ha res. No, que anava a dir...
5: Això és confiança.
1: Totalment.
5: Què et sembla?
3: Els Brocs, perquè ja podem ampliar el seu germà també, mentre li diguis que hi ha una factura pel mig.
1: No siguem així, home, pobre. Escolta, què et sembla si algun oient vol, a tu diràs @ Cuponet, que ens envien una proposta de jugador.
6: Sí. No?
1: De
6: dir, encara menys feina. No hauré ni de pensar
1: en jugadors. Tu tindràs els teus pensats.
6: Jo faré veure que els odio perquè ja els tindré fet. No?
5: És l'única feina que tenies.
1: Si hi ha algun oient que tingui una dèria amb algun futbolista...
6: Hi ha noms que se't poden escapar i que algú digui, no us recordeu d'aquest tio?
1: Clar,
6: que va fer aquest atracament històric al Barça.
1: Si algú ens vol ajudar a partir dels dilluns, perquè cada dilluns farem un jugador, la radiografia d'un jugador. Doncs si algú ens vol ajudar,
6: el perfil és una mica, és el que et dic, fracassos, és a dir, pot ser un tio que és bo, però el Barça fracassa estrepitosament, molts diners, tots coneixem.
1: Tenim un mal record, sí, sí, ja t'entenc, correcte.
6: Després hi ha el concepte Toya, que és un tio que és dolent ja de mena, és a dir, que el fitxa sabent que és dolent.
1: Un paquet.
6: I després l'innominable és aquell senyor odiós que tu has odiat tota la teva vida pels motius, a vegades són molt arbitraris, ja ho veuràs.
1: Va.
6: Ja jugadors
4: començarem odiat, per aquí, no?
1: Avui començarem pel...
6: No, però aquí no és arbitrari, aquí és un motiu.
1: El 100% de la colarada...
4: Aquí és objectiu, eh?
1: El 100% de la colarada entendrà el leitmotiv de la secció.
5: Si trobes algun personalista que no comparteixi, porta-la aquí a l'estudi. Perquè té una entrevista.
4: Jo dic que entre l'any 99, 2000 i dos o tres anyets més, allà tens una bicoca de tolles,
6: sí,
4: de
6: fitxatges... És la que es coneix com l'època
4: daurada dels
1: famosos. Ell es diu David Brock i la secció l'hem batejat així gràcies a la idea del Roger Saperes.

0: Pel broc gros.
1: Pel broc gros.
2: Fixa't que el nom ja... Va dir, el Roger, tu em vas dir, és aquest? Sí, sí, endavant.
1: O sigui, sí, sí, m'agrada.
2: No, no hi ha cap tipus de debat.
1: Hem pensat a jugar amb el teu cognom.
3: Una altra cosa que no ha hagut de pensar.
1: No, no, de dir.
3: Una cosa que li vam fet,
1: allà. En comptes de pel broc gros, què et sembla pel broc gros? M'encanta, sí, jugueu amb el meu cognom,
2: perfecte. No, està ben trobat. Bé, les paraules d'aquests ja sabeu que a mi m'agraden molt.
1: Doncs vinga, va, fot-li, que tenim 7-8 minuts, vinga.
2: Re, començarem amb... És que hem de començar pel pare, hem de matar el pare. O sigui, si comencem amb aquest senyor ja tot és collavall. És Luis Felipe Madeira Figo. Figo, no? Figo, Figo, Judas. O sigui, quin nom preferiu? O sigui,
1: no, Judas.
2: Havíem de començar amb Figo, evidentment, perquè crec que és l'únic tio que aglutina l'odi de tota la massa social del Barça. És a dir, jo crec que en altres casos trobarem, no, discussions, gent que dirà no, aquest era més bo, aquell era millor... Figo no perdona, no? I jo crec que era el nom que havíem de començar, perquè a més és un tio que ens va posar les banyes i ens ho va negar a la cara. Mm. Aquest, per mi, el més greu de Figo és això. És a dir que...
1: És una doble traïció, no?
2: Clar, la infidelitat tu la pots perdonar. A l'Àudrup el van perdonar. A Xustre el van perdonar. I a més hi havia un motiu de fons que deies no, és que aquest tio se'n va perquè està malament al club, s'ha separat de la dona i tal, però en Figo hòstia, ens va dir que no. I vam preguntar, has estat infidel? I ens va dir no. En l'entrevista aquella mítica de l'esport, saps?
4: Sí, se'n va anar.
2: I clar, o sigui, en el moment que et diuen que no, mirant-te els ulls, no? Com dient, no, t'ho juro, jo no he fet res, i 10 dies després el veus firmant amb el Madrid, això no es pot perdonar. O sigui, hi ha infidelitats que no es poden perdonar, i aquesta, evidentment, és la més flagrant de tota la història del Barça. I havien de començar amb Figo.
1: Sí, tant. Jo crec que...
2: No sé si ho veieu igual,
4: però...
1: Era el nom de l'inici.
4: Si se sentia mateixista, va dir, no, jo soy portugués.
1: Sí, sí.
2: No, és que ella a l'entrevista arriba a dir...
4: Portugués.
2: No estic tan sonat com per fitxar per Florentino. I el 24 de juliol estaria al Camp Nou. O sigui, el tio va dir això. Clar, o sigui, jo no he posat les banyes, ni me les han posat, que jo sàpiga. És a dir, que potser me les han posat, però una infidelitat, si tu l'expliques... Mira, passat això, jo crec que el soci de Barça l'hagués acabat perdonant. O sigui, hi hagués hagut un...
1: Sí, no sé.
2: Creus que no?
1: Jo crec que no. Jo no he vist mai una cosa igual al Camp Nou al retorn.
4: Mai ha fet propòsit per arreglar-ho.
1: Mai.
2: No, clar, però això és aquest tip.
4: Sempre ha estat a tots els mitjans de Catalunya, tots els periodistes catalans.
3: Ell l'únic que va fer, perquè jo recordo em va agafar amb una edat que, ostres, és que no podia creure'm que estava passant allò, i vaig ser dels que vaig veure la presentació i vaig veure que no somreia, i dius, veus, és que segueix sent culer.
2: És una de les imatges, eh?
3: I quan diu la frase aquesta...
2: I es va enganyar també, eh? És a dir, quan ell estava fent la cara aquella, no?
3: Sí.
2: Tu encara tenies aquell punt d'esperança.
3: Sí.
2: Encara m'estima, no?
3: Exacte. Jo el vaig tenir absolutament...
1: I va contra cor, no?
3: I diu la frase aquesta, no vol dir que és madridista, i diu que és portuguès. Ara, de seguida, és veritat que li van fer una xiulada, que déu-n'hi-do. La veritat és que va ser bèstia, però des d'aquell dia... Des d'aquell dia fa creu i ratlla i és com, no, jo seré merengue fins a la mèdula i amb canvi de samarreta.
4: Hi ha dues imatges, que és la de la presentació amb Di Stéfano al costat i aquella cara de pomes agres, i l'altra, quan surt al Camp Nou, que hi ha estat tot l'equip al camp i ell es tapa les orelles, perquè jo no he viscut una xiulada. Jo recordo que hi ha de tothom dir no, s'ha d'anar, no al partit, no, a l'escalfament.
2: Però jo crec que si ell no hagués estat tan...
4: Quan va sortir a escalfar-se, que anava rodejat al voltant de tot el...
2: Però si ell no hagués estat tan ressentit, és a dir, la típica amant ressentit o l'amant ressentit, que no aconsegueix superar que l'ex l'hagi rebutjat d'aquesta manera... Jo crec que el Barça va acabar perdonant a tots. O sigui... No, la massa social del Barça, al final, és com molt...
3: He de dir que jo crec, per això...
2: L'Àudrup va ser perdonat, i, hòstia, la traïció de l'Àudrup també va ser important, tot i que hi havia uns motius de fons, no? I és a dir, que ell no estava a gust amb l'entrenador, o amb el que fos...
5: Sí, amb Nikolaev.
2: Clar, i aleshores... Però al final es va perdonar.
5: Schuster va estar un any sense jugar perquè el van portar als tribunals.
2: Sí, clar, Schuster... Hi havia divorci.
5: Hi havia atenuants.
2: Sí.
3: El que passa que en aquest cas...
4: Una cosa, que era capità del Barça.
2: I era capità...
4: Molt estimat.
2: Sí.
4: Jugador molt estimat. Era en aquells moments, tot i ser portuguès, tot i no haver nascut a la Masia futbolísticament, era pràcticament un símbol del barcelonisme.
2: Clar, sí,
4: hi ha pocs casos com aquest. Un estranger que hagi estat un símbol del barcelonisme, no n'hi ha molts. Potser Stoichkov, Koeman, el seu moment...
5: I anem a la base. Era un usurero, ho va fer per diners, per 500 milions.
2: Sí, però a mi això no...
5: Per 500 milions,
2: home. No suposaria un problema?
3: No,
2: sí, Fernando, si ja ens hagués dit vull cobrar més i el Barça no em paga el que... És un jugador de futbol. I tu pots...
5: Però si al final li acabarien pagant, perquè s'estava convertint en un símbol del Barça.
2: Sí, sí, però vaja, si no li haguessin pagat, i tu dius, té tot el dret del món, un jugador de futbol, a canviar de club, si vol,
5: per passar. Però canviar de club, però al Madrid...
3: Però és que el que diu el David... Sí, però això és una mica el que va passar. El que passa és que no és el que se'ns va explicar, ni Figo ho va saber explicar.
2: Ah, aquest és el problema.
3: I després, després, home, Gaspar i això ens manipula tots plegats i juga amb la premsa, amb la pressió, sí, però... i li tira, i amb això sí que jo defenso una mica a Figo, es va muntar un sidral perquè va interessar, perquè el club, el Barça...
5: Flirteja amb el Real Madrid sent ja un jugador estimadíssim per la mà del Barça.
2: Això, Fernando, és la infidelitat.
5: Flirteja amb l'Inter de Milán.
3: Molt bé.
5: Però amb l'Arsenal, amb la Juve,
3: d'acord,
5: amb Madrid...
2: Però això és la infidelitat i el motiu de fons...
3: Tu que estaves allà...
5: Sí que hi eres, sí.
3: Gaspar vol tapar tot el desastre que és el club, tirant-li tota la merda.
5: Sí,
3: clar, bueno, llavors es juga...
5: Això és una altra cosa.
3: No, doncs, ho sento, però això... Però això és reprobable, també.
6: Però Gaspar era un portaveu de Núñez, en aquell moment. O sigui, el que decideix no renovar Figo pels diners que demanava Figo és Núñez.
3: Vale,
6: és Núñez i l'enganyen, i l'enganyen.
3: D'acord.
6: Perquè li prometen la renovació, cop... no el renoven, etcètera. Ara, però... no justifica...
3: Però un cop ve Figo aquí jugar, un cop ve Figo aquí jugar, Gaspar, per tapar... el desastre que està sent el club, diu, anem a tirar-li tot
6: el sidral, el va col·laborar,
3: i és ell el culpable, no jo, que estic aquí
5: però tu pots filtrejar amb qui sigui menys amb el Madrid, i a més va firmar un paper, sí, o sigui, quan tu firmes un paper, en aquell moment el paper a més diria que era, no sé si és les dades, et dono 500 quilos,
2: 500 quilos, sí, per signar,
5: però si després no vens...
1: Tu m'has de pagar 100, cau,
2: sí, sí.
5: Si després no vens, igual has de pringar 5.000.
2: Sí, sí, sí. No, no, era una xifra molt més elevada.
4: Que llavors per això va dir Florentino que pagaria els abonaments, clar, si no venia.
5: Clar, i llavors el seu agent ve i ell li diu, escolta, que no vull anar. Quan guanya Florentino diu, que no vull anar. Diu, nano, pues, o anem, o anem, o tu i jo...
2: Sí, sí.
5: Anem a la presó.
4: Canut,
5: o estem desnonats.
4: Fernando, en el llibre que va escriure...
5: I un suïcido.
4: ...editat de Mundo Deportivo, que es deia tota la veritat sobre el Figo.
5: Crec que va fer el Lluís Canut.
4: Sí, per això dic que el Canut explicava que Veiga, en el moment en què li diu Figo no vull anar al Madrid, li diu, si tu no vas al Madrid, jo em penjo o salto per aquest
5: suïcido.
4: Sí, sí, un suïcido. Sí. Perquè jo no podré...
2: Que has estat un final èpic,
6: tot i, perdó, tot i que comentava el gran traïdor... És futre.
2: Sí, sí.
6: Fa la gestió de l'Atlètic de Madrid, és el que, d'alguna manera...
5: Fa la gestió.
2: Aquest documental acaba blanquejant bastant a Figo, eh?
3: Sí.
2: És un documental que ahir al final queda com tot el meu entorn.
3: Jo m'ho vaig trobar.
2: Jo no vaig fer res.
6: Però que et digui una cosa, David, que estàvem avisats amb Figo, perquè Figo havia incorregut en diverses duplicitats de contracte.
2: I per això dubte.
6: Per això abans d'arribar al Barça.
5: Per això el fitxa al Barça.
4: Fitxa pel Barça perquè havia signat amb la Juve i el Parma.
6: Amb la Juve i el Parma.
4: I després també hi ha la història que està en el Barça, negocia amb el Milan, i que el Barça, per trencar una mica el preacord que tenia el Milan, acaba emportant-se cap aquí a Reisiger, a Dugarry, que li col·loca el Milan, de dir, jo no el fitxaré, el però tu...
2: Aquesta és una altra, amb la pasta de Figo, que ho van fer en Overmars i Manuel Petit. Ho dic perquè fins i tot les conseqüències de la seva marxa...
5: Aquí té pel capítol Toya, sobretot Petit.
2: No, és que Petit ja el tinc. Va, ja el tinc, és un dels meus predilectes.
5: Veig que Figo encara genera...
2: L'últim, Figo, el tema de que no ha fet cap esforç, al contrari, s'ha esforçat en ser anticatalà, en menys tenir la premsa catalana sempre que ha pogut, a més, amb aquestes tendències polítiques, diguéssim, anticatalanes, de dretes... Clar, o sigui, tot el que suma Figo, aquell anunci que va fer per Uber Eats, no, de Cochinillo, o sigui, ja fent la gracieta, que no tenia cap gràcia, tot això jo crec que al final la gent no el perdonarà mai. O sigui, en altres casos hem vist que hi ha hagut un perdó. Aquí, ell no ha fet cap esforç i, per tant, justificadíssim.
5: Però, David, no t'ho perdis, que quan ha d'anar al Madrid, es veu que la nit abans truca a Gaspar
3: i li diu
5: que a veure si ell paga els 5.000 quilos per alliberar-lo d'això i que llavors que no se'n va al Madrid.
2: Gaspar,
5: i l'altre li diu, home, però si jo tenia el meu aquí, per què faré? Et refitxaré per gastar 5.000 quilos?
6: Un jugador més odiat a la història del club.
2: No, és el top 1.
3: És el top 1.
2: Per això hem començat amb ell, perquè...
1: Per això hem arrencat així.
2: Havíem de matar el pare i aleshores a partir d'ara començarem amb coses, diguéssim...
5: No li dius pare, però hi ha gent que li diu fill...
2: És molt metafòric.
1: Hem començat bé pel broc gros. Prepareu-vos la setmana que ve, aviam quina sorpresa ens porta.
6: Molt guapa aquesta secció.
1: Sí, perquè a més recordarem coses del passat que seran divertides.
2: Sí, sí. Té bones idees. Com trucar-me a mi per...
1: És molt bo. Gràcies, mira, us deixo...
5: No, ja es veu treballada, això sí.
2: Sí, hi ha documentació prèvia.
1: T'ha explicat història, ha sortit idees del documental.
2: No porto papers, però...
6: Li he vist al mòbil, no passaven de les quatre línies.
2: És el meu guió habitual.
1: Dilluns que ve més. Gràcies, Broc, eh? Ens encanta pel Broc Gros. Gràcies, amics. Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
5: Anem a fer la llista.
7: Hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Blancos, llorones, felicite los campeones.
8: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 8:01 de la matinada. Encara ens queda la visita de Toni Bou, que ha aconseguit el seu mundial número 40 de trial. Una autèntica barbaritat i avui el volem felicitar al tram final del Tu diràs. Abans us recordo que per tots aquells que encara no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món, pels qui no us vau atrevir a demanar mai aquella cita o que al final no es van dedicar al que els apassionava, si mai el que podeu aconseguir ara és un Honda Civic. Encara hi sou a temps. Això sí que ho podeu aconseguir, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Abans del Toni Bou, un parell de coses. La primera, Saperes, hem sabut avui els comptes que el Barça presentarà a l'Assemblea de Socis Compromissaris que es farà el dissabte 19 de setembre.
4: Sí, uns comptes que presenten uns ingressos rècord de 1.060 milions d'euros, 66 més que l'anterior exercici, i unes despeses que s'enfilen fins als 1.022 milions. El resultat net després d'impostos són unes pèrdues de 18 milions d'euros, malgrat els 4 milions de benefici que havia pressupostat el Barça. Com va destacar el club en el seu comunicat, l'exercici ordinari es tanca amb un resultat ordinari positiu de 200.000 euros. El deute net augmenta en un 29%, fins als 607 milions, fruit dels interessos pel finançament de l'Espai Barça. Pel que fa al capítol d'ingressos, hi ha dos factors clau per haver superat la barrera històrica dels 1.000 milions. El primer, el retorn a l'Spotify Camp Nou, que suposa un augment del 29% en els ingressos per explotació de l'estadi, de 175 milions a 225. D'altra banda, un nou màxim històric en patrocinis, 265 milions, i un rècord de facturació de BLM amb 208 milions d'euros. BLM, merchandatge del club. A l'altre cantó, un dels factors que explica el tancament en pèrdues és una nova devaluació de Barça Studios.
1: Les famoses palanques.
4: Sí, després que en el darrer exercici el Barça hagi hagut d'assumir una nova pèrdua de valor d'aquesta societat, absorbint-ne un 9,72% amb un cost de 23 milions d'euros. A més, en els comptes del club queda reflectit una provisió per un litigi judicial amb un dels socis inversors en aquesta societat, com és Vestigia. Un altre dels cas que s'ha hagut de resoldre, segons es desprèn d'aquests números que presentarà el club, és l'impagament en el negoci dels PSLs, els seients VIP de l'estadi de l'Spotify Camp Nou, dins de l'acord que s'havia tancat amb Ruslan Birladeanu. Recordem que també és qui porta el tema de Barça Mobile, que encara no s'ha acabat de llançar. L'empresari moldau havia satisfet alguns dels pagaments, però en tenia pendent un de 28 milions. Finalment, el club va acordar amb ell recuperar 142 d'aquests seients per poder-los comercialitzar de nou i ja ha obtingut una xifra que supera per poc els 9 milions d'euros. Veient aquests 18 milions de pèrdues, en el resultat final dels comptes s'entén millor el desig que tenia el club de poder tancar un traspàs com el de Marc Casado per mínim 20 milions abans del 30 de juny. De cara a l'exercici 26-27 es pressuposten uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133 amb un benefici net final d'un milió d'euros.
1: En els propers dies donarem més detalls del que diu la lletra petita d'aquests comptes que el club presentarà a l'Assemblea del dia 19 de setembre. Gràcies, Sape.
4: Que vagi bé, bona nit.
1: Demà més, en dia de prèvia, en Flic, Lamine Yamal a la sala de premsa. I ho explicàvem a l'inici del Tu diràs. El Sabadell ha viscut una nit màgica a la nova Creu Alta, guanyant 3-2 al Còrdoba, enmig d'un castell de focs a tocar de l'estadi. Si no n'heu vist imatges, busqueu-les a les xarxes, perquè s'ha tancat la festa major de Sabadell amb un castell de focs artificials que es veien des de la nova Creu Alta mentre s'estava jugant la segona part d'aquest Sabadell-Còrdoba, que ha acabat amb una gran victòria del Sabadell, que ha començat de forma immillorable a la segona divisió. i el seu retorn al futbol professional. Fa una estona ha parlat Ferran Costa, el tècnic, a la sala de premsa de la Nova Creu Alta, ho ha seguit el Pau Bonastre des d'allà, des de Sabadell. Hola, Pau, bona nit.
9: Hola, Aleix, bona nit. Realment ha estat una nit rodona amb el Castelldefels espectacular darrere del gol sud i que ha acabat d'allò més bé, tot i que el Sabadell ha hagut de guanyar el partit dues vegades. Primer s'ha posat 2-0, el Córdoba ho ha acabat igualant i al final Urri ha decidit des dels 11 metres. Un Sabadell atrevit, amb xip guanyador. En parla Ferran Costa.
10: És un tema de mentalitat i crec que és la gran victòria del que portem tots junts, que aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda.
9: L'inici del partit ha estat un dia més fulgurant, amb una pressió asfixiant i posant-se 2-0 al Sabadell en el tram inicial de partit. Això en deia el tècnic del conjunt arrequinat.
10: Nosaltres intentem entrar fort sempre als partits, entrar molt connectat, donar-li valor a cada minut de la competició. Som un equip que sempre busca anar endavant, que no especulem, que sortim a guanyar els partits des de la primera acció, i així ho hem fet. No és la primera vegada que aconseguim avançar-nos ràpidament a casa.
9: Per cert, que l'entrenador ha revelat que havia fet èmfasi als jugadors que no es despistessin durant el Castelldefels. 8 punts de 12 possibles, avui primers gols encaixats, però compensa amb aquesta bona línia del Sabadell, tercer classificat de la segona divisió. Diumenge, un altre repte a Mallorca.
1: Sí, sí, contra el Mallorca, no, que acaba de deixar de primera divisió. Gràcies, Pau. Vinga, una última pausa molt ràpida i de seguida Toni Bou en aquest estudi.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Avui, al tram final del Tu diràs, ens visita un campió. No és un campió qualsevol, perquè és 40 vegades campió del món. Toni Bou, què tal?
12: Molt bé, molt content.
1: Moltes gràcies per haver vingut als estudis nous, de RAC1. Ja fa un temps que els hem estrenat, però crec que no hi havies vingut mai encara.
12: Primera vegada i molt xulo. Molt xulo,
1: eh?
12: Ha millorat, ha millorat.
1: És com estrenar moto de trial nova, no?
12: Sí, és de tot el nou sempre és molt divertit.
1: Sí, sí. Ens has portat també una placa commemorativa d'aquest 40è mundial de trial que has aconseguit. Hosti, que es diu aviat, 40 títols, eh?
12: Ràpid, sí, sí. 20 anys consecutius guanyant a l'Indoor i l'Outdoor des del 2007. És una passada. La veritat que una de les millors decisions de la meva vida, on vaig entrenar aquest equip al 2007 i no ho esperava per res del món. El meu somni era poder-me dedicar a el que més m'agrada i mira, doncs encara amb 40 anys doncs podré seguir disfrutant-ho.
1: Fas els 40 anys ara a l'octubre?
12: El 17 d'octubre faig els 40 anys, així que m'he adelantat una mica amb títols.
1: Si t'havies proposat guanyar 40 títols mundials l'any que fessis 40 anys, va. I ara hi ha un altre repte, 45 en 45 anys o no?
12: Bueno, veig que més que un repte era un somni això i bueno, doncs m'anava apropant, sempre deia que això quedava molt lluny, al final doncs m'agrada molt anar pas a pas i anar assolint les coses i intentar digerir-les i la veritat que sí que veia que era possible, però pensava que, bueno, que quedava molt i sempre poden passar moltes coses i ho hem acabat aconseguint, molt content amb una lesió de l'espatlla que ens ha complicat una mica, sobretot l'inici de temporada, però molt content de, sense haver-me operat, he pres la decisió d'intentar seguir i la veritat que ha valgut la pena.
1: Et feia mal, doncs, sí? Quan competies?
12: Sí, està clar, em vaig trencar un tendó el 2016, l'agost passat em vaig trencar un altre, estic competint sense dos tendons i la gent pensarà que estic molt malament i molt bé a la vegada perquè pues, amb dos tendons trencats pues has estat molt malament,
1: guanyat tot.
12: Però per l'altra banda he guanyat, així que malament sobre la moto no he estat per res, la posició és incòmoda, evidentment pues, tinc mals i m'impedeix pues, segons quins moviments que abans tenia, però la veritat que m'he sorprès de lo competitiu que he pogut arribar a ser. Els primers tres mesos vaig tindre hora quiròfan dos vegades i anava veient la llum, tenia l'experiència del 2016, les lesions d'ombro són molt d'espatlla, són molt complicades, costa molt saber què passarà un cop obres una espatlla i així que vam ser totalment conservadors amb el metge, vam dir ho intentem i quan no es pugui més obrim.
1: I sí, cancel·laves l'operació, tenies hora i cancel·laves.
12: L'última vegada la vam cancel·lar crec que era després de dos dies de carrera a Itàlia, que era una prova de foc als Alps, vam decidir que si allà no aguantava els dos dies doncs tenia el dilluns hora quiròfan i el diumenge vaig trucar al metge i vaig dir de moment no m'opero.
1: He guanyat
12: els dos dies, he patit però menys que l'última carrera, ho vull intentar, no vull operar-me i quedar-me amb la dubte.
1: Si t'haguessis operat, què eren? Quants mesos de baixa o setmanes de baixa eren?
12: Primer, el metge, que és dels millors que hi ha, em va dir que sobre uns 3, però quan va vindre a l'Indoor de Barcelona a veure em va dir que jo ho arrencava tot en 3 mesos, així que suposo que és de 4, 5, 6, això sempre s'allarga, és difícil tornar a estar a un 100%, i més quan hi ha un tendó que no ho pararia. Llavors fa que sigui una espatlla molt complicada i que la decisió que prengui ha de ser amb calma.
13: Tu pararàs ara, que ja has aconseguit la fita dels 40 títols en 40 anys?
12: Ho tornaré a mirar bé i decidiré amb paciència, posant per davant la salut, però també la meva experiència, tot el que ha passat. És veritat que ara ja m'he esperat molt i no ve d'esperar una mica més i res, estic més per no operar-me que per operar-me, però sí que m'ho vull mirar bé, tornar a fer una resonància i veure com està.
13: O sigui, tu vols seguir competint i guanyant títols, no t'avorreixes?
12: Bueno, més que competint, vull seguir fent el que més m'agrada, que és el que m'ha portat a ser tan pesat i a guanyar 20 anys consecutius. O sigui, la meva prova més dura és cada entrenament, perquè m'apreto moltíssim. Estigui cansat o no, doncs m'apreto en el meu 100% de lo que tingui aquell dia, i això és el que m'ha portat fins aquí. I bueno, doncs ser un malalt del trial, de la competició, em fa doncs que em posi a prova després a les carreres, no? Però no competeixo només per guanyar, sinó perquè faig el que més m'agrada i per ser millor cada dia.
13: I no t'avorreixes, eh? Vull dir, en el dia a dia, que és el més pesat, segurament, de repetir, no?, l'exercici o de tornar a fer un entrenament que ja has fet 300.000 vegades, on trobes la motivació? Perquè ja ho has aconseguit tot, Toni.
12: Bueno, em sé millor. La motivació és ser millor,
13: però
12: que...
13: Però si ja ets el millor, saps
12: què vull dir? No, però bueno, és impossible ser... Jo me'n vaig enfadat dels entrenos i me'n vaig enfadat de carreres que he guanyat. Ahir vaig guanyar la carrera, vaig perdre una de les voltes, però no vaig fer una carrera intel·ligent com m'hauria agradat, vaig perdre els papers en algun moment, vaig anar una mica pues, esverat, vaig fer errors que no hauria d'haver fet i, bueno, en el seu moment pues, vaig disfrutar de la victòria perquè és el que m'ha ensenyat l'experiència, però després m'agrada pues, analitzar les carreres i saber que sempre es pot millorar, sempre es pot millorar, sempre. I això és una de les coses que em manté practicant aquest esport.
13: Els rivals què et diuen? Plega ja.
12: Bueno, segur que ho pensen i alguns m'ho diuen també, però un esportista, com sempre he dit, ha de ser superegoista i aconseguir el màxim possible, i el que m'està quedant clar és que, bueno, per la meva religió m'ho estic deixant tot, i quan em retiri no podré dir que no he donat el meu màxim.
13: A Piera ja t'esperen, no?, per fer-te un altre homenatge. És com la Festa Major, ja, no? Vull dir, fer homenatge a Toni Bou a Piera és com cada any, no?, com la Festa Major, com, no?
12: Pels
13: una tradició, ja.
12: Pels meus amics, doncs, dues vegades l'any, al final.
13: Bueno, clar, indoor i outdoor.
12: A l'indoor tampoc el deixen de celebrar, i, bueno, pues, he tingut la gran sort d'estar envoltat sempre de lo millor, i per un esportista és superimportant, i que hem disfrutat cada títol com si fos l'últim, perquè sempre ho dic, no?, perquè hagi guanyat moltes vegades no vol dir que seguiré guanyant, i s'ha de disfrutar.
13: Et queda una última prova d'aquest Mundial que ja has guanyat matemàticament, del 40è Mundial entre indoor i outdoor, que tinc aquí les xifres, són 20 Mundials outdoor, a l'aire lliure, en 24 participacions, si has guanyat 20 de 24, i has guanyat 20 Mundials de trials indoor, sota sostre, 20 de 22 participacions.
12: Aquí millor.
13: Aquí millor, sí, no?
12: Clar, però no perfecte, eh?
13: Però no, home, és que deixa alguna cosa pels altres, no? No, i el que et vull dir és que hi ha hagut un any, el 2019, que vas aconseguir guanyar totes les proves del Mundial. O sigui, vas ser campió del món, però vas guanyar totes les proves, no vas deixar res pels rivals. I aquest any, crec que tot i la lesió i els problemes que has tingut, ho has guanyat tot i et queda aquesta última prova, no?, per fer el ple. Això et motiva, clar.
12: Això motiva, sí, clar. Bé, motiva ja aquesta setmana que tenim ara, després de les entrevistes i dels dies de premsa, doncs toca això, intentar-ho. A veure si amb una pressió diferent, evidentment, però seria maco, després de tants anys, que el normal seria que estigués retirat, doncs, a part d'aconseguir el títol, doncs, poder tornar a aconseguir un pleno, pues, m'agradaria molt, però bueno, amb calma i també a divertir-me de l'última carrera, perquè l'any també ha sigut molt dur, encara que hagi sigut uns resultats espectaculars, i s'ha de disfrutar dels moments.
13: No. El 2007 vas guanyar el primer títol mundial de trial i el 2026 has guanyat el 40è. Què li diries al Toni Bou que arrencava el 2007?
12: Que no canvi res.
13: Te'n recordes o no, per això?
12: Sí, evidentment que me'n recordo de moltes coses, de molts moments, de moltes coses que he après i del moment d'anar en aquest equip, no? D'anar a entrar al Repsol Honda, era el moment que hi havia la quatre temps, que ningú volia anar-hi, i va ser un moment que vaig aprofitar la meva oportunitat i em va tocar la loteria perquè era la millor decisió que podia prendre i no ho tenia gens clar en aquell moment. Em va anar de poc de no prendre-la i gràcies al meu pare i a meditar-ho molt a casa vam acabar prenent aquesta decisió i va ser super encertada i li diria això, que no canvi res, que tingui sempre aquestes ganes de no rendir-se mai i de lluitar fins l'últim moment. Em quedaria sobretot amb això i amb disfrutar entre carreres i de cada moment.
13: Te'n recordes dels 40 mundials?
12: Me'n recordo dels 40 mundials, però molt més d'uns que d'altres, i pues, sí que tinc alguns moments d'algun eclipse per allà que em costa i que després quan reacciono o quan ho parlo me'n recordo molt de les carreres, amb això tinc molta memòria, i a vegades me'n recordo hasta de les zones específiques.
13: Sí, d'algun però... peu que vas posar que no tocava.
12: Tant,
13: sí, te'n recordes?
12: I de moments d'abans de guanyar el mundial et podria dir carreres que havia perdut, i me'n recordo aquell moment perquè et marquen molt, però també aprens moltíssim d'aquests errors, perquè et marquen i després et fan millor.
13: N'hi ha alguna que et vingui ara al cap, per exemple?
12: Bueno, sí, et podria dir un indoor que vaig perdre a la última zona a Tarragona, que no era ni mundial, era Camp d'Espanya, i poder parlo del 2005 o 2006, sí que no me'n recordo,
13: si
12: tant,
13: abans guanyar,
12: que em va guanyar l'Albert Cabestany, i res, vaig aprendre molt allà, perquè vaig prendre una decisió que no tocava en aquell moment, que evidentment em va semblar, va ser més intuïció que decisió, a sobre de la moto, i em va ajudar molt a després pues, meditar una mica més les coses i actuar per intuïció, però quan ho fas fer-ho 100%, que aquell moment doncs, vaig fer-ho com a mitges.
13: Dels 40 mundials, n'hi ha algun que sigui més especial que un altre, o es fa difícil això?
12: Va, sí, hi ha diferents. Tots són molt especials perquè costen molt, però el primer és únic i repetible.
13: Aquest on va ser, va, que te'l recordes?
12: A Menorca.
13: El 2007,
12: sí,
13: a Menorca.
12: Sí, sí, i no vaig guanyar la carrera, vaig fer segon.
13: Però matemàticament ja eres campió, eh?
12: I amb aquest segon lloc, i a més encara quedava una carrera a Madrid, i vaig poder proclamar-la allà. Sí que no vaig dormir la nit abans, sí que no vaig dormir.
13: No vas dormir la nit abans?
12: No vaig dormir
13: dels nervis?
12: Dels nervis, sí, em van consumir. Els primers anys van ser... Tinc molta potència interior, per dir-ho així, llavors pues, aquestes ganes de guanyar se'm feia llarga l'espera per la competició, i penso que és algo que hem de viure molt els esportistes, i que si ho arribes a canalitzar i a portar-ho bé i utilitzar-ho quan toca, doncs pots treure el teu potencial.
13: Vas dormir la nit posterior a Menorca o no?
12: Bueno, no, perquè ja vaig sortir i no ho vaig celebrar.
13: Ah, això no m'ha dit, vas celebrar-ho. Però
12: hauria dormir de dia, aquell dia.
13: Val. Llavors, clar, no podries recitar on has guanyat tots els mundials, no?
12: No. Difícil, eh? Poder diria moltíssims, però no. No, molt difícil.
13: Una prova que diguis, aquesta és la més dura que recordo, o un recorregut, o...
12: Pues et diria...
13: O un país que diguis, sempre que vaig aquí em passa això, perquè evidentment us canvien, no?, els obstacles,
12: clar,
13: però...
12: Clar. A veure, quan és més complicat és quan plou molt o quan la climatologia és molt difícil, fa que sigui complicat. Diria poder carreres de Japó, diversos anys, que sempre acaben uns diluvis espectaculars, i que hi ha unes fangueres, unes difícils. Guanyar una carrera amb més de 100 punts és una barbaritat, i m'ha passat, jo diria que només a Japó, on era 5 rere 5, i que per petites diferències, perquè no es podien passar les zones, va ploure moltíssim i no et podies moure de lloc, i va ser una carrera espectacular, m'ho vaig passar com un nen petit.
13: No. I la cursa que t'agrada més? N'hi ha alguna que diguis, oh, m'encanten aquí?
12: M'encanten els indoors, m'encanten les carreres complicades. Als Estats Units, per exemple, l'any passat va ser una carrera superdivertida, on m'ho vaig passar superbé, sobretot el primer dia, perquè a vegades pues, fan canvis pel segon i no queden les zones tan complicades. I et diria que em quedaria amb algun indoor de Barcelona, perquè és la carrera de casa, perquè és el Sant Jordi dona per marcar zones molt llargues, molt altes, molt complicades, que és el que més m'agrada, carreres on es facin punts, on hi hagi molta dificultat i on realment et posis a prova.
13: Molt bé. Per tant, no et retires i de moment no hi ha data, eh? Vull dir, aniràs fent fins que puguis, fins que et deixi l'espatlla o fins que tu et vegin amb ganes.
12: Fins que rebenti, segur que quan plegui serà perquè no perquè guanyi o perdi, sinó perquè no m'ho passo bé sobre la moto perquè no puc més.
13: I després què farà Toni Bou? Tens clar això?
12: Bueno, a veure, amb 20 anys amb Repsol Honda, hem creat una relació, una família, i els últims, et diria que dos contractes, que cada un ha sigut de 4 anys, ja em feien ambaixador perquè ja em retiraven i ja volen que em quedi amb la marca, així que bueno, me'n quedaré vinculat amb ells. He tingut la gran sort, com he dit, d'estar el millor com podia estar, i això també em dona tranquil·litat.
13: Formar algun pilot de trial, alguna cosa així, t'agradaria la teva experiència traslladar-la?
12: M'agradaria molt, i és algo que ja disfruto, diguéssim, no a temps complet, perquè no puc, però m'agrada molt, i és una manera també de seguir vinculat a la competició.
13: Val. I l'última, hi ha algun premi individual que et faci il·lusió rebre? No sé, el Princesa d'Astúries, per exemple, perquè clar, Gales de Mundo Deportivo t'han donat premis, no? A tot arreu t'han donat premis esportius, però no sé si hi ha alguna cosa que diguis, hòstia, m'agradaria que em reconeguessin, o no t'importen aquests premis.
12: Mira, sincerament, la gent podrà pensar que ho dic per dir, no? Però a part de que sóc superconscient de que és un esport minoritari, també entenc que si hagués aconseguit aquests números amb un altre esport que no fos minoritari, tindria molts premis, molts més premis individuals, però donen bastant igual els premis. No competeixo per guanyar aquests premis, i me'ls donen, doncs, benvinguts. També sóc el típic que em fa molta mandra anar a les gales, així que no m'agrada gaire, ho faig perquè sé que s'ha de fer, però disfruto d'altres coses, i evidentment que amb els anys, doncs, valoro més quan em donen un premi, ho entenc més, ho he arribat a apreciar d'una altra manera, però tinc molt clara la meva posició i el que més m'importa.
13: 40 anys, Toni Bou, farà el 17 d'octubre, 40 títols mundials de trial. Déu-n'hi-do. Un pilot històric, sens dubte, i avui ens ha visitat aquí al Tu Diràs. Moltes felicitats, moltes gràcies i molta sort.
12: Moltes
13: si
12: gràcies.
13: Si segueixes guanyant, et seguirem convidant, perquè
12: veure,
13: és històric el que estàs
12: veure,
13: fent.
12: A veure si puc vindre més.
13: Molt bé. Gas, Toni.
12: Merci, gràcies.
13: Quin gran campió, Toni Bou. Hola, Xavi Puig, eh?
14: Hola, bona nit.
13: L'has entrevistat també unes quantes vegades al Superesports,
14: sí,
13: eh?
14: Sí, i tant.
13: Sí, Déu-n'hi-do.
14: És un crac, segurament, si no el millor, un dels millors, evidentment, esportistes catalans de la història.
13: M'ha sorprès que estigui guanyant mundials amb dos tendons de l'espatlla fotuts, vull dir, una cosa mai vista.
14: I que se'n recordi d'una prova de Tarragona del Campionat d'Espanya, que la té allà clavada, de dir, ja vaig aprendre molt, eh?
13: El 2005-2006, tio, abans de començar a guanyar mundials, els 40 que té. Bé, què ens queda a l'últim minut? Hem de començar per l'últim dels Estats Units, no? Avui es completarà el quadre de quarts de final masculí i femení.
14: Sí, s'ha classificat el belga Blocs, de 21 anys, després d'eliminar Celundolo en 4-7. Ara en joc el francès Gea contra Van den Saljub. Compte que aquest francès ja guanya 2-16-0. I Khachanov contra Tien. De moment, Khachanov ha guanyat el primer set. De matinada jugarà l'Esberev d'Arder. I avui hem sabut que Alcaraz jugarà els quarts contra Shelton, ja de matinada cap a quarts de 3 a les 3, matinada de dimarts a dimecres. Per cert, que amb l'eliminació de Tsitsipas, per primera vegada des del Wimbledon del 1877, fa 149 anys, a les semifinals d'un gran slam no hi haurà un tenista que jugui al revés a una mà.
13: Hòstia, és bona aquesta.
14: La Jové, aquesta, però del tennis. I en categoria femenina, Andreeva, Zenk, ha eliminat Swiatek i Rybakina, han passat a quarts, ja de matinada, últim partit de vuitens, Goff contra Jovic.
13: Aquest dimarts comença l'última setmana la Vuelta, amb Enric Mas defensant el mallot vermell de líder.
14: Avui hi ha hagut descans, demà etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, la traca bona, dijous, divendres i dissabte. Dijous, contrarrellotge individual de 32 quilòmetres, i divendres i dissabte, etapes d'alta muntanya. Enric Mas té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. El balear té clar que no seran dies fàcils, però és optimista.
15: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espalda y la pared, pero yo creo que tenemos la mejor gestión desde el coche, y los corredores estamos confiados, tranquilos, y creo que podemos salir beneficiados de todo eso.
14: La Vuelta s'acabarà diumenge a Granada.
13: Si guanya Enric Mas, tenim una gran sèrie, del Dia Menos Pensado, de Movistar.
14: Sí, tot i que no tinc clar que aquest any hi hagi...
13: Hòstia.
14: No ho tinc clar, potser sí, i si guanya potser em fan una cosa així express.
13: Clar, hauríem de fer alguna cosa. Parlant de ciclisme, ja tenim les llistes de la selecció espanyola pel Mundial.
14: Sí, amb les catalanes Paula Blas i Mireia Benito, la selecció femenina, disputaran a més la prova en ruta i també la contrarrellotge. A la selecció masculina hi serà el català Marcel Camproví. Enric Mas i Juan Ayuso seran els caps de fila amb Verona, Romeo, García, Pierna, Rieta i Beloki. El Mundial és al Canadà el diumenge 20 de setembre a les dues cronos i el dissabte 26 de setembre la prova de fons femenina, el diumenge 27 de setembre la prova de fons masculina.
13: Del Mundial de Ciclisme al Mundial de Bàsquet Femení, a Espanya s'ha classificat directament ja pels quarts de final.
14: Amb la victòria avui a l'última jornada de la fase de grups de 20 contra el Japó, 79-59 amb 20 punts de la nova jugadora de l'Espar Girona i Jana Martín. Amb aquest triomf i la victòria d'Alemanya contra Mali, Espanya es classifica directe cap a quarts on jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Austràlia i Itàlia.
13: I una última notícia destacada d'aquest dilluns: en el món del waterpolo, el Club Natació Sabadell ha decidit prescindir de la seva boia Maika García.
14: La jugadora s'ha mostrat molesta per la decisió del club de la seva vida 11 mesos després de ser mare i sabent de la seva intenció de continuar competint fins als Jocs de Los Angeles del 28. En un comunicat on es mostra dolguda i trista, afirma que mai hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el seu final a Sabadell. De fet, Maika defensa que el Reial Decret 1006 fa que un contracte d'una jugadora embarassada en el seu últim any signat es prorrogui automàticament un any. Ho ha explicat en una entrevista al Periódico de Catalunya.
16: Para mí creo que la ley hay que cumplir. Y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo, y no ha sido para nada agradable.
14: Hores després del comunicat de Maika García, el Club Natació Sant Andreu ha anunciat el seu fitxatge per les dues pròximes temporades.
13: Doncs a veure si pot seguir competint a gran nivell ara el Sant Andreu i poder complir el somni de retirar-se en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Gràcies, Puig.
14: Bona nit.
13: Aquí tancarem aquest Tu diràs d'avui intens, i amb moltes coses. Deixeu-me tenir unes paraules d'agraïment pel David Llorenç, company que ens ha acompanyat durant molts anys aquí a la ràdio fent la secció del Final Feliç o d'altres seccions, perquè feia més de 20 anys que col·laborava d'alguna manera al Tu diràs, amb els diversos presentadors que hi ha hagut al llarg d'aquestes dues dècades. Aquesta temporada no ens acompanyarà fent aquesta magnífica secció que feia per tancar els dilluns, però des d'aquí li volia agrair la feinada, el carinyo, la complicitat que hem tingut en aquestes últimes temporades amb el Final Feliç i desitjar-li molta sort en les seves noves aventures professionals. Per tant, des d'aquí, gràcies, David, i fins molt aviat. Gràcies també a l'Oriol Montfort, com sempre, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb Champions a RAC+1 i a RAC1, i amb Tu diràs després a partir de les 11. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
17: Tu diràs.
18: Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
19: Escolta, descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
20: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, veu a terra, que és dimarts. Dimarts 8 de setembre del 2026. El dia comença amb temperatures per sobre dels 20 graus a moltes comarques i amb el cel serè. Al matí sol com a protagonista i a la tarda esperem pluges en punts del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya central i del prelitoral. Localment seran fortes i acompanyades de tempesta. Avui comença el curs escolar per més d'un milió d'alumnes amb vaga de mestres i el conflicte laboral obert amb el govern. El president Illa demana als sindicats una pausa en les protestes i l'oposició li retreu que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar les negociacions. La USTEC i la CGT rebutgen donar un xec en blanc a l'administració. El curs comença el dia en què es publicaran els resultats de l'informe PISA 2025. En el cas de Catalunya no es podrà fer comparacions amb altres territoris ni amb la seva sèrie històrica per, recordeu, aquell greu error en la mostra de les proves. De tot plegat, a partir d'un quart de deu esperem en aquest estudi la presència de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Sobre la crisi a Ceuta, el govern d'Espanya es personarà com a part perjudicada en la causa que ha obert l'Audiència Nacional. Investigarà l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma amb l'argument que pretenia vulnerar la integritat territorial d'Espanya. Alemanya, el canceller Friedrich Merz ha admès que està en xoc després de la contundent victòria d'Alternativa per Alemanya a l'estat de Saxònia-Anhalt, uns resultats que assegura tindran conseqüències també a escala internacional. Ho comentarem tot a partir de les 10 amb els habituals dels dimarts, Joan López Alegre, Toni Aire, Otbou i Lola García, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. A tot això, un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família que volien ensenyar estelades durant la visita al Papa. Un jutge ha admès a tràmit la querella del col·lectiu Acció Cassandra, que va denunciar un tracte discriminatori per part dels agents. En salut, atenció a aquesta dada, un de cada tres persones d'arreu del món, una de cada tres, és fumadora passiva. Segons un macroestudi que s'ha fet durant 30 anys i que publica The Lancet, a tot el món, hi ha més de 2.700 milions de fumadors passius. Els més afectats són nens i dones. Per cert, que Donald Trump ha publicat un mapa on fa la sensació de que es vol quedar també la zona de l'Amèrica Central. Un mapa on es veu pràcticament l'Amèrica Central dominada pels Estats Units. Els esports, avui comença la Champions a RAC1, a les 9 del vespre, Real Madrid-Inter. En la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i ha repetit el seu emblemàtic porqué. I mentrestant, Kylian Mbappé s'ha postulat com a candidat a la pilota d'or. I a segona, el Sabadell puja fins a la tercera posició després de guanyar 3-2 al Córdoba en plena festa major de la ciutat i de rectors també a la nova Creu Alta. I els teatres catalans baten rècords d'espectadors. Més de 4 milions de persones hi han anat a la temporada 2025-2026. El Mago Pop continua fent màgia a la taquilla i va ser el show més vist amb gairebé 200.000 espectadors del Teatre Victòria de Barcelona. Avui, que cap a les 11 del matí, saludarem el Guillem Terrés i li preguntarem si els creadors de contingut estan de capa caiguda i si el públic se n'està cansant o simplement apuja el llistó i és més exigent. I després repassarem la nova programació de les cadenes de tele amb el David Broc i el Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a la tirada, Víctor?
1: Sí, que aquesta hora hi ha 1.600.000 estudiants que encara no saben si avui podran començar l'escola amb normalitat. Els sindicats majoritaris de professors han convocat una vaga pel primer dia de curs, però malgrat que molts docents donen suport a aquestes reivindicacions, moltes escoles també han decidit no secundar la protesta d'avui. Ara bé, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, Andreu Mombrú, i també la directora de la FAC, Lidón Gasull, han explicat aquesta nit al 9C de RAC1 que pot ser la primera mobilització d'una nova tongada.
4: Si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció.
5: No hem tingut l'oportunitat de tenir un espai o de crear un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa on es pugui posar sobre la taula quins són els reptes, quines són les diferents propostes.
1: I encara que molts mestres fan vaga, les famílies són conscients que poden portar els seus fills a l'escola perquè avui els centres obriran peti qui peti.
0: Avui parlem amb la consellera Esther Niubó, aquí cap a un quart de 10 del matí, i li preguntarem per tots els problemes, perquè certament aquí queda enquistat és la criatura, que avui no... El problema ja no són els pares ni els avis, que també és la criatura. O sigui, 2 mesos i mig, amb les ganes de... que no, molts no tenen ni ganes de tornar, i els facilites això, però és que a més divendres és festa, però és que a més demà, si plou molt, resulta que en alguns llocs potser no van a escola, llavors, clar, tot això és un retrocés terrible. Terrible. En fi... No sé com es pot arreglar, però que mirin de fer-ho. Sobre la crisi de Ceuta, el govern espanyol ha confirmat aquesta nit que es personarà com a part perjudicada en la causa que ha obert l'Audiència Nacional.
1: Sí, la jutgessa Maria Tardón investigarà l'origen de tot el que ha passat i també com ha actuat el govern espanyol en tota aquesta qüestió. I com deies, el ministre de Política Territorial i gestor d'aquesta crisi, Ángel Víctor Torres, ha dit a Televisió Espanyola que el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en aquesta causa.
6: El govern d'Espanya se va a personar en esta causa como perjudicado ante la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiendo.
1: Mentrestant, avui la Moncloa desclassificarà tots els informes del CNI dels cossos policials sobre l'allau de migrants que hi va haver a Ceuta.
0: Ara bé, sobre la investigació de l'Audiència Nacional, el PSOE no se'n refia, sobretot de la jutgessa Maria Tardón, perquè en el passat va ser regidora de l'Ajuntament de Madrid amb el PP.
1: Sí, ho va ser amb l'alcalde José María Álvarez del Manzano fa més de 20 anys. Per aquest motiu, i també perquè és la mateixa magistrada que va demanar no informar la Moncloa de l'informe de la policia espanyola sobre l'origen de la crisi a Ceuta, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit aquesta nit a la SER que potser Maria Tardón no és la més indicada per investigar aquest cas.
7: Ha sido concejal de l'Ajuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo... Pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
1: Sobre l'entrada de migrants de finals de juliol, Tardón creu que hi ha indicis clars que el Marroc hi va tenir alguna cosa a veure.
0: I a tot això, a Alemanya, el canceller Friedrich Merz ha admès que està commocionat per la victòria de l'extrema dreta a l'estat de Saxònia-Anhalt.
1: Per dos motius molt evidents. Un, perquè la patacada de la CDU va ser històrica, i el segon, perquè Merz creu que el triomf d'Alternativa per Alemanya tindrà conseqüències negatives a tota Europa.
8: Zutiefst schockiert.
9: Estem en xoc, no ens esperàvem que passés això. Han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
1: Sobre la possibilitat que Alternativa per Alemanya acabi formant govern a Saxònia-Anhalt, l'aliança Zara-Wagenknecht, partit d'esquerres però xenòfob, però rus i socialment conservador, ja ha dit que no vetaran l'AFD, per tant podrien formar govern.
0: I anem al temps, Mònica, aquest matí sol i calor, a la tarda arriben ja les primeres pluges?
2: Sí, arriben els primers ruixats en sectors del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i Prelitoral. De fet, hi ha alguns avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges més fortes. Avui el Ripollès, el Berguedà i també el Solsonès, i també fortes ratxes de vent que poden acompanyar aquestes pluges i també amb tempesta. A la resta hi poden haver aquests ruixats més aviat dispersos, però de moment no s'han activat els avisos. Avui encara pugen les temperatures, seran altes, fins i tot al migdia hi ha vist per calor intensa. Avui a l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Selva, amb un vent del sud-oest que farà disparar les temperatures en aquesta zona del país. I de cara a demà és el dia fort, podríem dir, d'aquesta setmana, en què baixen en picat les temperatures, una caiguda d'entre 8 i 10 graus d'aquests termòmetres, fins i tot en alguns casos encara poden baixar més aquestes temperatures, i les pluges que ja arribaran de matinada, de fet les d'aquesta tarda, doncs a mesura que avanci matinada s'aniran allargant i també afectaran sectors del Camp de Tarragona, punts de la costa i prelitoral de Barcelona, i després demà al matí s'estendran per tot el país. I de fet hi ha avisos per intensitat de pluja, 60 litres per metre quadrat en 3 hores i també 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Pràcticament tot el país amb aquests avisos, tret de punts del Pla de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Això demà.
0: Demà cap a quines hores?
2: Durant el matí ja descarregaran aquestes pluges. De fet, al matí és quan tenim més comarques amb aquests avisos d'intensitat de pluja i després a la tarda quedaran més concentrades en trams de la costa, prelitoral, Catalunya central, entre Girona i Barcelona, i després al vespre aniran a la baixa. Però pràcticament tot el dia tenim aquests avisos de pluja intensa demà. I a més amb ventades també, sobretot als dos extrems del país, vent de mestral i de tramuntana, vent que també pot acompanyar aquesta pluja, no es descarta també tempesta, alguna calamarsada. Demà és un dia
0: mogut.
2: I a més coincideix amb moltes coses. Al baixar tant la temperatura i haver acumulat aquests dies tanta calor, doncs això és una bomba, com si diguéssim, i aleshores és fàcil que hi hagi aiguats. Veurem avui, a mesura que avanci el dia, si aquests avisos, que ara de moment són de color groc i taronja, si podrien pujar a color vermell, que llavors això podria activar algunes restriccions més. Però de moment es mantenen aquests avisos amb aiguats.
0: I demà passat, què, ja?
2: Millora la cosa. Tindrem un dia més tranquil, així que encara hi pot haver algun ruixat de matinada, però després marxarà, quedaran alguns núvols, però sense aigua, i puja la temperatura dijous en punts del Pirineu, comarques de Girona, Catalunya central, i la resta es manté sense grans canvis. La temperatura en general es manté tocada després d'aquesta baixada, eh? No tornem a tenir una pujada important dels termòmetres, i pinta que la diada i el cap de setmana seran dies de sol i amb una calor molt suportable, amb un ambient més suau.
0: Molt bé, són les 6 i 10 minuts. Els Estats Units, Donald Trump ha insinuat que també vol controlar tots els països de l'Amèrica Central.
1: Sí, en les últimes hores ha publicat a les xarxes un mapa en què apareixen països com Mèxic, Cuba, Guatemala, El Salvador o Costa Rica, entre d'altres amb la bandera nord-americana. Això sense comptar que al mateix mapa també apareix el Canadà i Groenlàndia sota el control dels Estats Units. I no només això, perquè Trump també ha compartit la seva voluntat de voler canviar-li el nom a l'estat de Nou Mèxic. La Casa Blanca el vol rebatejar i li vol dir Nova Amèrica, tal com va fer a l'Estret d'Hormuz, que vol que passi a dir-se l'estret de Trump, i tal com ho ha fet, ja oficialment, el llac Ontario del Canadà, que ara es diu Llac Amèrica.
0: Vaja. I a tot això, de tornada a Catalunya, un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió d'aquells cantaires de la Sagrada Família que volien ensenyar estelada, recordareu, durant la visita al Papa Lleó XIV.
1: Sí, el jutge més a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que van denunciar un tracte discriminatori per part dels agents. Ara investigaran el que va passar per dictaminar si van haver delictes de detenció il·legal, prevaricació administrativa contra els drets fonamentals, d'odi o de discriminació ideològica. Ara el magistrat ja ha demanat, per avançat, per cert, saber qui era el cap de l'operatiu policial que va ordenar l'encapsulament dels cantaires.
0: I el Madrid, Begoña Gómez ha de comparèixer davant el jutge Peinado.
1: Sí, és l'últim pas abans que el cas de la dona de Pedro Sánchez arribi a judici. Veurem, però, si aquesta audiència s'acaba fent, perquè Gómez i la seva exassessora, totes dues investigades, han demanat al jutge que l'ajorni, perquè Peinado les va convocar ahir, amb un marge de només 24 hores. D'altra banda, avui també declararà l'exconseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli. Ho farà en aquest cas pel cas que investiga José Luis Rodríguez Zapatero, i ho farà l'endemà que l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, assegurés que Plus Ultra va pagar una comissió il·legal de 530.000 euros a Zapatero, a l'expresident espanyol, per les gestions pel rescat públic de la companyia.
0: I en salut, un macroestudi que s'ha fet a més de 200 països del món conclou que un de cada tres persones d'arreu del món és fumadora passiva.
1: Sí, és una investigació que s'ha allargat més de 30 anys, entre el 1990 i el 2023, i que constata

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prevenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prevenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Fet amb actuacions d'actors i cantants, com per exemple Mariona Escoda, Ivan Lavanda, Joan Pera o Joan Lluís Botzo.
7: I en cinema, avui al Festival de Venècia, reuneix una de les grans parelles de la indústria, que és Penélope Cruz i Javier Bardem.
6: Tots dos tornen a protagonitzar una pel·lícula plegats gairebé una dècada després. Presenten Bunker, el més nou del director francès Florian Zeller, i és una de les grans aspirants al Lleó d'Or. Interpreten un matrimoni que entra en crisi quan ell, que és un arquitecte, accepta construir un búnker per un multimilionari tecnològic. La pel·lícula, a més, té un repartiment de luxe amb Patrick Schwarzenegger o Stephen Graham, que és el pare de la sèrie de Netflix Adolescència.
7: Passat ara, perdó, que parlàvem del Catalunya i aixeca el taló a les 8, ampliarem aquesta gala, gran gala que es va fer i el gran teatre del Liceu per inaugurar aquesta temporada teatral. I a aquesta hora Oasis ha deixat caure que una altra de les ciutats que podríem visitar serà Amsterdam. La banda ha publicat un nou vídeo a xarxes on hi apareixen dos nois corrents per un port mentre els persegueix la policia.
6: I és un vídeo que pot ser una referència a allò que els va passar als germans Gallagher l'any 1994, quan van anul·lar un concert a Amsterdam després de participar en una baralla multitudinària en un ferri que es dirigia cap a aquesta ciutat. I aquesta nit, per cert, tots dos, els Gallagher, han presentat el seu documental a Londres, que es diu Don't Look Back in Anger. S'han donat un autèntic bany de masses en espera que arribi divendres als cinemes de Catalunya.
7: Divendres serà la presentació... la presentació oficial que es farà a tots els cinemes que, a Catalunya també sobre la gira, l'última gira que va fer Oasis. Veurem per on aniran. Jo crec que faran molts concerts a l'Etihad. No he dit al Manchester, a l'Etihad, a l'Etihad, a Londres. I per Europa faran Barcelona, faran Amsterdam, faran... Què més faran? Berlín, em sembla que feien. Sí, la intenció d'ells és fer... i passar per Barcelona, vaja. Costaria d'entendre que no. Però crec que serà que sí, clarament que sí. En fi, els esports. Avui comença la Champions amb un gran partit, a les 9 del vespre, en directe a RAC1, al Reial... i a l'Estadi Olímpic, jo crec que seria... En directe a RAC1, el Real Madrid rep l'Inter de Milà al Bernabéu.
8: Sí, la prèvia del partit ja ha estat entretinguda, primer de tot perquè José Mourinho va queixar-se de l'arbitratge, malgrat que només s'han disputat 4 jornades de Lliga. L'entrenador portuguès es fa creus que el VAR no fes repetir el penal de Kylian Mbappé al camp del Betis i va repetir el seu emblemàtic per què.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
8: Mourinho sosté que el penal s'hauria d'haver repetit perquè Marc Bartra va entrar abans d'hora a l'àrea. Ahir també va parlar Kylian Mbappé i va ser protagonista quan va entrar en comparacions amb Rafinha i Dembélé.
10: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
11: Solo yo y Vinicius.
10: Por ejemplo, vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores.
11: No sé, claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo.
8: Mbappé fins i tot va aprofitar l'oportunitat i va postular-se allà, ell mateix, com a ferm candidat per la pilota d'or, encara que ha tornat a no guanyar res de res aquesta temporada. Avui a 3:45 de la tarda podreu seguir els dos primers partits de la Champions a RAC+1, a ECA d'Atenes, LASK d'Àustria i Bruges Aston Villa, i a les 9 a RAC1 juguen 3 partits interessants més, més enllà del Real Madrid-Inter, Borussia Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis i Porto-Manchester City.
7: Mentre estava a primera, ahir es van jugar els dos últims partits de la quarta jornada.
8: Sí, Getafe 1, Celta 1. El Getafe va jugar amb 10 l'última mitja hora i Elx 2, Real Societat 3.
7: I atenció ara, a segona.
8: El centre d'esports

0: Sabadell, que ha tornat a guanyar i ha pujat ja fins a la tercera posició de la categoria. Ahir l'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Còrdoba, a la nova Creu Alta, enmig, per cert, de la festa major de la ciutat. El gol de la victòria, a més, el va fer el capità Urri, de penal, als últims minuts. I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El Factor 62, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal, i més concretament...
1: El 62?
0: Sí, no?
1: No.
0: No?
1: No. El Factor Puyal.
0: Factor Puyal, sí. Ah, no, perquè és l'edició era de... És veritat.
1: I tu dius 62.
0: Ah, exacte, he fet un Max Mix. Bueno, així hem tocat.
1: Sí, sí.
0: Centrat, com dèiem, en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament en la seva...
1: Sort que no era de Pingüí, perquè això seria el Factor Pingüí.
0: Mira com apunta, la rateta del Joan. Hòstia, ja t'he fet la feina.
2: El Factor Columna.
0: Sí, el Factor... Bueno, va, escolta, que dèiem que se centrava més concretament en la seva etapa al capdavant de les retransmissions en català dels partits de Barça. L'acte, espero no equivocar-me en aquest cas, es va fer a la Casa del Llibre de Barcelona.
1: La Rambla Catalunya, sí.
0: Sí, i estava ple de gom a gom.
1: Sí, senyor. Ja està?
0: Sí.
1: Fins aquí les notícies.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: I a les 6:20 el que expliquen és que començaran a Glasgow els Oasis. Estic molt obsessionat amb aquesta gira perquè començaran a Glasgow i que després faran Manchester i que aniran a París, a Múnich, a Roma, per exemple, i que volen passar per Irlanda i que després passarien per Barcelona i per Amsterdam i per Las Vegas. I després ja ho veurem. I després ja ho veurem. Si farà més coses, a mi m'agradaria molt que passessin per Barcelona, però molt, dir molt, però molt. Són les 6:20. Aviam, hola, Joan Ferrer, què tal?
2: Bon hola, dia. Bon dia.
1: Què tal?
2: Doncs mira, ahir la Mònica Hernández va entrar a trepitjar l'ull de poll a la tertúlia i es va proposar regalar-me algun diàling. Clar, i ho va aconseguir.
1: Ah, sí?
2: I ara, doncs, no li farà un lleig. No li farà un lleig. Ja te'l tiro, Mònica. Va aconseguir que el Màrius Trinis Carol i Josep Feliciano Martí es llencessin a cantar.
4: Llavors tu has començat a cantar allò de Mònica, de Los Ángeles, no és aquesta cançó? Que com feia?
5: Mònica. Mònica.
1: No me'n recordo la lletra.
4: Saps la lletra?
6: No
4: la frase.
6: Cantar.
4: No vol cantar, ja ho he vist.
6: Però
4: la frase.
6: Martí sí que vol cantar.
4: Ah, què vols cantar, Martí?
7: Però esta no, jo, Soledad, criatura tan hermosa que no sabe que es triste.
1: Per favor,
4: això és
1: el millor, sé, no?
5: Soledad es tan tierna como la amapola.
7: Pero yo la quiero así distinta porque es sincera.
5: Pero yo la quiero así distinta porque es sincera. Es natural.
7: Y es natural como el agua que bebe. Nacida de semanantial.
1: ¿Qué lleva?
7: Sin saber a dónde va.
1: Creo que te saltas.
7: Qué bonita es mi soledad.
5: Qué feliz vive mi soledad.
2: T'ho he posat fàcil perquè la cançó que tiris ara soni moderna. Molt enllà hauries d'anar.
1: No aniré molt enllà. Ai, Déu. Molt a 6:22. Aquesta cançó. Avui hi haurà... És d'un grup que es diu... Bueno, un duet i van acabar 105. Que es diu... Que es deia? Es va acabar... Klaus and Kinski. Que agafen el nom, evidentment, de l'actor. Klaus and Kinski. És un grup murcià que té un... Hi havia un personatge clau que era l'Alejandro Fernández, que era el Martínez, perdó, que era el gran pensador, el gran músic, era un gran músic. És un gran músic. I amb la Marina... cantava, ella cantava, i tenia una veu preciosa, dolça, però d'aquelles que gairebé, així a l'estil Mishima, que la música està per sobre de la lletra, de gairebé, i van fer una cançó preciosa que avui es cridarà a moltes cases, a moltes, moltes, moltes, moltes cases de Catalunya. Klaus and Kinski canten Mamá, no quiero ir al colegio. I he de dir que és una cançó molt maca, i és una banda que ha desaparegut, però que va actuar al Primavera i va actuar al Festival de Benicàssim. Està molt bé, d'aquells grups indis que estan molt bé. Doncs això, Klaus and Kinski, avui que comencen les escoles, o no?

0: Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el balescolar i ja és teva. Només a Abacus.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulten les condicions.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el
11: 65.614-6564.
10: Sèrie
11: 33.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
12: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
13: a Android Auto
12: i a Apple CarPlay.
13: Tots els podcasts de RAC1.
12: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
13: Noves funcionalitats premium.
12: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
14: Anem un any?
12: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
15: Més immediat que mai.
12: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
17: a RAC1.cat,
16: el portal de RAC1.
18: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el curs escolar comença marcat per una nova vaga de mestres i professors.
2: Primer dia d'escola atípic per les protestes que s'arrosseguen des del curs passat. Avui tornen a classe 1.600.000 estudiants, però amb serveis mínims, un docent cada 3 aules.
0: El govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa de l'Audiència Nacional per l'entrada de migrants a Ceuta.
2: Ho ha anunciat el ministre de Política Territorial a Televisió Espanyola. Avui la Moncloa desclassificarà tots els informes sobre aquesta crisi.
0: El govern alemany avisa que la victòria de l'extrema dreta al Land Saxònia-Anhalt tindrà conseqüències a tota Europa.
2: El canceller Friedrich Merz també admet que està en xoc. Alternativa per Alemanya ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta i ho té tot de cara per governar.
0: I als Estats Units, Donald Trump insinua que vol controlar tots els països de l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Central.
2: Ha compartit una imatge adjudicant-se al Canadà, Mèxic, tots els països del Carib, també Islàndia i Groenlàndia. El republicà també vol que l'estat de Nou Mèxic passi a dir-se Nova Amèrica.
0: Un jutjat investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
2: Han admès la querella d'un grup d'advocats que denuncia que els van expulsar per dur estelades. Acusen la policia espanyola i els Mossos de detenció il·legal, prevaricació i delictes d'odi.
0: I un estudi conclou que una de cada 3 persones d'arreu del món és fumadora passiva.
2: Serien 2.700 milions de persones, diguem-ho bé. L'informe publicat a la revista The Lancet ha analitzat les dades de més de 200 països durant 30 anys.
0: Als esports, avui comença la Champions amb un partidàs a les 9 del vespre, Real Madrid-Inter de Milà.
3: En directe a RAC1, en la prèvia del partit, José Mourinho s'ha queixat de l'arbitratge de la Lliga, mentre Kylian Mbappé s'ha vantat de marcar més gols que Rafinha i Dembélé. La jornada de Champions comença abans, a 6:45 de la tarda, en aquest cas a RAC+1.
0: I a segona, el Sabadell torna a guanyar i puja fins a la tercera posició.
3: L'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Córdoba, a la nova Creu Alta. El gol de la victòria el va fer el capità Urri de penal als últims minuts.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui estem a l'espera d'un canvi important de temps, que arribarà demà amb una baixada de la temperatura i amb pluges fortes.
4: Sí, cauen en picat demà les temperatures, amb un descens d'entre 8 i 10 graus, o en alguns casos fins i tot més, i s'espera un dia de pluges que poden ser torrencials, localment intenses, fins i tot acompanyades de tempesta, de calamar-se i també de fortes ratxes de vent. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, demà més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores o més de 20 litres en 30 minuts. Per tant, demà molta precaució. Avui matí més tranquil, de sol, encara amb calor, amb temperatures més disparades avui a les comarques de Girona i després a la tarda alguns ruixats més dispersos en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també sectors del prelitoral.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 24 i 26 graus a la ciutat de Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida i també a Berga, 19 a Girona, 18 a Vic i 23 a Arenys de Mar.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 8 de setembre del 2026.
5: RAC1.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
7: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
8: I doncs?
7: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
8: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-migmasculina.com.
9: La Casa de Muñecas de Gavi arriba a Ànec Blau. Els dies 25, 26 i 27 de setembre no et perdis el show en viu i Meet and Greet per conèixer els teus personatges favorits. Uneix-te a l'app del Club Disfrutoners i entra en els sorteig per accedir-hi. Més informació a anacblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
12: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
1: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
14: a RAC1.cat,
13: el portal de RAC1. El món a RAC1.
0: 6:36, queden menys de 2 hores per la tornada a l'escola més atípica que recorda amb una vaga de professors el primer dia de curs.

0: El primer dia del curs escolar ja és aquí, dia normalment de nervis, de retrobar-se amb amics que no has vist en tot l'estiu, d'estrenar motxilles, de recuperar rutines, però aquest any el primer dia de classe arriba marcat per una nova protesta dels professors. El curs passat ja va acabar amb desenes de vagues que van marcar el calendari dels alumnes i ara la història es repeteix ja des de bon començament. 1.600.000 estudiants que avui han d'anar a l'escola o a l'institut, doncs, a aquesta hora encara no saben si podran començar les classes amb normalitat. Ara bé, les famílies són conscients que poden portar els seus fills al centre on els hagin matriculat perquè avui les escoles obren peti qui peti. El que no es pot garantir és que les classes funcionin amb normalitat perquè hi haurà un professor per cada 3 estudiants. Els motius d'aquestes noves protestes són els mateixos que s'arrosseguen des del curs passat. Les ràtios, la falta de professionals que puguin fer-se càrrec d'alumnes amb necessitats especials i també, per què no dir-ho, els sous, la raó principal que apunten els sindicats majoritaris, però és la poca voluntat, volíem dir, de negociació per part del Departament. Educació insisteix que no reobrirà converses amb l'USTEC i la CGT per assolir un nou acord i les dues organitzacions, de moment, no cedeixen ni un pèl i també mantenen en aquest torçabràs amb el govern. Ara bé, malgrat que molts docents donen suport a les reivindicacions, els claustres de moltes escoles han decidit no secundar la vaga d'avui per no alterar aquest primer dia. Abans que comencin les classes, d'aquí a ben poca estona, entre les 7 i les 8 del matí, els sindicats ja han convocat els docents per fer les primeres accions de protesta. Repassem els punts clau d'aquesta nova vaga a l'educació i als serveis mínims decretats pel govern amb la Violeta Martos.
1: Les primeres cites són per agafar forces, xocolata de Barcelona i esmorzars a les principals capçaleres. Un cop agrupats i amb energia, a manifestar-se. A Barcelona, la protesta arrencarà a la plaça Urquinaona i acabarà a Sant Jaume amb una assemblea. En canvi, a Girona, l'esmorzar serà a Fontejau i la manifestació a la plaça de la Independència. La convocatòria a la Catalunya Central i al Bages serà davant els serveis territorials d'educació i a Lleida els punts de concentració seran la Fira i la plaça de la Paeria. També hi ha accions convocades al Camp de Tarragona, a l'Ebre, al Vallès i al Baix Llobregat. Als centres hi ha d'haver un docent per cada 3 aules, a infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial hi haurà la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un terç dels treballadors habituals. Això com a mínim. Una de les incògnites és quin nivell de seguiment tindrà aquesta aturada i també si les famílies portaran els infants igualment o optaran per allargar les vacances un dia més.
0: En espera de veure el seguiment d'aquesta vaga, els sindicats avisen que les protestes d'avui són només un primer avís al govern perquè mogui peça, és a dir, que podria ser la primera mobilització d'una nova tongada de protestes. N'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1 el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, Andreu Mumbrú.
2: Si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció, marca que, no?, ve a dir que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública i si les properes setmanes no hi ha negociació, ens tornarem a trobar aquest mateix trimestre amb mobilitzacions.
0: I en la mateixa línia, les associacions federades de famílies d'alumnes defensen que Educació no ha fet tots els esforços per evitar la vaga. La directora d'AFAC, Lidón Gasull, creu que ha faltat diàleg. Són declaracions també al 9C.
3: No hem tingut l'oportunitat de tenir un espai o de crear un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa on es pugui posar sobre la taula quins són els reptes, quines són les diferents propostes, com apropem postures i com arribem a consensos i establim, insisteixo, criteris, calendari i pressupost.
0: El govern, però, insisteixen que l'esforç que ja s'ha fet és importantíssim. S'agafen a xifres, com ara que el curs arrenca amb 1.800 professionals nous, dels quals 1.100 són docents. Les aules d'acollida arriben també a una xifra rècord i superaran les 2.800 més de les que s'havien projectat per l'any passat. Però és que un altre dels motius que han fet empipar els professors és la polèmica de les proves PISA. Aquest matí, a 9:15, es publicaran els resultats d'aquestes proves a tot el conjunt de l'Estat, però els resultats de Catalunya no seran representatius i no es podran comparar amb altres territoris. Això després que els instituts catalans excloguessin el 23% dels alumnes de les proves en lloc del 5% que correspon. De tot plegat en parlarem avui amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Serà aquí al Món a RAC1 aproximadament a partir 9:15 del matí. 20 minuts i les 7, el govern espanyol fa avui un pas més per intentar desxifrar l'enigma sobre l'origen de la crisi a Ceuta. Avui la Moncloa desclassifica tots els informes del CNI i dels cossos policials sobre l'allau de migrants que hi va haver en aquesta ciutat autònoma a finals de juliol. Segons els socialistes, aquests informes constataran que no hi havia cap advertència seriosa sobre el que va acabar passant i serviran, per tant, per confirmar les teories de Pedro Sánchez i exculpar el Marroc. Tot això l'endemà que s'hagi confirmat que l'Audiència Nacional ha obert una investigació que també ha de permetre conèixer tots els detalls d'aquesta crisi. La jutgessa Maria Tardón ha obert una causa per un delicte que, segons ella, compromet l'estat espanyol i la pau arran d'una violació massiva de la sobirania territorial d'Espanya. I el que és més important, el mateix dia que el govern espanyol, com dèiem, desclassificarà els informes del CNI i de la policia espanyola, la magistrada conclou que hi ha evidències de la col·laboració del Marroc. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia. D'aquesta manera, per tant, la jutgessa assumeix com a propi l'informe policial de la setmana passada, el que va portar polèmica perquè no el coneixia la direcció ni de la policia ni del Ministeri, l'informe que acusa el Marroc d'haver col·laborat en l'organització. El gran dubte és qui citarà a declarar i de quina manera investigarà el govern marroquí. La investigació és, entre d'altres, per crims de lesa humanitat i per organització criminal. En aquesta allau hi van morir 141 persones. La jutgessa obre causa després de mitja dotzena de peticions d'associacions, sobretot d'ultradreta, d'Hazte Oír i Vox, a Se Acabó la Fiesta, però també Ahora España i el PP. Tots ells han de presentar una fiança de 6.000 euros per formar part de l'acusació popular.
0: I després que s'hagi confirmat que l'Audiència Nacional investigarà tot el que ha passat a Ceuta, aquesta matinada el govern espanyol ha fet oficial que es personarà com a part perjudicada en aquesta causa. Alhora, però, no es refien de la feina que pugui fer la jutgessa Maria Tardón en aquesta investigació, Pol.
5: D'una banda, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmat a Televisió Espanyola que es personaran en aquesta causa.
6: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado ante la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ya estaremos nosotros defendiendo.
5: Però com deies, la Moncloa creu que Tardón no és la més indicada per investigar-ho, d'una banda perquè fa anys va ser regidora del PP a Madrid i perquè va mantenir també en secret l'informe que assenyala el Marroc. Ho ha dit a la SER, el ministre de Transports, Óscar Puente.
7: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
5: Avui, per cert, també comença el curs a Ceuta. Ho fa amb horaris ampliats perquè els infants no es quedin sols al carrer.
0: Un minut i arribarem a 6:45 del matí. A Alemanya, la ressaca de la victòria de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt ha fet molt mal al canceller Friedrich Merz. El d'ahir va ser un dia molt dur per la CDU, i ja per el mateix Merz també, cap més, que els resultats en aquest land l'han commocionat, sobretot perquè tindran conseqüències, diu, a tota Europa.
8: Zutiefst schockiert.
9: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte, a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
0: Sobre la possibilitat que Alternativa per Alemanya acabi formant govern a Saxònia-Anhalt, l'aliança Zara-Wagenknecht, partit d'esquerres però xenòfob, pro-rus i socialment conservador, ja ha dit que permetrà que l'ultradreta pugui manar en aquest land. Ahir, el seu candidat, Thomas Schulz, va confirmar que la seva formació no vetarà l'AFD, que continua buscant els suports necessaris. A la primera i la segona volta necessitaria el suport de 3 diputats d'altres formacions i a la tercera volta només els farien falta 6 abstencions. Anem cap a Alemanya amb la corresponsal de RAC1 des de Berlín, Laura Ruiz Trullols, bon dia.
10: Bon dia. La ressaca electoral de diumenge no és igual per tothom. La líder d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, vol aprofitar l'embranzida per arribar al govern federal l'any 2029.
11: Ens prenem seriosament el mandat de govern, i no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tots els altres estats federats, sobretot en les properes eleccions al Bundestag, on sortirem del llarg com la força més forta, amb un mandat de govern ben clar.
10: Ara el primer objectiu de l'AFD és, però, formar govern a Saxònia-Anhalt. Només el partit populista d'esquerres Aliança Zara Wagenknecht, amb 5 escons, està obertament disposat a col·laborar-hi. Però no es pot descartar que algun altre diputat, inclòs del Partit Conservador, faciliti la investidura. Tot un mal de cap pel canceller Merz, que és, sens dubte, qui ha sortit més malparat pels resultats. Admet que suposen un canvi per tot el país, que ni ell ni el govern federal poden obviar, i apela a mantenir el tallafocs, el cordó sanitari que s'aplica a l'extrema dreta.
0: I encara en crònica internacional, Donald Trump continua capficat a expandir els territoris que controlen els Estats Units. Els seus deliris de grandesa l'han portat ara a reclamar territoris com Groenlàndia o fins i tot la franja de Gaza, però les últimes hores el president nord-americà ha inundat les xarxes d'imatges en què s'adjudica el Canadà i tota l'Amèrica Central, països com ara Mèxic, Cuba, Guatemala, El Salvador o Costa Rica, entre d'altres.
5: Trump també ha deixat clar que li vol canviar el nom a l'estat de Nou Mèxic. La Casa Blanca el vol rebatejar com a Nova Amèrica, tal com vol fer també a l'estret d'Hormuz, que en aquest cas volen que passi a dir-se l'estret de Trump. Uns canvis que se sumarien a d'altres que ja ha confirmat, almenys per la banda de la Casa Blanca, com per exemple el llac Ontario del Canadà, que ara volen que es digui llac Amèrica.
0: 6:46, de tornada a casa nostra, un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa a Lleó XIV. El jutge ha admès a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que van denunciar un tracte discriminatori per part de la policia espanyola.
5: La querella assenyala la policia espanyola i també els Mossos d'Esquadra pels possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació, delictes d'odi o de discriminació ideològica. L'associació defensa que l'expulsió i encapsulament dels cantaires va ser després que intentessin exhibir partitures amb l'estelada impresa. De moment, el jutge ja ha demanat per avançat saber qui era el cap de l'operatiu policial que va ordenar tota aquesta actuació. Arran d'això, les entitats independentistes els van convidar a posar veu i música a l'acte final de la Diada.
0: I en salut, atenció a aquesta dada, una de cada tres persones és fumadora passiva, ho diu un macroestudi internacional que calcula que arreu del món hi ha més de 2.700 milions de persones que cada dia respiren fum de tabac de segona mà.
5: La investigació s'ha allargat més de 30 anys entre el 1990 i el 2023 i ha analitzat les dades de més de 200 països. Els més afectats són les criatures i les dones. A tot el planeta hi ha gairebé 770 milions d'infants menors de 15 anys que són fumadors passius. L'estudi s'ha publicat a la revista The Lancet i els científics lamenten que, mentre han fet aquest informe, durant 30 anys, el nombre de fumadors passius no s'ha reduït.
0: I un últim apunt abans dels esports. En cultura, aquesta nit Catalunya ha donat el tret de sortir de la nova temporada teatral. Ha estat amb la gala Catalunya aixeca el taló, que s'ha fet al Gran Teatre del Liceu. El fil conductor ha estat una obra de teatre dirigida per Joan Maria Segura i amb el guió de Sergi Balbel, que han repassat els 25 anys d'història d'aquest acte.
8: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Els esports, avui és un dia marcat en vermell per tots els que ens agradi el futbol. Comença la Champions i a més ho fa amb un gran partit a les 9 del vespre en directe a RAC1 Pedrol. El Real Madrid rep l'Inter de Milà al Bernabéu.
12: Sí, de fet la prèvia del partit ja ha estat distreta, primer de tot perquè José Mourinho va queixar-se de l'arbitratge malgrat que només s'han disputat 4 jornades de Lliga. L'entrenador portuguès es fa creus que el VAR no fes repetir el penal de Kylian Mbappé al camp del Betis. I va recordar el seu emblemàtic per què.
13: El penalti. Per què motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
12: Mourinho sosté que el penal s'hauria d'haver repetit perquè Marc Bartra va entrar abans d'hora a dins de l'àrea. Ahir també va parlar Mbappé i també va ser protagonista. El davanter francès no va acceptar de bones maneres que qüestionessin el seu esforç en defensa i quan van comparar-lo amb Dembélé o Rafinha, Mbappé va fer-se valer.
14: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
15: Solo yo y Vinicius.
14: Por ejemplo, vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores.
15: No sé, claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo.
12: Mbappé fins i tot va postular-se ell mateix com a ferm candidat a la pilota d'or d'aquest any, encara que ha tornat a no guanyar res de res aquesta temporada. Avui a 3:45 PM podreu seguir els dos primers partits de la Champions a RAC+1, a ECA d'Atenes, LASK d'Àustria i Bruges Aston Villa, i a les 9 a RAC1 es juguen 3 partits interessants més enllà del Real Madrid: Inter, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City.
0: Mentrestant, a primera es van jugar els dos últims partits de la quarta jornada.
12: Getafe 1-1, el Getafe va jugar amb 10 l'última mitja hora, i Elche 2, Real Societat 3. El gol dels bascos també va ser a última hora. I a segona, el Centre d'Esport Sabadell ha tornat a guanyar i ha pujat fins a la tercera posició de la categoria. Ahir l'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Còrdoba, la nova Creu Alta, enmig de la festa major de la ciutat. El gol de la victòria el va fer el capità Urri de penal als últims minuts. Ferran Costa està convençut que el Sabadell ha arribat a segona per quedar-se.
16: És un tema de mentalitat i crec que és la gran victòria del que portem tots junts, que aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda.
0: Què més tenim, Pedrol?
12: Doncs que el periodista Josep Maria Déu va presentar ahir el llibre El Factor Puyal, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament en la seva etapa al capdavant de les retransmissions en català dels partits del Barça. L'acte es va fer a la Casa del Llibre de Barcelona.
0: I alguna cosa més?
12: Sí, que Maica García és nova jugadora al Sant Andreu de waterpolo després de 3 dècades al Sabadell, el club de la seva vida. La nedadora preparava el seu retorn a les piscines després de ser mare, però l'equip vallesà no l'ha renovat. El motiu, segons l'entitat, és purament esportiu. I en tenis, aquesta propera matinada, Carlos Alcaraz juga als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis. El seu rival és Ben Shelton, el número 9 del món.
17: Busques un vehicle híbrid?
18: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
18: Més potent, és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
18: Barcelona.
17: Molins de Rei.
18: Mataró.
17: Blanes.
18: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
18: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
0: 8 minuts i les 7.
19: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
20: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
21: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
22: Vicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
21: Vicmat, la plataforma. Més per tot.
23: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
24: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
25: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
26: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
25: Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Verisure. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: el 16 d'agost de 2001.
27: I el número de la sort, el...
28: 4.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: Món a RAC 1.
0: 5 minuts i les 7 del matí. A aquesta hora, lo que em té fart, amb lo Martín.
1: El que em té fart són els coloms i les gavines gegants del mercat de la Boqueria per la seva violència i les seves caques enormes i escaroses.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
2: El documental Infiltrados en la extrema derecha, que va estar nominat als Premis BAFTA, segueix el treball encobert del grup antifascista britànic Hope Not Hate. Els seus periodistes i investigadors es van infiltrar en grups d'extrema dreta a Europa amb l'objectiu d'entendre com operen, tenen tant poder, què planegen i qui mouen els fils i les financien. Descobreixen no només com estan de ben connectades entre si, des del Regne Unit a Alemanya, sinó també alguns poderosos inversors, i alerten sobre el seu creixement utilitzant les preocupacions reals de la gent i les xarxes com amplificador de les seves idees racistes, xenòfobes i feixistes. Un documental que es veu com un thriller i que fa calfreds. Infiltrados en la extrema derecha està disponible a Movistar Plus.
0: Hi ha 3 minuts i mig per les 7.
3: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui el nedador olímpic.
4: Potser algú de vostès encara el recorda. A les Olimpíades de Sydney 2000, a la prova de natació de 100 metres lliures, un jove de Guinea Equatorial anomenat Eric Musambani va fer història. A la seva sèrie, en el moment del salt, els altres dos nedadors van quedar desqualificats per sortir de nula. I de sobte, l'estimat Eric es va trobar nedant tot sol davant de milers d'espectadors. El rècord de 100 metres és de 46 segons. Ell va fer-ho en 1 minut i 52 segons. Va ser l'últim classificat de la prova. Va arribar exhaust i amb serioses dificultats per tocar la paret i respirar. Havia començat a nedar feia pocs mesos i mai no havia vist una piscina olímpica de 50 metres. El seu país s'entrenava en rius i en una petita piscina d'hotel. El que poca gent sap és que Musambani va continuar entrenant, va arribar a reduir espectacularment la seva marca i després es va convertir en l'entrenador de la selecció de natació de Guinea Equatorial. Aquell dia va sortir ovacionat de l'estadi.
5: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford Pones, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I el diàling.
3: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Víctor Cullell. Aquí heu d'estar atents, d'acord? Perquè la responsable de xarxes del Màlaga li pregunta a Jens Kajuste, nou jugador suec de l'equip, pel seu nivell de castellà.
7: Jens, ¿hablas español?
9: Sí, claro.
7: ¿Y qué nivel?
9: Màlaga.
10: Ole, ole.
7: ¿Y qué nivel?
9: Màlaga.
11: Aquí hay nivel.
6: I el noi que llegeix els missatges de les xarxes a Tiempo de Juego va molt sortit.
30: Entre los titulares y el banquillo, el Madrid tiene un equipazo este año. Mira, ahí está, nos dicen 7-0 fácil, 0-2, 3-2, 3-1, nos dice Kiki que van a quedar. Nos dice Kiki.
31: Únic s'escriu amb H o sense H?
32: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
33: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
34: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 8 de setembre del 2026. Esperem un dia de calor amb temperatures més disparades, sobretot a les comarques de Girona. Al matí predominarà el sol i a la tarda s'escaparan ruixats en punts del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya Central i del Prelitoral. A més, a la tarda bufarà el vent sobretot al nord del país. El dia que arrenca el curs escolar per més d'un milió d'alumnes, però no ho farà amb normalitat. Els mestres continuen en peu de guerra i, malgrat les reunions dels últims dies, no s'ha arribat a cap acord entre el govern i els sindicats per desconvocar la vaga. El president Salvador Illa demana als mestres una treva en les protestes, però tant l'USTEC com la CGT ja han avisat que arribaran fins al final. L'inici de curs coincideix amb el dia que es publicaran els resultats de l'informe PISA, en el cas de Catalunya, però no es podran fer comparacions amb altres territoris ni amb la sèrie històrica per un error en la mostra de les proves. En parlarem de tot plegat a partir d'un quart de deu amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'haurà en aquests estudis al món a RAC1. Sobre la crisi a Ceuta, el govern d'Espanya ha confirmat que es personarà com a part perjudicada en la causa que ha obert l'Audiència Nacional. El tribunal investigarà l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma amb l'argument que es pretenia vulnerar la integritat territorial d'Espanya. A Alemanya encara paeixen, mentrestant, la victòria de l'extrema dreta a l'estat de Saxònia-Anhalt. El canceller Friedrich Merz ha admès que està en estat de xoc i té coll avall que els resultats tindran conseqüències a tota Europa. Ho comentarem a partir de les 10, amb els habituals dels dimarts, Joan López Alegre, Lola García, Ot Bou, Toni Aire i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. A tot això, un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família que volien ensenyar estelades durant la visita del Papa Lleó XIV. Un jutge ha admès a tràmit la querella del col·lectiu Acció Cassandra que va denunciar el tracte discriminatori dels agents. En salut, una dada, una de cada tres persones d'arreu del món és fumadora passiva. Segons un macroestudi que publica la revista Lancet, a tot el món hi ha més de 2.700 milions de fumadors passius, els més vulnerables, nens i dones. I el cap de ciència de OpenAI demana precaució extrema amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial. En una carta oberta al blog de la companyia del ChatGPT, diu que ningú està preparat per les conseqüències de la intel·ligència artificial. I més coses, als teatres catalans baten rècord d'espectadors, més de 4 milions de persones hi han anat a la temporada 2025-2026. El Mago Pop continua fent màgia a la taquilla i va ser el show més vist amb gairebé 200.000 espectadors al Teatre Victòria de Barcelona. Els esports, avui comença la Champions i comença també aquí a RAC1. A les 9 del vespre, Real Madrid-Inter de Milà. En la prèvia del partit, José Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i ha repetit el seu històric i emblemàtic porqué. Mentre Kylian Mbappé es postula com a candidat a la pilota d'or. I a segona, el Sabadell puja fins a la tercera posició després de guanyar 3-2 al Còrdoba en plena festa major de la ciutat. El dia que a partir de les 11 amb el Guillem Tarrés ens preguntarem què és exactament això de la caiguda dels influencers i com pot ser que hi hagi determinats perfils amb milers i milions de seguidors. I després repassarem la nova programació de les cadenes de televisió amb el David Broc i el Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que avui comença el curs escolar per a més d'un milió d'alumnes, però serà una tornada a les aules marcada per la vaga d'avui de mestres i professors, impulsada per l'USTEC i la CGT. Els dos sindicats avisen que pot ser un segon curs convuls perquè el conflicte amb el govern està enquistat. Afegeixen que encara no s'han solucionat els problemes de fons del sistema educatiu. Tot i la convocatòria de vaga, però, escoles i instituts obren avui amb serveis mínims fixats per educació, un docent cada tres aules. A banda, hi haurà concentracions arreu del país, a la capital catalana, Barcelona. Hi haurà una manifestació a partir de les 10 que sortirà de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, on es farà una assemblea de docents a gran escala. Es preveuen, però, mobilitzacions des de ben aviat.
0: A aquesta hora els docents estan convocats a la plaça Urquinaona de Barcelona. Allà hi tenim la Violeta Martos. Bon dia, Violeta.
3: Sí, bon dia. Com deia, unes manifestacions dispersades arreu, a una desena de capitals i ciutats del país. Aquí a Barcelona hi ha diverses convocatòries, reunions, que a aquesta hora ja han començat. Una és a Can Batlló, a plaça Espanya, i l'altra aquí a la plaça Urquinaona, on ara ja hi ha una quarantena llarga de persones. La idea dels sindicats és fer una acció reivindicativa que encara està per conèixer. No ens han explicat exactament què volen fer. Altres vegades sí que ens han dit que han agafat el metro, però aquí, al mig de Barcelona, també podrien traslladar-se caminant a algun punt per tallar alguna via de trànsit o fer algun tipus d'acció. Aquí continua arribant gent, manifestants vestits de groc, amb samarretes, amb missatges a favor de l'educació pública. Ens han explicat que quan arribin els responsables seran els encarregats de traslladar a la resta en què consistirà la mobilització i com s'executarà.
0: Doncs ens explicarà també la Violeta Martos, que en aquests moments està convocada, està convocada per la CUP, però vull dir que al costat dels convocats dels sindicats d'ensenyament a la plaça Urquinaona de Barcelona. I a tot això, el govern demana als sindicats una pausa a les mobilitzacions.
2: De fet, aquests dies ha insistit que calia respectar el dret a l'educació dels infants i un inici de curs, per tant, normal. L'USTEC, però, diu que el conflicte laboral està obert i insten el president Salvador Illa a implicar-se directament. Els docents demanen que es consolidin els compromisos que es van assolir a la primavera, més inversió en educació inclusiva, un augment de les plantilles i també menys càrrega lectiva. El nou curs estarà marcat pel boicot de més de la meitat dels centres públics a les colònies o també per les noves directrius sobre l'ús de la intel·ligència artificial.
0: És cert que avui a 9:15 es faran públics els resultats de les proves PISA de l'any passat.
2: Sí, però recordeu que en el cas de Catalunya no es podrà fer comparacions amb altres territoris ni amb la seva sèrie històrica per un error en la mostra d'aquestes proves.
0: De tot plegat en parlem avui cap a les 9 tocades amb la consellera d'Educació Esther Niubó. Per cert que heu sentit que hem dit que la tertúlia convencional començaria a les 10. I per què no a les 9? Doncs perquè a les 9 amb la consellera Niubó posarem pares i mares. I quan dic pares i mares vull dir de la redacció. Per sempre serà la Mònica Hernández,
2: sí,
0: que és mare de dues criatures de...
2: Una que havia de començar avui primer d'ESO i l'altra segon de batxillerat.
0: Hola, amb una altra mare, la Mònica Usar, que té una nena de...
4: 8 anys.
0: I que avui començava...
4: Tercer de primària.
0: Tercer de primària. Però també hi haurà altra gent de la... redacció, que va a escola pública...
2: Institut, sí.
0: O institut, uh-huh. i que ens acompanyaran aquí al Món RQ per parlar amb la consellera d'altres preocupacions que, al marge de començar, també existeixen en el futur de l'ensenyament i d'aquestes criatures. Perquè, per exemple, les teves van al col·le avui o no?
2: No. És que començar a l'ESO en un centre nou, sense saber ni quina cara té el teu tutor i sense saber si hi serà, clar, és llançar les lleons.
0: Mònica?
4: No.
0: Tampoc.
4: No, perquè en altres ocasions de vaga de l'any passat, doncs ja sabem què passa un dia de vaga, llavors hem preferit doncs, que comenci l'escola demà, que és quan es trobarà amb els companys, amb tots els companys, amb el mestre nou i tot plegat.
0: Perquè demà?
2: Demà, en principi, a les 8 als instituts, a les 9 les escoles, començaran amb normalitat, amb les tutories que estaven previstes per avui, és a dir, les dues hores que avui havien de fer com una mica de retrobament i coneixença del tutor, passen a demà.
0: En fi, parlarem, repeteixo, a partir de les 9 avui, perquè és el tema. Mentrestant, sobre la crisi a Ceuta, el govern d'Espanya ha confirmat aquesta nit que es personarà com a part perjudicada en la causa que ha obert l'Audiència Nacional.
2: Sí, la jutgessa Maria Tardón investigarà si l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma pretenia vulnerar la integritat territorial d'Espanya. El PSOE, però, ja ha posat el crit al cel i ha qüestionat la imparcialitat de la magistrada. Recorden que va ser regidora a l'Ajuntament de Madrid del Partit Popular ara fa unes dècades. El ministre Òscar Puente ha dit aquesta nit a la SER que potser Maria Tardón no és la més indicada per investigar aquest cas.
5: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
2: Per cert, que avui la Moncloa desclassificarà tots els informes del CNI i dels cossos policials sobre l'allau de migrants que hi va haver a Ceuta.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz ha admès que està en xoc per la victòria de l'extrema dreta a l'estat de Saxònia-Anhalt.
2: Sí, i alerta que el triomf d'Alternativa per Alemanya tindrà conseqüències negatives a escala internacional.
6: Zutiefst schockiert.
7: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
2: El canceller ha afirmat que el cordó sanitari amb l'extrema dreta es manté, és conscient però de la seva responsabilitat personal, però de moment descarta dimitir.
0: Anem al temps.
8: Veòlia, líder en transformació ecològica, t'ofereix
6: El temps.
0: Aquest matí sol i calor, però atenció perquè el cop de volant ja comença aquesta tarda, Mònica?
4: Sí, amb els primers ruixats que avui descarregaran de manera dispersa en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i sectors del prelitoral. Avui tenim un avís per pluges intenses al Ripollès, al Berguedà i al Solsonès. Això serà a la tarda, però en el matí més calma i aquest sol que predominarà a tot el país. Encara calor intensa, avui amb avisos a l'Alt Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Selva, amb unes temperatures que en aquesta zona es dispersen. Esperaran més perquè ho farà el vent del sud-oest, sobretot entre el migdia i la tarda. I demà és el dia del canvi. Demà cauen en picat les temperatures, una caiguda d'entre 8 i 10 graus d'aquestes temperatures, o fins i tot en alguns casos més, i les pluges que ja comencen de matinada i durant el matí s'estendran per bona part del país, i després a la tarda encara es mantindran, sobretot més concentrades a la costa, prelitoral i Catalunya Central. Tenim diversos avisos del Meteocat, tenim avisos per intensitat de pluja de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, amb el perill més alt durant el matí, el Penedès i també el Garraf, i també tenim avisos de 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora a bona part de Catalunya, comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona. Només queda al marge d'aquesta pluja més intensa punts de les Terres de l'Ebre i també del Pla de Lleida. Per tant, molta precaució perquè demà podem tenir un dia de pluges torrencials, d'aiguats i fins i tot també amb tempesta, amb calamarsa i amb fortes ratxes de vent. També hi ha avís de ventades fortes a l'Alt Empordà i de mala mar a la Costa Brava. Per tant, de sobte se'ns activen tots els avisos. Clar. Després d'aquests dies de calor. Precisament aquesta calor acumulada és el que fa que demà es puguin generar...
0: De, Mònica, perdona, sí. Quan parles de 60 litres per metre quadrat en 3 hores...
4: En 3 hores,
0: vol
4: sí.
0: Vol dir que això és un aiguat de por?
4: Sí, podrien haver inundacions. Això podríem tenir situacions, per exemple, com les que vam viure a finals d'agost, cap a la zona del Tarragonès, per exemple, a Baix Camp. Doncs sí, sí que hi ha algun patac
0: no,
4: d'aigua...
0: Perdona, no és per fotre...
4: No.
0: Però, clar, si resulta que avui els nens no van a escola i en zones de Catalunya on poden haver-hi aiguats que...
4: Ja. Saps? Veurem què passa. Jo crec que ens hem d'esperar al migdia a veure si aquests avisos es mantenen com ara.
0: El migdia d'avui o demà?
4: D'avui. No. O puja aquest perill, perquè en funció de com evolucionin aquests avisos, doncs es prendran unes decisions o unes altres. De moment, amb els avisos que tenim ara mateix, doncs seria un dia d'aiguats, però sense més restriccions, sense més informació que aquests avisos, que encara que no rebeu una alerta al mòbil... avui o demà, tingueu en compte que ja us estem informant que demà hi poden haver inundacions, aiguats, pluges torrencials, i que vigileu de no creuar rius, rieres i totes aquestes...
0: I la diada, com ho tenim això?
4: Tranquil·la, sí, a partir de dijous tindrem un temps més tranquil, puja un pèl la temperatura, però tot i això ja queda molt tocada després d'aquesta baixada, dijous amb alguns núvols, divendres dia de la diada amb sol i amb un ambient més suau, amb una calor molt més suportable, i el cap de setmana també es manté la calma.
0: I els Estats Units, Donald Trump ha insinuat que també vol controlar tots els països de l'Amèrica Central ara.
2: Sí, en les últimes
0: hores...
2: Ai, espera,
0: calla, un moment, perdó.
8: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
9: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Ara, deia que els Estats Units Donald Trump ha insinuat que també vol controlar tots els països de l'Amèrica Central.
2: En les últimes hores ha publicat a les xarxes un mapa en què apareixen països com Mèxic, Cuba, Guatemala, El Salvador o Costa Rica, entre d'altres, amb la bandera nord-americana. Això sense comptar que al mateix mapa també hi apareix el Canadà i Groenlàndia sota el control dels Estats Units. I no només això, Trump també ha compartit la seva voluntat de voler canviar-li el nom a l'estat de Nou Mèxic. La Casa Blanca el vol rebatejar i li vol dir Nova Amèrica,

0: s'acaben.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
3: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
2: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
3: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
2: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
3: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
4: La temporada 2025-2026, els teatres catalans van fer història amb més públic i més espectadors, més recaptació. Les sales van reunir 3,17 milions d'espectadors, 40.000 més que el curs anterior, i encadenen una tercera temporada consecutiva per damunt dels 3 milions. La recaptació també ha crescut, com dèiem, i ha superat els 103 milions d'euros, un 9,5% més que la temporada anterior. L'espectacle més vist va ser el del Mago Pop al Teatre Victòria.
5: Avui en parlarem, però aquesta nit Catalunya ha aixecat el taló i ha començat oficialment la nova temporada teatral.
4: Ha estat en un acte al Liceu, el fil conductor de la gala ha estat una obra de teatre dirigida per Joan Maria Segura i amb el guió de Sergi Balbel. S'han repassat els 25 anys d'història de Catalunya aixeca el taló.
6: Fa molts anys van crear aquesta gala, ara en fa 25 de rodons.
4: S'ha fet amb actuacions d'actors, d'actrius, de cantants com la Mariona Escoda, l'Ivan Lavanda, el Joan Pera o bé en Joan Lluís Bozzo.
5: I en cinema avui el Festival de Venècia reuneix una de les grans parelles de la indústria, Penélope Cruz i Javier Bardem.
4: Sí, tots dos tornen a protagonitzar una pel·lícula plegats gairebé una dècada després, presenten Bunker, el nou del director francès Florian Zeller, i és una de les grans aspirants al Lleó d'Or. Interpreten un matrimoni que entra en crisi quan ell, un arquitecte, accepta construir un búnquer per a un multimilionari tecnològic. La pel·lícula té un repartiment de luxe amb Patrick Schwarzenegger o Stephen Graham, el pare de la sèrie de Netflix Adolescència.
5: I Oasis ha presentat aquesta nit el seu documental Don't Look Back in Anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
4: Fet a Londres, el film però s'estrena aquest divendres als cinemes i plasma el retrobament entre Noel i Liam Gallagher després de 16 anys de distanciament entre els dos germans. Per cert, que tots dos s'han donat un autèntic bany de masses a la capital britànica durant la presentació d'aquest documental. Per cert, que els Oasis, a més, han deixat entreveure que una altra de les ciutats que podrien visitar durant la gira de l'any que ve és Amsterdam.
5: Sí.
4: Tu ja has fet el llistat abans a les 6.
5: No, he dit que jo crec que passaríem per Escòcia, per Irlanda, que farien Etihad, a Manchester, que farien... I després crec que per Europa, per altres restes d'Europa, farien Amsterdam, farien Múnich, farien París, i suposo que desitjo que facin Barcelona. Estadi Olímpic, potser, no ho sé, és que no ho sé, veurem això. Haurem d'esperar, no crec que triguem gaire. A les 7 i 17 minuts, abans dels esports, hem dit que hi ha canvis a RAC1 i al grup Godó, que Francesc Cano serà el nou director de RAC1 a partir del dia 1 d'octubre, que substitueix en el càrrec a l'Eulàlia Carbonell, que era directora des de l'any 2023, i que Xavier de Pol deixa de ser el director general de Godó Media, el substituirà Òscar Rodríguez. Xavier de Pol deixa el grup Godó per ser el nou director general i CEO de la nova empresa de continguts cinematogràfics i del món, com dir-ho això, de...
4: Audiovisual,
5: sí,
4: cinema,
5: audiovisual,
4: televisió...
5: De Jaume Roures. Això, repeteixo, serà a partir de l'octubre que es produeixen aquests canvis aquí a... El grup Godó. Dit això, els esports, avui comença la Champions amb un partidàs. A les 9 del vespre en directe, RAC1, el Real Madrid rep l'Inter al Bernabéu.
8: Sí, José Mourinho ja ha aprofitat la prèvia del partit per queixar-se de l'arbitratge de l'altre dia al camp del Betis, i això que només s'han disputat 4 jornades de Lliga. L'entrenador portuguès no entén per què el VAR no va fer repetir el penal de Kylian Mbappé i ho va fer saber amb el seu emblemàtic per què.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR... no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
8: Doncs bé, la gent responsable, per exemple, és el número 1 del comitè d'àrbitres, Fran Soto, que fa unes hores li ha contestat a Mediaset. Diu que José Mourinho no té raó.
10: Nada, yo respeto mucho lo que opine Mourinho, lo que opine cualquier entrenador, pero nosotros lo tenemos muy claro.
8: Kylian Mbappé també va ser protagonista en la prèvia del

0: partit, sobretot quan va entrar en comparacions amb Rafinha i Dembélé.
1: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
2: Solo yo y Vinicius.
1: Por ejemplo, vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores.
2: No sé, claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo.
0: Mbappé va fer-se valer fins al punt que va postular-se ell mateix com a ferm candidat a la pilota d'or, encara que ha tornat a no guanyar res de res aquesta temporada. La Champions, la primera jornada, comença avui a 6:45 de la tarda, RAC+1, AEK d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa, i a 9:00 a RAC1, més enllà del Real Madrid-Inter, també es juguen partits interessants. Borussia Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis i Porto-Manchester City.
3: Alguna cosa més?
0: Sí, que primera, es van jugar els dos últims partits de la quarta jornada, Getafe 1-Celta 1, el Getafe va aguantar, tot i jugar amb 10 l'última mitja hora, i els 2, Real Societat 3, i a segona, la gran notícia, és que el centre d'Esport Sabadell continua guanyant, ha pujat ja fins a la tercera posició, i l'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Còrdoba a la Nova Creu Alta, enmig de la festa major de la ciutat, i per acabar-ho de rodonir, el gol de la victòria el va fer el capità Urri, de penal, als últims minuts.
3: Deixa'm dir que juga molt bé a futbol, el Sabadell. Mm. Juga molt bé a futbol.
0: Sí, de fet, Ferran Costa és la gran revelació ja d'aquest inici de temporada.
3: Sí,
0: no? I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El factor Puyal, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament en la seva etapa al capdavant de les retransmissions en català dels partits del Barça. L'acte es va fer a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya, a Barcelona.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 21.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: Aviam si es nota d'alguna manera això. Avui és aquell dia que comença a haver-hi encara més merder perquè els pares porten les criatures a escola. Però no sé jo si fan com la Mònica Hernández o com la Mònica Usar, que les criatures ja definitivament per ser de casa es queden a casa. Anem a veure que ens ho expliqui el Ferran Aràndiga des del RAC1 cada matí. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a Cornellà del Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i provoca 4 quilòmetres i mig de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la Ronda de Dalt, a l'altura de Canyelles, i dificulta encara més la circulació. Per què dic encara més? Perquè ja teníem, doncs, ben formades força cues des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit sud. Des del Nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta durant 6 quilòmetres i mig. També trobem lentitud al vessant Vallès en direcció a Barcelona. Per la AP7 hi ha retencions de 3 quilòmetres i mig, de cues en sentit sud. A la C58 també circulació intensa des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Per últim, al Llobregat hem mencionat aquest accident a la A2, però també a la B23 hi ha retencions de fins a 4 quilòmetres i mig entre el Papiol i Sant Feliu del Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
3: I el diàling. A les 7:22. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
8: Hola, bon dia. Mira, ahir vam parlar amb José Julián Monzón, el Sehu, que és membre del grup musical Desmadre 75, perquè acusen a Los del Río de plagiar la seva famosa cançó, la Macarena. Un tema que aquí vam contribuir a fer cèlebre.
3: 30 anys de... Ah, la Macarena. Ah! Perquè ha fet 30 anys, 30, que es va publicar la Macarena. Ah! Si te'n recordes tu que no entens ni punyetera de música, com continua la cançó?
9: Ja m'encatxaràs, perquè només vaig a la tornada.
3: Vale. Macarena.
9: Ah, molt bé.
3: Aquesta és la teva feina de...
8: No, jo només recupero. Pensa que aquesta és la secció vintage. Això ho han fet altres. Altres responsables del diàleg. Jo només vinc aquí a recuperar.
10: Quina rata. Són les 7, altres.
3: Són les 7 i 23.
8: Això sí que és un desmadre.
4: RAC 1.
11: Aquest setembre vine a Robacrum a Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Uruma.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
2: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
3: Estic venent casa meva i no me'n surto.
4: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
5: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard com cada matí.
1: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
6: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
7: Doncs vés a Mr. D.
6: Mr. D?
7: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
8: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.

0: de Barcelona i Sant Cugat.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Fàcil, intuitiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
5: 7:27.
4: Cada dia, una idea.
5: La del Xavi Puig.
6: La consellera d'Educació fa vaga avui per desconcertar l'USTEC i la CGT.
5: I la proposta d'avui, del Pep Prieto.
7: La Casa Blanca ha fet la gracieta d'apropiar-se de Llanterna Verda per a una de les seves ocurrències a X, però afortunadament la sèrie Llanternes és una adaptació molt més acurada del còmic. Els protagonistes, membres d'un cos de policia intergalàctic, investiguen un assassinat a la Terra, però aviat s'adonen que el crim no té res de terrestre i apunta a una conspiració molt més perillosa. No cal saber res de les vinyetes ni de superherois per gaudir d'aquesta sèrie. Enigmàtica i molt creativa, és un true detective que atrapa des de la primera escena i es beneficia de la carismàtica presència de Kyle Chandler, l'entrenador de Friday Night Lights, i Aaron Pierre. Trobareu Llanternes a HBO Max.
5: I a les 7:28 obrim el Santify, com cada dia, amb el Santi Balmes. Bon dia.
8: Molt bon dia, Catalunya. L'any 1973 van segrestar el net del multimilionari J. Paul Getty. L'avi es va, que era el milionari, diguem, es va negar a pagar el rescat fins que els segrestadors van enviar una orella del noi a un diari, l'orella del seu propi net. Finalment, sí, va pagar, però només una part, la quantitat màxima que es podia desgravar fiscalment. La resta la va prestar al seu fill amb un 4% d'interès. En fi, el Santify d'avui és Money, de Pink Floyd. Money.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... els docents acaben de tallar la ronda litoral de Barcelona a l'altura de l'Hospital del Mar, a la sortida 22, en els dos sentits de la marxa. Anem cap allà, Violeta Martos.
1: Sí, la convocatòria impulsada pels sindicats educatius era la plaça Urquinaona. D'allà els manifestants han agafat la línia groga per arribar aquí on som ara. Hi ha una 60 de persones amb pancartes tallant tots dos sentits de la marxa en el que havia de ser el primer dia de classe.
0: Doncs ja ho sabeu, de seguida anirem al RAC per saber com està la situació de la xarxa viària, però que tota aquella gent que hagi d'anar per la ronda litoral de Barcelona que s'hi abstingui, perquè en aquests moments estan tallats els dos sentits de la marxa. Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Que el govern espanyol es personarà com a part perjudicat en la causa que ha obert l'Audiència Nacional de la crisi a Ceuta. El tribunal investigarà l'entrada massiva de migrants amb l'argument que es pretenia vulnerar la integritat territorial d'Espanya.
4: Donald Trump insinua que vol controlar tots els països de l'Amèrica del Nord i de l'Amèrica Central. Ha compartit una imatge adjudicant-se al Canadà, Mèxic, tots els països del Carib i també Groenlàndia.
3: Un jutjat investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. El jutge ha admès la querella d'un grup d'advocats que denuncia que els van fer fora per dues talades.
4: I un estudi conclou que una de cada tres persones d'arreu del món és fumadora passiva. L'informe, publicat a la revista The Lancet, ha analitzat les dades de més de 200 països durant 30 anys.
5: Els esports avui comença la Champions amb un partidàs. 9 del vespre, Real Madrid-Inter de Milà en directe a RAC1. I abans, a 7:15, la jornada comença amb dos partits a RAC+1, Bruges-Aston Villa i AEK LASK. I a segon, el Sabadell torna a guanyar i puja fins a la tercera posició. L'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Còrdoba, la nova Creu Alta. El gol de la victòria el va fer el capità Urri de penal als últims minuts.
0: I torna a agafar protagonisme al temps.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia. Avui serà l'últim dia de calor forta, amb sol al matí, després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també sectors del prelitoral. Però atenció, perquè demà arriben canvis importants. Cauen en picat les temperatures i, a més, arriben pluges, ja ho faran de matinada i afectaran bona part de Catalunya. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja i fins i tot localment poden anar acompanyades de tempestes i també de calamarsa, i no es descarten alguns aiguats. Per tant, molta precaució demà amb aquestes pluges, amb vent de mestral i de tramuntana, i a partir de dijous amb més calma.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
7: Doncs avui hi ha semàfors vermells amb qualitat desfavorable, Juneda i també a Manresa i a Vic, i amb qualitat regular a Manlleu, a Montcada i Reixac.
11: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
12: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
13: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
12: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
11: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
15: FEAT us ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'alguns talls per protestes fa tot just uns minuts. Recordem que tenim un tall a la ronda litoral en tots dos sentits de la marxa a la sortida 22. Això deixa retencions, sobretot en sentit Llobregat, unes retencions de fins a 8 quilòmetres des de Santa Coloma de Gramenet fins a Sant Adrià de Besòs i també des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per altra banda, també tenim altres incidències. En aquest cas, continua actiu aquest accident a la A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles al voral i provoca 6 quilòmetres d'aturades. També tenim un vehicle variat a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs des de Mundet deixa 5 quilòmetres de cues amb un carril de circulació tallat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
18: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
19: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7 i pràcticament 35 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sergi Embudió, bon dia.
20: Bon dia.
0: Avui l'inici del curs escolar, marcat per la vaga dels mestres, protagonitza articles d'opinió a la majoria dels diaris catalans. El repartiment de culpa se situa a parts iguals entre els professionals i el govern, però tots els diaris posen per davant el dret dels infants a l'educació.
2: Sí, l'editorial de La Vanguardia titula Dret de vaga i dret a l'educació. El diari escriu que no tothom entén que la construcció d'un futur suposadament ideal exigeix un present sense classes a les aules. Afegeix que, òbviament, no discuteix el dret a la vaga, però matisa que tampoc no s'hauria d'ignorar el dret a l'educació. De fet, assegura que el que ja sabem és que els efectes no seran bons per la formació dels estudiants, i per això demana a les dues parts dialogar, acostar posicions i aconseguir acords.
21: Al diari Ara, Antoni Bassa sentencia que l'educació a Catalunya toca a fons avui. Argumenta que, independentment de com hem arribat fins aquí, un país que comença el curs escolar amb una vaga dels docents és un país que ha tocat fons. Diu que molts pares i mares portaran els seus fills a l'escola perquè ja en tenen un tip i perquè el dret a l'educació dels nens i els joves pesa més que el dret a la vaga dels mestres, però també carrega contra el Departament d'Educació, el qual acusa d'haver demostrat un problema de funcionament amb el nyap de les proves PISA i els dos mesos desaprofitats de vacances d'estiu.
22: El Nació, Oriol Marc analitza que l'escletxa profunda entre sindicats i govern continua, però que ara cal sumar als dos actors una crisi de representativitat òbvia. Compra les proclames dels mestres, però també la petició de treva del president Illa als sindicats. Ara bé, li recorda que el màxim responsable que el curs arrenqui amb normalitat no pot reclamar un parèntesi després d'un mes d'immobilisme per part de tothom. Per això conclou, si no s'aborda tot el problema, només s'enquistarà i ningú s'ho pot permetre.
2: Al Punt Avui, Raül García també toca el crostó a Illa per reivindicar ara el dret a l'educació dels alumnes quan ha tingut temps per buscar un acord que evités la vaga. Llavors potser no considerava tan urgent aquest dret, afegeix. Lamenta que la desídia amb l'educació és un despropòsit més a l'historial del Departament d'Educació i remate. El PSC es va presentar a les eleccions per girar full del procés i gestionar amb eficàcia els problemes reals. Primer dia de curs, vaga de mestres i els metges ja escalfen a la banda.
21: I Crònica Global titula l'enèsima vaga fractura a les escoles a Catalunya el dia del retorn a les aules. Míriam Saint-Germain recorda que el dret a vaga és fonamental i qüestionar-lo irrespectuós. Ara bé, critica els professors per trencar un dia únic a milers d'alumnes i fer-los assumir les conseqüències d'un conflicte que no és el seu. I acaba l'article fent-se creus que no s'hagi negociat ni un dia durant les vacances d'estiu.
0: Són les 7:37. Hola, Polls, bon dia.
23: Hola, bon dia. Mira, si esteu pensant en una escola per als vostres fills, amb un gat hi trobareu la Hamelin Laie International School.
0: Com?
23: La Hamelin Laie International School. Un centre amb una comunitat de més de 60 nacionalitats, un centre on els alumnes poden seguir el batxillerat internacional o el nacional i preparar-se per estudiar aquí o a l'estranger, amb una educació de mirada global i arrelada al territori. Si voleu conèixer el projecte educatiu i l'escola, podeu informar-vos a Hamelin Laie International School, amb inscripcions obertes durant tot l'any.
0: 22 minuts i les 8.
24: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
25: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
26: Un estiu que canviarà les seves vides.
27: Catalina!
28: Se tropezó con un escalón.
26: El retorn al cinema de Lluís Omar.
29: És una provocació darrere un altre.
26: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
30: Abuelo!
31: No deixaràs de sentir-la a prop.
26: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
32: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
5: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li travessarà aquest matí, el Xuxu?
2: Aquest matí a qualsevol treballador que afronti la reforma d'una casa si llegeix l'article de Gemma Ribes a La Vanguardia. Comenci així. Hauré de segrestar el fuster. Fa 3 mesos que tinc una tira de parquet per posar i 2 tires de sòcol per enganxar. Ja em va passar una cosa semblant amb el paleta. També va tenir la mateixa experiència amb l'electricista i el lampista, cosa que fa que es pregunti. Tenen els operaris un problema amb els finals? Alguna mena d'angoixa per la pèrdua que els fa difícil tancar tapes?
0: Totalment d'acord amb la Gemma Ribes. Totalment d'acord. Allò, el punt final costa. I l'exalcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, demana a l'actual alcalde que no vagi als actes de record de l'11S perquè és musulmà.
19: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
21: Giuliani, que era l'alcalde de Nova York quan es van produir els atemptats contra les Torres Bessones fa 25 anys, ha dit en una entrevista a un mitjà conservador que troba insultant que l'actual alcalde, Zoran Mamdani, hagi confirmat que participarà divendres als actes oficials de record a les víctimes. Rudolph Giuliani recorda que va perdre amics en l'atemptat, que continua molt a prop de moltes famílies, i considera que Mamdani s'hauria de mantenir allunyat de la cerimònia. Està previst que els expresidents Bill Clinton, George Bush i Barack Obama participin divendres dels actes commemoratius. Ho destaquen el The Guardian i el Der Spiegel.
13: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions amb IBP.es.
0: Marc Margarit, bon dia.
20: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
20: Que Begoña Gómez traficava amb drogues al Marroc i per això Pedro Sánchez va canviar la seva posició respecte al Sàhara Occidental. Alguns continguts que circulen per xarxes socials afirmen que el govern marroquí va fer xantatge a Sánchez amb informació d'una trama de narcotràfic que implicava la dona del president. Però és mentida, no hi ha proves de cap vinculació de Gómez amb el narcotràfic, ni informa amb el dit aponesa.
0: Mònica Usar, bon dia.
27: Bon dia.
0: El vi a França, el vi, queda tocat per la forta calor i per la sequera.
27: Sí, els enòlegs pronostiquen una de les pitjors collites dels últims 30 anys i, a més, la qualitat també es podria veure afectada per la contaminació del fum dels incendis. A més, aquesta calor tan intensa ha fet que la barem en alguns casos s'hagi fet a principis d'agost, quan normalment es fa més aviat al setembre. Ho llegim a The Guardian.
0: Qui demostra que totes les crisis tenen els seus beneficiaris?
22: Les administracions de loteria de Ceuta. Segons explica el Joaquín Luna a La Vanguardia, s'han disparat les demandes des de la península dels números 30.726 i 31.726, és a dir, les dates de l'entrada massiva a la frontera pel sorteig de la Loteria de Nadal. Han rebut tantes peticions que ja s'han esgotat tots dos números.
0: I la dada del dia.
2: Els espanyols mengen 3 milions de pizzes cada setmana.
0: Carai.
2: En l'últim any se n'han menjat gairebé un 3% més que l'anterior. Entre el 60 i el 65% són comprades al supermercat, mentre que la resta són del sector de la restauració. La pizza és el plat preparat més demanat per davant de les patates i la pasta, ho explica el periòdico.
0: I qui s'ha marcat un Lupin?
20: Un home als Estats Units que ha robat un BMW fent-se passar per un jugador de la NBA. El lladre, que tenia l'estatura perfecta pel paper, va convèncer els treballadors d'un hotel que era un jugador de bàsquet professional perquè li donessin les claus del cotxe. A l'aparcament va deixar un Audi que també havia robat abans. L'informa d'Independent.
0: I a qui se li ha girat feina?
21: A Celine Dion, que aquest cap de setmana torna als escenaris, però aquests dies ja té centenars de fans a la porta de l'hotel a París. Ara bé, ella mateixa els ha encoratjat a fer-ho i cada cop que entra o surt els saluda i canta o balla per ells. L'informa The Guardian.
0: I Fritz Ravi, que es fa encara més gran.
11: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
20: Obrirà una nova planta de producció a Maçanet de la Selva, a prop de l'actual seu central, que se centrarà en l'elaboració de patates fregides i crispetes. A banda, obrirà un centre de distribució a Madrid i pels dos projectes, Frick Rabic invertirà a prop de 115 milions d'euros i crearà gairebé mig miler de llocs de treball de manera progressiva.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
14: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
15: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
16: Tejolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Tarrés, bon dia.
17: Bon dia. Aquests dies he vist diversos vídeos de dissenyadors explicant que IKEA ha presentat una col·lecció de mobles pensada per als joves que es muden sovint. Es diu Compixang i inclou 13 peces lleugeres i fàcils de transportar. Per dissenyar-la, IKEA va compartir estones amb joves de Londres i va descobrir que molts, abans de comprar un moble, ja pensen en com el traslladaran en el pis següent. La peça que millor representa la col·lecció és un matalàs que es plega, es converteix en un puff i es pot carregar a l'esquena com una motxilla. IKEA fa servir un eslògan que diu «Un estil de vida en moviment», una manera força amable de descriure una generació que comparteix pisos petits i es muda més del que voldria. És curiós perquè en comptes de dissenyar mobles perquè durin tota la vida en una casa, ara es dissenyen perquè sigui fàcil endur-se'ls quan n'has de marxar. Al final, el disseny s'ha adaptat abans a la precarietat que al mercat de l'habitatge als joves.
16: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata, xocolata.
0: Obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
18: Bon dia.
23: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: L'inici de la Champions és la gran protagonista, també ho és José Mourinho, que va criticar els àrbitres abans de rebre avui l'Inter de Milà.
18: Santi Noll exclama caretes fora a Mundo Deportivo, diu que la primera derrota del Madrid a la Lliga els ha tornat a la realitat i afegeix, semblava que Mourinho havia reduït el seu discurs tòxic i que Mbappé estava centrat a marcar gols, però tots dos s'han deixat anar, un contra els àrbitres i l'altre entrant en comparacions amb Rafinha i Dembélé. A Madrid, Marco Ruiz escriu al Diari ASC que les tres semifinals que Mourinho va perdre amb el Real Madrid encara el persegueixen i diu que Europa és el gran desafiament del portuguès. I mentrestant, a La Vanguardia, Juan Bautista Martínez titula Mourinho torna a ser ell i conclou el Mourinho de tota la vida comença a aparèixer i només ha calgut una derrota.
24: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: El torn de la notícia Fric.

0: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
1: Jordi Somull, bon dia.
2: Bon dia. Un home de l'Índia ha recorregut 5 quilòmetres rodant fins al temple del qual és devot per complir una promesa. L'home ha fet el recorregut rodant pel voral de la carretera i una desena d'homes més l'han anat acompanyant posant-li matalassets a cada volta perquè la rodamenta fos menys dura. L'objectiu del devot ha estat absorbir l'energia espiritual del seu temple. El vídeo està circulant per xarxes.
1: On hi ha salmó aquest matí?
2: A la premsa britànica, on llegim que el rei Carles III ha confirmat que el seu fill Enric i la seva dona Meghan no participaran de les activitats oficials de la família reial. Els ducs de Sussex van tornar al Regne Unit després de 6 anys vivint a Califòrnia i de renunciar a qualsevol responsabilitat de la família reial. Ara Carles III ha deixat clara la seva posició sobre el paper dels ducs de Sussex.
1: Avui és el dia de les Mare de Déu trobades, ja comencem. Hem de felicitar les Núries,
2: sí,
1: les Meritxells,
2: mm-hmm,
1: les Carals,
2: mm-hmm,
1: les Aran.
2: Mm-hmm.
1: Ah. És l'aniversari de...
2: La cantant Pink, So Raise Your Glass If You Are Wrong, que fa 47 anys, l'actor Martin Freeman, Sherlock, el Hobbit, 55 anys, i l'actor de doblatge Ricard Solans, veu habitual d'Al Pacino o Robert De Niro, avui fa 87 anys.
3: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
4: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimarts, Marc?
5: La del Periódico, en què veiem Carlos Fontclara i Albert Bertran, els dos joves creadors de Balance Phone. Aquests dos barcelonins de 26 anys van crear el 2024 un smartphone sense xarxes socials ni qualsevol aplicació que pugui enganxar l'usuari. Davant l'èxit i veient que la majoria de comandes venien de pares, ara han creat una plataforma per ajudar les famílies a afrontar el primer mòbil dels seus fills. De moment ja han rebut 3.500 respostes en 3 setmanes.
6: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
7: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Cert, a les verges trobades també hi ha Adriana. També hi ha Adriana, sí, sí. És que jo som molt totes les verges trobades. 8 minuts i les 9, per cert, sapigueu que ara els professors han tallat la Gran Via de les Corts Catalanes a Can Batlló, a Barcelona. La Ronda Litoral també continua tallada en els dos sentits de la marxa pels professors que es manifesten coincidint amb el primer dia d'escola. Allà aquesta sortida 22 i tenim la Violeta Martos. Violeta, tu diràs.
9: Doncs sí, Jordi, com deies, la Ronda Litoral continua tallada en tots dos sentits de la marxa. Hi ha poc més d'un centenar de manifestants vestits de groc que canten proclames en contra del govern, del president, també dels consellers Niubó i Dalmau. Reivindiquen, no sé si ho sentireu, potser l'educació pública, asseguren que això acaba de començar i denuncien també les ràtios elevades i els pocs recursos que tenen a les aules, tot plegat davant la mirada dels Mossos i també dels centenars de conductors resignats, alguns fora dels vehicles, que esperen que la ronda reobri el trànsit de manera intermitent, això sí, els manifestants aparten les pancartes per deixar passar alguns motoristes. Això pel que fa a la concentració que ha sortit de plaça Urquinaona, com deies, la de plaça Espanya, la que havia de començar a plaça Espanya, a aquesta hora ha barrat el pas dels vehicles a la Gran Via.
1: Gràcies. Tornem ara a les 8 per ampliar aquestes informacions d'aquesta jornada de vaga a l'inici del curs escolar.
10: Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles.
14: A Canaletas.
15: A la Plaza Nueva.
16: A la Plaza Mayor.
17: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
18: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
19: La veritat és que va sobre rodes.
18: Tan content estàs?
19: Això també.
18: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
20: Consell d'estalvi nivell expert.
12: Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Mary Shore.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: 45.712.
27: Em toca?
26: Això és el número de la loteria, ara?
27: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
28: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
29: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
30: Les 8.
31: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
30: Amb l'Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
32: Curs d'entrenament intensiu, o el que és el mateix, formacions express que les empreses fan per als seus empleats. L'audiència més veterana sabrà de què parlem quan li diem que a algú li falta mili, oi? L'anglès va crear un terme que venia a resumir això, aquest significat. Bootcamp, que designava els camps d'entrenament d'alta exigència física a l'exèrcit i que et feien espavilar una miqueta a la vida. Amb el pas dels anys, el món de la formació en empreses va adoptar aquest terme en anglès, perquè així fa més patxoca, ja sabeu, per fer referència a cursos curts en què s'ofereix formació específica als seus treballadors. I saps una cosa? Sempre hi ha un primer cop per canviar bootcamp per curs d'entrenament intensiu.
33: Llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
34: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
30: 2:08.
35: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
30: Amb la Isabel Vinaixa.
36: De les pissarres de l'EGB a les pantalles de l'ESO. Generacions diferents, això és clar. Però el professorat continua lluitant per una educació digna. Els plors, els nervis i els retrobaments hi són. I les ganes d'aprendre també, crec. Avui, oficialment, arrenca el nou curs escolar. La banda de pop de Corgis ho tenia estudiat amb Everybody's Got to Learn Sometime. Al saber, no fa cap nosa.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques amb Ametller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet amb Ametller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: Ametller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui comença l'escola i els pares ja no saben on mirar. Si miren el calendari i veuen una vaga anunciada. Si miren el compte corrent, que si el cost dels llibres, el material, el menjador, les extraescolars. Si miren els horaris, descobreixen que la conciliació continua sent una paraula molt bonica per descriure una cosa que gairebé no existeix. I si miren cap a l'administració pública, troben el ritual habitual, anuncis, percentatges i la promesa que tot està a punt. Els mestres tenen motius sobrats per protestar. Fa anys que denuncien la falta de recursos, les aules sobrecarregades, una burocràcia o burrocràcia que els roba hores i una escola a la qual demanen que ho resolgui tot, que ensenyi, que integri, que alimenti, que detecti, que acompanyi i que repari les esquerdes d'una societat cada vegada més desigual i també més complexa. Però les famílies també tenen dret a estar-ne cansades perquè quan l'escola s'atura, encara que sigui per una causa comprensible, qui rep el primer cop és sempre el mateix. La família que no té avis disponibles, ni teletreball, ni diners per improvisar una solució. Hem convertit cada inici de curs en una prova de resistència. L'administració diu que tot gairebé funciona, els sindicats diuen que no es pot continuar així, els mestres arriben exhausts abans de començar i els pares fan equilibris amb una motxilla a una mà i el mòbil a l'altra, esperant l'últim missatge que els arribi de l'escola. I al mig de tot plegat hi ha els nens, que només voldrien saber qui serà el seu tutor, qui seran els seus mestres, on han de seure i si retrobaran els amics. L'escola comença, sí, però massa sovint comença amb soroll d'adults. I potser el primer que haurien d'ensenyar els alumnes és que els problemes no es resolen passant-se la responsabilitat d'un despatx a un altre. Amb lluites sindicals, amb problemes governamentals, perquè els pares ja no saben on mirar. I el pitjor és que, mirin on mirin, ningú no sembla mirar-los amb ells. I les criatures, mentrestant, una setmana menys d'aprenentatge. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va fer la terra aquest dimarts, 8 de setembre del 2026.
2: I avui serà l'últim dia de calor forta, ara al matí amb més sol i a la tarda amb alguns ruixats. I atenció que demà arriba un canvi important de temps, cauen en picat les temperatures i arriben pluges torrencials.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals tallades per manifestació a Barcelona, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, a la Pota Nord també, o a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també en els dos sentits de la marxa, i queda tallada també, en aquest cas, la primera via des de fa una estona, la Ronda Litoral, a la Barceloneta, la sortida 22, també en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, recordem que també tenim una avaria activa a la C31, al terme de Badalona, que en sentit sud deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Fonamental aquest matí. Més d'un milió d'alumnes haurien de tornar a escola amb normalitat després de les vacances d'estiu, però amb normalitat no ho faran. Tot i que totes les famílies del país tenien aquest dia marcat el calendari, ens trobem davant de l'inici de curs més atípic de la història, amb una vaga de professors el primer dia de classe. En condicions normals, avui seria un matí de nervis, de retrobar-se amb amics a qui no has vist en tot l'estiu, d'estrenar motxilles, de recuperar rutines, però aquest any el primer dia de classe arriba marcat per una nova protesta dels professors. El curs escolar comença amb el conflicte educatiu pràcticament allà on érem l'últim dia de classe. De fet, vam arribar al juny amb desenes de vagues que van marcar el calendari dels alumnes i ara la història es repeteix ja des de bon començament. De fet, les últimes reunions entre el govern i els sindicats no han fet més que constatar el bloqueig entre les dues parts. Els motius d'aquestes noves protestes són els mateixos que s'arrosseguen del curs anterior: les ràtios, la falta de professionals pels alumnes amb necessitats especials i els sous. Segons els sindicats majoritaris, la raó principal que els ha dut fins aquí és la poca voluntat de negociació per part del Departament d'Educació. De fet, la conselleria insisteix que no reobrirà converses amb l'USTEC i la CGT per assolir un nou acord i les dues organitzacions no pensen cedir ni un pèl. Per tant, es manté el pols entre les dues parts. A aquesta hora hi ha una desena de protestes disperses arreu de Catalunya a les principals capitals i ciutats del país. Comencem fixant-nos en Barcelona, on els mestres ja han tallat diversos punts de la ciutat. Violeta Martos.
4: Sí, a Barcelona hi havia dues convocatòries, dues reunions, una a plaça Espanya que ha arribat... L'altre era a la plaça Urquina, on a les 7 els manifestants han pujat al metro, han agafat la línia groga i han arribat a la Barceloneta, on han tallat la ronda litoral en tots dos sentits de la marxa. Ara continua tallada sota la mirada dels Mossos i també de centenars de conductors resignats. Aquí hi ha poc més d'un centenar de manifestants vestits de groc, amb samarretes, amb missatges a favor de l'educació pública i en contra del govern i també de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Reivindiquen l'educació pública, asseguren que això acaba de començar i denuncien les ràtios elevades i els pocs recursos que tenen a les aules. Això pel que fa a la concentració que ha sortit de plaça Urquinaona, com dèiem, la de plaça Espanya, aquesta hora continua barrant el pas als vehicles a la Gran Via. La idea, segons ens han explicat, seria que les columnes està previst que es reuneixin a la plaça Urquinaona de nou i llavors enfilin cap a la plaça Sant Jaume on a les 11 hi hauria d'haver una macroassemblea.
0: Estarem molt pendents durant tot aquest matí de tots els actes que ara explicava la Violeta. Aquesta vegada les protestes, com deien, no s'han concentrat a Barcelona. A Tarragona, per exemple, els mestres a aquesta hora ja han començat a sortir als carrers i esperen a prop de l'accés al port de Tarragona amb la idea de tallar l'entrada dels camions. Anar a veure l'ambient, allà hi tenim l'Esteve Gira, l'Esteve.
5: Doncs sí, ara mateix, justament en aquest moment, amb una pancarta on es pot llegir per una educació pública, inclusiva i de qualitat, desenes de professors amb samarretes grogues doncs es dirigeixen cap a aquest accés d'entrada al port de Tarragona amb la idea, com deies, de tallar l'entrada de camions. Desenes de mestres, de diferents sindicats convocants d'aquesta mobilització. Això sí, veiem menys capacitat de mobilització que en d'altres vagues i mobilitzacions. De fet, els sindicats diuen que ja ho preveien, que era complicat arrencar les protestes en el primer dia de curs, amb molts tutors i moltes tutores que senten la responsabilitat d'anar a classe, però ara inicien aquest tall cap a l'accés del port de Tarragona, amb més presència policial que en d'altres vegades i amb la idea més tard d'anar fins al centre de Tarragona i, si segueixen el pla previst, acabar tallant també l'autovia A7, aquí al seu pas per la ciutat de Tarragona.
0: I a Lleida, tres quarts del mateix, a aquesta hora, els mestres han quedat a l'estació de tren de la ciutat. Julen Andrés.
6: Sí, just ara estan arribant, havien quedat a 8:15 amb un pàrquing pròxim, ara per la carretera estan arribant aquí davant de l'estació de tren, on també està l'estació d'autobusos i molt trànsit amb aquestes hores. De moment hi ha entre una quarantena i una cinquantena de persones. La idea és manifestar-se pels carrers de Lleida fins a arribar a la plaça de la Paeria, on faran una macroassemblea on debatran una trentena de punts per traslladar-ho després a l'assemblea que es farà en àmbit nacional.
0: A Girona, els docents també han organitzat un esmorzar per escalfar motors per la manifestació que es farà més tard a la plaça de la Independència. A aquesta hora els alumnes ja haurien d'estar arribant als centres educatius per començar el primer dia. Anem a veure quina és la situació a l'Institut Carles Rahola de Girona. Allà hi tenim en Joel Penya. Joel.
7: Fins fa 3-4 minuts que el replà de davant de l'Institut Carles Rahola era ple d'abraçades i retrobades de rigor després de l'estiu i una mica més en ball els pares que seguien comentant els mesos de vacances. Tots, això sí, pendents de quin serà el seguiment de la vaga i els estudiants de l'expectativa de què faran el primer dia de classe. La mobilització a Girona no començarà fins a 9:15 del matí, d'aquí uns 23 minuts, amb un esmorzar primer a l'espera que arribin els mestres i professors de la resta de comarques gironines. Una hora més tard, a 9:15, començaran la manifestació que tallarà el Pont del Dimoni i dues vies importants a Girona. El passeig d'Olot, que uneix Girona i Salt, i la carretera de Barcelona, que porta cap als pobles del sud de la ciutat. Acabaran dues hores més tard, a la plaça de la Independència, amb una assemblea on els responsables d'USTEC i la Intersindical volen sentir les demandes dels manifestants perquè els sindicats puguin prioritzar reivindicacions.
0: Clar, com dèiem, les protestes el que es troben també és afectar la mobilitat a diversos punts de Catalunya. Per això anem a connectar novament amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquests talls, com mencionàveu, aquestes protestes del professorat que fa uns minuts han tallat també la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits de la marxa. Recordem a hores d'ara, les vies tallades serien la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, també en els dos sentits, la Ronda Litoral a la sortida 22, també en els dos sentits, i les noves vies tallades, com dèiem, són la C31 a l'Hospitalet de Llobregat i la C58 entre Sabadell i Terrassa, que en sentit nord doncs deixen fins a 6 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però hem d'afegir que també tenim una avaria a la C31 a l'altura de Badalona que dificulta la circulació també en direcció a Barcelona, on queda un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de retencions. Tot plegat, al vessant Vallès també tenim cues a la mateixa AP7 des de Montornès del Vallès fins a Barberà, que en direcció a Tarragona doncs deixa fins a 5,5 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Bon dia. Malgrat les protestes, qualsevol persona pot portar els seus fills a escola o a l'institut, perquè els centres han d'obrir peti qui peti amb serveis mínims. El que no es pot garantir és que les classes funcionin en normalitat. Als centres hi ha d'haver un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. A les escoles d'educació especial hi serà la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un terç dels treballadors normals. Això, com a mínim. Una de les incògnites és quin nivell de seguiment tindrà l'aturada i també si les famílies portaran els infants igualment o optaran per allargar les vacances un dia més. De fet, hi ha diversos claustres que han decidit no secundar la vaga d'avui per no alterar aquest primer dia. Sigui com sigui, el cert és que aquest dimarts és l'inici d'un curs que es preveu complicat i ple de mobilitzacions. Aquest vespre, el 9C de RAC1, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, Andreu Mumbrú, explicava que el d'avui és només un primer avís.
8: Si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció, marca que, no?, ve a dir que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública i si les properes setmanes no hi ha negociació, ens tornarem a trobar aquest mateix trimestre amb mobilitzacions.
0: Des del govern insisteixen que l'esforç que s'ha fet fins ara és importantíssim. S'agafen a xifres com ara que el curs arrenca amb més de 1.800 professionals nous, dels quals 1.100 són docents, i que les aules d'acollida arriben a una xifra rècord. Però pels sindicats encara no n'hi ha prou. Marc Martorell, de la Intersindical, n'ha parlat també RAC1.
9: El president Illa no ha mogut un dit per evitar que aquesta vaga tirés endavant. Està anunciada des del mes de juliol. No hi ha hagut ni un sol contacte de la conselleria amb els sindicats. I els mestres i docents del nostre país han de manifestar per lluitar precisament el dret a l'educació de tots els infants del nostre país.
0: Que el president Salvador Illa fes una crida als sindicats a respectar el dret a l'educació. Salvador Illa creu que el curs escolar hauria de poder començar amb tota normalitat, ho deia ahir en una entrevista al Trescat.
10: El govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos i jo també m'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya tenen dret a l'educació, les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats i demano en aquest sentit que es respecti aquest dret, també el de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
0: Salvador Illa també va anunciar un pla per climatitzar totes les escoles durant els pròxims mesos. Això després de l'allau de queixes per la calor extrema a algunes aules. A les crítiques de la comunitat educativa s'hi sumen també les de l'oposició, inclosos els socis de govern. Esquerra i els comuns retreuen al president i a la consellera d'Educació que no s'hagin arremangat per intentar resoldre el conflicte educatiu. Elisenda Alemany i Gerardo Pissarello critiquen que el president Illa demani una treva al professorat quan no s'ha fet la feina quan tocava.
11: Tenim un govern que va a remolc dels problemes de la nostra societat. Un govern que va fent, un govern que es troba els problemes sobre la taula, que els deixa podrir, que els enquista, que creu que el temps s'emportarà els problemes.
12: Volem veure quines són les primeres actuacions per part del govern. Se'ns ha parlat de treves, ens hagués agradat que es parlessin de mesures més concretes.
0: Per la seva banda, Junts, la CUP i el PP fan un pas més i continuen exigint el cap de la consellera Niubó. Mònica Sales, Su Moreno i Juan Fernández consideren que la situació ja és insostenible.
13: Va acabar el curs en vaga i demà el curs torna a començar en vaga. Això no és mala sort. Això clarament és mala gestió.
14: Nosaltres li diem a Salvador Illa que qui està garantint el dret a l'educació són els milers de professors i professores que lluita per abaixar les ràtios, que lluita per garantir la inclusiva.
15: I aquesta vaga, la primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
0: A més, els partits creuen que cal una reflexió de fons sobre el model educatiu més enllà del conflicte laboral. Serà un dels temes que tractarem amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que serà aquí a l'estudi del Món a RAC1 a partir de les 9 tocades, aproximadament d'aquí a una hora, on seurem aquí també pares i mares de la redacció de RAC1 perquè li facin les seves preguntes sobre el futur i el present de l'educació a Catalunya. Ahir, però, ja vam parlar amb el filòsof, pedagog i professor Francesc Torralba. Una de les queixes dels docents és el dèficit lingüístic dels alumnes i l'escassetat de recursos a les aules per revertir la situació. En parlava el doctor Torralba, aquí al Món a RAC1.
16: Hi ha molts nois i noies que amb dificultat fan una subordinada i una coordinada, no? I a més, una pobresa lingüística immensa. Qui té pobresa lingüística també té pobresa de pensament. I això és una batalla, que els professors tenim i que, diguem-ho, de passada l'estem perdent. Aquesta batalla l'estem perdent.
0: Francesc Torralba avisava que aquesta barrera condiciona el desenvolupament de la canalla tant a dins com a fora de les escoles.

0: comunicar. Necessiten una atenció més individualitzada i més personal necessitem a les aules.
1: Tampoc ho tenen fàcil els alumnes amb necessitats educatives especials o problemes de salut com els infants amb diabetis. Ho denuncia a RAC1 la directora de l'escola Guillem de Mont-rodon de Vic, Vicky Gasch.
2: Que estem fent una feina doncs, que potser hauria d'estar fent una infermera, no? I en el nostre cas tenim 5 hores setmanals de vetllador de salut. Per aquest infant hi hauria d'haver algú durant totes les hores per anar bé, perquè clar, és que estem constantment mirant-li els nivells de sucre.
1: Les escoles també demanen més professionals especialitzats com logopedes, fisioterapeutes i tècnics d'integració social.
3: Sobre aquesta crisi educativa, escoltem el comentari que hi posen dues col·laboradores del món a RAC1. La primera la signa la periodista i consons directora del diari Ara, Carla Torró.
4: Sopar de fa molt pocs dies amb amics. Una explicava els casos greus, gravíssims que tenia a l'aula i que estava patint per com adaptar continguts. L'altra que patia pels 120 graus de sensació tèrmica que tenia a l'aula. I un llarg etcètera. O sigui que empatia tota, absoluta. Ara, la vaga el primer dia és bona idea? Doncs ho dubto. 1. Si això va d'una lluita col·lectiva, s'ha de buscar complicitat de les famílies. I tens nens i nenes que trepitjaran per primera vegada una escola, un lloc que han de sentir que és segur. No tinc clar que ampliïs el suport. I 2. Batalles internes. Aquí tenim disputes entre comissions UGT Mustec, a Mustec demanant un vot que no va rebre del professorat, han aparegut assemblees educatives... És a dir, que d'alguna manera s'ha atomitzat i han quedat debilitats alguns d'aquests espais. Pot triomfar l'aturada i sortir-ne reforçats? Ens ho dubto també. La impressió és que o s'és capaç de tancar un acord de país ambiciós o te'n pots anar cap a una crisi allargada de mobilitzacions amb tot el desànim i frustració que tot això pot comportar. Veurem. I veurem també PISA, que avui tenim resultats. A veure fins on ens espanten. En fi, que perdoneu el pessimisme i molt bon inici de curs.
3: Gràcies, Carla. I el segon és també el de la periodista Anna Gómez.
5: L'actual sistema educatiu no funciona, ras i curt. I si bé és cert que és un enrenou per les famílies tornar a la vaga, també ho és que en el darrer dia del curs els professorat ja va anunciar que calien més mesures per redreçar el rumb. La matrícula oberta és un drama, pels alumnes nouvinguts, pels vells i pels mestres, i s'han d'incrementar les aules d'aprenentatge abans de sumar-se a un nou curs. El català ha desaparegut de molts col·legis de Barcelona i àrea metropolitana i va camí de fer-ho a comarques. I per molt que els mestres els parlen en l'idioma de Pompeu Fabra i en aquest es facin els exàmens, una llengua no parlada és una llengua camí de la irrellevància. Pel que fa a la prohibició de la segregació per nivells, provoca que nens i nenes que haurien de fer ja àlgebra convisquin amb d'altres que tot just saben sumar i restar. I així podríem seguir tot el matí. Per tant, quan una cosa no funciona, millor començar de nou, perquè els pedaços són això, una tirita en una ferida sagnant.
3: I encara parlant d'educació, d'aquí una estona a quarts de 10 es publicaran els resultats de les proves PISA, com recomanava la Carla. Els resultats de Catalunya, però, no seran representatius i no es podran comparar. Això després que els instituts catalans excloguessin el 23% dels alumnes d'aquestes proves en lloc del 5%, que és el que tocava. En tot cas, n'estarem aquí al món a RAC1 molt pendents. Per cert, que en formen des de la redacció que han reobert el carril tallat de la Ronda Litoral i a Tarragona els manifestants desisteixen de tallar els accessos al port de Tarragona i van cap al centre de la ciutat. Anirem renovant i refrescant aquestes notícies que ens arriben des de diferents punts on s'estan tallant algunes artèries de les principals capitals de Catalunya. Més enllà d'aquesta tornada a l'escola i de la vaga d'educació, avui també estem molt pendents de Ceuta, perquè el govern d'Espanya farà un pas més per intentar desxifrar l'origen de la crisi humanitària. Avui la Moncloa desclassificarà tots els informes del CNI i dels cossos de la policia sobre l'allau d'immigrants que hi va haver a Ceuta a finals de juliol. Segons els socialistes, aquests informes constataran que no hi havia cap advertència seriosa sobre el que va passar i confirmaran les teories de Pedro Sánchez que n'exculpa el Marroc. Veurem si amb aquesta informació el PP baixa de l'ASA. Ahir els de Núñez Feijóo van endurir encara més el seu discurs sobre la situació a Ceuta i van exigir a Sánchez que reclami explicacions al Marroc. De fet, el portaveu del PP, Borja Sémper, va acusar directament la Moncloa d'ocultar informació. Tot això mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa que ha de permetre conèixer tots els detalls de la crisi. L'encarregada d'investigar l'entrada massiva de migrants serà la jutgessa Maria Tardón, amb l'argument que pretenien vulnerar la integritat territorial d'Espanya. I el que és més important, la magistrada conclou que hi ha evidències de la col·laboració del Marroc. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
6: Sí, d'aquesta manera, per tant, la jutgessa assumeix com a propi l'informe policial de la setmana passada, el que va portar polèmica perquè no el coneixia ni la direcció de la policia ni tampoc el ministeri. Un informe que acusa el Marroc d'haver col·laborat en aquesta allau. El gran dubte és qui citarà a declarar i de quina manera investigarà el govern del Marroc. Una investigació que és

0: entre d'altres, per crims de lesa humanitat, per organització criminal. No oblidem que a la llau hi van morir 141 persones. La jutgessa obre causa després de mitja dotzena de peticions d'associacions, sobretot d'ultradreta, d'Asteoir i Vox, a Se Acabó la Fiesta, però també hi ha Ahora España i el Partit Popular. Tots ells han de presentar una fiança de 6.000 euros per poder formar part de l'acusació popular.
1: I és que el govern d'Espanya no es fia de la feina que pugui fer la jutgessa Maria Tardón en tota aquesta investigació, i us preguntareu per què. Doncs resulta que en el passat Maria Tardón, aquesta jutgessa, havia estat regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid, al grup municipal, amb l'alcalde José María Álvarez del Manzano. Per aquest motiu, Óscar Puente, el ministre, ha dit aquesta nit a la SER que potser Maria Tardón no és la més indicada per investigar el cas.
2: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
1: Però això no és tot. Aquesta matinada el govern d'Espanya ha fet oficial que es personarà com a part perjudicada en aquesta causa. Ho ha confirmat el ministre de Política Territorial i gestor de la crisi, Ángel Víctor Torres, a Televisió Espanyola.
3: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado ante la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiendo.
1: Com deien, com que la jutgessa creu que hi ha evidències que el Marroc va col·laborar en l'entrada de migrants, el PP torna a exigir a Pedro Sánchez que desacrediti les autoritats de Rabat per haver ideat tota l'operació. Ho deien tant Alberto Núñez Feijóo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
4: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Marruecos ha vuelto a utilizar el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de fines políticos, como un instrumento para poner en jaque a la integridad territorial de Ceuta y de España, para poner en jaque a un Estado miembro de la Unión Europea.
1: Però el govern espanyol no s'arronsa i manté el discurs. La Moncloa reitera que no hi ha proves i que tots són interessos polítics de la dreta per responsabilitzar el Marroc. Ahir Pedro Sánchez va tornar a tirar pilotes fora i va desviar el debat per parlar sobre l'augment de l'extrema dreta alemanya. El president espanyol va relacionar el que ha passat a Ceuta amb les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt i va deixar caure que el PP i Vox s'han radicalitzat tant que la dreta tradicional està caient a tota Europa.
6: Pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio. Por cierto, que habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será.
1: Tot plegat mentre bona part de la ciutadania i la classe política segueix sense entendre per què Pedro Sánchez tanca files amb el Marroc i no posa en dubte el seu paper durant l'entrada massiva de migrants. Com podeu imaginar, les teories són moltes i diverses. Però vull cridar l'atenció una informació de l'ABC que torna a posar el focus en l'espionatge telefònic amb el programari Pegasus amb el qual Rabat hauria infectat el mòbil del president espanyol. L'ABC publica un document que destapa qui va ser el cervell d'aquella operació i el volum de dades que van aconseguir robar del telèfon de Pedro Sánchez. El responsable seria Mehdi Hijaouji, l'ex-número 2 del Servei Secret d'Intel·ligència Exterior del Marroc, una agència que penja directament del govern i del rei Mohamed VI. Ell hauria estat l'arquitecte tècnic d'un operatiu que es va posar en marxa quan Rabat va saber que Espanya hospitalitzaria el líder del Front Polisari. L'infecció hauria aconseguit succionar 2,6 gigas del dispositiu de Pedro Sánchez, unes dades que, segons l'ABC, són a mans del Marroc, però també de l'ex-número 2 del Servei Secret marroquí, fugat del país des de fa més de 2 anys. En relació a aquesta crisi de Ceuta, escoltem el comentari de la periodista i col·laboradora del Món RQ, Esther Jaén.
7: La invasió de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta obre un nou capítol als tribunals, ara que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha decidit que és competent per investigar el que considera un possible delicte contra la pau i la independència de l'estat espanyol. Tardón creu que tot plegat podria constituir un atac contra la integritat territorial d'Espanya. Però, com sempre, tota causa judicial acaba associada a una gran batalla política. Poc ha trigat en saber que Maria Tardón, la mateixa que va ser regidora independent en el grup municipal del PP a Madrid, amb el llavors alcalde de José María Álvarez del Manzano, va demanar un informe a la Comissaria General d'Estrangeria i expressament va indicar que no volia que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ni cap membre del govern de Pedro Sánchez, coneguessin d'aquest informe. Què diu l'informe? En unes 55 pàgines ve a defensar la tesi que la invasió va ser promoguda i guiada per agents marroquins. Ara, l'últim moviment l'ha protagonitzat el govern de Sánchez, que ha anunciat que es persona com a perjudicat per aquesta invasió massiva.
1: 8:24 minuts, Alemanya encara està empaint la victòria aclaparadora de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Els resultats han fet molt mal al canceller Friedrich Merz, d'una banda perquè la desfeta de la CDU, que és el seu partit, ha estat majúscula, i de l'altra perquè tem les conseqüències que puguin tenir aquests resultats d'alternativa per a Alemanya pel conjunt del país. De fet, ahir mateix, Merz va sortir al pas i va deixar molt clar que ha quedat molt tocat i que les repercussions les patirà tota Europa.
8: Zutiefst schockiert.
9: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
1: Sobre la possibilitat que Alternativa per Alemanya acabi formant govern a Saxònia-Anhalt, l'aliança Zara-Wagenknecht, un partit d'esquerres però xenòfob, però rus i socialment conservador, ja ha dit que permetrà que l'ultradreta pugui manar en aquest land. Ahir el seu candidat, Thomas Schulze, va confirmar que la seva formació no vetarà l'AFD. Tot i això, el partit de l'extrema dreta continua buscant suports. A la primera i a la segona volta necessitaria el suport de 3 diputats d'altres formacions i a la tercera només el caldrien 6 abstencions. Té tots els detalls des de Berlín. La corresponsal de RAC1, Laura Ruiz Trullols.
10: A Berlín, la ressaca electoral de diumenge no és igual per tothom. La líder d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, vol aprofitar l'embranzida per arribar al govern federal.
11: Ens prenem seriosament el mandat de govern, i no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tots els altres estats federats, sobretot en les properes eleccions al Bundestag, on sortirem del llarg com la força més forta, amb un mandat de govern ben clar.
10: Ara el primer objectiu de l'AFD és formar govern a Saxònia-Anhalt. A 3 escons per la majoria, el cap de llista Ulrich Siegmund ha estès la mà a tothom per convertir-se en el primer president d'extrema dreta des del nazisme. Només el partit populista d'esquerres Aliança Zara-Wagenknecht, amb 5 escons, està obertament disposat a col·laborar-hi. Però no es pot descartar que algun altre diputat, inclòs del Partit Conservador, en faciliti la investidura. Tot un mal de cap pel canceller Merz, que és, sens dubte, qui ha sortit més mal parat pels resultats.
12: Admet que suposen un canvi per tot el país, que ni ell ni el govern federal poden obviar, i apel·la a mantenir el tallafocs, el cordó sanitari que s'aplica a l'extrema dreta.
1: De fet, ahir 3.500 persones van sortir pels carrers de Berlín per protestar contra un possible govern de l'ultradreta a Alemanya, el primer en 80 anys des de l'arribada de Hitler al poder. D'aquestes eleccions en aquest land d'Alemanya, escoltem el comentari de l'investigadora principal del CIDOB, periodista i col·laboradora del món a RAC1, Carme Colomina.
13: L'excepcionalitat alemanya és més terrenal que mai. La victòria històrica d'Alternativa per Alemanya al petit land de Saxònia-Anhalt és un sisme polític per a un país atrapat en una angoixa existencial. Si l'AFD ha obtingut el millor resultat d'un partit d'extrema dreta a Alemanya des del 1945, celebrat a les xarxes tant per la Casa Blanca com pel Kremlin, la CDU, en canvi, ha patit la derrota electoral més greu en dècades, en paraules de Friedrich Merz. La transferència de vots d'una a l'altra és fàcil de deduir, i el canceller diu que aquesta victòria tindrà conseqüències. Ves que no comencin per ell. L'editorial del setmanari Der Spiegel ha sentenciat que Merz no és el líder adequat per a Alemanya, té la popularitat sota mínims i el seu partit ha passat l'estiu enfrontat internament per la reforma de les pensions. Fins i tot entre els seus partidaris es comença a posar en dubte que encara estigui capacitat per seguir el càrrec. La metamorfosi identitària que sacseja Alemanya no troba les respostes correctes del fracàs del tallafocs polític que havia d'aïllar l'extrema dreta i l'ha acabat fent tan resistent que inevitablement ha arribat a les portes del poder. Fins a la derrota històrica que suposa per la memòria de l'Alemanya postnazisme, la normalització del discurs xenòfob i discriminatori que distingeix entre alemanys biològics i alemanys de passaport.
1: 8:29, avui també estem molt pendents del cel perquè arriben canvis a partir d'aquesta tarda i fins demà poseu el paraigua a la bossa perquè esperem xàfecs que escombraran bona part del país. I atenta la companyia perquè el Meteocat ha emès diversos avisos de perill per intensitats. I Protecció Civil ha activat ja l'alerta al pla Inuncat davant del risc d'inundacions. Mònica Usar, bon dia.
14: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Aviam, quan arriben les primeres pluges i on hem de preveure que seran més abundants?
15: Doncs mira, de moment els primers ruixats s'esperen aquesta tarda, seran
11: seran ruixats més aviat dispersos, que afectaran Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts del prelitoral, i localment poden ser forts en sectors com el Ripollès, el Berguedà i també el Solsonès. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. La resta del país avui més calma, ara al matí amb més sol i encara amb temperatures molt altes. Avui encara serà un dia de calor forta i fins i tot bufarà el vent del sud-oest entre el migdia i la tarda, que farà disparar les temperatures a les comarques de Girona, on podríem tenir valors d'entre 37 i 39 graus durant el dia d'avui. De fet, també hi ha avisos per calor intensa en aquestes comarques gironines. I com deies, a partir de demà és quan arriben aquests canvis importants. Per una banda, caiguda forta de les temperatures d'entre 8 i 10 graus, o en alguns casos fins i tot poden baixar més aquests termòmetres, per tant, deixem enrere aquesta calor intensa, i per una altra banda, les pluges. Penseu que aquests últims dies s'ha acumulat molta calor i amb aquesta entrada d'aire fred és fàcil que es formin pluges i siguin fortes, hi hagi aiguats, pluges torrencials. Us fem aquests avisos perquè encara que no rebeu cap alerta al mòbil, cal que demà estigueu pendents d'aquestes riuades, d'aquestes rieres que poden baixar amb força, torrents, barrancs, i que sigueu responsables davant de la situació de pluges que poden ser localment fortes. Tenim avisos, per una banda, d'intensitat de pluja per més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, amb el perill més elevat, al Penedès i també al Garraf. Penseu que fa uns dies, el dia 24, dilluns 24, que hi va haver tempestes molt fortes, a Tarragona, en 3 hores es van acumular 77 litres per metre quadrat, i vam tenir inundacions. Doncs aquests més de 60 poden provocar situacions semblants. I també avisos per més de 20 litres en mitja hora a pràcticament tot el país. Només queda al marge d'aquests avisos les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida, però en canvi a la resta aquests avisos, sobretot demà al matí, més extensos, a la tarda encara a Girona, Barcelona, Catalunya Central i alguns punts del Pirineu, i demà al vespre anirà marxant aquesta pluja. Per tant, aiguats demà, baixar temperatures i vent de mestral i tramuntana, i també mala mar a la Costa Brava.
1: Això és demà dimecres.
11: Demà, sí.
1: Dijous i la diada, com ho tenim?
11: Més
1: calma. I el cap de setmana?
11: Més calma. Torna a pujar una mica la temperatura, però res a veure amb la calorada d'aquests dies. Pujaran un parell o tres de graus aquestes temperatures i seran dies tranquils. Dijous de matinada ja aniran marxant aquestes pluges, quedaran algunes restes de núvols. Divendres, per la diada, s'espera un dia de sol i d'ambient agradable, sense calor intensa, un ambient força suau, i el cap de setmana es manté la mateixa dinàmica que durant la diada.
8: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
15: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
8: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
15: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 8:32 minuts, actualitzem la situació del trànsit a aquesta hora. Informa el RAC, Ronda Litoral oberta en els dos sentits de la marxa, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, ja es pot entrar amb relativa normalitat a la ciutat o sortir. I per això, si tenim un nou tall a l'AP7, en aquest cas entre Granollers i La Roca, sentit sud, sentit Barcelona. Repetim, nou tall a l'AP7 entre Granollers i La Roca. De nou, Crònica Internacional, Donald Trump continua capficat a expandir els territoris que controlen els Estats Units. Els seus deliris ja l'han portat a reclamar territoris com Groenlàndia o fins i tot la Franja de Gaza, però a les últimes hores ha afegit altres països a la llista. Trump ha publicat a les xarxes un mapa en què s'adjudica el Canadà i tota l'Amèrica Central, però a més països com Cuba, Mèxic, Guatemala, El Salvador o Costa Rica apareixen amb la bandera nord-americana, o sigui, sota control nord-americà. I no només això, per reblar el crau, Trump també ha compartit la seva voluntat de voler canviar-li el nom a l'estat de Nou Mèxic. La Casa Blanca el vol rebatejar, li vol dir Nova Amèrica, tal com vol fer a l'estret d'Hormuz, que vol que passi a dir-se l'estret de Trump. Els mapes que ha compartit Trump, evidentment, també hi apareixen Groenlàndia pintada amb la bandera nord-americana. Ja fa mesos que el magnat amenaça que vol el control de la illa àrtica. I encara, els Estats Units, a Nova York, estan enllestint els preparatius per la commemoració dels 25 anys de l'11 de setembre, que serà aquest divendres. Però a les últimes hores ha sorgit una gran polèmica perquè l'antic aliat de Donald Trump i alcalde de Nova York durant els atemptats, Rudolph Giuliani, ha demanat a l'actual alcalde que no assisteixi als actes de record. Per què? Doncs perquè és musulmà. Giuliani recorda que va perdre amics en l'atemptat i troba insultant que un musulmà com l'alcalde actual, Zoran Mamdani, honori les víctimes d'uns atacs provocats per altres musulmans. Qui també està previst que hi assisteixi són els expresidents George Bush, Bill Clinton i Barack Obama. 8:34 minuts de tornada a Catalunya. Segur que recordeu la polèmica per qui va haver amb l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família de Barcelona durant la visita al Papa, quan volien ensenyar les estelades. Doncs bé, l'actuació policial podria tenir conseqüències perquè un jutjat de Barcelona ho investigarà. El tribunal ha admès a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que va denunciar un tracte discriminatori per part de la policia espanyola. La querella, però, també assenyala els Mossos pels possibles delictes de detenció il·legal, d'odi o de discriminació ideològica. El jutge ha decidit investigar-ho per treure'n l'aigua clara i també ha demanat per avançat saber qui era el cap de l'operatiu policial que va ordenar l'encapsulament dels cantaires. I, per cert, quan falten 3 dies per la Diada Nacional, la ANC reunirà aquest migdia tots els expresidents de l'entitat, els 7 líders que ha tingut l'organització, es faran una fotografia junts per fer pinya i cridar la mobilització. L'independentisme arriba aquest 11 de setembre amb 2 dubtes i un as a la màniga. Els dubtes: el nivell de mobilització de l'independentisme amb 3 dies de festa i la penetració de l'extrema dreta al moviment. L'as a la màniga: la resposta a atacs catalanòfobs dels últims mesos que van omplir d'estelades, per exemple, al Camp Nou. L'ANC, de fet, ja ha apel·lat a la bona resposta que va tenir aquella iniciativa per demanar a la ciutadania que divendres es mobilitzi. Ser Giró.
16: A la fotografia hi seran des de Dolors Marín, la primera presidenta de l'entitat abans de constituir-se legalment, fins a l'actual Josep Vila, passant per Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Elisenda Pelosia, Dolors Feliu i Lluís Llach. Imatge d'unitat en un moment en què l'entitat intenta que el debat sobre la presència d'Aliança Catalana als actes i mobilitzacions de la Diada no eclipsi el clam a favor de la independència. Per aconseguir encarrilar el relat, l'organització intenta posar l'accent als atacs catalanòfobs de les últimes setmanes, sigui per qüestions de llengua o de símbol, com l'estelada. L'ANC també ha anunciat aquestes últimes hores que al final de la manifestació de l'11 de setembre reconeixeran els 600 cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Un grup d'aquests 150 músics interpretaran diverses peces i tancaran l'acte amb els segadors, com volien fer alguns d'aquests artistes fora de programa en acabar la celebració de la Sagrada Família.
1: En salut, atenció a aquesta dada. 1 de cada 3 persones és fumadora passiva. Ho diu un macroestudi que internacional que el calcula que arreu del món hi ha més de 2.700 milions de persones que cada dia respiren fum de tabac de segona mà. L'informe analitza les dades dels últims 30 anys a més de 200 països i els investigadors alerten que això provoca més d'1,5 milió de morts cada any, els més afectats, criatures i dones. I encara relacionat amb el tabac, avui hem conegut 3 estudis més que demostren que els joves comencen a fumar i a vapejar cada vegada més d'hora. També apunten que els últims anys s'ha reduït el nombre d'adolescents que fumen tabac, però alerten que cada vegada n'hi ha més que fan servir cigarretes electròniques. Els 3 estudis s'han presentat a Barcelona durant el Congrés de la Societat Respiratòria Europea que es fa a la Fira. Investigadors de la Vall d'Hebron han ideat un sistema per fer arribar la quimio a pacients amb càncer sense efectes secundaris, o sense tants efectes secundaris. Es tracta d'un hidrogel injectable que allibera el tractament de manera més lenta i més localitzada. Ja han comprovat al laboratori que és eficaç per combatre, per exemple, el càncer d'ovari i el glioblastoma, un tipus de tumor cerebral, sense fer malbé cèl·lules sanes. A diferència de la quimio tradicional, que viatja per tot el cos i provoca molts efectes adversos, aquest tractament envia la medicació només a la zona afectada. A més, és una solució natural feta amb components biodegradables com la cel·lulosa. Ho ha explicat a RAC1 Diana Fernández, la investigadora principal d'aquest estudi.
17: Creo que se puede considerar como uno de los más importantes cambios de cara a el bienestar del paciente y la reducción de los efectos secundarios. Porque a veces tenemos la misma eficacia que las otras terapias, pero sí que si se reduce los efectos secundarios, eso ya es una victoria.
1: Per cert, que l'estudi encara està en fase de proves i no s'ha aplicat a cap pacient encara. A les 8:37 en successos, el cas de l'apunyalament mortal a Manresa d'ara fa una setmana encara porta cua. Ahir diversos integrants del moviment popular de la ciutat van reclamar una estratègia de prevenció i de seguretat comunitària. Les entitats han posat sobre la taula la necessitat de garantir una ciutat lliure de violències i també de discriminacions, explicava una de les integrants de l'Escola Popular de Manresa, Nora Miralles.
18: Però no ens fem cap favor, ni a nosaltres ni a les nostres veïnes, comprant i difonent relats que dibuixen una Manresa postapocalíptica, ultraviolenta, on no es pot ni caminar de nit. Ni això és així, ni el que ha passat considerem que és representatiu del nivell de violència que es viu als carrers de la ciutat.
1: Per cert, a les últimes hores, en Daniel Pérez, cosí de la víctima d'aquest cas tan terrible, ha publicat una carta a Twitter en què denuncia els últims governs de la Generalitat per haver permès que un delinqüent que no hauria d'haver estat al carrer es pogués moure sense vigilància per Manresa. Ara bé, també apunta que li fa vergonya com alguns partits de dreta i extrema dreta aprofiten la mort del seu cosí per escampar odi i fer política amb el seu nom. Ara també en plana de successos, Els Mossos investiguen el cas d'un cadàver que es van trobar al canal d'Amposta. La policia apunta que d'entrada no sembla una mort natural. Això, però, no vol dir que es tracti d'un crim. També s'investiga la hipòtesi d'un accident o d'un suïcidi. A Barcelona, la Urbana ha detingut un home per assaltar un restaurant amb un ganivet i ferir una persona. Va passar ahir al barri Gòtic, ahir la tarda, i l'Ajuntament ha explicat que el ferit no és greu. Els sospitós el van detenir després que diversos vianants aconseguissin reduir-lo. Tal com es veu en un vídeo compartit a xarxes, l'home marxa pel carrer Ferran, brandant el ganivet, fins que diverses persones s'hi enfronten i l'aturen. Ara l'acusen d'un delicte de lesions i un altre de danys. Per cert, que els jutjats de reforç per lluitar contra la multireincidència funcionen. A Barcelona, els anomenats judicis immediats pels delictes més lleus ja es poden programar a 10 dies vista. Fa un any i mig la gent els col·locava gairebé 9 mesos enllà. Segons les dades del TSJ i el Departament de Justícia, la gent ja s'ha posat al dia gràcies a un jutjat de reforç que ara podria tenir els dies comptats. Els judicis immediats són per delictes amb penes susceptibles de ser suspeses, com ara petits furts, coaccions o lesions lleus. També s'ha reduït, però no tant, el calendari dels anomenats judicis ràpids per delictes una mica més greus. Si fa un parell d'anys aquests judicis ràpids es programaven pel cap de 18 mesos, ara es fan en un any i en alguns casos en només 4 mesos. 20 minuts i a les 9 del matí, atenció a això, un dels màxims directius del OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, demana màxima precaució amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Ell, que ho coneix bé, alerta que no som conscients de l'autonomia que està adquirint aquesta tecnologia i ens adverteix que si no anem en compte, els humans correm el risc de perdre el control de què ens passarà al futur, cosa que, com us podeu imaginar, tindria unes conseqüències que fan fredat. L'advertència l'ha fet Jacob Pacocci, el cap del Departament de Ciència d'OpenAI, en una carta oberta al blog de la companyia després d'un estiu en què s'han multiplicat els casos de models d'intel·ligència artificial rebel·lant-se contra les ordres directes dels humans responsables. I encara parlant de tecnologia, demà Apple celebrarà el seu gran acte anual de presentació de novetats. La principal serà el primer iPhone plegable de la història. De moment se'n coneixen pocs detalls, però el Financial Times ja avança que qui el vulgui s'haurà de gratar la butxaca de valent, perquè aquest mòbil podrà costar al voltant o més de $2,000. 19 minuts i les 9 del matí. El govern d'Espanya diu que farà tot el possible perquè la marca SEAT no desaparegui. És la primera vegada que es pronuncia després que el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla que obre la porta a la desaparició de SEAT com a marca de vehicles. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, admet que la transició al vehicle elèctric ha agafat el sector desprevingut en molts països, però assegura que els fabricants espanyols han aconseguit adaptar-se. El ministre treia pit de l'eficiència de les plantes que SEAT té a Catalunya com a garantia per la seva continuïtat.
19: Muchas de estas grandes compañías, por ejemplo Volkswagen, lo que está diciendo es que sus empresas, sus industrias, sus fábricas más eficientes son las españolas. Y esto es un elemento de garantía para que pueda permanecer esa actividad en nuestro país y pueda permanecer el empleo, no solo es el empleo de las grandes fábricas de automóviles, sino de todo el sector que va con ellas.
1: Mentre no es resol el futur de la marca SEAT, el govern ha posat en marxa la primera planta de biogàs de l'Estat gestionada per un institut públic, l'IRTA. És a Constantí, al Tarragonès. S'aprofitaran els residus d'una granja per generar energia neta. Des de Tarragona, Marina Pérez Got.
20: En marxa a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, una planta experimental de biogàs. L'objectiu és fer recerca respecte a aquesta tecnologia que consisteix en transformar les dejeccions ramaderes en biogàs, fertilitzants i aigua tractada. Això permet transformar un residu en energia i productes pel sector primari. La planta es nodrirà de matèria orgànica procedent de granges de porcí i aviram de la zona, i l'energia servirà tant per aquestes granges com per la pròpia planta. Tot plegat forma part d'una estratègia del govern que vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030, l'equivalent al 7% del consum.
1: I d'aquí uns moments obrim el teatre, parlem de cinema, ens anirem a Venècia i parlem també de l'inici de la Champions League. D'una vegada per totes comença avui, també aquí a RAC1, i del magnífic moment del Centre d'Esports Sabadell.
21: Volver a Europa.
22: Volver a levantar la copa.
23: Volver a Neptuno.
24: A Cibeles.
25: A Canaletas.
26: A la Plaza Nueva.
27: A la Plaza Mayor.
28: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
0: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
3: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
23: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
5: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
25: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
26: Quin golaç!
29: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
26: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
30: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
31: Moeve.
32: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
33: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: amb les plaques solars de veritat que s'estalvia? I nosaltres respondríem que sí, que amb l'energia solar redueixes la factura. Atentament, Leroy Merlin.
34: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
35: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
36: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
1: Anem al teatre. Ara de seguida fem una ronda per tots els llocs que hi ha, que tenim redactors de RAC1 pel tema de les mobilitzacions que hi ha avui a Catalunya dels mestres. En cultura, perquè, per exemple, m'informen que Lleida estan en aquests moments tots els trens tallats al seu pas per Lleida-Pirineus per la manifestació dels mestres. Repeteixo, tots els trens al seu pas per Lleida-Pirineus tallades per la manifestació dels mestres. Com dèiem, en cultura, Catalunya ha donat aquesta nit el tret de sortida de la nova temporada teatral. Ha estat amb la gala Catalunya Aixeca el Taló, que ha reunit la flainata del sector al Gran Teatre del Liceu, un acte que ja és tota una tradició. De fet, amb aquesta edició s'ha arribat als 25 anys. Per commemorar-ho, el fil conductor de la gala va ser una obra de teatre feta especialment per l'ocasió. Ho va seguir l'Ona Pardo.
11: És la primera vegada que el fil conductor de la gala és una obra de teatre. Amb la direcció de Joan Maria Segura i guió de Sergi Belbel, la funció va repassar els últims 25 anys d'història a Catalunya, i ho va fer a través dels altibaixos d'una mare de família que vol dedicar-se al teatre. Es va posar a la seva pell l'actriu Marta Rivera.
37: Fa molts anys van crear aquesta gala, ara en fa 25 de rodons, era Sots Barcelona, però ara és...
11: La funció va passar per la crisi del 2008, les manifestacions contra la pujada de l'IVA cultural del 2012 i la pandèmia del Covid-19. I tot això amenitzat amb actuacions musicals com la de Mariona Escoda o Ivan Lavanda. A banda de la música, també va haver lloc per les reivindicacions amb clams a favor del dret a l'habitatge o l'accés a les arts. De fet, van aprofitar per reclamar més inversió en cultura, així ho deia Xavi Duch durant un dels números musicals.
6: Presidente! Vine. Escolti'm, quedeu rimant, president. 2%? Com el portem, president?
11: Durant tota la funció van fer cameos grans noms del món del teatre, com Joan Pera.
1: Els teatres catalans arrenquen la temporada després de tancar el millor any de la història. La temporada 2025-2026 ha tancat amb 4 milions d'espectadors a Catalunya, unes xifres de rècord que consoliden un gran moment pel teatre a casa nostra. Repassem tots els detalls d'aquesta temporada històrica amb aquest informe que han preparat la Maria Cusó amb el Cesc Giró.
7: Quants espectadors van anar al teatre la temporada passada?
8: 3.176.328 a Barcelona. Això són 40.000 més que la temporada anterior. A tot Catalunya la xifra s'enfila fins als 4 milions.
7: I això en què s'ha traduït?
8: En uns ingressos de 103 milions d'euros, quasi un 10% més que l'any anterior.
7: Què ha anat a veure la gent?
8: Més de 1.300 espectacles. Els més vistos, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera, Impro Show, L'Amor venia en taxi i el Hamlet que han fet en Peyu i l'Albert Pla.
7: En català?
8: La majoria. Fins a un 41% dels espectacles programats eren en català, davant del 32% que eren en castellà i el 27% en altres llengües. De fet, gairebé la meitat dels espectadors han escollit veure una obra en català, davant del 35% que ho ha fet en castellà.
7: Han omplert sales?
8: Pràcticament. El percentatge d'ocupació ha arribat al 67% de mitjana, assolint el seu màxim al gener, on es va arribar al 79% d'ocupació.
7: Quins són els teatres amb més públic?
8: Si parlem de sales grans, és a dir, de més de 200 localitats, els més concorreguts han estat el Tívoli, el Coliseum, el Victòria, el Liceu i el Goya, tots a Barcelona.
7: I les sales petites?
8: La Sala Muntaner, el Texas i l'Arts són les que han aplegat més gent.
1: I ens anem a Venècia perquè avui el festival reuneix una de les grans parelles de la gran pantalla. Penélope Cruz i Javier Bardem tornen a protagonitzar un film plegats gairebé 10 anys després. Perdó, presenten Bunker, el més nou del director francès Florian Zeller. Cruz i Bardem interpreten un matrimoni que entra en crisi quan ell accepta construir un búnquer per un multimilionari tecnològic. La pel·lícula té un repartiment de luxe amb Patrick Schwarzenegger o Stephen Graham, recordeu que és el pare de la sèrie Adolescència. Búnquer és una de les grans aspirants al Lleó d'Or, però no ho tindrà fàcil. A les últimes hores ha irromput a la cursa Look Back, del japonès Hirokazu Koreeda. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
9: 4 mesos després de passar per Cannes, el director japonès arriba a Venècia amb una nova pel·lícula sota el braç. És Look Back, una oda al manga i al plaer de crear. La pel·lícula explica l'amistat de dues nenes que comparteixen la passió pel dibuix, una història que Koreeda filma amb una delicadesa extrema, recreant-se fins i tot en el so del llapis sobre el paper.
10: Manga bakari yondereto.
12: De petit em deien que només llegia manga i que si em passava el dia llegint-ne acabaria sent un mal adult. Però crec que aquesta manera de veure les coses ha anat canviant. Crec que avui molta gent llegeix manga sense vergonya, amb la mateixa naturalitat amb què llegeix literatura.
9: Per cert, que la política continua molt present aquests dies a Venècia. Avui s'estrena Musk, un documental de gairebé 4 hores sobre l'home més ric del món i el poder que ha acumulat els últims anys.
1: Cert que RAC1 pot avançar a aquesta hora algunes novetats del festival Serializados. En l'edició d'enguany hi competirà Matar a un oso. És una minissèrie de ficció de Movistar basada en la investigació i el debat que va generar la mort de l'os Cachú. També hi competirà la segona temporada de Celeste, també de Movistar Plus, o la sèrie de 3CAT In Vitro. També es podem avançar alguns dels noms del jurat. En formaran part la guionista Victoria Martín o el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen. A més, també es faran xerrades amb ponents com Ferran Adrià, que parlarà de l'auge de les sèries gastronòmiques. I atenció als fans de l'agent 007, perquè ja han triat qui serà el substitut de Daniel Craig per interpretar James Bond. De moment encara no s'ha anunciat el nom, però Amazon ja ha decidit qui es posarà la pell de l'espia més conegut del cinema. Ho va anunciar ara fa uns dies l'actor Gary Oldman en una entrevista amb una televisió del Canadà, i tot i que a les travesses sonen actors com Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson o Jack Lowden, Gary Oldman es decantava per aquest últim, per Jack Lowden.
13: Jack has, it's been... Es rumoreja que en Jack és a la llista de candidats o que és un dels escollits, però ho sabrem ben aviat, perquè ja l'han escollit. Ja han pres la decisió, però encara no ho han anunciat. Així que jo creuo els dits pel Jack.
14: Cross for Jack.
1: Mentrestant, Netflix posa data d'estrena Més enllà de la societat, la sèrie documental que parla del després de la tragèdia dels Andes.
15: Cuando caímos en la montaña, atravesamos un portal
0: y vivimos en otra dimensión.
2: Parece imposible comprender cómo ese grupo pudo sobrevivir a 4.000 metros de altura.
1: Estarà disponible a partir del 18 de desembre. La sèrie de 3 capítols està codirigida per J. Bayona i Carlos Torres. Relata la crua realitat dels anys posteriors a l'accident d'avió del 1972 i reuneix supervivents, familiars de les víctimes i fins i tot cineastes que han explicat fins avui aquesta tràgica història. I Disney i Pixar recorreran a la nostàlgia per celebrar el 20è aniversari de la pel·lícula Cars.
3: What's so important about this race?
1: Les companyies portaran de nou a les sales de cinema la pel·lícula original de la saga, una oportunitat per tothom per reviure un clàssic de l'animació. Serà el 16 d'octubre, quan aquell famós cotxe vermell amb el dorsal 95 tornarà a trepitjar l'asfalt. I a l'última hora hem de dir que les protestes dels docents tallen diverses carreteres, també afecten la circulació de trens. Anem a pams a Barcelona. Els mestres a aquesta hora continuen la seva marxa i van tallant carrers, seguint les protestes, i tenim la Violeta Martos. Tu diràs, Violeta.
4: Sí, nosaltres ara estem avançant pel passeig marítim. A Barcelona els manifestants s'han aturat una estona davant l'Hospital del Mar, des d'on també han reclamat més recursos per la sanitat pública, i ara són aturats davant d'una escola, al centre Alexandre Galí, des d'on insten també els docents que són dins a unir-se a les protestes. Això pel que fa a la columna de Barcelona, que ha sortit fa tot just dues hores de la plaça Urquinaona, tallat la Ronda Litoral, i ara els manifestants tornen caminant, tallant els carrers que es troben al seu pas cap a la plaça Urquinaona. Allà està previst que reuneixin les dues columnes, també la que ha tallat la Gran Via, per avançar cap a la plaça Sant Jaume, on a les 11 s'havia de fer, o es farà, està previst que es faci una assemblea.
1: Això pel que fa a la ciutat de Barcelona i Rodalies. A Lleida, la protesta dels docents talla aquesta hora la circulació de trens, com dèiem, a l'estació Lleida-Pirineus. Julien Andrés.
10: Sí, ara fa una estona han entrat els antiavalots i a poc els mestres que estaven a l'andana han anat sortint. Els que estaven tallant les vies del tren també ho han fet, però sí que els Mossos els han tingut, o sigui, han intentat sortir, però els Mossos ho evitaven, entenc també per identificar-los. Llavors aquí hi ha hagut un moment de tensió, han forcejat, s'han hagut empentes, però ara a poc estan abandonant l'estació de trens, però sí que en alguns veiem com els estan demanant la documentació per identificar-los. En els que han estat tallant les vies.
1: A Tarragona, la manifestació és a l'entrada de la ciutat, a l'antiga Nacional 340, Esteve Giral.
14: Doncs sí, ara una seixantena de mestres tallen aquest accés a la ciutat de Tarragona, entrada i sortida a l'antiga Nacional 340, amb presència policial, però sense intervenció dels Mossos d'Esquadra. Sí que hi ha hagut intervenció sense incidents a l'entrada al port de Tarragona, com explicàvem al punt de les 8. La intenció dels mestres era tallar aquest accés al port, a l'autovia A27, però la presència policial els ho ha impedit. Per tant, és evident el canvi d'estratègia policial. Ara els mestres, que tenen la intenció d'anar caminant cap al centre de la ciutat de Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco, allà fer una assemblea i decidir, diuen, quina és la seva resposta davant d'aquest canvi d'estratègia policial, que interpreten com que hi ha nervis al govern de la Generalitat i al Departament d'Educació. De fet, la idea que tenien era tallar l'autovia A7, el seu pas per la ciutat de Tarragona, però en aquest escenari es veu difícil que ho puguin arribar a fer.
1: I finalment acabem aquesta ronda de connexions a Girona, perquè mica en mica els docents van arribant al pavelló de Fontajau, Joel Penya.
15: Ja són prop d'un centenar, una mica més fins i tot, els que es van aplegant aquí al pavelló de Fontajau. Després començaran la marxa d'aquí a mitja hora amb el comptada de 2:15, que passarà per les principals vies de Girona fins a arribar a què fer aquesta assemblea, com a totes les altres concentracions, a la plaça de la Independència cap a 11:45. És una manifestació que volen que serveixi per traçar un pla de ruta en les negociacions amb el govern, i per això fan aquesta assemblea, d'on volen que surtin prioritats per als sindicats.
1: 9:02, canvis a RAC1 i el grup Godó. Francesc Cano serà el nou director de RAC1 a partir del dia 1 d'octubre. Substitueix el càrrec a Eulàlia Carbonell, que era directora des de l'any 2023. Cano és actualment el director de la productora a la Manchester i havia ocupat diversos càrrecs també a Catalunya Ràdio. Eulàlia Carbonell deixa RAC1 després de tancar la millor temporada de la història, amb més d'un milió d'oients diaris els últims dos anys. També ha dut a terme canvis tecnològics que han inclòs la inauguració dels nous estudis a la planta 3 de l'edifici de Torre Barcelona, on hi ha els mitjans del grup Godó. Precisament el grup també ha nomenat Òscar Rodríguez com a nou director general de Godó Media, substituint Xavier de Pol. Òscar Rodríguez ha ocupat diferents càrrecs, com ara les direccions generals de La Vanguardia i de Mundo Deportivo, i fins ara era el director general de Godó Estratègies, la divisió que comercialitza els espais publicitaris del grup. Xavier de Pol marxa, a més, a la nova part audiovisual de la nova empresa de Jaume Roures. I més coses, recordeu que hi explicaven que havien denunciat el youtuber Iñaki Angulo pels comentaris homòfobs que va vomitar contra Héctor Bellerín, el futbolista del Betis. Avui continuarem parlant de creadors de contingut perquè som justament actituds com aquestes les que han engegat un fenomen conegut com la caiguda dels influencers.
5: La caiguda de los influencers no va a suceder nunca, porque los influencers existen por culpa vuestra.
16: Que es verdad que la gente la caga y dice barbaridades, sí. Pero que eso vaya a ser el fin de los influencers, te digo yo a ti que no.
17: Yo entiendo que haya una saturación, que hayan perfiles que han perdido mucha autenticidad por la demanda alta que hay de querer ser creador de contenido y que haya tanto contenido vacío.
1: Per molts usuaris, els influencers han perdut qualsevol tipus de credibilitat i fins i tot s'ha posat de moda mostrar com se'l deixa de seguir o com els cauen en picat el nombre de seguidors. Això, a més de comprometre la seva popularitat, els pot afectar la butxaca. Segons un estudi, un 70% dels usuaris considera que els creadors de contingut abusen de la publicitat i un 60% creu que els seus continguts són principalment comercials. D'això en parlarem avui a partir de les 11 amb en Guillem Tarrés, l'expert en xarxes del món RQ, i li preguntarem si és realista que puguin caure aquests influencers en desenes de milions de seguidors. I ja que hi som, també li demanarem que ens expliqui què és això de farmejar aura que tant de moda s'ha posat. I a les 9 en punt del matí anem als esports. Avui comença la Champions League per fi, i com cada any la seguirem íntegrament entre RAC1 i RAC1 amb el Jaume Molló i tota la redacció d'esports. A més, la temporada europea comença amb un partidàs. Avui a les 9 del vespre, en directe aquí a RAC1, Real Madrid Inter de Milà al Bernabéu.
18: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom.
1: Ahir,
18: i ara parlem dels esports.
1: Ahir la prèvia del Real Madrid Inter va ser de bandera. Van sortir a parlar Mourinho i Mbappé i cap dels dos va decebre. Mourinho va aprofitar per queixar-se de l'arbitratge de l'últim partit de Lliga al camp del Betis. I només portem 4 jornades, però el portuguès ja té la mosca darrere l'orella. Comença a treure el cap al Mourinho antic i no entén perquè el VAR no va fer repetir el penal fallat per Mbappé i va recuperar el seu famós por qué.
19: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: Mourinho creu que el penal s'hauria d'haver repetit perquè Marc Bartra va entrar a l'àrea abans d'hora, però el reglament no li dona la raó. N'ha parlat fa unes hores el número 1 del comitè d'àrbitres, Fran Soto, a Mediaset.
20: Nada, yo respeto mucho lo que opine Mourinho, lo que opine cualquier entrenador, pero nosotros lo tenemos muy claro. Está la comisión técnica, que es la que coordina y la que revisa todo esto, y bueno, yo creo que es una jugada que tiene pinta que podrá salir en tiempo de revisión, y ahí lo explicaremos perfectamente.
1: Tiempo de revisión es aquest vídeo que es fa cada setmana, que els àrbitres pengen amb la revisió de les jugades polèmiques. Justament el davanter francès Kylian Mbappé també va ser protagonista a la sala de premsa ahir, sobretot quan el van fer entrar en comparacions amb Rafinha i Dembélé.
21: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
22: Solo yo y Vinicius.
21: Por ejemplo, vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores.
22: No sé, claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo.
1: I l'atacant del Real Madrid va postular-se com a ferm candidat a la pilota d'or. El davanter francès encadena 2 temporades sense títols, però creu que s'ho mereix.
22: Mucha gente hablan de mí como de posible balón de oro. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo.
1: Ha començat distret a la Champions. Els primers 2 partits són a 6:45 de la tarda avui, aquests de 6:45 a RAC+1, que són AEK d'Atenes, LASK d'Àustria i Bruges Aston Villa, i a partir de les 9 a RAC1, els 3 partits interessants més enllà del Real Madrid Inter són Borussia Dortmund Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. Repetim, a les 9 de la nit a RAC1. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Feyenoord. A 6:45 de la tarda, Hansi Flick i Lamine Yamal parlaran avui en roda de premsa. A primera divisió, ells van jugar els dos últims partits de la quarta jornada, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. I a segona, poca broma, amb el Centre d'Esports Sabadell, que ha tornat a guanyar i és tercer a la General. L'equip de Ferran Costa va derrotar 3-2 al Córdoba a la Nova Creu Alta, mentre la ciutat està de festa major, amb un gol de penal del capità Urri als últims minuts. Ferran Costa, l'entrenador, està convençut que el Sabadell ha arribat a segona per quedar-s'hi.
6: És un tema de mentalitat i crec que és la gran victòria del que portem tots junts, que aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda.
1: El pròxim partit del Sabadell és diumenge al camp del Mallorca. Encara en futbol, ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre imprescindible, El factor Puyal, de 62, l'obra està centrada en la figura de Joaquim Maria Puyal, i més concretament en la seva etapa al capdavant de les retransmissions en català dels partits del Barça. L'acte es va fer a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya, a Barcelona, i estava ple com un ou. En tennis, aquesta pròxima matinada, Carlos Alcaraz juga als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis. El seu rival és Ben Shelton, número 9 del món. I atenció amb aquesta història, la policia de Portugal va retenir ahir l'exmandatari de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, en un aeroport per portar una escopeta en el seu jet privat. L'exdirigent, que té ara 95 anys, no diu la documentació reglamentària de l'escopeta. Més tard va declarar que portava aquesta arma per participar en una competició de tir al plat.
7: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
11: Parlem, truca al 1713 o entra a parlem.com.
1: I a les 9 i 5 al trànsit.
23: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
1: Matí complicat a la xarxa viària catalana. Anem cap al RAC a comptar cotxes. Com cada matí, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
24: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimarts, pendents encara d'alguns talls per les protestes del professorat. Ja han reobert la Ronda Litoral i la Pota Nord, també la C58, a l'altura de la Terrassa, entre Terrassa i Sabadell, en direcció a Barcelona, en tots aquests punts, però encara queden retencions intenses, sobretot en direcció a Barcelona. D'aquesta manera també quedarien actius alguns talls, com per exemple a la AP7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud, amb cues de fins a 6 quilòmetres i un desviament per la sortida 126. També cap a Argentona hi ha un tall en sentit nord a la C32 amb un quilòmetre de cues i un desviament a Mataró per la sortida 100. També continua el tall de la C31 des de primera hora del matí, ja fa una estona, a l'Hospitalet de Llobregat, també en ambdós sentits a la marxa. Cap a Tarragona, la N340 està també tallada en ambdós sentits, tot i a aquest punt doncs provoca només un quilòmetre de retencions. També cap a l'àrea metropolitana hem de destacar que continua activa un vehicle variat a la C31 a Badalona, que en direcció a Barcelona continua amb un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
25: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a recuperar de promeses, perquè un home de la Índia ha recorregut 5 quilòmetres rodant per complir una promesa. Ja que recorren quilòmetres de genolls, però aquest home va decidir fer-ho rodant, fent la croqueta pel voral de la carretera. Va ser la seva manera de mostrar la devoció espiritual i de xuclar l'energia del temple cap a on es dirigia. L'home va complir la seva promesa ajudat per una desena més d'homes que per tons li anaven posant matalassos perquè el repte fos menys dolorós. I girant, va completar els 5 quilòmetres fins al seu temple. Sabeu el curiós del cas? L'objectiu era arribar al temple de Kamatgiri. No és cap broma, es diu així, Kamatgiri. Està clar que la promesa estava escrita a les estrelles, a les pedres, a les estrelles, a les pedres...
26: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
27: M'expliques un conte, papa?
28: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
29: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 8.
2: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí, on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
3: Motxilles a punt? Esmorzalles pel pati? Comença el nou curs amb Actimel. El teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ofereix el perquè de tot plegat.
1: Aquesta hora del matí a les 9 i 9 saludem una tertúlia gens habitual, perquè està feta de pare i mares i d'un no pare.
4: Fill.
8: És un infiltrat.
1: És un infiltrat, però és un jovencell que fa pocs anys estava encara a l'institut, a l'escola, que és l'Ot Bou. Hola,
4: sí,
1: bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Que ara no tens descendència, que tu sàpigues, no?
4: Que jo sàpiga, no.
8: Ostres.
1: I mentrestant tenim aquí la resta, que sí que són pares i mares. Comencem per la Laura Rossell, que trepitjarà l'ull de poll d'aquesta tertúlia de la que ve. Hola, Laura, què tal?
8: Hola.
1: Bon dia. La Laura és mare.
8: Sí, senyor.
1: De dues nenes, ben estupendes maques i guapíssimes, que tenen...
8: Tenen 11 i 14, estan a punt de canviar d'anys, per tant, comencen primer d'ESO i quart d'ESO.
1: Primer d'ESO i quart d'ESO. Jordi Saumell, bon dia.
9: Bon dia.
1: Tu tens ja dos gamarussos, ja, eh?
9: Sí, un més gran que l'altre, el gran 17, el petit 14.
1: I fan?
9: Doncs començaran avui mateix, a segon de batxillerat, el gran, i el petit tercer d'ESO.
1: Montse Girona és productora del món RQ. Hola, Montse, bon dia.
10: Bon dia.
1: Tu tens nen i nena.
10: Nen i nena.
1: Noi i noia.
10: Noi i noia.
1: Sí, i?
10: La gran ja està a la universitat, per tant ja menja a banda, farà el segon curs a finals de setembre, i el Guillem, que comença a priori avui, mig primer de batxillerat, perquè ja l'Institut de Premià fa una cosa que és batxillerat i grau mig d'esports, i va fer el curs passat mig primer de batxillerat i el primer curs del grau, i avui a priori comença l'altre mig primer de batxillerat i el grau, hem de veure si comença la setmana que ve.
1: Val. Mònica Usar, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: La Mònica té una criatura, l'Elna,
12: sí,
1: que té...
12: 8 anys.
1: I avui comença...
12: Tercer de primària.
1: Tercer de primària.
12: Sí.
1: I la Mònica Hernández, la directora del món RQ, té dues criatures...
13: Sí.
1: De...
13: De 12 i 17, és a dir, comença en primer d'ESO i segon de batxillerat.
1: Val. Pregunta obligada per tots, un a un. Laura, les criatures estan a escola?
12: Sí.
1: Sí, les has deixat allà.
12: Les he enviat. Bueno, hi han anat soles.
1: Ja. Ja. Saps si hi ha normalitat o no?
12: No, perquè vam rebre un correu de l'institut dient que efectivament hi havia convocada aquesta vaga i que no podien garantir que hi haguessin tots els professors a totes les aules. Sí que hi hauria algú sempre a les aules i que es faria càrrec dels alumnes que hi anessin. Per tant, la petita que comença a primer d'ESO, que avui fan a primària, és adaptació. Doncs a l'ESO és com presentació, no? I avui només hi van una hora i mitja, dues hores, i ha d'anar a les 10. I jo li dic que hi vagi, que hi vagi, perquè és el primer dia, doncs almenys que conegui l'institut, l'aula, el tutor o tutora, si té la sort de conèixer-lo, i que es comenci a situar.
1: Jordi Saumell, els teus hi han anat?
9: Els meus segurament encara estaran dormint, i comencen a 10:45 pel mateix cas que explica la Laura. Avui és un dia... només de presentació, i el programa ja vam rebre la setmana passada, el nostre institut, que és l'Institut Poeta Maragall, ens va avisar bastants dies abans que avui, malgrat haver-hi convocatòria de vaga, es mantindria el programa previst, que és a 10:45 presentació del curs, amb els tutors corresponents, i que després farien, anirien a l'aula i cap a les 12 tornarien cap a casa. Serveis mínims, però els actes previstos es mantenen.
1: Quina sort, aquestes èpoques, perquè les meves èpoques, ni dues hores ni punyetes.
9: No, començaves
1: el primer dia amb doble sessió, eh?
12: Quina sort per qui? Pels alumnes o per les famílies? Perquè jo preferiria que comencessin de 8 a 2.
10: A l'escola concertada comencen. La meva filla va fer batxillerat amb institut concertat, perquè a Premià no hi ha la modalitat de batxillerat artístic, i va haver de sortir del poble, i el primer dia, de 8 a 9, o de 9 a 10, el primer dia van entrar una hora més tard, van fer la presentació, benvinguda, coneixement, i a partir de les 10, classe ja normal.
13: Però això veig que va per barri, Jordi, perquè a diferència del que deia la Laura, que la seva filla, la que comença primer d'ESO, avui només hi va un parell d'hores, en el cas del nostre institut a Vilafranca, els de primer d'ESO tenien previst fer la jornada completa, perquè els hi fan una mena de gimcana, adaptació, els ensenyen al centre, llavors, com per protegir-los una mica, que no es trobin els més grans, el que fan és que aquell dia la resta de cursos sí que fan un parell d'hores, només tutoria i presentació, perquè els més petits puguin estar sols per l'institut i fer com un aterratge més suau.
1: En el cas Mònica Usart...
8: Hi ha una mica com la Mònica, en el cas de l'Elna, també l'Elna va a una escola pública i a tercera primària el primer dia doncs ja fas tot el dia sencer, La idea ja seria aquesta. El que passa és que fa 4 dies ens van enviar aquesta convocatòria de vaga i ens van dir que hi hauria un docent per cada 3 grups i una persona de direcció, que és el que es va fer l'any passat en tots els dies de vaga. I ens van dir que tot el que s'havia de fer avui, que seria, en el cas de primària, que els nens arribin a l'aula, coneguin com és l'aula, coneguin a la mestra o el mestre que tindran aquest any, doncs tot això es traslladava a demà.
1: Val.
8: Per tant, ells avui el que farien seria el mateix que van fer els dies de vaga de l'any passat, que segons el dia feien unes activitats o unes altres, però tenien gairebé doncs, tot l'alumnat al menjador.

0: en aquest estudi, per parlar primer de les negociacions i de tot el merder polític sindical de que hi ha en aquests moments, però també per molts temes que segurament els pares i mares els preocupen, perquè hi ha temes que són certament preocupants per l'ensenyament, per exemple el temari. O sigui, estem en una època que l'extrema dreta està pujant i la guerra civil no s'explica. Avui m'ha arribat un còmic que havíem, el tinc sobre la taula, a veure si me'l poden portar quan puguin els de redacció, sobre la taula tinc un còmic que m'han portat, que diuen precisament l'altre dia deia, hòstia, però ja que no tenim llibres que expliquin la guerra civil a través de còmics, com a mínim, no? És a dir, perquè és que, i ara en parlarem, la intel·ligència artificial, l'addicció al mòbil, no al mòbil, no, l'addicció al mòbil, estem parlant del mono, perquè una addicció genera mono, la mono al mòbil i els problemes que el tindran els docents amb aquest tema. D'aquí uns moments en parlàvem amb la consellera Niubó i amb aquesta tertúlia nova que fem avui aquí amb Pares i Mares del Món a RAC1 i l'Otbou.
1: Volver a Europa.
2: Volver a levantar la copa.
3: Volver a Neptuno.
4: A Cibeles.
5: A Canaletas.
6: A la Plaza Nueva.
7: A la Plaza Mayor.
8: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
9: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
10: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
11: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
12: ¿Por qué me hace esto?
13: Porque eres un monstruo.
14: ¿Y si el monstruo eres tú?
11: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a volkswagen.es.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
23: Els docents mantenen la lluita al carrer.
24: La manifestació en defensa del català.
25: Els metges tornen a fer vaga.
26: Els usuaris de Renfe diuen prou.
27: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
28: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
29: Que l'any serien... 1, 2, 3...
28: Més de 2.400 euros.
29: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
28: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
30: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
31: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
32: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
35: Doncs ja s'acaba l'estiu.
36: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
35: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
36: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
35: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
0: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis.

0: Més de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El perquè de tot plegat.
3: Aquest còmic sobre la Guerra Civil, quan són les 9:20, es diu Les Almes Perdides, que parlava d'aquest còmic que parla de la Guerra Civil, i que ara parlarem no de la Guerra Civil, però sí del Tamaris, amb la consellera d'Ensenyament, Esther Nuevo. Consellera d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
4: Molt bon dia, i si m'ho permeten, bon inici de curs, també.
3: Bon inici de curs.
4: Hem de desitjar bon inici de curs.
3: Pensava que se l'enfotia directament, ja.
4: No, tenim més d'un milió d'alumnes que comencen avui, no?, que tornen a les aules. Jo penso que això també, més enllà, no?, de la incidència d'aquesta vaga del primer dia, que no la minimitzo, però penso que també és un dia important per molts nens i nenes i també per les seves famílies.
3: Creu que el seguiment és important de la vaga o no?
4: Veurem. Això tindrem un primer tall a les 9, un segon doncs, més significatiu a 11:45. No voldria, no esperaria que avui hi hagués una incidència molt alta, no vol dir que hi hagi una satisfacció generalitzada. Jo crec que efectivament hi ha malestar a la comunitat educativa, però també vull posar en valor doncs, tot l'esforç pressupostari que ha fet aquest govern, perquè som conscients d'aquesta situació i per tant comprenem, compartim de fet moltes necessitats, moltes reivindicacions del sistema educatiu que no són noves, no?, que venen de lluny, però també vull posar en valor doncs, aquests acords, aquests avenços importants, no?, en forma de més docents a les aules, més personal d'atenció educativa, perquè que tenim una diversitat i una complexitat a les aules que hi és, i evidentment doncs, també millores les ràtios, altres elements que, fruit de l'escolta del curs passat, doncs, hem posat sobre la taula. I per tant, què esperem? Que aquestes mesures es puguin palpar, es puguin començar a palpar aquest inici de curs i que, per tant, tinguem un curs doncs, més serè o més constructiu, si li permet, que l'any passat.
3: Li preguntaré a Regi Curt, per què no plega?
4: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill, no? Abandonar la responsabilitat en moments complexos, doncs segurament és el que a un doncs més fàcilment li sortiria. Jo tinc molt clar quin encàrrec tinc i tinc molt clar quin és el sistema educatiu que volem. I, per tant, la meva obligació, la meva responsabilitat, mentre tingui la confiança del president, s'ha de treballar en això.
3: Ha pensat en fer-ho?
4: Aquestes no, decisions, reflexions, penso que queden per un mateix, però penso que l'important és precisament no rendir-se, no rendir-se, però per poder seguir treballant i posar les bases de l'educació que volem. Jo no estic orgullosa del sistema educatiu que vaig heretar, i jo vull, el dia que marxi, no?, i que per tant doncs, deixi de tenir aquesta responsabilitat, doncs, poder deixar un sistema educatiu més fort en unes millors condicions pels nostres fills i filles.
3: Permeti, perquè moltes vegades els pares i mares i la societat en general no entén què està passant. O sigui, quan dic que no entén què està passant és, bueno, hi ha uns sindicats, que més d'aquí al mes de març crec que hi ha unes eleccions sindicals, que resulta que hi ha diferents sindicats aquí posats, des de l'USTEC, que és un clàssic, fins la CGT, fins la Intersindical, que uns han aprovat, com Comissions Obreres i UGT, el que se'ls havia proposat, els altres no, que són els majoritaris, després l'USTEC aprova un preacord amb el departament, però després ho sotmet a votació, diu que no els membres d'aquest sindicat, i llavors torna una altra vegada, per tant, a començar o posar el marcador zero, però més enllà d'això, la gent no entén on estem anclats. És a dir, jo li pregunto, consellera, perquè la gent ho pugui entendre, on és el problema en aquests moments? És a dir, un, és un problema econòmic dels mestres, o això està ja acordat, el tema econòmic?
4: Jo penso que la mateixa comunitat educativa va dir que això no anava de sou. Van fer una millora important després de 25 anys i, per tant, el tema retributiu, pròpiament com a tal, jo diria que l'hem superat.
3: Perfecte. Aquest està superat. El segon tema. Digui'm vostè el segon tema. Quin seria per vostè el segon tema? On hi ha la principal preocupació en aquests moments dels sindicats i de la conselleria?
4: Doncs l'atenció, la possibilitat dels recursos per atendre la diversitat i la complexitat que tenim a les nostres aules. Però aquí també li puc dir que aquí també hem fet avenços importants. És a dir, aquest mateix curs el comencem amb més de 1.800 professionals més al sistema educatiu, entre docents i personal de suport. I a més, hem fet una reducció progressiva de ràtios. No? En aquest mateix moment tenim prop del 97% de grups a I3 per sota de 20 i de primer d'ESO per sota de 30. I això vol dir una reducció progressiva acordada en els propers 4 anys. Tenim, a més, més personal, per exemple, personal sanitari. Mai havíem tingut personal sanitari als centres educatius. En dos cursos, aquest i el proper curs, tindrem tots els centres educatius coberts. Tenim, a nivell d'aules d'acollida, n'incrementem en 500 dotacions aquest curs. És a dir, arribem al màxim més de 2.000 aules d'acollida, cosa que feia molts anys que no passava. Podria seguir. Per tant, Tenim un govern que no escolta, que no fa res, que bloqueja... No, tenim un govern que ha escoltat, que ha arribat a acords, que compleix aquests acords i que ha posat el 25% de pressupost addicional a l'educació perquè li dona la importància que té.
3: Per tant, consellera, expliqui'm on estem travats en aquests moments. On està el punt de que quan seuen en una negociació estan encallats? Quin és el punt?
4: Miri, és la insuficiència, no? Tot això que esteu fent, jo crec que hi ha un reconeixement que s'ha fet bé i que s'està avançant, però no és suficient. I jo estic d'acord, sóc la primera que penso que no és suficient i que és un punt de partida molt important després de molts anys en què l'educació segurament no tenia la importància que havia de tenir. Ara, jo demano també confiança, és a dir, confiança per poder treballar i, per tant, convertir aquesta confrontació, aquesta crispació sindical, sobretot, amb un debat serè sobre educació, un debat constructiu on parlem dels reptes del
3: però
4: sistema educatiu.
3: Però quan seuen, consellera, amb els sindicats, on estan trebats? És a dir, amb els sous, no? És a dir, el tema econòmic ja està salvat.
4: Bueno, és la insuficiència. És a dir, ells volen ràtios més baixes, encara més personal, i nosaltres diem d'acord, però ja hi arribarem. És a dir, hem de fer una cosa progressiva. I sobretot jo crec que en aquests moments el tema està en afrontar els reptes del sistema educatiu. I no són reptes que els puguem afrontar només amb els sindicats. Hem d'escoltar tota la comunitat educativa i hem de donar una veu important a les famílies.
3: Quin tipus de reptes, consellera?
4: Per exemple, no? Parlem de l'educació inclusiva. No? Ara aquest any farà 10 anys, el curs 20, el 27, farà 10 anys del decret d'escola inclusiva, un decret que tothom compartim, un marc teòric doncs, no? que garanteix la igualtat d'oportunitats del conjunt de l'alumnat, però que potser doncs, hem de posar també el pes en l'èxit educatiu d'aquest alumnat. No? I per tant, quina educació inclusiva imaginem pels propers 10 anys? Doncs jo imagino que el conjunt d'escoles ordinàries tindran unitats de suport intensiu, alumnat que té més necessitats, doncs, necessitats educatives especials, que tindrem també, o haurem de tenir, centres d'educació especials a punt per donar aquella atenció més especialitzada en alumnat que té necessitats més severes o dependències més severes, i que a l'aula ordinària amb suport tindrem molts alumnes amb trastorns, amb dificultats, que amb suport doncs evidentment també se'n sortiran. Però això ho hem de planificar i ho hem de desplegar. I evidentment, en aquell moment doncs es va aprovar un decret sense recursos que després s'han anat dotant i n'hem incrementat moltíssims, no? I de fet, avui mateix tenim que puja un 28% l'alumnat amb necessitats i incrementem el 36% doncs els recursos doncs per poder-los atendre. Ara bé, les aules entre dia d'avui i fa 4 anys no tenen res a veure, han canviat moltíssim. I per tant, això nosaltres ho hem de tenir en compte. Hem de reconèixer els docents que fan una feina espectacular. Tenen les eines, els docents, per poder afrontar aquesta complexitat? Tenen la formació adient? És a dir, són debats que hem de poder són debats que hem de poder tenir. És a dir, en educació hi ha molts debats que no es tenen.
3: Per exemple, un nen que arriba amb una classe mig curs que no parla ni català ni castellà.
4: Per exemple.
3: On el posem?
4: Bé, doncs en aquests moments té el suport d'una aula d'acollida. Té un suport d'una aula d'acollida a primària, bueno, a primària i a secundària. Què diem nosaltres? Home, és que potser un noi de 14-15 anys a secundària que arriba sense conèixer la llengua i a vegades sense alfabetitzar, perquè ens està passant en entorns del territori doncs, que venen a treballar doncs, en indústries... N'hi ha prou amb un suport d'aula d'acollida? O hem de pensar en una aula d'acollida intensiva que durant 4 o potser més mesos estigui intensivament aprenent la llengua, les competències bàsiques, abans d'immergir-lo en una aula ordinària? Doncs són aquests debats que fins ara moltes vegades no s'han tingut.
3: Un nen, per exemple, un nen o una nena amb un trastorn que podria ser, per exemple, posem un exemple, autisme, on el posem?
4: Doncs depèn del grau, és a dir, pot haver-hi un autisme doncs, lleu, un TEA lleu que amb un suport, o fins i tot a vegades sense suport, amb una mica d'adaptació amb una aula ordinària no té cap problema. Si estem parlant d'un grau doncs, més elevat, potser necessita un suport CIEI, que vol dir doncs, un suport intensiu dintre del propi centre.
3: I això altres... qui ho decideix? O qui haurà de decidir
4: els EAPs,
3: això?
4: Els EAPs, no? Els equips d'atenció psicopedagògica, però penso que les famílies tenen molt a dir. Jo he tingut moltes trobades amb famílies de fills amb necessitats educatives especials, alguns amb una escola ordinària, altres a centres d'educació especial, i jo també he constatat dolor i certa frustració, és a dir, un punt de malestar perquè no sempre s'han sentit ben tractats, no ben atesos, fins i tot crítiques d'altres famílies, doncs, de companys de la seva classe, que d'alguna manera els culpaven, no?, de certes distorsions. Això ho hem de tenir un debat, però l'hem de tenir rigorós. No el podem, això no és un debat que es faci en una negociació sindical. Evidentment, amb els sindicats hem de treballar tot allò que siguin millores laborals i retributives, per descomptat. Però cal, és el moment d'aquest debat de la comunitat educativa sobre molts temes, i n'hi ha més. Hem parlat d'acollida, hem parlat d'educació inclusiva, hem parlat de formació, podem parlar d'intel·ligència artificial, podem parlar d'autoritat a les aules, no? Autoritat docent. Hi ha moltes qüestions que requereixen un nou consens entorn de l'educació.
3: Hi ha un informe del síndic de Greuges que diu que el sistema educatiu públic català registra avui moltes més baixes i moltes més llargues que abans de la pandèmia del coronavirus. La ràtio de baixes per docent es manté al nivell més alt de les dues darreres dècades. Per què està passant això?
4: segurament que també és un indicador de malestar. És a dir, probablement doncs, hi ha un malestar darrere, no? I efectivament, si passem, doncs, potser passat el primer trimestre, el segon trimestre, veiem doncs, més baixes que mai. Hem de veure què està passant. També
3: una
4: hi ha un canvi.
3: Una vaga de gel, això vol dir?
4: També hi ha un canvi generacional.
3: Però això és una vaga de gel, m'està dient, no?
4: Miri, no ho sé. Jo sé que a vegades generacions doncs, més joves, no? Contràriament al que semblaria, doncs, agafen més baixes que docents doncs, ja d'unes altres generacions. No? Per tant, aquí hi ha un canvi també, en fi, generacional, social, que segurament no resoldrem només des del punt de vista educatiu.
3: Són 2:15, m'agradaria parlar de la part... Quan és la pròxima reunió? Tenen previst una reunió ja o encara
4: no? No la tenim acordada. De fet, l'altre dia, quan ens vam veure la setmana passada amb el conjunt de sindicats, nosaltres els oferíem una agenda de treball, nosaltres demanàvem, no?, que desconvoquessin aquesta vaga, no?, i per tant, aquell parèntesi que vam demanar, ells doncs, van optar per convocar-la i, per tant, doncs, veurem doncs, quan hem de fer la següent trobada.
3: Déu-n'hi-do. Per això vol dir que no hi ha trobada encara... No hi ha convocatòria d'una nova vaga, interpreto?
4: Per ara no, és a dir, ells ens van traslladar que l'Assemblea Educativa doncs, el dia 19 decidia quines eren les reivindicacions. Amb aquest mateix motiu els vam demanar que si decidien el dia 19 desconvoquessin aquesta vaga, no amb la voluntat de continuar treballant, com de fet hem fet fins ara. Pensi que amb el sindicat majoritari que avui convoca la vaga vam arribar a un acord, un preacord, al mes de maig-juny. No? I per tant no hi ha reivindicacions noves en aquell àmbit, només allà que això encara és insuficient, i després s'obren altres qüestions, com per exemple la climatització, que és un tema que estem abordant i que volem abordar, però, insisteixo, no és un tema de negociació sindical pròpiament o exclusivament, i per tant són debats que hem d'obrir a la comunitat educativa.
3: Li pregunto, consellera, per un tema que a mi em sembla que és bàsic. Ahir el doctor Torralba deia una frase en aquest estudi, que és que els pares i mares estem creant en aquesta nova generació, les criatures són petits tirans, i explicava que són una generació que són una generació que els pares i mares els han deixat fer, segurament per molts motius. Un, perquè molts pares i mares d'aquesta època som hereus d'una època que era el franquisme i el postfranquisme, i que en aquella època la manera de governar les criatures era molt diferent a la d'ara, i hem passat d'un extrem a un altre. Vostè considera que s'està mimant massa els alumnes?
4: Jo penso que les famílies poden haver delegat en part l'educació a l'escola.
3: O sigui, abans el pare i la mare, si el mestre deia... O sigui, encara me'n recordo que a mi m'arribaven notes a casa. I jo anava amb el sobret aquell petit a portar-lo a casa als meus pares tremolant, perquè sabia que aquell sobre que hi havia allà dins, allò que deia el mestre, allò era paraula de Déu, perdó, eh? Això ja no passa. Ara, si ve un sobre d'aquests i te'l miren, és bastant probable que el pare o la mare se'n vagi a veure el tutor per fotre-li una bronca.
4: Però això és el que no pot ser. És a dir, l'escola i la família han d'anar a la mateixa direcció. És a dir, jo sempre dic, la família no pot delegar l'educació a l'escola. L'escola també educa en part d'ensenyar, però l'educació ha de venir de casa, no? I jo crec que també se'ls demana, se'ls demana tot a l'escola. L'escola ho ha de resoldre tot, no? Ha de garantir problemes de convivència, de desigualtats, de violència, o sigui, de tot. I penso que aquí tothom ha de fer la seva feina. Si algú pensa que l'escola sola ens en podrem sortir de tot això, penso que la societat s'ha de sentir també responsable de la millora necessària del sistema educatiu, tota la societat. I per tant, parlo de les famílies, parlo també dels mitjans de comunicació, parlo del món local. Aquí tothom té una part important. Si convenim tots que el gran repte, un dels grans reptes que tenim és la millora o l'enfortiment de les bases del sistema educatiu, si pensem en la societat que volem d'aquí 10 anys, ens hi hem de posar tots per a descomptat, sense defugir la responsabilitat que toca com a govern, com a departament d'educació i, evidentment, també els centres educatius. Però tothom ha de fer la seva part.
3: Estem notant molt l'entrada, això és evident, només cal mirar Alemanya, que el jovent, ara en aquests moments, ser revolucionari, ser d'extrema dreta. I veiem cada vegada més pels nostres barris i pels nostres voltants que Franco, per exemple, és una persona que es crida Viva Franco i no passa res. A l'escola no s'estudia la Guerra Civil fins al batxillerat. Com és possible, això?
4: No, s'estudia a tercer i quart d'ESO. A tercer i quart d'ESO s'estudia, no, evidentment, l'ascens dels totalitarismes, el franquisme, la Guerra Civil, tot això s'estudia a tercer i quart d'ESO, i és veritat que el curs, no, el cicle superior de primària, s'introdueixen, doncs, bueno, a més, no, el feudalisme, és a dir, moments, no, d'etapes històriques que, bueno, aquí doncs, entra la contradicció de, no, qui mana, les classes oprimides, és a dir, que hi ha una introducció primària molt més senzilla, i a tercer i quart d'ESO és quan se'ls pot estudiar, bueno, quan s'estudia, i aquí també és veritat que en funció del centre, en funció del professorat, doncs amplien molt més el temari o no, no? Aquí és veritat que hi ha un decret de mínims que s'ha de complir, però a partir d'aquí, doncs, cada centre educatiu i cada professor, doncs, o professora posa una mica la sent especialment, i són elements que a nosaltres doncs, ens preocupa i ens ocupa. És a dir, aquesta qüestió que estem veient a les últimes enquestes d'opinió, quan parlem de joves, especialment moltes vegades nois, no ens passa desapercebut. És a dir, és un tema que també com a societat ens hem de plantejar, i especialment també des de l'educació. No? I aquí també estem treballant en l'àmbit de la ciutadania democràtica per com podem vincular també, no, aquesta història amb coses que han estat passat a dia d'avui, no? Què està passant aquests dies a Alemanya. No? D'això n'hem de poder parlar també a les aules.
3: Això, i per exemple, cada any que passa, ara fa un any que va entrar en vigor la llei de que no entren mòbils a les aules, però durant 3 mesos que les criatures han anat a escola, molts han estat enganxats, i cada any que passa estan més enganxats. I llavors els hi posem a damunt dels mestres la funció també de gairebé de metges, perquè el que han de fer és frenar el mono, perquè és mono que tenen de les criatures de treure'ls l'addicció. I això com es pot frenar?
4: Però això em referia, és a dir, quan dèiem que hem d'anar una mica a la mateixa direcció, és a dir, l'autoritat dels mestres l'hem de respectar, és una figura reconeguda, ningú qüestiona l'autoritat d'un metge, no? Per exemple, com a mínim...
3: Respectar o la va, eh?
4: La va, efectivament. Doncs en aquests moments és el mateix. Clar, què passa si nosaltres prohibim el mòbil a les aules i després sortim, anem a casa i estem enganxats al mòbil, a l'ordinador, en fi, tota la resta d'hores. Home, jo crec que aquí hem d'anar, és el que deia, hem d'anar una mica en la mateixa direcció. Nosaltres l'any passat, a part de doncs, fer aquesta prohibició a les aules, vam donar una guia a les famílies, doncs una mica per franges d'edat, recomanacions, són recomanacions. Cada família, per descomptat, doncs educa els seus fills com, i les seves filles com vol. Ara bé, ja coneixem uns riscos determinats a la infantesa, a l'adolescència, i per tant, posem-ho a l'abast, no? Sensibilitzem, conscienciem, i a partir d'aquí doncs, esperem anar tots una mica en la mateixa direcció.
3: La Violeta Martos m'indica que ha sortit els resultats de PISA, hi ha una caiguda sense precedents, Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora, que és el que deia ahir el doctor Francesc Torralba, i 16 punts menys en matemàtiques. Els alumnes espanyols queden per sota de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea. És terrorífic, això.
4: Hi ha una caiguda molt generalitzada, a nivell internacional també hi és, però Espanya, doncs, efectivament, com ara deia, també, i ens preocupa molt el tema de la lectura. És a dir, el tema de la lectura, la mateixa OCDE doncs, estableix, bueno, determina, no?, algunes de les possibles causes d'aquesta caiguda tan important, i té molt a veure, o pensem que té molt a veure amb les xarxes, no? És a dir, lectures breus, dificultat de llegir textos més llargs, més complexos, el clima a les aules, no? Un clima més negatiu, més temps dedicat doncs, a mantenir l'ordre, no més temps de lectiu que el professorat doncs, dedica a mantenir l'ordre a la classe, però ens sembla doncs, que aquesta, no? Aquest hàbit de lectura ràpida, digital, fragmentada, doncs, no ajuda. Això també és un debat, és a dir, tornem a les lectures obligatòries, és a dir, busquem referents.
3: Seria partidària?
4: Jo seria partidària. Si em preguntés a mi, seria partidària.
3: És a dir, en un món
4: tan fragmentat, on no tenim tants referents doncs, compartits, però a vegades hi ha molts tabús a l'educació. Per això jo dic, hem de tornar a parlar de coses que semblaven o que semblen tabús encara. Fins i tot a dia d'avui, segurament hi ha molta contestació a tot això. Però veiem què ens està passant, no?
3: Ho pot fer Catalunya, de decidir fer lectures obligatòries?
4: Ho podríem fer. Necessitem consens per fer-ho. És a dir, ho podríem fer, però pensem que el sistema educatiu ho estem veient aquests dies, no? És a dir, si ha fallat alguna cosa, no hem estat capaços de generar aquests grans consensos. Necessitem aquest consens, necessitem debatre i generar nous consensos per l'educació que volem.
3: Clar. A mi em sembla... Bueno, ara en parlarem, aviam si us sembla una bona idea, no? Depèn del temari, perquè, evidentment, no cal explicar el llibre del bon amor, el cantar del Mio Cid, que és el que em van fer llegir a mi en llatí. En castellà antic. Però, en canvi, en lectures que jo estic agraïdíssim que llegís en el meu moment perquè em va fer estimar la lectura. I això seria, francament, molt important. Una última pregunta, i deixo que preguntin els de la taula, però, per exemple, la intel·ligència artificial. L'alcalde de Nova York ha dit que s'ha acabat la intel·ligència artificial dins de les aules. És partidària?
4: Bé, nosaltres també, fins als 14 anys, de fet, un dia d'aquests presentarem doncs, la nova guia que té a veure amb la digitalització responsable que vam començar l'any passat amb la prohibició dels mòbils, i anem a això, és a dir, fins als 14 anys la intel·ligència artificial no ha de tenir cabuda. De fet, hem d'anar als aprenentatges profunds. Fins als 14 anys està clar, és el mateix que ha fet l'alcalde de Nova York. A partir d'aquí, evidentment, hem d'anar introduint aquesta intel·ligència artificial perquè també és una eina i no podem generar més bretxa digital, però ha de ser mediada pel professorat, ha de ser amb una autorització tutorial, i què veiem? Que el 10%, és a dir, només el 10% de l'alumnat que fa servir intel·ligència artificial va verificar les fonts. És a dir, tothom ha après a preguntar la intel·ligència artificial, però majoritàriament ningú comprova que allò que diu sigui cert. I per tant aquí s'ha de fer una feina també de formació. Una de les formacions, ofertes formatives més demanades pel professorat està sent la intel·ligència artificial. I per tant, aprofitem aquestes eines, però hem d'anar més a l'oralitat. És a dir, si demanem treballs de recerca, redaccions, primer, aprofitem el temps a l'aula per poder-les fer, perquè garantirem que les farem doncs, pròpiament, i després doncs, treballem-ho, anem a potenciar l'exposició oral, anem a comprovar que es coneix l'autoria, que s'entén el que s'està explicant, és a dir, implica canviar a metodologies a l'aula, sobretot a secundària.
3: Val, anem amb els mares i pares, sisplau, que vulguin preguntar. Laura, comences tu o què?
5: Sí.
3: Preguntes breus que ha de marxar d'aquí a 10 minuts.
5: Ostres, preguntes breus, hi ha moltíssims temes, amb aquests pitjors resultats de la història, amb aquests sindicats, amb aquest conflicte que sembla que estigui enquistat, amb els mòbils a l'aula, que per molt que hi hagi la prohibició, consellera, crec que qualsevol mare i pare d'un institut públic li pot ensenyar els vídeos i les fotografies que es graven a diari a dins de l'aula, de les aules de secundària.
3: Mòbils, que hi ha més dades i temps de pisa. En l'ús de mòbils, alumnes espanyols utilitzen menys el mòbil que la mitjana dels alumnes de l'OCDE. Un 86% de l'alumnat espanyol té restriccions de l'ús del mòbil a l'institut. En canvi, només un 50% de l'alumnat de l'OCDE. Sorprenent. Que els alumnes tenen problemes en lectura principalment per les pantalles, com deia la consellera. En textos de més de 400 paraules tenen problemes de comprensió. 400. 400, que són dos paràgrafs, 400. I sobre l'ús de la intel·ligència artificial, els alumnes espanyols la fan servir més que la mitjana de l'OCDE. Un de cada tres admet que fa servir la IA com a mínim un o dos cops per setmana per fer treballs de classe.
5: I per presentar-se als Jocs Florals, fins i tot, de Sant Jordi. Per apuntar cap a alguna direcció, consellera, tenen algun calendari de negociació amb els sindicats? Tenen algun pla per redreçar tota aquesta situació, que a ulls de qualsevol persona crec que és greu?
4: Miri, nosaltres tenim una comissió de seguiment i de desplegament de l'acord. És a dir, aquell acord, dos acords, de fet, que vam assolir l'any passat, amb UGT, amb comissions, amb el sindicat de professorat de secundària, l'estem donant, estem complint, estem en els terminis, estem fent tot allò que vam acordar. De fet, com deia, amb l'USTEC, doncs vam arribar a un preacord. No? Aquest mateix preacord, doncs l'USTEC l'havia secundat, és veritat que després la seva organització a través de la consulta doncs ho va tombar. Ara bé, a partir d'aquí tenim una altra mesa sectorial on hi participen tots els sindicats que tenen representació, per tant, USTEC i CGT. Tenim una agenda de treball oferta, és a dir, aquí les qüestions que se'ns plantegen, ràtios, el tema de més professionals de suport a la inclusiva, són els camins que estem emprenent, és a dir, no hi ha res nou en allò que se'ns demana. És una qüestió, doncs, segurament, d'intensitat, d'intentar agilitzar calendaris, aquí ens hi trobaran sempre. Ara, va d'això o va d'una altra cosa? És a dir, jo el que demano és passar una mica d'aquesta crispació, d'aquesta confrontació a vegades estèril, a un debat i a un treball intens. I, per tant, una agenda de treball, comencem demà mateix. És a dir, aquesta és la voluntat.
5: Però el curs va acabar el 19 de juny. Des del 19 de juny fins avui, 8 de setembre, què s'ha fet des del departament per evitar que avui hi hagi vaga?
4: Miri, ens vam estar reunint amb ells, però jo diria al revés, que no hem fet? És a dir, hem incrementat la plantilla de professionals amb més de 1.800? Ho hem fet. Hem reduït ràtios? Ho hem fet. Hem recuperat l'autoritat docent? Ho hem fet. Hem incrementat moltíssim aules d'acollida, hem posat personal sanitari als centres, hem recuperat la inversió educativa que feia molts anys estava estancada. És a dir, el 2014 teníem 50 milions d'euros anuals per millorar les infraestructures educatives. En estem a 250. Hem iniciat 100 milions d'euros per climatitzar, un gran repte, no? No ha sortit fins a dia d'avui a les aules, és el confort tèrmic, és la climatització. Tot això, quan havia passat? Va millorar també les condicions del personal docent, és a dir, aquest any amb l'increment del complement específic que van fer l'any passat i el nou complement que tindran aquest any, doncs bueno, hi haurà una percepció de més de 1.500 euros més que feien l'any passat, després de 25 anys d'estancament d'aquestes condicions. Jo diria el contrari, què no hem fet? Hem abordat totes les qüestions que ens han posat sobre la taula. És suficient? No. Hem de continuar avançant? També. Ara, això ho podem fer, doncs, amb tenint una vaga cada setmana, ho podem fer treballant conjuntament. Jo demano que es faci, fem el calendari de trobades que convingui, però fem-ho en positiu.
3: Mònica, perdó.
4: Perquè el que no voldria és que això us ho pagués l'alumnat i l'educació pública.
3: Mònica.
6: L'alumnat avui ho ha pagat perquè és un dia molt sensible. Segurament els sindicats, per mi, s'han equivocat convocant avui una vaga. La podien haver convocat més endavant, avui, primer dia d'escola, no? Vostè ha fet un repàs de tot allò que ja s'ha negociat i ha tirat endavant. Jo li deia abans d'entrar, és que l'escola està molt malament. Jo he portat dues filles a la mateixa escola amb quatre cursos de diferència i semblen centres diferents, completament. O sigui, la complexitat a les aules és terrible. es posava vostè totes les eines que hi han posat, jo crec que es queden curtes, perquè ho ha dit vostè, un professor perd molta estona només per posar-hi ordre. Per tant, necessitem posar-hi ordre, més recursos per atendre les necessitats especials, etc.
4: Estem d'acord.
6: Estem d'acord, però és que els pares, les famílies, les escritures, necessitem que arribin a un acord amb els sindicats, perquè és que jo no em vull plantejar un altre curs com l'anterior, amb desenes de jornades de vaga. És que no es pot aguantar. I segurament, i permeti'm, consellera, que li digui així, vostè s'ha menjat un marron que ve d'abans, i ara mirava les dades de PISA i confirmen que la davallada del sistema educatiu a l'estat espanyol comença el 2018, s'accentua el 2022 arran de la pandèmia. És a dir, que cal un debat a fons, i vostè ha dit que ja estava disposada. Jo ara, després de buidar el pap, el que voldria és demanar-li per altres sectors que ens estan escrivint molt, que són l'etapa educativa de 0 a 3. Ens estan escrivint molts professionals dient que van desbordats, que les ràtios són de les més altes d'Europa, que hi ha plantilles molt precaritzades. Llavors, sempre estem parlant de primària, secundària, però què passa amb aquesta etapa educativa, que és molt important, no només pel desenvolupament d'escriptures, sinó per facilitar la conciliació també de les famílies?
4: Doncs mira, efectivament, aquesta sí que és una de les etapes que hem d'abordar. Aquí el gran repte que tenim com a país és avançar en la universalització de l'oferta pública i també la gratuïtat, és a dir, estem d'acord en que és una etapa educativa doncs, molt important per al desenvolupament dels nens i nenes, que té un paper molt important també, evidentment, en la conciliació de les famílies, de detecció de necessitats, i aquí, doncs, com sap, doncs aquí hem de fer un salt endavant important. I som conscients, i aquí sí que és veritat que és un dels elements a treballar properament, és la millora de les condicions d'aquestes treballadores, que només són persones que estan en situacions més precàries, és a dir, és veritat que parlem molt dels docents de perfil professional, d'altres etapes educatives, però les educadores d'educació infantil, doncs aquí realment doncs és una de les qüestions que volem també engegar, perquè ens sembla que aquí doncs realment hi ha una necessitat de millorar. Però, novament, és a dir, això ho estem fent i ho seguirem fent, i aquí doncs jo poso un valor doncs, també aquest creixement de l'oferta pública. Aquí penseu que veníem d'un moment en què durant molts anys la Generalitat va deixar zero el finançament que feien les escoles bressol, i això ha passat en aquest país fa 10 anys, i nosaltres hem recuperat el nivell de finançament que teníem en el seu inici. Estem parlant de fa més de 15 anys, no? I per tant hem recuperat aquest finançament, perquè durant molts anys van ser les famílies, els municipis que assumien, no?, i sostenien aquesta oferta educativa tan important, i en això hem de continuar.
3: Somell.
7: Sí, abans comentava...
3: Perdona, Somell, que em diu l'embudió que el sector de les vetlladores i vetlladors, que ens estan escrivint molts, que diu que encara avui no saben a quin centre aniran. Que això que fa que moltes escoles, com també ens han fet saber, no hagin pogut tancar encara horaris perquè encara no saben quantes en tindran i quines seran.
4: No, aquí teníem un problema amb una fundació que presta aquest servei, que ha tingut també precisament un conflicte laboral, i és només doncs, no, els treballadors que treballen depenen d'aquesta empresa que, bueno, ha fruit d'aquest problema. Nosaltres les hores les tenim assignades des de quan pertocava i hem de veure doncs, en fi, com acaba desencallant aquest conflicte.
3: Som ells.
7: Sí, deia que abans deia la consellera que cada any augmenten les necessitats especials a les aules. La Mònica ara comentava de complexitats. Crec que aquest és un dels grans problemes que he detectat al llarg, diguéssim, dels anys d'estudi dels meus fills. Són nens que no tenen cap mena de dificultat, de problema, afortunadament, però sí que el problema el troben en el nivell educatiu. És a dir, que per poder satisfer les necessitats d'aquells alumnes que necessiten, diguéssim, un tracte específic, ells no poden tirar endavant com haurien pogut tirar. Aleshores, això se solucionarà amb més docents a les aules?
4: Bé, això es pot solucionar amb més professionals a les aules, no necessàriament docent, podem parlar de docents i personal de suport educatiu, això es pot resoldre amb codocència, això es pot resoldre amb menys ràtios, de fet estem actuant en totes aquestes qüestions. Ara, penso que aquí l'important és posar valor, és a dir, el dret a l'educació, doncs, evidentment, la igualtat d'oportunitats, però també l'èxit educatiu. Durant molts anys hem posat molt l'accent en els marcs teòrics, no? El sistema educatiu inclusiu, no? El pacte contra la segregació, molt bé, però anem a estirar del fil, és a dir, el que hem de garantir és que aquell alumne, tots aquells alumnes, doncs, tinguin el seu màxim rendiment, assoleixin el màxim, no? I per tant aprenguin el màxim que puguin aprendre. I això és el que hem de treballar. No, això és el que hem de treballar, és a dir, no la inclusió o aquesta diversitat que tenim a les aules no ha d'anar en detriment d'aquest èxit educatiu de tot, del conjunt de l'alumnat. I això vol dir, segurament, més professionals, i pot voler dir codocència. I això doncs, també és una qüestió que precisament l'altre dia en parlàvem no només amb els sindicats, en parlàvem amb les associacions de famílies.
3: Montse Girona i Mònica Usart, per acabar. Montse.
8: Jo recordo les nostres generacions que ens encantaven a l'escola i teníem uns referents, no? I ara el que percebo és que els nostres fills, doncs, estan desmotivats, estan desencantats, però és un sentiment que també s'encomana perquè també el té el professorat. Llavors, la figura del mestre, del professor, és una figura molt vocacional i no sé si tot aquest malestar dels coneixements que han de transmetre, doncs també estan els professors un pas enrere perquè no tothom té aquesta capacitat vocacional i doncs és allò una miqueta la llei del mínim esforç que es transmet també a les aules.
4: No, jo crec que hi ha moltíssima vocació. Tenim professionals realment que fan molt més, no, del que se suposa que haurien de fer. I és veritat que hi ha un problema d'autoritat, no? De reconeixement, diria, d'aquesta autoritat. Per una banda, doncs, nosaltres ara començarem la tramitació, doncs, d'un projecte de llei, no? De reconeixement d'aquesta autoritat docent, que fins ara, doncs, no hi era, i això ens sembla que és un pas endavant molt important. Ara bé, aquest reconeixement no és només es decreta, doncs, en una llei, aquí ha d'haver-hi una part social important, és a dir, aquest qüestionament de famílies al que, no?, que des dels docents diuen, doncs, no és positiu, és a dir, no hi guanya ningú. I penso que és un moment en què la complexitat aquesta de les aules fa que els docents, doncs, tinguin una funció no només educativa, social, que hem de tots de subratllar i hem de reconèixer.
3: Usart?
5: Jo tocaré el tema de la climatització, ara, perquè, clar, coneixent profundament en la problemàtica que tindrem, i també el mes de maig i juny vaig tenir la sort d'anar a fer xerrades a escoles i a vegades també m'ajuntaven en una aula potser 60 alumnes perquè tothom pogués escoltar aquella xerrada, i hi havia mestres que anaven passant amb un termòmetre per veure la temperatura que hi havia a l'aula i anar-ho apuntant, i hi havia temperatures que superaven els 30 graus. Clar, normalment en parlem, però no ho vivim. Jo aquell dia vaig sortir d'allà i vaig pensar quin mèrit té poder explicar a tota aquesta canalla, eren nens de segona primària, poder explicar coses, que estiguin concentrats i estiguin tranquils quan tenen una temperatura de més de 30 graus a l'aula i surten tots xops de l'escola. Aleshores, això també influeix en l'educació, no? En el coneixement, en poder explicar matemàtiques, poder aprendre a llegir, totes aquestes coses també es veuen afectades. Llavors, tenint en compte que és probable que a la primavera tornem a estar igual, si tot el tema de climatització és una cosa que diguis ja es solucionarà aviat o no, i si no es fes, si des dels mateixos centres, si per exemple un AFA agafa la responsabilitat de dir doncs ara invertim i posem ventiladors a les aules, si això es pot fer o és una cosa estructural que ha de venir de dalt.
4: I amb aquí és veritat que és un repte de país, que ahir el president, doncs, ja va dir que l'abordarà, i per tant jo crec que té molt mèrit que el president es posi al capdavant de tot això. És un tema de salut, és un tema de concentració, de benestar de tota la comunitat educativa, i hi ha més elements, no? És a dir, no només hem de treballar pel confort tèrmic, hi ha un tema d'eficiència energètica, no? Hem de reduir també les emissions de gas, és un tema de qualitat de l'aire, que això a vegades es té, no sembla, no surt tant en els debats públics. Quina situació de partida tenim? Escolti, un de cada quatre centres, més de fet, són construïts abans de l'any 1960. És a dir, tota aquella desinversió que s'ha fet durant una dècada, que en el seu moment, en el tripartit, hi havia tota aquella inversió en la construcció de nous centres, ara són reformes, ampliacions, millores de centres que són antics, que no estan preparats. A partir d'aquí tindrem, doncs, un pla que el president, doncs, explicarà, doncs, en els propers dies i setmanes. El tindrem, no? El tindrem perquè s'assumirà aquest repte. Això serà immediat? Doncs probablement no serà immediat. És a dir, què vol dir climatitzar 2.500 centres educatius de Catalunya? Doncs és un repte molt important. Ho farem sols? Probablement requerirà la corresponsabilitat d'altres administracions, no? I per tant, aquí hi hem de treballar. Nosaltres estem fent actuacions d'urgència, no? D'urgència de mitigació, és a dir, no és la solució estructural posar ventiladors, està clar, però com a mínim, no? Tots els experts diuen que et baixen la sensació tèrmica un parell de graus de temperatura. Jo també he anat a visitar centres aquest estiu, i clar que teníem orientacions a sud, és a dir, centres educatius pensats pel que era, doncs, el clima de fa, en fi, 30-40 anys, però és que no tenim aquesta situació, i això que ara ens passa finals de maig, principis de juny, principi de setembre, cada cop és possible que ens passi, doncs,
3: més sovint,
4: i per tant hi hem d'actuar, tenim episodis més extrems, i això, doncs, evidentment la salut se'n ressenteix.
3: Otbou, m'has fet que una cara rara quan jo sóc partidari de que hi hagin lectures obligatòries.
9: Ah, no, jo també.
3: Ah,
9: no, una cara rara, no.
3: Pensava que no.
9: Té una cara de suport a la idea que les lectures obligatòries són, no només unifiquen i donen uns referents compartits, sinó que et permeten descobrir i entroncar amb la cultura del país. Però, i més en un moment.
3: Després, com sempre ho discutim tot, començarem a discutir quines lectures obligatòries hi ha. Perquè això, com ara estem en una època que...
9: Sí, perquè n'hi ha que tela. Però bé...
3: Bueno, no, si t'explico jo alguna... Clar, per exemple, si, ara que després si volem en parlem, a mi el mecanoscrit és un trauma que encara tinc al cap.
5: El mecanoscrit és
3: brutal. Quin trauma, i en canvi em va entusiasmar l'Àrbol de la Ciència del Pibaroja.
9: Que em fessin llegir La plaça del diamant amb 16 o 17 anys va ser...
3: Les coses més meravelloses. Meravellós. Per això si és una opció de país, fem-ho, no? Fem-ho, si els resultats de PISA diuen això...
5: Mm. Aquí tindríem consens.
6: Però lectures obligatòries n'hi ha, perquè, per exemple, la plaça del Diamant es llegeix a primer de batxillerat.
4: Cada centre les decideix.
6: Sí, però que n'hi ha, que no sembla que no llegeixin. Sí, alguna cosa llegeixen.
4: Però no són del conjunt del sistema. És a dir, cada centre decideix amb la seva autonomia quin tipus de lectures...
3: Efectivament. Doncs això jo crec que seria un consens absolut. Aviam, Ot, perdona.
9: No, jo tinc unes quantes preguntes, em sembla que no hi ha temps de fer-ne unes quantes. No. Per tant, en trio una, que és la pedra fonamental, l'eix vertebrador del nostre sistema educatiu ha estat durant les últimes dècades la immersió lingüística, que no només està amenaçada perquè hi ha informes firmats per aquest mateix govern, com l'informe del diagnòstic del Pacte Nacional per la Llengua, que acrediten que hi ha hagut un incompliment sistemàtic, sinó que, a més, estem a l'espera d'una sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'últim decret que mirava de surfejar l'agressió judicial contra el model d'immersió lingüística. Estem a l'espera d'aquesta sentència que la podria desballestar del tot, i, a més, gràcies a l'última llei CELA, que era simplement una reforma de la llei Wert, en què es reconeix la titularitat del Ministeri Espanyol per determinar les llengües vehiculars a les aules de Catalunya, en el futur, amb un govern potser socialista, però sobretot amb un govern del PP i Vox, hi hauria la possibilitat d'implementar no només el 25% de castellà, sinó potser un 50%. A mi m'agradaria saber, primer, si vostè políticament està compromès amb defensar el model d'immersió lingüística, perquè hem vist, per exemple, que es reunia amb Assemblea per una Escola Bilingüe, que era un dels impulsors d'aquesta ràtzia judicial, i segona, què farà quan hi hagi la sentència del Tribunal Constitucional espanyol, si va en el sentit de desmantellar el poc que queda de la immersió lingüística.
4: Miri, aquí ple compromís en defensar i protegir aquest règim lingüístic del qual ens hem dotat tots plegats. De fet, jo vaig participar des de l'oposició en la redacció de la llei del 2022, que és una de les que està al Tribunal Constitucional, i li ha dit que estic convençuda de la constitucionalitat d'aquesta norma. Per tant, que espero que aquesta llei i aquella proposta de llei que es va fer quan estàvem, en aquell moment a les portes de tenir aquell 25% al conjunt de centres, serveixi per protegir aquest règim lingüístic, que penso que tots convenim que ha estat un règim lingüístic que permet aquest progrés també lingüístic i social del conjunt d'alumnes i ciutadans i ciutadanes de Catalunya. A partir d'aquí, quins riscos tenim? És veritat, el Tribunal Suprem, que fins a dia d'avui no havia intervingut en tot això, cada cop està entrant una mica més, però pensem que aquesta llei del 22 que blinda i protegeix aquest model tindrà plena validesa i, per tant, ens ajudarà a reforçar tota l'estructura lingüística que tenim i que defineix el model lingüístic a Catalunya.
9: En la vintena de centres, em sembla que són 24, en què hi ha com a mínim un grup classe que hi ha d'aplicar el 25% de castellà perquè respon a sentències individuals i, per tant, escapa aquest suposat blindatge del sistema d'immersió. En aquests 24 centres en què hi ha classes que han d'aplicar el 25% de castellà, els han ofert alguna mena d'ajuda? Hi ha hagut una monitorització? Estan en contacte amb les famílies d'aquests grups classe? Perquè el balanç que en fan és molt negatiu.
4: Evidentment, nosaltres donem... És veritat que són pocs centres, és a dir, pocs grups en pocs centres que tenen aquestes sentències individuals, però el projecte lingüístic d'aquells centres no s'ha vulnerat, és a dir, ells mantenen el projecte lingüístic que les direccions, que els equips directius, amb tot el suport de serveis territorials, de la nostra assessoria, evidentment, lingüística, i tots els recursos hi són. És a dir, jo penso que a dia d'avui no tenim un risc. Sí que és veritat que el sistema educatiu no resoldrà tota la qüestió lingüística, i que, per tant, hem de preservar aquest aprenentatge i l'ús, però jo espero que tota la societat ens hi ajudi. Jo vull que un alumne no sigui, és a dir, l'únic espai on faci català no sigui a l'escola, que surti, pugui fer esport en català, pugui anar al teatre, pugui viure i pugui tenir una socialització plena, altre espai, també no lectiu però educatiu, també en aquesta llengua.
3: Acabem. Una reflexió final, consellera, de tot el que hem parlat, un em dona la sensació que... que com som mereus del franquisme, encara, i la dictadura és relativament a prop, hem passat amb l'efecte del pèndol. Hem passat d'una època on estudiar el mestre tenia tanta força que fins i tot l'utilitzava físicament, a una època on hem tret tarimes des del punt de vista físic i des de, més des del punt de vista emocional, i hem col·locat el mestre a la mateixa alçada que l'alumne, com si fos uns col·legues i et parlem de tu. Hem de tornar una mica al centre, sense allò, però tampoc això. És a dir, hem de tornar una mica al respecte a l'educació, que no cal parlar de vostè, però que sí que s'ha de tenir un respecte gairebé reverencial per la figura del que és el mestre?
4: Totalment. No puc estar-hi més d'acord. És així. És a dir, també tenim aquests riscos pendulars. Hem d'evitar d'anar d'una punta a l'altra, no? Però és veritat que el mestre, doncs, té una autoritat, educa, ensenya, sobretot, acompanya, però és el mestre. I ha de seguir sent el o la mestra, no? I per tant, jo que també espero que les famílies, doncs, també respectin aquesta figura, perquè si jo respecto aquesta figura però a casa sento que no la respecten, finalment tampoc la respectaré. I és molt important donar aquest reconeixement social i, evidentment, educatiu que té el conjunt de professorat a Catalunya.
3: Sort, consellera, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé. Són les 10 del matí. Un segon, sisplau, que de seguida tornem aquí al Monarac. Alguna cosa més, de moment, aquí als...
5: No, només per aclarir que no hi hagi més vagues, llavors depèn només dels sindicats, consellera?
4: No, la voluntat i la mà estesa hi és permanent. És a dir, voluntat de diàleg i mà estesa permanent. Trobades, reunions, meses sectorials estan establertes.
5: Mm. La propera quan és?
4: La propera em sembla que és en els propers 15 dies. Normalment són cada 15 dies.
3: Doncs això, ara tornem.
10: RAC 1. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
12: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
13: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
14: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
15: Doncs vés a Mr. D.
14: Mr. D?
15: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
16: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
17: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
18: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
17: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
19: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: RAC 1. Tots som 1.
0: RAC 1.
1: Ester, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a
22: Madrid?
1: Comunicar-ho a la direcció.
22: Ui, no.
1: Des de Madrid i a més a més el farem en castellà i punt.
22: S'ha
1: quedat tan català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, en RAC 1.
22: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
23: Yo hablo fatal en l'espanyol.
20: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
20: RAC 1. Tots som un milió.
24: Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
3: Són les 10 i 5 minuts. Doncs ha estat molt més interessant del que em pensava.
5: I molt més preocupant.
3: I molt més preocupant del que em pensava,
5: que
3: perquè ja no és només, ja no és només el tema de... Ja no és només el tema de la renegociació sindical. Ja no és només això. És que la pròpia consellera ha reconegut que el sistema educatiu no funciona. És a dir, els resultats de PISA d'avui ho demostren, que tenim un problema amb aquest aparell, que és el mòbil, amb les pantalles, problema 1. Problema 2, el més important, que és la falta de respecte al mestre. La falta de respecte al mestre. L'última reflexió que li feia a la consellera, i ella diu que estic totalment d'acord, que és que hem pensat a la llei del pèndol, d'una època on els mestres, quan arribaves a casa amb un sobre... Me'n recordo que em donaven un sobre petit que allà posava el nen no entregat el no sé què, no sé quant, no sé quantos, i allò era... La bronca que et queia era monumental, però hem passat, no d'aquell extrem, hem passat d'un extrem on els mestres utilitzaven el poder de mestre i el poder físic. També a una època on el mestre és un col·lega i on si el mestre l'envia li diu al seu pare, al nen, que el nen està fent una època que els nens no, el seu nen no està fent el treball i tal, no sé quantos, va el pare o la mare a veure el tutor i li diu que... vostè què es pensa? No, Mònica?
6: Sí, sí, la intromissió dels pares és terrible. És terrible i condiciona molt la feina que fan els mestres. Afegeix una pressió al seu dia a dia. Jo sí que vull dir també, Jordi, que els mestres fan una feina emocional que a vegades els nanos no tenen a casa. És a dir, que s'ha afegit, a més, una complexitat en la conciliació laboral, molts nanos que a la tarda estan sols. Llavors, els mestres han hagut d'afegir a la seva motxilla aquesta educació emocional que també els nanos necessiten. És a dir, que els pares, en lloc de posar-nos en coses que a vegades són molt banals, potser que també fem la nostra feina a casa. A mi m'ha agradat que la consellera hagi admès que cal un debat sobre el model educatiu. I jo ho deia, en 4 anys de diferència de cursos de les meves filles, és una escola totalment diferent. Alguna cosa hem fet malament.
3: Bueno, i les dades de PISA de la comprensió... Ara tinc la Violeta Martos, que ens explicarà les novetats del tema PISA, però que la comprensió lectora a tota Europa hagi caigut en picat...
6: És que ara, textos de 400 paraules, hem dit.
3: 400 paraules? Estem parlant de 2 paràgrafs, o 3.
6: És que no. Jo ahir li deia al doctor Torralba... Tinc la sensació que els nanos no entenen el que fan. És a dir, jo veig la meva filla que comença primer d'ESO amb un problema de matemàtiques que són 2 paràgrafs i ella, si tu li aconsegueixes fer entendre el que li demana aquell problema, l'operació la sap fer, però no entén què li demanen. I això...
5: És un problema generalitzat, sí. I un problema a la llarga, perquè quan aquestes generacions arriben a la universitat... no estan preparades per seguir una classe magistral, per prendre uns apunts, per unes lectures...
3: El que deia la consellera, que ho ha deixat caure, jo crec que és una de les notícies que deia avui la consellera, és tornar a l'obligatorietat dels textos, de les lectures obligades. És a dir, que no es deixi només en mans dels centres. És a dir, que, com a la nostra època, doncs que... Si pot ser que no els ensenyin el cantar del mio cita en castellà antic, si pot ser... com ens feia nosaltres, però que sí que hi hagi textos...
5: Però amb això no ho arreglaràs. Només amb això no ho arreglaràs, perquè la caiguda en matemàtiques és brutal.
3: Sí, sí.
25: Hi ha una prova que jo vaig
3: fer. Hola, Joan López Alegre, bon dia.
25: Hola,
3: Toni Aira, bon dia. Perdona un moment, i de seguida Lola García. Permeta, em deixes un moment, Joan,
25: sí.
3: Que vaig a fer una ronda per veure com estan en aquests moments les manifestacions que s'estan fent entre els mestres a través dels sindicats. Comencem a Barcelona, que també la Violeta Martos ens pot explicar què més dius 2021, aquest informe PISA. Hola, Violeta, novament, què tal?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia, tu diràs.
0: Doncs sí, són els resultats que hem conegut fa poc més de mitja hora, els resultats del programa per l'avaluació internacional dels estudiants, que el coneixem com el programa PISA, que és la major avaluació internacional sobre l'educació i participa en una norantena de països. Això en total són 760.000 alumnes. Ho comentàveu abans, el sistema educatiu a nivell espanyol va començar una davallada gran en els resultats el 2018. És una tendència que es va estendre, es va repetir el 2022 pels efectes de la pandèmia i el confinament entre els alumnes. A Espanya la mitjana es va mantenir amb altres països, no va ser el cas de Catalunya, on el 2022 encara va desplomar-se més. De fet, en 7 anys es va perdre l'equivalent a gairebé 2 cursos de lectura i 18 mesos de coneixement en matemàtiques i ciències. Enguany aquests resultats a Catalunya no són ni extrapolables ni comparables amb tots els altres territoris, pel que el govern ha descrit com una gran i complexa cadena d'errors que hauria afectat totes les fases del procés d'avaluació de les proves PISA, perquè els centres escollits haurien exclòs el 23% dels alumnes de mitjana. Això vol dir que 5 centres van complir la norma, que és excloure el 5% dels alumnes, i una desena de centres van deixar fora gairebé el 40% de les criatures. Són les criatures que es creu que no estan prou capacitades com per passar aquestes proves. Per cert, la mitjana espanyola també ha superat el límit d'alumnes exclosos, és un 7,89% en comptes d'un 5%, però el seu marge tan petit, l'OCDE ha fet una anàlisi i ha acabat aprovant els resultats. Els territoris que han fet incrementar la mitjana espanyola són Catalunya, com dèiem, amb un 23%, i també la regió de Múrcia amb un 13%. Pel que fa als resultats catalans, que com deien no són comparables ni extrapolables, però Catalunya milloraria els resultats de PISA respecte al 2022 en les tres competències que s'avaluen, que són ciències, matemàtiques i comprensió lectora. Estaria per sobre de la mitjana espanyola, també dels països de l'OCDE, però el que destaquen els resultats també és que, malgrat l'error a les proves, la millora és mínima respecte a les dades de l'últim examen el 2023. A matemàtiques, per exemple, la puntuació, tot i haver exclòs el 23% dels alumnes, només puja 5 punts. És a dir, malgrat que s'ha exclòs una proporció molt més elevada que altres comunitats o que altres territoris, els resultats no són descaradament millors. La situació també és complicada a Espanya i a la resta de l'OCDE, la caiguda generalitzada. Això sí, els resultats espanyols sí que estan per sota de la mitjana. Per exemple, en lectura, els alumnes espanyols treuen un 10% menys de nota que fa 10 anys i un percentatge que de mitjana a l'OCDE és només d'un 5%. I aquest percentatge de davallada es repeteix a les tres competències avaluades, que com deien eren matemàtiques, la comprensió lectora i ciències.
3: Déu-n'hi-do. Gràcies, Violeta. Qualsevol cosa tornem a connectar. Fins ara.
0: Fantàstic, fins ara.
3: Fins ara. Anem a Tarragona per saber com està en aquests moments aquesta manifestació que avança des de primera hora del matí. Esteve Giral.
2: Doncs sí, ara la manifestació és al bell mig del centre de la ciutat, a la plaça Imperial Tàrrega, una pancarta unitària dels sindicats convocants d'USTEC, el COS, CGT i la Intersindical. Diuen ja n'hi ha prou, millores laborals ja, a l'educació, més salari, més recursos, més democràcia, menys burocràcia i menys ràtios. Asseguren que l'escenari amb el que avui es trobaran els alumnes i les famílies a les classes és el mateix de sempre, que no hi ha hagut canvis i que en canvi sí que noten que el que ha canviat és l'estratègia policial. De fet, ells tenien la intenció de tallar l'accés al port de Tarragona, a l'A27, no ho han pogut fer perquè hi havia presència preventiva dels Mossos d'Esquadra, sense incidents, això sí. Després sí que han pogut tallar l'antiga Nacional 340 i ara tallen aquesta plaça Imperial Tàrraco, però Manel Nicolàs, portaveu de les assemblees, diu que s'han trobat amb una resposta policial que no esperaven.
7: I ara resulta que ens envien les furgonetes antidisturbis, tenim un dron per aquí dalt, no sé, potser no és la manera de tractar els docents, ens agradaria més una taula de negociació. I
2: el que faran ara és una assemblea aquí a la plaça Imperial Tàrraco per decidir què fan. Teníem previst tallar l'autovia 7 aquí al pas per la ciutat de Tarragona, però veient la resposta policial i que l'èxit de la convocatòria no és massa gran, ara mateix són un centenar de mestres i de personal docent, doncs a veure què és el que fan al llarg d'aquest matí.
3: Ens explica. Anem cap a Lleida, gràcies, Esteve. Julen Andrés?
4: Doncs ara mateix els 200 estan davant de la seu del PSC a Lleida, han sortit de l'estació de tren, han baixat per Rambla Ferran, han passat de llarg de la Paeria, que és l'objectiu final, que allà faran una assemblea on debatran diferents punts, i és això, han passat de llarg de la Paeria per acabar aquí a la seu del PSC, i els llantabalots, crits reivindicatius, però no és la tensió que s'ha viscut a les 9 del matí quan els 200 han tallat les vies del tren i l'acció ha acabat amb tres persones identificades. I ara sí que ja podem dir que estan a prop del centenar de persones. Havien començat el matí en uns 50, s'han anat sumant 200 i ara podríem dir que superen el centenar.
3: Moltes gràcies, Julen. I anem finalment cap a Girona. Allà hi tenim en Joel Penya. Joel, què tal?
8: Ara... Què tal? Bé, ara mateix almenys mig miler de mestres i professors, també de 0-3, que tallen l'avinguda dels Països Catalans entre Girona i Salt, després d'haver llançat una traca que ha servit com una mena de tret de sortida de la manifestació. És una manifestació on fins ara s'hi han sentit crits contra Esther Niubó, un càntic també que deien que lluitant també s'està educant, i els mestres que justifiquen fer avui, el primer dia de classe, la vaga per l'immobilisme, diuen, de la consellera durant l'estiu. En parlen quatre d'ells a RAC1.
9: No s'han complert les coses que estaven demanant en aquest pacte de les gambes.
10: És un missatge de dir, no vam acabar amb normalitat, no comencem amb normalitat.
11: El dret a vaga no hauria d'anar en contra del dret a l'educació, però és que el dret a l'educació no s'està complint.

0: d'una prova, l'explico, és molt tonta, que va ser donar un text de dos fulls als meus alumnes i dir-los que volia que d'aquest text em traguessin tres titulars i que m'ho portessin la setmana següent. El fet és que, com molt bé deia l'informe PISA i les dades que es donaven mentre entrevistaves a la consellera, la gran majoria de la gent ho va fer-ho amb ChatGPT, i llavors, quan em van portar això, els hi vaig intercanviar els papers, perquè eren diversos, ho explico, no tothom tenia el mateix text, sinó que eren 7 o 8 textos, i els hi vaig dir, escolta, va, el que tenies tu, agafa el tu, el que tenies tu, agafa el tu, i els hi vaig dir, ara feu-me això a classe. No sabíem fer-ho. No sabíem fer-ho, o sigui...
1: Edat?
0: Això és a primer de grau. Val? El gran problema que hi ha és que a dia d'avui, jo per exemple, enguany, per aquest curs que comença, he decidit que no penso posar pràctiques escrites, sinó que penso tornar al sistema oral, com quan et feien parlar, perquè si tu agafes, com a mínim en el meu cas personal, i ara diré una cosa de PISA, si tu agafes el que són les pràctiques que ells poden fer a casa i et lliuren, i que per tal com es va fer la reforma de Bolònia, que el que feia era premiar l'avaluació contínua, això... tant la Laura com el Toni ho podrien explicar, no? O sigui, aquella idea de la nostra època, jo que sóc un iaio, que feies un examen al final de l'assignatura i aquí tu jugaves tot, ho van canviar i ara has de fer com una avaluació contínua. Jo crec que això s'ha de tornar a canviar, perquè l'avaluació contínua implica que tenen que treballar a casa, ho poden fer amb el ChatGPT, i entre la nota que tens de pràctiques i quan venen a fer l'examen, hi ha una davallada brutal en l'examen, no? El qual porta un altre canvi, que és que jo aquest any he implantat que per tal d'aprovar l'assignatura tens que aprovar l'examen. No et val fer trampa, entre cometes, amb el ChatGPT. Per tant, estic molt d'acord i em sembla quasi bé el més rellevant de com han canviat les coses en 4 anys que deia la Mònica. I només vull dir una cosa de lo de PISA. Jo no entenc per què Salvador Illa, i em sap molt de greu perquè ella sembla una persona molt amable,
1: qui?
0: La consellera.
1: La consellera.
0: Va cessar la segona de la conselleria i no la consellera. I tu és la primera pregunta que li has fet, Jordi. Perquè, clar, el mes de juny es va firmar un acord entre la OCDE i la Generalitat, per al qual la Generalitat ha pagat 1,5 milions d'euros perquè la OCDE ens expliqui com hem de millorar els resultats de l'informe PISA que fa la OCDE. I a continuació, després de firmar aquest acord que costa 1,5 milions d'euros perquè l'OCDE ens digui com hem de fer els deures, descobrim que el Ministeri ha informat 7 vegades de que no s'està fent bé les dades per l'informe PISA, que havien de servir per poder destinar aquest 1,5 milions d'euros a millorar resultats, i no hi ha informe PISA. O sigui, no és una badada. És un acte d'incompetència brutal. Firmes un contracte amb l'OCDE perquè et resolgui un problema educatiu i a continuació no fas l'informe de l'OCDE per poder treballar. Què és això?
1: Aviam, tinc la Lola García també connectada. Hola, Lola, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Estàs escoltant...
2: Aquí, sentim-vos.
1: Oh, sí,
2: sí, sí, tot el matí. Us he escoltat molt interessant.
1: Sí, sí, jo crec que la conversa amb la consellera... Mira que a vegades entrevistar consellers és... políticament complicat, diríem, eh?
3: Però és avorrit.
1: És avorrit. Jordi. Però bueno, col·locar per dimarts està bé avui, sí. Aviam, què dius, Lola?
2: No, és que, a veure, jo no tinc nens i, per tant, el meu coneixement de l'escola directa no és. Jo sí que crec que faig una anàlisi més polític, si voleu. A mi em sembla que portem anys... O sigui, hi ha dos plans. Hi ha el pla de portar molts anys de no inversió en l'escola. Són 10 anys de crisi, 3 de pandèmia, en fi, hem estat distrets amb altres coses també. En fi, tot ha contribuït a que el que era una escola que jo crec que doncs, teníem una de les escoles que podíem estar cofois amb ella, doncs se'ns ha enfonsat. Si això afegim que estem en un moment que això ho reflecteix PISA, que a tot el món doncs, hi ha el problema dels mòbils i de la intel·ligència artificial, de la comprensió lectora, en fi, de les dificultats que tenim tots, perquè no són només els nens, sinó nosaltres també, per la concentració, no? I per, per entendre doncs, textos llargs i per la lectura, doncs clar, és la tempesta perfecta. És la tempesta perfecta. I a sobre afegim, en el conflicte ja més concret d'ara, no? amb els sindicats, doncs que els problemes de representativitat no només els tenen els polítics, també els tenen els sindicats. I si voleu, després entrem aquí. Però també jo crec que hi ha uns problemes de

0: de a qui representen específicament els sindicats i com fan les negociacions, que també està influint en que aquest conflicte sigui doncs, especialment llarg i especialment conflictiu, valgui la redundància.
1: Toni Aira?
2: Sí, mira, una prèvia amb això que deia el Joan sobre, la, per exemple, la universitat. Jo fa molt de temps que aposto per l'avaluació continuada a l'aula i potenciar cada vegada més les presentacions orals. És més feina, hi ha profes que han tirat la tovallola, hi ha hagut discursos públics, escrits de professors que portaven 20 o 30 anys fent-ho i han dit ja no ho podem, no ens sabem fer aquesta nova fornada de gent que arriba, no hi connectem, no podem, però has de fer-ho, és que has de donar-li una volta, és més feina, però has de treballar més, has de corregir més. Jo he tornat a corregir treballs escrits a mà, amb la lletra que tenim tots plegats, que com que gairebé no escrivim, bueno, doncs encara ens l'entrenem
3: menys. Element 2, la cal·ligrafia a les criatures ha desaparegut.
4: I les faltes d'ortografia s'han disparat.
2: Correcte, sí. I per tant, però això també és estructuralment. Per tant, tot és més complicat, però si vols ho fas, i el retorn hi és, perquè els estudiants, si els estimules, et donen retorn i fan feina. Però anant a la consellera, jo l'he vista desconcertada, en certa manera, com amb una idea de jo no m'ho mereixo, això. Te recordes la pel·lícula aquella, Dios mío, que he hecho yo para merecer esto? Doncs una mica era això, i jo crec que
3: sin
2: hi ha...
3: Dios mío.
2: Sin Dios mío. Sindicats meus, diria. El cas és que sí que és veritat que hi ha una part en què ella ha heretat un sector molt complicat. També és veritat que l'excusa de les retallades fa temps que se'ls hi va acabar. Jo crec que hi havia gent que vivia molt bé de l'excusa constant de les retallades per dir que s'estaven revertint. Però quants governs hem tingut ja des d'aquelles retallades que tots ens han venut que els seus pressupostos havien sigut els més socials de la història i els que revertien les retallades? No es poden revertir 25 vegades les retallades i seguir arrepenjant. I no ho fan, perquè ja no ho poden fer. I per tant, ara queda al descobert moltes altres mancances que anaven més enllà i que no només es deriven d'això. El problema que té la consellera, o el que tenim tots plegats, és que ella potser no ho mereix com a en si mateixa per aquesta crisi, molt acumulada, però sobretot no ho mereixen els alumnes i no ho mereix la societat. Hi ha motiu per estar emprenyats, però el govern ha tingut errades també, el que dèiem ara. És a dir, que hi ha uns sindicats que fan una mobilització com la d'avui, que sincerament no s'entén el primer dia de classe, sí.
5: No s'entén.
2: Hi ha una part de reivindicació que sí que es pot fer, és obvi. Hi ha motiu per mobilitzar-se? Sí. Quin tipus de mobilització? I en quin tempo? Abans de les vacances, quan el president ja va estar malalt, els del Polònia van fer un gag, Jordi, agafant una cançó d'aquesta, la Luke Big Bang, El meu amor se n'ha anat de vacances, deia El meu govern se n'ha anat de vacances. Aquest govern, aquest estiu, amb la qüestió de l'ensenyament, sí, ha marxat de vacances, però els sindicats també. Tothom té dret al descans, evidentment, com Pedro Sánchez amb la crisi de Ceuta. Però en certs contextos estaria bé que la gent percebés que més enllà dels parèntesis vacacionals que podem tenir tots, home, si hi ha una crisi tan real, no pot ser que te'n vagis quan s'acaba el curs lectiu i despertis el dia abans
3: que comenci tot. És comprensible, és a dir, sí. Quan dic que tot és poc comprensible, significa que el govern arriba a un acord amb dos sindicats, que no són els majoritaris, que són Comissions Obreres i la UGT. Després arriba a un acord amb el majoritari, amb l'USTEC, que posa en debat amb els seus socis la possibilitat de fer de tirar endavant el que s'ha arribat a un acord i diuen que no.
2: Per tant, aquí hi ha la part...
3: És els Monty Python.
2: Aquí hi ha la part que amb ella la descarrega una mica, perquè és obvi que no és una responsabilitat només del departament i que la capçala. Però jo sempre dic, qui té més poder té més responsabilitat. Aquí la té la conselleria. I la té el govern. I en el cas de la senyora Niubó, doncs escolta, ho hem dit, ha viscut una sèrie de capítols. És a dir, que no serien qualsevol cosa, que si el PSC estigués a l'oposició n'hauria demanat el cap, també. En el cas de Pisa no pot ser que cessis a la teva número 2 i no te'n vagis tu pel que va passar, perquè era molt gros el que va passar. Però s'acumula a proves que es van fer que no tenien ni cap ni peus, que tenien errades molt importants, que van tenir conseqüències. El problema que tenim a la nostra societat, i als governs en general, és que hem identificat que si cesses algú, ja et diran, ningú t'ho reconeixerà i només t'abonaran, i el president Illa, com que va vestir aquesta idea del govern de la gestió eficaç que s'interessa per les coses que interessen a la gent, quan fracassa amb això no pot actuar totalment en conseqüència, perquè si cesses la consellera és com admetre que ho has fet malament, i és que ja ho veu tothom.
3: Un segon altre, Lola deies?
0: No, amb això dels sindicats que parlàveu, a mi m'agradaria saber per què es produeix aquesta, o sigui, quan l'USTEC arriba a un acord i es passa 4 o 5 dies explicant als docents que aquest acord és bo i que s'ha de votar, perquè després, quan va a l'assemblea ho rebutja. Perquè resulta que els sindicats no estan representant els docents, perquè el malestar dels docents va més enllà del que reivindicava la USTEC, que pràcticament ho centrava tot en la qüestió salarial, perquè és així. O sigui, què està passant? O sigui, perquè de vegades, clar, hi ha un malestar en el professorat que és molt difús, i els malestars difusos són després difícils d'aterrar en una negociació, no? Si no sabem per què es produeix això, perquè és que és molt greu, o sigui, no? Amb qui negocies, no? Si resulta que el que tens al davant després no té la garantia de representar
1: el
0: professorat. Això significa que realment la situació del professorat, el malestar és molt profund, i clar, efectivament això no se soluciona en una negociació d'un mes, perquè jo crec que va més enllà, a més del professorat. O sigui, ara estem molt concentrats en les vagues, però si volem canvis com els que estan reclamant ara, que tenen més a veure no només en condicions laborals, no només en augmentar el nombre de professors o d'altre tipus de professionals, sinó que van més enllà i van més al model, clar, llavors els pares també han de dir alguna cosa. Llavors els pedagogs també haurien de dir alguna cosa, no?
3: Otbou.
1: A veure, els sindicats segur que han comès errors. A mi, en la línia del que deia fa una estona la Mònica, em sembla que haurien de ser segurament una mica més conscients que quan disputen una batalla amb la conselleria per reformar l'educació a fons, també haurien de ser conscients que també hi ha una batalla en paral·lel, que és la batalla del relat i la batalla de la narrativa, i que per molta gent costa molt d'entendre que el primer dia, que és un dia tan sensible per molta gent, hi hagi una vaga convocada. Dit això, les mobilitzacions sempre serveixen per posar el dit a la nafra en moments complicats. A mi no em sembla que hi hagi hagut un problema de vacances equiparable per les dues bandes. Els sindicats, des del primer dia que va començar el problema en el curs passat, han estat sempre públicament disposats a seure's a la taula de negociació amb la conselleria. I que la conselleria no ho ha estat no és una cosa que pensi jo, és una cosa que el govern, a través de la portaveu Sílvia Paneque, i primer a través del conseller Dalmau i després a través de la consellera Niubó, van estar repetint durant setmanes i setmanes i setmanes que ells no estaven disposats a negociar, perquè l'acord que havien tancat amb els sindicats minoritaris, que eren Focos i UGT, ja era vàlid, ja servia per passar de fase, i vinga, tots endavant. I això és el que va generar, en primera instància, la onada de mobilització que hi va haver després. Sobre per què s'assigna per part de la direcció de l'USTEC un acord amb la consellera Niubó que després la resta de professors rebutgen. Es poden fer moltes crítiques a la direcció de l'USTEC, però jo crec que ho han explicat, que és perquè hi ha hagut un canvi en la metodologia d'organització entre els sindicats, i es va dir des del primer moment que se sotmetria a votació l'acord al qual s'havia arribat. I en aquell moment hi havia una divergència estratègica entre els partidaris de dir tanquem el curs amb millores i continuem mobilitzant-nos el curs que ve, o no tanquem el curs amb millores perquè és una victòria. Aquesta mena de divergències estratègiques...
3: De totes maneres,
1: sempre
3: ho estem portant al terreny més polític, que és el que menys m'agrada d'aquesta història. És a dir, jo crec que és veritat, s'ha d'arreglar, sí, molt bé, que s'arriba a un acord, però la base de tot no s'arreglarà. Well, i això no és d'avui per demà, i jo crec que aquest és el gran problema. El problema és el que diu l'informe PISA. No és que si hi ha una manifestació i que hi ha unes vagues, que hi ha no sé què, que la consellera... Jo crec que això la gent ja se li enrefot, menys els mestres, evidentment, i menys el govern. Un segon. Però aquí hem de veure que estem jugant-nos al futur de les nostres criatures, tu! Que estem jugant al futur de les nostres criatures, que arriben a casa, estan enganxades totes, com els pares, sí, al telèfon mòbil, i que...
0: Però Jordi, jo crec que el problema, efectivament, és de model, i que s'han de canviar coses. Entre altres coses, s'ha de canviar també la manera d'ensenyar. O sigui, abans vosaltres mateixos posàveu exemples, els que feu classes a la universitat, posàveu exemples de com us esteu plantejant canviar determinades coses.
2: Ja ho fem, sí.
0: Perquè tenim al davant uns reptes tecnològics i una manera de relacionar-se de les noves generacions que no teníem abans. I tot això s'ha de repensar i s'ha de canviar. O sigui, la manera d'ensenyar d'ara probablement no és la de fa 10 anys, o fins i tot 5,
4: Clar, però algú ha de començar aquesta feina, aquest encàrrec de anem a repensar com volem ensenyar.
0: I això no es fa en una negociació sindical.
4: No, però algú ha de començar a fer-ho, algú ha de posar-ho damunt la taula.
1: No es fa, o sí, perquè si resulta que després, quan entrem en el detall de tot el debat cultural i dels models amb la consellera... la resposta... No, evidentment que no només, però...
0: Perquè, clar, llavors entres en una negociació sindical, al final és un camí de cromos.
1: Sí,
3: correcte.
0: Si jo poso això, tu treus això i...
3: No, jo el que volem dir és que he de marxar. Hi han coses que crec que s'han de començar a parlar, i aquí crec que és on la consellera, més enllà del que passi ara amb els sindicats, jo crec que s'ha de començar a haver-hi una taula de veure com... Com ho resolem, això? És a dir, com resolem la capacitat lectora de les criatures? Que és que estem en un moment molt greu, que les criatures no llegeixen. Una. Segona, com fem el tema de les matemàtiques? Escolta, jo no dic que m'ensenyin la taula de multiplicar cantant, com feien a la meva època. O sí, no ho sé. O sí, la Laura diu, potser sí, que és una solució. Potser cantant versions de la Taylor Swift, però fem-ho cantant... No ho sé. És a dir, en aquella època era obligatori. Jo em sé la taula de multiplicar perquè me la van ensenyar cantant. I després hi ha una altra cosa que ha dit també la consellera, que m'he quedat bastant parat, que és la quantitat de baixes que hi ha en els mestres. Sí. I sobretot ha dit... en les mestres joves, i que són llargues, i que es repeteixen circumstancialment, i jo li he preguntat, això sona a vaga de zel i a tirar pilotes fora?
2: No, però això té una explicació que potser no va només amb el que passa a l'aula, com el que està passant en tot això. És a dir, jo amb aquesta crisi crec que hem de ser molt comprensius i alhora molt crítics.
3: Ara continuarà de seguir el Toni Aire aquí al Món RQ, però són les 10 i 33 minuts. Un segon, sisplau.
5: Volver a Europa.
6: Volver a levantar la copa.
7: Volver a Neptuno.
8: A Cibeles.
9: A Canaletas.
10: A la Plaza Nueva.
11: A la Plaza Mayor.
12: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions, amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
13: Xato! S'estiu s'acaba.
14: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construïm junts. Obramat.
16: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
17: Doncs jo només sento la carretera.
16: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
18: Bé, ja som a casa.
19: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
18: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
19: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
18: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
21: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
22: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedia. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedia, un mundo de ideas.
23: ¿Buscas pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
24: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
25: Que l'any serien... 1, 2, 3...
24: Més de 2.400 euros.
25: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
24: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
1: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: El perquè de tot plegat.
9: 6 minuts per sobre de 2:15 del matí. Sou aquí al Món RAC1, amb Basté, que ens ha deixat un moment. I continuem aquí en tertúlia amb la Lola García, amb l'Otbo, amb en Joan López Alegre, també Toni Aire, la Laura Rossell, que avui a més trepitja l'ull de poll. Toni Aire, m'havies demanat paraula perquè el Jordi t'ha deixat allò a mitja frase, però un moment, deixa'm que expliqui una notícia d'última hora. Un ferit amb arma de foc que hi ha hagut a Sabadell. De fet, els Mossos d'Esquadra van rebre ahir al vespre un avís que havien disparat un home que circulava en motocicleta per un carrer de la urbanització Can Espinós. Això és a Gavà. El van disparar des d'un vehicle, se'l van endur ferit al maleter. Quan van arribar els agents, van trobar la motocicleta, la sang a terra, però no hi havia res més. Al cap d'unes hores, a Sabadell, com deien, van localitzar el titular d'aquesta motocicleta amb una ferida de bala, el van dur a l'hospital i ara mateix està ingressat en estat greu. Toni Aire.
10: Una mica Fargo, això que acabes d'explicar.
26: Sí, el van tirotejar a Gavà.
9: El van fotre al
26: maleter. Mentre anava amb moto.
0: A Gavà és Can Espinós. Can Espinós és un barri bastant deprimit de Gavà, on hi ha bastants problemes de drogues.
26: I llavors el fiquen en un maleter i el porten ferit fins a Sabadell?
9: I el deixen a Sabadell perquè els Mossos allà? El troben allà.
26: Sí. Inexplicable tot, no?
10: Bueno, o massa explicable, sí. Bueno, el concepte
9: és... Va, tanquem el tema
10: sí,
9: d'educació.
10: Sí, molt ràpid. Jo simplement el que deia és que amb això, amb el que estem vivint, hem de ser molt comprensius i alhora crítics. Per què? Perquè... Per dos motius. Un, perquè aquesta crisi de l'ensenyament no és només una crisi de l'ensenyament. I ara ho estàvem dient. Quan parlem de solucions al que està passant, va molt més enllà de l'aula. I aquesta crisi de l'ensenyament és una crisi social, és també una crisi de valors, és una crisi de referents, és una crisi relacional, és una crisi de les famílies. S'hi ajunten moltíssimes coses. Per tant, hi tenim molta part tots plegats. Tinguem fills o no tinguem fills, tots ho hem estat. Però és així. La part que jo crec que...
0: La crisi lectora generalitzada.
10: Sí, sí, és a dir, és el que ho hem dit mil vegades i ja últimament ho postilem molt, no? És a dir, el que, enganxats a la xarxa com els pares o com nosaltres, com els grans, evidentment. És a dir, al final ells han reproduït un esquema... Potser s'ha accentuat per als consums, per ser un aborigen digital en comptes d'un immigrant digital, tot el que vulguis. Però la idea és, siguem comprensius amb això, perquè hi ha motius, però també a vegades siguem crítics. I siguem crítics amb tots, perquè amb el govern hem sigut molt crítics, i hi ha motiu, ho hem dit ara, també té un acumulat, també ho té un context, també els resultats no els podem demanar per ja i no arribaran ja a reformes que s'estan fent, però els sindicats també, el que dèiem, el que comentàvem ara, sí que hi ha una complicació de la formulació de les dinàmiques sindicals, el que vulguis, però també tots som conscients que hi ha una competència sindical amb un any d'eleccions sindicals, que hi ha hagut estires i arronses entre ells, qui pot més, qui no, qui desautoritza, qui no, i amb això jo crec que també hem de ser conscients o crítics perquè hem tingut la canalla pel mig. Jo crec que el que no pot ser és que en general aquests dies, sembla que comentàveu aquest matí, a propòsit, no sé si a Laura o a algun de vosaltres, en tot cas, que posem els sensors i parlem amb gent que són mestres o gent que tenim al nostre entorn amb casuístiques al voltant d'això. Jo les últimes setmanes també ho he fet. I parles amb molt de mestre. Molt de mestre, amb molta vocació, molt cansat i en molts casos molt ideologitzat també. En alguns d'aquests casos, molt ideologitzat, però del nivell doncs que la CUP se li queda curta, parlant i buscant la resposta del que està passant, em va dir, mira, no es fa una cosa ben feta, ensenyament, des de les PAP. Que jo vaig dir, què són les PAP? Ja comencem a parlar amb argot. Diu, PAP, PAP, proves d'accés al professorat, que ho va fer Irene Rigau fa més de 12 anys o 15 anys. I jo dic, de debò no s'ha fet res bé en l'àmbit de l'ensenyament, i tu ho creus, des del moment en què Elena Rigau era consellera i quants anys fa d'això, i em va dir, sí, jo no els votaré mai. Diu, però no s'ha encertat ni una des de llavors. Llavors, pum, pum, pum, et desenvolupa. Realment, si això és així, si aquest sentir és així, és que entre tots plegats ho hem fet molt malament, no val l'excusa ja de que vam estar durant el procés pensant en altres coses, perquè estan dient en tots els sectors que no és cert.
0: Llavors,
10: Perdó?
0: Toni? Que tot és bastant més complicat.
10: No, però si quan hi havia la Rigau tenien una socialment, crisi econòmica i financera que va fer saltar tots els governs pels aires.
0: Sí, sí, és a dir, però socialment tot és més complicat.
10: Ah, és el que deia aquí. És a dir, la part aquesta de la crisi social. És a dir, no és una crisi només d'ensenyament, efectivament. Sí, sí.
2: Només per acabar de dir una cosa que abans també m'he quedat a mitges, que és que, evidentment, el paper dels sindicats no ha estat immaculat. Sempre es cometen errors tàctics i errors estratègics. Però jo no desacoblaria tant el debat sobre el model de fons dels problemes culturals i econòmics i de segregació que van relacionats amb els problemes del món de l'ensenyament amb el problema que tenen els sindicats i el departament. Perquè si resulta que quan la consellera ha de respondre totes les millores que van adreçades a solucionar el problema de fons, ha de recórrer a coses que sorgeixen de l'acord que signa amb els sindicats perquè porten mesos mobilitzats, deu ser que l'efecte de la mobilització és positiu també en la consecució de millores. És a dir, si el govern estava dient l'any passat que l'acord que havien signat amb Comissions i UGT era la panacea absoluta pels pròxims no sé quants anys, i ara de cop i volta han d'admetre que hi ha d'haver encara moltes més millores però que han de ser progressives, és també perquè hi ha una pressió dels mestres i dels sindicats que protesten, que s'organitzen, que evidentment cometen errors estratègics i tàctics, però que piquen pedra a banda de fer-ho a les aules també en l'organització per aconseguir aquestes
10: millores. En part millores. Això i en part que els governs o també i els partits polítics això diuen que hi ha coses que no podran ser mai, que és un posicionament polític. Aquest és el mateix govern que deia ni amnistia ni nada d'eso, i al final ha acabat de pactar.
3: Sí, no sé si la Mònica em deixa dir
10: una
3: cosa.
10: Per una pressió sindical.
3: Però ara que comença el curs escolar, puc?
9: Sí, sí. Gràcies, és que ja quan dius, no sé si em deixa, ja saps que et deixaré.
3: No, però jo demano permís.
5: No, és veritat, no demanes permís mai. No, només jo avui perquè és el primer dia, per quedar
3: puc,
5: bé.
3: Puc?
9: I tant, va.
3: Gràcies. No, jo només volia dir, ara que comença el curs escolar i el curs polític, no oblidem una cosa, o sigui, jo sóc, i ho reconec, dels que vaig comprar, i em semblava molt positiva, la idea d'Illa de, escolti, deixem els dies històrics, deixem el processisme, deixem les grans històries, i anem a la gestió, la gestió, la gestió, la gestió, la gestió. Però, ull per què? Illa ha arribat a la meitat del seu mandat, i la situació és que, efectivament, aquí no hi ha processisme, però clar, va plegar a començaments d'estiu la consellera de Serveis Socials. Ha dimitit, durant aquests dies del mes d'agost, el segon de la Conselleria d'Interior. S'ha cessat a la segona de la Conselleria d'Ensenyament. Hi han vagues de bibliotecaris, hi han vagues de salut, o sigui...
10: El transport.
3: El transport, sí senyor. Arribats a la meitat, tan sols a la meitat del mandat, tan sols a la meitat del mandat, la idea que se'ns va vendre, que era la gestió, ja no podem afegir l'habitatge, a dia d'avui és un fracàs i crec que això és una cosa que n'hem de ser conscients i sobretot és un govern d'esquerres i per tant quan hi ha una manifestació de sindicats és més afí a aquest govern que si hi hagués un govern com els que hi havia hagut abans de Convergència o de Junts, per tant això és fuego amigo. I jo crec que Illa, a part de fer sessions de control on s'enfada molt i posa aquest paper tan seriot i tal, té a dia d'avui un problema perquè la base de lo que ell ens va prometre en aquest mandat no està sortint bé.
9: Crec que hi ha una crisi generalitzada, com deia el Toni Aira, hem parlat de l'ensenyament, però hi portàvem el doctor Torralba justament per veure si ens podia guiar una mica, perquè cada dia que ens llevem anem pel pedregar. Ahir, amb la victòria de l'extrema dreta en un land alemany, a més, a 3 escons de la majoria absoluta. Què està passant? Amb la crisi a Ceuta, que cada dia tenim un nou episodi, avui que més esquitxat per un presumpte cas d'espionatge al mòbil de Pedro Sánchez, si les autoritats del Marroc li haurien punxat amb el programari Pegasus. És a dir, la crisi és global. És global i afecta tots els àmbits. És a dir, que tampoc és fàcil per Salvador Illa sortir-se'n perquè crec que el planeta ara mateix ha de fer un replantejament en molts àmbits.
3: Sí, però el plan era que ell fos una espècie de Merkel, ja que has parlat d'Alemanya, una espècie de senyor, no que ningú s'ofengui.
5: Ostres!
3: Una alarma.
9: Què ha estat això?
10: Sí. És una alarma de,
9: l'alarma del Joan López Herrera, però què és? A tres quarts d'onze, de què t'avisa?
3: Això vol dir que... Això vol dir que ha entrat algú a casa meva.
10: Ai, què dius ara?
9: No.
3: Sí, però vol dir que ha entrat
9: algú de casa teva que ara desconnecta l'alarma, no un intrus.
3: Que no ha desconnectat l'alarma.
9: Pensava que era una alarma perquè, com que abans potser havies dit que t'agradava la consellera, doncs he pensat que el mòbil l'avisa de on t'estàs anant ideològicament. Va, segueix, Joan.
3: No. El que volia dir és que, clar, ell ens va vendre, que heu parlat d'Alemanya, aquest paper com d'Angela Merkel, de que sóc un senyor avorrit, però de això, que no tindré cap mena d'estirabot, però les coses
0: fins i tot
3: no estan funcionant.
0: Moment, Lola. A Alemanya, aquest estat de l'Alta Saxònia que ha tingut aquests resultats, té una renda per càpita superior a la mitjana d'Espanya.
3: Sí. Ja.
0: I tenen aquest resultat electoral perquè és fruit d'un malestar. Vull dir, o sigui, imagineu-vos, tot i ser més rics que nosaltres, hi ha aquest resultat, que és l'expressió, efectivament, d'un espòs. O sigui, per què? Doncs perquè estem en un moment en el qual tot és inseguretat, o sigui, inseguretat econòmica, encara que jo crec que encara a Espanya la situació és millor, però clar, a Alemanya la situació de la indústria és la que és. Pors sobre l'economia sempre n'hi ha, perquè encara que l'atur sigui baix en aquest moment, doncs la gent té por a perdre la feina per la intel·ligència artificial, els preus, la inflació, que és un dels elements que sempre fan canviar políticament les situacions. Ho vam veure amb el Donald Trump en les eleccions, que la inflació va ser determinant. A Alemanya està passant també, no diguem a l'Alemanya de la República de Weimar, no? O sigui, hi ha coses que estan passant, i jo crec que el tema de la inflació és molt important, que estan provocant, el tema tecnològic, que estan provocant que tinguem crisis per tot arreu. I l'escola que estàvem parlant ara és com un petit... és com tot concentrat, ho concentra tot. Els problemes socials, la tecnologia, els valors, la immigració, tot en les aules està tot això concentrat.
10: Sí, pensa que també l'èxit d'aquestes formacions polítiques ultres viu molt del fracàs també dels altres. I aquí juga no només una gestió que pugui ser més o menys deficient. Qui digui que es pot arreglar tot, menteix, fa populisme, també amb la qüestió migratòria, també amb la qüestió econòmica, de l'habitatge, de la salut, etc. I molts d'aquests partits ho diuen i menteixen, perquè no tot se pot solucionar, ni es pot solucionar al moment, etc. Els altres, per tant, són un fracàs total i absolut? No. El que passa és que vivim en aquesta societat amb la necessitat constant de vendre en positiu aquesta societat i aquesta política, de vendre en positiu tot el que fas, de no assumir cap error, perquè el mínim error que assumeixis els altres no t'ho reconeixeran, sinó que aprofitaran per lapidar-te. Per tant, l'oposició sempre representa que el dia que estem vivint és la fi del món i el pitjor dia que pugui ser i que tindrà les pitjors conseqüències sobre les nostres vides, i el govern de tot resulta que tot el que fa és això, el pressupost més social, la fita més que marca un abans i un després, i com que tot això es dissocia molt del dia a dia de la gent, la sensació de desconnexió, i ja no només de malestar, sinó de sensació de fracàs real a molts àmbits, hi és. I això hi ha qui ho sap recollir bé, perquè sap assenyalar bé, sap insultar bé, i de moment no té el plom a les ales que tenen altres, perquè, diguem-ho tot, és a dir, ara el que passa en partits com l'AFD, o el que passa, o el que ha passat amb Farage, o el que ha passat amb Le Pen, o el que passa amb Aliança, o amb tantes altres partits, és que de moment, hi ha gent que els hi dona una presumpció de bondat que els altres ja els hi va donar fa temps. És que no ho recordem, però hi ha partits que ara estan molt cremats, que van aixecar moltes expectatives, moltes il·lusions, que han tingut molts bons resultats, que han governat durant molt de temps, que han tingut lideratges molt potents i que han fet moltes coses, però ara sí que hi ha una sensació de cremament general. Hi ha una part explicable, i ho apuntàvem ara quan parlàvem de l'escola, veníem, i de les retallades, hi ha una generació que ha crescut amb una crisi econòmica i financera brutal, que va viure viure amb una crisi, la crisi pels refugiats a Europa, la crisi de l'energètica, la crisi derivada de tenir una guerra aquí a la cantonada, la crisi pandèmica, és a dir, tot això era obvi que tindria conseqüències, i tot això era obvi que desgastaria molt a molts governs, moltes marques polítiques, molts lideratges.
0: Estem patint les conseqüències de tot això.
10: Una part molt important, però... sí, el problema és que jo crec que res no és per sempre. Ara hi ha partits que segueixen una onada i que estan emergint. El problema està, i els altres, que potser faran que s'eternitzi això. És a dir, que potser no reaccionaran d'una vegada, perquè amb crits només, imitant aquesta gent, no ens en sortirem.
3: Jo crec que és inevitable que governi a AfD, a Saxònia. Us ho dic així de clar. O sigui,
26: inevitable des de quin punt de vista?
3: Des del punt de vista de que... jo no sóc,
0: és que probablement és convenient.
3: No, jo no sóc, jo no seria votant de AfD si fos alemany, però crec que quan algú treu un 44%, intentar que un partit demòcrata cristià com la CDU pacti amb un partit d'extrema esquerra, hereu del Partit Comunista de l'Alemanya Oriental, com és Die Linke, per evitar que un partit que pràcticament ha tret majoria absoluta governi, és antidemocràtic. I que, per tant...
10: Perdona, doncs... és més que antidemocràtic, és lesiu i és un fracàs. A Badalona, després... ho vam veure, a Badalona van pactar tots contra l'Albiol quan li faltava no res per la majoria absoluta, va ser un fracàs estrepitós que no s'entenia, perquè què feien els comuns amb els convergents, amb els socialistes, amb Esquerra i amb la...
3: I després una altra
2: cosa. És antidemocràtic que governi un partit.
0: S'ha distingut una cosa. Jo crec que s'ha de veure cada cas en concret, perquè... Tampoc la norma ara no pot ser, o sigui, de la mateixa manera que no ha funcionat el mai de la vida amb aquests no es pacta res i no se'ls deixa arribar, tampoc crec que funcioni, doncs ara són com la resta, i que, o sigui, facilitar-los la vida tampoc.
3: Bueno, jo el que penso, si em permeteu, és que aquests partits extrems, doncs extrema esquerra i extrema dreta, quan han arribat al govern tenim experiències diferents. És doncs no... a Grècia va arribar Syriza, que era un partit d'extrema esquerra, va ser un punyetero desastre, va ser encara pitjor,
0: sí, però,
3: i a dia d'avui porta no sé quants anys governant el centre-dreta.
0: Sempre estem amb el mateix. O sigui, molt que l'extrema esquerra no t'agradi, una cosa és l'extrema esquerra que estem veient a aquest estat i que vol pactar amb ells, que és una extrema esquerra
2: democràtica,
0: racista.
2: I una altra cosa
0: és,
2: sí, però...
0: és Syriza, que jo sàpiga, no és racista.
2: Però, i que hi ha una altra divisió, hi ha la divisió entre els partits democràtics i els partits no democràtics.
3: Vull que una cosa...
2: No és necessàriament més convenient per la democràcia deixar governar un partit que té en darrera instància l'aspiració de substituir la democràcia per un altre règim, com ha passat en el passat, per més que tingui el 44% dels vots. No necessàriament és
3: perdona,
2: més convenient.
3: Die Linke i AfD són dos extrems, però la legislació alemana sobre què es pot presentar a les eleccions o no és molt més estricta que la nostra. O sigui, un partit, ja que parlem d'AfD, un partit que fos neonazi, senzillament a Alemanya està prohibit. Val? Per tant, AfD, AfD és un partit
0: vigilat.
3: Extremista,
0: és
3: ja ho he dit jo.
0: El pas previ, pràcticament.
3: No, escolta'm, AfD...
0: Està vigilat per
3: AfD proposa secret. Coses com referèndums a l'estil de Suïssa, límits de 8 anys en els mandats, una Europa sobirana,
0: sí,
3: i si té que sortir de la moneda...
2: I té candidats que diuen que no tots els oficials de les SAS eren criminals.
3: I aquests candidats
2: han de ser... I reunions amb les
3: organitzacions. I aquests candidats han de ser repudiables
2: i expulsables. I reunions sistemàtiques...
3: I també hi ha alcaldes que l'altre dia sortia de no sé quin poble que surti i diu puta Espanya. O sigui, els senyors que a la festa major... La gent radical que diu bajanades ha de ser expulsable de qualsevol partit.
2: Una bajanada més grossa que comparar puta Espanya amb el nazisme, sincerament.
3: Però un moment, AfD és un partit que pot tenir un programa que a mi personalment, amb molts dels seus punts, puc no compartir, però... no és un partit nazi. I el que estic dient jo és que, perquè senzillament la legislació alemana no ho permet. Igual que dir que Die Linke, que és un partit neocomunista i d'extrema esquerra, és un partit continuador directe del règim de l'Alemanya Oriental, tampoc seria correcte. Vale? Per tant, això és un fet. Això és un fet.
2: Alternativa per Alemanya té vincles orgànics amb organitzacions de neonazis, ha tingut candidats que han reivindicat les SS o els oficials de les SS i la senyora...
3: Un moment, deixa'm acabar.
6: Un moment, Ot.
2: és una cosa és tan evident que la senyora Le Pen va trencar els seus llaços amb Alternativa per Alemanya precisament per aquesta
3: raó.
2: Si no podem fer que la conversa parteixi de l'evidència que Alternativa per Alemanya és una extrema dreta bastant més perillosa que la resta d'extrema dretes que hi ha a Europa en aquests moments, perquè té una vinculació orgànica, com deia la Lola, vigilada pels serveis secrets amb organitzacions oberta i desacomplexadament neonazis, no anirem al lloc.
3: Ot, escolta'm, si és que estem dient pràcticament el mateix, t'estic dient, qualsevol persona que en un partit polític tingui vinculacions amb el nazisme o amb el comunisme-stalinisme ha de ser repudiable i perseguible. Això no hi ha cap mena de dubte.
2: No són individus, és una cosa que està en el substrat del projecte polític.
3: No. Aliança per Alemanya té un programa. Es pot presentar legalment a Alemanya i, ull, perquè ho acabo d'explicar, Alemanya ha una legislació molt estricta sobre què és un partit nazi o no i sobre què es pot presentar a Alemanya, perquè el nazisme, abans el Jordi parlava amb la consellera, a partir de quin curs explicava Espanya, el franquisme i tal. Alemanya s'estudia què és la Shoah, què va passar a Alemanya, quina responsabilitat tenen els bisavis i els tataravis dels nens d'ara des de la primària alemana, vale? Les persones que puguin tenir vincles, i efectivament ho has dit molt bé, el partit de Marine Le Pen va trencar amb aquesta gent, estan en un altre grup més radical, el Parlament Europeu, però el que dic jo és, aquesta gent, centrar el debat amb aquesta gent jo crec que és un error. Han tret un 44%, han tret vot que ve de tots els partits polítics, la socialdemocràcia alemana és residual en aquests moments a Saxònia, absolutament residual.
2: Parles com si no tinguéssim un precedent històric exactament amb aquests termes.
3: No t'equivoquis. No té res a veure el Partit Nacional Socialista Alemany amb AfD. No hi ha cap punt del programa d'AfD que parli d'etnicisme... No hi ha cap punt d'AfD que parli de la invasió d'altres territoris. No. És una frivolització comparar una cosa amb l'altra.
2: Però si acabes de comparar-ho amb el
3: programa d'Espanya. I és una frivolització comparar l'Alemanya dels anys 30
9: alhora no, sisplau. No es pot entendre el que dieu. Dóna'm un, sisplau.
3: Jo vull insistir. Mònica, quan algú treu un 44%
9: pas,
3: a tants pocs quilòmetres de Berlín, la culpa no és d'AfD. I dir-ho i liquidar-ho merament dient aquests són uns neonazis és una simplificació.
9: Lola.
2: Sí.
0: No, només afegir. Tampoc estava en el programa de Hitler matar milers de jueus, eh? O sigui, hi ha coses que no es posen als programes.
3: Però sí, de la raça ària, si ho deia obertament, Lola. Vale?
0: Sí,
3: i per tant...
2: Ells parlen de remigració i de deportació massiva.
0: Obrirem tants centres de concentració per carregar-nos... No, això no estava...
10: Bueno, el problema de fons és que amb això, Joan, has perdut bona part de tota la força que deies quan has comparat allò de puta Espanya amb allò de la salutació nazi o el Heil Hitler o el que hagis dit. El concepte és veritat, no es poden comparar tal qual. Els fenòmens... Mira, Mark Twain deia que la història no repeteix però rima. El que està passant ara rima bastant amb el que vam viure. No repeteix, evidentment, no repetirà igual. No sortirà un senyor amb un bigotet petit i amb un serrell ridícul, o no hi haurà, o no faran aquestes coses. Bueno, serrell tenim amb uns cabells bastant peculiars als Estats Units, però m'enteneu. És a dir, no repetirà tal qual. Ara, hi ha hereus. Giorgia Meloni, per exemple... El 2018, quan començava a emergir amb possibilitats reals de ser primera ministra, va renunciar al feixisme per primera vegada. Però ell el reivindicava fins poc abans. Quan va morir Giorgio Almirante, que va ser el cap de gabinet de l'últim ministre de propaganda de Mussolini, era el seu referent. Ella va fer un cartell, van fer un cartell als seus que deia «De Giorgio a Giorgia». Però no hace falta que dices nada más. Era una persona admiradora i que havia crescut amb les joventuts feixistes. Aquella dona, formalment, va renunciar a això per poder eixamplar la seva base i accedir a ser la presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia. I el que està fent, evidentment, no és el mateix que Mussolini, però hem de veure les regressions que impliquen certes ideologies i certes formacions polítiques a dia d'avui en la societat d'avui en dia. I és obvi que l'Alternativa per Alemanya no és hitleriana en si mateix, però hem de veure els seus postulats, el seu discurs respecte a la immigració, el seu discurs racial, i aquí hi ha un problema gros que el tenim tots i que el tenim també a casa. Només apuntant una idea, aquesta gent farà aquest discurs, però per què quaia aquest discurs? Perquè ho hem comentat abans, hi ha un emprenyament, hi ha una part d'emprenyament real i estès. Les classes mitjanes estan empobrides i ho vivim des de fa temps. Aquí a Catalunya, ara parlàvem de la tornada al col·le, hi ha hagut un encariment del 15%, per exemple, amb la tornada a l'escola. Uh-huh. Els sous segueixen estancats. Sí. I això afecta unes classes mitjanes que són les mateixes que estan finançant sobre les seves possibilitats uns serveis públics que no funcionen. I això un dia rere l'altre, a més amb uns serveis públics que t'estan dient que no poden donar l'abast perquè la societat ha canviat, aquesta gent hi ha un moment que gira i veu algú que crida i que insulta i tal, i se n'hi va.
26: I que dona consignes i respostes aparentment senzilles, no? I contundents davant de la incapacitat dels partits d'esquerres o de centre-esquerra per donar resposta a totes aquestes problemàtiques.
0: Els de dretes també estan caient, eh?
26: També, però avui hem vist un exemple claríssim amb la consellera. Ha estat incapaç de dir com solucionarà la situació que té ara mateix educació, que va més enllà de les reivindicacions dels sindicats.
3: L'exemple que ha posat de Meloni, jo crec que és molt interessant en molts sentits. Meloni acaba de convertir-se en la primera ministra més longeva de la història d'Itàlia. Meloni acaba d'aconseguir que la Unió Europea li compri la idea de la deportació dels immigrants il·legals, que primer tothom va criticar i que després la Unió Europea ha fet seva. Meloni acaba de fer que un govern socialdemòcrata com el de Dinamarca s'alini amb ella contra les polítiques d'immigració de Pedro Sánchez i el que està passant a Ceuta. I fixa't el que són les coses. Nosaltres, que molta gent aquí que ens escolti podrà pensar que Meloni és d'extrema dreta, per el que tu deies, del seu origen,
10: no,
3: de que havia sigut,
10: evident, no,
3: de que havia sigut militant de les joventuts del moviment social italià, etc. En canvi, a Itàlia té el problema contrari. Acaba de sortir fora del Polo de la Libertat, que és el seu bloc de partits, un tipus, que és un exmilitar, que es diu Binacci, si no ho recordo malament, que està creixent ràpidament, Joan, perquè diu que és una blanda.
10: Però per què ha crescut? Perquè ell havia promès una solució amb la immigració que no ha aconseguit. És a dir, aquest senyor, ara ella, va ser molt llesta amb el tema Schengen i el que està passant a Ceuta i amb Pedro Sánchez per fer l'eslògan. Però a Itàlia, el xup-xup era que aquesta senyora va prometre que en solucionaria la qüestió migratòria, i què ha passat? Que no l'ha solucionat. Uh-huh. Pedro Sánchez, que més viu que la gana, quan va sortir fa uns dies a la ràdio, en obrir el curs, va recordar que l'accés de persones migrants il·legals pel centre del Mediterrani, parlava d'Itàlia, era molt superior que
3: sí,
10: Espanya.
3: Sí, però ella va davant a les enquestes i Sánchez està enfonsat a la gana.
9: Jo tinc el xup-xup de Madrid, que m'espera l'Adrià de les Heres, però l'Otbou volia dir alguna cosa, final. No,
2: dues coses. Primera, fa moltes dècades que l'extrema dreta i els cervells grisos de l'extrema dreta europea es preparen per progressivament anar trencant molts tabús que van sorgir de la Segona Guerra Mundial, per normalitzar simbologia feixista i nazi, per naturalitzar discursos com el de la remigració que fa unes dècades haguessin estat proscrits de l'esfera pública. No sabem què passarà d'aquí 20 anys, però que en partits com Alternativa per Alemanya o com la mateixa senyora Meloni o com fins i tot la senyora Le Pen, encara que es distanciï d'Alternativa per Alemanya, hi ha un pla que no és a 4 o 5 anys vista, sinó que és a moltes dècades, i que el precedent històric que tenim ens diu que els partits feixistes i partits com el partit nazi arriben al poder d'una manera i després s'hi queden d'una altra manera, i aquest precedent històric és comprovat i tots el coneixem, doncs això fa que hàgim d'estar alerta sobre les pistes que donen en aquest sentit d'una manera diferent.
10: I sobre aliança,
2: un moment, deixeu-me acabar, per l'amor de Déu. I en el cas d'Alternativa per Alemanya hi ha proves més que objectives d'això. Dues, a mi em sembla que la Lola toca el moll de l'os, en tot cas, quan diu que el problema és que hi ha una inseguretat econòmica estructural. I en la línia del que deia el Toni, és molt interessant de veure com entre en els sondatges bons que s'han fet entre els votants d'Alternativa per Alemanya a l'Alta Saxònia, hi ha l'índex més alt de votants que creuen que la seva situació econòmica és molt dolenta i que no saben si empitjorarà o canviarà en el futur. I aquí passa exactament el mateix en els baròmetres dels centres d'estudis d'opinió, de les enquestes serioses que es fan en aquest país, que els votants d'Aliança Catalana i de Vox són sistemàticament els partits amb unes bases que estan pitjor econòmicament. Llavors, evidentment, quan tu tens la sensació que el sistema t'ha fallat durant molt de temps i que vols protestar contra aquest sistema, si tot el sistema es replega en dir-te l'enemic és aquest, hi ha una part del vot a l'extrema dreta que hem d'entendre que és una que canalitza políticament una ràbia que la pregunta que ens hem de fer a continuació és com és que no la canalitzen els altres.
10: Com és que movia el cap constantment? És que no parava de moure el cap dient que no.
3: Només vull dir una cosa.
9: Però una molt breu, si us plau, que m'esperen unes connexions.
3: La Segona Guerra Mundial i com va créixer el feixisme i els extrems als anys 30, just fa ara un segle, ara no té res a veure. O sigui, els votants de Rassemblement no són la França de Vichy, els votants de Fratelli no són els de la República de Salo, els votants d'Aliança no són d'Estat Català, els votants de Vox no són falangistes. És una altra història. I si no entenem que el que hi ha és una sensació de desengany i de presa de pèl i d'abandonament d'una part importantíssima de la societat que no té res a veure amb una ideologia radicalitzada, i només assenyalem en els partits i en els seus votants, aquesta gent no pararà de créixer, de créixer.
9: 5 minuts per sobre de les 11 del matí. Acomiado la Lola García, que ens havia demanat de plegar aquesta hora. Lola, fins d'aquí no res, fins d'aquí un altre dimarts. Que vagi molt bé, gràcies.
0: Bon dia.
9: A vosaltres mantinc aquí un moment, però abans passarem per Madrid, perquè l'Adrià de les Heres ha seguit l'entrevista a Alberto Núñez Feijóo que han fet a Antena 3, i bàsicament el titular, Adrià, és que ha dit sobre Ceuta que no havia vist mai una crisi tan mal gestionada, pitjor gestionada.
6: Sí, Alberto Núñez Feijóo ha fet tota mena de crítiques contra el govern espanyol. Per exemple, ha dit que el govern Sánchez està lligat de peus i mans per abordar la crisi a Ceuta. Amb això alimenta la tesi del possible xantatge a Pedro Sánchez des del Marroc. En una entrevista a Antena 3, com dèieu, ha alertat que és una crisi d'estat que està molt mal gestionada, diu que és la pitjor gestionada mai, i diu que el govern Sánchez no hi està responent bé perquè es nega a fer el diagnòstic correcte de la situació.
11: Es una crisis de Estado y el Servicio de Inteligencia tiene que informar en el formato de secreto en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa se niega a dar instrucciones y a facilitar esa comparecencia y, por supuesto, el presidente del Gobierno. Por tanto, aquí hay una crisis de Estado. El presidente del Gobierno no está libre para tomar las decisiones en la defensa de la integridad territorial de nuestro país.
6: Que, per cert, ha parlat també sobre la desclassificació dels informes que farà avui el govern espanyol. Feijóo diu que no n'espera res de tot plegat i diu que confia més en tota la informació que es pugui desprendre de la investigació que ha iniciat l'Audiència Nacional.
9: Amb aquesta jutgessa sospitosa, segons el PSOE, perquè havia estat regidora del Partit Popular, això sí, com a independent, a l'Ajuntament de Madrid ara fa unes dècades. Sí. Gràcies, Delas.
26: Delas.
6: Déu, que vagi
9: Adrià
6: bé.
9: Adrià de les Heres.
26: Delas.
3: Delas.
9: Gràcies, Adrià. Ai, és que m'ha sortit la cosa més de redacció. Deies, Toni, no, molt ràpid, eh?
10: No, que és cert que és sospitosa per Òscar Puente. És gros el que estem vivint des d'un punt de vista de, diguem-ho tot, de l'airejament, de l'enfrontament directe i entre l'executiu i una part del poder judicial o els jutges, quan a aquest govern, entre d'altres, eren els que deien, quan passava allò del procés, que posar en dubte algun jutge era posar en crisi les institucions i desgastar les institucions de tot. També és veritat que ara el PP es posa les mans al cap amb això, quan, per exemple, no anem gaire lluny, quan va passar el drama dels atemptats de Totxa i tota la teoria de la conspiració va emergir del PP, senyors com el senyor Zaplana, des del faristol del Congrés dels Diputats, també insinuava moviments judicials estranys. Per tant, s'ha fet clàssicament des de la política, s'han donat moltes lliçons els últims anys, ara l'enfrontament és descarnadíssim, però el protagonitzen alguns que van donar moltes lliçons fa no gaire aquí a Catalunya.
9: Molt bé, les 11:08, tenim connexions pendents, però com que sé que avui tots teniu una mica de pressa, perquè el dia és convuls i mogudet, com ho tens, Laura?
26: Doncs vinga, anem.
9: Sí, ho tenim bé per fer l'ull de poll?
26: Sí.
9: Doncs va, som-hi, vinga, va.
26: Anirem per feina, avui amb Lot Bou, que ha aparegut com a infiltrat a la taula de mares i pares que hem fet amb la consellera a primera hora per analitzar aquesta tornada accidentada a l'escola, la tempesta perfecta, com l'ha batejat la Lola García, el Toni Aire, que veu la consellera desconcertada, ha dit, i li ha ensenyat directament targeta groga, perquè diu que el govern també ha fet coses malament i no ho està reconeixent. Per cert que avui el Toni està fent servir paper i boli. Per que, participar
10: mira, és,
26: de la
10: és el paper
26: tertúlia.
10: I el boli de la consellera.
26: Ah, aquí volia anar a parar. La consellera ha demanat un paper i un boli quan s'ha assegut aquí.
10: Al meu lloc mític i se l'ha deixat. I el boli té propaganda, és de propaganda, però
26: crec
10: no,
26: que li ha deixat la Marga Ortuño. Però llavors el Toni, que sempre sí, pren notes amb el seu telèfon mòbil, avui hem vist aquesta lletra de
10: metge total. Sí,
26: senyor gran.
10: Per metge, de senyor gran, perdona. Per
3: és un boli antibacterial, que ho sapigueu.
26: No, és un problema de model el que tenim a Catalunya, de model educatiu, s'ha de repensar repensar quina és la manera d'ensenyar, i el Basté podríem dir que ha marxat al racó de pensar, perquè a quarts d'onze ha fet un canvi al volant, ha sortit Basté, ha entrat Mònica Hernández, mare preocupada, ocupada i emprenyada,
9: emprenyada
26: amb la situació d'aquest inici de curs. El Joan, si la Mònica em dona permís, un fals posat de xaiet a la tertúlia, que no sé, ràpidament ha quedat desemmascarat, diu que el president Illa fa el posat de seriot, li has dit seriot, que ja no funciona. Li ha sonat el mòbil avui, una alarma, el Joan López Alegre, diu que és perquè algú ha entrat a casa seva. Jo proposo que salti també aquesta alarma cada cop que no sent o que no escolta la Lola García, perquè no du els auriculars posats, o cada cop que diu coses com ara que Diput a Espanya està al mateix nivell que reivindicar les SS o la salutació nazi, afirmació que ràpidament ha quedat contrastada per els companys de tertúlia. Joan, has dit bisavis. Has dit bisavis, es diu besavis.
12: Ah, vale, vale, molt bé.
26: Perquè bisavis seria com el vis-a-vis de les presons, o dos avis.
9: Dos avis, sí.
26: Bisavis, dos avis, però no, és besavis i besàvies. Lotbou, que ha desbloquejat una nova por, perquè després dels homes de negre de la crisi de la prima de risc, avui ha parlat dels cervells grisos de la revisada, de la revifada feixista, i bé, en Feijó, que ha vingut amb el seu bastó, allò a remenar, no? La merda de la muntanya no fa pudor si la remenes amb el bastó, doncs això ha fet amb la crisi de Ceuta, i ho deixarem aquí, no? Sembla?
9: Sí, com tu vulguis.
26: Torna amb bastó o no?
9: Avui ja no.
26: Ah.
9: Però demà sí.
2: Pel que queda.
9: Demà a les 6 del matí, aquí, com un clau, eh?
26: Perfecte.
9: Gràcies, Laura, gràcies, Joan.
3: A vosaltres.
9: Gràcies, Toni, ens veiem la setmana que ve. Les 11 i 11, avui que tenim la mirada posada en aquesta vaga a l'educació, recordeu, des de primera hora hi ha mobilitzacions arreu del país. Les hem seguit aquí al Món a RAC1, però ara voldríem fer un cop d'ull, potser, a la que en aquests moments s'està complicant una mica, que és la de Tarragona. Em sembla que tenim a punt l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
13: Bon dia. Doncs sí, Mònica, la manifestació ha anat del centre de la ciutat de Tarragona cap a la connexió amb l'autovia A7, la idea dels docents. Ara en són prop de mig mil al llarg de docents. La idea era accedir a l'autovia A7 i tallar-la al seu pas per la ciutat de Tarragona, però s'han trobat amb un cordó policial desplegat a l'accés, tant a l'entrada com a la sortida, per evitar justament el que volien fer els docents, que és arribar a l'autovia A7, com han fet moltes altres vegades, sense oposició policial, i tallar aquesta via. Avui l'estratègia policial és ben diferent, és evident, i de fet ho hem pogut confirmar, que des de responsables dels comandaments policials avui la directriu és ben diferent. De fet, ja ho vivíem, Mònica, a primera hora del matí, quan intentaven tallar l'accés al port de Tarragona a les 8 del matí, i tampoc podien fer-ho perquè hi havia un desplegament preventiu dels Mossos. La diferència ara és que els mestres són molts més, però l'oposició policial també ha crescut. El que faran els mestres és fer l'assemblea que tenien prevista a l'autovia 7, fer-la aquí mateix, en aquest accés a l'autovia, davant d'aquest cordó policial, amb una imatge que segurament doncs donarà bastant la volta, perquè es veu una gran marea groga de mestres, de professors, professores i de personal docent davant d'aquest cordó policial amb bona mig centenar de policies dels Mossos d'Esquadra.
9: Gràcies, Esteve. Això és el que està passant a Tarragona. Anem cap a Lleida amb el Julen Andrés. Quina és la situació aquí?
14: Hola, bones. Ara la situació aquí a Lleida és molt tranquil·la, estan davant la paeria. Acabé de dir just ara de començar l'assemblea que està pautada per ara a les 11 del matí. La jornada en general ha estat molt tranquil·la, excepte a primera hora del matí a les 9, que és on s'han viscut més moments de tensió dins de l'estació de tren de Lleida, on han tallat les vies del tren. Però a partir d'aquí tot ha anat amb tranquil·litat. S'han parat davant la seu del PSC, ha hagut crits reivindicatius, però tret de l'episodi de l'estació de tren, la jornada ha anat amb tranquil·litat.
9: Vinga, a Girona hi tenim en Joel Penya. Joel, bon dia.
15: Bon dia. Ara mateix aquí a Girona unes 600 persones, segons la policia, almenys el que ens han dit fins ara, s'estan manifestant i arribant a la plaça de la Independència, que és on faran aquestes assemblees per conèixer, vaja, el punt de vista del professorat. Hi ha mestres de tot arreu de les comarques gironines. Hem parlat amb gent de Peralada, de Lloret de Mar, de Palamós, i els càntics de moment se centren sobretot en demanar baixar les ràtios, millores per la inclusiva, la dimissió d'Esther Niubó i també reivindicació de que és el primer dia de classe. Però tot això cal fer vaga, diuen, amb aquest càntic de lluitant, també s'està educant. Per tant, la manifestació que ara arriba al punt on havia d'arribar a 2:15, anem sobre l'horari previst a la plaça de la Independència de Girona.
9: I a Barcelona també hi havia manifestació pels carrers del centre de la ciutat. L'està seguint la Violeta Martos. Bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquí la manifestació no va sobre el temps previst. Ara hi ha ben bé un miler de persones a la plaça Urquinaona. Aquí han confluït les dues columnes que s'havien de reunir a Barcelona, la que ha tallat la Gran Via i també la que ha tallat la Ronda Litoral. Fa pocs minuts s'han reprès les proclames, els càntics contra el govern i també contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, i entre els manifestants, doncs moltes criatures, docents, alguns també que han aprofitat per passar aquest primer dia de classe aquí amb els seus fills. Estava previst en principi que una vegada les dues columnes arribessin a plaça Urquinaona comencessin a caminar cap a la plaça Sant Jaume, que és on havien d'arribar a les 11, però de moment aquí no es mou ningú.
9: Això és el que està passant arreu del país a un quart de 12 del migdia. De seguida tornarem, parlarem d'influencers i també d'un nou concepte que segur que us heu trobat i que no sé si tothom sap de què va. Farmejaure. El Guillem Tarrés, que ara ens ho explicarà tot plegat. També tindrem televisió amb el Broc i la Mela. Res, una pausa de 2 minuts i tornem.
16: Ja és aquí la tornada a l'escola. Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
17: El perquè de tot plegat.
18: RAC 1.

0: Ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
1: Doncs jo només sento la carretera.
0: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a volkswagen.es.
2: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
3: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
2: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
3: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: M-I-L-O. Esto es Milo. El seguro de tu perro.
11: Que els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
12: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. T'ho perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Ens nota la cara. Estàvem millor de vacances, oi? Que bé que dormíem, sense presses, sense matinar. Costa tornar a la rutina. Descobreix Aquilea Sueño Forte i el seu comprimit Tricapa que t'ajuda a agafar el son, mantenir-lo durant la nit i que aquest sigui reparador. Ara, a més de dormir, descanses. Aquilea Sueño Forte.
19: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
20: 11 i 20 del matí. Segurament heu pensat alguna vegada que cada cop costa més entendre el que passa a les xarxes socials, que sembla que tots plegats, de fet, ens hem begut l'enteniment. El tema de l'estiu han estat les batalles d'aura, on desenes de nanos es congreguen a parcs o a places de municipis per veure qui té, això, més aura. Però la cosa encara pot ser pitjor. Ahir us explicàvem que han denunciat un youtuber, l'Iñaki Angulo, per uns comentaris homòfobs contra Héctor Bellerín. I en les últimes setmanes hem vist casos encara més greus, com la d'un youtuber espanyol que es grava passejant pel Japó assetjant sexualment a noies pel carrer. Tot això mentre es parla d'una suposada caiguda dels influencers. Una caiguda, tot sigui dit, que no sembla que acabi d'arribar. Per entendre tot aquest guirigall, almenys per mi, saludem el Guillem Tarrés, expert en xarxes socials, col·laborador del Món a RAC1, el sentiu cada dia al matí. Bon dia i moltes gràcies, Guillem.
21: Bon dia, què tal?
20: Jo vull fer aquell bon dia, aquell que fas tu a les 7 i escaig del matí, eh?
21: Bon dia.
20: Exacte, és aquest, molt bé. A veure, Guillem, batalles d'aura. Víctor Amela, ja que tinc aquí, bon dia també.
22: Sí, bon dia, bon dia.
20: Tu saps què són les batalles d'aura?
22: Estoy informándome.
20: Estàs informant.
22: Però acabo de sentir una expressió ara que és com és zero gris.
21: Sí, sí.
22: Que desconeixia.
21: Això que fan els nanos ara avui en dia, que no pengen contingut a les seves xarxes, tenen l'Instagram en blanc i només deixen destacades, doncs ara té un nom, i zero grip o alguna cosa així.
22: És a dir, que el vocabulari està innovant-se cada dia. No em demanis que estigui al tanto de tot. Mònica, jo estic
20: no, no, jo això ens ho ha descobert la Mar.

0: Ara que té un fill de 15 anys i ens ha descobert aquest concepte que jo no en tenia ni idea, però que sí que és veritat, no en tenia ni idea del nom, però ara que ho ha dit la Marga me n'he adonat que la meva filla adolescent també fa el mateix, però no li havia posat...
1: Clar.
2: Però el de fer-me ara, Aura, sí que sí.
0: Vinga, va,
2: és, eh?
0: Comencem per les batalles d'Aura, vale. Guillem. Què és l'Aura?
1: A veure, l'Aura fa molt que té un significat i tots el sabem, però ara s'ha transformat gràcies a les xarxes i ara l'Aura a xarxes és el carisma. És la presència, aquesta actitud que et fa tenir flow, que et fa que algú destaqui sense esforçar-s'hi gaire, sense que es noti que s'ha esforçat aparentment.
0: I qui té flow ara mateix? Algun exemple perquè ho acabem d'entendre?
1: A veure, per mi el clar exemple aquest estiu d'aura, de flow, ha estat amb Lionel Messi. En el Mundial ha tingut a farmejat aura, com dirien ells.
0: Val, d'acord, has introduït un altre concepte, farmejar. És a dir, l'aura ens ha quedat clar que era. Què és farmejar?
1: Farmejar ve dels videojocs, que bàsicament vol dir acumular punts, fer punts, superar missions i que et vagin donant punts. Però aquí transportat...
2: Aquelles bosses de diners que va agafant el Mario Bros, tot allò.
1: Sí. Vale. Però clar, transportat a internet a farmejar aura vol dir anar acumulant aura, anar augmentant el teu nivell d'aura.
0: Però com s'ha passat dels videojocs que deies ara a totes aquestes cites en places de diversos municipis de nois que busquen farmejar aura?
1: És difícil d'entendre. Primer va començar amb comentaris a TikTok, a Instagram, amb pues una persona fa una cosa que a la gent li agrada, que té flow, sí. Que guanya carisma, i la gent comentava més 1.000 d'aura, o algú feia alguna cosa molt ridícula i la gent posava menys 500 d'aura. I llavors es anava fent com aquest joc. Fins que un dia això es va transportar, vés a saber, és complicat endevinar per què, però es va transportar als carrers. Però abans de tot, el gran meme viral que es va fer molt, molt, molt viral i que va ser com el primer que es va dir que va farmejar aura, sí? Va ser un nen a Indonèsia... Que en una festa tradicional indonesa molt famosa es va posar davant de tot d'una canoa i va començar a fer uns balls molt concrets que es va fer molt viral, molt heavy. I aquí es va com començar a dir que estava farmejant aura.
0: D'acord, si ara el Víctor Amela i jo volem fer una batalla d'aura, perquè ho desitgem...
2: Ostres,
0: seria
2: sí.
0: Sensacional. Imagines tu i jo junts?
2: A veure qui guanya.
1: Seria increïble.
0: Seria increïble. Sí. No ho descartis, de res... què és el que hauríem de tenir en compte? És a dir, hi ha normes per fer una batalla d'aura? Com ho gestionem, això?
1: No hi ha normes. És una mica, jo m'imagino una mica com les batalles de rap dels anys 2000, que la gent es plantava... Al principi tampoc ningú les entenia, llavors la gent es plantava allà al mig d'una plaça, hi havia gent que li agradava el rap, per tant anava allà, i començaven a rapejar un davant de l'altre. Doncs aquí seria més o menys el mateix, però... imitant memes d'internet, imitant gestos, fent mewing, fent 6-7, fent barbaritats d'aquestes que són memes d'internet.
0: Clar, sí, però això... és qui millor fa el 6-7, no?
2: Clar, això suposaria que ella i jo sabem tot això.
1: Clar.
2: Jo no tinc aquell llenguatge, per tant... No...
0: Jo 6-7 arribo.
2: Tu em guanyes, ja m'has guanyat.
0: No.
2: Com és 6-7 així, no?
1: Sí.
2: El papa ho feia,
0: bé,
2: no?
0: Exacte.
1: Això hi ha arribat a tothom.
2: Sí, el papa
1: ho
2: ha fet.
1: A tothom.
2: Sí.
1: Però sí, i fer gestos... A veure, també et dic... Jo crec que és tot més una broma col·lectiva d'aquests nanos que pues el més gracioset del grup surt davant de tots els altres i veuen com fan gestos i parlen amb el seu codi, el qual entre ells s'entenen i els hi fa gràcia perquè tenen un imaginari en comú i per tant es fan riure entre ells mateixos.
0: Però no podria ser una excusa també per organitzar aquestes trobades de gent?
1: Sí, o sigui, jo crec que és una excusa per sortir de casa i deixar d'estar en el mòbil. O sigui, realment és una generació que s'ha criat amb el mòbil, que té totes les referències i que crec que han sortit menys, que fins i tot la meva generació i encara més que la vostra. És a dir, que els hi costa sortir de casa i jo crec que estan trobant la seva via d'escapament fent trobades pues, com el del Therians, com el d'ara farmejar aura, que fa que s'ajuntin i que s'entenguin entre ells.
2: Ara hi ha concursos de farmejar aura, bueno, a les places.
0: Sí.
1: Sí, fenomen és que és tot tan ràpid que el fenomen fins i tot ja ha passat. O sigui,
2: ja és antic.
1: O sigui, va haver-hi un cap de setmana que de sobte a Sabadell, a Barcelona, va començar tot a Brasil, però jo ara ja no estic veient lo de farmejar aura. Ara ja hem passat a un altre nivell. Vés a saber què és que vindrà ara.
0: Ara ja una altra cosa, és a dir, vam tenir els Therians, les persones que s'identificaven amb animals i que feien trobades...
1: Tu veus això ara? No. O sigui, trobem trobades de Therians?
0: Això era de l'any passat, me'n recordo que aquí a l'informatiu al Món Arracó, als apunts, n'havíem parlat.
1: Sí, sí.
0: Ara, el 2026, va arribar això de farmejar aura,
1: sí.
0: I som al setembre del 2026 i ja està caducat.
1: I va ser fa dues setmanes, vull dir, tampoc.
0: I què creus que pot venir? T'atreveixes a fer o no?
1: No tinc ni idea, és que aquesta és la... O sigui, no sé, és que jo no em podria ni imaginar lo de farmejar aura. Vull dir, jo ho explico perquè pues, m'he estat informant, ho he estat veient i em fa gràcia, però... No m'ho podria haver imaginat mai.
0: No, no, no ho has fet.
1: No.
0: Això és per gent més jove, més sí, adolescent, sí. De, no sé, dels 15 als 17 o...
1: Com, sí, com ha dit abans la Marga.
0: Marga, sí.
1: Del 0-11. El seu fill té 15 anys. Doncs jo m'imagino un nanos de 14, 15, 16 anys que un diumenge... És que també ho puc arribar a entendre. O sigui... uns nens de 14 anys que no saben què fer i de sobte es troben que a la seva plaça de Sabadell ja s'ha organitzat una trobada on hi ha gent de la seva edat fent memes. Pues la gent hi va. No vol dir que tots estiguin dintre aquests codis.
2: Van sols amb els papes?
1: No, van sols.
2: Van sols, eh?
1: Als 15 anys ja...
2: Ja es podria. 15 anys. Però 11 anys.
0: 0-11,
2: no.
0: 0-11 és 15 anys. És de quin any ets?
2: Ah, és...
0: Víctor, és a dir, ara els joves es diuen jo soc 0-9, tinc 17 anys. El problema és que les nostres edats ja no.
1: És com cert. Quan jo dic que sóc del 99, ells diuen sóc 0-11.
2: Ara ho entenc, perdona, eh?
3: Ara, no.
2: Marxo a casa,
3: és igual. No passa res.
0: Bon dia, bon dia. Va, afegeix-te això del farmejar aura, dels influencers, no. No hi estàs posat, tampoc.
3: No, és el que s'ha dit per xarxes i mitjans de comunicació. Molt aliè.
2: La teva filla és massa petita, encara.
3: És massa petita, sí. Però, per exemple, això del 6-7 sí que va haver-hi un moment a l'escola.
1: Que li va arribar.
3: Que li va arribar molt, tots els nens ho feien. I no et sabia explicar exactament per què ho feia, però ho feia.
0: Sí que, Guillem, deu anar una mica per barris, perquè, cert, jo visc al Penedès i no ho he vist, això de farmejar aura. Vull dir, tu has dit Barcelona, Sabadell,
1: Terrassa,
0: potser segur. És més de ciutats grans, àrea metropolitana, no ho sé, eh?
1: També, segurament, allà hi ha més nens de la mateixa edat i, per tant, és més fàcil que s'organitzi la gent per fer-ho, perquè al final com s'organitza això? Pues una persona que s'avorreix a casa fa un compte i posa... quedada per farmejar aura Sabadell. Llavors la gent comença a seguir-ho.
2: A més densitat de població, més fàcil de trobar. Hauríem
0: de fer una prova.
3: Tens sort,
0: compte...
3: no? Que a Vilafranca no ha arribat. O sigui, has de sentir-te molt afortunada.
0: Sí, sí, perquè jo saps que hi aniria, de pet. Sí.
1: Bueno, però què preferiu, que facin això o que estiguin, robant?
2: No, robant no. Ni drogant-se.
0: Ni drogant-se, no, però
2: que no droguen,
0: condiciona
2: per
0: el telèfon mòbil. Sí, perquè al final de no deixa de ser... on busco un reconeixement, també a xarxes, busco un carisma...
1: Sí.
0: I això a mi com a mare i d'una altra espanta. Generació que no és la teva, espanta.
2: Però fixa't, abans hi havia el Club Super 3, ara hi ha les trobades de farmejar aura.
0: Clar.
2: És a dir, al final sempre hi ha... sempre hi ha necessitat de trobar-se amb algú i tocar... Exacte.
1: De socialitzar. És que, sí. Per mi aquest és el punt. I l'important és que crec que són nanos que els hi costa més trobar motius per trobar-se entre ells. I llavors... tot aquest món comú que té internet i que els fa sentir-se identificats entre ells, doncs els ajuda al final a socialitzar. I paradoxalment, internet els està ajudant a sortir de casa, cosa que jo ho celebro, sincerament.
0: Sí, ho celebrem des d'aquí. Ara que parlàvem d'internet, Guillem, hem parlat abans dels influencers. Mm. Es parla d'una caiguda.
1: La caiguda dels influencers.
0: Si la gent se n'ha fartat o no.
1: Ojalà caigui, sí. Jo estic dins d'aquest moviment de la caiguda dels influencers. Crec que no hi ha cap caiguda i que no existeix, però...
0: Simplement hi ha un replantejament?
1: Sí. La gent, jo crec que està molt farta d'un tipus de contingut que només busca els clics, que només busca els likes, que només busca el consum ràpid i hi ha un moment que, com a societat, en general, ha coincidit que tothom s'ha començat a replantejar per què seguim aquesta persona i no aquesta altra que està fent un altre contingut.
0: Escoltem alguns exemples d'aquestes persones.
4: La caída de los influencers no va a suceder nunca, porque los influencers existen por culpa vuestra.
5: ¿Que es verdad que la gente la caga y dice barbaridades? Sí. Pero que eso vaya a ser el fin de los influencers, te digo yo a ti que no.
6: Yo entiendo que haya una saturación, que hayan perfiles que han perdido mucha autenticidad por la demanda alta que hay de querer ser creador de contenido y que haya tanto contenido vacío.
0: Tanto contenido vacío. És a dir, que alguns han patit una patacada aquest estiu, però tu no ets alarmista. Tu creus que simplement s'estan reinventant.
1: Jo crec que, o sigui, no és que no sigui alarmista, sinó que crec que és un procés sa i que està bé que la societat estigui fent això i que els apreti una mica i que perdin una certa impunitat que tenen molts influencers en poder dir el que vulguin, en poder fer el que vulguin i en poder anar d'aquesta manera com tan de superioritat. Mm-hmm. Llavors, em sembla bé que els consumidors diguin prou, anem a fer un follow a tanta gent. Ara... tornem amb el d'abans, va passar un cap de setmana i ja ningú se'n recorda. O sigui, ja...
3: Sí, va ser com molt ràpid, no, això?
1: Sí, és que
3: això
1: tot...
3: un dia va sortir, la caiguda, i van passar dos dies, i aleshores es va com crear fenomen de no hi ha cap caiguda, no? Senzillament...
0: Bé, perquè també és un ecosistema que té una importància econòmica vital. No. Vull dir, es mouen molts diners. No sé si hi ha la bombolla de l'influencer.
1: Home, segur, segur. O sigui, per això jo dic que una mica no estan caient els influencers, està caient una impunitat o una certa manera de fer dels influencers, perquè la inversió publicitària continua sent gegant i el 2025 a Espanya es van invertir 158 milions d'euros només amb influencers. No vol dir amb la campanya global a xarxes socials, només amb influencers, que això suposa un 25% més que el 2024. És a dir, això està creixent i aquest 2026, ja et dic jo, que anirà cap amunt. O sigui, per mi el punt està amb molts diners que estaven a la tele i que segueixen estant a la tele, ara s'estan redirigint també cap a les xarxes i cap a la publicitat que hi ha a les xarxes. Llavors...
3: O sigui, que la caiguda la marcarà més les marques que no...
1: Sí, les marques potser deixant de col·laborar amb un perfil de creadors i triant-ne un altre que la gent consideri que fa un contingut més bo.
0: Clar, però els influencers ja formen part de l'ecosistema mediàtic, és a dir, ara ho deia...
3: Sí, però és el que diu ell, una marca, en comptes de posar ara 1 milió d'euros en un anunci de tele que potser creu que el públic potencial no és el que li interessa, l'inverteix en 2-3 tios que creen contingut...
2: Ties, també.
3: És igual, la forma de parlar, Mamela. Sí. Aleshores, jo crec que potser la marca es planteja aquest concepte com dir em surt més a compte invertir aquí, que m'arribarà un públic, que és el públic que jo busco, que no en mitjans convencionals, tradicionals, que potser ja no...
1: Clar, i això ja ha passat, i no només ja ha passat aquest salt, sinó ja és... que ara ja no va, potser no aniran tan fàcilment al més fàcil, al xoques. Ja s'hi fixaran una mica més...
3: No, perfilar més al
2: les dianes, de... no? Els ninxos.
0: Ara que has mencionat el Xoques, aquest estiu també hi ha hagut un altre nom, que és el de l'Erola Jones, un influencer, a qui van contractar per fer contingut
3: la vuelta,
0: de la Vuelta.
2: Ah, sí.
7: Graba esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves a Pugachiter? Mira qué mamá es. A 2 metros lo tengo, nena. Ni a 1 metro lo tengo. ¿Pugachiter? Why you hyperventilate every time you see me?
0: Qui és, Guillem, i per què el van contractar?
1: És una noia,
3: sí.
1: És una noia que fa contingut de càmera oculta anant a lligar amb nois i pues els hi tira la canya, els hi fa bromes i genera com una situació incòmoda normalment que a la gent li fa gràcia a xarxes. Aquí per mi el punt està en que la Vuelta la contracta precisament per fer aquest espectacle i ella el que fa és fer aquest espectacle, cosa que a mi em sembla bé. O sigui, si tu tens un perfil a xarxes i et contracten per fer el que ets tu a xarxes, és normal que ho facis. Clar, també després hi ha la polèmica de molts periodistes esportius que diuen jo he estat tota la vida treballant, dedicant-me a això, i ara tu vas davant de Pogacar i no saps ni com
2: sí,
1: es diu.
2: La culpa, entre cometes, la culpa és de la Vuelta.
3: La culpa és de la Vuelta.
2: Clar.
3: O sigui, Erola Jones no té cap culpa, perquè ella no ha enganyat a ningú amb el seu contingut mai. O sigui, te pot agradar o no, però el que fa és el que ha fet sempre.
2: Sí, sí.
3: La Vuelta, clar, el plantejament, que a més és el que diu ell, que no només passa en el ciclisme, en el futbol també ha passat. La premsa esportiva ha vist com els streamers li treien una mica al públic i fins i tot l'accés...
2: Lo d'Ibai, no?
3: I aleshores aquí hi ha un punt... No? L'enfrontament aquest
2: mons,
3: entre la premsa esportiva
2: el
3: i el món influencer, que també s'està veient, per exemple, en el tennis, per exemple, als Estats Units ara,
1: clar,
3: que van molts influencers i que la gent s'està queixant perquè els influencers van allà a fer-se la foto i no a veure un partit de tennis i que no té res a veure amb el món de l'esport.
2: Però
3: jo crec que és inevitable.
2: Estem parlant d'ells. És a dir, que al final l'efecte d'impacte, de visibilitat, sí que el tenen.
1: Sí, per mi aquest, en part, és el punt. O sigui, és el que dius tu, del xoc aquest entre escollir qui va... Simplement haurien d'afinar més quin perfil de persones van a veure la Vuelta, per exemple. Hi ha molts creadors de contingut que parlen sobre ciclisme en el seu dia a dia, que en saben que comuniquen això i que la gent que li agrada el ciclisme el segueix. Per tant, però aquí és també el que diu la Mela. Segurament els interessa ja que arriba a un tipus de públic diferent que no tinguin idea de què és el ciclisme, però que de sobte vegi això i s'enganxi una mica, cosa que va arribar, que és el clickbait aquest que... Sí, sí.
3: Això ha passat amb el Festival de Sitges, amb el tema de les acreditacions, que ha estat un dels temes de l'estiu, que és que també el Festival de Sitges ha decidit retirar algunes acreditacions a mitjans clàssics, blogs, mitjans com, diguéssim, poc populars, per redirigir-los a influencers o creadors de contingut que potser no tenen aquest bagatge cinematogràfic clàssic de Sitges,
2: però
3: que evidentment aporten més
2: una altra
3: visibilitat, si vols dir d'una manera. I això jo crec que passarà
2: A tots.
3: A tots els àmbits. Hi haurà aquesta perquè, clar, és el que hi ha. O
1: sigui... I per mi és injust fer-ne una guerra d'això, també.
3: Sí, sí,
1: que les influències, perquè hi ha gent que realment crea contingut sobre certs temes.
3: Totalment.
1: Que és boníssima, sí, sí, i que és molt vàlida. El tema és saber a qui convidar i saber que, si vas a la vuelta, doncs hi ha molts creadors que fan contingut sobre ciclisme molt bo.
0: Està bé fer contingut així nínxol, però també hi ha d'altres influencers que es passen de frenada, i ahir aquí al Món a RAC1, als apunts, explicàvem el cas de l'Iñaki Angulo, que va fer unes declaracions, hem dit homòfobes, però que són
2: de tot racistes. Sí, sí.
0: Són escaroses, sí, exacte, sí, sí. Les recordem.
2: Misògines.
8: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón.
3: Y yo te digo, yo a Iñaki Angulo le he visto atrás.
2: Similars.
3: És un tio d'ideologia de dreta, diguéssim, ultra. Molt ultra, que s'ha dedicat a insultar a espectadors seus perquè li discutien opinions polítiques, sempre parlava dels rojos,
2: rojo.
3: Una espècie de... Vull dir que no és nou, clar. El que passa és que aquí el que ha passat és que ho ha fet amb un futbolista,
0: sí.
3: S'ha fet gran i el tio ha hagut de rectificar d'una manera.
2: Sí, perquè
0: el que no entenc és per què les plataformes permeten aquesta mena de llenguatge.
1: Ja. Sí, sí,
0: o sigui, com és que no hi ha alguna manera de vetar aquest tipus de contingut?
3: Però en teoria és la gràcia, no?
0: Fa un vídeo i diu, toca vídeo de disculpa. I fa allò de, si algú s'ha sentit
2: ofès, si
0: demano perdó, home.
3: Sí, però vull dir que en teoria la gràcia de les plataformes com Twitch, i dic altres exemples, és aquesta, que tu tens el teu canal i pots dir el que vulguis. Després...
1: Les conseqüències
3: són les que tu mateix et comportes amb el que dius i amb el que penses.
2: Però hi ha altres plataformes, crec, tu sabràs millor, no sé, YouTube, que si dius la paraula nazi o violació, te la tallen, no?
3: Sí, però jo, en el cas d'Angulo, jo no crec que YouTube... Potser després a posteriori sí, però crec que en un directe és com molt complicat...
0: Bueno, és allò, els límits de la llibertat d'expressió, no? Si n'hi ha d'haver o no?
1: No, i sí que hi ha vanejos a Twitch, també. Doncs si ensenyes parts del cos que ens han d'ensenyar,
3: ho detecta i et vanegen.
1: Però clar, també on està el límit de quines coses pots dir, quines no... Vull dir, és molt difícil, jo crec, fer això. La pregunta per mi és, i és el que deies tu, quantes barbaritats ha d'haver dit abans d'això per arribar a dir-ho tan tranquil·lament?
2: Sí,
3: perquè a més ja ha tingut enfrontaments amb altres periodistes, el Dani Senabre, per exemple, que va engegar la merda en directe, me'n recordo, en un moment molt, molt icònic d'aquest univers de streamers, i ja és un tio que venia des de feia temps
2: calentet,
3: avisant de que estava molt situat a la dreta, de que el tema català també no el porta gaire bé. Vull dir que hi ha una sèrie de coses, molt del Madrid...
2: I tu creus que la gent que el segueix per cabrejar-se o perquè pensen igual que ell?
3: No, jo crec que té molts seguidors que són de la corda, però també té seguidors, perquè això s'ha vist en directe, que s'ha enfrontat a algun seguidor que li ha contrarrestat un argument sobre la política o el que sigui...
2: Per escandalitzar-te,
3: sí,
2: també ho
3: pots mirar. A vegades passa... És com quan jo veig el Chiringuito que evidentment és un nivell molt més innocent.
2: És per dir...
3: Però són gent del Madrid que tu veus perquè en el fons hi ha alguna cosa que t'agrada, no?
1: I al final hem de pensar que estan en directe i és una cosa durant molta estona.
3: Sí, exacte.
1: Com més... O sigui, es va escalfant la cosa i és molt difícil, si no, mantenir l'audiència.
2: Clar.
1: I una de les coses que fa que mantinguis l'audiència és pujar el nivell de les coses que dius i acabar segurament dient barbaritats.
0: Però pots pujar al nivell però no insultar les persones.
3: Clar,
0: no, però... Fa 6 hores cada dia aquí,
3: que
0: suposo, i no me l'imagino fent això.
3: Jo suposo que algú li va dir, escolta, fes alguna cosa, i a més, quan ell diu no, perquè jo no penso així, és mentida, perquè ella
2: sí
3: ja l'ha mostrat que pensa així. O sigui, no passa res, o sigui, tu ets així, penses així, tens un públic que li agrada que pensis així, sigues conseqüent amb el que...
2: Però ha tingut por d'un denunciador, ha tingut por d'alguna querella o demanda criminal.
3: Oh, segurament algú l'ha assessorat.
0: Hi ha una associació que ja l'ha denunciat.
2: Per això
0: a la Fiscalia de Madrid, i em penso que aquí s'obrirà una causa.
1: Per delicte d'odi, possible delicte d'odi.
3: Algú l'assessora i li diu, escolta, fes algun, encara que sigui amb la cara, no?, allò amb la careta fent veure que estàs...
1: Clar, tu dius això i ja...
3: I a veure si amb així ho tapa.
0: En fi, que segur que en tindrem d'altres, malauradament.
1: Sí, segur.
0: Guillem Tarrés, ara fem secció de tele aquí amb el Broc i la Mela.
1: Ah, meravella.
0: Tu mateix, si t'hi vols quedar, t'hi pots quedar.
1: Jo us escolto una mica.
0: Va, vinga. Moltes gràcies per posar-nos al dia.
1: A vosaltres,
0: ara ja sabem que la Mela i jo no farmejarem.
2: No guanyaríem.
3: Nosaltres farmegeu altres coses.
0: Exacte. Ui, ara, 20 minuts per a les 12. De seguida venim aquí a farmejar televisió, sobretot, amb el Broc i la Mela.
9: s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
12: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
13: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
14: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
13: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
15: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
16: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
17: Un món més verd és possible amb Verdmón. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmón.com.
18: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
19: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
18: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Que bé!
18: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
22: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
0: Poc més d'un quart d'hora i arribarem al punt horari de les 12. Aquí continuem amb el Broc i la Mela. Una mica esotèrica, aquesta música.
3: És Vitelchus?
2: Sí, no sé per què tenim aquesta.
0: És esotèrica per vosaltres, eh?
2: Te'n recordes de l'origen?
3: Aquesta era la sintonia que jo vaig utilitzar quan vaig començar amb el Basté, a la secció de cinema.
0: Fa 150 anys.
3: Sí, i aleshores s'ha quedat, perquè és una molt bona sintonia.
0: És molt bona.
2: És molt bona.
3: I s'ha quedat ja a Eternum.
2: Per a tot. O sigui, va amb tu la sintonia.
0: I que duri.
3: No, és un pack. La Mela i jo ens hem quedat.
0: Sí. Hi ha un tema... Sí, parlem de televisió avui, que dona molt de joc, que és que Telecinco ha recuperat El Rosco.
2: El Rosco. Sí.
0: Però amb un altre títol.
3: Clar,
0: amb un altre...
2: Rueda la letra.
3: Rueda. O sigui, no es pot dir El Rosco.
2: No.
0: Rueda la letra.
2: Rueda la letra.
3: Rueda la letra és el nom del concurs.
2: Exacte.
3: La rueda és El Rosco.
2: La rueda és el que antes era El Rosco. Sí. Siendo El Rosco.
3: Però aquí hi ha, un...
0: Però aquí ho han copiat tot, o què?
3: Clar, aleshores, aquí el tema és que Antena 3 segueix tenint Passapalabra, que no pot fer tampoc El Rosco, que té aquella cosa que es diu de la A a la Z o A a la Z, que és aquella espècie de... reconfiguració del Rosco, però que no deixa
2: però de ser... línia.
3: En línia, exacte. Però mantenint tot el que era Passapalabra de sempre. És a dir, Passapalabra era les proves aquestes
2: les seccions
3: de cantar,
2: prèvies,
3: no? De fer amb els convidats famosos, i després el Rosco, que ara és la...
2: Ara és a la Z.
3: Aleshores, com Telecinco ha recuperat els
2: drets... Perjudicis.
3: Sí, perjudicis que hi ha hagut de contenciosos amb el tema del Rosco, que no es pot utilitzar la paraula Rosco dins del programa...
0: Sí.
3: Aleshores, ara Telecinco té un programa que es diu Ruda la letra, que és Passapalabra. O sigui, és exactament igual que Passapalabra. Ells et diran que no, que és una versió reconfigurada... No, no, tu el veus i és Passapalabra.
0: Perquè què té de diferent, si és que en té alguna
3: cosa? No, la part final, que en comptes de ser a la Z el que deia la Mela,
0: que
3: és lineal, ells tenen una espècie de Rosco,
2: Bueno, sí. És el Rosco.
3: És el Rosco, perquè no es diu el Rosco.
2: No,
3: perquè el Rosco és una marca...
0: Es diu Rueda.
3: Es diu la Rueda. I aleshores, ells, per exemple, no poden dir passa palabra en el Rosco, sinó en passa.
0: Passa.
3: Però hi ha concursants...
2: Com aquesta...
0: Que se'ls escapa. Passa
2: perquè, de fet, per aquesta tornada han contractat com a concursanta a una senyora armènia, però que parla espanyol perfectament, que ja havia guanyat el bote
3: clar,
2: a la passapalabra original. Llavors ella, el seu cervell, té molt integrat l'expressió passapalabra.
3: Clar, tu
2: a més, la
3: format
2: cagar.
3: Del Rosco és... tu immediatament dius passapalabra.
2: Passapalabra.
0: Sí, sí, sí.
3: No pots dir passa, de moment. Suposo que quan la gent s'acostumi, hi haurà aquest... No, aquest
2: I va haver aquesta cagada, però expliquem el
3: tema. I aleshores va passar això.
2: Va passar això.
0: Sí.
3: I aleshores Telecinco, perquè no
2: es digués... Ella va dir... passa palabra, sí. En comptes de dir passo o passa.
3: Sí. Mm-hmm.
2: Llavors Telecinco va dir, i ara què fem?
0: Clar.
2: I van decidir...
3: Fer una espècie de...
2: Doblatge.
3: De doblatge, un arreglo que es diu, perquè no se sonés passa palabra a
2: la... Amb la veu d'ella,
3: amb la veu d'ella a la
2: tele. Dient-li a ella, di passa. Passa. Ah. I llavors no. Han fet el corta i pega.
3: Sí, sí, sí.
2: Però la gent, que jo no sé com esteu de malalts, la gent...
3: Però la gent això... no, perquè ahir era un dia que la gent estava molt pendent, sobretot primer, per veure les semblances amb passa palabra que són... Mm-hmm. Flagrants, o sigui, és el mateix programa. De fet, Telecinco el que fa és, en comptes de posar-lo de 8 a 9, que és l'hora potent,
0: sí. El
3: posa de 7 a 8,
2: una miqueta abans,
3: per no fer-lo coincidir amb passapalabra, perquè si no, els dos canals privats hi hauria el mateix programa.
0: Estan amb el Rosco la Rueda, clar.
3: Exacte, aleshores, l'avança perquè no hi hagi coincidència.
2: Però, Mònica, la gent malalta s'ha mirat aquest vídeo a càmera lenta per veure que no quadra el moviment dels llavis amb la paraula passo.
0: Però
2: i han vist que diu passapalabra. I ja s'ha muntat el pitot.
3: Això tornarà a passar, eh?
2: Tornarà a passar.
3: Això tornarà a passar i jo crec que hauria de ser més natural tot. És a dir, escolta...
2: Sí, però per què ho han fet, el doblatge? Perquè s'han temut una demanda
3: la
2: competència,
3: perquè...
2: de 3Media.
3: Perquè les dues cadenes...
2: Que
3: 3Media
2: no digués, esteu fent servir la nostra marca.
3: Estan enfrontades per aquest tema, tot i que a nivell d'audiència, de moment, passa a palabra és qui s'emporta de moment l'audiència, que, tot i haver perdut el Rosco, no ha perdut... a bona part de l'audiència.
2: Perquè van tenir reflexos i de seguida que la condemna va ser no podeu fer servir el Rosco, van inventar la línia aquesta, que és com el juego de l'ahorcado, te'n recordes?
0: Sí,
3: i que la gent...
2: la gent s'ha enganxat.
3: Sí, no ho ha acusat en el sentit de deixem de veure el programa perquè no era el Rosco, sinó perquè ens agrada el Roberto Leal, ens agrada com funciona la mecànica del programa, ens agrada l'horari, i aleshores no deixarem de veure el programa perquè ens hagi canviat la rodona per una línia.
2: I ara hem de veure si el Sobera i la versió aquesta de Rueda de la Letra doncs van pujant d'audiència o no.
3: Jo Sobera el vaig veure molt accelerat. O sigui, saps això quan llegeixen el Rosco que van molt a...
0: Sí, però el primer també.
3: Sí, no, evidentment costa adaptar-se. El Cristian Galvez
2: no
3: feia molt bé. Sí. I el Roberto Leal ara fa molt bé.
0: Clar.
3: I el Sobera encara va molt ràpid.
2: A veure què passarà, a veure si agafaran audiència
3: o no. És brutal, perquè d'un concurs que té ja no sé quants anys de vida...
2: I que és una tonteria.
3: S'han creat polèmiques judicials brutals i ara hi ha una polèmica televisiva tremenda, perquè coincideixen a la mateixa graella, quasi en horari, una hora abans, dos programes calcats.
2: És que és com el punt d'honor dels grups, o sigui, Media 7 contra 3Media.
3: És l'orgull, és l'orgull. És l'orgull.
2: Però a banda de l'orgull, també és que és just abans de l'informatiu i ajuda molt arribar a l'informatiu amb un gruix d'audiència...
3: Clar, 8 a 9, però de 7 a 8 no. I aleshores, Telecinco,
2: a
3: l'hora de programar-ho així per no fer-lo coincidir, perquè si no era encara més...
2: Sí.
3: Jo crec
0: era
3: que
0: més flagrant, no?
3: No funcionarà, no funcionarà perquè la gent que veu passar palabra ja amb un concurs...
2: Bueno,
3: però
2: jo crec que Mediaset el que ha pensat és... Com no podem robar-li a tota la gent que ja està enganxada al passapalabra, ho fem una hora abans i que la gent es tregui dues hores del mateix concurs.
3: Sí, però
2: la primera amb nosaltres, la segona
3: amb l'àmbit televisiu i sobretot amb el tipus d'espectador que és.
2: Sí, és molt d'horari.
3: És molt difícil que li canviïs l'àmbit. Jo crec que és...
0: La Rueda de la Letra, que ha començat a rodar.
3: Sí, ahir va començar a rodar, molt bé.
0: Però hi ha un altre programa que aquí al Món RQ...
3: Som fans, no?
0: Alguns som fans, que és La Isla de las Tentaciones.
4: El amor de 5 nuevas parejas. Que llegan a la Isla de las Tentaciones dispuestos a demostrar que sus sentimientos son eternos.
0: Com va anar ahir d'audiència a la Isla?
3: Doncs mira, va fer un 10,8 a Espanya, que diguéssim que no és les millors xifres que ha tret
2: el
3: programa, però les xifres d'ara està bé, és a dir, jo crec que ja hi compten amb això. I amb un personatge prometedor, que és un tal Kiko.
0: Sí.
2: Kiko.
3: És un tio que, en teoria, va en parella a la illa. Bueno, jo crec que tenen muntat el xiringuito i aleshores ell, en el vídeo previ a presentar-se amb la nòvia, ve a dir que ell... Bueno...
2: Que fiel no va ser.
0: que ve a gaudir.
3: Que té encara energia de solter i que ell... I efectivament, ahir ja vam veure com aquest senyor ja flirtejava només arribar a la casa, que jo crec que el rècord s'està batent ja.
2: Ja cada edició, el primer programa és més pronto.
3: De rapidesa més en lligar, en flirtejar o lligar o fer alguna cosa...
2: Amb una tentadora.
3: Amb una tentadora. I el format és el mateix, no ha canviat res, senzillament han recuperat Vilaplaia, que era un dels escenaris mítics del programa, i una mica jo crec que el que condueix al programa és ja l'entrada, és a dir, és no a fer esperar la gent,
2: sinó que hi hagi marro de seguida.
3: D'entrada tu ja vegis quines són les parelles que donaran joc al primer dia, i que al primer dia ja hi hagi teca, perquè hi hagin, no, les alarmes per
2: corazón partido,
3: per convocar les noies o els nois,
2: carreres per la platja, per crits...
3: Sí, i aleshores jo crec que el programa, evidentment, el format s'acaba limitant, perquè sempre és el mateix,
2: sí, sí.
3: Però la gràcia està en trobar els personatges. I clar, jo crec que Kiko
2: aquest és el teu, és el personatge...
0: Sempre
2: hi
0: ha un així, cada edició.
3: Sempre.
0: I aquest perfil del Kiko sempre existeix.
3: Aquest és el mèrit del programa, o de l'equip de càsting, que sap trobar el tio que...
2: Bueno, sí. I Sandra Barneda.
3: Sí,
2: perquè les caras de Sandra Barneda, que dius, se está petando por dentro, pero pone cara de qué triste que está pasando esto.
3: Sembla un format fet per ella, quan tu mai haguessis dit que era un format per ella.
2: Però sí, és una actriu extraordinària.
3: L'ha sabut agafar bé i ara seu. O sigui, ara jo no me l'imagino.
0: No t'imagines la isla sense Sandra Barneda.
3: No.
0: Això és cert. Ja sabem, per cert, els 14 concursants del Superviviente...
3: All Stars.
0: All Stars.
3: Que és aquesta reunió de velles glòries.
2: Ah, sí.
3: Del món reality Mediaset. Vam dir aquí que ja sabíem Rosa Benito i Chiqui, que eren dos...
2: Chiqui era la gran jugada.
3: Chiqui era la gran jugada, però és que a la llista definitiva s'han afegit Yola Berrocal, que diguéssim que és una garantia.
2: És un mite.
3: O sigui, Yola Berrocal, tu saps que no fallarà.
2: No. Tindrà una possessió diabòlica
3: i que per alguna raó alguna cosa farà. I després tenim a Raf Beno, que és el nòvio o la parella de la filla de la Pantoja.
2: Ah, ostres.
3: Que el que fa Mediaset sempre és... Un fil de la, o una branca de la família Pantoja és ficar-la
0: en el ganxo Pantoja.
3: Sempre.
0: El ganxo Pantoja.
3: Ja pot ser el cunyat de no sé qui, l'exparella...
2: Perquè
3: de...
2: és la manera d'accedir a la genealogia Pantoja.
3: Perquè saps
2: programa.
3: Que aleshores Isa Pantoja, que és la Isa Pi, com se la coneix, que és la nòvia o la dona, anirà als programes, aleshores això alimentarà una mica l'univers aquest de Mediaset, etc. I això sempre suma.
0: I funciona, eh?
3: Sí, Supervivientes és l'únic reality de Telecinco que, que ha aguantat el pas del temps. Així com Gran Hermano, no? Que Gran Hermano ja no té cap sentit ni cap gràcia. Supervivientes jo crec que encara... I Víctor Janeiro.
2: Ah.
3: Recordeu Víctor Janeiro? Sí, que és una bella glòria del món del famoseo.
2: És el hermano?
3: Clar, és el germà de Jesús Lluís
0: de Urique. Però aquest havia tingut molt protagonisme als programes del cor.
3: En el seu moment va tenir, aprofitant una mica la tirada del germà, i havia participat ja. Clar, és que tots aquests són excursants de grans realities, que el que fan és tornar per intentar esgarrapar una mica de diners.
2: Aquest estiu s'ha convertit en estrella la neboda d'aquest.
3: Sí, clar, és que
2: al final tot està molt ben calculat.
3: Hi ha una sèrie de famílies...
2: Sí, sí.
3: Que són els fills, els...
0: Sí.
3: Els
2: com es diu? Gés, ella? La noieta
3: aquesta? La filla de la Campanario.
2: La filla de la Campanario.
3: Sí, me'n recordo el nom.
2: Sí, sí, però funciona, eh?
3: Sí, sí. I a ella li agrada, eh? A ella li agrada el món de la fama, eh? Sí, sí.
0: Doncs vinga, n'estarem pendents. Ens han quedat mil
3: què
0: coses
3: sembla,
0: per
3: repassar. Què sembla? Que té
0: molt bé. Però Déu-n'hi-do.
2: Bé. No,
0: sí.
3: I Matías Prats, júnior.
0: Que ha fitxat pel Chiringuito.
3: Que ha fitxat per...
2: Però júnior.
0: Bon fitxatge, aquest.
2: Però és el fill del júnior.
3: Sí, sí, clar.
2: De jovenet.
3: Això es veia venir clarament aquest estiu, perquè l'hem vist com molt, molt radicalitzat cap al sector madridista antibarcelonista.
0: Necessari per estar al Chiringuito.
3: Sí, és una de les credencials que necessites. Sí, sí.
0: Víctor Amela, David Roc, moltíssimes gràcies. Fins una altra, que vagi bé. 5 minuts i les 12.
22: RAC 1.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
23: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar.
1: Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
23: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
24: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
25: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
26: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
28: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
29: Fàcil, intuïtiva i renovada.
28: I escolta el que vols, quan ho vols.
22: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: I escaig i les 12. Joan Ferrer, bon dia.
30: Bon dia.
0: Va, vinga, que tens temps d'un taller del diàleg.
30: Doncs vinga, perquè aquest matí el Joan López Alegre ha clavat un ensurt a tot Catalunya amb l'alarma que li ha sonat en directe.
31: Ja que has parlat d'Alemanya, una espècie de senyor, no que ningú s'ofengui.
0: Ostres!
31: Una alarma.
30: Alarm! Alarm!
0: Què ha estat això?
32: Sí, sí, sí. No, és una alarma
0: d'incendis. És una alarma del Joan López Alegre, però què és?
33: Confia en Verisure.
0: A 3:15, de què t'avisa?
31: Això vol dir que entrat algú, això vol dir que ha entrat algú a casa meva.
32: Ai, què dius, ara?
0: No.
31: Sí, però vol dir que ha entrat
0: algú de casa teva que ara desconnecta l'alarma, no un intrus.
31: Que no ha desconnectat l'alarma.
0: Pensava que era una alarma perquè, com que abans potser havies dit que t'agradava la consellera, doncs he pensat que el mòbil l'avisa de on t'estàs anant ideològicament.
34: Que gràcies ella, mira-la.
0: Que gràcies ella, va, que tu, home, nyigui-nyigui.
2: Sí, nyigui-nyigui.
30: És com una alarma de prevenció de carril, no? Que li sona quan s'apropa a l'esquerra.
2: Sí, sí, sí.
30: La monarquia britànica té el mateix problema que l'aeroport amb l'espai natural de la Ricarda. Quin és?
2: Ara Carles III ha deixat clara la seva posició sobre el paper dels dacs, dels ducs de Sussex. Sobre el paper dels dacs...
0: Jo sóc graciosilla, però tu tens una mala llet, Joan Ferrer.
30: Bueno,
0: gràcies, fins aquí. Vinga, va, demà més diàleg i demà amb en Jordi Basté a les 6 en punt aquí, que s'hi posarà a fer el món a RAC1. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara les notícies i després la competència.
22: RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
35: Bon dia, són les 12. La vaga de professors del primer dia de curs ha paralitzat les principals carreteres del país. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions a diferents punts. A Barcelona, els mestres han tallat les rondes, a Sant Quirze del Vallès la C58, a Tarragona l'N340 i a Lleida les vies de l'alta velocitat. Des de Barcelona, Violeta Martos.
36: Sí, a Barcelona més d'un miler de docents inunden ara de groc la plaça Sant Jaume i també els carrers que l'envolten. A primera hora s'han organitzat en dues columnes, una ha tallat la Gran Via i l'altra a la Ronda del Litoral, i a les 11 totes dues s'han trobat a plaça Urquinaona, quan l'han omplert un miler de persones ben bé, ha començat a caminar cap a la plaça Sant Jaume per la Via Laietana. Entre els manifestants, docents i altres personals educatius, també alguns amb les seves criatures que han decidit passar el primer dia de curs reivindicant més recursos a les aules. Una protesta que, com dèiem, acaba d'arribar fa pocs minuts a la plaça Sant Jaume, amb desenes de banderes, pancartes, també molts paraigües per protegir-se del sol. Els manifestants, especialment crítics contra el govern i contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, demanen la seva dimissió i la intervenció del president Salvador Illa.
3: A Girona, mentrestant, centenars de mestres fan aquesta hora una assemblea a la plaça de la Independència. Això després d'una manifestació que ha tallat bona part dels carrers principals de la ciutat durant tot el matí, Joel Penya.
4: La policia calcula que almenys hi ha uns 600 manifestants. Són mestres, professors, també de 0-3, que ara s'han dividit en 5 grups per parlar de ràtios inclusiva, currículum i català, plantilles, salaris, infraestructura i democràcia i burocràcia. D'aquí sortiran les prioritats que volen que reclamin els sindicats, com l'USTECO o la Intersindical. Tot després d'una manifestació sense incidències i que ha anat amb l'horari previst. Hi ha hagut càntics contra Esther Niubó i també reclamant millores laborals.
3: A Tarragona, mig miler de mestres fan aquesta hora una assemblea també a peu del cordó policial als accessos de l'autovia A7. Els Mossos han impedit el tall, Esteve Giral.
6: Sí, davant del desplegament policial el que han decidit fer els mestres i el personal educatiu és organitzar l'assemblea que tenien prevista a peus de l'autovia A7, fer-la aquí a peus del cordó policial, una imatge impactant. Ariadna Calvet, de la COS.
10: Lo que han fet és posar més policia al carrer i molta més repressió. I avui ho hem vist, no només aquí al Camp de Tarragona, sinó a altres punts de Catalunya.
6: La intenció dels mestres i del personal educatiu és seguir aquesta concentració fins al migdia. Veurem on van ara amb la protesta.
3: I a Lleida dels docents han acabat davant la paria fent una assemblea i la tensió ha anat de més a menys, perquè el moment més delicat s'ha viscut a primera hora. Julen Andrés.
11: Els moments de més tensió han estat a les 9 del matí, quan han tallat la via del tren i els Mossos han acabat identificant a 3 persones. A partir d'aquí han baixat per Rambla Ferran amb crits reivindicatius, però ni molt menys amb la tensió que s'ha viscut a primera hora. Han estat una estona aturats davant la seu del PSC de Lleida i després han acabat davant la paria amb aquesta assemblea, on amb alçada han estat votant una 30ena de punts. Al matí eren uns 50 docents, durant la jornada s'han acabat afegint i ara en són un centenar.
3: Els alumnes espanyols suspenen en lectura i matemàtiques. L'informe PISA, que s'ha publicat aquest matí, apunta que els estudiants perden un curs en lectura i gairebé un altre en matemàtiques. Això situa Espanya per sota de la mitjana europea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ho atribueix a l'ús del mòbil i les xarxes socials. Ho ha dit el Món a RAC1.
12: Hi ha una caiguda molt generalitzada, a nivell internacional també hi és, però Espanya, doncs, efectivament, també, i ens preocupa molt el tema de la lectura. És a dir, el tema de la lectura, la mateixa OCDE determina, no?, algunes de les possibles causes d'aquesta caiguda tan important i té molt a veure, ho pensem que té molt a veure amb les xarxes, no? És a dir, lectures breus, dificultat de llegir textos més llargs, més complexos, no aquest hàbit de lectura ràpida, digital, fragmentada, doncs no ajuda.
3: És el pitjor resultat de la història des que es van publicar els primers resultats l'any 2000. I ara els esports. Amb Albert Pedrosa.
13: Els organitzadors de la pilota d'or han nominat el Barça a la categoria dels millors clubs femenins de la temporada. L'equip de Pere Romeu comparteix candidatura amb el Bayern de Múnich, el Club Amèrica, el Manchester City i l'Olímpic de Lió. En canvi, el Barça masculí ha quedat fora de la llista en detriment de l'Arsenal, el Bayern de Múnich i el PSG, però també del Bodo Glimt i del Flamengo, que han entrat a la llista. En les properes hores també se sabran els nominats a la pilota d'or masculina i a la femenina. La gala és el 26 d'octubre a Londres. I avui comença la Champions, que com cada any seguirem en directe entre RAC1 i RAC+1. La temporada europea més comença amb un partidàs. Avui a les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Real Madrid rep l'Inter de Milà al Bernabéu. També a les 9, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto, Manchester City. Abans, a 6:45 de la tarda, la jornada comença amb 2 partits a RAC+1, Bruges Aston Villa i AEK LASK d'Àustria. I d'aquí a una hora es reprèn la Volta a Espanya amb la 16ª etapa, avui sense cap port de muntanya. El líder de la general continua sent Enric Mas, que té més de 2 minuts de marge sobre Fèlix Gal.
14: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
3: I el temps, avui la calor encara serà forta amb temperatures més disparades cap a les comarques de Girona i el Pla de Lleida, on s'esperen valors de 37 a 39 graus. A la tarda descarregaran alguns ruixats en punts del Pirineu, també del Prepirineu i el Prelitoral. Tot i això, el canvi important de temps arribarà, recordem-ho, demà, amb pluges torrencials i una baixada en picat de la temperatura. Això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
1: El minut a minut de RAC1
5: més fàcil.
1: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio
5: actualitzada.
1: Tot allò que t'expliquem a RAC1
5: renovada.
1: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
5: Escolta.
7: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Mataró! Sí! Sant Vicenç dels Horts! Sí! Marquilla Cura del Poble Nou! Sí! Sant Just! Sí! Vic! Sí! Corbera! Sí! Sant Cugat! Sí! L'Eixample! Sí! Sant Martí! Sí! L'Hospitalet! Sí! Gràcia! Sí! Cornellà! Sí! Estambul!
15: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
8: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Doncs heu de saber que avui hi ha vaga de docents a l'escola pública i aquest matí també s'han publicat les proves PISA.
8: Docents?
15: Docents, sí.
8: Pensava que eren més de 200.
15: No, docents. Pensava que eren més de...
8: Saps?
15: No,
8: veure, quina tonteria, eh?
15: Quina tonteria, sí.
8: Però m'ha agradat parar-ho tot, no?
15: Exacte, però...
8: Per poder-hi fer aquest acudit, no?
15: Un moment.
8: 200? 200, has dit 200? Vaga de 200 o 300?
15: No, vaga de 200. Hòstia.
8: Sí.
15: És
8: sí,
15: que sí, em treu de polleguera. Ja, és que no he acabat la frase...
8: Ja els veus, un home atabalat, eh?
15: Home, sí, doncs clar, un home atabalat.
8: Un mes.
15: Un mes, sí. I a més, ara que han dit que demà probablement hi haurà pluges.
8: Demà?
15: Sí, hi haurà tempestes.
16: Ara ho explicarem.
15: No, ho explicarem, però és que...
8: Tempestes torrencials, eh?
15: Això...
8: Per favor!
15: En parlarem després de les tempestes torrencials. Sí. De moment, no us preocupeu, que hi ha 40 graus a tot arreu. Sigui com sigui, avui, deia, hi ha vaga de docents a l'escola pública.
8: Docents. No docents.
15: I aquest matí...
16: No docents.
15: També s'han publicat les proves PISA que avaluen l'estat de l'educació. I la cosa va molt bé.
8: Ah, sí?
15: No, era broma.
8: No es pot fer broma amb això.
15: Home, si no es pot fer broma en un programa d'humor i actualitat...
8: No juguis amb el nivell acadèmic dels nostres fills i les nostres filles, eh?
15: No estic jugant amb això.
8: Crec que tots i totes tenim una responsabilitat.
15: Vale, perfecte, sí.
8: Els pares i les mares dels alumnes i les... Alumnes?
15: Alumnes, també, sí.
8: Hem de saber...
15: Què hem de saber?
8: Ja no sé què deia.
15: Home, clar,
8: ja m'he perdut.
15: Ho allarga tant desdoblant que ja no sap ni el que diu. No. Un moment. Parlàvem de les proves PISA, aquestes, que demostren que els alumnes...
8: I les alumnes.
15: Ja s'entén. Sí. O sigui, qui vulgui desdoblar, que desdobli. Però jo crec que ja s'entén. Els alumnes de les proves PISA, que demostren que els alumnes d'aquest país retrocedeixen... És que prou.
16: És que el desdoblament t'ha cansat moltíssim, eh?
15: El que em cansa sou vosaltres. No el desdoblament, perquè ja hem començat amb l'Angelina, és que no he acabat la primera frase.
8: Un home desbordat, eh?
15: Absolutament.
8: La vida dels homes us desborda.
15: Portem una setmana i dos dies de temporada. Jo normalment... aquest punt arribo al maig. O sigui, al maig de l'any que ve, però ja
16: home,
15: he arribat a aquest punt.
16: Ahir sortint del programa vas dir sort que s'acaba la temporada.
15: Això vaig la temporada passada, també. Ja, sí, però no s'acaba. Ja em veu fer un coach i ja està. No
8: claro.
15: Però, sisplau, que no tothom m'interrompi, perquè si no, jo crec que aquesta gent no entendrà
8: res. Per favor,
15: res.
8: No interrompeu, perquè no fos cas que s'interrompés un home,
15: No.
8: Ojo, aquí a RAC1, Ojo.
16: Tot això no té a veure amb que els nens han començat molt tard l'escola,
15: Molt tard, què vol dir? Molt d'hora, depèn de quin dia estiguis. Perquè, clar, bueno, sigui com sigui. No, la qüestió, ara ho intento explicar.
8: Sí.
15: Les proves PISA.
8: Les proves PISA, sí.
15: Que demostren que els alumnes d'aquest país retrocedeixen.
8: Passa't, torna-ho a dir, torna-ho a dir.
15: No. És que m'estic autoboicotejant.
16: És la comprensió lectora,
15: Jo també participo d'aquesta festa del boicot a mi mateix, no? Sí. Bueno.
8: Les proves PISA, vinga,
15: Va, vinga. Retrocedeixen molt en comprensió lectora i en matemàtiques, els nanos, d'acord?
8: No, tot això...
15: Sí?
8: Contrasta-ho.
15: No, ja s'ha contrastat. Ja
8: tot això ho dius per fer la punyeta al govern del molt honorable runner Salvador Illa Roca.
15: No ho faig per això. Estem donant
8: dades... Salvador Illa es diu Roca, de segon cognom,
15: Sí, un altre. Ha d'aturar-ho tot, ara.
8: I d'on és?
15: De la Roca.
8: De la Roca.
15: De la Roca. Va, ser, va ser alcalde de la Roca.
8: Va ser alcalde de la Roca.
15: De la Roca, i es diu Roca de Sant
16: Boi. I viu a la Roca, sí.
8: És com si Jaume Collboni es digués Jaume Collboni Barcelona.
15: Bueno, molt bé, sí, però no... no
8: o Pedro Sánchez, sí. Espanya, no?
15: Pedro Sánchez d'Espanya. De fet, té un ministre que es diu d'Espanya. Sí, i de primer cognom arriba. Dèiem que els resultats de les proves PISA demostren que els alumnes catalans retrocedeixen molt en comprensió lectora i matemàtiques.
8: I això de qui és culpa? Clar, això és normal, que retrocedeixin en comprensió lectora i en matemàtiques, i en tot, pràcticament. És culpa dels professors.
15: Home, no.
8: Que porten ja tot un curs de vaga, i com que els alumnes no han pogut fer classe, doncs clar, els nanos no aprenen res.
15: No és veritat.
8: I avui, vinga, primer dia de classe, que podrien aprendre alguna cosa, vinga, una altra vaga.
15: No barregi coses. Vostè ja sabem de quin pou calça. Sigui com si de seguida expliquem això de l'informe PISA i per què passa.
8: De seguida? De seguida què vol dir?
15: Bueno, de seguida vol dir que...
8: Escolta, per mi no cal, eh?
15: No, sí, per vostè...
8: Per mi no cal que aneu ràpid a explicar això de les proves pizza. Pizza?
15: No, de cop no, les proves pizza.
2: L'informe pizza. A punt de dir-ho bé i s'ha corregit.
15: Vostè precisament no seria el millor per parlar de comprensió lectora. Això per començar.
8: Com que no?
15: No, home.
8: Jo tinc una opinió totalment objectiva sobre el tema, perquè jo no llegeixo mai.
15: No, clar, doncs ja està.
8: Vull dir que miro des de... Puc mirar des de fora tot el tema, aquesta, la comprensió lectora. Jo no prenc part aquí,
15: no,
8: per cap bando.
15: De cap de les maneres, no. Vostè
8: en canvi,
15: no és...
8: vosaltres, que aneu de mestretites, aneu de set ciències, sí. No, és que a mi em va canviar la vida llegir aquell llibre a l'institut, a la plaça del brillant...
15: Del diamant.
8: Que em van donar...
16: És veritat que els diamants tenen brillants, eh?
15: Sí, no, clar,
8: és però... el mateix.
15: No és el mateix.
8: Bueno, el llibre aquest del Marcel Rodoreda.
15: La Mercè, no Marcel.
8: Que es va canviar el sexe, també.
15: No, es va canviar... Bueno, no es va canviar res.
8: Bueno, el tema és que, escolta'm, no pot ser jutge i part.
15: Molt bé, en tot cas. Avui és el primer dia de curs a les escoles i instituts.
8: Però com que hi ha vaga, hi ha força centres que no han començat amb el curs amb normalitat.
15: Normalitat.
8: Sí.
15: Jo em vull aturar aquí. Normalitat, què vol dir? Fer classes a 32 graus? Normalitat vol dir que en una classe hi hagi un professor per cada 100 alumnes? Normalitat vol dir que la meitat dels alumnes tenen necessitats especials, que no poden ser ateses? Normalitat vol dir fer classes amb barracons?
8: No,
15: a dir, no, aquest barracó,
8: avi, no.
15: El tindrem 2 anys. Després ja farem una... Ja ho canviarem, això. I passen 2 anys, els nens ja fumen, perquè tenen 40 anys, no perquè siguin nens fumadors, que també...
8: Són fumadors precoços.
16: Però fumen vàper, que
15: el
16: això...
15: El que sigui. I aleshores els barracons continuen, els nens marxen, els nens es fan grans, els nens arriben a l'alcalde del seu poble i els barracons continuen allà.
8: Encara són allà,
15: Bueno, en fi.
8: Bueno, en tot cas...
15: Ja s'han construït les escoles promeses? No.
8: Encara no.
15: Aneu prometent després. No, és que ve l'extrema dreta. Bueno, la gent està...
8: Avi, miri, l'anava a despertar, però ja em va bé que dormi, perquè així callarà. Així callarà. No, sisplau, si heu de riure, rieu amb...
15: No, que riguin en veu alta. Que així tampoc hem de dir tantes coses.
8: Sí, és veritat. En tot cas, la situació un cop més sembla encalladíssima entre el Departament d'Educació i els sindicats, i com ha explicat la consellera del RAM aquest matí a RAC1, no hi ha data per una nova trobada, una nova reunió,
15: No hi ha pressa, cap problema. Els nens fumaran.
8: No, ja ho ha dit. Vostè no dormia?
15: Ah, sí,
8: Per cert, el Meteocat ha més avisos per intensitat de pluja en perill molt alt, us ho dèiem ara, de cara a demà.
15: Què?
8: Sí. A comarques com el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
15: No, per favor, no! Això vol dir que...
8: demà podria haver-hi alertes als mòbils en aquestes comarques per perill d'aiguats. Això ho ha de decidir el govern.
15: Sí, però això vol dir que...
8: Vol dir que un terç de la població de Catalunya pot patir restriccions a la mobilitat demà.
15: Sí, però això concretament vol dir que...
8: Vol dir que molts alumnes que avui no han anat a l'escola...
15: Sí.
8: Podria ser que demà...
15: Hòstia, riures molt nervioses per part del públic.
8: Per part dels pares i mares,
15: podria ser que demanessin a l'escola i tornessin en barca, a l'hora i mitja, que piquessin i que no hi ha ningú.
8: Podria ser que demà tampoc tinguin classe,
15: Bueno, això vol dir que els alumnes catalans no van començar les classes el dilluns, perquè, mira, el dilluns no va bé. Dimarts hi ha la vaga. Dimecres plou. I el dijous ens porta ous. Llums, naps, nespres, ous. Oh, la masovera, la masovera.
8: Es fotia a cantar a la masovera.
15: Oh, per cert, aquesta cançó, un dia acceptarem tots plegats com a país, que no rima.
8: La cançó de la masovera.
15: Ens hem de mirar els ulls.
8: Sí?
15: Ens hem de dir moltes coses com a país.
8: I vostè creu que...
15: Una d'aquestes coses és... La masovera no rima.
8: Però com que no rima?
15: No. I una altra cosa és... Lo del drac màgic... ja els traumarem més tard. Els nanos... O sigui, ens hem de dir les coses.
8: Però com és que diu que no rima la masovera?
15: Home, la primera ja és dilluns i llums. No, no. Si fos dilluns.
17: Els dilluns.
15: Els dilluns.
17: La sexta me la sabia i ara no me'n recordo.
16: Hola, Edala. Els dilluns em porten llums.
2: El dilluns
16: em porten llums. I el dimarts em porta naps.
17: Però la melodia, com?
15: Hola,
17: sí, això aquesta sí, però després. Però això és la cançó russa.
18: Però és que això passa amb moltes cançons nostrades del folclore dels nens.
17: Sí?
18: Per exemple, Joan Petit quan balla,
17: sí?
18: És un altre que no me'n recordo.
17: No, molt bé, gràcies per la dada, Jean-Paul.
18: No, gràcies a vosaltres, però no, al gegant de Pi.

0: cançó?
1: Si voleu, podem posar les Tortugues Ninja.
0: La podem buscar.
2: Sí, però que consti que jo no ho he dit jo.
0: El nostre tècnic li acaba d'agafar un cobriment d'acord. Quan es recuperi...
3: Sí. Però, perdó, això és una cançó tradicional catalana.
2: Les Tortugues Ninja. Va, i a Joan Amades.
1: Mira, veuràs, posa el començament. Aquí cap problema. Som les fabuloses
0: Tortugues Ninja. Som les fabuloses. O si només diu això...
1: Moment.
4: Ara és la mitja closca. Els més forts són els lluitadors.
2: Bueno, ens queda una mica més endavant. Un moment, són els lluitadors més sensibles. Aquí hi ha una deconstrucció.
1: I quan, recordeu que quan parla del mestre Tanyicó, de fons se sent, és una rata radical. Això
2: estem donant important. Moltes dades, totes absurdíssimes.
0: Vale. Mentre crec... les van cantant, que no se sent res.
1: Bueno. A veure, ara.
0: No. Sempre diu el mateix?
1: És que no s'entén.
3: No entenc
1: res. Leonardo... No. Rafael i Miquel Àngelo. I aquí s'acaba la cançó, i en Donatello no surt.
0: Se n'han deixat una, de tortuga.
2: Bueno, es comença així i s'acaba demanant que els portin al seu país.
1: Sí, perdoneu que he durat això, ja havia passat una altra vegada. No passa
0: bueno, escolteu, canviarem de tema.
3: Sí, canviarem de tema. S'han disparat els rescats en medi natural per parts dels bombers. Atenció, això de no anem a la muntanya, que ens agrada molt la muntanya.
5: Bueno,
3: i tal.
5: Això es passa doncs per anar a la muntanya.
3: Exacte.
5: Això es passa per anar a la muntanya.
3: De fet, el percentatge augmenta any rere any, i aquest 2026 s'han rescatat més de 1.400 persones, no el mateix dia. O sigui, no és una excursió.
0: 1.400 persones perdudes a la muntanya és molt,
1: No totes són a la muntanya, és en el medi natural, però la majoria és a la muntanya, sí.
2: Bueno, depèn del número, ja no pots dir que estiguis perdut, perquè t'has trobat amb 20 persones també perdudes, no? O sigui, això ho tenim, no?
1: A no ser que estiguis perdut de manera interna, és a dir, que la teva vida et sentis com perdut.
2: A mi em va passar la Fageda, me vaig perdre...
0: A la Fageda?
1: A la Fageda d'en Jordà.
2: D'en Jordà. I vaig acabar fent iogurts.
1: Bueno, no és el primer que li passa.
3: Sí. Bueno, de fet, el percentatge d'ell augmenta any rere any. S'han rescatat 1.400 persones el 2026. La majoria, com diu el consum...
1: Sí,
3: l'Angelina es perdoni a la muntanya.
0: Bueno, però és que aquest és un servei essencial, no? Vull dir, els bomberos que et venen a rescatar, no?
3: No, però sí, però això... Per començar...
0: No tens dret a pujar una muntanya i et vingui a rescatar un bombero, nena. Dels pocs privilegis que tenim...
3: No és un privilegi.
0: I ara ens el volen treure. Ara es veu amb mal... Ara que has de criticar-t'ho.
3: No,
0: que baixi un bombero a rescatar-te.
3: Els bombers haurien d'estar per altres coses. És veritat que si passa, passa, i han de venir a buscar-te i venen a buscar, però que això val uns diners i que ho paguem entre tots.
0: Pots pujar a Montjuïc, una muntanya, no? Pues
3: Montjuïc
0: per posar el nom d'una muntanya.
3: Però no se'n sap més. S'ha de ser molt urbanita.
0: Jo, a mi m'agrada molt la muntanya de Montjuïc. M'agrada especialment pujar-la perquè té escales mecàniques.
3: Bueno, no sempre, no sempre funcionen, i dos, no arriben fins a dalt de tot.
0: Bueno, tu puges amb unes escales mecàniques a Montjuïc, de dir, vaig a pujar a la muntanya. I llavors, quan arribes al final de les escales mecàniques, per mi sempre és un repte. Aquell final de l'escala mecànica, em passa també la del Corte Inglés.
3: Vull dir que quan cansa.
0: Que arribes al final i dius, ai, ara què, salto? No? Sí. Compte perquè, ui, que els esglaons que es posen a dintre del terra, que ja s'està acabant.
3: Sí.
0: Jo ja començo a patir a partir de mitja escala mecànica, ja començo a patir de dir, aviam, ara com enfocaré l'aterratge, diguéssim, a la planta noble del Corte Inglés. Vull dir, no,
2: hi ha vídeos a internet que, bueno, a una persona se li enganxa la croc i va tot allà com si fos un ratllador de formatge.
0: Bueno, clar, és que et pot ratllar el peu.
2: Et pot ratllar la persona.
0: Pues bueno.
2: Surts al pàrquing fet mica, o sigui, a la part de...
0: És com un destructor de documents.
1: Sí, exacte, surts això.
2: Sí,
0: bueno, doncs escolta, m'arribes a dalt, fas veure que t'has torçat el turmell, no?, de l'escala mecànica a Montjuïc.
3: Sí, i demanes que vinguin els bombers. A veure...
0: Truques als bombers.
3: Però truques als bombers...
0: El 112 o el 012, no sé quin és.
3: El que sigui.
0: Però és igual.
3: Un número acabat en dos.
0: I quan te despenys el bomber...
3: Sí, perquè despengen ells, no?
0: Senyor bomber, miri, m'he fet mal al peu. Per favor, vingui ràpid.
3: Estava pujant uns 600.
0: Llavors, quan arriba el bombero... Vol que em despulli?
3: Però què s'ha de... Però on? És el metge o el bomber? I s'ha de despullar, però si és el turmell.
0: Us imagineu? I demanar l'helicòpter, no? Estàs allà amb un juic...
3: Demano la carta...
0: Sisplau, porti l'helicòpter. I que et porti volant en helicòpter, tu despullada.
3: Sí, però què dius?
0: En braços del bombero.
3: En braços a l'helicòpter.
0: I amb l'helicòpter... Escolti, pari a la Seychelles. A les Seychelles ja l'hi porta, eh?
3: Suposo.
0: Si ho mires des de dalt del Google Earth d'aquest,
3: sí, Google
0: hi ha algun punt de les illes Seychelles que hi ha un H.
3: Hi ha un H.
0: Un H majúscula.
3: Una, sí, home, clar.
0: Perquè ho vegis bé, des de clar. Però si la fos minúscula ja no es veuria
2: tan
0: bé.
2: No, si és minúscula només poden aterrar drons.
3: Bueno, sí. No, això no passarà, Àngel Inés.
0: Bueno, va, sí.

0: Plau, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
2: Bravo!
3: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
1: Doncs parlem una mica més a fons de la vaga dels docents, que coincideix amb el primer dia de
0: curs. Escolta, ja prou, pareu, no cal continuar incomodant. Que no ho heu sentit o no?
1: El què?
0: Salvador Illa ja ha desencallat les negociacions.
1: Ah, sí?
0: Ja està, home,
1: quan
0: ja està.
1: No s'inventi coses.
0: Escolta'm.
1: Què?
0: Ho explica a Catalunya Ràdio? Que no sentiu Catalunya Ràdio aquí?
1: Bueno, estem fent l'altra ràdio, estem fent RAC1 i aleshores de tant en tant sí que sentim talls del que sigui, però escolta, no s'inventi
0: doncs
1: coses.
0: Escolta, poseu el tall de Catalunya Ràdio. El molt honorable Runner ha cedit a les demandes dels docents.
1: Ah, sí?
0: Posa-ho, Àlex.
4: Hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles.
0: Aire condicionat.
1: Ahà, bueno.
0: Aire condicionat.
1: Sí.
0: Posarà aire condicionat.
1: Posarà aire condicionat.
0: A totes les escoles.
1: Sí, bueno.
0: Un aplaudiment pel president Illa. Bravo.
1: Un moment. Punt número 1.
0: Bravo.
1: Un moment. Punt número 1.
0: Han vingut tot.
1: De la festa de la Rosa. Han vingut. Un moment.
0: Salvador Livers.
1: Sí. Què fa? Què fa?
0: És una de les notícies de l'any. Salvador Illa anirà, ho acaba de dir, ho acabeu de sentir o no?
1: Sí.
0: Anirà personalment a instal·lar els aparells d'aire condicionat a totes les escoles de Catalunya, una per una.
1: Sí, home.
0: Professors... Mira, m'aniria bé un megàfon ara.
1: Vol un megàfon? Perquè...
0: Desconvoqueu la vaga ja!
1: Per què?
0: La guerra s'ha acabat!
1: Però què diu?
0: Repeteixo, desconvoqueu vagues amb efecte immediat i entregueu els gomets!
1: Però com han d'entregar els gomets?
0: Sí, home,
1: perdoneu,
0: sí.
1: El president ha dit que invertiran en la climatització de les aules?
0: Sí, climatització.
1: Sí, s'entès pel context.
5: Ho va dir ahir. Posis
0: bé les dents, avi.
1: Posis bé les dents, Vols comprar-te unes que me funcionin? És que m'ha crescut la boca i la talla.
0: Com ja ha crescut la boca?
1: Els grans...
0: Ja a la seva edat ja tot minva, ja.
1: No, el nas. Les orelles.
0: Sí.
1: I altres coses.
0: Continuen creixent.
1: Continuen creixent. Sí. Oh, que pengen. Bueno, no us explicaré la meva vida, però clar, hi ha un moment, clar, i la mida de lo que tinc la boca és...
5: La mandíbula.
1: La mateixa, però la boca és una mica més... És un petit com balla.
5: Salvador Illa va dir ahir que es climatitzaran les aules. Sí.
1: I ho va dir just la setmana que per fi baixar les temperatures. Molt bé.
5: Avui la consellera d'Educació ha dit que això no serà tampoc d'un dia per l'altre, que es triga una miqueta a posar el ventilador,
1: Sí, el 3 de gener.
5: I climatitzar les aules no vol dir aire condicionat, no? Necessàriament. Pot ser que siguin ventiladors.
1: O llars de foc.
5: Espero que no.
1: Ventiladors, eh? Sí,
0: però escolteu.
1: Quin va per quin país?
0: Aquesta setmana baixen les temperatures en picat a partir de demà.
5: Sí,
0: o sigui, ha sigut parlar el Salvador Illa. És el miracle de Salvador Illa.
1: Què diu ara?
0: El Salvador de Catalunya.
1: Bueno,
0: el molt honorable Renner ja ha començat a obrir totes les neveres del país perquè el país es refredi.
1: Així no s'ha refredat el país, però
0: president, tècnic de manteniment.
1: A què?
0: Illa, president, tècnic de manteniment.
1: Bueno, en fi, probablement el crit més trist i menys...
0: No us l'imagineu amb una granota de treball?
1: Sí.
0: I amb una eina a la mà?
1: Amb una eina.
0: Sexy, Amb una clau anglesa?
1: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
0: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea.
5: Ja.
0: Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
6: Home, això els alumnes espanyols,
0: Sí.
6: I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escriure. Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
0: Però escolta, un moment, Mohamed. Un moment.
6: A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans,
0: sí,
6: no
0: però és
6: tot
0: que...
6: el dia mirant a Espanya,
0: perquè
6: és això.
0: A veure, els resultats dels alumnes catalans... No, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
6: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable, mi hablen Cristiano, Oscar Dalmauez...
0: No
5: són fiables perquè la majoria dels centres catalans on es va fer la prova de PISA van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
0: Els tontos no van fer l'examen. Home, collons, així ha provo jo, també. Però què és això?
6: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
0: Aquest és el problema.
6: Doncs no.
0: Que ni així.
6: No, ni així. O sigui, no em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
0: De fet, milloren lleugerament en matemàtiques.
5: Ah, exacte, però continuen caient aquesta comprensió lectora.
0: I això que han examinat els millors,
1: No, els millors no, però han deixat... Deien que per error, no se error. S'ha empatat a gent per això.
0: Escolta'm,
1: que ha passat.
0: S'ha empatat a gent. Digueu sense por. Que ens ho digui aquest senyor.
5: Però això no ha passat a tots els centres.
0: Escolta'm, en algun han deixat centre... fora els tontos.
1: No, aviam, no.
0: Bueno, els més tontos, perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
5: Hi ha un senyor plorant i molt vermell a primera fila.
1: Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Exacte. Gent, calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
0: Afortunadament.
1: Què vol dir afortunadament?
0: Afortunadament.
5: A més, això és una cosa que s'ha dit, però no se sap exactament quins alumnes van quedar fora. La qüestió és que hi ha alumnes que han quedat fora d'aquesta mostra.
1: És que pensa que aquesta gent és capaç d'haver deixat els més llestos fora.
5: Això podria haver passat.
1: És un gir copernicà.
0: Els que han cribrat els alumnes...
5: Bueno, sabem perquè no havien fet l'examen.
1: El que diu el Dalmau, els que han cribrat...
0: Cribrat. Cribrat, el verb cribrar.
2: T'envoltava a mi. Tu vas fer l'examen o no?
1: Jo el que no vaig fer és el gran dictat.
0: Jo sí, per això.
1: En el PISA, sí, el del PISA vaig fer.
2: Doncs ja sabem qui els va fer, llavors, l'examen, no? I qui van deixar fora?
1: Però si jo vaig clavar la data, per exemple.
0: La data, molt bé.
1: La data, que ho vam fer en 24,
0: sí,
1: i jo vaig posar 24. 24.
0: Molt bé.
1: I mira que jo tenia el de la dissèxlia.
5: Bueno, a veure, el tema és que les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, a les que alguns centres ho han fet perfecte, és a dir...
0: Alguns? Perdona.
5: Sí. No.
0: Ojo, eh?
5: Ara li busco.
0: Estem parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els números... Doneu números.
1: Donem números.
0: Demano
1: sí?
0: Números.
1: Però tu, vostè, que...
0: Quantes escoles a Catalunya... Es van presentar els exàmens aquests...
5: No s'hi presenten.
0: De l'informe PISA.
5: És que, un moment, no és Gran Prix, això. No és un poble de Catalunya que es presenten per lluitar amb una...
0: No hi ha vaquilla?
5: No hi ha vaquilla.
0: Que empaiti els alumnes més tontos?
2: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
0: Clar, home, escolta, falta vaquilla. Aviam, més o menys, 40 escoles.
2: Jo que sé.
0: D'aquestes 40 escoles, grosso modo...
2: Sí, ara veig que parla...
0: 30! 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
5: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
0: Números.
2: Ara han vingut els números.
0: Els números.
2: Sí.
0: I de 2.500?
5: I 2.500...
0: Bons?
5: No tinc ni idea.
0: Quants hi deuen haver? 25. Quan no et donen números és que la cosa va pel padre.
5: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs...
0: Pregunta-li al ChatGPT, home.
5: En fi, tornem al tema. A les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
0: Què us passa?
5: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
0: Avui no passaríeu l'informe PISA.
2: No,
0: s'encallen, a l'hora de llegir. Sí,
5: la gent no sap el matí que portem.
1: Bueno, que portes, perquè tothom t'estem preguntant totes les coses, tu no tens la culpa.
5: I a més, això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
1: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
5: Sí, exacte. Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
0: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
5: Doncs que el nivell...
0: O sigui, el que hauria d'entendre el conto de la Caperucita, que hauria d'entendre un alumne de quart de primària...
1: La caputxeta ja l'entenen.
0: Resulta que no l'entenen els de tercer, ja. A tercer ja es pensen que és l'abuela...
1: No, a veure, un moment.
0: La que s'ha menjat el llop i li obren la panxa a la Caperucita per pujar-li pedres a dintre...
1: No...
0: Ojo, eh? Ojo al país que ens està quedant, eh? I tot això és per culpa d'aquí? De Ceuta.
5: Ho diu vostè,
0: al final.
5: Ho diu vostè que no ha llegit un llibre en sa vida, eh?
0: Jo llegeixo El Mundo Deportivo, que és el que s'ha de llegir.
2: I s'entén tot.
5: El Mundo Deportivo, un lloc on la majoria d'articles el que fan és posar primer el verb i després el nom.
0: Pues vull és el
5: que ens agrada. Salió, Covarsí...
1: Escolta, però centrem-nos en la...
5: Centrem-nos en això. La comprensió lectora, com diu l'avi, repeteix curs, és a dir, que baixa un curs de nivell, però cal dir que en els darrers 10 anys, ja havia baixat dos cursos.
0: Ai, mare de Déu,
5: senyor. És a dir, que els de quart d'ara entenen el que entenien els de primer.
0: Sí. Ai, que la Caperucita Roja no l'entenen ni els de batxillerat.
2: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu d'admirar un a un, però s'entén perfectament.
1: O sigui, que el ritme que anem, d'aquí poc veurem alumnes de batxillerat llegint llibres de roba, tàctils, d'aquells de... i que fan olor.
0: El ritme que anem podria ser,
1: amb un pallasso que li aixafes el nas, fa mec, mec. O aquell de... Hi ha un del tractor... que és el tractor.
0: Sí. N'hi ha un del tractor, que es titula El tractor.
1: El tractor. Sí. El tractor fa sorolls, penso que es diu, que toques les rodes i les rodes fan trac-a-trac.
0: Cago en Déu, lo meu preferit.
1: Sí.
0: Lo meu preferit.
1: El llibre del tractor és
0: lo
1: el
0: seu preferit. Sí, jo el vaig llegir en la versió català de la franja, Lo trató.
1: Lo trató, sí, no, clar. A veure si ho entenc, doncs, tot plegat. Sí. Els alumnes del tercer i quart d'ESO, catalans, fan una prova per veure quin nivell tenen.
5: Això són les proves PISA, sí.
1: Però es deixa fora un percentatge dels alumnes. Algú decideix.
0: Els tontos.
1: No, prou ja.
5: A veure, cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes i la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
1: I això no es va fer per veure si el resultat sortia millor?
0: No es pot saber.
5: No sabem qui va quedar fora.
1: I com que no es pot saber? Per això han fet dimitir la número 2 de la Conselleria d'Educació. Com que no es pot saber, fan dimitir la 2?
0: Sí.
1: Bueno, doncs ja està. El que no es pot saber és que els han enxampat amb el carrito del gelat.
0: Bueno, escolta, l'informe PISA aquest, ja ho diu el nom, és un informe de PISA, Itàlia, doncs deu estar en italià, per això no s'entén. No ho heu dit encara, això.
2: A més, l'italià s'entén, diria que, home, a més llegit, algú que parli en català, l'italià, més o menys... És que no té res a veure!
5: No té res a veure, està en italià, està en català.
0: S'ha tornat a posar nerviós. Ja us dic jo que avui no, els homes no teniu un bon dia.
5: No, en tot cas, l'examen no era en italià, l'examen era en català i eren exàmens...
0: Doncs escolta, no m'estranya que avui estigui tothom fent vaga.
5: Per què?
0: Quan dic tothom vull dir alumnes i professors.
5: Sí, bueno...
0: Bueno, la vaga la fan els professors, no els alumnes.
5: Exacte, la fan els mestres i professors i els alumnes, en tot cas, alguns poden anar al que sigui, als serveis mínims o el que sigui. Perdoneu, perquè l'Àlex diu que tenim una trucada, no sé qui vol parlar amb nosaltres.
0: Una trucada?
5: Sí.
0: A on?
5: Al telèfon del programa. Ha fet de ring-ring.
0: El telèfon de l'Udits.
5: El telèfon Angelines. De l'Udits.
0: Ah, doncs ja és curiós, perquè en 17 anys de programa mai heu donat un número de telèfon perquè truquin els l'Udits.
5: Ara que ho diu...
0: És la màgia de la ràdio,
5: sí,
0: deu ser això.
5: Sí, perquè hi ha l'Udits molt, molt intel·ligents que ja saben quin telèfon
0: és. Sí, a veure un moment. Telèfon de l'Udits, bon dia. Amb qui parlo?
7: Amb mi.
0: Sí. Ja. Ens pot dir el seu nom, sisplau?
7: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat, sóc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
0: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
7: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
0: Ah, hòstia. Martí.
7: Digui.
0: Què?
7: És que em dic Miquel Martí.
0: Ah, hòstia. Quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
7: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
0: Bueno, escolti, miri, vagi-se amb... doncs sap allò de l'anonimat?
7: Sí, ja veig que no serà possible.
0: No serà possible.
7: Sí, no, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
0: No cal.
7: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
0: Sí.
7: I molt bé també el dolent, eh?
0: Ah, pues això no sé molt bé què vol dir.
7: Disparadíssim. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
0: Molt bé.
7: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
0: Bueno, escolti'm, vostè truca exactament per què?
7: Ah, sí. Bueno, és que ara no me'n recordo de fer tot això.
0: Escolti'm, doncs pengi, escolti.
7: Ah, no, ja me'n recordo.
0: Sí.
7: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
0: No.
7: Coneix el barri de la mina?
0: El barri de la mina, sí.
7: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera escaient, ximples o babaus.
0: Yeah.
7: Que això per una societat ultracapitalista ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posi en dubte res. Entens? Jo tinc tres nanos de 15 i 16 anys que quan se'ls descorda les zapatilles a classe han de venir els pares a acordar-les les zapatilles.
0: Vaja, ja. Yeah.
7: Sí, i aquests són els gestos.
5: Però, perdoni, vostè, entenc que vostè és mestre o és professor, vaja, perquè està dient que jo tinc tres nanos...
0: Tres nanos a classe.
7: Val,
0: Em pensi...
7: quan he dit que parlava en nom dels professors, no ho feia com a tècnic de manteniment de RAC1, eh?
0: Ja.
7: Vale, no, que probablement lo de la compressió lectora ja ens està afectant com un atacador a tots plegats, eh?
0: Sí.
7: D'armau, eh?
0: Però, escolti, què vol dir?
7: De què?
0: No, és vostè que ha trucat al telèfon d'Aludits?
7: Ah, sí, perdoni. És que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim unes classes de 30 alumnes,
0: sí,
7: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament sí, dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria, sí, i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
0: Bueno, i després...
7: 14 pagues.
0: I després també hi ha un problema d'autoritat.
7: Bueno, és que tu li dius a un alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat i tan content.
0: Ja.
7: Jo no suporto que els polítics i els parents vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina del que ens hem format per formar.
0: Ja.
7: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, ja, ficant-me la mà per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
0: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
7: Miri, abans, a tercer d'ESO, ja els ensenyàvem trigonometria.
0: I ara?
7: Ara fem les formes.
0: Les
7: propietats
0: formes
7: del quadrat.
0: Sí.
7: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
0: I el segon dia?
7: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Digui. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt oient vostre, jo sempre tinc posat Catalunya Ràdio.
0: No, això és RAC1, és RAC1.
7: És RAC1, no, és Catalunya Ràdio el que tinc posat,
0: no,
7: jo.
0: No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1, eh?
7: Ah, doncs penjo. Un moment.
0: No, digui. Ja ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
7: Sí, precisament, parlant de vaga. El president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que és justament per lo que fem la vaga.
0: Sí.
7: Prefereixes que el teu crió es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet?
0: Bueno, però escolti'm...
7: Estem aquí, en aquesta tessitura,
0: Ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
7: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
0: Però què... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
7: Sí, D.
0: Què vol dir?
7: D de Dinamarca, començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
0: La lletra D?
7: Sí, de Dinamarca o de Dufí. De Dufí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella,
0: sí,
7: la B de balena i la C de cocaïna.
0: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
7: Sí, bueno, però l'aprendran, Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per els alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C... I la D de Dinamarca.
0: Molt bé. I de Dufí. Només això?
7: Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
0: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
7: Sí, bueno, clar, perquè, bueno...
0: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí.
7: Home.
0: Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon d'Aludits, que no sabíem ni que teníem.
7: A tu, Elisenda, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Ara tornem.
7: Adéu.
3: Estàs escoltant La Competència.
8: Efectivament!
3: Amb Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
8: Un parell de borinots.
6: Hola, bon dia. És la ràdio?
3: RAC1.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bé, ja som a casa.
12: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
12: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien... 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
13: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
25: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
24: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
25: Apa.
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: 45.712.
28: Em toca, em toca.
29: Això és el número de la loteria, ara?
28: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
30: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
31: Citroën. Condicions a Citroën Punès.
32: RAC1 aposta per la

0: estil Parlatem amb els Oscars.
1: Tornem a ser aquí, això és la competència. Un minut, de fet 15 segons i 3 quarts d'una del migdia, hem de continuar.
2: Hem de parlar ara del mercat de lloguer perquè el govern espanyol ha presentat un nou cercador públic a través d'internet de pisos de lloguer assequible.
3: La gent que vol.
2: Eh? Què interromps tu ara? Què interromps ara?
3: Perdona, és que el públic vol que doni una dada. Se m'està demanant...
2: Si era a punt d'explicar una notícia. Què collons al públic? El públic no ha dit res.
3: Fa, bro. És que em sap tope de greu, però si el públic ho vol, jo he de donar una dada. La mirada és de dada.
2: Mira, fes-los cridar i acabem amb aquest cuento ja. N'estic fart ja.
3: No sé si heu seguit el programa aquesta temporada, però una de les novetats és que hi ha una secció molt bona, que és la dada Jean-Paul, que jo interpel·lo a la gent que ha vingut, com vosaltres, gent, bueno, el millor de Catalunya, vale?
2: Aquests, per les cares que fan... Tampoc han passat l'informe PISA.
4: A veure, un moment, deixi la gent.
2: No ho veig jo gaire, no.
3: Jo estava dient tot el contrari. La gent més espavilada ve aquí, perquè si jo dic... La gent que vol...
5: La dada de Jean-Paul.
3: Bueno, ja s'ho saben. Han fet els deures.
6: Dada
3: Jean-Paul. Perfecte. La dada Jean-Paul que estic a punt de donar és que sí. El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de lloguer assequible.
2: Bueno. Ja, però això és exactament el que jo he dit,
3: però...
2: i no és cap dada. Això no és una dada.
3: Pau, és que us enrotlleu molt amb les notícies. Ja has vist que els joves tenim baixa comprensió sonora. O sigui...
2: Lectora.
3: Veus? No ho havies comprès sonora ben bé.
2: Sí, lectora i auditiva, en el teu cas, també.
3: Auditora.
2: Sí.
3: Bueno, doncs moltes gràcies i que vagi bé a Òscar Dalmau. I així que...
2: Què t'empatolles ara, Jean-Paul? Ara que...
3: Perdona. Som a l'any 2026.
2: Sí, què?
3: Després del naixement del meu pana Jesucrist. Bro. Qui digui l'adjectiu empatollar-se és que sí. No...
2: És sigui, que no. És que què?
3: Discos de pedra. O sigui, tu dius que t'empatolles...
2: Sí.
3: I jo veig ja una persona d'un altre segle. Estàs desfasat. Des del meu punt de vista, i diria fins i tot desfasat.
2: Però empatollar-se és un verb.
3: Eh?
7: Que no és un adjectiu, no és un adjectiu, és un verb, com diu...
3: És que no, jo vaig per la lletra D, eh? Ja ho han explicat.
2: Repassa.
3: És que esteu explicant les notícies en frases a tope de llargues i el públic s'avorreix perquè ho feu com en forma d'arbre. Sintaxi, morfema, lexema...
2: Però què estàs dient?
3: Anamorfosi, tetramorf...
2: La gent no s'avorreix.
3: Però serpina. És que no s'entén res. Oi que us avorriu? És la veu de gent que s'avorreix i que ha tastat el fentanilo.
2: No han dit ni sí ni no, han dit...
3: Bueno, pues bueno, no han contestat bé perquè no han entès la pregunta. No tenen comprensió sonora, tampoc, aquesta gent.
2: El que he dit jo, ja us ho he dit.
3: Jo us portaré la notícia, Jean-Paul, que és la mateixa notícia que explicàveu vosaltres, però en llenguatge jove. Frases curtes, paraules normals. Si cal, en castellà. Vale. Bueno, és el públic qui demana la notícia de Jean-Paul. Per tant, la gent que vol... La notícia de Jean-Paul. La gent que vol... Bueno, ens en sortirem.
2: Era la notícia o la dada?
3: Ara ja és la notícia.
2: És la notícia.
3: Va creixent. O sigui, no és que jo vulgui penjar-me amb un èxit que he tingut.
2: Ja. Saps?
3: No sóc un one hit Juan.
2: Sí.
3: M'entens?
2: Bueno, escolta'm, què he de fer?
3: Tu digues els titulars i jo els tradueixo pels joves.
2: Molt
3: vale?
2: Bé. Doncs...
3: El que ho faci el bro. Bru.
7: Sí. Dèiem que el govern espanyol ha presentat un nou cercador on s'oferiran pisos assequibles. Doncs
3: pues el bro espanyol ha tret un ChatGPT de pisos en baure. Vale?
7: Val. I aquest buscador es diu Casa 47.
3: 6-7, no?
2: No. Casa 47 seria Fort.
3: Bueno,
2: Fort 7.
3: Fort, de Fort a 6-2.
2: Sí.
3: Eh? 2-6-7.
2: Continua, Bru, sisplau.
3: Sí?
7: Val. En aquest cercador hi haurà pisos protegits contra l'especulació i s'oferiran contractes...
3: O sigui, a veure si es troben, no?
7: I s'oferiran contractes de 14 anys amb un preu que no superi el 30% de la renda mitjana del territori on es llogui el pis.
3: No ho he entès, tot això.
2: Pues tu, que has de traduir la notícia,
3: sí, bueno, clar,
2: perquè quedi tot més clar, si no ho entenem, això...
3: Home, és que el preu que no superi el 30% de la renda mitjana del territori on es llogui el pis, és que no volen que el lloguis. O sigui,
2: ja.
3: No, o sigui, fan un anunci per una cosa que no volen que vagis a buscar, no, doncs, perquè probablement hi ha un pis i és Albacete.
2: Doncs el govern espanyol diu que sí, que vol intervenir en el mercat de l'habitatge.
3: També diuen que no tenen res gravat de Pedro Sánchez i deuen tenir fins i tot quan... Bueno, en fi.
7: No, diuen això, que volen intervenir en el mercat de l'habitatge, però, per exemple, a Catalunya només s'oferiran 93 pisos en aquest portal.
3: Wow.
7: Tot i això, Pedro Sánchez treu pit per la mesura.
3: Bueno, pues que tregui un, però que l'altre el guardi, perquè...
2: Explica-ho això, bueno, la notícia Jean-Paul.
3: Pues
2: explica-ho Pedro... això de manera sí. planera.
3: Pues sí, va, Pedro Sánchez va de Prime Rafinha, però no arriba ni a Jesús Gabriel. O Gabriel Jesús, ara no me'n recordo com ens diu el tot.
2: Gabriel Jesús, jo crec.
3: Però em vaig comprar el primer disc.
2: Bé, efectivament.
1: Home, l'altre.
2: Atenció, eh?
1: Sos d'Anton Passos de Vieira, bon dia, com està? Com
2: atenció,
1: va?
2: Estic orgullosíssim perquè una concatenació de casuístiques m'ha abocat a dissenyar un article cibernètic interactiu
1: sí?
2: per escatir les millors alternatives contra la pressió arrendatària. Eh?
1: Què? Ara sóc jo el que no...
2: Que he fet una app de pisos per lloguer.
1: Ah, val. I per què no dius això directament?
2: Que perquè gent... el programa s'acaba a la una...
1: Ja, sí.
2: Falten encara 10 minuts. Si ho dic tot molt ràpid,
1: sí.
2: acabem, falten 10 minuts, no sabem què dir.
1: I tota l'estona mirant-nos els ulls.
2: Efectivament, 10 minuts de silenci.
1: Bueno, miri.
2: És fer ràdio de molta avantguarda.
1: Sí, sí.
2: No sé jo si l'audiència en seguiria el rotllo.
1: Jo crec que no, però bueno, en tot cas.
2: Bé, la qüestió és que jo he fet una aplicació immobiliària que es diu Immobiliaria.
1: Sí, ja,
2: fixa't tu.
7: És de pensar,
2: eh?
7: De pensar.
2: La gent se'n recordarà sí, a l'hora de buscar immobiliar... a la botiga d'Apple o a la botiga d'Android.
1: Android o Apple.
2: Immobiliar IA.
1: Sí, molt bé, molt original, molt bé. Endavant.
2: El primer que hem de fer és obrir el telèfon mòbil on hi tinc instal·lada l'aplicació.
1: Molt bé. Ahà. Una cosa, és un telèfon que funciona amb gasolina, potser?
2: Efectivament.
1: Uh-huh.
2: En dièsel de tractor.
1: Ah, dièsel de tractor.
2: Efectivament.
1: Molt bé, doncs és una aplicació que va amb dièsel.
2: Farem anar aquesta aplicació per trobar pis de lloguer.
1: Sí.
2: Fem-ho ara.
1: Sí.
2: Immobiliar IA. Busco pis de lloguer assequible a Barcelona.
6: Sí, i jo busco feina a la NASA.
1: Sí, va.
2: Bueno, perdoneu, té un sentit de l'humor peculiar.
1: S'entén perfectament. Sí, sí.
2: A veure, el que més m'agradaria és trobar un pis de lloguer cèntric a Barcelona.
6: Pis trobat al centre de Barcelona, Venezuela.
2: Barcelona, Catalunya, no la Barcelona de Venezuela, sisplau.
1: Sí.
6: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
2: Sí.
6: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
2: Sí, perfecte.
1: Bueno,
2: sí.
1: Farem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida...
2: És que sembla que no en troba cap de lloguer assequible.
1: No, sembla que no en troba cap i hem d'anar a publicitat. Anem a publicitat...
2: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu. Si estàvem a punt de trobar-lo.
1: A punt, quina casualitat. Tornem-ho.
0: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
0: RAC 1.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada, vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
5: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
6: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
5: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
7: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
8: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
9: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
14: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió.
15: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
16: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
17: La veritat és que va sobre rodes.
16: Tan content estàs?
17: Això també.
16: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
18: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
19: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
18: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
19: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
20: Ara amb Lidl Plus, dobla els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
26: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
8: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Moda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
9: Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
27: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
28: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
27: Truca a Verisure al 900-903-744.
29: Verisure.
30: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
1: Calleu un moment, que estem buscant pis assequible de lloguer a Barcelona.
31: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
1: No n'ha trobat encara.
31: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
1: Calla, que n'ha trobat un.
32: Sí.
1: El més important és que sigui un pis ben comunicat.
31: Efectivament, és un pis ben comunicat. Parets tan fines que et pots comunicar amb els veïns sense sortir del pis.
1: Perfecte, un aplaudiment, sisplau, per la meva aplicació. Doncs aprofitem aquest aplaudiment per acomiadar-nos. Tornem la mala competència. Feu bondat! I ara el butlletí de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
33: Hola, bon dia.
1: I amb Xavi Rocamora, els esports. Bon dia, Xavi.
32: Bon dia.
33: Educació xifra en un 9% el seguiment de la vaga d'avui. Primer dia de curs al sector educatiu. És un percentatge que els sindicats doblen. Ells parlen d'un seguiment del 20% i de protestes que han tornat a fer sortir al carrer milers de persones a tot el país. Segons les dades d'USTEC, només a Barcelona han sortit al carrer 5.000 persones. Amb la Violeta Martos i els nostres corresponsals explicarem com s'han viscut aquestes protestes en què arrenca un curs que es presenta altra vegada complicat a les aules. Però és que més avui s'ha publicat l'informe PISA i es confirma el desastre. En general, el nivell educatiu dels estudiants empitjora a tots els països de l'OCDE, però és que l'Estat marca mínims històrics. Els resultats de Catalunya, recordem, no compten, perquè es van excloure de les proves més alumnes del que tocava, però sí que s'han fet públics i, tot i que la mostra estava adulterada, els resultats dels estudiants de 15 anys només milloren 4 punts en matemàtiques. El que preocupa més és la davallada del nivell de comprensió lectora, en parlarem àmpliament. Fa poc més de 5 minuts que ha arrencat la roda de premsa del Consell de Ministres, que ha aprovat desclassificar tota la documentació al voltant de l'entrada massiva a Ceuta. Ho acaba de confirmar la ministra d'Inclusió i portaveu Elma Saiz.
34: Este martes damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información. Como saben, hoy el Consejo de Ministros ha acordado la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad de Ceuta.
33: Els documents, però, no es podran consultar en principi fins demà. Mentrestant, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha anat avui a Brussel·les a denunciar el paper que va tenir el Marroc, segons ell, en els fets. I coincidint amb aquesta visita, la Comissió Europea acaba d'anunciar que aquesta mateixa setmana enviarà una missió tècnica a Ceuta per analitzar la situació. I també tenim en marxa la roda de premsa del Consell Executiu. Salvador Illa intentarà aprovar els pressupostos del 2027. Tot i tenir-ho pràcticament impossible, avui el govern ha fet el primer pas i ha fixat el sostre de despesa del proper any.
0: Els esports. Aquesta hora comença la roda de premsa de Hansi Flick i de Lamine Yamal prèvia al debut del Barça a la Champions. Demà a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. El sentirem al 14:15 la Lliga de Campions que comença avui amb, entre d'altres, el partit del Madrid que rebrà l'Inter de Milà a 9:00 PM. En directe a RAC1 des de mitja hora abans, l'equip de Mourinho amb les novetats de la convocatòria d'Tchouaméni, Pitarc i Endrick. També a 9:00 es juguen el Borussia Dortmund-Villarreal, el Lilla Betis i el Porto-Manchester City. I abans, a 7:15 i en directe a RAC1, es juguen els primers partits d'aquesta edició de la Lliga de Campions, el Bruges, Aston Villa i l'AEK LASK. Encara en futbol, els organitzadors de la Pilota d'Or han nominat el Barça a la categoria dels millors clubs femenins de la temporada. També s'ha nominat el seu tècnic en la categoria de millor entrenador, el Pere Romeu. En canvi, el Barça masculí ha quedat fora de la llista de millors equips i Hansi Flick tampoc no és entre els candidats a millor entrenador. Dels 5 tècnics que aspiren al guardó, 4 són espanyols.
4: I d'ara, no?
0: Perdona'm?
4: I de noia?
0: Sí, et deia que és Pere Romeu.
4: Pere Romeu, però de
0: Pere Romeu, que és el tècnic
4: del femení. Ah, però que no només entrenadors.
0: Sí, de moment tenim entrenadors i clubs. Després, més endavant, sabrem també els nominats als millors futbolistes.
4: Perdona, que t'he tallat.
0: No, només faltaria. Dels 5 tècnics que aspiren al guardó, deia, 4 són espanyols, són Luis de la Fuente, Luis Enrique...
4: Rebem 2 o 3 tuits, jo no tinc Twitter, però m'ho diuen, de persones que estan super a favor teu i de que el rebenta i m'ho diuen cada cop que et tallo, eh? O sigui, hi ha gent que està amb tu.
0: Ah, sí.
4: Sí, vull dir que sàpigues que tens quòrum.
0: No,
4: vull dir que gràcies a mi estàs tenint un club de fans de gent agreujada, que a més m'odien completament perquè tallo els esports i tot això, eh?
0: I tu...
4: I que em troben un imbècil integral.
0: No, tampoc, potser t'has estat excedint.
4: No, per exemple, per Twitter em troben un imbècil... Per Twitter no s'està...
0: No seria Twitter una...
4: Bueno, jo... Bueno, però...
0: Un idili, no?
4: No seria mai un idili, no seria mai un idili,
0: en veritat. No, aleshores...
4: Vull dir que sàpigues que hi ha gent que està a favor de teu.
0: Molt en contra teu.
4: Sobretot això.
0: Per aquest punt només, però.
4: Jo crec que està més en contra meu que a favor teu, que això també és una cosa que podríem
0: valorar-ho. Sí.
4: Que de vegades hi ha gent que es pensa que la seva causa és la bona, però no. La cosa és que volen anar en contra... M'entens què vull dir?
0: Sí, crec que sí. Crec que et segueixo.
4: Encara t'aguanta el Moreno, de l'estiu.
0: Sí, però poc ja. Dóna'm 2 dies més. Em deixes dir els últims 2 noms que em faltaven dels tècnics? T'he dit Luis de la Fuente i Luis Enrique, recordes, oi? Em falten Mikel Arteta i Unai Emery, que són els altres 2.
4: Escolta, doncs...
0: Amb això ja crec que podria...
4: Que li vols venir així, eh?
0: Sí, ja
4: a veure, el temps, per favor, perquè es veu que està a punt de patar tot, hi ha un embolic integral i això és increïble.
33: Sí, n'haurem d'estar molt pendents aquestes pròximes hores. De moment, aquesta tarda encara s'espera una calor intensa, amb temperatures més altes, sobretot en punts del Pla de Lleida i de les comarques de Girona. Allà encara es pot arribar als 38 o 39 graus. I hi haurà, això sí, alguns ruixats al Pirineu i de manera més dispersa al Prepirineu, Catalunya Central i Prelitoral. Però compte, de cara a demà que arriba, un canvi radical de temps ens portarà aiguats a moltes comarques, una baixada en picat d'aquesta temperatura, vent de mestral i de tramuntana i mala mar a l'Empordà.
4: En picat, què vol dir?
33: Doncs parlen de 8, 9 graus, fins i tot.
4: I quan estem? Ho dic per fer un càlcul.
33: Doncs mira, avui les màximes que dèiem poden arribar a 38, 39 graus.
4: Posarem els 30, o sigui que tampoc no pensis. No?
33: Ens situarem a la mitjana de l'època.
4: Que toca.
33: O una miqueta per sota.
4: Val. Ai, Núria, ho expliques tot tan bé, que és increïble. Ja meva.
33: Intento escoltar la Mònica a veure si n'aprenc.
4: Mare de Déu.
0: Ja també, ho explico tot bé.
4: No, tu no.
0: No, ho imaginava.
4: Però bueno, tens fans, o sigui.
0: Però gràcies.
4: T'és igual, digues el que digues. Mentre jo t'interrompi, la gent estarà al teu costat. Podria anar fent... Si jo t'interrompés, la gent estaria al teu costat.
0: És veritat.
4: Què t'anava a dir? Si és que de fet existeixes...
0: Gràcies
4: a mi. Sí, és que és increïble. Sóc com la teva mare. Sí. De la teva mare, si primer vinc jo i després la teva mare, ja t'ho dic. La teva mare també existeix perquè existeixo jo, i punto. Escolta'm una cosa. Núria Travessa, moltíssimes gràcies.
33: A tu.
4: Gràcies, Xavi Rocamora, de tot cor.
0: Mama.
4: I ens retrobem el 14. Mama!

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, hi ha en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romaus, aquest
2: bon està
1: superbé, estem superbé. Què tal? Avui ens acompanyen, bueno, estem tan contents perquè la veritat és que no sabem massa bé què venen a fer aquí, perquè encara no han estrenat, però resulta que no han dormit, han dormit 5 hores, és teatre, però estan dormint fora del teatre, és un liu patatero. Miquel Masfiol, bravo!
3: Hola!
1: Hola!
3: Bravo.
1: Nel Salvatierra, què tal estàs?
4: Molt bé.
1: Molt bé, t'has tret els cabells moltíssim.
4: Sí, no. A la Garçon.
1: A la Garçon, no? Exactament. I Lluís Oliver, bravo!
5: Bon dia!
1: Lluís, què tal? Feu tots ulls de tita perquè heu dormit molt poc. Molt... Veniu d'empalme.
4: Cinc horetes. És que hem acampat al lliure, com feien els 70.
1: Ara, heu acampat al lliure com feien els 70.
5: Sí, hem ocupat el lliure de Gràcia, llavors ahir va ser el dia d'arribar.
1: Heu ocupat el lliure de Gràcia. Doncs compta amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, perquè està la cosa molt fina. Ara parlarem això, aquesta gent s'està aguantant pels pèls. Tenim a Noelia Ramírez, que justament jo no sé, és que ets una pilota total perquè penses parlar de totes les sèries que jo precisament he vist aquest estiu.
4: Ai, que bé!
1: Toma, però una mica... Parlem-ne, parlem-ne. Sí. I filla, perdona, no es pot parlar de les coses de les persones, però quan vas mona, vas moníssima, no?
4: Ai, gràcies.
1: I té un color increïble.
4: Amb l'estiu, però ja s'acaba,
1: I puntó, no? I ara demà baixen les temperatures i ja, doncs, mira, tuit.
4: Toca.
1: Bueno, abans de tot això, senyores i senyors, amb tots vostès, Àlex Mendoza. Bravo! Bueno, l'Àlex Mendoza l'hem portat perquè ell és periodista i és director del Mercurio.cat, que és un diari, un mitjà de comunicació que... explica-ho tu. Pues... Que ja es va anir el dia de Sant Jordi, passat.
6: Sí, va ser l'estrena.
1: Exacte. També sóc la teva mare, veus? És que...
6: Ja la mare dels ous.
1: Exacte, la mare dels ous, sobretot dels ous.
6: Doncs mira, el Mercurio és el diari del grup Comunicació 21 que està enfocat o dirigit a la comunitat llatinoamericana que viu a Barcelona. No des d'una perspectiva de gueto, sinó, al contrari, d'una perspectiva integradora d'explicar la ciutat a un 25% de la població de Barcelona que no accedeix o a la que no li parla la gran premsa de la ciutat. Per descomptat, no tu, però el reste de la gran premsa...
1: Sí, ja t'entenc.
6: ...que no els hi parlen.
1: Que passen d'ells, total.
6: Exacte, és un diari fet en català, és un diari català, però que té una ànima bessona en castellà i en portuguès amb la variant brasilera.
1: Genial. Escolta, Àlex, doncs tu és un periodista total, el director del Mercurio.cat. Nosaltres estem convocat avui aquí perquè ens agradaria una mica que ens parlessis del teu punt de vista, del punt de vista del periodisme, però nosaltres estem una mica amb els pèls de punta, de com s'està cobrint tot el tema de la tragèdia humanitària a Ceuta. Quina és la teva opinió sobre això? Perquè jo veig coses increïbles. Sí, però... a més, amb molta audiència. És a dir, no em sorprèn tant aquestes tertúlies afatxades, diguéssim, fascistes, sinó que la gent acaben resultant molt atractives, diguéssim, no?
6: Però és que jo crec que la primera pregunta és, s'està cobrint o s'està fent un espectacle del que passa a Ceuta?
1: Toma ja.
6: És que el primer és això, estem cobrint i estem donant la informació o estem anant a fer espectacle? I ho vam veure ara, primer dia de curs, que totes aquestes periodistes de les cadenes privades de Madrid que mai han sortit o que mai han anat a Ceuta ni per accident, aquest dia totes estaven molt preocupades per anar a Ceuta i estar allà. Però perquè realment el que fan és, primer, estirar un xicle que els dona molta audiència, com dius tu, però és un xicle que de tant mastegar-lo és que al final s'acaba podrint. O sigui, estem parlant... Primer, que va passar a principis de l'estiu. Aleshores, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies. Tècnicament, a l'estiu aquí el país mig para o mig mor i no hi ha res, no passa res. Aleshores, qualsevol notícia, això és una mina d'or pels mitjans.
1: Imagina't aquesta,
6: que a més té un component polític, que a més té a un govern d'Espanya molt en la mira i que els permeta a aquestes periodistes, a aquests mitjans, treure-li molt de suc, tant als mitjans com als polítics. Aleshores, fer bullir aquesta olla ja les va bé. I després tenim aquesta espectacularització de la que tu parlaves, de les tertúlies de tarda o de les tertúlies de matí.
1: Molt tarda, matí, tarda,
6: que estan allí,
1: noche,
6: I estan allí i estan allí. Clar, tu tens que omplir, jo els entenc, tenen que omplir 3 hores de informació, 3 hores de contenido, i fan el que els hi rota.
1: Sí, però vull dir que
6: si ningú les posa fre, aquesta gent fa el que els hi rota.
1: Sí, però podríem fer un non-stop sobre Ceuta, 24 hores, però també els perfils de les persones, perfils de Turquia. No hi ha una persona especialitzada, no hi ha periodistes marroquins, no hi ha persona migrada, no hi ha persones amb l'experiència que puguin explicar exactament de què va tot això. O sigui, aquí no hi ha res.
6: És que aquí ve el 2.0 del tema. O sigui, a més de que això les hi cau a sobre i diuen, hòstia, tenim aquí una mina d'or per treure rèdit polític, econòmic, i poder aprofitar aquesta... com si fossin voltors. a més, no estan capacitats o professionalment no hi ha ni una perspectiva, ni un enteniment del que significa, ni un context, ni una mirada ampla. Passa una mica amb el tema de la violència de gènere. No hi ha perspectiva feminista a l'hora de tractar-la. Ara comencem a parlar de la perspectiva feminista, però això és que passa per sobre de molta gent, i dels periodistes, per suposat, també, perquè no estan preparats, no ens hem preparat per entendre aquesta situació. I si a més ho fas des de la perspectiva netament del benefici econòmic i polític, doncs la qualitat de la informació és que els fa igual, o la qualitat dels convidats. Gent que mai ha parlat amb un migrant, per no ser, per dir-li una ordre, per donar-li una ordre a casa. Neteja amb això, perquè també és l'altra perspectiva. Els migrants, per aquest tipus de gent, només existeixen mentre són útils. Útils per netejar-les la casa, per cuidar-les, perquè no saben fer res més. Els migrants no poden fer res més. O netejar, o posar totxos, o robar. És l'única cosa que poden fer els migrants.
1: O agafar la fruita.
6: O agafar la fruita i parar de comptar. Però allà, amagadets, desapareguts, sense veu, sense pensaments, sense idees, sense art, sense humor, sense amor. És a dir, els migrants som una mica menys que robots i que màquines. I clar, quan tu tens aquesta perspectiva tan curta, que només està pensada en termes de rèdits polítics i econòmics, tu poses gent que et doni aquests rèdits i que pugui aprofitar i xuclar al màxim. Clar, a ple estiu tampoc tens gent molt preparada que et pugui parlar. A ple estiu, les grans ments, per dir-ho, no estan pensant en això, estan fent altres coses. Tu agafes el que pots i el que estigui disposat...
1: Però jo discrepo, perquè a ple estiu ara tothom està per a rendiment, i jo conec molt periodista que està, jo què sé, està a Menorca, el truc em va fer la tertúlia a 120, sí, 130, 300 euros, 400 euros, i agafen l'avió, agafen un Zoom, o, vull dir que la gent ara està...
6: Però aquests grans tertulians que diguem que fan bullir aquesta olla, sí, ho fan pel compromís d'informar, o perquè se les ha aparegut la possibilitat de que a ple estiu, que abans no els trucaven, els truquin per parlar d'alguna cosa.
1: Jo t'entenc. I després una altra cosa, també no trobes que a la no cobertura que hi ha hagut d'aquesta tragèdia humanitària a Ceuta, hi ha també, més que la voluntat d'informar o d'aprofundir realment el que passa, la voluntat de crear una imatge que en el fons justifiqui, sinó que il·lustri una idea preconcebuda sobre sobre la migració, sobre Espanya, sobre un projecte feixista, és a dir, que venen a dir, jo m'he trobat molt, nosaltres a les tertúlies, que diuen, escolti, nosaltres que som feixistes, fatxes, ho som, perquè que realment és que se n'ha de ser. Veuen? I llavors t'ensenyen les imatges aquelles. La gent diu, és veritat.
6: Clar, però és que tu...
1: És a dir, que els dona la raó, creen imatges que els dona la raó feixista, vull dir.
6: És que clar...
1: Si el feixisme té a veure amb la raó, que ja et dic jo que no, o amb la il·lustració, que jo diria que no.
6: És que jo crec també que hem de tenir en compte que una cosa és, i no només pel que passa a Ceuta, sinó en general. Estem vivint en un món, en el món en el que estem vivint ara, la dinàmica molt propulsada per les xarxes socials i tal, és de bombolles informatives. I estem en un punt en què les audiències, des de la meva perspectiva, no estan buscant informar-se, sinó que els hi corroborin
1: el seu
6: ideari i el que estan pensant. Que el que jo penso no me lo qüestioni. Perquè vaig veure una cosa que va fer el Faro de Ceuta, que van a preguntar-li a la gent pel carrer, han vingut periodistes de... Han fet una notícia de que venien periodistes de la península a cobrir. I l'anaven preguntant a la gent. ¿Usted qué piensa de que venga fulano? ¿Usted qué piensa de que venga sultano?
1: Els periodistes, què pensa?
6: Sí, de que venga, de que esté aquí avui Ana Rosa o Susana Griso o el que sigui. Y había gent que
1: deia... I que Jiménez també, que va ser...
6: Y había gent que deia, bueno, muy bien, que no, porque también somos España, que bien, que no, etc. Y había gent que deia, sí, pero que no vengan los de la 1 ni los de la Sexta, porque estos no.
1: També
6: que no vengan los de TV3,
1: porque... Estan tostant a periodistes, diguéssim.
6: Claro, entonces, claro, sí, que vengan los periodistas por los que yo quiero.
1: Ya te entenc.
6: Porque yo quiero reafirmar, yo el que vull es que me doni la raó, que yo tinc raó. Si la meva perspectiva, que me l'han imbuït, és que el món se'n va a la merda per culpa de X, Y i Z, jo no vull algú que em digui no, és que és una... No, jo vull que em digui que sí, que jo tinc raó. I això lo continuo alimentant, i això és el que ha generat aquesta situació. I ara, ja, jo, per exemple, volia destacar el que ha fet TV3, el 3CAT, d'enviar l'Aladín, a mi em sembla que ha estat un encert total. No només pel fet dels seus orígens, no només pels seus de la seva família, sinó perquè és un noi de 25 anys que parla 5 o 6 idiomes.
1: Més a més, sí.
6: Inglès, català, francès, d'allí, àrab... Pues és un noi que està molt ben preparat, que sap molt bé el que està parlant.
1: Ara estarà a l'informatiu aquest dels joves.
6: A l'Infocat.
1: Està
6: a l'Infocat.
1: Està a l'Infocat, sí.
6: Que també és un tema que em sembla d'una qualitat brutal.
1: Sí, sí, i tant, absolutament.
6: I jo crec que és destacable aquest tipus de coses.
1: Bueno, jo m'informo a l'Infocat moltes vegades, perquè així ho entenc.
6: És que està molt bé l'Infocat. I arriba una persona

0: Alternativa, quins collons, el nom del partit. Alternativa per Alemanya, la FD, ha guanyat les eleccions federals de Saxònia-Anhalt. Aconseguint el 44% pels vots, que això és una barbaritat, diguéssim. Sí. Tu em sembla que tens una opinió també molt formada sobre això.
1: A mi el que em sembla és que primer no entenc la sorpresa.
0: O sigui, ja, exacte.
1: Jo m'he aixecat que tu, la sorpresa, però que no esteu veient el que passa al món i que no esteu veient com està Alemanya des de fa 10 anys, que això va caminant mica en mica.
0: Sí.
1: I que direm, aquest any i l'any que ve, quan hi ha eleccions a França, a Finlàndia, què direm? Quina sorpresa.
0: Uh-huh.
1: O sigui, que això és el primer. Que no tenim ni idea del que passa o no ens volem enterar del que està passant.
0: Uh-huh.
1: Que no som conscients de que la onada aquesta de merda realment està, ja no és una onada, és un tsunami, i quan ens adonem ens haurà arrasat a tots.
0: Uh-huh.
1: O sigui, i és greu. I és greu no perquè sigui que és un partit feixista, nazi, com molts. O sigui, hi ha molts partits que estan guanyant. El tema és que hi ha molta gent, i això es veia a les enquestes alemanes i tal, que està comprant una idea molt perillosa, i aquí també l'estan comprant. I és... No, és que és veritat que són una miqueta feixistes per aquí,
0: però
1: és que a mi això no em preocupa, és que estan defensant això. No, perdona, és que tu compres tot el ideari. Tu compres tot el programa. Tu, això no és un bufet lliure. Tu no vas i trobes, això m'agrada, això m'agrada, això m'agrada. No, tu compres tot això. I quan compres tot això, després te lo tens que menjar tot.
0: Clar.
1: O sigui, això és com aquests bufets que tu vas i si no te lo menges te cobren més. Doncs igual, això passa. I la gent, malauradament, no entén que... Et poso per cas la líder d'aquest partit. Lesbiana, amb una dona, viu fora d'Alemanya, amb una dona migrant, amb dos fills per gestació subrogada.
0: Uh-huh.
1: És una hipocresia en tota regla. Clar, no, veus? És que no pot estar en contra dels homosexuals aquest partit, perquè la seva líder és lesbiana. No, perdona, és que també hi ha lesbianes que poden pensar molt malament d'altres col·lectius.
0: Uh-huh.
1: És que les dones també poden ser dolentes, com els homes, o sigui, no les traiem també la capacitat de fer mal.
0: I tant.
1: O veus? És que...
0: Ara parlarem d'això una mica també amb la sèrie.
1: Clar, és que és com...
0: Se
1: li ha desprovist també a la dona, per exemple, la possibilitat fins i tot de ser dolenta.
0: Sí, de la maldat. Ha de ser un àngel sempre, clar.
1: I ve de la mà també d'aquesta idea de és que els d'aquí són bons.
0: Uh-huh.
1: És que ja no pot ser dolenta perquè és d'aquí.
0: I després també passa una cosa amb això d'Alemanya, que la gent diu, però com pot ser que un país amb el passat nazi que ha tingut estigui votant la gent feixisme i estigui votant un partit clarament nazi? Perquè també hi ha molt analista que diu que si ens estem plantejant que si és un partit nazi no és un partit nazi. No és ni neonazi, és un partit nazi, però de cap a rap. I llavors el cas és que a mi em sorprèn això, venint d'Espanya, que la gent està votant un partit franquistes molt feixistes i molt franquistes i molt fatxes, i en canvi són els alemanys els que estan votant a partits nazis. Però escolti, vostès han vist el panorama, diguéssim, autonòmic com, i els pactes
1: ser...
0: que està tenint el PP amb Vox, no?
1: Això
0: és una cosa curiosa, no? Que sembla ser que els passats feixistes estan fora. Això a Espanya li passa molt, no? Que la memòria històrica la però tenim amb els altres, però no amb nosaltres mateixos.
1: Potser que és que mai hagin marxat, per exemple.
0: Bueno, això
1: ho penso, eh? Potser que és que la societat mai realment hagi fet una neteja.
0: I tu,
1: que les transicions mal fetes, perdona,
0: sí,
1: com va passar al Salvador, que va ser una transició després del conflicte molt mal feta, d'aquests polvos tenim aquests lodos.
0: Sí, sí.
1: Com va passar a Colòmbia, d'aquests polvos tenim aquests lodos. Com va passar a Espanya, una transició pèssimament feta, tenim això. O sigui, crec que no és només que... No, ara no anem a dir és que els alemans són nazis. No, això no és el que estic dient. Però sí que realment hauríem de mirar realment la societat en quin punt estem frente a aquests discursos, frente a aquestes construccions. I tu l'has vivit aquí, o sigui, tu l'has viscut aquí. Una frase treta de context per una persona dissident d'aquest pensament hegemònic és que te claven a partir de woke, de m'has dit no sé què, tu l'has viscut en les teves cartes,
0: sí,
1: en col·laboradors aquí,
0: sí,
1: saps? I és el discurs portat a la pràctica d'una manera pues, molt bèstia i que la gent no se n'adona, que és que està imbuïda en aquest cercle, que està metida en aquesta roda.
0: I després l'altra cosa que diuen molts, que es diuen molt les tertúlies i hi ha molts articles sobre això des de fa molt temps, és que probablement la culpa de tot plegat, de l'extensió del nazisme a Alemanya i del feixisme aquí a Espanya, és de l'esquerra, de la cosa woke de l'esquerra. Això hi ha una quantitat d'articles cada vegada, etc. Jo comprenc que els periodistes i els companys doncs has de tirar endavant la teva família i de sobte dius, no tinc una idea, doncs em vaig a cagar amb la cosa woke. Però sí que està instal·lada la idea de que l'esquerra és una de les culpables perquè no ha fet suficient, diuen, tal. Per exemple, hi ha dades de que el 59%... I llavors diuen, perquè, esclar, vostès han desatès a la classe obrera. El 59% dels treballadors no qualificats han votat a l'extrema dreta en aquestes eleccions a Alemanya. El 57% dels votants d'aquesta formació no tenen una educació bàsica, tenen una educació molt precària. I el 65% tenen la sensació de que la seva situació

0: econòmica és dolenta. És a dir, i tots ens diuen, és que l'esquerra no ha fet res com per la classe obrera. Bueno, caballero, serà que ho estàs dient de les dones, d'altres col·lectius i tal, serà que la classe obrera de vegades quan es posa en l'agenda qüestions LGTBIQ+, qüestions de feminisme, qüestions de descolonial, etc, la classe obrera et diu, fins aquí. Aquí és on deixem de...
1: És que hi ha diverses coses.
0: Hi ha diverses coses. Ser, no?
1: Hi ha diverses coses. La primera, jo crec que l'esquerra sí que ha fallat. No tant en no fer prou, perquè l'esquerra anant fent, i la prova és que existe aquest programa, per exemple. Sense l'esquerra i la feina de l'esquerra, tu no series presentador d'aquest programa. Sí, sí. La màxima audiència en una ràdio com aquesta i tal no existiria en un món sense les lluites de l'esquerra. Uh-huh. Això per començar. Però, més enllà de no fer res per la gent, crec que l'esquerra ha fallat en el discurs i ha fallat en la possibilitat de vendre futur.
0: És que jo no hi estic d'acord.
1: Però és que estem tota l'estona vendent des de l'esquerra un futur de merda.
0: És una idea que s'ha instal·lat, però és mentida. No, és realista. L'esquerra tracta a les partits d'esquerra, la gent progressista, els polítics progressistes, tracten al votant i a la ciutadania, de la qual formen part, de forma adulta. Sí, i escolti, si hi ha la qüestió del canvi climàtic, jo no la tractaré a vostè com si fos idiota. Això ho ha fet l'esquerra. I després també recordem que hi ha moviments importantíssims de l'esquerra, diguéssim, en qüestions de gènere, diguéssim, està salvant la pell moltíssimes persones LGTBIQ+, la qüestió del Me Too, la qüestió del feminisme, o sigui, més esperançadora que la filosofia i les pràctiques feministes, jo no sé quin altre món vol, en un món igualitari entre homes i dones, on les dones tinguin veu pròpia, on les dones tinguin les pràctiques les que en tinguin, les que no també. Jo no sé exactament per què dieu que l'esquerra ha fet polítiques que no són esperançadores. No. És a dir, les qüestions de les cures, les qüestions de la infància, la qüestió de colonial... Jo, francament, l'esquerra apel·la a un futur increïblement més sòlid, més feliç i, sobretot, més responsable. Per exemple, parlant amb el planeta Terra, és que s'ha instal·lat la idea de que l'esquerra no té grans idees o que l'esquerra... No, no sé jo, si voleu.
1: Sí, però clar, és que aquí està el tema. Jo no estic dient que no. O sigui, el primer que he dit és, sense les lluites de l'esquerra no estaríem aquí avui. Això és el primer. Però el que jo dic és, s'ha instal·lat aquesta idea per què? Potser que l'esquerra no ha sapigut explicar-se, pregunto, eh?
0: Bueno, perquè falta... Gent, la meva teoria és que la gent, tota aquesta gent que voten feixisme, jo trobo que els fatxes ho fan bé, diguéssim, tenen una sèrie d'eines de comunicació, etc, que són totes molt senzilletes, i que, bueno... I llavors, la gent vota fatxa perquè, en el fons, hi ha un moment que la gent diu fins aquí, és a dir, la llibertat de la dona, la llibertat de la... llavors treuen el tema de la qüestió trans, que en diràs tu. Pum, la gent diu fins aquí. Nosaltres estàvem tots molt tranquils fins que arriba una dona i encara aixeca una mica més la veu. Llavors la gent fa, pues, fins aquí, o sigui, jo feminim va fins aquí. Quan això del feminisme és una aquí, cosa que és urbi o torbi.
1: És que aquí s'une a la següent qüestió de les que et deia. És, clar, també hi ha una responsabilitat per part de la gent, de la classe obrera, de la gent que no és aquesta classe a la que la dreta i l'ultradreta li parla i de la que parten els interessos, que no, també no fa, no diguem que no fa l'esforç, però que s'ha deixat portar perquè és o més fàcil o perquè també sent que l'estan tocant,
0: també és
1: que l'estan tocant
0: que,
1: lo seu.
0: Si resulta que tots els treballs no qualificats, les persones amb una educació bàsica o primària o prima voten el feixisme, perquè el feixisme també, a la que arriba al poder, com estem veient actualment a Espanya, el que fa és laminar, diguéssim, l'educació, la sanitat, sobretot l'educació. Llavors tu vas a l'escola, no t'expliquen exactament res, estàs a l'informe PISA, que la gent es va conèixer a fer la reunió amb un canuto, i llavors no pots llegir a Virginia Woolf, i clar, i al final et fas mascle.
1: I l'última qüestió...
0: Però molt ràpidament, perquè ha de passar a la...
1: L'última cosa. Clar, i l'últim és que també s'ha instal·lat aquesta idea, des de la dreta a l'ultradreta, que aquesta gent millorarà la vida dels treballadors, de la classe obrera, que tot serà millor, però no són conscients...
0: No ha passat mai a la història,
1: diguéssim. Clar, aquests que estan comprant el discurs, que realment aquesta gent treballa per tot el contrari.
0: Per tot el contrari.
1: Perquè tot això sigui a pitjor. O sigui, és que jo crec que aquesta és la idea central. O sigui,
0: ara, que jo sí que estic d'acord amb tu que hi ha un tipus d'esquerra, per exemple, que és allò que en dèiem centre... no vull dir noms de partits, que potser estan al govern ara actualment, que quan han de fer polítiques d'esquerra no les han fetes com havien de fer, o no les havien fet ara de forma radical, i que sort n'han tingut, diguéssim, de tots els que serien els partits que han estat un govern franc, i això també et diré que sí. Escolta'm, Àlex Mendoza.
2: Bravo.
0: Amb tots vostès, Noelia Ramírez. Bravo. No li hagués cagat llest perquè ens hem embarcat
2: en això. Sí, sí,
0: sí,
2: vaig molt ràpid.
1: No, perdó.
2: No passa res, no, ha sigut genial, molt interessant, estava aquí escoltant, i jo crec també que hi ha una cosa que és l'amnèsia que té molta gent migrada dins d'Espanya, que ha migrat i tot, i ara fa... s'ha convertit en persones racistes i s'han oblidat de que ells també van arribar, van migrar, van estar pisos compartint. Ha passat a la meva família, per exemple, que han passat de votar a l'esquerra a votar a la dreta. O sigui,
0: que tota família migrant, no?
2: De migrant dins d'Espanya, sí, diguéssim, sí. Però clar, o sigui, ells estaven a pisos, 7 persones, quan van arribar aquí, tal, tota la cosa, buscant un futur millor, amb no tenien ni maletes, portaven caixes. I ara estan amb aquest discurs, o sigui, és flipant. Sí, sí. A mi em flipa, o sigui, com s'ha fet aquest procés.
0: Didier Ribó, en els seus
2: llibres... A la seva família igual.
0: La seva família ho explica perfectament, com de vegades...
2: Dius la primera, i explicava la primera, mira encara, però la segona i la tercera ja, a vegada que ja tornes a votar aquesta persona, igual ets una mica fatxa ja.
0: Ets una mica fatxa, sí.
2: Igual ja ho portes dins.
0: O ets masclista o ets homòfob, tal.
2: Sí, exactament, que també passa, que la classe obrera pot ser...
0: Per què no?
2: Molt transfoba, homòfoba i tot això també pot ser, i arriben i diuen, mira, si me... No?
0: Després també el discurs
2: és que
0: us trauran la feina a vosaltres concretament, perquè clar...
2: Que era el mateix que deien d'ells, o sigui, és que a mi em flipa. Sí. Però bueno, anem a parlar de sèries.
0: Anem a parlar de sèries. Bueno, tu vas parlar primer de tot d'una sèrie que es diu Furious.
2: I vull parlar de Furious i de que aquesta sèrie s'engloba dins d'unes noves ficcions que hi ha ara en el món post-Epstein, vale?
0: Molt bé. Tinc una mica de tràiler, si vols,
2: sí,
0: mira.
2: Sí, vinga.
0: Doncs hasta aquí el tràiler, molt bé, fantàstic.
2: Bueno, per què hem de veure aquesta sèrie? No, aquesta sèrie està a Hulu, que està dins de Disney, la podeu veure. A mi em falta un capítol només, tu l'has vist?
0: Tota sencera.
2: Ah, em falta un, t'ha agradat? Hi ha segona temporada.
0: Sí, sí, menys mal.
2: Vale. Ah, sí? Ah, mira. Sí. Bueno, pues
0: aquesta... És l'única cosa que hem fet en els últims 15 anys junts, el meu marit i jo.
2: Sí?
0: Sí,
2: ah,
0: per fer, hem pogut fer una cosa... plegats. Genial.
2: Perquè és una sèrie d'arc, té punts còmics...
0: Allò que diuen, s'ha de fer coses amb la parella junts i tal, no ho aconseguia, sempre anàvem... I el...
2: Vale, doncs aquesta sèrie, de què va? Per què és important? Aquesta sèrie, Furious, parla sobre la fúria i parla sobre la fúria femenina, no? I jo crec que és una sèrie molt important perquè és un cavall de Troia, ara mateix. Està protagonitzada per l'Amy Rossum, que també és la productora i la que l'ha portat endavant amb la seva productora femenina, que és molt important perquè ara les sèries fetes per dones han baixat.
0: Ha baixat de la...
2: També? En una temporada només anaven pujant i ara ja han baixat. Han passat del 36% al 24%. O sigui, comença a baixar ja la cosa feta per dones. Això va ser un miracle, no? Aurora Boreal. Bueno, pues seguim. Aquesta és una sèrie que està inspirada en una pel·li, però molt lleument, però de què va? Va d'una tia que està a l'FBI, que va deixar la policia de Nova York perquè va tenir una relació de maltractament amb un company dins de la policia. Va marxar ella, com sempre. No va marxar ell, sí, va marxar ella.
0: Bueno, i ell està com posicionat.
2: Ell està allà aspirant a ser
0: cap. A comissari.
2: I a ella li donen el cas d'un assassinat en sèrie, vale? Molt, que està matant a molta penya, no? Llavors, què passa? Per què diguéssim que és important? Perquè és la típica sèrie que sembla que sigui un espectacle, la violència sobre les dones, però no és, o sigui, no és l'espectacle de la violència, sinó aquesta sèrie és important perquè el que mostra és com la justícia i el sistema està fet perquè la violència que es fa sobre les dones es justifiqui i continuï.
0: I quedi minimitzada.
2: I quedi minimitzada, i com el sistema està fet perquè les dones mai guanyin, no? En aquest sistema, i sempre surten perdent. Llavors, és perfecte perquè tu et creus que vas a veure la típica sèrie de dos polis salven una dona de la tracta de dones i no va d'això, vale? O sigui, això està molt bé, per una banda, i després està molt bé, per altra banda, perquè la policia està traumada per aquesta relació de maltractament, l'assassina en sèrie és una assassina en sèrie que quan era adolescent va ser víctima de tracte i explotació per un home molt poderós i una cadena, i llavors va matant a tots els homes poderosos, no? Aquesta cosa de la venjança feminista una mica portada, i se'ls està carregant.
0: Se'ls està carregant, cada vegada que em mata un tens una il·lusió absoluta, com a espectador, vols que segueixi?
2: Sí, sigue.
0: I que no pari.
2: No pares. Llavors, el que passa amb aquesta cosa és que està molt bé perquè aquestes dues dones, no?, que són les que estan, la Poli i l'altra, explica molt bé les contradiccions, la violència sexual, el trauma, i no les posa com a víctima ni les revictimitza, clar, no? Clar, perquè no hi ha un home que ve a salvar-la, sinó que tu veus també com aquesta violència, no?, a la teva sexualitat, a la teva forma de veure el món, està plasmada, no? Llavors és fantàstic, o sigui, jo crec que mai havia vist una cosa així i m'ha agradat moltíssim.
3: Clar, tens dues reaccions davant de viure la violència, no?
0: Bueno, tens clares, perquè després hi ha el personatge de la comissària veterana.
2: Bueno, m'encanta aquesta dona, aquesta dona és fantàstica. Bueno, i els actors són fantàstics.
0: Però la veterana té una visió, ella, clar, s'il·lusiona al veure que les noves generacions de dones tenen una manera distinta de fer-ho. És a dir, que
2: sí, que diu, menys mal. Ella, perquè ella és alcohòlica, aquesta dona, aquesta, perquè ja ha vist, o sigui, es passa el dia veient pornografia infantil, com, no, com no vas acabar alcohòlica, ja estàs tot el dia, i ha fet moltes investigacions i sempre l'han frenada.
0: Sempre l'han frenada.
2: No podia avançar, ja ha dit, el sistema és una merda.
0: Ella metafòricament treballa a un sòtan.
2: Sí, totalment, sòtan, on no hi ha ningú. No hi ha
0: finestra, la tenen... En,
2: és perquè...
0: la comissària, mira, sembla... o la comissària de l'FBI que es dedica al...
2: a la investigació de pornografia infantil i de tractar d'adolescents.
3: Tenen relegada al sòtan.
2: Al sòtan, allà, molt altra.
0: I paren totes les...
2: Allà estan.
0: Perquè, esclar, tot aquest tipus de delictes acaben implicant a persones molt poderoses.
2: Clar, que és el cas. El cas d'aquesta assassina en sèrie, tot s'està ventilant a tota l'òrbita d'un magnate tipus Epstein, podria ser, però que està viu i està a casa seva, està perfectament, i està allà cuidat i tot. Bueno, no sé com acaba, perquè, clar, això
0: no
2: acabava
0: puc,
2: com...
0: No
2: com
0: el...
2: Però per què diem que és post-Epstein? Perquè, clar, o sigui, aquesta sèrie casa molt bé també amb tota la informació que hem tingut els darrers anys. Després del Me Too, no?, va arribar Epstein, que ja va ser la bogeria total, no?, de veure totes aquestes coses que sembla que siguin conspiracions, però era real, no?, amb els mails i tot això, que no s'ha fet massa investigació de tot això, jo no sé per què, però bueno.
0: Bueno, la sèrie explica...
2: La sèrie explica per què precisament no passa això.
0: L'Epstein hagués hagut de parar al planeta Terra. Sí. O sigui, l'Epstein hagués hagut de parar al planeta Terra, o sigui, tothom hagués hagut una vaga general, diguéssim, a nivells estratosfèrics, i fins que no s'hagués desentrenat això, no ens haguéssim hagut de posar en marxa.
2: Que a mi em va sobtar molt, perquè amb els papers, els papers de Panamà, el tal, no sé què, 80 redacció Accions Unides, no? Sí, el Guardian, sí. El País, tal, tothom mirant papers. I aquí qui estava mirant aquests mails?
0: Sí.
2: No he vist el mateix moviment, però bueno, ho deixem allà. Llavors, quines altres ficcions jo crec que casen molt bé amb tot això? Pues, per una banda, teniu una pel·li que és la de la Zoe Kravitz, que és la filla de Lenny Kravitz i Lisa Bonet, una noia que està boníssima, perdó, per crucificar, però és
0: no,
2: així.
0: No, però és que és així, però és que la Lisa Bonet, perdona, jo que m'he criat veient l'hora de Bill Cosby, l'Isa Bonet.
2: Bueno,
0: l'Isa Bonet que... hauria de parlar, perquè ella, te'n recordes que va deixar l'hora de Bill Cosby, el show de Bill Cosby,
2: bueno,
0: ho va deixar de manera molt abrupta,
2: i
0: és probable que ella tingués la clau de tot el que estava passant,
2: ostres,
0: diguéssim.
2: Ostres, clar, això també ho va veure.
0: No?
2: Sí.
0: L'Isa Bonet, us recordeu del show de Bill Cosby?
2: Sí, tens la... sí, i el Bill Cosby, i el cas Bill Cosby.
0: I el cas Bill Cosby de la Marinera, que també té a veure amb això de l'Epstein, diguéssim, és un patró també.
2: Talita, doncs ella ha sigut debutada com a directora amb una pel·li que la teniu a plataformes també, que es diu Blink Twice, que es parpadea dos veces, on hi ha una illa poderosa on els homes de poder porten a noies a fer festes. Jo només us dic una paraula, després ho googlegeu, que és molt important, després de veure la pel·li, que és Trompeta de l'Àngel.
0: Trompeta de l'Àngel.
2: Vale? I això està relacionat amb Epstein, i aquesta pel·li va sortir abans que els mails, certs mails de l'Epstein. O sigui, la Zoe Kravitz també té Intel,
0: Té Intel, què vol dir?
2: Té informació allà, perquè va pensar una peli molt... Va fer la peli abans de que sortissin coses, perquè
0: Intel,
2: jo crec que ja sabia coses.
0: Té Intel.
2: I després està una sèrie que hauríem de fer una taula rodona.
0: Un dia hauríem de fer una taula rodona aquesta, que això sí que...
2: Té Industry i de Tan poca vida.
0: Per favor. Tan poca vida, saps que no... Ara m'hi posaré, perquè no sé de què és.
2: El llibre que vam parlar de Tan poca vida, el de Hanna Yanaihara, que hi havia penya que estava a favor i en contra.
0: Ah, home, per descomptat, tan poca vida.
2: Sí, també s'ha de fer.
0: El totxo, dius.
2: El totxo. S'ha de fer.
0: Clar, això ja és un clàssic, Això és un clàssic.
2: Sí.
0: Però la sèrie Industry està...
2: L'has acabat ja o no?
0: Sí, home, clar que l'ha acabat.
2: És que faré una petita
0: spoiler. Estava obsessionat amb aquesta sèrie. Sí. És aquella sèrie, Esther, que et deia que és una sèrie que va de...
2: Sí.
0: Que va de...
2: És un grup de nois que volen buscar-se la vida al districte financier de Londres. Hi ha un banc d'inversió, diguéssim, una muda d'aquestes que es diu Pierpoint. I comença així. I què té a veure això amb Epstein? Dius,
0: en principi no.
2: Però a partir de la tercera temporada i la quarta, amb un personatge han fet...
0: Que és increïble.
2: Sí, és que tu comences veient aquesta sèrie i ara està allà i dius, vaya juego.
0: Vaya juego ha donat aquest personatge.
2: Sí, mare, fantàstic. Adéu. I han fet paral·lelismes als guionistes amb la Ghislaine Maxwell.
0: Clar.
2: Que era la col·laboradora de
3: Epstein. Col·laboradora.
2: Llavors tu estàs veient com aquest personatge, perquè la Ghislaine amb el seu pare, la moguda del vaixell, és igual. El que li passa,
0: sí?
2: Clar, li va passar, i els guionistes van dir, la Ghislaine tenia de dixos, i fem
0: Tania?
2: Que... mogudes amb el pare.
0: Ah, Tania Ixús. Que vale. Ja estàs, que sembla que això... L'EI,
2: L'EI, estem a L'EI ara mateix.
0: Tenia uns ixos al cap, tenia uns mal de caps, eh?
2: Sí, amb el seu pare, una relació molt problemàtica.
0: Molt problemàtica, amb tota la raó.
2: Perquè va passar la mateixa moguda. O sigui, no la moguda, sinó que li va posar el vaixell al seu nom, frau, tal, bla, bla, bla. I aquest personatge, ara mateix, a la quarta temporada, mira, és que ja va acabar fa un any, no passa res si fem spoiler.
4: No, no, tira-te.
2: Ella està creant una xarxa on està prostituint també a menors i està posant allà al servei dels poderosos aquestes noies, no? I llavors tu veus què porta una dona fer això, no? Em sembla molt interessant veure que totes les dones, o sigui, tens la mirada de víctima Furious, que és molt interessant perquè no la revictimitza, i per altra pots entendre, perquè moltes dones pregunten com una dona pot arribar a fer això.
4: A quina conclusió arribes? Per què ho fa?
2: Perquè té, també té molt trauma, poder, moltes mogudes, diners, supervivent total de sistemes també molt masclistes. Ella volia estar allà al banc d'inversió i tampoc... O sigui, ja,
0: depèn de la qüestió del capitalisme.
2: El capitalisme, sí, és una qüestió de... I que arriba un moment en què tu dius, si jo vull guanyar diners i puc explotar penya, si guanyo diners i poder...
4: I és d'actitud individual. El capitalisme fa que t'oblidis del que tens al costat.
0: I després una altra cosa, a partir... Nosaltres, perquè els diners, tenim una relació amb els diners que els necessites, perquè tu surts d'aquí, has de comprar el pa, la criatura li has de pagar no sé quantos, la cangur, perquè com que encara no comença la cosa a l'escola, has de pagar una cangur no sé quantos, t'has d'arreglar un... Necessites diners.
2: Sí. Sí.
0: Però arriba un moment que els diners ja no serveixen per això, sinó que els diners és el de menys.
2: Sí, total.
0: Sí, el diners és el de menys, sinó que el que tu fas és això que en diuen aquests que inverteixen o tal, això és jugar al Monopoli, és un videojuc, és encastar amb les nostres
4: especulant,
0: vides.
4: Especulant.
0: És que especular encara tindria a veure amb el... O sigui, el trepitxe... L'especulació té a veure amb el trepitxeo i, bueno... Això de les altes finances, hi ha un moment, o sigui, com es diuen això? Els senyors que estan casats a Donald Trump, la cosa dels diners no, ja no és guanyar diners, però no els necessiten, o sigui, és una altra... Clar, nosaltres que no ho podem entendre, jo estic
2: obsessionat
0: amb això.
2: No, i és poder,
0: això.
2: És poder.
0: I industria d'això, també.
2: És poder, és poder.
0: És igual perdre o guanyar diners.
2: Diners i poder. Sí, és un joc,
0: és
2: no?
0: És poder,
2: sí.
0: I és esclafar, i és guanyar, és un videojoc, o sigui, són gamers.
2: Bueno,
0: gamers.
2: Elon Musk posant-se a terra. Bueno, i aquesta sèrie hi ha personatges...
1: En la primera, el primer capítol de Succession te lo explican. Amb el noi aquest que està jugant total. Béisbol li diu, si fas aquesta carrera et dono $1,000,000.
5: Sí, sí,
2: sí.
1: Perquè s'està burlant del nen del treballador de la finca.
5: Que sí, que sí, sí, exacte.
1: Sí, és, mira, $1,000,000 sí, com aquest.
2: I el primer d'Indústria es mor un, que es moria al primer capítol.
0: Sí. El primer capítol ja es mor un.
2: Es mor un perquè està allà intentant treballar, no dorm, no tal, deixi, pastilles... I ui, que pena.
0: Bueno, i no és una sèrie increïble. Jo, no s'entén res del que diuen al principi, perquè si no tens coneixements financers...
2: Ah, bueno, clar,
0: que
2: però...
0: Van i venen, sí, compra, vende, llames, no sé què, no sé quantos i tal, però és igual, tireu endavant, perquè...
2: Boníssima.
0: Amb els tips tots increïbles.
2: Sí, sí.
0: Unes escenes de sexe increïbles.
2: Brutals.
0: I no sé si ens en va parlar aquí la primera, la Quintero. Jo ens la va recomanar i vaig dir, doncs la vaig a mirar. Bueno, escolta, després de la publicitat, gràcies, no Elia Ramírez, un cop més ben retornada al vostè primer.
2: Gràcies.
0: Després de la publicitat, tot fent La Bella Helena, una mica de clàssics aquí a RAC1, al vostè primer. Què carai?
6: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate en movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Atom, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atom, la llet que ens ha fet grans.
10: Ai, per fi a casa.
11: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
10: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta les condicions a la botiga o al web.
12: Soc en Quim Masferrer.
5: A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps. Una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
12: Més informació i venda d'entrades a balanyanvio.com.
13: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
14: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
16: El mantenim estable aquí, quiet, va!
15: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
17: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
15: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Escolteu una cosa, ens estava explicant a l'Àlex Mendoza que avui publiqueu al Mercurio que hi ha una colla castellera de Xile?
1: Sí, de Santiago de Xile. Les Castellers de Lo Prado. Avui, justament avui, ho hem tret.
0: I fan castells a Xile.
1: Fan castells a Xile, són d'uns barris marginats, bueno, no marginats, però molt poc afavorits, i porten 20 anys fent castells.
0: I aquest any venen?
1: I aquest any venen per primera vegada a Catalunya. Han hagut de demanar un crèdit a un banc, el cap de colla, a nom seu, perquè, clar, no poden demanar com a colla, i per endeutar-se han demanat com 9.000 euros per pagar bitllets. Venen 33 nens des de Santiago de Xile, que és l'única colla castellera de Llatinoamèrica.
0: És boníssim. Home, per favor, colla castellera.
1: Brutal.
0: Sí, sí, per favor, fem-ho. Escolta, tenim aquí unes senyores, molt ràpidament, perquè vaig molt fora de temps, que tenen, són molt simpàtiques, les coneixem fa un any o dos que ens coneixem?
18: Dos
0: ja. Explica'ns, però aneu totes amb la samarreta, explica això perquè això és importantíssim. Què és?
18: Aquest dissabte a les Preses, a la Garrotxa, fem Fantàstic. La Fira del Llibre Local i Conscient. Tot el dissabte.
0: Molt bé.
18: Venen la Sílvia Soler, la Txell Bonet, el Guillem Estadella. Només falteu vosaltres, esteu convidadíssims.
0: Doncs moltíssimes gràcies. A les Preses, això és a...
18: Al costat
0: d'Olot, no?
18: Sí.
0: Fantàstic. I m'has portat una bossa que m'encanta, la Tote Bag.
18: Sí.
0: Que jo soc super... Ja sé que diu, no, les Tote Bags ja n'hi ha prou. No, la Tote Bag sempre.
18: No,
0: always sí, always sí. Bueno, escolta una cosa. Amb tots vostès, moltíssimes gràcies, Les Preses, la Fira del Llibre Conscient. I si no és conscient, quin llibre és? Sí, un llibre, que és una merda, un llibre no conscient és un llibre que no ens interessa, no? Clar.
18: És que tots els llibres són conscients,
0: ara,
18: no?
0: Ara. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, per favor, el senyor Miquel Masfiol, Mel Salvatierra i el Lluís Oliver, bravo. Bueno, venen esgotats, Venen esgotats completament. Sí. I ens heu d'explicar, perquè resulta que del 22 de setembre al 18 d'octubre s'estrena el Lliure de Gràcia, Tot fent la vella Helena. Això està basat en l'opereta de Jacques Offenbach, tot això és fantàstic. Aquí hi ha dramaturgia i direcció de Miquel Masfiol, aquí present.
19: Hola.
0: Direcció musical de Pablo Ruz. I llavors el que passa és que vosaltres hauríeu d'explicar, Mel, començo amb tu.
18: Sempre et toca a mi rebre.
0: Sempre que vinc,
18: és una cosa...
0: Sí, és que els altres veig... O sigui, heu dormit molt poc, heu estat dormint molt poc, però els altres els veig molt esgotats i canvi veig tu la més esperta de tots tres.
18: Gràcies.
0: No sé jo. Sí, sí, no sé jo.
18: Bueno, és que ens prenem una cosa per activar-nos.
0: Ara. A veure, escolta'm una cosa. Ah, sí, una vitamina, no?
19: Sí,
0: és de la farmàcia... Que... home, perdona, estàs parlant amb un expert en aquest assunt.
18: Home, ja se'n nota.
0: Com es diu?
18: Veroca.
0: És allò que et vas dir un dia que em vas dir estàs tornada total.
18: No
0: me la puc prendre, jo, això.
20: S'ha tornat a legalitzar.
0: Oh!
19: De Guaranà.
18: Mira, porto dos, pobres.
0: És que te'l venen... Et venen de dos en dos.
19: Veroca,
0: això és una cosa que...
18: Perdona, però trobo que ells estan molt bé. Tu vas venir revolucionadíssim.
0: Jo no m'ho puc prendre. Jo estava enfonsada, una persona enfonsada. Li vaig dir a la farmacèutica, per favor, jo estic enfonsada i he d'anar a fer... He de tirar endavant amb la meva vida perquè jo soc una persona que de la classe treballadora. Em va dir, fot tot això.
18: Sí.
0: Me'n vaig fotre un i vaig sortir disparat, sí, que una mica més i arribo a Marte.
4: Taquicàrdia. Si jo no podia dormir, m'agafava aquí un tic a l'ull a les nits. Que...
0: Bueno, a veure, la vella Helena, per favor, això vosaltres, aquesta obra ja es va fer al lliure el, sí, 1979.
4: 79, exacte. I a nosaltres ens han encarregat fer la vella Helena, però és un tot fent perquè no sé si arribarem ben bé a fer-la. Ja, però nosaltres ho intentarem, eh?
3: Claro.
4: Tota l'energia i tota la força.
0: Anem a parlar d'aquell muntatge. Miquel, t'ho dic a tu, que ets el dramàtic, que per tant ho deus tenir al cap.
3: Vamos.
0: És un muntatge que, a més, em sembla que era la direcció era de Pere Planella, que és una cosa que és increïble. Es feia el lliure, és un dels primers muntatges del lliure, no? Explica una, sí, mica el context.
3: O sigui, l'any 79 era la tercera temporada del Teatre Lliure, el Teatre Lliure va començar l'any 1976, sí, i l'any 79 van fer un gran èxit de públic, que va ser la vella Helena, que va ser com una espècie d'opereta, una opereta de Jacques Offenbach, en format com a cabaret, i va tenir molt d'èxit, de fet van tenir molt de públic, moltíssima gent va veure la vella Helena, va començar anant al teatre a veure la vella Helena i va ser el primer èxit popular de lliure, perquè tenim com aquesta imatge del teatre lliure, és el teatre rigorós de Catalunya, però van començar amb Cancaneo, Plumes, Diversió, i això és el que intentem recuperar.
0: Clar, bueno, diem que en aquesta els intèrprets eren increïbles, perquè són tots mites, la Montse Alcañiz, la Carme Callol, la Imma Colomer, el Joan Ferrer, el Lluís Omar, el Quim Lecina, l'Anna Licerà, el Blai Llopis, Just Martínez, els dic a tot perquè és important, Just Martínez, el Pep Anton Muñoz, el Juanjo Puig Corbel, el Domènec Reixac, el Fermín Reixac, la Carlota Soldavila, o sigui, és un plantell increïble, i després també en Toni Sevilla. Toni Sevilla, vostè primer, què tal estàs?
3: Ah, Toni Sevilla!
0: I Toni Sevilla, per favor!
21: Quines coses té la vida? Jo estava ara passejant aquí i de cop i volta dic, mira, anem a parlar alguna cosa sobre el tema.
0: Escolta, Toni,
21: què tal? Com esteu? Que ho teniu preparat ja?
0: Això els ho pregunta'ls-hi amb ells. Escolta, t'he d'agrair, soc en Marc Giró, gràcies per aquest tema atracat. Això ha estat una atracada.
21: Hola, Marc.
0: Què tal estàs? Tens aquí els actors. Explica'ns una mica com vas viure tu, si recordes perfectament, perquè allò va ser un èxit, i com estàs vivint ara que rememori aquella aventura, Toni.
21: Home, en principi fa molta gràcia, vull dir, que fent aquests 50 anys, vull dir, hi hagi una mena de rèplica de la vella Helena, que ja tinc entès que serà d'una altra manera, la qual encara molt millor, no? Jo recordo, però no, jo perquè forma part d'aquella època, que era el començament, que tot era no sabent a veure què passaria, i anàvem fent espectacles, i alguns tenien més èxit que els altres, però normalment cada vegada més, no? I en el cas de la vella Helena, era un musical, era una cosa diferent, i sí, va ser un èxit, bueno, es va fer a Madrid i tot, fins i tot.
0: Escolta una cosa, Toni, vosaltres, entre vosaltres, perquè ells ara estan a la rememoració, diguéssim, d'aquest espectacle, no només és el dia d'autos, diguéssim, quan pugeu sobre l'escenari, no? Suposo que ara ho explicaran ells, Mel, Lluís i Miquel, però sinó que també esteu intentant recrear el clima que hi havia, perquè esteu dormint al teatre, heu ocupat el teatre, etc. Com era la relació entre vosaltres? Perquè, clar, aquí veig moltíssima diva, perdona que t'ho digui, Toni, en aquesta...
21: Bueno, tot això era el començament, vull dir, pensa que el teatre, quan vam entrar allà es tenia que fer tot, es tenia que arreglar el teatre, pintar el teatre, fer-lo còmode, posar-hi cadires, posar-hi tarimes, pintar, assajar, fer la funció i esperar amb la boca oberta a veure si entrava el menjar o no entrava. El que sí que està clar que allò era una família que no volia dir que tots fossin iguals, vull dir, cadascú tenia uns pensaments molt diferents, però hi havia una cosa molt clara, que era el lliure. I durant tot el període del lliure, vull dir, com totes les famílies, sempre passaven alguna cosa, però no suficient molt greu perquè se n'és tot a fer punyetes. I en aquest cas, doncs, va subsistir. Perquè sabíem, o almenys alguns o la majoria teníem clar que allò no era el nostre xiringuito. No era una cosa que muntàvem, per nosaltres muntàvem la botigueta. Era el teatre, un teatre per Barcelona, un teatre que tenia que continuar, que es tenia que tirar endavant, que es tenia que obrir, que es tenia que fer més gran. El Teatre de Barcelona, que encara no hi era. Era una època que fer d'actor o fer d'actriu era complicat.
0: I tant.
21: Perquè o tenies que fer una altra cosa, o aquí poca feina tenies, o si no, te n'anaves a Madrid. I això, vull dir, sempre ha estat més o menys així. Això ha canviat, per sort, ha canviat, i ara, bueno, hi ha el Lliure, el Nacional, Focus, teatres i teatres. Vull dir que...
0: I tant, i tant.
21: S'ha normalitzat d'alguna manera.
0: Exacte. I és veritat que el Lliure, i les persones que veu fer un Lliure, doncs, sou l'inici d'aquesta història d'èxit del teatre català. Escolta, vosaltres vau conèixer Antoni Sevilla, diguéssim, el primer dia d'assaig? Com va això? A veure,
2: bueno, clar, vam convidar gran part d'aquest elenc, d'aquest càsting que original, perquè mos expliquessin una mica l'experiència que ells tenien. Clar. Perquè no oblidem que Teatre Lliure va començar com una cooperativa. O sigui, era una cooperativa que vivien allà pràcticament, perquè assajaven de matí, feien funció hora baixa, tornaven a assajar de matí, i amb en Miquel i la companyia hem intentat recrear això, per això mos hem anat a campar allà, hem viscut allà, feim assemblees cada vespre, qui queda a dormir, qui cuina, qui pinta un taló...
0: Però esteu com destrossats, per això vosaltres esteu... Us
2: veig, bueno, clar,
6: avui està primera nit. També juguem, vam jugar a la botella i a la nit.
0: Ah, va,
6: però
0: heu passat la primera
21: nit. A veure si encara li trobareu gust, això, eh?
0: Clar, clar, el món de
6: l'autoexplotació.
21: Així vam començar de conya preparant un espectacle i estàvem per allà, vull dir, acampant i tot això, cony, ens va agradar i mira, ja vam quedar.
0: Escolta, Toni, perdona que t'ho pregunti. Vosaltres, a l'any 79, joves, guapos...
21: Gràcies.
0: A casa, home,
6: Lliures,
0: tal.
21: Sí.
0: Hi va haver tejemaneje romàntic.
6: Home.
21: Tejemaneje, en quin sentit?
0: Romàntic. Romàntic.
21: Bueno, passen coses, passen coses, sí.
0: I
21: bueno, quan hi ha molta gent, passen coses. Sí, o sigui, el roce fa el carinyo.
0: Bueno, aquí a Racullo són molta gent i jo no veig que no hi ha...
6: No, també n'hi ha hagut, també n'hi ha hagut. Ara igual la
0: aviseu-me,
6: cosa està
0: aviseu-me,
6: més calmada.
0: Aviseu-me.
2: És una cosa que hem parlat molt, que és que l'any 79, clar, ubiqueu-nos a l'any... Tot estava per fer, venien d'on venien, sobretot en tema cultural, en tema...
0: Clar.
2: Llavors, clar, era un moment que si ho penses, era molt xulo estar allà en aquell moment. Llavors, per nosaltres també pensant, era com, ostres, clar, és que és molt diferent.
6: Molt ara, diferent.
2: Com...
0: El fet que hagueu acampat, és que esteu recreant també, o sigui, que abans de l'estrena estigueu vivint en comuna i estigueu fent les assemblees, etc, i hagueu ocupat el Teatre Lliure, els espectadors hi podem anar? Podem veure això? Això es veu? La gent està...
3: Ahir va venir gent a sopar, vull dir, està obert el Teatre Lliure, cada vespre fem una activitat, avui vespre tenim un contacte amb el més enllà.
0: Sí. Ah, mira,
3: tenim un material, llavors...
6: Tothom sap que als teatres hi ha esperits i energia.
2: I el Teatre Lliure, encara més.
6: Que hi ha hagut molts egos.
21: I tant, a veure qui apareix.
0: A veure qui apareix. Escolta una cosa, Toni Sevilla, t'he d'agrair molt
6: profundament
0: que ens hagis atès, perquè realment...
21: No, per favor, per favor, igual.
0: Pel carrer, l'hem enxampat. T'he d'agrair moltíssimes gràcies. Toni Sevilla és un dels grans actors europeus. Tot fent Helena, la vella Helena, nosaltres l'anirem a veure el 22 de setembre, per descomptar.
3: Però has de venir a veure-la.
0: Però he de venir a veure... Sí que vindré. Hem de venir, i a més a més vindrem a visitar-vos en aquesta acampada que esteu fent a la manera de l'any 79. Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies, Miquel Masfiol, Mel Salvatierra i Lluís Oliver. Moltíssimes gràcies, companys. Adéu, una abraçada, Toni, gràcies de veritat.
22: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
24: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Va, escolta, seguirem molt atents a tota aquesta experiència tots fent la vella Helena, diguéssim. Haureu de tornar abans de l'estrena per veure què tal va la vostra relació, si ja heu pintat els talons. Ai, els talons, els talons, sí.
6: Sí, sí, si ens hem liat els talons, no?
0: Exacte.
4: Si us heu barallat.
0: Si us heu barallat, si us heu barallat, si hi ha hagut Tejemaneje Romàntic. Escolta, nosaltres tornem demà, que vagi molt bé. Tejemaneje Romàntic segur que tindrem demà i ara mateix.
7: Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut. Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Jo les triaria. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
9: Aena i el govern volen tornar a ampliar l'aeroport de Barcelona al Prat. Més turisme, menys habitatge. Més ciment, menys Delta del Llobregat. Més escalfament global, menys futur. El 20 de setembre, a les 12 del migdia, vine a Passeig de Gràcia amb Aragó per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Ni ara ni mai. Tota la informació a aeroportbcn.com. Convocatòria promoguda per Aeroport i les entitats adherides.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Bé, ja som a casa.
25: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
25: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
26: Ràdio en directe.
27: Actualitzada al minut.
28: Alertes d'última hora.
27: RAC més 1.
26: Notícies.
28: Podcast.
27: Contingut exclusiu.
26: Escolta.
28: Navega.
26: Descarrega.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
26: Fàcil, còmoda.
28: Intuïtiva.
26: I renovada.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
29: El mantenim estable aquí, quiet, va!
27: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
30: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
27: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
31: Bon dia, són les dues. El nivell educatiu cau a mínims històrics a tot l'estat. Segons l'últim informe PISA, els alumnes catalans només han millorat 5 punts en matemàtiques, tot i que les proves, recordem, es van adulterar.
32: Ens preocupa molt el tema de la lectura. I té molt a veure, o pensem que té molt a veure amb les xarxes, no? És a dir, lectures breus, dificultat de llegir textos més llargs, més complexos, no aquest hàbit de lectura ràpida, digital, fragmentada, doncs no ajuda.
31: La consellera Esther Niubó ha culpat les xarxes socials dels mals resultats dels estudiants en declaracions al món a RAC1. Els sindicats educatius, en canvi, creuen que la gestió del departament també hi té a veure. Avui, primer dia de curs, han tornat a sortir al carrer.
27: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
31: Els sindicats majoritaris del sector educatiu han tornat a demostrar avui la seva força, tot i ser la sisena aturada en menys d'un any i coincidir amb el primer dia del curs, com dèiem. Educació xifra per ara el seguiment en un 9% i la dada encara no és definitiva. L'USTEC eleva el percentatge fins al 20%, si com sigués una mobilització que anticipa un altre any complicat a les aules. El govern espanyol desclassifica els informes dels serveis d'intel·ligència sobre Ceuta. Són 40 documents que no es podran consultar fins demà. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives no els necessita, però per assegurar que al darrere hi ha el Marroc, i avui ha anat a Brussel·les a demanar ajuda. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
31: Lamine Yamal defensa la seva candidatura per guanyar la pilota d'or.
1: I posa els èxits amb el Barça i la selecció espanyola com a principals arguments per aconseguir-la.
2: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
1: Ho ha dit a la roda de premsa prèvia al debut del Barça a la Champions demà contra el Feyenoord i ha reiterat tant ell com el tècnic Hansi Flick que la Lliga de Campions és el gran objectiu d'aquesta temporada, una Champions que comença avui mateix, mentre d'altres el partit del Madrid rebrà l'Inter de Milà a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans. També a les 9 jugaran el Borussia Dortmund Villarreal, el Lilla Betis i el Porto Manchester City, i abans, a 3:15 i en directe a RAC1, es juguen els primers partits d'aquesta edició, el Bruges Aston Villa i l'AEK LASK. També en futbol, abans ho comentàvem amb Lamine, el Barça femení és entre els candidats a endur-se la pilota d'or com a millor equip de la temporada i el seu tècnic Pere Romeu com a millor entrenador. L'equip masculí, en canvi, no optarà al guardó, tampoc Hansi Flick com a millor tècnic. Dels 5 candidats, 4 són espanyols: Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta i Unai Emery.
31: I especial atenció al temps perquè s'espera una tarda de calor intensa, però compte perquè hi ha canvis importants a la vista. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, aquesta tarda encara es mantindran les temperatures altes, més disparades, sobretot cap a punts de les comarques de Girona i el Pla de Lleida, on encara es poden arribar a valors entre 37 i 39 graus. De fet, hi ha avisos del Meteocat per calor intensa a les comarques gironines. També s'esperen alguns ruixats que descarregaran sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu, de manera més dispersa també a la Catalunya central i sectors del prelitoral, i en canvi a la resta del país es mantindrà el sol a l'espera d'aquests canvis que arriben demà, que ens portaran una caiguda de les temperatures i pluges torrencials.
31: Ara passem pràcticament 4 minuts de les dues.
27: 14:15.
31: L'educació a Catalunya i l'Estat està en crisi. L'informe PISA apunta un daltabaix en el nivell dels estudiants en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. De fet, les conclusions són preocupants, molt preocupants. Els alumnes de 15 anys tenen problemes per entendre textos a partir de 400 paraules perquè baixen picat la seva capacitat de mantenir l'atenció, i els experts, i també la consellera, ara la sentíem, ho atribueixen a l'abús de les pantalles. De fet, respecte de les proves de fa 3 anys, és com si el nivell dels alumnes de 15 anys hagués retrocedit l'equivalent a un curs sencer. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reconegut des del món a RAC1 que cal debatre la manera de posar-hi remei i ja apunta alguna idea.
32: Ens preocupa molt el tema de la lectura. Tornem a les lectures obligatòries, és a dir, busquem referents.
12: Seria partidària?
32: Si em preguntés a mi, seria partidària. Però a vegades hi ha molts tabús a l'educació. Per això jo dic, hem de tornar a parlar de coses que semblaven o que semblen tabús encara. Fins i tot a dia avui,
12: sí.
32: Segurament hi ha molta contestació a tot això. Però veiem què ens està passant, no?
12: Ho pot fer Catalunya, de decidir fer lectures obligatòries?
32: Ho podríem fer.
31: I això, que els resultats de Catalunya no es poden comparar amb els de les últimes proves perquè el departament va incomplir els criteris a l'hora de seleccionar els alumnes que les feien, un compliment que ha aixecat molta polseguera. Comparables o no, els resultats són en si mateixos dolents, clarament dolents. Més detalls, Violeta Martos, bon dia.
13: Bon dia. Sí, malgrat excloure una mitjana del 23% d'alumnes quan la taxa havia de ser només d'un 5%, els resultats a Catalunya no són bons. La millora és mínima respecte a les últimes proves PISA el 2023 i la màxima diferència entre unes i altres són 20 punts, però a matemàtiques, per exemple, la puntuació només puja 5 punts. És a dir, malgrat que s'ha exclòs el 23% dels alumnes considerats menys aptes per passar aquestes proves, els resultats no són descaradament millors. El govern atribueix el fiasco de les PISA a una gran i complexa cadena d'errors que hauria afectat totes les fases del procés i que ara impossibilita que els resultats es puguin comparar a altres territoris i països. Els resultats, encara que no es poden comparar, situen Catalunya per sobre de les mitjanes espanyola, europea i de l'OCDE i millorarien per percentatges respecte al 2022 a les tres competències que s'avaluen, que són matemàtiques, ciències i comprensió lectora.
31: El conjunt de l'Estat, on sí que es pot fer la comparativa, la caiguda del nivell és monumental, ho és a tota l'OCDE, però a Espanya sempre queda per sota de la mitjana dels països desenvolupats en tots els àmbits. Anem ara a Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
3: Bon dia, els alumnes espanyols treuen les seves pitjors notes a l'informe PISA. La davallada és arreu del món, però especialment accentuada als centres educatius espanyols. La patacada més forta en lectura, treuen un 10% menys de nota que fa 10 anys. Sobretot tenen problemes de comprensió quan els textos tenen més de 400 paraules. La davallada es repeteix a totes les competències avaluades, això és lectura, matemàtiques i ciència. I els alumnes de l'Estat estan força per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Pel que fa a l'ús de la tecnologia, l'alumnat espanyol està menys enganxat al mòbil que la mitjana de l'alumnat de l'OCDE, tant dins els instituts com a fora dels centres. Però els estudiants espanyols sí que fan servir més la intel·ligència artificial. Un de cada tres alumnes admeten que utilitzen chatbots com a mínim un o dos cops per setmana per fer treballs acadèmics.
31: Aquest informe PISA s'ha publicat aquest primer dia de curs, coincidint amb una altra jornada de vaga al sector educatiu. Mestres i professors s'han tornat a manifestar i a tallar carrers i carreteres des de primera hora per reclamar més recursos. Res s'ha mogut durant l'estiu i les posicions de sindicats i de govern continuen del tot enrocades. No es posen d'acord ni tan sols en la participació de la convocatòria. Amb les dades d'un terç dels centres, el departament calcula que només el 9% de professors han fet vaga, mentre que vostè parla de com a mínim el doble. En tot cas, milers de persones s'han manifestat a tot el país i, de fet, a Barcelona encara n'hi ha centenars a plaça Sant Jaume a Vileta.
13: Sí, més d'un miler de persones han omplert aquest migdia la Via Laietana fins a arribar a la plaça Sant Jaume, una marea groga que ha arrencat les mobilitzacions a la ciutat ben aviat. A les 7, una columna que s'havia reunit a plaça Urquinaona ha sortit per tallar el trànsit de la Ronda Litoral i a la mateixa hora la concentració de plaça Espanya ha bloquejat el trànsit a la Gran Via. Després de tallar la Ronda Litoral, la primera columna ha enfilat de nou cap a plaça Urquinaona, seguint un recorregut que ha passat per diversos centres, instituts, llars d'infants i escoles bressol, també per l'Hospital del Mar i el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella. Entre els manifestants, i altres personals educatius, molts amb criatures.
6: Tenim aules a més de 30 graus, tenim hores de vetlladores retallades, tenim plantilles sense completar i tenim alumnat amb necessitats educatives especials que no tenen l'ajuda que necessiten.
14: Hem començat el curs com l'any anterior, sense reforços, amb moltes necessitats educatives, passant moltíssima calor.
15: No pot ser que se'ns prometin coses, que s'aprovin coses en el Parlament i després no es facin efectives.
13: De nou a la plaça Urquinaona, totes dues columnes s'han unit per pintar de groc la Via Laietana amb pancartes, banderes i molts paraigües per intentar evitar el sol. Diferents missatges, però una idea repetida: la dimissió de la consellera d'Educació i la petició de més recursos a les aules.
31: A Tarragona, els professors han intentat tallar els accessos al port o l'autopista, però aquesta vegada els Mossos els han barrat el pas. Esteve Giral, bon dia.
16: Bon dia. Sí, davant del canvi d'estratègia policial, els mestres i el personal docent han optat per manifestar-se pels carrers i pels vials d'entrada a la ciutat de Tarragona. I al mig miler de mestres han acabat improvisant una assemblea a peus del cordó policial als accessos a l'autovia A7. Manel Nicolàs, portaveu de les assemblees al Camp de Tarragona, i l'Ariadna Calvet, de la COS.
17: I ara resulta, doncs, bueno, que ens envien les furgonetes antidisturbis, tenim un dron per aquí dalt. No sé, potser no és la manera de tractar els docents. Ens agradaria més una taula de negociació.
18: Lo que han fet és posar més policia al carrer i molta més repressió. I avui ho hem vist, no només aquí al Camp de Tarragona, sinó a altres punts de Catalunya.
16: La protesta ha acabat sense incidents entre manifestants i Mossos i amb l'anunci de més mobilitzacions si el Departament d'Educació no ofereix una millora real, diuen, a les aules.
31: A Girona, centenars de docents han desfilat pels carrers principals de la ciutat i fins fa poca estona han estat fent diverses assemblees distribuïts en grups. Ho ha seguit en Joel Penya. Bon dia.
19: Bon dia. Segons la policia, la manifestació ha sumat almenys 600 mestres i professors de totes les edats que han tallat l'avinguda Països Catalans, el Passeig d'Olot i la carretera de Barcelona fins a arribar a la plaça Independència. Un punt on fins fa menys d'una hora, per grups, han debatut sobre temes com les ràtios, la burocràcia i la plantilla per prioritzar les reivindicacions que cal tractar amb el Departament d'Educació. Quatre mestres i professors de les comarques gironines han justificat fer la vaga el primer dia de curs per simbolitzar la situació de normalitat que viuen i l'immobilisme de la conselleria, diuen, durant l'estiu.
20: No s'han complert les coses que estaven demanant en aquest pacte de les gambes.
21: És un missatge de dir: no vam acabar amb normalitat, no comencem amb normalitat.
22: El dret a vaga no hauria d'anar en contra del dret a l'educació, però és que el dret a l'educació no s'està complint.
23: És una vaga de feina. Farem macroassemblees en les quals sorgirà els objectius concrets que estem reclamant.
19: Entre les programes de la manifestació, càntics contra la consellera Niubó i reivindicacions laborals com la demanda perquè baixin les ràtios.
31: A Lleida, dels moments de més tensió s'han viscut a les 9 del matí quan els professors han tallat les vies del tren. Julen Andrés, bon dia.
24: Bon dia. Una vintena han saltat a les vies d'alta velocitat. La resta s'han quedat a l'andana. En aquells moments, en total, eren una cinquantena de professors, tot i que durant el matí s'han afegit més i han acabat superant el centenar. A les vies, els Mossos han identificat a tres persones. En parlen primer la Rosa Aguilar,
0: Fuster, que Emili Llorente de CGT i Rubén Satorra d'Assemblea Educativa.
2: I en aquest sentit el que volem és sumar, anar sumant cada vegada més col·lectius a la nostra causa.
4: I tenen amb el trilerisme, igual que la de les aules d'acollida, que ara sí que n'han ficat moltes, però l'any passat n'hi van treure moltes.
7: Farà un comunicat, no només per aquesta repressió del dia 8, per aquestes persones que han estat represaliades.
0: Després de recórrer els carrers de Lleida, han acabat davant la paeria per fer l'assemblea final.
31: Doncs, tot i aquestes protestes, la consellera Esther Niubó insisteix des del món a RAC1 que bona part de les reivindicacions dels mestres ja tenen resposta i demana als sindicats educatius que afluixin.
8: Hem abordat totes les qüestions que ens han posat sobre la taula. És suficient? No. Hem de continuar avançant? També. Ara, això ho podem fer, doncs, amb tenint una vaga cada setmana, ho podem fer treballant conjuntament. Jo demano que es faci, fem el calendari de trobades que convingui, però fem-ho en positiu.
31: I, per cert, diu que no dimiteix perquè seria el més fàcil. L'oposició, però, fa pinya contra la gestió del govern i exigeix un pacte de país per reconduir la situació. Parlament Alba Carnicer, bon dia.
9: Bon dia. Els partits assenyalen el fracàs en la gestió de la crisi i alerten que els resultats de l'informe PISA demostren que el sistema fa aigües, per això demanen un gran acord de país. Ara bé, Junts, la CUP i el PP van més enllà, demanen a ella que agafi el bou per les banyes i destitueixi la consellera. En parlen la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns, Pilar Castillejo de la CUP i Salvador Vergés de Junts.
10: Començar el curs amb una vaga és una mala senyal. Insistim en la necessitat d'un gran acord de país.
11: Una vaga que és un fracàs del govern. El que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional.
25: La consellera Niubó ha d'emitir. No ha estat capaç de fer que el departament funcioni.
26: El president el que ha de fer és liderar aquesta crisi en primera persona.
9: Per cert, qui també s'ha pronunciat sobre PISA és Carles Puigdemont. L'expresident reclama la independència per fer front, diu, a la catàstrofe educativa d'Espanya.
31: També carrega contra el govern la Plataforma per la Llengua. L'entitat denuncia que un any i mig després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua no s'han aplicat ni la meitat de les mesures previstes i alerta que si no canvien les coses es plantegen sortir de l'acord. Júlia Bellver.
28: L'organització lamenta que l'aprovació del pacte no ha suposat un punt d'inflexió i alerta que les mancances són transversals en la majoria d'àmbits. Per exemple, critiquen que l'administració pública no ha requerit el català sempre que calia o que els mitjans públics es programen continguts i col·laboradors que parlen en castellà. També critiquen que les universitats continua sent comú el canvi d'idioma de classes programades inicialment en català o que els professionals de la salut el parlen cada cop menys. Per tot plegat, el president de la plataforma, Òscar Escuder, exigeix un canvi de rumb al govern.
29: Instem tot el govern a actuar de debò, amb decisió i sense complexos. Aquell abans i després de què us parlava abans que s'havia de veure amb la signatura del pacte i no s'ha vist per enlloc, s'ha de veure i s'ha de veure aviat. Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
28: En canvi, la plataforma aplaudeix els gairebé 9 milions d'euros que s'han destinat als cursos de català per adults.
31: I l'Assemblea Nacional Catalana fa una crida a la unitat i la mobilització de cara a la Diada amb una fotografia conjunta de tots els expresidents de l'entitat. Són 7. L'independentisme arriba a la Diada amb dubtes sobre la capacitat de convocatòria i la penetració de l'extrema dreta al moviment. Per intentar motivar la parròquia, posen el focus als atacs catalanòfobs dels últims mesos, que ja van omplir estelades fa uns dies al Camp Nou. Barcelona, Segiro, bon dia.
30: Bon dia. Fotografia amb Dolors Marín, la primera presidenta de l'entitat abans de constituir-se legalment, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Elisenda Pelusier, Dolors Feliu, Lluís Llach i l'actual Josep Vila. Imatge d'unitat que intenta apaivagar el debat sobre la capacitat de mobilització de l'independentisme i la presència d'Aliança Catalana als actes de la Diada. El seu president, Josep Vila, demana als partits que no eclipsin la mobilització ciutadana.
33: Nosaltres no volem donar cap mena de protagonisme als partits polítics. No els toca als partits polítics agafar el protagonisme de l'11 de setembre. El protagonisme de l'11 de setembre ha de ser el protagonisme de la gent.
30: Vila posa l'accent també en convertir la Diada en una resposta als atacs catalanòfobs dels últims dies, siguin per qüestions de llengua o de símbols com l'estelada. En aquesta línia, l'ANC també preveu homenatjar els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa a Barcelona. En convidarà 150 a l'escenari de la manifestació per intentar interpretar diverses peces i tancar l'acte amb els segons.
31: Gràcies, Cesc. I el govern pràcticament descarta aprovar els pressupostos del 2027. Avui l'executiu ha fet el primer pas per tramitar els comptes, ha aprovat el sostre de despesa per l'any vinent, però ja ha deixat clar que aquesta no serà la prioritat de Salvador Illa. I és que aprovar els pressupostos serà pràcticament impossible davant el nou cicle electoral. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
1: Bon dia, el govern no vol utilitzar el terme descartar, però la pràctica ho fa. Aprova el sostre de despesa del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, però el missatge que acompanya aquest fet deixa els pressupostos en paper mullat. El govern diu que ara mateix la prioritat no és parlar de nous comptes i que tot passa per acabar de tancar el finançament i executar els pressupostos aprovats, els del 2026. La portaveu Sílvia Paneque deixa clar que amb aquests pressupostos Salvador Illa pot acabar la legislatura sense problemes.
3: Aquests pressupostos del 2026 ens ofereixen aquest horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió. Per tant, sí que efectivament l'instrucció que tenen en aquests moments els departaments i els consellers i conselleres és executar aquest pressupost i per part del Departament d'Economia, el del 2026 em refereixo, i per part d'Economia continuar impulsant aquesta millora del finançament.
1: I és que entrar ara en una negociació pressupostària seria un nou mal de cap que el govern es vol estalviar, més a les portes del nou cicle electoral amb les eleccions municipals i les espanyoles que es faran l'any vinent.
31: Gràcies, Adrià, a les 2:17.
5: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
6: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
12: Un estiu que canviarà les seves vides.
13: Catalina!
14: Se trobetó con un escalón.
12: El retorn al cinema de Lluís Omar.
15: És una provocació darrere un altre.
12: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-la a prop.
12: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars.

0: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb la truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
3: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
2: El portal de RAC1.
4: Les 2:19, tal com havia anunciat el govern espanyol, ha desclassificat avui els informes dels serveis d'intel·ligència sobre l'entrada massiva a Ceuta. Són 40 documents que es podran consultar a partir de demà. El president de la ciutat, però, no els necessita. Juan Jesús Vivas està convençut que el Marroc fa servir la pressió migratòria per atacar la integritat territorial de la ciutat i demana a la Unió Europea que no miri cap a una altra banda i que reclami explicacions a Rabat. Vivas ha anat avui a Brussel·les a traslladar aquesta petició a dirigents del Parlament Europeu i la Comissió i a demanar-los també ajuda financera i logística. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
5: Bon dia. El president de Ceuta ha demanat avui a Brussel·les la intervenció i la implicació d'Europa en aquesta crisi. D'entrada, amb ajuda econòmica a la Comissió Europea per reforçar la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vivas també ha reivindicat un estatus especial per la ciutat autònoma i la presència permanent de Frontex. En el terreny migratori, vol que s'accelerin les expulsions i el retorn de totes les persones que queden a Ceuta, inclosos els menors. Però amb qui ha estat més contundent és amb el Marroc. Sense demanar que es trenquin relacions, Juan Jesús Vivas ha exigit a Brussel·les que els toqui el crustó i l'exigeixin respecte.
6: Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa. Y eso creemos que no se puede consentir. Y eso creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto.
5: Vivas es reunirà aquesta tarda amb el comissari d'Interior i la comissària del Mediterrani, que després es trobaran amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també els ha demanat una reunió per avui. Coincidint amb aquestes visites, la Comissió Europea ha anunciat que a finals d'aquesta setmana enviarà tècnics a Ceuta per avaluar la situació.
4: Gràcies, Lluís. Més coses. Els Mossos investiguen un possible segrest i ferides de bala a un home a Sabadell. Ona Pardo.
7: El primer avís va ser perquè algú havia robat una moto a Gavà, al Baix Llobregat, amb moltes taques de sang. El motorista, però, havia desaparegut. Algú li havia disparat i se l'havia endut dins el maleter d'un cotxe. Hores més tard, la víctima va aparèixer al Vallès i ara recuperen un hospital. Les primeres hipòtesis apunten a una venjança vinculada al narcotràfic.
4: La policia espanyola ha desarticulat una xarxa criminal lligada a la banca de Dubai, una organització relacionada amb el narcotràfic.
7: És la banca clandestina més important del món. Es creu que mou grans quantitats de diners i financia i blanqueja els beneficis de narcotraficants. La investigació va començar a Astúries després que els agents enxampessin un vaixell amb droga. En total, han detingut 21 persones, 14 d'elles a l'estat espanyol.
4: I robatori en un altre museu de França. Els delinqüents van robar quadres que valdrien milers d'euros a Niça.
7: Aquesta matinada, dos lladres han entrat al Museu Renoir, prop de Niça. De dins se n'han endut quatre quadres valorats en 9 milions d'euros. L'alarma del museu ha permès a la policia arribar a l'edifici quan els delinqüents n'estaven marxant. Els han perseguit i durant la fugida els homes han abandonat dues de les obres que havien robat.
4: Un terç de la població mundial és fumadora passiva, ho diu un estudi que publica The Lancet. L'any 2023 van morir més d'un milió i mig de persones per malalties derivades de l'exposició al fum del tabac. Víctor Massip.
8: L'estudi compara les xifres entre el 1990 i el 2023. Tot i que globalment ara se fuma menys i l'exposició al fum ha baixat un 22%, els investigadors alerten que continua sent un risc enorme per a la salut. Les més perjudicades per aquesta inhalació passiva són les dones i la canalla. Gairebé el 40% dels infants de fins als 14 anys viuen exposats al fum dels altres. I els científics avisen que el fum que se respira de rebot no porta filtre i concentra moltes més substàncies tòxiques que el que s'empassa al fumador. A més de disparar problemes respiratoris i d'asma en infants, el problema acaba derivant en infarts i càncers. Ara bé, si mirem cap a l'estat espanyol, des que es van aprovar les lleis antitabac, la quantitat de gent que respira el fum dels altres ha caigut en picat. Segons les dades de l'estudi, les morts atribuïbles a aquesta exposició han disminuït un terç en les últimes tres dècades.
4: I investigadors de la Vall d'Hebron han creat un hidrogel injectable que allibera la quimioteràpia dins dels tumors per atacar-los directament. Això permet protegir els teixits sans del pacient i reduir dràsticament els efectes secundaris.

0: del tractament d'un càncer, així com també, Víctor, les visites als hospitals.
1: L'Ogel és eficaç per combatre el càncer d'ovari i l'oglioblastoma, un tipus de tumor cerebral, sense fer malbé cèl·lules sanes. A diferència de la quimioteràpia tradicional, que viatja per tot el cos i provoca molts efectes adversos, aquest tractament envia la medicació només a la zona afectada. El material s'injecta al cos en estat líquid, però un cop arriba el tumor, se torna sòlid i s'hi queda fixat. Des d'allí, l'hidrogel funciona com un magatzem que va deixant anar el medicament a poc durant diverses setmanes. Això estalvia al pacient haver de passar per sessions de quimioteràpia constants als hospitals. Diana Fernández, investigadora principal de l'estudi, explica a RAC1 que aquesta és una gran victòria.
2: Creo que se puede considerar como uno de los más importantes cambios de cara a el bienestar del paciente y la reducción de los efectos secundarios, porque a veces tenemos la misma eficacia que las otras terapias, pero sí que si se reducen los efectos secundarios, eso ya es una victoria.
1: De moment, però, els resultats són preclínics. Això significa que només ha funcionat al laboratori en assajos amb ratolins i models computacionals.
0: I en parlàvem abans, setmana de tornada a l'escola i setmana també de represa d'alguns dels podcasts de RAC1, el cas del RAC & GO, el podcast per emprenedors d'Oriol Llop, que avui ens descobreix la història de Budis, una empresa d'ulleres de Vic que ven a més de 70 països d'arreu del món. Josep Dost, el fundador de la companyia, explica com s'ho van fer per créixer.
3: Quan vam començar, com que que no era una marca coneguda ni res, pues, ens anàvem a les 0,80, subornàvem els segurates, els donàvem 50 euros, ens deixàvem entrar al backstage, era l'època de desfilar Desigual, Mango, i que portaven celebrities com Adriana Lima, Sara Sampaio i això. I anàvem allà, els hi regalàvem unes ulleres, els hi fèiem una foto, i amb la foto m'anava a l'òptica i deia, no, mira quantes famoses portaven.
0: Si en voleu saber tota la història, la podeu escoltar al nou capítol del podcast RAC & GO, que ja teniu disponible a l'app i al web de RAC1.
4: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de RAC & GO. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: Un dia més obrim l'agenda cultural des de Venècia perquè Penélope Cruz i Javier Bardem tornen a protagonitzar una pel·lícula junts gairebé una dècada després. El matrimoni presenta Búnker, el nou treball de Florian Zeller, interpreten un matrimoni que entra en crisi quan ell accepta construir un refugi subterrani per un multimilionari tecnològic. Una clara picada d'ullet a les excentricitats d'alguns magnats com Elon Musk. Precisament aquesta tarda, la seva figura serà també protagonista a Venècia amb la projecció d'un documental sobre com s'ha convertit en l'home més ric del món. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
5: Sí, bon dia. El documental Musk repassa l'ascens al poder de l'actual propietari de Twitter, des de la seva primera startup fins a convertir-se en l'home més ric del planeta. Però, sobretot, intenta desmuntar la imatge de geni visionari per ensenyar-ne la cara més fosca, la seva relació amb la veritat, les parelles o el seu afany per crear una legió de fills. Una de les seves protagonistes és la influenciadora Ashley Sinclair, qui va tenir una criatura amb el mateix Musk.
6: Em va escriure dient que havíem de tenir una legió de fills abans que esclatés la Guerra Civil. Per tant, crec que no podem ignorar el que està fent a les xarxes. Està atiant conflictes que no existeixen al món real. Es veu al documental. Crec que està generant divisió de manera deliberada.
5: El director Alex Gibney assegura que molta gent de l'entorn del magnat tenia por de parlar davant la càmera i que Musk es va negar a participar-hi. A més, els va acusar de mentir abans de veure el documental.
0: I posem-hi música perquè aquesta nit, sí, Aitana s'acomiada de Barcelona. La cantant actua a 8:45 del vespre al Palau Sant Jordi en el quart i últim concert que farà la capital catalana després del seu pas per Barcelona. La gira Puerto Azul continuarà a Madrid, Bilbao i després ja farà el salt cap a Amèrica abans del seu final a París al febrer de l'any que ve. I Joan Masdeu actua aquest cap de setmana a Cambrils.
7: Hi ha d'haver un lloc allà on menys tu penses.
0: Serà dissabte al Cambrils Pop Fest en 2026, una nova proposta que vol impulsar la música i el talent local. També hi actuaran Gatos Locos, Eric López, Ante Cactus Band i el DJ Germán Galeano.

0: Carles, es manté la calor intensa, però ja s'esperen alguns ruixats, Mònica.
1: Entre 32 i 38 graus amb aquests primers xàfecs, sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts del prelitoral seran ruixats dispersos amb avisos per intensitat de pluja al Ripollès, al Berguedà i també al Solsonès. En canvi, a la resta del país es mantindrà la calma amb més estores de sol i amb aquest vent del sud-oest que bufarà amb força i més reescalfat, sobretot a les comarques de Girona, on tenim avís per calor intensa amb temperatures que poden arribar als 38 o 39 graus de màxima.
0: Això serà aquesta tarda, però demà ho dèiem en començar, s'espera, Mònica, un canvi radical de temps que ens portarà pluges torrencials i una caiguda en picat de les temperatures.
1: Sí, per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja, per una banda més de 90 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores. Aquest avís és sobretot per demà fins al migdia en punts de la Catalunya Central, costa i prelitoral de Tarragona i també de Barcelona, interior de les comarques de Girona, i també hi ha avisos per intensitat de més de 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Aquest avís a pràcticament tot el país, tret de punts del Pla de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A més, és un avís que en el algunes comarques arriba a grau de perill 5 sobre 6 per aquesta intensitat de pluja, sobretot al Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Penedès i també el Garraf. Són pluges que localment poden acompanyades també de fenòmens de temps violent, fortes ratxes de vent i també pedregades, i demà també serà un dia de vent de mestral i de tramuntana, i tot plat amb aquesta caiguda en picat de les temperatures.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Comença una nova edició de la Champions amb el Madrid Inter de Milà com a partit més destacat. El Barça debutarà demà també a casa i serà contra el Feyenoord.
4: Sí, la Lliga de Campions, que és el gran objectiu de la temporada, com avui han reiterat tant el tècnic Hansi Flick com Lamin Yamal, tots dos acaben de parlar en la roda de premsa prèvia, i més enllà de les opcions d'aconseguir l'orelluda, l'altre gran tema del dia ha estat la pilota d'or. Durant el matí hem anat sabent els candidats en les diverses categories. Per exemple, el Barça femení opta al millor equip de la temporada i Pere Romeu, el millor tècnic. També estan nominats a millor porters Joan Garcia, del masculí, i Cata Coll, del femení. Acabem de saber també que Lamine Yamal opta al millor jugador jove de la temporada. En les properes minuts, hores, hem de saber també els candidats a millor jugador i millor futbolista o jugadora del món d'aquesta última temporada.
3: A RAC 1 14-15
5: when I was drunk, didn't mean to call you that.
4: Caldrà veure, doncs, quants blaugranes opten a aquest guardó. Ja dèiem, Lamine Yamal, que hem de saber ara mateix, és un dels nominats a millor jugador jove de la temporada. Ara caldrà esperar si també és entre la llista dels millors futbolistes. De fet, avui ha parlat de les seves opcions. Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
6: Bon dia.
4: És el gran protagonista, diguem-ho així, no?, de la roda de premsa prèvia a aquest debut de Champions.
6: Sí, i ha respost amb molta naturalitat totes les preguntes, dominant l'escenari completament, igual com juga a la gespa, un Lamine Yamal molt còmode davant dels mitjans. Amb 19 anys, el 10 del Barça ja ha guanyat tots els grans títols, excepte la Champions, i després del Mundial, ara és el gran objectiu.
7: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha, i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
6: També ha agafat més pes i més galons al vestidor, convertint-se en el cinquè capità votat per la plantilla, per darrere de Rafinha, Pedri, Eric i De Jong, una responsabilitat que el fa sentir orgullós.
7: Bueno, és un orgull ser capità del Barça, i amb 19 anys estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable, aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
6: I també ha sortit a la palestra, ara ho deies, la seva candidatura a la pilota d'or.
7: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
6: Diu que no té cap interès en fer campanyes i que no suplicarà perquè li donin, i ha fet broma amb el fet que Ousmane Dembélé no l'hagi votat entre els tres primers.
7: ¿Qui no m'ha posat entre els tres primers?
8: Dembélé, el actual ganador.
7: És amigo de Kylian, no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
6: Els que l'han vist trist a aquest inici de temporada, els que han debatut sobre les seves cares, els ha deixat clar que està en un molt, molt bon moment de la seva vida.
7: Estoy muy feliz. No sé por qué se habló tanto. Al final tenía 19 años, venía a ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo, la verdad. Solo que parece que ahora de repente haya cambiado todo, pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida está más feliz que ahora.
6: I a ells què li passava? Ras i curt.
7: Dius, quin dia?
9: No, per exemple, l'última és la de l'Elx, dia de l'Elx. Però va passar més vegades, saps? Estem tot la cara de la Min.
7: No sé. Depèn del dia. L'altre dia simplement era perquè feia molta calor, estava cansat. És veritat que no va sortir al partit que volia, però vosaltres veu fer 45 històries i l'única que hi havia és que estàvem a 40 graus.
6: A vegades les respostes són ben simples i centrant-se més en aspectes concrets del joc, ha demostrat que té la lliçó de Flick ben apresa, la pressió, sigui quin sigui, l'estatus dels jugadors és innegociable.
7: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
6: I també li han preguntat si caldrà aïllar-se del soroll que vingui de Madrid després que portin dos anys sense guanyar res.
7: Si han dos años que te ganen sin ganar, será su problema, no sé. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje, con todo. Entonces, no sé, tienes que preguntárselo a ellos. Yo les veo contentos.
6: Un Lamin que ja ho sentiu, no s'ha amagat davant de cap pregunta.
4: Ai, aquesta frase, Estamos muy contentos con el arbitraje. A veure, les voltes que donaran aquesta frase de Lamin, en qualsevol cas, ja veieu, no ha defugit cap tema, ha parlat absolutament de tot, de la pilota d'or, també de la Champions, del Madrid, de la pressió, etc etc. I, per tant, Marta ha eclipsat una mica Flick que ha parlat abans. Què ha dit?
6: Doncs ha reconegut, evidentment, que la Champions és el gran somni que tenen.
10: Every big team, every big club, dream about...
11: Tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la millor competició. També penso que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un llarg camí. Acabem de començar i hem de demostrar-ho no només a la Lliga, sinó també a la Champions, i això és el que volem fer.
6: A Flick li agrada molt el que està veient aquest inici de temporada, l'hem anat sentint després d'aquestes quatre victòries en aquest inici de Lliga, i admès que el fet que la plantilla hagi augmentat en qualitat també fa que hi hagi més competència a l'hora d'entrar a l'11 titular, cosa que de vegades pot fer que tingui jugadors descontents, una qüestió que és conscient que ha de gestionar.
10: Yes, of course. I think it will be not easy, but this...
11: Clar que no serà fàcil, però és part de la nostra feina i part de la feina dels jugadors. Així és el negoci. Tinc la responsabilitat sobre l'equip amb el que comencem. He de decidir i ho faré. Veig cada jugador, cada dia. I després parlo amb el meu staff, ho analitzem tot i decidim l'11 i què és millor segons el rival. I aquesta és la feina. Intento sempre parlar amb els jugadors del per què no estan jugant. Però al final ells han de continuar, ser positius, donar suport i empènyer els altres.
10: Have to stay positive. It's also to support, to push the other players.
6: Recordem que demà de l'11 tipus no estarà a l'estrena contra el Feyenoord Eric Garcia, que arrossega sanció de l'edició de la Champions passada.
4: Perfecte, Marc. Marta, moltes gràcies. Parlem durant el vespre, amb l'última hora d'aquest Barça-Feyenoord i, lògicament, demà, amb l'última hora del partit. Que vagi molt bé.
6: Que vagi bé, fins després.
4: Ara que sentíem Lamine reivindicant les seves opcions de la pilota d'or, durant el dia d'avui, ho dèiem, hem anat sabent els finalistes a cada categoria i el Barça torna a ser protagonista. Xavi Morlans, bon dia.
12: Hola, Xavi, bon dia. Sí, perquè Lamine Yamal, juntament amb Cubarsí, és un dels 10 nominats al Premi a Millor Jugador Jove i Joan García ha estat escollit entre els finalistes per endur-se el Premi de Millor Porter, així com Unai Simón i David Raya. En categoria femenina, el Barça està nominat a Millor Equip de l'Any, però Romeu opta el Premi de Millor Entrenador, Catacolla, el de Millor Portera, i Vicky López i Clara Serra Jordi, el de Millor Jugadora Jove. També hem conegut ja els possibles guanyadors a Millor Entrenador d'Equip Masculí, on 4 dels 5 finalistes són espanyols, Luis Enrique, Luis de la Fuente, Miquel Arteta i Unai Emery, amb Vincent Kompany tancant una llista on no hi és Hansi Flick. On el Barça tampoc té representació és el Premi de Millor Equip Masculí de l'any, ja que els escollits han estat Bayern de Munic, PSG, Arsenal, Bodo Glimt i Flamengo. Estem pendents ara mateix de conèixer encara les dues categories més destacades, que són la de millor jugadora i jugador de l'any, on s'espera que el Barça sigui de nou un dels clubs amb més representació. En masculí, Lamine, Rodri i Cubarsí són alguns dels candidats a endur-se el trofeu, mentre que en femení, Patri o Eva Payor també estaran entre les finalistes, juntament amb Alexia Putellas.
4: Pendents, doncs, d'aquestes dues categories, les principals que falten per saber en quant als nominats. Tornant a la Champions, però, i el rival del Barça de demà, el Feyenoord, arribarà a Barcelona amb un ex-blaugrana al capdavant, Gio van Bronckhorst, el seu tècnic. Clara Rodergas, bon dia.
13: Bon dia. Una llegenda del club neerlandès va ser jugador, de fet, per retirar-se allà i va aconseguir guanyar una lliga i dues copes en la seva primera etapa com a entrenador. Aquest estiu ha tornat a la banqueta del Feyenoord després d'haver estat ajudant d'Arne Slot al Liverpool. L'equip neerlandès és tercer a la lliga després d'haver firmat 3 victòries i un empat en les 5 primeres jornades i ve de guanyar 1-3 contra el NEC Nijmegen el passat dissabte, un partit en què una de les seves estrelles, Hajj Musa, no va presentar-s'hi per forçar la seva sortida a l'Aràbia Saudita, però finalment, tal i com han informat diversos mitjans dels Països Baixos, es queda i formarà part de la convocatòria pel partit de demà, que encara no tenim pendents de saber si l'anglès Reiss Nelson, un dels fitxatges, disposa de permís de treball per jugar. Són baixa per lesió Bos, Moder, Small, Newcup i Belen. El Feyenoord s'ha entrenat aquest matí a la seva ciutat esportiva abans de viatjar cap a Barcelona. Aquesta tarda l'expedició neerlandesa farà inspecció del terreny de joc de l'Spotify Camp Nou a les 7 i a 15:45 roda de premsa de Van Bronckhorst i un jugador.
4: Això serà demà, és un dels partits, lògicament, dels quals n'estarem pendents, però la Champions comença avui mateix amb els 6 primers enfrontaments d'aquesta Lliga de Campions, un dels quals és el partit del Real Madrid. L'equip blanc es concentra abans de debutar a la Champions. Les queixes de José Mourinho per l'arbitratge espanyol han fet moure, a més, el comitè tècnic d'àrbitres. Després en parlarem, però primer ens centrem en aquesta última hora de l'equip blanc, que recupera algun jugador. Jaume Montero, bon dia.
14: Bon dia, sí, Tchouaméni i Thiago Pitarg finalment han entrat a la llista, i també Cucurella, Camavinga, Guller i Bernardo Silva estan sancionats, són baixa, i a més Asensio, Militao, Mendy, Rodrigo estan lesionats. José Mourinho expressava el seu desig de guanyar avui sense pensar en el joc.
15: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos, y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
14: En el cas de l'Inter, Di Marco s'ha quedat a Milà per recuperar-se del cop que va rebre l'altre dia i, per tant, Carlos Augusto seria el lateral esquerre contra el Real Madrid. Lautaro Martínez parla així del rival a la prèvia.
16: Un equipo importante, como dije antes, un equipo con muchísimo valor, con jugadores de muchísimo nivel, pero sí, se han reforzado muy bien, han contratado jugadores de muchísima calidad en defensa, pero como dije antes, nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de hacer el mejor papel posible para poder contrarrestar el nivell d'això con nostres armes.
14: Aquest Real Madrid Inter de Milà juga a les 9 del vespre amb l'arbitratge del britànic Michael Oliver.
4: Ho dèiem, la prèvia va estar marcada per aquelles declaracions de Mourinho queixant-se de l'arbitratge del dia del Betis. Doncs bé, declaracions que ja han tingut resposta del CTA, que s'ha defensat en les últimes hores. Albert Pedrol, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Ho escoltàvem ahir entre Kylian Mbappé i José Mourinho. La prèvia del partit contra l'Inter va ser entretinguda. Només portem 4 jornades de Lliga, però ahir el portuguès ja va deixar anar que no entén per què el VAR no va fer repetir el penal fallat per Kylian Mbappé al camp del Betis. Mourinho, fins i tot, va recuperar el seu famós per què. Doncs bé, aquesta nit l'ha contestat el número 1 dels àrbitres, Fran Soto, en declaracions a Mediaset. La seqüència resumida és aquesta.
15: Esta és una qüestió que a mi... Como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
18: Nada, yo respeto mucho lo que opine Mourinho, lo que opine cualquier entrenador, pero nosotros lo tenemos muy claro. Está la comisión técnica, que es la que coordina y la que revisa todo esto, y bueno, yo creo que es una jugada que tiene pinta que podrá salir en tiempo de revisión, y lo explicaremos perfectamente.
17: Tiempo de revisión es aquest vídeo que els àrbitres pengen cada dimarts, avui, amb les revisions de les jugades polèmiques de la setmana. Normalment el pengen més tard a la tarda. De la polèmica arbitral fabricada pel Real Madrid també n'ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas. La televisió del Club Blanc es queixa sistemàticament d'una protecció i d'un suposat tracte de favor a Lamine Yamal en detriment de Vinícius. Doncs bé, Tebas està convençut que això no passa a la seva competició.
19: Si jo supiés que se protege más a jugador que otro de la competición por un criterio dado al tema arbitral, automáticamente estaría quejándome y buscando responsables, porque eso no puede ser ni se puede consentir.
17: Ho ha dit a Ràdio Nacional. Per cert, Javier Tebas ha negat que la Lliga tingui problemes econòmics després de veure com la Premier League invertia 5 vegades més en fitxatges. El dirigent sosté que la Lliga anglesa perd molts diners, que ha gastat molt més del que té, però que té l'ajuda del govern i del Parlament britànic.
4: I més enllà del Madrid, avui juguen dos equips més de la Lliga Espanyola, el Villarreal i el Betis. Albert Bassas, bon dia.
20: Bon dia. El Villarreal, amb l'objectiu d'intentar millorar les seves prestacions a Europa després d'una actuació nefasta el curs passat, i podríem dir també intentar millorar les seves prestacions en aquest inici de Lliga, ja que tampoc és que hagin començat massa bé, amb només 2 punts en les primeres 4 jornades. No ho tindran fàcil per començar aquesta Champions, perquè a sobre visiten un dels estadis més complicats, el camp del Borussia Dortmund, on ja van jugar la passada edició en un dolorós 4-0 en aquesta fase lligueta. Íñigo Pérez tindrà les baixes de Juan Foyt i de Carlos Romero. I el Betis, que torna a la màxima competició europea 21 anys després, visitarà avui el Lille de David Ancelotti, amb una dinàmica totalment inversa, el conjunt andalús, totalment positiva, i més després del triomf de prestigi aconseguit divendres contra el Real Madrid. Dani Ceballos i Giovanni Lo Celso s'estrenen en una convocatòria aquesta temporada. També torna el porter Diego Conde i Abde en continua fora, més de Diego Llorente i Aitor Ruibal, que també són baixa. Tots dos partits a les 9, igual que el Madrid, igual que el Porto Manchester City. Veurem com li va l'aventura europea a Maresca. Abans, a 6:45, es jugarà l'AEK d'Atenes LASK i el Bruges Aston Villa.
4: Els partits a 6:45 en directe a RAC més 1, els de les 9 en directe a RAC 1 des de mitja hora abans, per tant, des de 9:15. Més coses, ahir es va tancar la quarta jornada de primera i de segona divisió. A primera, amb 2 partits, tots dos van acabar amb empat, el Getafe 1, Celta 1 i l'Elx 2, Reial Societat 2, i a segona la jornada es va tancar amb la victòria del Sabadell, que confirma aquest gran inici de curs dels vallesans. Ahir van guanyar 3-2 a casa contra el Còrdoba i se situen tercers classificats amb 8 punts de 12 possibles. Pau Bonastre, bon dia.
21: Bon dia. Sí, la d'ahir és una nit que molts aficionats arlequinats recordaran durant molt de temps, una victòria èpica que el Sabadell va haver d'aconseguir dos cops, primer situant-se 2-0 i després tornant-se a avançar des del punt de penal amb gol del capità Urri als últims minuts. Va ser un duel trepidant, elèctric, amb moltes ocasions clares per augmentar la diferència, anades i vingudes, i presenciat tot plegat per una nova Creu Alta plena. I l'ingredient final que li va donar un toc màgic a la nit, els focs artificials que es veien des de gran part de l'estadi, que sortien pràcticament darrere de Gol Sud, que acomiadaven la festa major de Sabadell. Ahir, en un ambient, podríem dir, de play-off, l'afició endolladíssima que va gaudir de valent amb el seu equip atrevit i arrauxat, sense por a perdre. Ferran Costa destacava a la sala de premsa la mentalitat guanyadora dels seus jugadors, elogiava l'esforç col·lectiu i feia aquesta metàfora sobre com l'equip s'adapta i rendeix a cada context del partit.
1: Som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
21: Joaquini continua inspirat i ahir va signar un doblet que va avançar el Sabadell abans del primer quart d'hora, i Urri va dictar sentència amb el gol de penal abans del 90, desfent la igualtat que el Còrdoba havia aconseguit imposar al marcador a la segona meitat. Una altra nit per al record, i l'equip ja pot pensar en el següent repte. Diumenge, a 6:45 de la tarda, visita a Son Moix per jugar contra el Mallorca.
4: Gràcies, Pau. Ara temps pel bàsquet. Obrim pàgina poliesportiva. Avui que hem vist una fotografia inèdita, la de la presentació d'11 jugadors de cop al Barça. Dani Aguilà, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. Sí, tots de cop, i no en són pocs. Parlament primer de Xavi Pujol, del director esportiu, i després, per ordre, parlaments de Justin Robinson, Justin Minaya, Agus Ubalta, Iris Martín, Josh Nivo, Oleg Balcerowski, Joan Macondú, Olivier Encamo, Stanley Umudeu, Moya Gibson i Tosan Mboma. De moment, Xavi, un dels nous fitxatges, aquest últim, que encara no hem vist i se'n té moltes ganes, perquè ha de ser un dels noms forts de la plantilla. Lesionat a una espatlla a la concentració en Gran Bretanya, el Dani Ucasel diu que la recuperació va bé i expressa el que significa jugar per un club que segueix des que és nen.
22: Yeah, very special for me.
23: Sí, és molt especial per mi. L'altre dia parlava amb els meus amics i els deia què significa aquest escut. Però no només això, també portar la roba del club. He seguit el Barça des de fa molt temps. És un club històric de futbol i de bàsquet, i això fa que sigui genial.
22: Both fronts, football and basketball, so yeah, it's really cool.
2: L'entrega preceptiva dels carnets de soci han posat punt final a l'acte en un matí que també ha suposat les primeres valoracions de pretemporada del Joventut. A un dia que arrenqui la competició oficial, demà obre foc la penya aquesta competició oficial contra el Lillern a Lleida a la Lliga Catalana, i amb un problema evident a aquesta presentació oficial, i acudirà al Joventut amb 9 jugadors sènior per les lesions de Tomic i Crac. Evidentment, a Dani Miret alertava de les complicades circumstàncies amb les quals s'arriba aquest primer títol.
22: Una setmana tard. Anem una setmana tard a nivell competitiu, a nivell de poder preparar l'equip. Hi ha hagut unes finestres FIBA, hem tingut accidents, no hem tingut l'equip junt.
2: Això sí, un caixarà, Nicolás Laprovítola, de nou vestint de verd i negre. D'ell n'ha parlat avui un excompany seu també al Barça, Ricky Rubio.
24: Sí, primer com a aficionat, disfrutar del talent i d'un jugador que significa tant pel club, no? I després com a company disfrutar, sobretot veure l'entrenar i veure la màgia, i en jugadors especials, i ell és un d'ells, i poder compartir pista amb ell i ajudar-nos mútuament per poder treure avantatges, no? I disfrutar com un nen petit de la màgia que pot arribar a desprendre una pista de bàsquet.
2: Aquest primer partit contra el Lleida obre la competició oficial demà al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona a 6:45 de la tarda.
4: I ara, com cada dia, temps per l'esport en directe. Ha començat ja l'última setmana a la Vuelta amb Enric Mas defensant el mallot vermell de líder. Gemma.
14: Sí, avui etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, una etapa jornada ràpida i calorosa, propícia per l'esprint. Ara mateix 5 corredors marxen a 2 minuts i pocs segons del pilot quan falten 110 quilòmetres per la meta. La recta final d'aquesta Vuelta serà així: dijous, contrarrellotge individual de 32 quilòmetres, i divendres i dissabte, etapes d'alta muntanya. La Vuelta s'acaba diumenge a Granada. Enric Mas té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic.
4: En ciclisme, anem al tennis. Aquesta matinada han quedat definits ja els quarts de final de l'Open dels Estats Units, que arrenquen avui mateix. Bases.
20: Amb els dos primers duels, els que ja estaven definits del dia anterior. Obriran foc aquesta tarda a les 7 els nord-americans Francis Tiafoe i Alex Mikkelsen, i continuarà més tard, ja de matinada, hora nostra, programat per 2:45 el partit de Carlos Alcaraz contra el també nord-americà Ben Shelton, un duel ja molt més exigent pel murcià, que s'enfronta a l'actual número 9 del món, mateixa edat que ell, 23 anys, i per tant, vells coneguts també com a professionals, en què ja s'han s'han enfrontat 3 vegades i en totes 3 victòria pel tenista espanyol, això sí, sempre en partits igualats i disputats. Els altres 2 duels de quarts es jugaran entre el vespre, nit i matinada de demà. Alexander Zverev contra el neerlandès Botic van der Zandschulp i el rus Karen Khachanov contra el belga Alexander Bloch. Zverev ha eliminat aquesta matinada l'italià Darderi en 3 sets, van der Zandschulp en 5 el francès Gea. Molta feina també per Khachanov contra el nord-americà Lierner Tien, també en 5 sets, i una mica més fàcil per Blocs contra l'argentí Cerundolo en 4. I en el quadre femení, victòria destacada de Coco Gauff contra Jovic i més patida la d'Andreeva contra Potapova. La polonesa Swiatek, en canvi, ha quedat eliminada en mans de la xinesa Zheng i la japonesa Osaka contra Rybakina. Quarts femenins que també es jugaran entre avui i demà per obrir la jornada a 6:15. Aquesta tarda, la número 1, la bielorussa Sabalenka, es veurà les cares amb la txeca Linda Noskova.
4: I en motor, i aquesta hora es parlàvem de l'èxit de Toni Bou, el 40è títol mundial aconseguit aquest cap de setmana. Doncs bé, avui el podrem escoltar perquè aquesta matinada, aquesta nit, vaja, passada, ha passat pel tu diràs, Gemma.
14: Bou ha aconseguit la seva 20ª corona de trial a l'aire lliure i el 40è títol mundial en total, sumats als 20 indoor, tots consecutius en 20 anys. Una hegemonia ininterrompuda des del 2007, quan va fitxar per Montesa, Honda i Repsol, que ell tampoc no s'esperava.
0: Sí, sí, 20 anys consecutius guanyant l'Indoor i l'Outdoor des del 2007, és una passada. La veritat que una de les millors decisions de la meva vida, quan vaig entrar en aquest equip el 2007 i no ho esperava per res del món. El meu somni era poder-me dedicar a el que més m'agrada i mira, doncs encara amb 40 anys doncs podré seguir disfrutant-ho.
14: Tot plegat amb lesions, òbviament, especialment a les espatlles.
0: Sí, està clar, em vaig trencar un tendó el 2016, a l'agost passat em vaig trencar un altre, estic competint sense 2 tendons i la gent pensarà que estic molt malament i molt bé a la vegada, perquè doncs, amb 2 tendons trencats has estat molt malament,
3: has guanyat tot.
0: Però per l'altra banda he guanyat, així que malament sobre la moto no he estat per res, la posició és incòmoda, evidentment doncs, tinc mals i m'impedeix doncs, segons quins moviments que abans tenia, però la veritat que m'he sorprès de lo competitiu que he pogut arribar a ser.
14: En total, Toni Bou ha aconseguit 274 victòries a la seva carrera.
4: I, Gemma, què ens falta per saber?
14: El Club Natació Sant Andreu ha anunciat el fitxatge de Maika García per les 2 pròximes temporades, hores després que la waterpolista anunciés que el Club Natació Sabadell no comptava amb ella. I el Barça proposa que els socis que demà vagin al Barça Feyenoord de Champions de futbol puguin veure també el debut a la Champions del Barça d'handbol contra l'Horus Danès per un preu a partir d'un euro pels socis. Al web i a les xarxes trobareu el codi per poder accedir a aquesta compra d'entrades.
4: Per cert, notícia d'última hora, a l'espera, o mentre continuem a l'espera de saber les nominades i nominats al pilota d'or, tant masculina com femenina, el que sí que haguem de saber és els guanyadors del premi Aldo Rovira, que donen l'agrupació Barça Jugadors. Se l'enduen pel que fa a l'equip masculí Pau Cubarsí i pel que fa a l'equip femení la Patri Guijarro. I encara abans d'acabar, Gemma, et volia explicar que aquest divendres 11 de setembre s'estrena Forastera, el retorn al cinema de Lluís Omar. Durant les vacances d'estiu, la Cata perd la seva àvia i el seu dol fa un gir inesperat quan comença a vestir-se com ella, a imitar-la. En definitiva, una història sobre l'amor i els vincles familiars, perquè hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres. Forastera, 11 de setembre, només als cinemes. 4 minuts i les 3, ara venim.

0: 14:15. RAC 1.
1: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
2: Despenjo l'interfono i veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
5: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
4: Bona fórmula, eh?
5: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
6: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
7: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
8: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
9: ¿Por qué me hace esto?
7: Porque eres un monstruo.
9: ¿Y si el monstruo eres tú?
8: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
10: Hola, això t'interessa.
11: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
10: I allò del sorteig?
11: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
12: Per tu, que lluites per portar-los al llit, i per tu, que et desperten a les 7 del matí. Gaudeix a Caprabo de la safata de cuixa de pollastre sense os Eroski amb segell Welfare de benestar animal per només 5,25 € al quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
14: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
15: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
16: Bé, ja som a casa.
17: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
16: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
17: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
16: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
18: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744. Verisure.
21: Hem arribat a les 3, per tant, moment d'actualitzar la informació marcada avui per la caiguda del nivell educatiu a mínims històrics a tot l'estat, segons l'últim informe PISA. Els alumnes catalans només han millorat 5 punts en matemàtiques, tot i que les proves, recordem, es van adulterar, però els resultats encara són pitjors en comprensió lectora. N'ha parlat al Monarraco la consellera Esther Niubó.
22: Ens preocupa molt el tema de la lectura, i té molt a veure, o pensem que té molt a veure amb les xarxes, no? És a dir, lectures breus, dificultat de llegir textos més llargs, més complexos, no aquest hàbit de lectura ràpida, digital, fragmentada, doncs no ajuda.
21: Els resultats de l'informe PISA s'han publicat avui coincidint amb el retorn d'1.600.000 alumnes a l'aula i també amb la primera vaga de professors del curs, tot i ser la sisena aturada en menys d'un any. Educació xifra per ara el seguiment en 9% i l'USTEC l'eleva fins al 20% com a mínim. La tallada del Tribunal Suprem al govern espanyol acaba de prohibir provisionalment la inscripció al cens electoral de les persones que han obtingut la nacionalitat gràcies a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha acceptat un recurs que havien presentat Vox i el partit Ultra Justitia Europa. Última hora des de Madrid, Adrià de las Heras.
0: Si el Suprem prohibeix que hi pugui haver més inscripcions al cens electoral gràcies a la norma. El Tribunal paralitza aquest dret fins que les persones acreditin que són fills o nets d'exiliats. La portaveu del govern espanyol, Alma Saiz, ja ha criticat la suspensió cautelar.
1: No compartimos esta decisión contraria al criterio del gobierno y también al de la Junta Electoral Central. Y bueno, confiamos en la imparcialidad de la justicia, en el Estado de Derecho es imprescindible. Confiamos en ella.
0: Tot i que el recurs és de Vox i Justitia Europa, el PP també es penja la medalla. Alberto Núñez Feijóo a Twitter ha celebrat que els populars tenien raó quan denunciaven que la mesura anava en contra de la legislació.
21: I el govern espanyol desclassifica els informes dels serveis d'intel·ligència sobre Ceuta, 40 documents que, això sí, no es podran consultar fins demà. El president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, no els necessita, però per assegurar que al darrere hi ha el Marroc, i avui ha anat a Brussel·les a defensar-ho i a demanar ajuda. Pel que fa als esports, Lamine Yamal defensa la seva candidatura per guanyar la pilota d'or.
2: D'aquí 11 minuts sabrem qui són els futbolistes finalistes i també el futbolista blaugrana ha posat els èxits amb el Barça i la selecció espanyola com a principals arguments per aconseguir-la.
23: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
2: El que ja sabem és que Lamine opta al premi a millor jove, igual que el seu company Pau Cubarsí. Pel que fa al femení, Clara Serra Jordi i Vicky López opten també a ser la revelació de la temporada, a un equip femení del Barça que és entre els candidats a endur-se la pilota d'or al millor equip de la temporada, com el seu tècnic, Pere Romeu, que també opta a ser el millor entrenador. Tot plegat el dia que comença la Champions, mentre d'altres el partit del Real Madrid rebrà l'Inter de Milà a les 9 del vespre, en directe a RAC1 des de mitja hora abans. També a les 9 juguen el Borussia Dortmund a Villarreal, el Lilla Betis i el Porto Manchester City. Abans, a 6:45 i en directe a RAC1, es juguen els dos primers partits d'aquesta edició de la Lliga de Campions.
21: I aquestes pròximes hores haurem d'estar molt pendents del temps perquè demà ens arriba un canvi que ens portarà pluges importants a moltes comarques. Mònica.
24: Sí, de fet, aquesta tarda ja s'esperen els primers ruixats més dispersos en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts del prelitoral, i de nit i matinada aquestes pluges s'estendran per bona part de les comarques de Barcelona i Tarragona, sobretot a la costa i al prelitoral, i durant el matí de demà ja s'estendran per qualsevol punt del país i s'allargaran fins demà al vespre, quan encara quedaran alguns xàfecs a la costa i al prelitoral central. Atenció, perquè localment poden ser intensos a gran part de Catalunya. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, molta precaució. A més, poden acompanyats de ratxes fortes de vent i també de pedregades, i tot plegat amb una baixada important de les temperatures.
21: Les 3 i 4, tanquem el 14:15, l'hem fet amb Glòria Vallejo, el control tècnic, i continuem pendents de l'actualitat als butlletins. El nou Setmana Ballonés d'avui en edició de butxaca.
2: Perquè a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1, pendents entre altres partits del Madrid-Inter de Milà. Encabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
25: Núria, Xavi, molt bona tarda. Esteu bé o sou la consellera d'Educació?
2: Bona tarda.
26: Hola, què tal? Cabron.
27: He fet com una acudit d'actualitat perquè és, hòstia, esteu bé o tal? I, en comptes de dir esteu bé o malament, és, esteu bé o tal? Perquè entro aixec que la consellera...
26: L'Estadella fa dies que ho fa i fa dies que ho mentés,
25: cuca. No cal explicar-ho.
26: L'Estadella és un d'aquests de les proves, de la comprensió. És un exemple.
27: Exemple de Pisa.
25: Es pensa que l'informe Pisa és d'Itàlia.
27: Està tort. Sí, bastant forçat jo, sí. Pensava que era un estudi que fan els de la SER, no? No és el Grupo PISA?
25: El Grupo PISA.
26: Ah, mira, t'he dit tot això. Nosaltres som el Godó, ells el PISA.
25: L'estudi saps com el fan? Diuen, hazlo sin PISA, però sin pausa.
26: Bueno, es pare, ara de fer aquestes bromes.
25: No, ara resulta que l'únic que no pot fer bromes dolentes sóc jo. Perquè sóc pare. Ara resulta que el que no pot fer bromes sóc jo.
27: I el que no pot fer és cridar, calma, perquè com cridis així la teva filla tindràs un problema legal. Tindran més... serveis socials i recursos humans.
26: No, els serveis socials estan saturats, eh? Vull dir, no.
27: Doncs vindran els recursos
26: humans. Ja hi haguessin anat.
27: I et trobaran a la nena.
26: Jo només, només dic, vale, que tu ara tens
25: és
26: una criatura...
25: És que la meva filla no em tracta malament com vosaltres.
26: Perquè no xerra encara. Escolta'm una cosa. Ara tu has de pensar molt en la petjada digital que li deixes a la nena.
27: Ara.
26: Si ella te sent dient aquestes coses, a l'adolescència no et respectarà.
27: Jo no
26: ja
27: tinc
26: serà
27: fills,
26: difícil que ho faci.
27: No tinc fills perquè no vull que vegin les merdes que jo faig el dia a dia.
26: Bueno, faltaria veure si ets fèrtil, també.
27: Jo, home, sóc...
26: Però, no, de quantitat n'hi ha.
27: Jo crec que...
25: tinc la sensació... De, això, Des de que ens han separat d'estudis que passem del Xavi i la Núria
26: molt
25: bé.
27: No, però avui us volem felicitar perquè avui, 8 de setembre, atenció, és el Dia Internacional del Periodista!
26: Moltes felicitats!
3: Igualment.
4: Igualment.
27: Estan emocionadíssims, eh?
3: Sí.
26: Sí,
3: que no sabia que era avui, pensava que era un altre dia.
25: Sí, 8 de setembre.
3: Ah, sí, eh?
26: De tota la vida del senyor.
27: Nosaltres ens ho mirem això dels dies mundials a través d'una web que és argentina i ens enfiem dels argentins.
3: Ah.
27: Fa 3 anys que fem artroners.
26: Hi ha tants argentins a Barcelona que ara ja les seves festes són les de, saps, les catalanes.
27: Per mi és com el Gibraltar, no?
3: Exacte. Sabeu que hi ha vegades que el Dia Internacional de l'Argentina no coincideix amb el de l'estat espanyol, oi?
27: No, perquè t'ho posa entre parèntesis, el que és internacional i el que és local.
25: Si és el Dia Internacional és a tot arreu.
26: Escolta, on ho vau estudiar vosaltres?
4: A l'Autònoma.
3: I a la Llull.
25: A la Llull.
27: A la Llull?
26: A
27: la
26: Pagana. Pagana.
3: Sí, Ramon Llull. No
25: sí, perquè ell ve de casa bona, el Rocamora.
5: Que llueva dinero.
27: Sí. Home, és empresari, té dos negocis. Allò.
26: I teniu el diploma penjat, allò, al menjador?
3: No.
26: No, eh? No.
25: Però veu acabar la carrera?
5: Sí.
26: Sí.
25: Però quins ànims, no?
3: Sí. És que sí que és veritat que sembla molt estrany, això, eh? No m'acostumo a parlar amb vosaltres sense veure-us. Us dic de debò.
25: Va, i una altra pregunta que tenim sobre el periodisme.
3: Sisplau.
25: Veu estudiar amb algun així periodista famós, ara, comunicador famós?
3: Oh, ostres, doncs jo diria que no, eh?
27: No?
3: Jo diria que no.
27: Ara treballes amb gent famosa, com els taloners.
3: Això és veritat.
26: Sí.
3: Això és veritat.
4: Jo vaig estudiar amb la Gemma Montero.
27: Ah,
25: Montero!
27: Ja ho tens. De RAC1, clar. L'Ultrasports, m'encanta.
3: Sí, jo diria que no, no em sona. Jo et diria que no.
27: Vale, doncs fins aquí, gràcies. No,
3: gràcies a vosaltres per
25: tot. Molt col·laboratius, molt bé.
3: Sí, no, què vols que m'inventi? Sí. Amb què et diré jo ara?
26: Digues.
27: A veure, Antoni Clapés. Dir?
3: Antoni Clapés, sí.
26: Hola, Antoni Clapés. Però Toni Clapés és periodista.
27: No.
25: M'apunta Esther Muñoz, que ella, que està darrere la peixera, ella va estudiar amb Elena García Melero, eh?
27: Hola!
3: Ah, mira.
27: Home, quines carreres tan diferents, eh?
5: Muy bien.
27: Com una triomfat i l'altra està a TV3,
25: dues divas, eh?
27: Una triomfat i l'altra està a TV3, eh?
3: Sí, sí.
26: La Melero, jo...
27: Bueno, deixem aquesta tertúlia, potser...
25: Hauria de venir un dia al programa, eh?
26: Ojalà.
27: Tant de bo. Diu que ens escolta,
26: aquell dia em mudaré, que no em coneixeré.
27: Però
25: el dia que vingui l'Elena García Melero, tots de
26: punta en blanco, i aquell dia no es diu ni una xorrada.
27: Ves que no me n'enamori.
26: No, perquè tindrem problemes. Ella és meva.
25: Bueno, Xavi, Núria,
27: que cadascú sigui de qui
25: vulgui.
26: Hem de començar el programa.
25: Adéu, rei.
27: Adéu.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
4: El taloner, és català,
6: no... En Marc Bala.
7: Api, papa.
6: Guillem Estadella.
8: Jo era un jinete total.
6: I Alba Segarra.
9: Tengo miedo a la verdad.
4: Vinga, anem.
25: Molt bona tarda a tothom. Passen 9 minuts de les 3.
26: Som els d'abans del Clapés.
27: Som...
6: Els
25: taloners! Alba Segarra, Guillem Estadella, molt bon programa 441.
26: Bona tarda, Marc Bala.
27: Bona tarda a tothom, bona tarda, terratrèmols de la comunicació audiovisual de Catalunya.
25: Ara sí.
27: Ara.
25: Va, que ens hem allargat tant amb el Xavi i la Núria, sí, que crec que hauríem d'anar obrint l'altra versió del dia.
26: Sí.
10: Oh, que contenta estic.
27: Ai, el de veritat.
25: Doncs comencem l'altra versió del dia parlant de la tornada a l'escola més atípica dels últims anys a Catalunya, amb una vaga convocada pel personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia de curs escolar. El Departament d'Educació ha xifrat amb un 2,01% el seguiment d'aquesta vaga.
26: A més, se li suma que avui s'han publicat els resultats de les proves PISA, on hi ha hagut una caiguda sense precedents a l'Estat. Els mals resultats són en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Això sí, els resultats de l'alumnat de Catalunya són els millors de l'informe dels últims 3 anys.
5: Home, molt bé, molt bé. Tot i que està clar que la situació està una mica complicada, per això des dels taloners volem donar el nostre suport als professors i professores de Catalunya que lluiten per una educació pública de qualitat i en català, i he decidit fer-ho de la millor manera o de la pitjor, depèn de com es vegi.
25: Ara ho veuran. Ara decidiran ells si és la millor o la pitjor.
5: Jo crec que cantaré això ara i la gent voldrà tornar a treballar. Diran, sisplau, més cançons no, perquè els hem dedicat una cançó versionant el Llença't de l'Ax amb Bustó. Una mica roquer. Jo no tinc la veu del Pemi Fortuny, vull dir, perquè és una
25: per
5: veu
25: sort, també,
5: molt
25: veu
5: més viscuda.
25: Viscuda.
26: Sí, sí. Fet,
5: un cop, un moment, el Pemi Fortuny em envia una nota de veu,
25: sí.
5: Perquè parlem de tant en tant per Instagram,
25: sí.
5: I jo que em vaig oblidar, i vaig veure que tenia una nota de veu del Pemi Fortuny, i em va enviar una nota de veu a les dues del matí, tornant d'un bolo, que mentre feia uns espaguetis al pesto...
25: Això no ho podem sentir?
5: Deixa'm que ho busqui.
25: Vale, vale.
5: Però em anava parlant mentre feia els espaguetis al pesto. Bueno, és que és cardenar aquí uns espaguetis al pesto, no sé
25: és
5: què.
25: És una estrella del rock, el Pemi.
5: Ara la busco.
26: I com a estrella del rock, sap que tornant de festa, lo que necessites
5: totalment.
26: És... pasta.
5: Totalment.
26: Jo em comprava sobres d'aquells, allò que
5: sí.
26: Allò, la OMS ho ha retirat, sobres d'aquells que havia pasta i polvo, llavors ho posaves aigua i ho escalfaves, ho barrejaves tot, sortia una carbonara.
25: Hem d'anar a la cançó, eh?
5: Sí, anem a la cançó.
26: Venga,
5: anem
26: va.
5: A la cançó. Atenció, perquè hem reversionat amb l'ajuda del Salvador Coromina, el nostre tècnic, el Llença't de l'Ax amb Bustó, que sona així, fot-li,

0: ara sí!
1: I aprofitem per felicitar els Lacs amb Busto per 40 anys de carrera.
0: 40 anys, esperem que tinguin 40 anys més, si us plau, eh? Sí. De pasta amb pesto.
2: Anava a dir exactament això.
1: Lacs amb pesto.
0: Lacs
1: amb...
2: Molt bé.
1: Va, que avui l'altra versió del dia ha de passar també per polèmiques i hem de parlar de la població de Vilablareig. Em costa molt dir Vilablareig.
0: Vilablareig.
2: Jo n'hi ho provo.
1: Vilablareig, al Gironès. I atenció, és el titular del Diari de Girona que diu: conflicte enquistat a Vilablareig per les molèsties produïdes pel cant d'un gall. Aquí sembla que el titular no pot anar millor, però el subtítol fa un gir molt especial, que a mi m'agrada. Diu: els veïns denuncien falta de descans pel cant de l'animal, segons ell, a vegades produït per un altaveu.
0: Què m'estàs dient?
2: La disputa és tu, ve de lluny, eh? Segons la notícia signada per Andreu Coll, tot hauria començat arran de les molèsties pels lladrucs dels gossos d'un altre resident de la zona. En aquell moment, el veí, que posteriorment instal·laria el galliner a casa seva, hauria intentat mediar amb el propietari dels animals per tal d'arribar a una solució.
0: Ostres, podem dir que aquest conflicte és un bon guirigall, eh?
1: Després sóc jo el que fa bromes de pare?
0: Bueno, escolta, però jo no sou pare, puc fer les bromes que em surtin dels collons.
2: Però sí que és veritat que és apropiació paternal el que fas tu.
0: No, perquè porto 3 anys fent acudits de merda, ara les para, ara els acudits dolents són seus.
2: Va!
1: La pregunta és: això que sona a Vilablareig és un gall real o és un altaveu? Un veí es va comprar realment un gall per no sentir el gos del costat? Que aquest és un tema realment esfereïdor. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de cada dia de matí. I a la nit canta el gall, qui cregui. Evidentment, si hem de parlar de galls, he trucat a una granja.
2: Clar, està molt ben pensat.
1: A una granja cafeteria.
3: Sí.
1: A Maria, som de RAC1. Què, el gall?
3: No he sentit res.
1: És que,
3: jo sàpiga, no. A mi ningú m'ha comentat res.
1: No hi ha cap client aquí que potser em pugui ajudar a trobar alguna pista?
3: No, és que ara mateix no en tinc cap per aquí.
1: No hi ha clientela, em sap greu.
3: Molt bé.
1: Bueno, sí. Bueno, he fet bé de trucar, sí, perquè també és una granja cafeteria, això.
3: Sí, molt bé, doncs.
1: Molt bé, reina, no la vull molestar pas,
3: Vinga, gràcies, eh?
1: Bueno, no em pot dir que em penja que té feina perquè no hi ha clientela, eh?
3: No, sí que hi ha clientela, està ple, però no són d'aquí. No hi ha cap del poble, no en veig cap. Adéu.
2: Hosti, quina
0: ventilada.
1: Potser té alguna cosa que amaga aquesta senyora, perquè m'ha dit que no hi havia clientela, ara sí. Bé, he anat seguint per comerços del poble i he pensat: realment el lloc on hi ha... Mítol, aquest és el gall del poble. Doncs realment, on hi ha intercanvi d'informació és a la perruqueria.
0: Allà sempre.
1: He de dir que aquest senyor que m'ha agafat el telèfon s'ho pren amb humor.
4: Perruqueria, Guillaume, diguin.
1: Hola, bon dia, hòstia, truco de la ràdio. Què, el gall que molesta?
4: Ostres, no.
1: No n'han sentit a parlar?
4: No n'han sentit pas de ningú que ho hagi parlat, perquè això s'hauria dit aquí, sap? Però el gall l'han liquidat ja, està a la cassola ja, poder.
1: Estan fent pollastre a l'as, el veí, no?
4: Ah, exacte, el veí ha fet pollastre a l'as i ja s'ha acabat el gall. I s'ha acabat la polèmica.
1: Ho solucionen...
4: Aquí han obert una rostisseria, igual han fet feina.
1: Com? Aviam, que aquí tenim aquí una exclusiva, aviam.
4: Sí, home, que han obert una rostisseria aquí també i poder, per això, els galls de l'entorn han volat tots. Poder el gall que queda, que cantava, ja està a la panxa d'algú.
1: Ha tastat els pollastres vostè ja d'aquí o no?
4: Sí, són bons.
1: Aviam
4: si... vaig preguntar l'origen, si era el que cantava o no.
1: O sigui, vostè pot ser que s'hagi menjat el gall de la polèmica?
4: No. El gall de la polèmica, igual sí, eh? Home, és una manera fàcil de solucionar el problema, no?
1: Ja. Mort el gos, mort la ràbia, també t'he de dir.
2: No, sí, tu.
0: Bueno, la cosa és saber si era l'as, era malioli o com és el tema,
1: He de dir que la conversa s'ha anat enfosquint,
0: No.
1: Sí, jo preguntava pel gall que molesta, aquest senyor que sí se l'ha menjat, i aquest senyor ha començat a parlar de coses una mica... violentes.
4: Et diré una cosa, mira, jo a casa meva el meu pare tenia galls i gallines. Quan els galls començaven a cantar, que eren petits i començaven a cantar, els liquidàvem ràpid, perquè no molestessin, saps?
1: I vostè matava els galls directament o no?
4: Sí. Agafava el coll i una mena de tallant i poc, coll rodó a terra.
1: Ostres, sembla un capítol de crims en aquesta trucada, eh?
4: Sí, això és un crim, però... en tota regla. Tenia un sistema perquè no esquitxés massa, saps? Sí.
0: Com?
4: És que m'ha dit un capari perquè hi ha criatures per aquí, i parlant d'aquest tema...
1: D'acord. Vale. Hola, tothom.
2: No.
1: Benvinguts al crim del gall.
2: No és un crim.
1: el senyor de la perruqueria va degollar centenars de gallines. S'ha de tenir els ous ben posats. Bé, passem...
2: No tens vergonya de Déu.
1: Passem a la perruqueria.

0: Sí, sí, sí.
1: I, bueno, però això fa temps que corre, diguem-ne així.
0: Ah, i què està passant amb el gall?
1: Bueno, més que un gall, crec que és un gall, com en direm, un gall digital.
0: Però
1: no
0: que és
1: un gall real.
0: És un robot?
1: No, és un altaveu.
0: Oh, l'has sentit passant pel carrer?
1: Jo he sentit la gravació del gall.
0: Oh, i com sabeu que és una gravació i que no és real?
1: Bàsicament jo entenc que un gall de nits no canta.
0: Elemental, estimat Watson, no?
1: Els galls canten al sortir el sol, al migdia a vegades i al vespre. Però de nits no canten i aquest té l'horari traspassat. Un gall de nit...
2: Ai.
0: Poca broma, perquè realment sembla que estiguem fent una secció d'humor, però això és periodisme d'investigació.
3: No. Si ens està escoltant Carles Porta, tu de balla no treballes aquí.
2: Imagina't lo malament que està el periodisme, que això li diem fer periodisme. Sí, no avui sé què és pitjor.
0: Avui és el dia del periodista. Va, que aquest senyor m'explica el motiu de que realment aquest gall sigui digital.
1: Diguem-ne una disputa veïnal.
0: Ah, què vols dir, que la disputa venia ja de lluny?
1: Sí, amb un veí concret.
0: És a dir, el del gall.
1: El del gall sent un gos. El gos li molesta, diu, jo posaré un gall.
0: Ah, però el gos... El gos això t'anava a dir, era gravat el gos o era de veritat?
1: No, el gos real. En els inicis hi havia gravació d'un altre gos, diguem-ne així.
0: Com?
1: Un gos per fer enfadar l'altre gos. I clar, els gossos, quan en senten un, l'altre respon, diguem-ne així.
0: Aviam, recapitulem. O sigui, sona un gos de veritat.
1: Sí.
0: Llavors, el veí el respon amb un gos gravat.
1: Li molesta el gos. Doncs inventem un gos gravat. Per lo que sigui, ha passat de moda i ara ens anem amb el gall.
0: Ostres, quina moguda, tu. I això com es pot solucionar?
1: Aquesta és la pregunta bona.
2: Bravo. Perquè sortim ara amb cap resposta. Hi ha moltes preguntes, eh?
3: Una resposta sí, que no s'ha matat cap gall.
2: Ah, no.
3: Aquest en qüestió, els altres sí.
0: Ara. Aquest segueix donant pel sac. Com a molt no el pots matar, se li pot acabar la bateria del Bluetooth.
3: Ah, exacte.
2: Sí.
0: Escolteu, espero que se solucioni aquest problema abans que canti el gall. I acabem l'altra versió del dia parlant de teatre. Ahir es va celebrar la gala anual de Catalunya Aixeca el Taló, el Gran Teatre del Liceu. Enguany és el seu 25è aniversari. De fet, hores abans de la gala, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya havia fet un balanç excel·lent de la temporada 2025-2026.
3: Mira, el Teatre de Barcelona, els teatres de Barcelona tanquen la temporada 25-26 amb 3.176.328 espectadors,
2: molt
3: que
2: bé,
3: són 40.000 més que la temporada anterior.
2: Molt bé, bravo!
3: I és la tercera temporada consecutiva per sobre dels 3 milions.
2: Bravo!
3: La recaptació arriba als 103.093.801 euros.
2: Bravo!
3: És un 9,5% més.
2: Bravo!
3: I l'ocupació mitjana creix més de 3 punts, arribant fins al 67%.
2: Bravo!
3: La temporada ha comptat amb 1.289 espectacles i 13.196 funcions.
2: Bravo!
3: Però
2: jo, bravo no per la notícia, sinó bravo perquè l'Alba no s'ha entrebancat dient números!
3: Bravo! Buah, xupatés a pizza! No. Tu...
0: Un moment.
2: Xupatés a pizza?
3: Lo de l'anàlisi aquest, que diu que no sabem llegir.
0: Ens estem desmadrant una miqueta, eh?
3: Potser m'estic curant.
2: T'he de dir que m'ha fet gràcia que digui xupatés a pizza. Jo vull una tassa amb xupatés a pizza. Ai, pija, pizza.
3: I pija, també. No, nois, va, no perdem el fil. El lema de la gala d'enguany era 25 anys al teu costat, passi el que passi.
2: Ai, sí, i passi el que passi, tant de bo algun any passi que tinguem més finançament al sector del teatre, eh?
3: Mira, també seria bo, això.
2: A veure si el 2% acaba de pujar.
3: Ava! Jo avui he volgut baixar al carrer per... No sé quin crit he fet ara, perdó. He volgut baixar al carrer per comprovar si els ciutadans i ciutadanes de Barcelona van al teatre.
0: Val.
3: Sí?
0: Sí.
3: Aquí comença un reportatge a peu de... molta merda.
0: Aquestes xifres, deus haver trobat espectadors que han anat a veure-ho tot.
2: Segur.
3: Bueno.
0: Què vol dir, bueno?
3: A veure, jo vull dir que el que jo he fet avui, la investigació, sí? No és significativa.
2: Ai.
3: Perquè la mostra era molt petita.
2: No, però, amb una mostra tan petita, amb 3 milions de persones que van al teatre...
3: Bueno, i tenint en compte que estem a una zona que a nivell econòmic se puede ir al teatre,
2: home,
3: eh? Però,
2: ai.
3: Bueno,
0: no,
3: mireu,
0: no
3: la primera persona... No, no ha anat gaire bé. Però no... Hem recollit molts testimonis.
2: Vale.
3: La primera és una que jo no ho sabia, però treballa al mateix espai que nosaltres.
4: Sí, un infantil de màgia.
3: Vale,
4: sí,
3: vale.
4: L'any passat.

0: passat, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Jo no estic fent de policia, jo estic fent d'enquestadora.
1: Policia me la faig jo a mi mateixa, perquè jo he estudiat teatre.
0: A què et dediques?
1: Treballo amb tu.
0: Treballes al grup?
1: Fa 20 anys que treballo al sector de comercial, de part de publicitat.
0: No. Bueno, té una part com d'actriu, no? Vendre com...
1: Totalment, totalment. Jo sempre ho penso, això.
0: Sí. Escolta'm, potser no has pogut dedicar-te a actriu, però potser recordes aquella frase d'aquella obra que vas fer, saps?
1: Una performance que vaig haver de fer de Janis Joplin, i me'n recordo que vaig haver de cantar la del Cry Baby. Cry Baby! Bueno, fatal, però...
0: Estàs... Has de tornar a dedicar-te a això. I si féssim un grup de teatre aquí, el grup Godó?
1: Vinga, no hi ha collons.
0: Alba Segarra s'hi apunta.
1: Estaria guai, eh? Que hi ha molta xitxa!
2: Jo estic ara mateix...
3: Però quantes coses han passat en tants pocs segons? Però,
4: no, i el que he retallat.
2: Però... Janis Joplin no sabia qui era, però de lo malament que ha cantat he sabut qui era.
3: Home, Janis Joplin, la cantant...
4: La fa igual.
3: És que l'ha fet igual.
4: L'ha fet igual
3: quan anava drogada, la Janis Joplin, eh?
0: Bueno, escolteu, després d'aquest testimoni, i ja aviso que lo millor al grup Godó...
3: És el gall de Vilablareig.
0: Surt un grup de teatre amateur, però per ara això ho deixem en nevera. I he seguit caminant i m'he trobat unes noies. La pregunta era clara. Noies, quan fa que no aneu al teatre?
5: Ostres, em pilla lluny, eh? Si et soc sincera, potser fa 3 anys.
0: No. I el motiu?
5: El motiu és que no m'ha sorgit el plan.
0: Va, no, sí, no, sé,
5: eh?
0: No he vingut al teatre tu a dir-te hola, bebé.
5: Exacte.
0: Però t'agrada en el teatre, el que recordes, si te'n recordes?
5: Sí, la veritat, tenia un amic que feia teatre i m'agradava, però no com a afició de setmanal.
0: No, i com és que ja no hi vas? Perquè aquest amic ja no hi és o...?
5: No som amics.
0: Vale, llavors tu ara això t'ha quedat un mal gust de boca també del teatre.
5: Pot ser.
0: Feies teatre de petita o alguna representació escolar?
5: No, però crec que ajuda molt a la gent com a nivell personal. Ho recomanaria.
0: M'encanta perquè...
5: No vagi.
0: Ella és consejos doy que pa mi no tengo, saps?
5: Una cosa estic segura, jo crec que tu has fet teatre segur.
0: Sí, la meva frase preferida de quan vaig fer teatre va ser Terra Baixa, que mira, us la faia. Que no ho vol l'amo.
5: Uau, pell de gallina.
0: Pues... He convençut una mica més,
5: ara. Sí, ens ho plantejarem.
0: T'ha mogut coses a dins?
5: No tant, però... M'ho puc plantejar, dones.
3: Quanta veritat a la teva frase com et diu,
2: Quant temps estaràs dient que vas estar de llop?
0: No he dit lo del llop, jo, eh? He dit només Terra Baixa. Jo sortia i li deia a la Nuri...
2: Ja està, no...
0: Que no ho vol, l'amo!
3: Sí, ja t'hem sentit, no,
2: sí, ja.
3: Jo feia pastorets...
0: I què deies?
3: Jo deia... Feia d'Estarot. I deia llavors... Estarot, vine a l'instar, i deia... M'has cridat i he vingut. T'has cregut que el vagarot estava fent per la terra? Doncs la teva pensa serra. No fou gandul, l'Estarot. Covejava amb viu anel poder matar una esperança. Car si està l'home, s'hi alcança. Un lloc de glòria en el cel.
6: Va, fan cul, home. Vale.
2: Bueno, i els subtítols, bueno, perquè no entens res, eh?
0: No, però això ho té molt el Pastoret, que no entens res, però fot gràcia veure el teu cosí dient tot això.
3: I la cantarella de Pastoret.
0: Escolta'm, doncs vale, no ets l'única que t'ho passat de teatre, perquè he conegut un noi pel carrer que ell també ha fet d'actor. Quin és l'últim cop que vas anar al teatre?
7: 2 anys, voy más al cine.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: No tenía la cultura de ir al teatro y pues no sigo sin ir.
0: ¿Y vas fer teatre de petit?
7: En la iglesia.
0: ¡Ay, qué guay! ¿Y qué feies? ¿De quins personatges feies?
7: Bueno, los personajes de la Biblia, del Arca, Noé y todo esto.
2: Ah, mira.
0: ¿Y quin apóstol eres tú?
7: Bueno, fui del Arca de Noé. Era Noé.
3: ¿Noé?
0: ¿Eres Noé?
7: Bueno, en la hora, obviamente.
0: Bueno, clar, però Noé, eh?
7: Sí.
0: No, això és una pressió molt gran. I com vivia ese Noé, ser el protagonista?
7: Le gustaba a los niños. Y como íbamos vestidos y todo, pues les gustaba más la caracterización.
0: Com era la caracterización? Anaves amb túnica?
7: Sí, en túnica, peluca, barba...
0: Oh, wow. Com una drag queen, quasi bé.
7: Bueno, no tanto.
0: I no te'n recordes de res de... Noé, voy a llevarme todo el mundo.
7: Voy a salvar al mundo del diluvio.
0: Noé, ets el millor.
3: També t'he de dir que és l'únic humà de la història, perquè els altres són animals, no?
2: Exacte.
0: Sí, poc diàleg deia tindre, un monòleg deia allò. Escolteu, nois, jo, fora bromes, estava desesperada perquè tothom que m'estava trobant al carrer, com a mínim, feia un any que no anava al teatre, i a mi això em trenca l'ànima, i quan ja anava cap cot que volia tornar a la ràdio, he trobat un bri d'esperança en tot això. Però l'últim cop que vas anar al teatre?
8: L'últim cop, potser fa un any, sí.
0: Tens previst anar-hi?
8: Sí, m'he comprat entrades.
0: Què dius? Alujas, posa cinto d'Aleluia. Tens ganes d'anar? Estàs emocionada? Estàs excitada? Sí.
1: És una obra que feia molt de temps que volia veure.
0: Vale. I de què va?
1: Exactament, no ho sé, però me n'han parlat bé.
0: Una frase, l'amor.
1: Crec que no va de l'amor.
0: La família.
1: Poder.
0: Creus que ploraràs o riuràs?
1: Crec que ploraré.
0: Nena, no saps res de l'obra que vas a...
1: Sí que me n'han parlat bé, però no m'han explicat de què va. És que a mi no m'agrada, saps quan no vull veure els tràilers de les pel·lícules? No vull que m'expliquin, vull que sigui factor sorpresa.
0: Tu vas amb el cor obert que la vida et sorprengui.
1: Clar, clar.
2: Bravo, bravo.
0: L'única persona que té una entrada per anar al teatre i no sap ni què va veure. No ho sé, nois, avui jo la conclusió que arribo és molt fàcil i és: gent, aneu al teatre.
3: L'hem clavat a 3:15 de la tarda. És moment per fer una pausa per la publicitat. I moltíssima atenció, no marxeu molt lluny, perquè estrenem nova secció. Nou col·laborador. Només us diré que és un dels fitxatges estrella d'aquesta temporada. Us dic el nom ara o el tornar a publicitat?
2: Hem de fer hand clicker.
3: Diré el nom.
0: No,
3: el nom és...
8: No, que no,
0: para, calla, calla, calla, calla, calla.
9: Els docents mantenen la lluita al carrer.
10: La manifestació en defensa del català.
11: Els metges tornen a fer vaga.
12: Els usuaris de Renfe diuen prou.
13: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
14: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
15: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
18: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
19: Tradició, cultura i natura en família.
18: Lo 13 de setembre a Deltebre.
19: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
18: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
19: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
22: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
23: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
24: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
27: El mantenim estable aquí, quiet, va!
26: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
28: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
26: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC+1 per commemorar la Diada. RAC1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Fermeja aura.
29: Yo tengo mucha aura porque...

0: i aprendre pel sac les migdiades.
1: Gallina vieja, té bon caldo. Ai, dit tota la vida.
2: Sabrosón, sabrosón.
3: Aviam, Guillem, Alba, us sabeu ja la lliçó de cada migdia?
1: Sí.
3: Si us dic per una assegurança de moto...
4: Home, línia directa, home, per favor.
1: Claríssim. Ara.
3: I per què? Doncs perquè és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances. I això, evidentment, no s'oblida fàcilment.
1: Clar.
3: Sabeu el número de telèfon?
4: Home, i tant que no. Digue'm mal.
3: Home, 917-700-700.
4: Ara, vale.
3: L'has apuntat, Alba?
1: 917-700-700.
3: I si no, a la web també te la saps.
1: Sí, liniadirecta.com.
3: Per què? Perquè és el valor de ser directe.
4: Sí, sí. Ara sí que he dit els números, perquè allò del teatre ens han dit que no s'ha acabat de dir bé.
1: Ara ho explicarem, si voleu.
3: Ho he dit fatal.
1: No, no ho he dit fatal.
4: Digues el número bé del línia directa.
1: Eren 100... Ah.
4: El de línia directa.
1: 917-700-700. 917-700-700. No vols trucar? Liniadirecta.com.
4: Ole.

0: Quina declaració d'intencions, eh?
1: Em fa patir tanta modernor, eh? No estem preparats, eh?
2: Es como que viajo con tu sexo.
0: Es
2: como que voy super ciego.
0: No puedo más. És que ara mateix estem a punt d'encetar la secció més fastigosament moderna,
3: sí,
0: amb la persona més moderna.
1: O fastigosa.
0: No.
1: Amb la persona més fastigosa.
0: Mireu, ara mateix passen 6 minuts a 3:45 de la tarda i podem donar la benvinguda al nostre company community manager de RAC1. Sisplau, un fort aplaudiment per aquesta nova secció. Marc Simón, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Com esteu? Quin somni.
0: Ets el meu referent de modernó, Marc.
3: A mi també.
1: Per mi també. Voleu dir? Jo crec que no, eh? No, jo crec que hi ha gent més moderna que tu, però sí que és veritat que si comparem amb el Basté, amb el Sergi Giró, amb gent que corre per la redacció...
5: Vull dir, no, perquè Giró...
1: el Sergi Giró és veritat que és un senyor que té la mateixa que nosaltres.
5: Modern.
1: I vesteix com si fos un mossèn, de vegades.
3: Però perquè ha d'anar molt al Parlament.
1: Bueno, però,
3: i no pots entrar si ets modern.
5: Ell treballa en un
0: altre. El de Planell també s'ha de vestir per anar al Congrés.
1: Bueno, però el de Planell és d'Osona, sí que té més aquest punt, no, de mossèn, però és fort. Eh?
5: RAC1 no és sinònim de modernó.
3: No. Per això
5: però no passa res, eh? No passa res.
3: No cal ser-ho. No cal ser-ho. El contacte més gran que tenim amb el món hipster i modern.
1: Sí, de vegades...
5: Hipster és tan poc modern.
3: Ja! Yeah. És que jo soc superboomer.
0: Marc, ets tan modern que no sabem ni de què va la teva secció, imagina't.
5: Va, doncs us ho explico. Jo, per començar, fa molta il·lusió ser aquí, ja ho sabeu, em quedo molt bé. A més, jo cada dia estic als talons, això la gent no ho sap, però clar, jo soc l'alerta boomer de tot això.
1: Això és veritat?
5: Vull dir que ara...
0: Aviam, fes l'alerta boomer?
5: A veure. Voleu saber una cosa molt graciosa?
1: Ai, què?
5: Els meus pares no sabien que jo era l'alerta boomer.
1: Què
5: i un
1: dius?
5: Dia parlàvem de la ràdio i van dir com, sí, no sé què tal, i van fer com la broma de l'alerta boomer i els vaig dir, sí, sóc jo l'alerta boomer.
1: No!
5: Com assumint que ja ho sabien. I em van dir, no ets tu, i vaig dir, clar que sóc jo, i em van dir que no ets tu, com passaràs tu? I els hi vaig fer allò com en directe, no? Pelos, de repente. I es van quedar flipant.
1: A veure,
5: és veritat que no sóc molt millor.
3: De tot el que has fet és que estan més orgullosos els teus pares.
0: Aviam, silenci, que li han pagat la carrera per ser l'alerta boomer, va.
5: Servis. Alerta boomer!
1: Dios!
5: Increïble.
0: És com un concert total. Que en directe guanya.
1: És de les coses.
0: No la posis molt fort, que encara vindrà el Toni.
1: És fort perquè és de les úniques coses que aguanta des del principi dels taloners, eh?
3: Bueno, com per no aguantar,
1: des del primer
3: mite.
1: Dia, eh? Vull dir, és molt gros, eh?
5: És per l'únic que se'n coneix.
1: Òbviament, havies de formar part com a de l'equip dels col·laboradors dels taloners sent l'alerta boomer.
5: I punx.
1: Bueno, llavors, de què va això?
5: Del que us vinc a parlar avui, jo portaré dues coses que a mi m'agraden molt, que són opinar i posar dilemes sobre la taula. Llavors, jo cada 15 dies us portaré dilemes i problemàtiques relacionades amb l'actualitat i esperaré que vosaltres us mulleu i que us polaritzeu. Perquè m'agrada molt que la gent prengui partit amb les coses, que diguin la seva, que no es quedin allò que és que això...
0: No com la Rosalía dient que no era feminista.
1: Ara.
5: Aquí ens posem en temes sensibles. Però sí, va per aquí la cosa, no? I de fet, aquesta secció se'm va acudir amb els dinars que fem aquí a la redacció de RAC1, perquè jo faig una mica de jugular en aquests dinars.
1: Vale.
5: Perquè si no són una mica avorrits. Les coses com són. Llavors a mi em diuen, va, fem algun dilema. Llavors els hi poso dilema sobre la taula i llavors vaig pensar, això podria ser la secció dels taloners.
3: Sí, vas tindre una gran idea, si puc opinar.
5: Sí, moltes gràcies.
0: Vale, doncs quin és el primer dilema que portes?
5: Doncs, per aprofitar l'actualitat, avui us vinc a parlar de la meva relació més tòxica i complicada.
0: Ai.
5: Perquè és aquesta que torna cada any, que mai saps com se't posarà, cada cop dius, ah, aquest any m'ho prengui increïble, aquest any és com perquè tornes ara, no em ve de gust, que és al setembre.
0: Ai.
5: Llavors, aloja, sisplau, posa'm reverberació. Això també no se'n pot dir això.
0: Llançarà.
5: I us llanço com el primer dilema, val? I a partir d'aquest dilema anirem evolucionant i anirem trient com més dilemes relacionats amb el setembre.
0: Vale.
3: Venga.
5: Però el dilema que us porto avui és... És el setembre l'inici d'any real o continua sent el gener?
1: Bo! Bé.
5: M'agrada.
0: Per al·lusions, Alba Segarra, que ha aixecat la mà, eh?
5: Endavant.
3: Claríssimament és l'inici d'any.
1: Totalment.
3: Claríssimament.
1: Totalment.
0: És que és més, el gener mira si trenca l'any, per mi me'l trenca, que dius, mira, jo què sé, ara celebraré, vindrà el Nadal del 26, no? Farem els Reis, tal, no sé què. No, els Reis de l'any 2026 ja han sigut.
1: Clar.
0: Perquè són al gener.
1: Són del 2027.
0: Clar, mira si et talla l'any, que et talla les festes de Nadal.
3: No té cap sentit.
1: No té cap sentit. No. De veritat, jo crec que anem amb el calendari gregorià, no? Doncs hem de fer el calendari català. Vull dir, el calendari català escolar comença al setembre, sense cap mena de dubte.
0: Sí.
3: Totalment.
1: Tu vens de la desconnexió de l'estiu, que ho has oblidat tot, has fet tàbula rasa, no? I de cop i volta, pam!
3: I tinc un argument molt curt.
1: Veure,
3: si fem que l'inici d'any sigui al setembre, començarem tots morenos, bronzejats i guapos.
5: És que això està
3: si segueix sent el gener, només podran ser els rics que han anat durant el Nadal a Ribera Maia.
1: Ara.
3: Per tant, si volem una classe popular lliure l'any ha de començar al setembre.
1: Ara, bravo, bravo, bravo.
0: Vaya populista.
5: Però també us dic una cosa, hi ha estudis psicològics que demostren que realment el, nosaltres canviem segons el canvi d'estació, no?
1: Sí, t'has preparat la secció, eh?
5: M'he preparat molt la secció, que jo sóc periodista, aquí on em veieu, eh?
3: Ah, felicitats. Ah,
5: felicitats. I politòleg, també, eh?
1: Què dius?
3: Ai, com jo!
5: Com una puta woman, eh? Jo,
0: hem de parlar bé, Marc. Estàvem anant molt bé, eh?
5: Perdoneu, doncs sí, que hi ha aquest efecte de que en cada estació la cosa et canvia, no? Llavors, a la tardor és la temporada en què, quan comença, el, cos, el que et demana és desempallegar-te de coses que han passat en el passat, vols com ja trencar amb l'estiu, llavors que el setembre sigui com aquesta nova rutina i, per tant, el nou començament d'any, és com que té més sentit, no? I, de fet, hi ha un fenomen que es diu Fresh Start Effect.
1: Fresh Start, què?
0: Ja comencem amb el primer anglicisme, eh?
5: Que per les que no parleu anglès és l'efecte dels nous començaments...
0: I no ho podries haver dit d'entrada així?
5: No, perquè
0: que és més clarament... modern dir-ho en anglès.
5: No, Marc, vale, perquè això es va fer als Estats Units.
1: Ara, quina saps? Universitat? Perquè... Harvard, Massachusetts? Harvard,
5: I don't know.
1: Quina? Bueno, alguna d'aquestes.
5: Sincerament no sé quina universitat, però que bàsicament el Fresh Start Effect el que ens diu és que nosaltres, quan comencem una nova temporada i quan hi ha un trencament del que veníem fent i comença una cosa nova, per tant, acaba l'estiu i comença la rutina, doncs per no trobar-nos amb la buidor aquesta de que tenim tot l'any per davant i que se't fa una mica com vola, no? El Fresh Start Effect el que et fa és que tu et posis com certes metes. I jo, no sé vosaltres, també, segon dilema, propòsits...
1: Ho vaig deixar de fer perquè no els complia.
5: Però els propòsits del setembre està demostrat que es compleixen més perquè te'ls pots posar com a més curt termini. No pots dir, va, abans que acabi l'any m'apuntaré al gimnàs. I tens setembre, octubre, novembre, desembre per fer un canvi al gener. Si dius, va, m'apunto al gimnàs, tens tants mesos per endavant que després no acabes fent.
1: Sobre psicòleg, eh?
3: No, total.
5: Però també us diré, els propòsits tampoc no són una cosa que haguem de complir a rajatable, eh? Vull dir que si algú no els vol complir no passa res, que és aquesta cosa que de cop ens agobia si no ho fem.
3: Bueno, i
5: no
3: que et posis res, no propòsits assumibles, que la gent de cop se li invada les mans, saps?
1: Sí.
3: Deixaré de fumar l'1 de gener, no? No,
1: perquè vindràs de ressaca, et fumaràs un pit i tal.
3: I perquè encara et queda reis, vull dir, encara queden festes.
0: I després no arribaràs a final de mes, al gener, ansietat, fumaràs. I fumes més.
1: A mi em passava que amb el tema del gimnàs era, no, dilluns hi vaig, i quan no hi anava dilluns era com, bueno, ja hi vaig dilluns vinent, perquè ja m'agradava començar per ordre, i m'he estat un any sent accionista majoritari d'un gimnàs.
3: Això ho hem fet tots.
0: Jo encara ho soc, eh?
3: És la meva marató de TV3.
1: Jo crec que això es pot desgravar amb la declaració de rendes. Em desgravo Òmnium i el gimnàs de Cunit.
3: Exacte.
5: Completament. Sí, sí. Doncs coincidim, no?, que potser el setembre seria aquest inici de l'any, no?
1: Vale.
5: Llavors, hi ha una segona
1: de
5: temàtica...
1: Moment, poc dilema, el primer.
5: Poc dilema, bueno, amor, sí. Jo també et diré, a mi els anem amb... té bastant flow. O sigui, a mi m'agrada molt el cap d'any, és la meva festa preferida, m'atreviria a dir.
3: Ho dius en sèrio? Super sobrevalorat.
5: Cap d'any és increïble, perquè no. Jo també sóc molt d'energies i per mi, del passar del 26 al 27, que et canvia tot el calendari, té molt de flow. Jo, a mi el moment raïm també m'agrada molt, moment de divertida, tal, no sé què, sí. O sigui...
0: Però això perquè ets jove, hi ha un dia que se't passarà, eh?
5: No, amor, perquè el cap d'any
3: és molt divertit. No, paternalisme no, eh?
5: No. Quan estàs allà amb les amigues, tal, no sé què, és com... Per mi té un moment com molt místic.
1: A la Lujas et va mirar amb unes cares que no estan tenint res, eh?
3: Jo crec que el cap d'any és el dia de l'any que em fot amb diferència més mandra.
5: No és veritat, com serà això?
0: Sí.
3: Molta mandra.
1: No, és el dia que tu estàs obligat a sortir a lo loco. És el dia que tu...
5: Bueno, això perquè t'ho dius tu, no cal sortir a lo loco.
1: Bueno, lo loco, però que t'obligues a sortir per collons, bàsicament, el que vull dir.
3: Jo vaig passar, vaig fer el cap d'any amb la meva parella, mano a mano, mos vam cuinar un sopar de pip, mare, vam menjar superbé, vam fer el raïm, en Pic vam acabar el raïm. No, en Pic vam acabar el raïm. Ell es va dormir.
1: Ai.
3: A les 12:05 jo vaig mirar Monstruos S.A.
1: Molt bé.
3: I vaig pensar, d'aquí cap amunt.
1: Molt bé.
5: Exactament. Bueno, tenim aquest primer dilema resolt, i llavors hi ha un segon dilema, que el setembre és un mes que se'n parla molt, com sabeu.
1: Sí.
5: És com si fos una mica, si fos un signe de l'astrologia, seria Lleó. Tot i que el setembre és el mes de les balances i de les verges, per mi setembre té molta energia de Lleó.
3: Sí.
5: Lleó és el signe de l'horòscop que és com el que crida més l'atenció, no? És el que és el main character de tots els signes de l'horòscop. Sí.
0: Necessito un diccionari per aquesta secció, eh?
3: No. Lleó és
5: la gent que va néixer entre finals de juliol i mitjans d'agost.
3: Exacte.
5: Llavors, aquesta gent acostuma a ser gent que és molt protagonista, de vegades sense voler-ho. Un exemple claríssim, Martí Oliveres.
1: Vale.
5: Martí Oliveres és Lleó i té molta presència.
1: I de la Garriga.
3: Manel Vidal, Lleó.
5: Patapam, també.
1: I mira quina melena, eh?
3: Jo sóc Virgo tocant a Lleó.
5: Pues mira, també tens molta energia de Lleó. Jo tinc l'ascendent a Lleó, també. Trobo que se'm nota una mica
3: sí,
5: com aquest ascendent.
3: Sí, som lleonets.
5: Però com us deia, el setembre és un mes del que se'n parla molt i amb la música també ens passa. Llavors, jo crec que molta gent, si tu li preguntes quina cançó t'aboca el setembre, moltes persones poden respondre com respostes diferents.
1: Sí.
5: Llavors, hi ha la persona que tu li dius aquest record del setembre i et dirà aquesta cançó.
2: Do you remember?
0: És És el topicàs.
5: És el topicàs.
0: De parlar del setembre, eh?
5: Total. Però jo crec que també va una mica acompanyat de si tot té aquesta cançó, és que ets una mica disfrutona, no? Que
3: t'agrada
5: una mica que passes bé. El setembre és una època que dius, voy con todo, no?
3: Sí.
5: Saps? Mira, disfrutant com la Lujas que estava allà, amb el
1: tenim la Lujas content perquè té dues bessones i és el pal. Ja va, torna al col·le! Tranquil·litat! Ja, els avis respiren tranquils.
5: Exacte. Llavors és com gent que es pren el setembre amb ganes, no? Llavors hi hauria l'altra cara de la moneda, que seria aquesta. Que és el Wake Me Up When September Ends dels Green Day. Jo, per mi, aquesta cançó és una red flag històrica.
1: Però què estàs dient?
5: Perquè és la gent que es pren el setembre amb molt poques ganes. És la gent que es queda molt anclada en l'estiu, tal, tot és com molt trist. És la gent que per ells quart de l'ESO va ser el seu pic però i tot, que no han sortit d'allà.
1: Tot el contrari, és Wake Me Up When September Ends, què vol dir? Avisa'm quan el setembre hagi acabat per tornar a renéixer com l'au fènix.
5: No, perquè has d'estar nascut tota l'estona.
0: Ah, d'aquí la lletra dels que van fer la cançó de l'estiu, la fúmiga.
3: Ai,
0: no? Quan s'acaba l'estiu...
3: Espera, que està tenint com una espècie de revelació.
5: Sí.
0: Clar,
5: I no em busqueu, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
0: Clar, i dorm durant el setembre, com el de Green Day.
3: Wake me up when September ends.
0: Estan connectades.
3: Perquè estava dormint el de la fúmiga.
0: El de la fúmiga i Green Day són la mateixa persona.
1: Ah, i el Figaflau sí que dormirà també. Després de la festa que s'ha d'existir d'aquestes gires.
5: Vaya un majo, eh?
0: Sí, l'Artur és un majo.
3: Per mi, la gent que no suporta el setembre, i seré molt clara, són gent immadura.
5: Totalment, totalment.
3: Sí, vull dir...
5: Absolutament, és que no pots
3: ja
5: tenir més raó.
3: Ja ho saps que, no, que s'acabarà l'estiu. Igual que s'acabarà el P3, igual que s'acabarà el Disney, m'explico, ja ho saps.
5: És gent que reticina el canvi. Sí. Tu has d'encarar el canvi amb ganes.
3: Jo vull viure sempre viatjant. Pues que tinguin pisos a casa teva i et mantinguin,
0: saps? Última cançó, Marc.
5: Última cançó, que és per les persones que van néixer després de la caiguda de les Torres Bessones.
1: Hòstia.
5: Vale, que és per les actuals, que és la cinturina que he triat per avui, que és...
0: No tenies una altra manera de dir la gent jove.
5: No, amor, perquè demà passat...
3: Farà 25
5: anys. Farà 25 anys. Pues estic fent servir l'actualitat.
3: Clar.
5: Yeah. Hashtag periodista.
1: Però un moment, no pots fer una... No, hòstia, no pots fer referència a un atemptat terrorista.
3: No és atemptat, és un moment històric. Bueno, a veure, sí que va ser atemptat, però va ser un moment històric.
0: Un moment,
3: clar.
0: Un moment. Tu de quin any ets?
5: No, jo, és que a més jo estic fent fake news, també. Hashtag periodista, tres voltes rebel, no? Perquè jo vaig néixer l'any 2000. I això va ser el 2001. Però igualment, per les persones que són generació Z, que... Per desgràcia, crec que en aquesta taula només hi ha una persona i no sou cap de vosaltres tres. Jo us aporto el punt jove de les cançons del setembre. Perquè la gent, sí, de la meva generació, de vegades quan pensa en setembre, pensa en aquesta cançó. Qué felicidad, qué felicidad, y la puedo tocar ya.
3: Algo cambiará cuando empiece septiembre. Sí, voy al colete. És molt esperançadora, no?
5: Oi?
3: Algo cambiará cuando vuelva septiembre. I bé, mira que no canvia res. Dime que me quieres, dime que me
0: quieres. Hago los deberes, te la chupo debajo de... No, por favor. Marc! No,
1: fora.
0: Com
1: fora,
0: es, perdona, fora. Com es nota el salt generacional aquí, Marc?
3: Total. És que jo pensava que anava de l'escola. Bueno, també he passat a alguna escola.
5: Home, també diré, Mozart ha estat molt callat des que l'una aquí va treure a septiembre, eh?
1: Home, Mozart perquè és sec o sordo, que era?
3: No, no era sordo.
0: Era Beethoven, el sordo. Ah.
3: Sec no l'has pogut tocar. Bueno, potser sí. Però...
0: El Mozart estava en plenes facultats.
5: Vivita i coleando.
1: Mozart era menys...
0: Mozart, así vosé me maza.
3: Uau, em sap
0: greu. Anem a la publicitat. Marc, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies perquè jo no entenc la secció encara.
5: Però... Perfecte, doncs continuem.
3: Visca el setembre.
0: Però està ara. Molt bé perquè ens dones un punt de vista més refresh.
3: Ai, ens estem tocant tots.
5: Ens toquem.
0: Amb new vibes.
3: Yeah.
1: Sí.
0: Jo I faria amb molta flow i molta aura.
1: No l'acomiadaria, jo faria que es quedés a la següent trucada i que es quedi per amb el clapés i fer-li l'alerta moment en directe.
0: Vale, va, queda.
1: Queda't, per favor.
0: Va, ara tornem.
1: Us pago lloguer. Queda't.
6: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades. RAC1.
7: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
8: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
9: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: RAC 1.
18: Aquest dimarts la Champions torna a RAC 1 amb Jaume Molló.
19: Benvinguts, benvingudes a la tornada de la...
18: Viviu a RAC 1 i a RAC més 1 l'inici de la primera jornada de competició. A les 9, Real Madrid, Inter de Milà, amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
20: Sí! Gol! Gol i eliminats! Gol i al carrer!
18: Molt pendents a la resta de la jornada. Porto Manchester City, Dortmund Villarreal i l'Illa Betis amb l'anàlisi de Jaume Naveira. I abans l'aperitiu a RAC més 1. A 7:15, Bruges Aston Villa i AEK d'Atenes Linz d'Àustria. Aquest dimarts torna el millor futbol europeu. A la tarda a RAC més 1 i a la nit a RAC 1. Si és dia de Champions, és dia de RAC 1.
21: RAC 1. Tots som un milió.
22: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: Intuïtiva i renovada.
0: Dale! La cançó aquesta del kebab de Granollers, que és viral a les xarxes socials.
24: Ho estan parant.
1: Saps ja la cançó o no?
24: El nord kebab is Granollers. Kebab de Granollers.
1: Jo vull conèixer el creador de la cançó, que la cançó ha estat un èxit, eh?
24: Soy yo, yo, yo.
1: Ah, tu ets el creador?
3: Sí.
0: Oh, un moment, un moment. Home, que això està fet en via.
1: Escolta, i tu vas fer la cançó?
24: Soy yo, yo, yo, yo. El nord kebab is Granollers, mejor kebab de Granollers. Con casero, muy delicioso charbón, home.

0: teloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Pràcticament 6 minuts i arribem a les 4 de la tarda i encarem la recta final del programa parlant... Això és curiós, perquè crec que no havíem parlat mai d'aquestes postres aquí al programa. De flams. Perquè aquest cap de setmana, durant la Festa Major de Sabadell, al Vallès Occidental, s'ha celebrat el ja mític concurs Menja Flams a l'esplai de les barraques de Sabadell.
2: A l'esplai.
3: I des de fa...
1: A l'esplai. Ah, pensava que era l'esplai, clar. I perquè, des de... perdoneu, és molt d'esplai menjar flams, eh?
3: Sí, exacte, vol dir altres coses, també.
2: Bueno, de gent que li agradin els postres, també,
3: sí,
2: no?
3: Sí, i des de fa 3 anys que no hi ha sorpresa. Segons hem llegit al Diari de Sabadell, Pere Miralles s'ha programat per 3er any consecutiu com el flamant guanyador del concurs després de menjar 800 grams del famós postre.
2: Home, si aquest tio es vol menjar amb flams, que aprofiti i pengi vídeos, no? Hi ha una aplicació que li cau molt... Bueno, li cau com aneia el dit i que a sobre es guanyaria la vida.
1: Una aplicació?
2: Sí, podria guanyar la vida perfectament, sí.
1: Quina?
2: Amb Only Flams. Flams? Allà penja fotos menjant-se un flam despullat o cosa així, no?
3: Pues bueno, sí. Menjant flams, perquè sabeu que també vol dir una altra cosa.
1: Jo pagaria.
3: Doncs és gratis, de Sabadell!
1: Va, nois, que als taloners tenim el plaer de saludar el Pere Miralles, que és guanyador del concurs de menjar flams de la Festa Major de Sabadell. Pere, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Olé!
1: Aviam, normalment, quan parlem amb campions de concursos, parlem de l'entrenament, de la preparació, un menjador professional de flams, com es prepara?
4: Bé, és una cosa que no es prepara gaire, sobretot no dinant, no esmorzant i tampoc sopant.
2: Hòstia, gairebé 24 hores de dejú, eh?
4: No, però més que res que...
1: Home, realment és Only Flam, eh?
4: Si t'omples amb 800 grams de flam...
2: Clar.
3: És com una colonoscòpia.
1: Era flam d'ou o...?
4: Hi han 3 flams de vainilla i la final és un flam d'ou d'un quilo.
2: Què? I et vas menjar entenc que vas deixar 200 grams del flam d'ou del quilo.
4: Sí, exacte. Crec que algun any sí que l'havia acabat, aquest any no vaig poder.
2: Hòstia, estàs en baixa forma? Com et trobes tu? Com estàs?
4: No, bé, ara ja he recuperat.
2: Clar, perquè entenc que els dies després de fotre tant flam al cos, com reacciona el teu cos?
1: Té el cul com una màniga pastissera.
4: Bé, és... diguéssim que la mitja hora després t'arrepenteixo una mica d'haver-t'hi presentat, però...
3: Clar.
1: I això que reincideixes, eh?
3: Exacte. Però deu valdre la pena pel premi que et donen. Què et donen de premi?
4: Re, una samarreta i l'orgull sabadellenc.
2: Però què m'estàs dient?
3: Hòstia santa.
2: Només una samarreta?
3: Per aixugar-te el cul.
2: però clar, tu l'has guanyat al concurs 3 cops seguits. Vull dir, tu comences a notar una mica la pressió d'aquests el tricampió de menjar flams de Sabadell. Com ho portes, això? La gent t'atura pel carrer, et demana fotos o alguna cosa?
4: No pas, bastant tranquil. Home, ara cada any, abans de presentar-me, sí que una mica de nervis, perquè ara em fa una mica por perdre el títol, però bé, es porta bé.
1: Estàs com un flam, no?
4: Exactament.
1: Escolta, un dels teus rivals, hem llegit al Diari de Sabadell, que va dir això, llegim textualment, va dir, el Pere és molt bo, té molt de talent i espanta una mica la resta de rivals. Realment hi ha aquesta tensió en un campionat de flams?
4: No, hi ha molt bon ambient. Fa anys que participo i m'apunto amb els meus amics, alguna vegada també algun finalista i d'allò, i l'ambient és molt maco. Gens d'atenció, eh?
3: Que guai.
1: Molt bé, Pere, doncs que gaudessis d'aquest tricampió, no? Ara, de ser tricampió de concurs de menjar flams.
2: Està Tony Bou i podríem dir que és Tony Ou, eh?
1: Perquè mira!
2: També ho peta, eh?
1: Tant de bon guanyis tants com el Bou. Escolta, noi, a pair-ho bé, eh, Pere?
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
4: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Adéu.

0: Avui Marc Simón fent l'alerta boomer en directe per tu, Toni Clapés.
1: Emocionadíssima.
2: Un privilegi, eh?
3: Sí, no? És com quan la Rosalía va començar el luxe tour, no?
2: Exacte. No, no, escolta, ha estat un luxe. Sí,
0: això és com tenir l'artista en CD.
2: Home, per favor, per favor. Exacte.
1: Una acústica.
2: És com si ara Mick Jagger t'estigués interpretant, no sé, el Satisfaction.
1: Sí. Seria per veure, això també.
2: Bueno, perdona, no sé si has vist a Mick Jagger, està millor que tu i jo junts,
1: perquè li canvien la sang cada dia.
2: Bueno, sí, a tu no te la canvien.
1: No, a mi no.
2: Mira, tot això que... Bueno, ara anava a fer un comentari, però no cal.
3: Anava a fer el mateix comentari.
1: No, vigileu tots dos.
2: No.
1: Vigileu tots dos.
3: Hi ha un plan renove mensual.
2: Exacte. Mira, anava a fer el mateix comentari, però...
1: Però que no sabeu que no sang. Cau les parets de l'úter. Nois, informeu-vos, sisplau, que heu sortit tots d'allà.
2: Sí, bueno, jo soc boomer, per tant, a mi...
1: No, això no és boomer, això és curt.
2: Aquesta educació menstrual no se'n va donar, eh?
1: Doncs ja et faré una secció.
2: Doncs mira, no caldria. Anava a dir-te que...
3: No, alerta.
2: Heu tingut el campió de Flams.
3: Sí.
2: És el meu postre favorit.
0: Ah, sí?
2: Els Flams. Flam d'ou.
3: El de vainilla no, eh?
2: No, el de vainilla no m'ha acabat de...
3: Amb nata o sense nata?
2: Nata sense sucre.
3: Ostres.
2: Joder. I una galeteta.
1: Epa!
3: Olé, picarona.
2: Per acompanyar, per no acompanyar amb el dit, que és molt lleig. No,
1: la galeta molt... aquella que és un vano. Toni!
2: L'infacli.
1: Sí, els padrins en menja.
2: I aleshores amb aquesta acompanyes el darrer tros de flam, perquè com agafes el darrer tros de flam? Clar, sempre la gent dissimuladament agafa el dit petit.
1: Quin asco.
2: Molt de senyora Tetris, i amb el dit acompanya l'últim tros. No, en canvi, si tu tens la galeta, clac, el fas saltar a la cullera i cap endavant.
1: I tens l'últim moment aquell de cruixent a la boca.
3: Ostres, crec que potser hauríem de... Aquest divendres, no, perquè és la diada i farem un programa superseriós.
2: Sí,
3: ui.
2: Bueno, superseriós no, eh? Farem el que és menester el dia de la diada.
3: Sí. Però potser divendres següent, amb el públic, podríem fer un concurs de menjar flams? Amb galeteta o no?
0: No, tu l'has jurat, eh?
3: No, que ell mengi també. A veure,
1: així.
2: No, perquè em vaig centrar malament, home. No, si jo tinc... No. Jo dic que sóc un fan dels flams i que sempre defenso el flam, és el meu postre favorit.
3: Sí, el flam, no a la diarrea.
2: Ara, gràcies, Marc Simón. Sí, senyor.
3: Una altra samarreta. Sí, el flam, no a la diarrea.
2: Clar.
1: A part que el flam es mereix un respecte.
2: Home, per favor.
1: Si és bo de pastisseria...
2: Bueno,
1: l'altre dia, l'Estadella mos ha portat un lloc.
3: Sí, la Rosaria de Cunit.
1: Quin flam, nen.
2: Sí, és que el flam, si és bo, és el millor postre, per molt que digui.
3: És veritat, eh?
2: I després hi ha el que s'anomena en català flamet, parlant de pastisseria, que mal anomenat el tocinillo, que jo defenso que s'hauria d'incorporar com a paraula correcta tocinillo al català.
3: Té una sonoritat que...
2: Tocinillo. Això és com els meus pares, que em deien de petit tonillo.
3: Tonillo?
1: Ai, que mono.
2: Tonillo.
3: Tonillo.
2: M'ho deia el meu pare, tonillo.
1: Però...
2: I de tonillo a tocinillo. Oh. I que la cosa anava... Perquè em vaig engreixar com un tocino, per tant, jo crec que la cosa va venir aquí.
0: Però no va... Quan vas fer l'estirada als 15, no?
2: No, quan vaig fer l'estirada em vaig quedar com tu.
0: Sí? Però com? Com jo, com?
2: Pues com ara.
3: Sou molt salvatges.
1: Quin
0: body shaming. Però jo he vist fotos teves de jove i estaves més gras que jo, eh?
2: Bueno, és que vaig anar evolucionant.
0: Molt més gras.
2: És que tu molt més gras. No, és que tu faràs el procés, aniràs a més.
0: A més?
2: No. No, home, no.
3: Sí que és veritat, Toni, que estàs una mica reconeixible. Quan penses en fotos del terrat, tu estàs allà...
2: Sí, no, per això.
1: A mi em costa dir que a
2: l'adolescència no... Tampoc em vaig... Tot va venir per operar-me de les amígdoles.
4: Jo també vaig operar de les amígdoles i també vaig perdre molt de pes.
2: No, jo em vaig engreixar. Si va ser al revés.
4: Quan si no et faria impossible. No. Si és el primer que et diuen que perdràs molt de pes perquè no pots empassar res que sigui sòlid.
2: Bueno, quan t'han acabat d'operar, però després jo em vaig engreixar com un gat capat. Vull dir, no, al contrari. Quan et diuen, et traurem les amígdoles...
3: Això passa molt amb els gats i els gossos. Clar, han de menjar pinsolait,
2: no?
3: Eh?
2: Clar. Doncs a mi em va passar el mateix amb les amígdoles. Em van treure les amígdoles i a partir d'aquell moment que jo era una canya... Era, però...
1: Però quants anys? Tragar més... Vinga,
2: devia tenir 6-7. 6-7.
3: 6-7.
2: 6-7.
0: Quanta aura, quanta aura.
2: Jo crec que avui no arribava. 5-6-7.
3: I d'allà cap amunt, eh?
2: I d'allà vaig passar a fer règim. Vaig canviar 180 graus de buscar el nen que no s'engreixa a... a portar-me a l'escola per berenar una biscota amb un tros de gruyer.
4: Clar, és que si t'operen de més gran, és diferent. Em van operar
2: no, jo de petit,
4: 25 anys.
2: Sí, sí, clar, va ser un canvi. Per tant, quan us diguin d'operar i si sou petit, vigileu, perquè m'inflareu.
0: I també és veritat que la tele engreixa.
2: Vull dir, sí, que però això no té res a veure. Aquella època no feia tele, ni se'n veia per la tele i estava... Estava, bueno, no passa res, tu, escolta, cada època de la vida té el seu moment.
3: I l'estupendo que estàs ara.
2: Ara.
1: L'important és que el cos estigui sa.
2: Ara.
3: Estàs tot bueno ahí.
2: Bueno, escolta, que són les 4 i 3 i...
1: Hem tornat als pelucos de tardor, estic molt contenta. S'ha acabat aquelles correges barates.
2: Mira, aquest que porto és històric, eh? Té molts anys.
3: De què és?
0: D'on l'has tret?
2: D'on l'has tret, comprant-lo.
3: Ah,
2: comprar-lo amb un xat d'aquests. Home, històric, és el 1970 o 300.
3: Ah, sí? Et vas comprar amb un xat?
2: Sí.
4: Ja ves.
3: Però quin xats
2: d'aquests de segona mà o de que hi ha tot de... Bueno, hi ha tot de rellotges d'aquests de segona i tercera mà.
0: Robats.
2: No, robats, no. Què robats?
0: Que potser els que ho venen l'han robat.
2: Marques oficials, amb gent oficial que es dedica això, a la venda de rellotges de segona, tercera mà, quarta mà, i ja es troba rellotges del 1960, 1970 i coses d'aquestes.
4: I vas regatejar.
2: I n'hi ha que valen molta pasta i n'hi ha que ja han passat de moda, ningú els vol, i aleshores són els que...
3: Podem dir que
2: els que t'hi llences.
3: Són rellotges de fa temps, no?
2: Home, per això t'ho dic. Vale, ja podem anar. Ja podem marxar.
5: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
15: T'ha anat bé de gust la rutina?
16: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
15: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
19: El mantenim estable aquí, quiet, va!
5: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
20: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
5: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC+1 per commemorar la Diada. RAC1. Fent pinya, tots som un milió.
1: amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Lunes, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, el senyor Buigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que Google Maps és l'aplicació que té més futur.
1: Mi madre era d'un pueblo de al lado de Toledo, del puente del arzobispo.
2: Toledo está casi al lado de Murcia.
1: Entre Zaragoza, por ahí anda.
2: Ah, ¿Toledo queda arriba de Madrid?
1: Pues no lo sé.
2: Queda...
1: Tengo que ir al colegio otra vez.
2: Toledo queda al noreste de Madrid, ¿no? ¿Noreste? Pues tío, Google. Albacete el que queda... Es que no, ahora mismo no me cuadro.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda. Sigueu benvinguts. Ara mateix se'ns ha generat el dubte d'exactament on queda Toledo. Això ens ho aclarirà la nostra professora de guàrdia, Marta Cailà. Marta Cailà, bona tarda.
4: Hola, què tal?
3: Bon munt. Bueno, estem buscant per instruir aquest home exactament on tenim, on ens queda Toledo.
4: Toledo està a Castella-La Manxa, està a uns 70 quilòmetres al sud de Madrid.
5: Damunt.
4: No, damunt no. No confongui el personal. Al sud de Madrid.
5: Jo diria damunt.
4: A veure, ho acabo de buscar a internet.
3: Sí, home, és
4: no
3: que...
4: No crec que m'enganyi internet amb aquest tema,
5: eh? T'enganyen.
4: No, home, refiem-nos una miqueta, no?, de la informació que estic donant. Ara ens escriuran tot el temps. Que és típic que passi això. Que ens comencin a escriure.
3: Però no és més fàcil buscar el mapa i aleshores el mapa. Amb el mapa trobaràs
4: Toledo.
3: Jo he
4: posat, d'on està Toledo?
3: Clar, aquest senyor no sabia on estava Toledo, però veig que...
5: Mapa d'Espanya.
4: Està a uns 70 quilòmetres al sud de Madrid. Doncs creieu-me.
3: Doncs ja està.
4: Sí,
3: si ho ha explicat la Cailà, que és la veu de l'experiència, doncs és així. Senyor Virgili, avui m'han explicat que és les... No sé quina...
5: Les Mares de Déu trobades.
3: Això, no sé exactament què és el que vol dir això, les Mares de Déu trobades.
5: Ara t'ho explicaré. Això, a veure, la festivitat és el naixement de la Mare de Déu. Per entendre's.
3: Avui?
5: Avui.
3: El naixement, però no va néixer el 25 de desembre.
5: Això, Nostre Senyor.
3: Doncs avui... Ah, la Mare de Déu.
5: Sí.
3: Ah,
4: la Mare de Déu no és el 15 d'agost.
5: No, allò és l'Assumpció. Allò és quan puja el cel.
4: Ah, perdó.
5: És que no sé.
4: Portem una mica d'embolic,
5: és horrorós.
3: Sí, no. Per això ho tenim a vostè.
4: Ara comença el... Podem anar a escola religiosa.
5: Ara comença... Exacte. Ah, aquest és el...
3: Sí, podem anar a escola religiosa i de tant contingut ens va...
5: Ho barregeu tot.
3: Ens va rebosar per les orelles i l'hem perdut el contingut. De tant contingut religiós.
5: Sí, i per això passa el que passa. Total. Bueno, és igual. Se celebra tot avui les Mares de Déu que es van trobar a posteriori.
3: Sí, les Mares de Déu es van trobar.
5: Les imatges. O sigui, quan va haver la invasió sarraïna a la península...
3: Hòstia, noi, cada cop m'ho posa tot... Cada cop m'ho posa més espès.
5: No. Tu te'n recordes que hi va haver la invasió de l'any?
3: Jo, que m'he... Ah, bueno, sí, clar, és que em diu, jo me'n recordo, jo no hi era. Vull dir, a veure, que ho vaig estudiar,
5: però, ho has estudiat.
3: Sí, la invasió de l'Andalus. Bueno, la invasió de l'Andalus. Que va venir els musulmans, sí, que van arribar fins a dalt.
5: I fins a Narbona van arribar, fins a Narbona.
3: Sí, això sí que... Bueno, no ho recordo, però ho recordo bé estudiat, sí.
5: I després hi va haver la Reconquesta.
3: La Reconquesta.
5: Quan hi va haver la invasió, molta gent que ja tenia...
3: La invasió de què? Dels musulmans?
5: Sí. Jesús.
3: Bueno, vostè,
5: aleshores, molta gent que tenia les imatges les van amagar. I després, clar, allò es va perdre, ningú no se'n recordava, perquè van passar dos o tres segles, o quatre, a més es sapiga cada lloc diferent.
3: Les imatges de les Mares de Déu.
5: Les imatges de les Mares de Déu. I llavors, quan van tornar a fer la Reconquesta, llavors...
3: Les van trobar.
5: Les van trobar, però de maneres miraculoses. Que aquesta és la gràcia.
3: Bueno, van anar on les havien deixat i les van treure.
5: No, perquè no se'n recordava ningú ja. No se'n recordava ningú.
3: Bueno, però això es deixa, perdona, es deixa una nota...
4: Sí,
3: es diu,
4: sí,
3: com, es no, nota. Com els tresors, sí, perdoneu.
5: L'any 800, l'any 800 deixaves un paperet.
3: No, deixes un paperet
5: aquí, amb una indicació de
3: on estan les Mares de Déu.
4: El
3: per
4: mapa
3: si algun
4: de
3: dia...
4: les Mares de Déu.
3: Exacte.
5: Home, bueno, total.
3: No, és més creïble que es van produir uns miracles.
5: Bueno, la de Montserrat, que antes antes de fer la patrona sí. de Catalunya, que va ser el 1881, se celebrava avui, la Mare de Montserrat, es va trobar en una cova, hi havia una llum terrible, uns pastors van dir que hi ha una llum, hi ha una cosa, i va anar...
3: I era ella amb un frontal.
5: Això no fa gràcia, eh?
3: Home, com que diu que hi havia una llum, m'imaginant la Verge de Montserrat amb un frontal a la cova. Bueno, però és el que està dient.
5: Sí, un frontal...
6: No me chilles que no te veo.
5: És que, a veure, nostre senyor, per força t'ha de castigar, perquè és que ets
3: mala persona. No, o sigui, de tant en tant ja m'ha castigat, ja. No es pensi que tot sempre és alegria, sap?
5: Per cert, per cert.
3: No, m'ha enviat senyals, m'ha enviat senyals.
5: Ara... perquè t'endressis
3: sí,
5: una mica.
3: Sí, no, ja estic endreçat.
5: No endreçat bueno, i redreçat.
3: Total.
5: Total. Acabi. Que, per cert, que no ho havia explicat mai, sí. que contra els incendis dels boscos, la Mare de Déu que s'ha de resar ha molt sonat,
3: Vol dir que la podem portar davant del foc i...
5: Jo, no, jo per seguretat...
3: Sí, no jo crec que no seria la millor idea, però...
5: Resar, sí.
3: Si la situació és límit, doncs portes la Mare de Déu i si la cosa es complica, doncs miri, la llences.
5: T'explico. Per exemple...
3: No, vull dir que...
5: A què la llences?
3: No vull dir que si la situació...
4: Que
3: tu portes la Mare de Déu.
4: Gros,
3: no, i aleshores, hi ha el moment que el foc se't tira a sobre i no fa l'efecte d'aturar el foc, doncs dic, la deixes i marxes.
5: Però tu, no has de, però tu no has de deixar la Mare de Déu.
3: Home, no, escolti, primer sóc jo que la Mare de Déu.
5: No, senyor, primer és la Mare de Déu. Després hi ha la Mare de Déu del Port, també és una Mare de Déu trobada, que es va trobar...
3: Del Porc?
5: Del Port. Del Porc, no!
4: Acabat amb T,
3: de Tarragona. Perdó, havia entès una Mare de Déu que era del Porc. Que no fos de la gent que es dedica al...
4: Els ramaders.
3: No, exacte, la indústria del porc, que n'hi ha molta aquí a Catalunya.
5: Si hi ha una persona que es pot dir porc, una senyora, una senyoreta...
3: Per què no? Està ple de porcs, eh? Més que anar a sortir del portal de casa, i jo ja li puc assenyalar 4 o 5, només sortir de casa.
5: No fa ni un quart que hem començat i estic amagançament tremendo. Es va trobar amb una cova aquí a Montjuïc, la Mare del Port.
3: Després, sí. A Montjuïc?
5: A Montjuïc, amb una
3: del
5: cova.
3: Del Port.
5: Del que... Port.
3: Bueno, doncs pues digui-ho amb T. Del Port.
5: Port. Port! Per la mort de Déu. La Mare del Pi. Saps la Mare del Pi?
3: Sí, d'aquesta al Pi, a la plaça del Pi.
5: A la plaça del Pi.
3: On la van trobar? Al metro?
5: Allí no hi havia
3: cova.
5: Res. Allí no hi havia res. Hi havia quatre herbots i quatre... Hi havia un pi. Hi havia un pi gros i un pescador va dir al pi, calla, que tinc aquí una mica de llenya per fer barca. Va tallar el pi i va sortir la Mare de Déu. Allí, entre les arrels, van trobar la Mare de Déu del Pi.
4: Tot això és molt estrany.
5: La Mare de Déu del Roure, a Pruit, que la van trobar...
3: On la van trobar?
5: A dins,
3: a dins
5: roure.
3: Un roure.
5: A dins del roure.
4: Pues, a dins dels arbres?
5: Sí!
4: Però no veieu
3: sí, clar,
4: que
3: no serà un... dins un moble,
4: però
3: Caila.
4: Però no veieu que això és molt estrany.
5: No, perquè els arbres a vegades fan com una mena de com de forat que ho pots amagar dins sí, i aleshores tot allò va creixent i no passa res. I això es troba, això ha passat més d'una vegada. La Mare de Déu de la Llet es va trobar a dins d'un pou al carrer Robadors, fixa't. La Mare de Déu del Roure, que deia això de Pruit, sí. La Mare de Déu del Món, bueno, saps la Mare de Déu del Món? Que és molt que no és anat mai, la Mare de Déu del Món?
3: No hi he estat mai.
5: No has estat mai a la Mare del Món.
3: On és això?
5: Entre la Garrotxa i l'Empordà, no, que és una muntanyeta que no és preciosa. Pues no. Allí és on Verdaguer va escriure el Canigó.
3: Pues miri, encara m'ho posa pitjor. No, encara
5: doncs hi havia un bou. Malament. Hi havia un bou que estava...
3: La Mare de Déu del Bou.
5: Del món.
3: No, què hi té a veure un bou?
5: Perquè hi havia un pastor amb uns bous que pasturaven per allà i un bou anava tossant allí amb el cap.
3: Amb tos. Tossegant.
5: No, el tos és el cap del bou, entre les dues banyes, allò se'n diu tos. Llavors tossava, és a dir, picava amb el cap allí. I llavors van trobar la Mare de Déu. Jesús, Maria i Josep. I després ja, a baix, una mica més a baix, hi havia un monestir, que ara em sembla que són runes o no sé com està allò, hi havia la Mare de les Aluges. Aluges!
3: Home!
4: Home.
3: El Xavi Aluges!
5: El Xavi Aluges!
3: El Xavi Aluges!
5: Que bravo!
3: Sí. I aquesta on la van trobar?
5: Aquesta la van trobar amb una cova.
3: També. És que totes les troben en coves,
4: O en arbres, o en coves.
5: Una mica més avall d'això. Per cert, a la del món m'he descuidat de dir una cosa molt important.
3: Molt.
5: Les noies que s'hagin de casar, que vagin fins a la Mare del Món, i tirin una agulla de cap. Agulla de cap.
4: Molt normal, això.
5: A l'altar.
4: A l'altar.
5: Des d'on estiguin, quan el capellà...
3: I quin és l'objectiu?
5: A la missa, si pot ser,
3: I quin és l'objectiu?
5: Que es casaran.
3: Ah, val. Però ja hauríem acabat, no?, de repassar
5: això
3: les...
5: Això de Luges, per cert, que és un nom germànic que vol dir salut, eh?
3: Ah, mira, és que el Xavi Alujas té una salut de ferro, eh?
5: La Mare de Núria,
3: que
5: me'l descuidava.
3: Totes elles avui celebren la seva festivitat.
5: Un brau, un bou gros, com un toro, saps?
3: Sí.
5: Va fumar a terra una paret i va sortir la imatge de la Mare de Déu de Núria amb l'olla...
3: Al cap.
5: A mi això, és que aquestes brometes que fas...
3: Bueno, és que a veure, dic per...
5: Sant Gil, que és qui va... Sí. Qui va...
3: Bueno, però, que, però a quina hora que acabem?
5: Calla, deixa'm explicar. I Meritxell... Quina ha tocat?
3: L'hora que acabi, és l'hora que han tocat.
5: Hi havia un pastor, sí, que era en ple Dia de Reis, eh? Sí. Un pastor que anava cap a Canillo i diu, què passa aquí? I va trobar una gavarrera. La gavarrera és un arbust que fa roses, la rosa silvestre. La primera rosa que va existir al món és de la gavarrera. No fa riure això.
3: No, és que no, ja no podem més.
4: Ens explotarà el cap.
5: Doncs el pastor, el pastor aquest endurà. Aquest pastor... Prou! Aquest pastor andorrà va trobar, sota la gavarrera, va trobar la imatge de la Mareu de Meritxell.
3: Molt bé.
5: Bueno. I la del claustre de Solsona, tu que has estat a Solsona.
3: Sí, preciós, el claustre.
5: Doncs hi ha la Mareu del claustre, sí, ja l'he conegut senyores que es diuen claustre de cognom.
3: Interessantíssim.
5: La van trobar amb un pou.
3: Amb un pou.
5: Tu m'has dit, expliqui'm lo de les Mareus.

0: il·lustraria amb un pensament els dies que tingui a bé d'acompanyar-nos.
1: Perquè així la gent també aprengui alguna cosa d'aquest programa.
0: Doncs miri, això està bé. Sí, perquè la turra que ens ha fotut el senyor Virgili hem quedat realment amb el cap cremat.
1: Va, tinc una frase per avui.
0: Vinga,
1: la frase d'avui és la següent.
0: Atenció,
1: aprendreu.
0: Sí.
1: I és certa, no es pot, és indiscutible. Sí. La vida és allò que passa mentre no estem morts.
0: Sí,
1: indiscutible.
0: Sí,
2: però aquesta és seva?
1: Bueno, està
2: o l'ha copiat?
1: No, aquesta és meva, aquesta no existeix. Aquesta és meva. La que va dir John Lennon és la vida és allò que passa mentre fem altres coses. Que no és certa, perquè quan no fas altres coses la vida també passa.
0: Sí. Ah, per tant, vostè ara està, està tirant per terra la històrica frase de John Lennon.
1: John Lennon hauria d'haver dit la vida és allò que passa mentre no em foto un tret quan surto d'un edifici.
3: Escolta.
1: Aquesta és la frase que hauria d'haver dit ell. Concretament, eh? Vull dir que això és indiscutible, també.
4: Esclar.
1: Sí, que aquí es va equivocar una mica. Aquelles senyores rodones, no sé si estaven ben graduades, perquè no hi veia gaire.
4: Que era la Yoko, la morta? Sí. La morta era la Yoko.
0: Sí, va haver un canvi de persones. No, sí. Va dir que m'agrada aquest concepte d'agafar una frase i vostè donar-li...
1: Fer-la correctament.
0: De fer-li la correcció.
1: Sí.
0: Per tant, ens quedem. La frase incorrecta, la que va dir John Lennon...
1: La vida és allò que passa mentre fem altres coses, perquè quan no fas altres coses també passa. Això és un error.
0: Està clar.
1: La vida és allò que passa mentre no estem morts.
0: Molt bé. Doncs, dit això, Mònica Folquet, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Bé, molt bé. Un aplaudiment per la Mònica.
2: Mica estavordida. Estavordida amb aquestes explicacions.
0: Avui portes una brusa que sembles del segle...
5: A veure què diràs,
0: Anava a dir de la cort de Lluís XIV.
5: Sí.
0: Allò...
5: Ambulants.
0: Mira. Una de...
4: Sí, sí. Volants.
0: Sí, sí, una de volants.
4: Preciosa,
0: no sé si trobaràs el paper. Però bé.
4: Estàs preciosa.
5: Està molt guapa.
0: Sí, sí. Et falta la perruca i...
5: Perruca, ja en tinc, de cabell jo.
0: No, la perruca blanca. Perruca blanca i empolvada, tota blanca, amb una piga vermella, i ja estàs a la cort de Lluís XIV, Lluís XVI i tota aquesta gent.
5: I tu ets el rei.
0: Jo tinc la guillotina preparada. Que sóc de la... Ja sóc dels revolucionaris, de la revolta.
4: Què dius, ara?
0: Sí, home, sí, de la...
4: Però allò,
0: de la...
4: allò va acabar molt malament.
0: Sí, doncs per això dic que, miri, que o ho fem bé o acabarà malament, A veure, vaig a provar la guillotina.
4: A veure.
0: Si funciona. A veure. Perfecte. Va, sí. Ja podem començar.
4: I poseu oli de tant en tant.
0: Sí, sí, la poso a les lujas. Vale, va. Espanya, que no es podia saber, s'ha desplomat a l'informe PISA amb els pitjors resultats de la història.
6: Sí, l'Estat se situa per sota de la mitjana de l'OCDE, també de la Unió Europea, en les tres competències analitzades. Matemàtiques, lectura i ciències. El retrocés és d'un curs sencer, excepte en lectura, i gairebé d'un curs sencer en matemàtiques. De fet, el nivell de comprensió lectora cau a tot el món, excepte al Japó.
4: Fixa't.
6: Ho dirà cada vegada? Home, si cada frase ha d'anar dient fixa't, home, és una mica pesat.
4: No he dit res. Jo no he dit res. Jo només dic que fixeu-vos el que estàs dient. Que
1: a mi em va bé, a mi em va bé que ho digui.
4: I fixa't que al Japó, amb aquelles ratlles que fan...
1: Com vol dir?
4: Ho entenen,
1: El què?
4: Al Japó.
1: Però de què parla ara, vostè, ara?
4: De la comprensió lectora.
1: Ah, va.
4: Els japonesos escriuen amb ratlles.
1: És que només sentia fixa't.
5: Clar.
1: Jo pensava que havia...
4: Ah, no ho entenia, el que deia ella.
1: No, l'altre no ho sentia, no ho sentia. Vostè ho tapava i em quedava només amb fixa't. Pensava, mira, aquest moment de programa no m'acaba d'agradar. Però, bueno, si ho fa el Clapés i ell està convençut de que està bé i l'audiència va bé, doncs no m'hi ficaré. Fixa't i mira.
6: Els analistes de l'OCDE atribueixen aquests resultats, aquesta falta, aquest nivell tan penós de comprensió lectora, a l'ús dels mòbils i també, en certa mesura, però menor, a la intel·ligència artificial. A Catalunya, els resultats no són comparables amb els de les últimes proves per l'incompliment del departament amb els criteris a l'hora de seleccionar els alumnes, però la consellera Niubó ha reconegut el desastre i ha plantejat al món a recul una proposta per posar-hi remei.
7: Ens preocupa molt el tema de la lectura. Tornem a les lectures obligatòries, és a dir, busquem referents.
8: Seria partidària?
7: Si em preguntés a mi, seria partidària. Però a vegades hi ha molts tabús a l'educació. Per això jo dic, hem de tornar a parlar de coses que semblaven o que semblen tabús encara. Fins i tot a dia avui segurament hi ha molta contestació a tot això. Però veiem què ens està passant, no?
8: Ho pot fer Catalunya de decidir fer lectures obligatòries?
7: Ho podríem fer.
4: I antes te feien a la classe lectura. I un començava a llegir una història, el que fos, un cuento, el que fos, i després el mestre deia, pues venga, clapés, sigue tu. I llavors tu havies de seguir la lectura. I després deien...
1: Això em deien que feien, sí.
4: Oiga, siga usted. I llavors tu havies de seguir la lectura.

0: Això? Jo quan acabava...
1: Andreu Alte, eh?
0: Sí.
1: Andreu Alte havies d'anar llegint. Lectura, se deia.
0: Jo crec que quan feia campana i quan parlava amb els nanos que havien anat al col·le i tal, em deien que feien això, sí. Que no estava tot el dia al bar, jo al costat, i quan sortien els nanos parlava amb ells, què, com ha anat? I em deien això, que és bo que això es feia, sí.
1: Vostè quant de comprensió lectora, com va?
0: No.
1: Eh? Perdoni?
0: Que no sé què em diu.
1: Que em deia res.
0: Comprensió que de què?
1: De llegir.
0: Quina lectora? És que no
1: de llegir, el que vulgui.
0: Ah,
1: el full parroquial, el que vulgui.
0: No sé, si ho llegeix un altre i ho explica, bueno, que ara...
1: Ah!
2: Però el problema que va d'explicar
3: el
2: que ha dit la consellera...
3: Els alumnes de 15 anys tenen problemes per entendre textos a partir de les 400 paraules, perquè
1: fixa't.
3: És a partir d'aquest moment que baixa en picat
1: fixa't.
3: La seva capacitat per mantenir l'atenció.
0: És que no hi ha res que necessiti més de 400 paraules, per explicar, t'ho dic ara. I això, l'informe aquest de la pizza, jo trobo que, aviam, jo costa de creure, perquè s'està menjant molt, els nanos, el nivell de pizzas que es foten és elevat, eh? I foten, vull dir que això ho tenen bé, estan ben alimentats, pizzas, donetes i bolleria de tope.
1: Sí.
0: I vull dir que els tios, això...
2: Estem parlant de pizza.
0: I jo crec que som un dels millors...
4: Pizza, no.
0: Pizza.
1: De la Torre Torta.
3: Sí. En tot cas, Toni, si et sembla...
0: Que això també és una cosa, perdoni, però això de... Clar, jo trobo bé, que és un desastre aquest informe, perquè és un desastre, que posin doncs, com a símbol un edifici que està tort. Jo trobo bé. Però jo trobo que encara haurien d'anar més enllà. Ja haurien de fer informe edifici nuclear Txernòbil, perquè... Difícil que sigui més catastròfic, saps? O aeroport del Castelló, per exemple. Seria això, ja seria catàstrofe total. Jo aniria més enllà, perquè ja es queda curta la cosa amb la catàstrofe que es veu.
1: Molt bé.
3: En tot cas, Toni, per exemplificar el desastre d'aquestes dades de l'OCDE, si et sembla, recordem aquell magnífic reportatge que va fer l'Estadella el dia que preguntava sobre l'Holocaust i els camps de concentració.
5: Home, i tant. Jo vull preguntar-vos a vosaltres, que sou joves, si sabeu què és l'Holocaust. Tu saps què és? No. Què t'inspira aquesta paraula? Què creus que pot ser?
6: Holocaust, ni idea, no ho sé.
7: És lo de que se cremaven unes persones a una fàbrica, la Leuwenhoek.
5: Ojo, la professora, tu ara mateix, què n'opines ara mateix d'això?
8: M'he quedat a quadres.
2: Però la professora de quina assignatura és?
8: Història de l'art.
7: Es cremaven perquè els queien malament.
5: A veure, per aquí, tu saps què va passar, que era l'Holocaust, tu ho saps?
7: Hi havia un coronel que disparava amb un Franco.
5: Si disparava amb un Franco, un coronel?
7: Sí, des de la seva casa, a un camp de concentració.
5: Però això no has vist tu?
7: A una pel·li.
5: Què n'opines? Quina nota els hi posaries ara?
8: Pues un 0,2.
3: Aquests eren alumnes de batxillerat, però entre els universitaris també déu-n'hi-do.
5: Quants en teniu?
9: 19.
5: 19 i?
9: 20.
5: Vale, vosaltres què sabeu de l'Holocaust?
9: Bona pregunta. El Harry Potter, no? Ja està.
5: Oh, que Harry Potter? Què?
9: No tinc ni idea, de veritat. O sigui, acabo fent examen de 4 hores, ara no se m'ocorre res.
5: Això del Harry Potter, com que t'ha vingut?
9: És que em sona un munt de les últimes, saps? Però ara mateix...
5: Tu no voldràs dir un Horocrux?
9: Ai, jo.
5: Ja has confós Holocaust amb un Horocrux, vale.
1: Mare de Déu.
2: Bé, li preguntarem què en pensa i quina anàlisi ens fa de l'informe PISA el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Bueno, què li ha semblat aquesta catàstrofe de l'informe PISA?
10: Sabeu què em recorda a mi això de que Catalunya no tingui resultats fiables per un error?
9: No ho sé.
10: Em recorda quan el professor et demanava entregar un treball a l'escola i tu no l'havies fet. I què deies llavors al professor? Què li deies? Què és el que li deies? Li deies que l'havies fet i que estava perfecte, que era un treball de Déu, que era perfecte, que era meravellós. Però que quan l'estaves guardant a la carpeta, el teu gos te l'havia pres i se l'havia menjat. Se l'havia cruspit. I quan passa això, el professor t'acaba posant un 0, oi que sí? No s'ho empassa. I això és exactament el que ha passat amb les proves PISA. Ens diuen que els resultats no es poden veure perquè se'ls ha menjat el gos. Però la realitat és una altra. La realitat és que ni la Generalitat ni el Departament d'Educació han fet els deures. Per tant, s'han endut un 0 patatero.
2: Gràcies, professor Xavier Sala i Martín. Anem amb la vaga de mestres, perquè avui, Mònica Folquet, tenim vaga de mestres. Com ha anat aquesta convocatòria?
3: Doncs mira, segons el departament, ha xifrat el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que a les 5 de la tarda hi haurà noves dades per part del departament. I, com sempre, no hi ha unanimitat en les xifres i l'USTEC parla d'un seguiment del 30%. La jornada ha començat amb talls de carreteres al matí, les rondes de Barcelona tallades, la C-58 a Sant Quirze del Vallès, la P7 a Granollers, la C-60 a Argentona i també s'han fet talls a la Gran Via de Barcelona. A Tarragona els professors han intentat tallar els accessos al port i a l'autopista, però els Mossos els han barrat el pas. A Girona centenars de docents han desfilat pels carrers principals de la ciutat i han estat fent assemblees fins al migdia. La protesta ha anat sobre els horaris previstos i sense incidència. A Lleida els moments de més tensió s'han viscut a les 9 del matí, quan els mestres han tallat les vies del tren d'alta velocitat. Pel que fa a les manifestacions, a Barcelona la Guàrdia Urbana calcula que hi havia unes 1.800 persones, a Tarragona uns 500 docents, a Girona 650 i a Lleida poc més d'un centenar. Podem dir que el seguiment no ha estat massiu. Les principals reclamacions dels sindicats continuen sent abaixar les ràtios, un millor finançament i també la millora de les condicions a les aules per fer front, per exemple, a les altes temperatures. Escoltem els portaveus de l'USTEC, CGT i Intersindical.
4: Els treballadors i les treballadores de l'educació continuen patint les mateixes mancances, continuen sense tenir els recursos per tirar endavant la seva tasca educativa. Els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
11: És per això mateix que avui som al carrer, president, per exigir-li al seu govern que faci el favor de respectar el dret de l'educació dels infants i joves d'aquest país d'una vegada per totes.
3: Tots els partits assenyalen el fracàs del departament en la gestió d'aquesta crisi i alerten que el sistema fa aigües, però tot i el daltabaix evident en el sector educatiu, la consellera Niubó no es planteja plegar, ho ha dit aquest matí al Món a RAC1.
12: No plego perquè segurament seria el més senzill, no? La responsabilitat en moments complexos, doncs segurament és el que un doncs més fàcilment li sortiria. Jo tinc molt clar quin encàrrec tinc i tinc molt clar quin és el sistema educatiu que volem i, per tant, la meva obligació, la meva responsabilitat, mentre tingui la confiança del president, serà treballar en això.
3: Niubó manté que s'han atès la majoria de les reivindicacions del professorat i aposta per continuar negociant. La consellera ha anunciat un gran debat amb tota la comunitat educativa que també inclogui les famílies.
2: Doncs, parlant de com està el país, compta amb el que pot passar en les properes hores, perquè després de superar els 40 graus en ple setembre, Mònica, el Meteocat emet per demà alerta vermella de nivell molt alt, ara ho explicarem, per intensitat de pluja.
3: Sí, nivell 5 sobre 6 a 4 comarques del litoral i prelitoral central.
2: 5 sobre 6.
3: El servei meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 i les 12 al Baix i al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, mentre que es preveu que plogui arreu i que baixin les temperatures de manera sostinguda. Ara li preguntarem al Martí. Els xàfecs aniran acompanyats per tempesta i és possible que d'algun fenomen de temps violent. També hi ha vist groc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores. Es poden registrar 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les mateixes comarques que hem comentat i també al Vallès Oriental, al Ripollès, al Berguedà i al Solsonès.
2: Bé, deixeu-me dir que ara mateix tenim en directe una roda de premsa de la Conselleria d'Interior. Per tant, serà que allò que es diu no serà que no hi ha alertes. No sé si la tenim ara mateix en directe.
13: L'àmbit de salut no essencial i no urgente.
2: Ara mateix ja està fent l'explicació en castellà. Ara, tot seguit, us farem un resum, però abans, Martí Oliveres, bona tarda.
14: Bona tarda.
2: A veure, exacte, demà certament entrem en aquesta fase de, podríem dir, d'alerta màxima en algunes comarques. Què és el que pot passar?
14: Sí, en algunes comarques sí, atenció, a partir de la matinada. A partir de les 2, 3, 4 de la matinada és quan comença la part més forta, la part més intensa d'aquest episodi de pluges, que a la costa i prelitoral entre Barcelona i Tarragona pot deixar alguns aiguats.
2: A partir de les
14: 3-4 de la matinada,
2: costa i prelitoral.
0: O sigui que al matí es pot fer rafting al matí pel Tibidabo, les baixades del Tibidabo, perquè jo preparo sempre...
14: Potser el Tibidabo no, potser si baixa més al sud, sí.
0: Vale, ja preparo perquè tinc carcasses de cotxes que les poso al revés I la, si voleu apuntar-vos a la matrícula, no. Pues, vull dir que organitzo ràpid. No, però no amb cotxes, que hi ha gent que posa el cotxe seu i el fa baixar cap avall de les rieres. Sí, això del Maresme sí. Ho fa molt. Sí, no, no, jo agafo una carcassa, agafo d'això de cementiries de cotxe, poso al revés, sí. Més faig uns rems amb fustes de palers i tal, i el casco de moto i cap avall.
14: Ja.
0: I sí, sí.
14: Ja.
0: Tenim...
2: Em recorda vostè sí, sí. Aquelles curses que, sí. Fa la, que fan la Red Bull, que és curses
0: sí,
2: totalment...
0: Sí, el cotxe loco.
2: El cotxe loco, exacte. Doncs vostè fa el rafting loco.
0: Sí, sí, eh? Rafting loco en aquests moments. Sí, sí, cada vegada n'hi haurà més d'això, eh?
2: Sí?
0: Amb l'aigua, sí, que n'hi haurà més.
14: Sí, tant,
0: i
14: tant.
0: Sí, sí, això fotré d'or.
1: A veure, llams i trànsitos.
14: Sí. I poder calamar-se vent.
3: A veure. Aquesta roda de premsa de la consellera d'Interior ha anunciat que se suspenen les classes demà per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental.
2: O sigui, avui vaga.
3: Al Garraf.
2: Demà suspenem les classes.
3: Però no tot el país, de moment en aquestes comarques.
2: Però bueno, o sigui, el curs... Després l'informe PISA fa pixar de riure, perquè, clar, o sigui, a mi em sembla molt bé, però vull dir que és, comences avui, vaga de professors. Demà algunes classes que ara repassarem, suspeses. I ens n'anem el dijous. Per què em mires amb aquesta cara?
3: No, t'estic escoltant, home.
2: Que fas una cara que com si anessis a fotre una hòstia.
3: No,
2: no sé. I després, dijous, que seria el dia lectiu, i ja divendres és la diada, sí, sí. I ja ens anem a dilluns.
3: A la setmana
2: dilluns,
3: vinent.
2: I dilluns pot venir pues, un tornado, vull dir sí. Que clar...
3: Però aquí... estaria, o sigui, amb la previsió de pluges que hi ha, que deia sí. El Martí,
2: no, ara repassarem, a veure, suspendre? Podem repassar la... Anem a repassar si vols, el que ha dit la conselleria.
3: Podem escoltar la consellera
2: sí,
3: per l'OM?
2: A veure...
15: reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials.
2: Fixa't.
15: Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, fixa't. Universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: Fixa't, però demà no jugo a Barcelona.
14: Sí, sí, demà al vespre. Sí,
2: aquí?
14: Sí.
2: Sí, però aquestes mesures són per...
14: Pel matí.
2: Ah, que
14: és
2: no,
14: per avisar.
2: No enredi la troca. Ja costen assabentar-nos. Només falta vostè anar fent preguntes.
1: Jo pregunto pel que m'interessa.
2: Sí, però si pregunta pel que li interessa, pregunti per altres coses.
3: Jo tornaria a dir els llocs on se suspenen les classes. Estem parlant de Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès. Vol
14: sí,
3: dir que la resta
14: tant l'Alt
3: del país,
14: com el Baix Penedès.
3: Alt i Baix Penedès. Vol dir que la resta del país, en principi...
14: Exacte, és una situació més tranquil·la.
2: Tal com està el país, ara que acabeu de dir on se suspenen les classes, hi ha molta gent que no sap on correspon.
3: Home, però la gent que viu al Penedès sap que està al Penedès,
2: bueno,
3: no?
2: Bueno, la gent que viu al Penedès, jo crec que el nivell és tal que hi ha molta gent que viu al Penedès i no en té ni idea.
3: Home, vols dir?
2: Escolta, Cailà...
3: Jo crec que sí que saben que...
2: Surt pel carrer i pregunta a les comarques.
3: No,
0: sí, però
3: jo
0: crec la seva,
3: que...
0: la seva mateixa...
3: La seva pròpia, jo crec que
2: jo,
3: sí.
2: Mira, jo perquè no hi ha l'Estadella per aquí. Si no el feia baixar, a preguntar a quina comarca, de quina comarca és la gent.
3: De quina comarca ets?
1: Però ara, per exemple, posem el cas. Baix Llobregat, al costat és... Barcelona està al costat del Baix Llobregat.
3: Sí.
1: Barcelona tocarà o no tocarà res?
14: Oh, demà pot ploure molt al matí Barcelona, però no és aquesta comarca, perquè tenim l'avís taronja, però l'avís vermell és Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i Garraf. Per tant, aquestes zones, aquestes comarques, és on hi haurà aquesta suspensió de classes.
0: Escolta
14: pel
0: una cosa,
14: risc aviam,
0: si la classe és de ciències naturals, també s'ho espera, perquè clar...
14: Podries aplicar, no? Que... Seria una activitat pràctica, vol dir.
0: Clar,
14: està bé.
3: Per tant, això serà al matí...
2: Però vostè dona la raó i no sap ni de què.
0: M'ha donat la roella a mi. Jo he dit que si les classes són de...
2: És que s'assembleu dos tontos muy tontos. A veure si podem centrar-ho.
3: Si això és al matí, Martí, després, de cara a la tarda i al vespre, què ens espera?
14: A partir del migdia, 12:01, treva. S'acaba aquest episodi d'aiguats en aquesta zona més poblada i més afectada. No vol dir que deixi de ploure, perquè a la tarda pot tornar-hi cap al nord, comarques del Prepirineu, Berguedà, Solsonès, Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, i cap al tard, a partir de la segona part del Barça, podrien tornar alguns ruixats a Barcelona. Fa de mal dir.
2: No passa res, perquè no hi ha lloc millor que mullar-te al Camp Nou, que a més... Bueno,
1: ho fas pel país,
2: com que estàs tan apretat els seients que han fet, no et toca l'aigua.
1: No toca l'aigua.
2: Perquè estàs tan apretat un de l'altre que l'aigua et rebota. O sigui, és impossible que penetri entre la persona i persona.
3: Quedes protegit.
2: Que les mànigues i els pantalons queden seques. Perquè estàs a pressió. Quedes,
0: ja no, et fa més petit,
2: clar.
0: I això amb menys probabilitats de mullar-te.
2: Exacte. Això ja ho notareu vosaltres quan demaneu a l'estadi.
3: Veu que insisteixi, tornem a dir les comarques.
2: No, no. fas, què
3: aquesta
2: fas?
3: És la informació.
2: Però torno
3: important
2: a repetir. Jo ara li demanarem a l'Estadella que vagi a donar un tomb per Barcelona i que li pregunti la gent de quina comarca correspon.
3: Jo poso la mà al foc.
2: Jo poso la mà al foc, que hi haurà un tant per cent elevat que no ho sabrà.
3: Jo
2: o sigui, ara tu
3: sí
2: fas les comarques i la gent no entén... A banda que la gran majoria... O sigui, hi ha un tant per cent que ni se n'assabentaran de les alertes ni de tot això. Demà hi haurà
1: no
2: un munt de gent...
1: Ser,
2: demà hi haurà un munt de gent que portaran els nens a escola, tot i que les escoles han estat cancel·lades. Vull dir, bueno, és que...
1: En aquestes comarques, no en totes.
14: Exacte.
1: Bueno, o Barcelona també.
14: No.
2: A veure, pot deixar...
14: Ja ho hem dit. Alt i Baix
2: vostè
14: Penedès.
2: Vostè també? Vostè, què li passa?
14: Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
2: Ho acabem de dir.
16: Sí. I la segona part del Barça.
14: No, la segona part del Barça pot ploure, però és poc probable que durant el partit del Barça plogui. És poc
2: alguna cosa més que hagi dit a la conselleria, que hem vist un desplegament que,
1: sí,
2: que era com si, sí, no sé, com si vingués un huracà?
3: Doncs mira, sí, que a banda de suspendre l'activitat educativa, esportiva a l'exterior i universitària, se suspenen els serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Demanen evitar desplaçaments no imprescindibles.
2: L'activitat sanitària...
3: No urgent ni essencial.
2: Però a on? A quin
3: lloc? A les comarques on...
2: Però,
3: clar,
2: però si tu, per exemple, tens cita al clínic i tu estàs en una d'aquestes comarques, hi pots anar o no hi pots anar?
17: Clar, és que és el que ens pregunta un
3: oient.
17: No,
3: perquè
17: els que som del Baix Llobregat...
3: No, eviteu desplaçaments no imprescindibles. Si tens una cita que no és... És a dir... Si no t'estàs morint i és una cita que pots ajornar,
2: home,
3: doncs...
2: Però no pots ajornar. Després te l'han d'ajornar i trigaràs dos mesos
1: sí,
2: més, eh?
1: Exacte.
2: Dir, clar, això
3: i una
2: no...
3: pregunta. O sigui, si sí tu...
17: Moment, que jo no sóc la consellera.
3: Però tu no se resoldràs aquest dubte.
17: Clar, vull dir... Vull dir, és clar, és que...
2: Venga. A veure, qui ha estat seguint aquesta roda de premsa? La Míriam Díaz, no?
3: Estàvem fent...
14: La Míriam.
2: Pues que vingui la Míriam, digues, ho expliqui.
3: Però, si tu ets del Baix Llobregat, ens pregunta un
2: oient... Estàs seguint la roda de premsa, doncs que vingui la Míriam Díaz i ens expliqui...
1: Però no t'enfadis, tampoc.
2: No, ho dic perquè això s'ha d'explicar bé. A veure, és que ara seriosament...
3: Seriosament. Sí, demanen evitar desplaçaments no imprescindibles d'aquestes comarques i que se suspenen, doncs això, els serveis, l'activitat sanitària no urgent. Si tu vius a Martorell, que és Baix Llobregat,
1: sí,
3: i tens una cita al clínic, et demanen que intentis evitar aquest desplaçament.
1: Exacte.
3: Per tant, mirar de canviar aquesta cita per un altre dia.
0: Si jo soc de Llobregat, però estic a Lleida, per exemple, també ho haig de fer-ho o no?
3: No?
0: No sé del lloc, sinó a l'estadi.
2: Em diuen
0: no?
2: que això no ha quedat aclarit,
3: no
2: a, la,
3: aclarit.
2: A la roda de
17: premsa. O sigui,
2: premsa.
17: Si algú, seguint l'exemple del senyor Buigas, algú és del Baix Llobregat
1: sí.
17: i treballa a Barcelona, això sí. és el que ens pregunta el Quim. Diu, què faig?
2: Bueno, doncs
1: no
2: ara...
1: es mogui de casa.
2: No, un moment,
1: casa.
2: No...
17: Perquè treballa a Barcelona, però ell és el Baix...
3: A veure, un moment. Si el Baix Llobregat ha de ploure a bots i barrals, suspenen l'activitat escolar i demanen evitar els desplaçaments...
1: Ah,
3: per molt que treballis a la Xina, si vius a Baix Llobregat, et demanen que evitis els desplaçaments.
2: Clar,
3: per tant,
2: tu et
3: quedes a casa. Escolta'm una cosa, no em diguis.
2: Home, mentida que no m'entenguis. A veure, la Míriam Díaz té alguna cosa a dir al respecte o tampoc li ha quedat clar. Menys que...
17: Veure, és que Míriam... la consellera no ho ha aclarit, diu la Míriam.
2: No, no, no,
17: us ho dirà.
16: Hi ha coses que no estan clares.
17: No ho han aclarit.
16: Si jo vaig néixer al Maresme, sí. però vist des de fa molts anys al Priorat...
17: No, escolti,
2: no, si ha d'enredar la troca, no cal que entri, eh?
17: Favor,
1: no
2: es
1: poseu nerviosos.
2: No, sí que ens posem nerviosos, perquè això ho hem d'explicar bé. A veure, Míriam, alguna cosa que se'ns escapi d'aquesta roda de premsa?
17: No, bàsicament, el que us he passat, no ha aclarit, no ha dit específicament queda anul·lada en aquestes comarques. Per tant, s'entén que si algú té una cita que queda anul·lada a tot Catalunya, perquè si algú té una cita d'aquestes comarques a Barcelona no es podran desplaçar, si han demanat a la gent que no
2: es desplaci
17: i han demanat a les empreses que es promogui el teletreball.
2: En aquestes comarques.
17: En aquestes comarques.
2: Val, veus, escolta, ha tingut que venir la Míriam Díaz per aclarir-ho, perquè,
1: no,
2: escolta,
1: no sabeu,
2: de veritat,
1: no
2: és que sort de la veu aclaridora de la Míriam, que ha estat seguint la roda de premsa. Doncs, escolta, ja està, jo crec que ja hem resolt la incògnita. Alguna pregunta més?
0: De dónde soy y dónde vengo. Aquell tenia raó. Què t'ho hauríem de posar?
17: Us aviso que estem rebent ja missatges dels nostres oients. Per exemple, ens escriu l'Helena. Diu, demà tinc revisió del meu fill de 6 mesos a Vilanova i la Geltrú. He trucat al CAP i em diuen que segueix tot igual.
1: Oh, però...
17: Aleshores, a veure, el departament ha fet una resolució que es publicarà en breu, on diu tots aquests detalls, i que seran unes normes que afectaran de 7 del matí a 5 de la tarda. Per tant, igual el CAP és que encara no
3: encara,
17: està assabentat.
3: I en aquestes comarques enviaran, ha dit la consellera, si enviaran un ESALERT, perquè potser amb una alerta d'aquestes especifiquen alguna cosa més.
17: Clar, jo l'he deixat de seguir el moment que he hagut de treure un tall, per tant, les preguntes me'ls he acabat perdent, però la nostra companya, l'Ona Pardo, que és allà, segurament doncs, podrà aclarir-nos aquest dubte.
2: Molt bé, vinga. Vale. Que entre la tercera periodista. Vamos pasando. Necessitem un regiment per aclarir què és el que ha dit. Pues aquesta roda de premsa tampoc ha estat aclaridora.
1: Si ho expliquessin bé des del començament...
2: Bueno, no sé, al final, uns per altres... Bé, farem un... Gràcies, Míriam, farem un parèntesi, intentarem acabar d'aclarir... Espera't, que tenim l'Ona Pardo. Va, Ona Pardo, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
2: A veure, preguntes que han sorgit...
1: dels oients.
2: Dels oients, exacte, dels oients.
17: Per exemple, dèiem, si una persona és del Baix Llobregat però treballa a Barcelona...
2: O té una cita mèdica a Barcelona...
17: O té una cita mèdica a Barcelona...
2: Millor que es quedi a casa, no?
18: Exacte. En teoria, et recomanen el teletreball, per tant, s'hauria d'intentar quedar a casa. Ara bé, si té una cita, és veritat... que les cites que es cancel·laran seran les que no siguin urgents dintre d'aquestes 5 comarques. Si la cita la té fora d'aquestes comarques no es cancel·larà, però sí que hauria d'avisar de dir, miri, hauria de quedar a casa, passa tot això, i hauria d'intentar desplaçar-se, però no se li cancel·laria com a tal.
2: Val, per tant, la cita, si tu tens una cita fora de la comarca, ets tu el que has de trucar, dir que tens la recomanació del govern, que has de...
17: Que t'has de quedar a casa.
2: Que t'has de quedar, o exacte, per aquesta alerta de pluges, i tu cancel·lar o canviar la cita. Una altra qüestió que ens plantejava més, si el govern, m'ho preguntava fa un moment la Mònica Folquet, enviarà un ESALERT amb aquestes pluges.
18: Sí, en teoria han dit que l'enviaran ara just quan s'ha acabat la roda de temps que l'havien d'enviar. Suposo que si no l'han enviat ja... estaria al caure avisant de totes les restriccions, concretament als veïns d'aquestes 5 comarques.
17: Més preguntes. El Jep diu, el meu horari comença a les 7, i com és lògic, i sóc abans. Per tant, si és abans de les 7, sí que es pot moure?
18: Sí, comença just a partir de les 7. De fet, ja ho deia, no es va intentar evitar la mobilitat durant aquestes hores, que és quan es preveu que les pluges siguin més intenses. Llavors, en teoria, sí que hi podria anar. Tot i això, entenc que haurà de tornar en algun moment. Per tant, la recomanació principal és, com sempre, la prevenció d'intentar evitar-ho als desplaçaments en la mesura que es pugui.
2: Molt bé, doncs jo crec que ja no ens queden més dubtes. No. Jo crec que queda prou clar. Sí. Ona Pardo, moltíssimes gràcies.
18: A vosaltres.
2: Bueno, al final ja ho hem resolt, ho hem aclarit. Sí. Per tant, aquests aiguats forts, Martí Oliveres, demà al matí.
14: Sí, matí, migdia. Des de les 7-8 fins les 11-12 és el moment de més pluja que coincidiria amb l'entrada a les escoles, d'aquí aquesta mobilitat, aquest perill.
17: I demà s'acaba o dijous continuarem?
14: No, en principi ja s'acaba, i de fet encararem el cap de setmana, dijous, divendres, cap de setmana, amb un temps molt tranquil, no hauria de tornar a ploure. Compte amb el vent, demà ja migdia tarda, vent de tramuntana, de mestral, i caiguda en picat de la temperatura demà. Demà sí que ja, per fi, deixem enrere aquest ambient tan insuportable, tantíssima calor. Avui la diferència respecte a demà pot ser de 15 graus al Pirineu i a les comarques de Girona. Avui s'està arribant als 39 graus a les comarques de Girona. Demà a aquesta hora, probablement al voltant dels 20-22-24. Per tant, una caiguda molt brusca.
17: No sé com afectarà tot això a l'aeroport,
14: Zona...
17: de Barcelona, Baix Llobregat,
2: bona reflexió. Sí,
17: perquè demà segurament hi ha molta gent en vols i veurem com afecta tot aquest episodi de fortes pluges als avions.
2: Molt bé, doncs Martí Oliveres, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
2: Marc Serra, bona tarda.
19: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Fem un minut de pausa i Marc Serra, que ens repassarà després de la gala ahir del
19: Catalunya
2: aixeca el taló, ens repassarà l'actualitat teatral, però no des del punt de vista empresarial, sinó des del punt de vista periodístic,
19: crític. Amb una persona que coneixem molt bé i ha fet un canvi professional que hem d'explicar abans d'explicar altres coses.
2: Però de qui estem parlant?
19: Roman, que no puc dir de la revista Paral·lelo.
20: Versió RAC 1.
21: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat
6: inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum i a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
20: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Com dèiem, anem a parlar de les xifres d'èxit del teatre català, que es van donar a conèixer ahir, moment històric, amb 4 milions pràcticament arreu de Catalunya. La majoria d'ells... tots asseguts veient el Mago Pop, però sí. Bé, això ho deixarem de banda.
19: La veritat és que sí.
2: Marc Serra, a veure, ahir la posada en escena, la inauguració de la temporada amb Catalunya aixeca el taló.
19: Al Teatre del Liceu, amb un guió del Sergi Balbel, on s'explicava com una família, una persona que es volia dedicar al món del teatre, sí, anava vivint diverses èpoques relacionades amb aquest art, no? El que també es va celebrar, aquests 4 milions arreu de Catalunya, amb un 41% d'espectacles representats en català. I com dèiem, al capdavant, el Mago Pop, un dels més vistos,
2: sí, sí.
19: Després el Fantasma de l'Òpera, el Hamlet del Peyu i l'Albert Pla,
2: que vam
19: tenir aquí a Barcelona fa molt de temps,
2: ah,
19: o L'amor venia amb taxi de la Cubana, que malgrat el seu director...
2: No,
19: el Jordi Milán sempre diu que les coses no van bé i que el espectacle no ha tingut èxit...
2: No va anar tan bé.
19: Jordi, sí que va anar molt bé, perquè és dels
2: més... No podem girar-lo perquè l'espectacle no podem girar.
19: No es podia girar. Ara esteu preparant un altre, eh?
2: Pels altres escenaris...
19: Ara esteu amb la cosina, la cosina, eh?
2: Sí, que estem per tot Espanya,
19: i ara vindreu aquí quan...
2: No, falta un any.
19: Repassarem aquest...
2: Estàs precipitant, però falta un any.
19: No, ja ve, ara de seguida. Heu estat a Bilbao aquest estiu.
2: No t'ho pensis, estàvem rodant l'espectacle.
19: Sí que ho estàs a Bilbao.
2: No estàvem a Bilbao. Volíem anar a Bilbao, però no estàvem a Bilbao.
19: A treballar una mica l'espectacle.
2: Vam estar puntualment a Bilbao.
21: No, ens hi porta un pito, més a més.
19: Sí, això també és veritat. Bueno, aquest moment històric del teatre català el repassarem amb el crític Roman, crític de capçalera d'aquest programa, que ja no... ja no està a la revista Paral·lelo. Aquesta és la principal novetat del Roman.
2: M'estàs parlant que Roman ha estat fitxat per un altre mitjà de comunicació?
19: Efectivament, i és ni més ni menys que un mitjà de comunicació que ens podria fer la competència, perquè ara treballa a la ràdio.
17: Què dius ara?
19: Sí.
22: Bueno, yo también estoy en una radio ahora, estoy en Radio Ciudad Bella, que se llama Barcelona Escenarios. Ahora me voy ahí, que empiezo a las 3 hasta las 5. Y bueno, ya llevo gente conocida, artistas. Bueno, llevé también al guardaespaldas de los musicales, que tuvo mucho éxito. Llevo, o sea,
19: guardaespaldas. ¿Al presentas tu programa, Román?
22: Sí, sí, es mío, sí, el título todo lo presento yo, haciendo el guión precisamente, con las músicas, porque a cada personaje le pongo una música y hago la presentación y todo.
19: ¿Pero cómo has dicho el programa?
22: Y una cosa, Barcelona, escenario, sale en directo, grabamos como en televisión, sale por Miami y todo, ¿no?
1: Fixa't, has de Miami.
2: O sigui, ho sale graven Miami, i ho enregistren i fins i tot surt per Miami.
19: Perquè, clar, com que s'emet a través de YouTube, de fet, ara està en directe, el Roman.
2: Ara el tenim en directe.
19: Ara mateix a Ràdio Ciutat Vella, Barcelona Escenarios, que crec que podíem punxar la missió, a veure què està fent.
23: Que podria també introduir-se en un musical, perquè
19: no,
23: no sabe interrelacionar entre interpretació i musicalitat. Mm-hmm. Tiene ese don, com Sagitario, que és un signo doble, dual. Es decir,
19: perquè el programa, a banda de parlar de coses de teatre, tenen un astròleg.
17: També
19: parla una mica del que parla ara, sí.
23: Yo lo veo exitoso en un futuro, según los astros, con los ciclos de Júpiter, pues...
19: La barreja és maca.
2: Per un moment que el Roman no l'hem escoltat encara.
23: Entre diferents públics i diferents àmbits. Sí, sí.
24: Francis, ¿tú qué plato le recomendarías a un personaje que se mueve y canta?
17: Francis, no, Cristian.
24: Cristian. Cristian, no sé. Me equivoco. luego. ¿Qué menú así por encima, tú que eres experto? Pues mira, pues es decir, pulpo a la gallega, que si esto, un platito así rápido, jamón de jabuco.
5: Depende cómo se considere, si músico, si jabuco, showman, bueno, si de todo un poco. Yo creo que tienen, antes del show, creo que se tiene que comer algo ligero, claro, entiendo.
24: Miguel Bosé lo hace, jamón, come jamón.
5: Claro. A mí me han contado jamón, que los cantantes se atiborran, digamos, cuando ha pasado el show.
16: Claro. Bueno, aquest és el programa, Ràdio Ciutat Vella, sí, Barcelona Escenarios.
17: En uns segons, dos moments. Bueno, Francis li diu, en lloc de Christian, i jamón de jabuco, eh?
16: Perquè la naturalitat és molt important en aquest programa.
0: Això teniu crític que sigui futurolog, està molt bé, perquè et fa la crítica de l'obra abans de veure-la.
16: També estaria bé. Li he preguntat sobre quins continguts fan a Barcelona Escenarios. Escolta, però tens el guió al davant, l'estàs fent el guió ara.
22: Bueno, una escaleta, comienzo, número 11, Bill Rother, 5, Atmosphere, 8. Entonces yo llevo letreritos de cada de estos de la escaleta, se lo pongo al de la cabina así, él me pone a disco y cuando sea el problema hace con la mano, yo digo, pincha, y entonces ya hago la presentación.
16: ¿Pero aquí?
22: Hoy viene, por ejemplo, el Cristian Sánchez, y tiene, ha ido a 200 restaurantes y habla de los restaurantes mejor de calidad.
16: ¿Qué
22: y tal?
17: ¿A qué te
22: después viene el doble de Melendi, que la gente sabe que es Melendi, no lo es, el doble. Sí, no, se me llama Barcelona Escenarios. Y cada. Bueno, iba a llevar a Lucía Caram. Entonces, no. Pero es una persona que tiene mucha faena, que va afuera, que no sé qué. Bueno, y Lara. Bueno, ha habido un crimen allí en Manresa.
16: Pero Román, o sea, ¿qué te ve ahora, Sor Lucía, Barcelona Escenarios?
22: Es un escenario. Exterior, pero es igual.
17: Clar, un escenari...
16: És un escenari, un escenari pot ser qualsevol cosa. Clar. I Sor Lucía Caram és escenari exterior. Yeah. Crec que aquest programa l'hauríem de seguir perquè ens donarà bones tardes de glòria. Això sí, està tenint una temporada complicada. També s'ha d'entendre que són els inicis. I aquest va ser l'arrencada de Román a Ràdio Ciutat Vella en Barcelona Escenarios.
7: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos una vez más aquí a Barcelona Escenarios, aquí en Radio Ciutat Vella de la 100.5 de la FM, al compás de esta música de tequila del maestro Xavi Cugat y Tito Puente como percusionista. Tenemos aquí un especial invitado, pero ahora vendrá, dentro de un momento. Pero vamos a presentar a nuestros colaboradores. Maripaz.
8: Buenas tardes.
9: No soy yo nada, coño.
7: La de producción y regidora. También tenemos un gran fotógrafo, colaborador de musicales y experto también en flamenco. Jordi Llobet. Sean bienvenidos aquí a esta emisora. Y también tenemos el astrólogo impaciente ya por consultar su bola de cristal. Y el guapo que está aquí, afeitándose, programándose, poniéndose la corbata, a punto de entrar. Para todos ustedes, el príncipe del rumbo.
10: ¡Misora! ¿Qué se siente? ¡Misora! ¡Misora, se siente! ¡No se torre! ¡Fuatro un copete! ¡Se aduerce! ¡Es un momento prestigio! ¡Yo no voy a poder ridicular! ¡Fuatro un copete! ¡Que me ha tocado las pilas! ¡Misora! ¡Misora, que se siente!
16: La teoria és que el tècnic els ho digui, aquesta és la teoria, que no vulgui que parlin...
9: O és que és sort, perquè està parlant i no li baixa el volum de la música.
16: Mai s'havia vist un volum tan alt en una ràdio, i és una cosa increïble, però vaja...
9: Bueno, aquí també us fallen moltes coses,
16: també,
9: no feu un moco directe.
16: Això era el principi del programa, hem sentit avui que la cosa està molt millor. Això sí, la pregunta que m'he fet jo, i que evidentment es fa tot a Catalunya, és com és que ara està Barcelona Escenarios a Ràdio Ciutat Vella i ha deixat la revista Paral·lelo.
9: Què ha passat?
16: L'empresa es pot deixar per moltes raons, una empresa determinada, però mai per la raó que escoltareu ara. Però ara la revista Paral·lelo ja no escrius per ells, o sí?
22: T'explico, per empezar. Paral·lelo no pega. Tenías que poner Paralelo Escenarios. Entonces, y que quita o lo, porque ahí dice la gente, pensa, ¿qué significa O? Ni lo sabe. Entonces quiere que colabore y haga los textos, pero tiene que cambiar un poco el título. Y en vez de O Paralelo, se llama Paralelo Escenarios. ¿Me entiendes o no? Porque es un escenario aquello. ¿Me entiendes o no? Hay que modificarlo. Entonces el chico, claro, tiene gente...
16: Pero la revista nos deía Paralelo.
22: O, sí, pero yo quiero quitar el O. ¿Pero por qué O? Es que no pega con cola. Y quiero que ponga en Barcelona en Paralelo Escenarios o Escenarios Paralelo, pero que sea la clave Paralelo. Pues claro, es que son escenarios o no viene a cuento.
16: No li agrada el títol de la revista.
9: És com si una persona que treballa a La Vanguardia
2: decideix marxar perquè no li agrada...
19: Vol dir actualitat, no l'avantguàrdia.
2: Posa vanguardia. Actualitat. No, vanguardia, no. Per tant, actualitat.
19: Em sap greu, però hem de deixar del currículum, el revés de Paral·lelo, perquè
2: no,
19: no li agrada el nom.
2: No havia sentit mai que te n'anessis pel nom de l'empresa. Però bé, sempre hi ha una primera vegada.
19: Doncs ara ja ho sabem. Parlem de la gala d'ahir.
2: Sí, la gala de... Hi va anar o no?
19: Oh, i tant, i la té controladíssima.
22: No, pero yo este año no he podido ir porque el año pasado nadie... Vamos a ver, no se trata de que lleguen famosos, pero yo creo que años atrás que íbamos tú y yo, pasaba una serie de famosos por el fotocall que ya dejaron de pasar, no sé por qué. Entonces he considerado, vamos a ver, que aproveché para ir a otro evento que tenía otra importancia distinta y yo estaba fuera. No, o sea, vamos a ver, estaba preparado. Yo sé que un tal Edu Pedicas, que trabajó en Mortadelo de Filemón, era uno de los que colaboraron allí también como director musical, bueno, artístico y tal, ¿no?
19: ¿Qui dius? No el conec. Edu Pedicas?
22: Edu Pedicas, sí. Edu Pedicas, ¿sí? Me lo presentó Frank Dubé ahí en La Paloma el año pasado, que hicieron aquí el evento de gastronomía.
19: Edu Pedicas era uno de los presentadores.
22: Está en el tema este, porque en Mortadelo de Filemón también colaboró. Entonces estaba allí y le dijeron, este Edu Pedicas, un colaborador, no sé qué.
19: Pero tú conoces Edu Pedicas.
22: No, la gala creo que estuvo muy bien.
2: Però a veure,
17: no respon, eh?
2: Però perdona un moment. Tu ens has dit que parlaríem de la gala Catalunya aixeca el taló i que tindríem...
19: N'hem parlat. Ell ha dit que el detall és que no hi ha anat.
2: Sí, però hi va anar Marc Puga per la Matina Codina, que aquest matí he escoltat els fragments que va recollir, però clar, de moment no tenim cap fragment i et vas dir que tindríem un crític que ens analitzaria la gala i parlaria de la gala i de moment resulta que Roman no hi ha anat.
19: El seu amic Edu Pedicas...
2: Sí, però tampoc...
17: Ja es pregunta si el coneix.
19: Edu Pedicas...
2: Ja li la pregunta és què estem fent.
19: No, Edu Pedicas ja li ha explicat que sí que la cosa va anar, que va anar molt bé. I a més a més, estem parlant de la temporada de teatre, on han vingut i vindran grans noms. Què has vist últimament?
22: A ver, bueno, prácticamente casi todo. A ver, lo del... ¿Cómo se llama? El tío este hombre, el hijo de la cómica... estuvo sensacional, el hombre este fiel a la rueda de prensa.
19: El hijo de la cómica, pero eso es una obra.
22: Sí, ¿cómo se llama él? Pues sacristán.
19: Sacristán.
22: Sí, tiene una voz. Sí, bueno, estaba, sí, bueno, ya tenía una foto con Stan, pongo corbadico, me tiene 80 años, chato.
19: ¿Está encorvado?
22: 80 años. Sí, me pone cico. Hombre, no, vamos a la edad, no, perdona, chato, vamos a ver. Y el tío está al pie del cañón, tiene una voz sensacional. Y no sé cómo puede tener esa voz. O sea, el pobre... No, el tío yo creo que morirá con la palabra en la boca, como se dice.

0: Hola?
1: A veure...
2: Però la no veu? Riguis.
3: No fa cap gràcia.
2: No rigueu, no rigueu.
3: Home, a mi no em fa gràcia.
4: A mi sí que m'ha fet gràcia.
3: Home, perdona, jo vaig veure José Sacristán amb l'anterior obra que va venir a Barcelona, crec que ara fa un any, i està... primer, no sembla que tingui 80 no sé quants... I després el text el fa impecable.
5: I la veu, ha dit Román.
3: No, i la veu és impecable.
4: O sigui, però en aquesta obra interpreta Fernando Fernán Gómez, a El hijo de la cómica.
3: Clar, pues imagina't.
5: A veure, és gran, va una miqueta corbat.
6: No, el tío, yo creo que morirá con la palabra en la boca, como se dice.
2: Con la palabra en la boca.
5: Sant Pau. Perquè vol dir que estarà fins als últims dies de la seva vida damunt dels escenaris.
3: Sí, és allò de morir con les botes puestes.
5: Sí, per tant, a l'escenari fent la feina que li agrada. També hem parlat amb el Román dels teatres, perquè els equipaments també són importants a Barcelona.
3: Teatres,
5: què passa amb els teatres? O sigui, en tenim prous, ens en falten?
6: Oye, lo que yo me da mucha pena que, oye, el teatro sí que está ahí, que al paso de los deportes, que está cerrado, con monos durmiendo por allí, cagando, o sea, y no levanten el teatro, no hay manera de levantarlo. Pero si se puede hacer cosas musicales. Pero sí, ¿por qué hay que meter una inversión de 14 millones? ¿Pero qué 14 millones? Y hostia, oye, si está Alfonso hecho ya especialmente para 40 músicos, es que les dan unas vueltas a las situaciones que no lo entiendo, ¿no? Si hay que dar una pincelada, ya está, coño. Es como la Arnau. Pasé el otro día y se ha alejado todo. Se me ha quedado la fachada. Pues que lo tienen todo abajo, ya, coño. Es que exageran las cosas de una manera que no entiendo. Bueno, es que quieren gastar dinero por gastar, oye. Pero pues si hacía funciones y no se hundió nunca, hombre.
5: Aquest és el criteri.
2: Si
5: la cosa va una mica justa i no s'ha enfonsat mai, l'equipament pot continuar.
3: No, és millor fer teatre amb ruïnes i que tard o d'hora et caigui el sostre al cap.
7: No, la gent sempre es pensa que és part de l'espectacle i aplaudeix.
2: Sí, sí.
5: Aquest és l'estat de Palau d'Esports i altres teatres com el Molino. Com ho tenim, això?
6: Que yo creo que vamos a ver, el Molino tenía que ser compartido con varias disciplinas. Una vez payasos, a la semana, los domingos por la mañana para niños, ¿me entiendes o no? Otro día boxeo, porque hay dos de boxeo también, coño.
2: Claro.
6: Yo qué sé, lucha libre. Pues están haciendo cosas de lucha libre en muchos espacios, en sitios cerrados, ahí en el Pueblo Nuevo.
5: Home, això sí que seria una cosa diferent, ¿no? Román, posar boxe...
6: ¿Por qué tiene que ser todo music hall? Music hall ya no hay, ni la gente tampoco. Pues un día de music hall cada 15 días, por ejemplo, sí, un pequeño ring, ya está, no sé, de aficionados, de pecho tapado.
2: ¿De qué?
7: ¿De pecho?
5: Sí, de pecho tapado, perquè m'ha explicat que els lluitadors amateurs porten el pit tapat, i els que són professionals van amb el pit descobert.
2: Ah.
5: Per tant, això, bueno, ell diu que si fa falta un espai, que facin boxa i potser hi anirà més gent. Repassant també, que ja que em demaneu actualitat...
3: Sí, però de moment no ens ha comentat res de la programació de la Catalunya Aixeca el Taló, no va veure l'obra, no ens està parlant de les properes obres de teatre, o sigui, la informació de moment zero.
2: Està parlant un crític.
3: L'únic que ha dit és que José Sacristán pot morir a l'escenari. Això és l'únic que ha dit.
5: Però parlant d'actualitat, un dels espectacles més vistos és el del Mago Pop, ja ho
3: hem dit.
5: I evidentment doncs, té un valor, però...
3: Home!
5: Ell considera que el Mago Pop potser hauria d'anar canviant una mica.
6: Tiene que hacer un espectáculo nuevo, distinto. Y yo digo, ¿tanto cuesta hacer eso? Necesito un equipazo enorme y dinero. Un director artístico que se los monte, que se vuelva a ganar. O sea, venga, un espectáculo. En plan musical, que baile bailarinas al lado. Es que yo creo que se falta algo más de coreografía de fondo, ¿me entiendes o no? Claro. Es decir, unas bailarinas guapas. Oye, que hay dinero por el medio. El mago, pop, una escalera que baja el baile de blanco, por ejemplo,
2: una
6: de
2: plateado.
6: O sea, hace un show guapo, ¿no?
2: Una escala baixant.
5: Si no vol canviar és perquè no vol, té els recursos, ho he dit al Román, i això sí, també li veu una altra pega al Mago Pop.
6: Y la foto siempre la misma, está en un cristal con los pies ahí que se ven los pies por debajo y ahí, oye, que cambia la fotografía, coño, que no cuesta nada. ¿Entiendes o no? Hombre, es que las cosas van evolucionando tú. Mucha gente preguntaba, oye, ¿cómo ha ido? Oye, fantástico, fantástico. No, todo fantástico, no. O sea, lo que pasa, los niños viven de la ilusión. ¡Ay, me gusta! ¿Eh? Y dan el cartoncito, el vaso del Mago Pop, vale. Pero todo eso es marchantes y regalitos, tonterías, pero eso no es el espectáculo.
5: S'ha de renovar el Mago Pop.
3: Bueno, veig que hem anat a parar... Bueno, Mago Pop sí que torna a les escenaris, per tant sí que està dins del Catalunya Aixeca el Taló.
5: I potser una de les sorpreses també dels espectacles més vistos, perquè tenen el del Peyu, el Hamlet, amb l'Albert Pla.
3: I què, el van a veure o no?
5: A veure què li va semblar. I llavors hauríem de parlar de, també, que ens queda l'altre espectacle que també ho ha patat molt fort, Hamlet, amb l'Albert Pla i el Peyu.
6: Ah, bueno, pues mira, sí, muchas cosas, claro.
5: Bueno, però els coneixes, no? Vull dir...
6: Sí, tant.
5: Però, però l'Albert Pla l'ha sentit, és un personatge peculiar.
6: Home, claro, sí, tanto y tanto que sí.
5: Allò, aquelles cançons.
6: Sí, es que, vamos a ver, está evolucionando todo, y si no, tú actúas y no cantas, ya mal asunto.
5: I el Peyu?
6: El Peyu, ya no caigo. Dame de más datos.
5: Bueno, el Peyu... Sí, Peyu. Peyu.
0: Los datos.
6: Ah, bueno, es que todos no los sigo yo, ¿sabes?
5: S'ha d'entendre que la carta... La cartellera és tan àmplia que pots estar seguint a tothom.
2: No arribes
5: a tot arreu. Escolta, i després d'aquesta crònica, que no us queixareu, perquè hem tocat tot, hem tocat absolutament tot.
2: Sí, tot i malament.
5: Un comiat. Un comiat per l'audiència. Bueno, no, que t'anava a dir, Roman, que enviessis una salutació als oients i que tinguin una bona temporada.
6: Claro que sí, hombre. Pues oye, que os añoro, pero que realmente disfruto con vosotros, porque hombre, para mí es la cadena más potente que llega al corazón de la gente.
5: La cadena más potente que llega al corazón de la gente.
3: Mira, pues fer...
5: Què et sembla, eh? Ja tens eslògan.
3: Ha fet rima i tot.
5: Per la propera temporada.
3: Ha fet rima i tot.
5: Bueno, res, quan vulguis una altra crònica, només cal que ho diguis.
2: Excel·lent. Excel·lent.
5: Crec que, bueno, ha estat a l'alçada.
3: Sí, i a més, crec que el programa que ara dirigeix, a Ràdio Ciutat Vella, no?
5: A Ràdio Ciutat Vella, Barcelona, Escenarios.
3: Si voleu contingut cultural, certament, del que passa als teatres de Barcelona...
5: 100.5.
3: I després d'aquest desconeixement del Peyu, crec que és el lloc per anar a posar-se.
5: No es pot seguir tothom.
3: No, no, això també és veritat. Sí. Bé, fem una pausa. Gràcies, Marc Serra.
5: Fins demà.
3: I després de moltes preguntes que m'heu fet molts oients, i en Pàmies, doncs, en Pàmies, esperant el seu torn, d'aquí 5 minuts el teniu aquí.
6: Sí, té una voz. O sea, el pobre... No, el tío, yo creo que morirá con la pava en la boca, como se dice.
1: RAC 1. Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
8: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
1: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
8: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
9: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
10: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
9: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
10: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
9: Informació a revés95.com.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
12: Doncs vés a Mr. D.
11: Mr. D?
12: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
13: Únic s'escriu amb H o sense H?
14: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 € en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
17: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
18: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 € al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà, valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: RAC 1.
3: Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Saludem Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
20: Bona tarda.
3: A veure, anem amb el tema que ens ha ocupat aquesta primera hora sobre la suspensió, entre d'altres coses, de les classes al segon dia de curs en 5 comarques pel risc de pluges torrencials. Quines comarques són?
20: Doncs sí, com bé hem explicat, el govern ha extremat les precaucions davant d'aquest episodi violent de pluges que demà al matí arribarà des de primera hora i afectarà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Per tot plegat s'ha decidit tancar les escoles i instituts d'aquestes zones i també s'ha demanat reduir al màxim la mobilitat. Anem al Departament d'Interior amb l'Ona Pardo.
21: Sí, de 7 del matí 5 de la tarda el govern restringirà la mobilitat dels veïns d'aquestes 5 comarques. En teoria, en pocs minuts els hauria d'arribar un SALERT avisant que a banda de les classes també queda suspesa l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Des del govern també recomanen a tothom qui pugui que faci teletreball i avisen que quedaran tancats els centres de dia de persones grans o amb discapacitat. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
22: Les restriccions de mobilitat, les restriccions a l'activitat escolar, esportiva, de serveis essencials, del que no siguin serveis essencials sanitaris, afecta a les 5 comarques que us hem comentat per la intensitat que s'espera del fenomen en alguns moments, especialment doncs, en tot el període de les 8 a les 2 de la tarda, és a dir, és on tenim més risc.
21: S'espera que les pluges siguin locals, és a dir, creuen que poden caure amb molta força en punts concrets d'aquestes 5 comarques. Tot i això, avisen que les pluges també podrien ser intenses en altres llocs i fan una crida a la prevenció. Com sempre, han recordat els consells més bàsics en cas d'aiguat, no acostar-se a les zones inundables, seguir els consells als canals oficials i evitar desplaçar-se.
20: Una situació que arribarà al moment àlgid a primeres hores del dia i que pot provocar algunes inundacions perquè localment es podrien acumular més de 100 o 150 litres per metre quadrat. Martí Olivera.
23: Sí, sobretot en aquestes zones del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, des del Baix Penedès fins al Vallès Occidental, però també a la mateixa ciutat de Barcelona demà a primeres hores del dia, del matí, i pot ploure de valent. Atenció, possibles aiguats al voltant de la capital catalana i fins l'àrea del nord de Tarragona. Sembla que seria la zona més afectada per aquestes pluges puntualment de més de 100 litres per metre quadrat en 3-4 hores i bona part de Catalunya en avís per 40 litres en menys de mitja hora, 3 quarts. Per tant, aquesta intensitat molt elevada de la precipitació demà al matí, tot i que ja a aquesta hora comencem a tenir símptomes que el canvi de temps es va acostant, ja tenim els primers ruixats, xàfecs a l'interior, a punts de les Garrigues, del Lluçanès, del nord d'Osona, i va plovent i localment ho fa amb intensitat, però no serà fins les 4-5 del matí que arribarà aquest plat fort de pluges.
20: I més enllà d'això, també hem d'explicar que el Suprem ha bloquejat el dret a vot dels espanyols nacionalitzats a través de la llei d'Anets. El Tribunal ho ha aprovat en forma de mesura cautelar, acceptant les peticions que havien fet Vox i el partit extraparlamentari Justícia Europa. Fins que la resolució no estigui resolta, aquells que s'hagin acollit a la llei per aconseguir la nacionalitat espanyola no podran exercir el seu dret a vot. Ho podrien demanar als descendents dels espanyols que van marxar durant la Guerra Civil o el franquisme i van perdre o prescindir de la nacionalitat. Només hi haurà, però, una excepció, que demostrin que són fills o nets d'exiliats per motius polítics, ideològics o de creença. Llavors sí que podran votar a les properes eleccions. I ara els esports amb l'Albert Bassas.
24: La guanyadora de les tres últimes pilotes d'or de futbol, la blaugrana Aitana Bonmatí, s'ha quedat aquesta vegada fora de les 30 nominades al guardó després d'un any marcat per les lesions. Una llista on sí que hi són Clàudia Pina, Eva Payor, Patrick Guijarro, Graham Hansen, Esme Brooks i Cata Coll, també nominada millor portera, a més d'Alexia Putellas i Mapi León, ja com a exjugadores del Barça. En la categoria a millor jove optaran el guardó Vicky López i Clara Serra Jordi. En categoria masculina, mentrestant, n'hi ha 3 del Barça, Lamine Yamal, Ferran Torres i Cubarsí, a més de Rodri, 3 del Madrid, Vinícius, Bellingham i Mbappé, a més de Cucurella. Aquest migdia, la prèvia del partit de demà a la Champions contra el Feyenoord, Lamine Yamal, precisament, ha defensat la seva candidatura pels èxits aconseguits amb el Barça i la selecció espanyola.
25: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet de tant
2: tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció, ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
24: Una Champions que comença avui en partit pel Madrid, que rebrà l'Inter de Milà a les 9 del vespre i en directe a RAC1 des de mitja hora abans. A la mateixa hora també jugarà el Borussia Dortmund-Villarreal, el Lilla Betis i el Porto-Manchester City. Abans, a 3:15 i en directe a RAC1, arrencarà aquesta fase lligueta amb els dos primers partits, Bruges-Aston Villa i AEK LASK. A més, en handbol, fa uns minuts s'ha oficialitzat la renovació de l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, fins al 2031. I a la Vuelta, el ciclista de l'equip Visma, Matthew Brennan, s'acaba d'endur l'etapa d'avui, la 16a a l'esprint, sense canvis a la general.
4: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Deia que aquesta és la sintonia que ha triat aquesta temporada Sergi Pàmies per la seva secció. Sergi, bona tarda, benvingut, bona tarda. Ben retrobat. Tu ens explicaràs, a veure, com
1: és... Bueno, la part important és la que és musical, perquè com que sempre les fem una mica breu,
0: sí.
1: Quan hi triguen a cantar, vaig pensar en un tros que hi hagi música.
0: No, però com que estava esperant a que cantés, no sabies
2: exactament... Però a mi m'agrada quan canta.
1: Sí, però normalment no ho sentirem, perquè el ritme...
2: Començarem abans.
1: Ara. I aleshores jo vaig pensar una que tingui una entrada... I és bé, és un autor italià, que és una mena de deixeble de Battiato, per entendre'ns. Es diu Andrea Laszlo de Simone. I, bueno, per variar, ja sabeu que cada any portem alguna cosa suau, atractiva, que no cansi. Aquestes són les condicions cada vegada més.
0: Preciós. I està en actiu aquest home o encara està en actiu?
1: Sí, aquest home, eh? No, no... I...

0: Com l'has descobert, aquest? Com has anat a parar?
1: Amb els meus fills.
0: Ah, mira, doncs.
1: Un dia em van enviar un link i em va dir, escolta't això, que és... Pues mira, sí, sí, tens raó, està molt bé. És veritat que ells no coneixen tant Batiato i que aleshores potser el que em dona aquest a mi ja m'havia donat el Batiato, eh? Ja. Però està bé, és... sona bé.
0: Vos
1: I com a sintonia aquesta cançó vaig pensar, mira, sona bé.

0: Bueno, ja ho hem comentat a la primera hora. Demà, quan surtis de casa, vés protegit,
1: no?
0: Sí, sí, sí, perquè es veu que caurà la canosta, el, sí, el, tota sí, l'aigua no, que no ha caigut en
1: no
0: aquests darrers mesos.
1: Eh?
0: Què tal? Com ha provat l'estiu?
1: Molt,
0: sí?
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: sí, home.
0: Bueno, ha provat
1: l'estiu.
0: Molta calor, no? Allò
1: molta
0: que
1: calor.
0: És el següent comentari.
1: Molta calor.
0: Molta calor, eh? Aquest any molta calor.
1: Sí, el pollar salat està anat a tope.
0: Sí, sí, home, sí, clar. Sí. Imagina que tu ho deus...
1: He hagut d'inclús... desembossar els regarots.
0: Home, és que...
1: Perquè la cosa anava a
0: sí,
1: tope.
0: Sí, no, no, és que amb la calor que ha fet,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: ha fet
1: un
0: molta
1: calor. Un
0: dia
1: vaig intentar dormir a la terrassa, però era fer més calor que a dins.
0: Sí, és que això és el que ha passat.
1: Sí.
0: Això és el que ha passat a molts llocs, que sorties a la terrassa i feia més calor i havies d'anar dins.
1: Però bueno, sí. jo diuen que demà farà un fred polar.
2: Sí, sí, sí. Llavors, sí. Ja, ja 10 graus baixa la temperatura.
1: 14 sí. graus, no? Dit.
2: 14, doncs m'he quedat...
3: Entre 10 i 15,
1: sí, sí.
3: dit.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, jo m'he quedat amb la forquilla
0: sí,
2: baixa.
0: Sí, sí, sí. Bé, jo volia, per començar aquesta conversa amb el Sergi Pèmies, preguntar-li per la referència, o si més no l'escrit que ha fet Sergi al Joaquim Maria Puyal, d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera retransmissió del futbol en català, una celebració que, en fi, que la commemora i la celebra tothom, excepte el propi Joaquim Maria Puyal.
1: Sí, és, però això, és... això ja s'hauria de saber. És a dir, coneixent el personatge, s'ha de saber que ell evita, com la pesta, qualsevol moviment... Mm. així espontani d'adulació, admiració, homenatge. Els pocs que en els últims anys ell ha protagonitzat els ha controlat moltíssim. Normalment tenen a veure amb l'ambient universitari, li recordo també un pregó magistral a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ha de ser unes coses molt, molt concretes i molt limitades. Però ell, en general, quan va deixar les retransmissions i va decidir que feia un pas al costat, d'alguna manera el que volia era matar Puyal per potenciar Quim, que és aquestes dues personalitats.
3: Com Miguel Bosé.
1: Això mateix, una mica com Miguel Bosé. Eh? D'alguna manera estava tip de la projecció pública, bueno, tip. Considerava que ja havia fet el seu paper i que, en canvi, hi havia tot un territori Quim que ell l'havia de preservar, defensar i protegir. I, per tant, m'imagino que ell, quan ara s'han sumat que hi hauríem aquests fastos, que són absolutament lògics, necessaris i positius que es faci, perquè si no ho recordem nosaltres, no ho recordarà ningú, doncs ha decidit desaparèixer durant uns dies, que és el que he llegit jo a la premsa. Eh?
0: No,
1: tampoc
0: sí, no,
1: és que
0: però
1: tingui
0: ho
1: informació
0: perquè...
1: privilegiada.
0: Sí, sí, no, ho dic
1: però
0: perquè...
1: Però no m'ha estranyat gens. No m'ha estranyat gens. O sigui, quan he vist que no hi anava...
0: No, fins i tot ahir es va presentar el llibre del Josep Maria Déu, del manual...
1: Sí, del Factor Puyal.
0: Del Factor Puyal. I es
1: però
0: que...
1: el Josep Maria Déu, el dia que li va donar, el Quim sí que hi era, perquè li va poder donar en mà. Que els Banjo Pallars explicava que se'ls va trobar aquí fora i que estava la mar de bé. És a dir, que
0: no, però vull dir que si ells presentaven el llibre, que hi havia la incertesa de si
3: sí,
0: faria acte de presència...
1: No hi havia cap incertesa. Tots ho sabien que no hi aniria.
3: Caram.
1: Sí, sí, tothom sabia que no hi aniria.
0: Hi havia un rumor que,
1: no, havia un
0: que
1: rumor,
0: potser faria acte,
1: havia un rumor
0: acte de presència.
1: Que, no, el Josep Maria Déu no deia aquest rumor. Josep Maria Déu va tenir la sort i...
0: Bueno, cert, perdona, el dia que va presentar el llibre aquí amb el Basté, que vam estar parlant a fora, bueno, va dir que...
2: No ho donava per impossible.
0: Ara. No t'ho confirmava, però no ho donava per... Clar, i es va generar un punt d'expectació... Que
1: però
0: hi fos,
1: vaja,
0: però no.
1: ell li va poder sí. donar el llibre en persona i això sí que és
3: no li agraden els homenatges.
1: No li agrada, sobretot si no es controla. Sobretot si no es controla.
0: Bueno, a tot això, coincidint amb aquesta celebració dels 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català, fet històric, importantíssim per la llengua
3: molt,
0: del país.
3: I per la ràdio,
1: perquè no és només la llengua, és el tipus de retransmissió que ells van inventar i que ha quedat com

0: model, seria el model en català, que no té res a veure ni amb l'argentí, ni amb el brasiler, ni amb l'espanyol, ni amb el francès, ni amb l'anglès. És a dir, que és un model propi creat des d'aquí.
1: No, clar, diu... has escrit un article on parles d'aquest seguit d'homenatges i una de les qüestions que es plantegen és la de batejar la tribuna de premsa del futur Nou Camp Nou amb el nom del Joaquim Maria Puyol. Però tu creus que el propi Puyol no li acabaria de fer
0: el pes? Bueno, més que no l'acabaria, perquè això no ho sé, no tinc ni idea. El que sí crec que no seria coherent amb el que fins ara ell ha defensat. O sigui, aquest tipus d'homenatges nominatius d'una cosa tan col·lectiva com és el Barça, d'una cosa tan col·lectiva com ha sigut la transmissió, no m'imagino que ell s'hi posés bé. Però això és una opinió meva, repeteixo, no és informació, és opinió.
2: Però ell no és conscient que és història del país?
0: Sí, i tant, doncs... i tant. I per això intenta no prendre mal, perquè quan ets història del país pots acabar rebent, com està mil vegades demostrat, i vostè sap molt bé, senyor Marcelí, que també és història d'aquest país. Però sí, ell n'és conscient, segur. Però precisament perquè n'és conscient, aquestes coses... No m'imagino jo, No, si de cop i volta diguessin...
1: Perquè aquest nom, perdona, aquesta sala... A veure,
0: bueno, però això va sortir... Fa uns dies es va començar a parlar de proposar que
1: la tribuna de premsa
0: del Nou Camp Nou...
1: Això vol dir on feia la transmissió
0: ell. Totes les...
1: La tribuna que es digués... Això està bé, això està ben pensat.
0: I això es va començar a parlar, va començar a circular i de cop jo vaig pensar, ostres, vols dir que això li agradarà? Però vaja, moltes vegades... es fan homenatges i es fan estàtues i es fa sense consultar les persones.
1: Sí, però això es fa normalment un cop morts.
0: No sempre. Bueno, però sí, el normal és que sigui pòstum.
2: Sí, clar.
0: Però alguna vegada s'ha fet...
1: Bueno, amb l'Iniesta, per exemple, que li va allà a Fuentealbilla, té una estàtua que no te la sembla Mazinger Z, vull dir que no te l'acabes.
0: En el futbol britànic, per exemple, hi ha jugadors que han tingut estàtues als estadis abans de morir. Sí, depèn de la tradició, de la cultura pròpia del club, de la ciutat, del país...
1: Bueno, doncs...
0: Jo no ho veia coherent amb una persona que ha tingut tanta de no traspassar mai segons quins límits de cop i volta que això sigui tan personalitzat una cosa que és col·lectiva. De fet, la tribuna de premsa no deixa de ser... El Puyol és una peça d'això. Però el Barça l'ha potenciat, no només Puyol, l'ha potenciat l'ofici de periodista.
1: Exacte, sí. Res, t'ho pregunto perquè, clar, celebrem aquest 50 aniversari, tothom parla del Puyol, però dius, bueno, i... perquè tothom parla d'ell.
0: Això és fantàstic, això, no? Això és una,
1: però,
0: és
1: dius,
0: una
1: bueno,
0: singularitat.
1: I ell?
0: No hi és.
1: No hi és.
0: Home, és que en absència.
1: Sí, no, per això dic que tots són articles, tots són entrevistes, tots són comentaris, sí, dius, bueno, i el Puyol on para. Doncs, de moment... doncs no el podrem escoltar. No. Més coses. Avui hem conegut que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, segons dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya, AESFAPRE. Més de la meitat d'aquestes pizzas són de supermercat. Tu estàs en aquesta línia de consum de pizzas?
0: Jo la tinc prohibit i, per tant, de tant en tant, molt excepcionalment, faig aquesta cosa que és saltar-me la prohibició perquè això multiplica el plaer. És a dir, el fet de menjar una cosa que no et convé...
1: Que està prohibida, no?
0: Que no et convé ja és excitant. Que, a més, la tens prohibida, ja és el doble
1: excitació.
0: Evidentment, com que no sóc idiota, el que no faré és autodestruir-me. Però sí que, excepcionalment...
2: Cada quan?
0: Potser prenc dues pizzas
1: l'any. Però d'aquestes...
0: Dues pizzas l'any. No.
1: De les
3: vas al restaurant.
0: Vaig al restaurant.
3: A restaurar.
0: Sí.
1: Val.
0: Però entenc...
1: Posat a menjar-ne una, no? Vols dir, te la menges
0: molt. Si em retrotraic a l'època en què no tenia aquestes limitacions, era de tots els registres. És a dir, feia... restaurant, feia congelat a casa
1: a la nevera, sí, el congelador.
0: Feia sol·licitud per telèfon.
1: Ah, sí.
0: O sigui, ho feia tot.
1: Tots els registres de...
0: Perquè
1: de
0: és
1: la,
0: plat,
1: teva, la teva
0: és,
1: especialitat...
0: És un gran invent, és un gran invent. Sí. Margarita amb doble formatge.
1: Ah, i aquí ja...
0: Aquí ja em quedava...
1: Ni pepperoni, ni...
0: Sí, el pepperoni també era la segona opció.
1: Amb pepperoni...
3: I la massa ben fina o com...
0: No, m'és igual, m'és igual, perquè si la fina... O sigui, m'agraden totes, per entendre's. Però si algun moment tinc caprici de fina, doncs ja sé on trobar-la. I això és un gran invent. Sí, no m'estranya, és sí, més, sí, quan no. he llegit que eren aquestes quantitats he pensat, pues, no,
1: trobo... És molta pizza,
0: és molta pizza, però tenint en compte la grandesa de l'invent...
1: Et resol, el moment de l'atac de gana te'l resol, la pizza.
2: Jo no em menjo perquè m'hi queden les dents enganxades i no d'això.
0: Ostres, sí, deu ser desagradable.
2: No, vull dir, les trec, després.
0: Germà.
2: A veure, és que també quins acudits té vostè. No, però, escolta... No,
1: estic llegint que hi ha unes... pizzas, fins i tot, la clàssica de pinya, que això va ser molt d'antiga.
0: Això, jo no he sigut mai partida. T'he de dir que l'època ja més, com t'ho diria, més vibrant i vigorosa de la meva joventut, hi havia una cosa que m'agradava molt, que era l'endemà aixecar-me d'un aquelarre i trobar-me al menjador una capsa tancada... en què dins havia sobreviscut...
1: Un tros,
0: un slice, per dir-ho de manera pedant. I aquell slice que ja era pur cartró, però que t'arribava en un moment de ressaca, inclús d'una certa amnèsia, que la vida no sabia si la tenies endavant o la tenies endarrere, aquell tros de pizza sec, posat en aquella capsa que era com les restes del naufragi, em donava una impressió existencial molt interessant.
1: De nou, era com una...
0: Sí, només faltava una escopeta per tirar-me un tret al cap com el Hemingway. I m'hauria sentit un escriptor de veritat. Començant per aquell tros de pizza. Sí.
1: Va, doncs,
2: he vist a la tele que ara n'hi ha unes que a les vores, a dins hi ha formatge.
0: Sí, això ja fa dies.
1: Per trencar-la necessites unes tenalles, perquè entre el formatge, la mozzarella, això... I després hi va haver una època que es va posar molt de moda, perquè això va per modes, i va haver una que tothom anava a aquestes pizzas, les americanes, que eren d'una...
0: Pizza Hut.
1: Que eren d'un gruix, però com una sola...
0: Això era el Chicago, que hi havia una pizzeria al carrer Provença, davant de la Pedrera, que es deia Chicago.
1: Ah, sí, com recordo d'aquesta.
0: Allò era brutal, perquè aquelles eren...
1: Sí, però eren...
0: Air Jordans. Eren com de Nike.
1: Sí, i es va posar de moda aquestes. Les italianes van quedar com... No, ja no es pot...
0: No, desfassades.
1: Però aquestes van desaparèixer, no sé per què.
0: Totalment, home, perquè van arribar 3 o 4 famílies napolitanes i ja es van encarregar que el Chicago...
1: Sí, l'Air Chicago va desaparèixer i va... Sí, vull dir que, mira, va per modes, això de les pizzas. Escolta, volia preguntar també, perquè hem conegut que ha sortit amb una fotografia la Sílvia Orriols, que ha tingut un accident domèstic.
0: Ostres, què li ha passat?
3: S'ha cremat?
1: Unes cremades a la cuina.
0: Fent pizzas?
3: No estava cuinant pizzas.
1: No sé exactament si els braços i la cara. I et volia preguntar si mai has tingut un accident domèstic, allò tallant el pernil, saps, allò amb el ganivet elèctric.
0: T'explicaré. Vaig tenir durant un temps la sort immensa de conèixer una dona meravellosa que poc temps després de conèixer-nos em va dir que anés a viure amb ella.
1: Ah.
0: I aleshores jo no tenia experiència. Portava 10 anys de conco que arreplegava trossos de pizza l'endemà de les ressaques i em va canviar una mica el model mental. I vaig anar a parar en una casa en què les coses estaven molt ben organitzades, preparades, netes, etc. I un dia vaig dir, avui faré jo el sopar. I vaig preparar totes les coses a la tarda, vaig anar a comprar, i em vaig trobar que havia de tallar uns tomàquets, però que el ganivet que hi havia en aquesta casa tan supermoderna no m'acabava de fer el pes. I me'n vaig anar a comprar un ganivet. Perquè imitava, en aquell moment era el top, Carlos Arguiñano, d'acord? La meva cultura, diguéssim, culinària es limitava que veia els programes de Carlos Arguiñano. Estem parlant de que jo veig tenien aquí uns 29 anys. Me'n vaig a comprar un superganivet, el més car, el més bo alemany, i me'n vaig a la cuina...
3: M'estàs fent patir molt.
0: I procedeixo a imitar el toc Arguiñano i em tallo tot el que és un dit.
3: Hòstia!
0: Però amb una violència...
3: Per favor.
0: Que no vaig tenir ni dolor. perquè l'estupefacció, o sigui, la sensació d'imbecilitat, saps? Pensava, a veure, es pot ser tan imbècil? Perquè tota la seqüència va ser, estàs fent tot allò que no has de fer. Primer, fer-te el merda en una casa que no és la teva. Dos, anar a comprar una arma de destrucció massiva. Tercera, creure que l'experiència que té l'Arguiñano serà la teva. I quarta, haver-te tallat el dit amb una quantitat de sang.
3: Uf!
0: I aleshores havia de fer, havia d'agafar, tu m'has preguntat, Toni.
2: Sí, no, no.
0: El rotllo de paper de cuina que tenia aquesta dona, perquè jo, evidentment, a casa meva no hi havia rotllos de paper, t'havies d'espavilar, ho hagués fet amb un barnús, per entendre's, a casa meva. Doncs allà, posant-me tot allò. I just en aquell moment va arribar la dona que venia i quan em va veure em va dir, hem d'anar a la farmàcia. I vam anar a la farmàcia, i efectivament.
1: A la farmàcia o a urgències?
0: No, vam anar a la farmàcia primer. Perquè ella va, jo vaig insistir molt en urgències, però ella, d'alguna manera, havia tingut altres homes a la vida que es devien haver tallat coses molt pitjors i ella sabia que no era prou com per anar, a urgències. I aleshores me'n vaig anar... Vam anar els dos.
1: A la farmàcia?
0: A farmàcia, jo una mica marejat, perquè hi ha tota la membenada i vaig procedir a ser atès per un farmacèutic molt atent, que sempre li he agraït, del carrer Copèrnic, i em va atendre molt bé, i bueno, vaig fracassar com a cuiner, i en part vaig començar a perdre punts com a parella. Perquè aquest tipus d'errors es paguen.
3: Vols dir? Sí. És un accident.
0: No és un accident. No. Perquè tu has fet el merda, tu has dit avui m'engupa jo del sopar, tu has anat a comprar el ganivet, donant per fet que els que tenia ella no eren bons.
3: Prou bons.
0: Això són 10 punts, això, targeta verd groga.
3: Tens raó aquí,
0: I jo ja vaig notar ja que la cosa... Però, en fi, aquesta és la meva història amb els accidents domèstics.
2: Però vas tocar os?
0: Os amb la dona?
3: Ai, senyor Marcelí.
0: No, amb el ganivet. Amb el ganivet, gairebé. Gairebé va ser un tall important.
2: Jesús.
1: Bueno, doncs, es veu que les causes de baixes per accidents domèstics quedarien parats, eh? Es veu que
0: no,
1: hi ha
0: morts, a vegades.
1: La manera més tonta hi ha en aquest tipus d'accidents. Bé, el Sergi Pàmies aquest any també ens comentarà diferents estrenes cinematogràfiques. Hi ha molta teca, molta pel·lícula, i una d'elles és aquesta darrera pel·lícula de Ridley Scott, aquest home que té 88 anys, sí. El creador de pel·lícules com...
3: Alien.
0: Blade Runner.
1: Exacte, Alien, Blade Runner la segona part, que no recordo ara com es diu, i la darrera porta per títol La constelación del perro.
0: Sí, aquesta és una... Bueno, fixa't que és un autor... És curiós, això, com la vida passa, eh? Sí, Ridley Scott, que era un dels directors més famosos i respectats, ara tothom diu té 80 i pico d'anys, com dius, està morint. O sigui, el donem per perdut, ja. Però és el primer que diem. O sigui, Ridley Scott, que té 80 i pico d'anys, i per tant, el que es llegeix en el subtext és un puto fiambre imminent, i aleshores... O una mica d'admiració, com dir, home, té... Això passa al Clint Eastwood, també.
1: No,
0: passa.
1: Exacte.
0: El Clint Eastwood sempre s'intenta que sigui l'última pel·lícula, amb una obsessió que el mateix Clint Eastwood ha decidit que no en farà cap més, perquè tothom està esperant que sigui l'última. Conclusió. Ha fet una altra pel·lícula. En fa moltes. És un home que no es pot estar quiet, deu tenir una casa avorrida, i el que fa és moltes pel·lícules, que són molt desiguals, i aquesta està bé. A mi, jo vaig passar l'estona correcta. Està basat en un llibre molt famós, que és una història post-apocalíptic. Hi ha hagut una fi del món, i queden supervivents, i queden uns que han d'evitar que els supervivents... No són zombis, Com a mínim ha tingut la decència de que no siguin zombis. Hi ha un gos... Històries amb gos, recorda també aquella del Will Smith, que també era ell, només el món havia quedat tot destruït i eren ell i un gos. És a dir, aquesta cosa del gos funciona molt, perquè la gent de seguida empatitza amb el gos. I aleshores és això, és una història tranquil·la, no és d'aquestes d'explosions, de persecucions, sinó que piano, amb algunes referències a un món hipotètic en què hi hagi una part de la població que tingui bones intencions. no tothom són uns fills de la gran puta que t'intenten matar, i això és la història. I va passant, els actors són correctes, està ben feta. Jo la vaig trobar agradable, però sí que és veritat que a la sortida, doncs, tothom té 88 anys o 86, com dient. No són edats per fer pel·lícules. Si són així les pel·lícules, no em sembla malament.
1: És un home que té, això sí, és visionari, perquè, clar, sempre fa pel·lícules com del futur, no? Té com una obsessió...
0: Això és una novel·la, repeteixo, és una novel·la molt, molt coneguda.
1: No, però vull dir que, ell roda aquesta... sempre pel·lícules de...
0: M'interessa molt...
1: Que, bueno, Blade Runner, ja estem a tocar del...
0: Bueno, Blade Runner va ser la primera que va dir que plouria molt,
1: sí,
0: i que la majoria de menjar seria al carrer. Te'n recordes que hi havia...
1: Ah, sí que és veritat, sí.
0: Que va sorprendre molt.
1: Sí.
0: És l'any que va inventar la food truck.
1: Sí.
0: És a dir, és un home que es va anticipar...
1: Bueno, i va pensar que no sabries amb qui parlaries, o sigui, amb qui estaves parlant, si amb una persona, màquina o amb una persona.
3: Sí, exacte.
1: I ara ja es parla del perill, avui ho escoltava Can Basté, d'aquests que porten l'empresa aquesta Cloud, que estan una mica collonits perquè ja alguns han denunciat que...
2: les màquines ja pensen.
1: No saben si podran arribar a controlar la intel·ligència artificial.
0: No,
1: per tant...
0: Però això deia la meva mare. La meva mare fa molts anys que deia això de les màquines acabarà malament. Quan es va inaugurar el barri el distribuïdor automàtic.
1: Com?
0: Sí.
1: I on veia el perill, la teva mare?
0: La meva mare no va utilitzar mai un caixer automàtic, perquè considerava que era la primera pedra d'un futur en què les màquines ens petarien a tots.
2: Estic conforme.
0: I ell va dir, no, jo mai. O sigui, anava a la caixa, aleshores de...
1: Sí,
0: anava,
1: que
0: podies... I deia, doni'm 10.000.
1: Sí, que ara t'ho posa molt difícil perquè has de fer una equació amb arrel quadrada per saber l'horari. Perquè és de,
0: no només
1: de un quart de 12... fins a 3/4 -5 minuts.
0: I a més, quan entres en el tema, tema que no són, ja no són unes oficines, sinó que són uns espais, aleshores tu et diuen, posis aquí. A vegades et diuen, posis aquí, que no, és unes butaques que no estan mal. Mm. És una mica refugi climàtic, a vegades.
3: Sí.
0: Vas allà, et poses, estàs una estona... i vas veient uns moviments que no t'atenen per ordre.
1: És
0: un ordre?
1: No?
0: No, és un ordre... És un altre conceptual en què influeix inclús la teva riquesa. Depèn de lo important que siguis com a client. L'atenció és particular. Et diuen, el seu contacte amb aquesta oficina serà, i et surt un home, i et diu, soc en Miquel, o soc que és una màquina, tu veus que és un zombi. I aleshores, aquest home no dura. O sigui, tu imagina't, soc client d'aquesta oficina.
1: Sí, sí.
0: Diuen, doncs miri, la persona que va entrar...
1: El seu assessor, diu.
0: El seu assessor serà en Miquel, surt en Miquel. Miquel, màquina total, I llavors et diu, hola, senyor Pàmies, i et dona la mà i et dona la targeta. I tu dius, bueno, perfecte, tornes a casa, truques a la teva família i dius, m'han assignat un
1: assessor
0: a la caixa, soc un home feliç. I aleshores, al cap de 15 dies, has d'anar a buscar el que sigui, un paper, un certificat, alguna cosa. Vas allà i dius, el Miquel, sisplau, Miquel, pausa dramàtica. Tots es miren, com que ja no són les mateixes màquines. Tots de les màquines que t'estan atenent han estat substituïdes per altres màquines que no coneixen el Miquel. I aleshores totes les mirades van cap a tu com a sospitós. Tu, que has complert, que vens dels temps dels primers caixers automàtics...
3: Sí.
0: I tot això la meva mare ja ho va preveure. I ella, per prudència...
1: I aquest Miquel on està?
0: El Miquel no se sap. Hi ha d'haver un gran contenidor en què tots els Miquels els posen a dins i suposo que els reciclen.
3: Sí.
0: Els reciclen cosa.
2: Diu que sí.
0: Però que és tot un món. I després hi han les persones d'aquestes
1: cases. I com els
0: són? Va, els Miquels passen. Però els que es porten l'oficina, que a més normalment són bastant amables i eficaços, ostres, aquests hi són sempre. Per tant, què has de fer quan entres en una oficina de la Caixa o del banc que sigui? Sempre fixar-te en algú que tu ja et soni d'una referència anterior.
3: Perquè serà persona.
0: Si et presenten a una persona nova que et dona una targeta, allò és un codi encriptat que significa que és una màquina.
2: I que no hi hagi un xip amb aquesta targeta per saber què fas en cada moment.
1: Ara. Ja m'ho miraré, perquè sí que és cert que a la meva entitat bancària també quan ja agafes confiança en un...
3: Sí.
1: Que dius
0: jo mai he tingut un assessor que em duri més de 15 dies.
1: Diuen que la banca ho fa perquè així no generen confiances i no et trobes amb...
3: No et facin gràcies, Toni, que mentre estem parlant que sàpigues que hem rebut diversos missatges dels nostres oients que estan rebent ja l'alerta als seus mòbils...
2: Amb aquestes comarques, que deien.
3: Sí, explicant les comarques que demà estaran més afectades pel temporal.
1: Sí, han rebut el...
3: L'alerta de Protecció Civil.
1: Molt bé, anem amb una altra pel·lícula que està Déu Jones i la làmpara meravellosa, que crec que és la tercera, la quarta.
0: Quarta
1: pel·lícula.
0: Sempre n'hem parlat del... Jo sóc un bon fan.
1: A nosaltres ens agrada molt.
0: Ens agrada molt. Sí. I sempre que puc en parlo, sí. I aquí una altra vegada he de dir que és collonuda. És collonuda. És una pel·lícula d'animació, és una paròdia de l'Indiana Jones, és a dir, de l'antropologia aquesta d'aventures, amb els personatges de les mòmies, i una història collonuda. És a dir, que per nens, però no només per nens. És a dir, els pares que acompanyen els nens, que és el públic ideal per aquest tipus de pel·lícules, també s'ho passen bé. És una regressió a la infantesa, no hi ha cap cosa conflictiva ni fastigosa, no és tampoc... no es passa de llest. Hi ha algun petit... guinyo, no, clocada d'ull.
1: Clocada.
0: A la història del cinema. És a dir, hi ha coses que et fan sentir a gust. No et tracta com un subnormal. Per tant, estem davant d'una pel·lícula molt... Com les altres. És que sempre...
3: Tadeu
0: Jones, Tadeu Jones és garantia.
3: Caram.
1: Sí, sí, jo dono fe a mi, sí, Tadeu Jones és una sèrie que m'agrada, per tant, molt recomanable. Sí. Anem amb una que m'ha cridat l'atenció, que és Una noche al año.
2: Ah, sí.
1: A veure, clar, el plantejament és que els que no tenen parella,
0: sí, senyor,
1: se'ls hi concedeix, no?
0: Un dia
1: a l'any,
0: sí,
1: tenir sexe.
0: Tenir sexe, però d'una manera urgent.
3: Home, tota la resta de l'any no poden.
1: Està prohibit. En canvi, un dia a l'any, sí.
0: Una nit a l'any comença a partir d'una hora.
1: Bueno, això és la pel·lícula.
0: Els Estats Units del futur.
1: No ho sé.
0: Sí. I aleshores, els que no estan casats o aparellats... Bueno, casats, perquè a més és bastant carcona la tesis. I aleshores, immediatament que surt el president dels Estats Units, sí, una mica com el president Illa, quan va inaugurar l'eclipsi.
1: Sí, sí.
0: Era molt necessari, perquè si no, l'eclipsi igual anava despistat i no sabia quina hora havia de començar. I aleshores, en arribar a Catalunya, va preguntar, escolteu, aquí, a quina hora d'en cafè? I aleshores el van dir, no, ara tranquil, que sortirà el president, tocarà un botó.
1: Perquè això era un muntatge.
0: Era sensacional, el president Illa tocant un botó com si fos el passapalabra.
2: I va sortir tot de paperines,
0: de
2: confetis.
0: I tothom seriós, tot de gent al darrere.
2: Aplaudint.
0: De l'estaf, tots aplaudint i tots, escolta, això ho retransmetrem i ho petarem a les xarxes. D'acord. I a l'eclipsi, amb un racó esperant, a veure a quina hora ho fem. Que no fos cas que ens despistessin.
2: Crec que va ser l'endemà l'eclipsi, pot ser.
0: Sí, perquè ho vam fer un dia abans que no els anava bé el mateix dia, perquè podia haver-hi embussos a la carretera. Conclusió, aquí és el mateix. Surt el president i diu, a partir de les 4, a follar que el món s'acaba. I aleshores tots aquests que estan sueltos han de buscar parella. Aquesta tesi studios, home... Escolta, distreta. És... dos d'aquests solters que tenen l'oportunitat de tenir relacions, que els hi van passant una sèrie de coses que mai no acaben de consumar, perquè a més és barra lliure, Vull dir, et pots trobar un tio al metro i tu
3: I
0: mateix.
3: Vinga.
0: O sigui,
3: és
0: una mica el sistema Basté del primer que arriba al primer que seu.
2: Està bé.
0: És a dir, no has de fer cita prèvia, QR, no.
3: De seguida que pots.
1: El primer que passa, pataplam.
0: Bam. Inclús la gent va pel carrer i vas veient a les escenes, vas veient que la gent està
1: aprofitant el temps,
0: clar. Pel darrere dels arbres, a dins del cotxe, per la finestra,
3: sí,
0: hi ha un desfici total. I a més hi ha un compte enrere. I això s'acaba, hi ha uns horaris.
1: S'acaba perquè és un cop l'any, no?
0: Sí,
1: un cop
0: però
1: hi ha uns horaris.
0: Ara, fins tal hora.
1: Com quan vas a la caixa a fer l'ingrés.
0: Una cosa que m'hagués passat a mi i estaríem que faltant 10 minuts i encara no ho hem resolt, saps? Vull dir que què passen aquestes coses.
1: I si passa el temps, ja fins
3: un any. Has d'esperar un any.
0: Sí, que hi ha gent que això ho veu escandalós. Però a mi un any, dius, un any. Mira, mentre no sigui una dècada, però un any es pot esperar tranquil.
2: I tant.
0: I llavors aquesta pel·lícula, que aparentment és una xorrada, Doncs m'ho vaig passar bé. Acaba sent una comèdia romàntica, una mica gamberra. A mi em va agradar, t'he de dir que em va agradar. També t'he de dir que no ho vaig dir-ho al sortir, perquè les cares eren...
3: Què?
0: De Valla Truño.
3: Ah, sí?
0: Perquè potser... Perquè es van confondre, van pensar que anaven a veure el que no era. És una pel·lícula d'entretenir-se, bueno, tu... i, si i si et pots fotre un whisky abans d'entrar, millor. Però que funciona, que funciona.
1: Bueno, doncs escolta, escolta, si funciona,
0: funciona,
1: doncs...
0: Funciona, i doncs els actors ho fan bé, i la situació, com és una situació inversemblant, doncs jugues o no jugues.
1: Bueno, va, està bé.
0: Ja et dic, jo vaig pensar, home, un cop l'any ho trobo sensacional.
2: Hasta massa.
0: Hasta massa.
1: Pel senyor Virgili, massa.
0: Sí, home,
1: sí, sí, massa, gent, massa. No, escolta, abans de posar punt i final a la primera secció de la temporada, volia preguntar per un documental, La Superviviente, que explica...
0: Sí, que l'estrena avui a TV3, he vist, tu. O sigui, he anat al cine jo com un idiota i resulta que el fan avui...
1: Per tant, no podem fer spoilers ni res.
0: Sí, i tant.
1: Bueno, spoiler, a veure, és la història, no?
0: És la història d'ella, no?
1: És la història d'ella.
0: És una història sobre la Tania Head, que és aquesta catalana, que em sembla que es deia Alicia Esteve.
1: Alicia Esteve, sí.
0: Que va
1: fer... Bueno, que es diu...
0: Sí, que es diu.
1: Perquè
0: sí.
1: Crec que és,
0: sí, però
1: és viva.
0: Veureu en el documental que deu haver-hi un problema legal, perquè no surt en cap moment Alicia Esteve, han agafat una actriu que interpreta.
2: Ah.
0: D'acord?
2: Perquè no és ella, aquella que surt.
0: I totes les vegades que surt escrita Alicia Esteve, només surt Alicia, perquè Esteve està borrós. Jo crec que hi ha un tema legal, com dient, no toleraré cap intromissió a la meva privada. Això els ha obligat a fer una mica de contorsions perquè el documental hauria funcionat extraordinàriament bé si fos ella. El fet de que no sigui ella rebaixa, jo trobo, l'interès de... O sigui, els obliga a fer una sèrie de virgueries que no cal. Molt interessant, és una història que, a més, intervé La Vanguardia, perquè...
1: Sí, la Marta Forn, que va ser una de les que va destapar...
0: De les que va treballar aquest tema, doncs, i molt interessant. Ara, jo, clar, vaig anar al cinema, tal, i vaig fer l'entrada, i ara he vist que el fan aquesta nit a TV3. Bé, mala sort, però vaja, si la gent també ho podrà veure.
1: Bueno, doncs, però mira, no ens quedarem així, sinó acabarem, si et sembla, amb Black Box...
0: Merdot.
3: Què dius ara?
0: Per fi.
3: Pel·lícula francesa?
1: Però, perdona, tinc anotat aquí moltes nominacions als Premis César.
0: Sí. És un merdot. No, em sembla que s'han confós. És que hi ha un altre Black Box francès, que aquest era bo.
1: I aquesta
0: aquest
1: no.
0: Aquest és un Black Box, el vuelo no sé què, que és un merdot.
1: Que és una caixa negra d'un avió.
0: No, sí, però en aquest cas no hi ha caixa negra. Ah. Es diu la pel·lícula així, com es podria dir. Mm. Però, ojo, estem davant del merdot Boomerang, categoria que inaugura aquesta temporada.
3: Què vol dir això?
0: El merdot Boomerang és una pel·lícula tan dolenta que passa a ser bona. Dóna la volta. Tu llences un merdot, t'esperes una hora i mitja, van passant coses per la pantalla, i quan surts dius, hòstia, era boníssima aquesta pel·lícula. Això se'n diu merdot Boomerang. Compte, és una pel·lícula infame. Però és la típica avió que passen coses, però no són les coses que estàs acostumat a que passin. Terroristes, no. Té una mica d'epidèmia, una mica de cosa marciana,
2: una mica de... Serps? Surten serps? Perquè hi ha una que es diu Serpientes.
0: Sí, home, aquesta és molt famosa. Sí. Aquesta era un merdot a seques. aquesta és merdot Boomerang. Actors desconeguts, no els has vist mai, dolents, tots... A més, unificadament dolents. No és allò que n'hi hagi un de dolent i dos de bons. No, són tots infames. El director és un oligofrènic i tot està fet amb el cul. Però, hòstia, van passant els minuts i tu dius, conya, aquesta pel·lícula és collonada.
2: Però com pot ser que estàs molt bona?
0: Perquè és... Això el Brossa ho explicava molt bé. És de tan dolent és bo. És a dir, a vegades un poema que és infame en si, en l'estructura, tots els elements... Coi, no està mal, no està mal, saps?
2: Però...
0: Per tant, compta amb Black Box, que no és la francesa, repeteixo.
1: Val, no és la francesa.
0: És que no he posat
3: això és culpa meva, T'ho he posat malament jo.
1: Val,
3: vaig confondre...
0: Aquesta es diu Black Box, vuelo...
3: Aquesta és Black Box, vuelo 298.
0: Ara.
3: Aquesta és la d'ara.
0: I en canvi, la francesa, que efectivament és una molt bona pel·lícula, em sembla des de fa dos anys, o del 24 o del 25.
3: Del 21, Black Box.
0: Doncs mira,
3: del 21.
0: El temps passa més de pressa.
1: Doncs, bueno, per tant, l'han d'anar a veure...
0: No, és un merdot.
1: Bueno, però has dit que és efecte Boomerang, que va i quan torna...
0: Quan tu has comès l'error, tu has comès l'error, has pagat l'entrada, estàs dins del cine. Me'n vaig? No.
3: Ara ja...
0: Ara, pagar per entrar-hi, no. Perquè per això estem nosaltres, per avisar.
1: No, no. Bueno, doncs no hi aneu. Amb aquesta no, aquesta no hi aneu.
3: Mardot Boomerang.
1: Exacte, Mardot Boomerang. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
0: Salut, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona temporada. Ara tornem i sortirem al carrer. Allò que fa un moment preguntava és si la gent
3: sap
1: no, no les comarques, sinó la comarca on viu.
3: Exacte.
1: Això que dèiem de les alertes.
3: A quina comarca viu?
1: Perquè tu, per exemple, pots estar al Baix Llobregat, també t'arriba una alerta i tu, doncs, potser no saps a quina comarca vius.
3: Aquí, jo crec que la gent
1: aquí m'heu assegurat que sí.
0: No, la Marta Cailat ha assegurat que sí.
3: Jo crec que sí.
0: La gent no té ni puta idea.
1: Val, jo també penso... Mira, hòstia...
3: Soc massa Pàmies, optimista,
1: gràcies,
3: eh?
1: Gràcies,
3: ara
1: doctor Pàmies. Gràcies. No, és
3: no,
1: que
3: jo per
0: cert,
3: que...
0: Toledo és amunt.
3: És al sud. Ah, al sud. Al sud de Madrid.
1: Sí, que també ho hem tingut que buscar. Re, ara tornem, amb rem dos minuts. Fins ara.
4: Versió RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
5: Per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls.
14: Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
20: El mantenim estable aquí, quiet, va!
19: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
21: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
19: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
1: Un minut, arribarem a les 6 de la tarda, ens n'anem tot seguit al carrer amb el Guillem Estadella per comprovar si la gent se sap.
0: Sí.
1: Sap a la Només preguntem a on viuen i si se saben, si saben la comarca a la que correspon.
3: Ara. Però abans deixa'm que et faci una pregunta. Quant temps fa que no et fas una revisió mèdica?
1: Doncs mira, fa 3 mesos.
3: Ah, força bé.
1: Bueno, és que jo... me les fan periòdicament, vull dir que surto d'una i ja faig una altra. Home,
3: per la
1: estic,
3: gent...
1: estic més que cobert.
3: Per la gent que
1: tenen
3: ens
1: més
3: escolta,
1: vist que el TVO, ja.
3: Per la gent que ens escolta, si fa massa temps que la van posposant, Heu d'escoltar que amb les assegurances de salut de Línia Directa teniu accés directe als millors metges, especialistes i hospitals sense haver de passar pel metge de capçalera. A més, per les vostres proves, compteu amb la tecnologia diagnòstica més avançada i tot amb menys esperes, perquè la vostra salut no hauria d'esperar. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments. Apunteu 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: Gràcies, Marta. Com dèiem, Protecció Civil ha anunciat a primera hora de la tarda que se suspenen de cara a demà les classes a 5 comarques de Catalunya.
3: I ja s'han enviat les alertes.
1: Ja s'han enviat?
3: Sí, ja s'han enviat les alertes.
1: Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. També es demana teletreballar, si és possible, o ajornar les visites sanitàries no urgents, entre d'altres. Repetim, aquestes comarques: Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. La pregunta que ens ha generat, que Marta Gailà diu que sí, que la gent sap, la gent s'ho sap, és si la gent coneix o no a la comarca on viu o treballa.
2: Sí.
3: Hem dit on viu, en principi, eh?
1: Bueno, on viu. La comarca on viu.
2: No estaria de més saber també on treballa.
1: Exacte. Bé, hem enviat el sempre disposat Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
4: Bona tarda, Guillem!
1: Bona tarda! Doctor Estadella, primer de tot, gràcies i una abraçada per acompanyar-nos una temporada més, cosa que és un plaer.
4: Ah,
1: bé, t'hem encomanat perquè és la persona més preparada per fer aquesta, sí, fer aquesta derivació. A veure si la gent sap d'on viu i a la comarca que correspon on viu.
4: Vale, mira, perfecte, aquí, nano. Hola, què tal? Tu d'on ets, noi?
22: No hablo español.
3: Ai.
4: You are not from here, eh?
22: No, jo sóc de Lleida.
4: Ah, hòstia, però cabron. O sigui, ets de... Però d'on ets tu?
22: No, jo sóc de Lleida.
4: Ah, vale, ostres, sí,
22: no,
4: vale, va.
22: M'està quedant una mica amb tu. No, ah.
4: Vale, perdona.
3: Estan prenent el pèl.
1: Aquest tio és bo, eh?
4: Aquest tio, és que m'he menjat amb patates que era aquí.
1: Sí, ostres, clar.
22: Sí, és com ho diu tothom, però clar, és...
4: Ah, però jo m'he apropat a tu, però no tens, per mi no tens cara de guiri, eh?
22: Ah, bueno, gràcies.
4: Estem preguntant, tu d'on ets?
22: Jo sóc de Lleida, fa 10 anys que estic vivint aquí.
4: Però de Lleida capital?
22: Lleida ciutat.
4: Ah, Lleida, és la comarca d'alt?
22: Segrià.
4: Ah, molt bé, perfecte. I Barcelona és la comarca d'alt?
22: Barcelona és.
4: Ah, molt bé, estàs preparadíssim, eh?
3: Toma!
1: Molt bé. Un.
4: És que estem una miqueta que si la gent sap en quina comarca viu i on treballa, però per comprovar una mica la salut de la sociologia catalana.
1: No, hem quedat...
22: Jo realment treballo a l'Hospitalet, que és Baix Llobregat o és
4: Barcelona? No, l'Hospitalet és barcelonès encara.
22: Ah, cony, així m'has enganxat.
1: Vaja.
2: Segur que no és l'Hospitalet.
4: L'Hospitalet és barcelonès encara. Llavors, de què treballes? Es pot saber o...?
22: Amb una oficina, temes de finances.
4: Ah, vale, molt bé.
1: Ui, escolta,
4: que surtin bé els comptes, eh?
1: Atenció, perquè l'Estadella se sap totes les comarques.
3: Sí, és un expert.
1: És un expert en la matèria, no l'enganxareu, eh? Per tant...
4: Soc una mica friqui amb això.
1: Bueno, aquest oient ens ha agradat molt, eh?
4: Sí,
1: no recordo com es deia, però s'ha quedat amb nosaltres, eh? Dic que era un guiri i...
4: Mira, hola, què tal? Com et dius, tot bé?
23: Tot bé.
4: Que estàs fotent aquí una palmerita, eh?
23: Sí.
4: Molt bé. On treballes? D'on ets tu?
23: Jo treballo a un bon àrea, que és Sant Just.
4: Ah, vale. I Sant Just de quina comarca és?
23: Del barcelonès, de Barcelona.
4: No, Baix Llobregat.
23: Baix Llobregat, perdó.
3: Ai.
23: No.
4: I tu ets de...?
23: Soc de Barcelona.
4: Ah, tu ets de Barcelona. Vale. I vas al bon àrea amunt i avall, eh?
23: No, vaig amunt i avall, sí.
4: Molt bé.
23: És que sí.
1: Comarca de...
4: Que vagi bé, el Bonari? No, el Bonari no...
1: No, el que viu a Barcelona, la comarca de...
4: Ah, Barcelona. Barcelona, comarca de...
23: Barcelonès.
4: Molt bé, perfecte. Molt bé. Estàs entrenat. Gràcies,
3: sí.
4: Fins ara, molt bé.
1: Bueno, anem empatats, un a un.
3: Anem empatats.
4: Mira. Hola, què tal? Què tal, tot bé? Mira. Hola, no estic parlant per telèfon. Hola, què tal, nois? Com esteu? Tot bé o què? D'on sou?
23: D'aquí.
4: D'aquí, de Barcelona?
23: Sí.
4: Molt bé. Barcelona està... En quina comarca es troba Barcelona?
23: A Barcelonès.
4: Ah, molt bé, perfecte. I estudies, treballes a algun lloc que sigui de fora o què?
23: Soc menor, no treballo.
4: Vale. Bueno, pues ja està. Pues està molt bé, gaudeix de la vida de no treballar, eh? Molt bé, adéu, Cookie, eh? Bones festes. Okay. Molt bé, mira aquí.
1: Bueno, de moment 2-1, 2-1.
4: Què tal, tu d'on ets?
24: Tinc temps.
4: No tens temps? Vale, perfecte. Mira, senyora, com està? Vostè de quina comarca és? D'on viu?
25: Yo soy muy bien, ¿y tú?
4: Ah, que vostè on viu, senyora?
25: Yo, ¿dónde vivo?
4: Sí.
25: A Barcelona.
4: Molt bé, i quina comarca és, Barcelona?
25: Yo soy Tarradellas.
4: No,
3: ai.
4: No. La comarca.
25: La comarca de Barcelona.
4: Ah, vale, vale.
25: Catalunya.
4: De Catalunya, eh?
2: De Catalunya.
4: Ah, sí. I vostè ha treballat fora? Coneix alguna altra comarca fora de la comarca de Catalunya?
25: Sí, Galícia.
4: Ah, de Galícia.
25: Sí.
4: Comarca de?
25: La Coruña, Lugo.
4: Ah, vale, vale, vale.
2: Valencia i Pontevedra.
4: Molt bé, molt bé. Vostè va a tope, no, per la vida?
25: Digues?
4: Que si va a tope vostè per la vida.
25: Jo sempre he ido por a tope.
4: Ah, molt bé, molt
2: bé.
4: Estem preguntant per les comarques, perquè es veu que hi haurà una aiguats aquesta...
1: Clar, l'alerta, l'alerta.
4: L'alerta, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Vallès Occidental.
25: Sí, jo no vaig per allà.
4: Ah, tu te la pela, no? Molt bé, senyora. Bueno, doncs que vagi bé el dia, eh?
25: Igualment, maco, igualment.
4: Apa, adéu, Cuqui, dos petons, adéu, eh?
1: Bueno, aquí, perdoneu, adéu, aquí a cada palès que aquesta senyora no sap a quina comarca viu. De moment portem 2-2, eh? 2-2. Tampoc
4: comarca
1: veig...
4: Comarca Catalunya, està molt bé.
1: La Cailà donava per fet que, ui, que tothom ho sabia. Anem, la cosa va una mica justa.
4: Hola, senyora,
1: justeta.
4: Què tal? Vostè... De... No, no vol parlar aquesta senyora, no passa res. Mira, aquí tenim un senyor. Senyor, què tal? Tot bé? Vostè d'on és?
5: A tope, sí.
4: A tope, no.
1: A tope, sí.
5: ¿Cómo?
4: ¿De dónde eres? ¿Dónde eres?
5: Ah, de Francia.
4: Ah, de Francia, por favor. Ah, muy bien. ¿Tú vives ici?
5: Sí? Sí, creo que sí.
4: Ah, bueno. Vale. ¿Barcelona?
5: Bueno, a las afueras.
4: ¿A qué zona? ¿Qué on?
5: El Llobregat.
4: ¿Al Llobregat? ¿En qué zona?
5: Cornellà.
4: Ah, Cornellà, muy bien. ¿Comarca del Baix?
5: ¿Qué? En catalán me has dicho.
4: ¿Comarca del Baix, qué?
5: ¿Comarca del Baix?
4: ¿Del Baix, qué?
5: Baix Llobregat.
4: Molt bé, perfecte.
1: Molt bé, molt bé.
2: Tres
1: a dos.
2: Els de fora ho saben més, eh?
5: Ajuda-me sobre...
4: Que Barcelona de què comarca és?
5: La comarca de Barcelona.
4: Ah, vale, pues fet, molt feta. Pues. Sí. Au revoir, mon ami.
5: Au revoir, mon ami.
4: Ah, sí,
1: bueno, molt bé, escolta, el francès ho sabia molt bé, aquest senyor, eh?
4: El francès va tope. Mira, aquí tenim... Hola, què tal?
1: La comarca és el barcelonès, però...
4: D'on sou, Cookies?
6: Què? Això és de Brasil.
4: Ah, som a tu Brasil! Eu brasileiro, eh?
6: Sí, sí.
4: Ah, molt bé, però vives aquí, vius aquí?
6: Sí, vivo aquí.
4: Ah, molt bé, a Barcelona?
6: Sí.
4: Ah, molt bé, i Barcelona és la comarca d'alt?
3: Aquest.
4: Comarca? No, comarca?
6: Catalunya, sí.
4: No, Catalunya no, comarca.
7: Numarca.
4: Què?
7: Numarca.
4: No, comarca.
7: Comarca.
4: Sí, comarca.
7: De Barcelona.
4: Sí, però tu d'on ets?
7: Jo de Barcelona.
4: Vale, però i Barcelona està a la comarca d'alt?
7: De Catalunya, Barcelona, no sé.
8: No,
4: la comarca, no.
7: La comarca... No. Baix Llobregat.
4: No, barcelonès.
1: Ai,
4: ai.
7: Barcelonès.
4: Ah, home, clar, Barcelona, barcelonès.
1: 3-3.
4: Tanta samba, tanta samba, t'ha deixat loca, eh?
7: Com va, sí.
4: Molt bé, i estudieu o treballeu fora?
7: No, jo aquí.
4: Ah, molt bé, i tu saps quina és la capital de la comarca del Baix Llobregat?
7: Bueno, ja em perdo.
4: No, tu la saps, des de Brasil?
6: Ni idea.
4: Ah, ni idea. Vale, vale. Bueno, però bé, escolta, que vagi bé, Cookies, eh?
6: Gràcies.
4: Vinga, adéu. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bueno, Cailà, què?
3: No, reconec que...
1: Mira, què t'he dit? Els arribarà l'alerta i no sabran.
3: He estat massa optimista.
4: Com esteu? Tot bé?
7: Sí.
4: D'on sou?
7: De Barcelona.
4: De Barcelona, que Barcelona pertany a la comarca d'alt? De què? No ho sabeu? Marxen. La comarca de Barcelona quina és? No ho sabeu, noies, però quina edat teniu? No pot ser que no sabeu... Barcelona, barcelonès, noies!
3: Això ho han d'estudiar, no?
4: Clar,
3: ho haurien de tenir fresc.
4: Esteu
1: per tant, s'envien les alertes...
3: I la gent no sap ni a quina comarca
1: viu. El govern surt aquí, la Núria Parlon, a explicar que aquestes comarques, les que hem mencionat... Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès, i els qui resideu... Algun tant per cent...
3: No ho saben.
1: Això no va per mi.
3: De moment guanyen els que no ho saben.
1: Perquè no saben a quina comarca viuen. És que el nivell és... O sigui, el nivell, clar, què vols fer? És que ja més no ho pots...
9: Sí, home, pots enviar algú que vagi allà i digui aquí, a casa seva.
1: No. No, però vull dir que, clar, si no ens sabem ni la comarca on vivim, home, doncs clar...
24: Malament.
1: Clar.
4: Hola, senyora, vostè sap de comarques? Vostè d'on és?
3: Ai.
4: Que no parla català?
26: No parlo res.
4: No parla res, vale. Vostè d'on és, senyora?
26: De Girona.
4: Ah, de Girona, molt bé. Girona, en quina comarca està?
26: Al Girona.
4: Molt bé!
1: Molt bé! Molt bé!
4: A on està la Barcelona?
26: Al Barcelona.
4: Al Barcelona.
3: Molt bé.
4: Molt bé, perfecte. Molt bé. No estem perdent la
3: empat.
4: Feina.
3: Portem un empat.
1: Tornat a empatar.
3: 4-4.
4: Clar. Tu saps la capital del Baix Llobregat quina és?
26: No té capital, això.
4: Com que no té capital, això? El Baix Llobregat, la comarca té capital. Sant Feliu. Jo, un moment fatal, eh? No passa res. Sí. Com vens de Girona, no coneixes...
1: Bueno, clar, a veure... Clar, és de Girona i se sap lo seu. Sí. Aquí només... Hem de preguntar només la comarca on vius. Sí. Només estem preguntant això.
4: Però et dic una cosa, tu li preguntes a algú de Cunic a quina comarca és i et diu que és Andalucía, eh? Vull dir que també vigilem amb això, que la gent va perduda.
1: Ja. Bueno, escolta, no et molestem més, cosa que t'agraeixo moltíssim que hagis baixat al carrer, perquè he volgut fer aquest experiment amb la Marta Cailà.
3: Jo he estat massa optimista, ho accepto.
1: Per tant, aquestes alertes, podríem dir que el 50% la gent no es dona per al·ludit.
3: No. Hi ha hagut un empat.
8: Sí, un empat.
3: Per tant, la meitat de les persones, si fem una especulació...
1: Que rebin a les alert...
9: Bueno, un sí.
1: Diran, això no va per mi. Digues, digues.
4: Voleu fer desempat ràpid? A veure
1: si... Va.
4: Ui, espera, que han tornat les noies del Barça. Què passa, noies?
26: No volem que ens
4: tenen. Ah, vale, però estic en directe ara. Venim un moment, espera, mira.
1: Que no volem, què?
4: Que no volien que els entrevistes per la ràdio, però han vingut a parlar amb mi. Mira, hola, senyora, què tal? Que la veig aquí la fresca asseguda. Puc seure?
10: Bueno, això de la fresca...
4: Bueno, clar, fa calor, perdona, una expressió així una mica. Vostè d'on és, senyora?
10: De Barcelona.
4: De Barcelona, que està a la comarca dalt?
10: Del què?
4: De la comarca de Barcelona.
10: No, jo estic a Brera.
4: Ah, vale, i la comarca de Brera quina és?
10: Barcelona.
4: Oh, Baix Llobregat.
10: Ah, vale, el Baix Llobregat.
4: Oh, clar. I Barcelonès està a la comarca de...
3: Barcelona. No, ara li has dit tu el...
4: No, clar, sí,
3: l'he dit. Li has dit tu la comarca,
4: Barcelona,
3: eh?
4: Barcelona està a la comarca de...
10: Barcelona.
4: No, Barcelonès.
10: Ah, Barcelonès.
4: Clar. Tu ja mateix liu, perquè tu ets del Baix Llobregat, eh? Vigila, que no t'ofeguis.
10: No, han suspès les classes.
4: Ah, molt bé. Tu tens canalla?
10: Sí, dos.
4: Ah, molt bé, estàs contenta llavors, eh?
10: Sí, molt.
4: Se't veu la cara.
10: Sí.
4: I dijous jo crec que ja faran pont, eh?
10: No crec.
4: I els vols endosar ràpid cap allà, eh?
10: Exacte.
4: Molt bé, senyora, doncs que vagi bé, eh? Adéu, Cuqui. Adéu.
11: Aquesta senyora estava una mica despistada de la comarca, sí. Però sí que sabia lo de l'alerta de les pluges.
9: Sí, diuen la teva comarca i et sona. Diu, aquesta em sona, deu ser la meva. Sí.
1: Bueno, em sap greu dir-vos-ho, però que el desempat ha anat malament. Eh? Per tant, més feina pel govern d'Illa i pels Zàlers. Estadella, repeteixo, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, guapos.
1: Una forta abraçada, gràcies a tu. Fem una petita pausa, ens n'anem amb el Jordi Claret, on ens acabarà de repetir i reiterar lo de les alertes per demà per Aiguats.
12: RAC 1.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
24: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist. Només faltes tu.
14: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
27: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
28: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
29: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Egeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaegeco.es.
30: Xarxa de concessionaris Omoda Egeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
31: Únic s'escriu amb H o sense H?
32: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
33: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
0: Tot allò que t'agrada,
32: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
0: Un nou aparador d'àudios i podcast.
32: Endreçats i a un sol clic.
0: Per triar i remenar.
8: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
32: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
16: Més intuïtiu.
32: Més RAC1. Tots som un milió. Passi el que passi, ho tens a un clic amb
16: RAC1.cat,
32: el portal de RAC1.
16: Escolta i descobreix
32: tot l'univers RAC1 i RAC1 amb detall.
1: Un quart de set del vespre, Jordi Claret, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Doncs tenim el hem obert fil, com un mític programa d'Oscat, Rocco,
9: sí.
1: Obrim fil.
9: Obrim fil, sí, sí.
1: El fil de les alertes, perquè el govern ja ha enviat l'alerta als telèfons mòbils a 5 comarques, ara que estàvem passejant amb el gran Guillem Estadella pel carrer, preguntant a la gent on viu i a quina comarca correspon. La meitat no sabien...
3: Més de la meitat.
1: On és, quina és la seva comarca, doncs aquest és alert, s'ha enviat pel perill de demà de pluges torrencials. El que passa que hi ha gent que resideix a Barcelona que ens explica que també l'ha rebut i en principi Barcelona no està,
2: està
1: en les comarques on s'enviava. Sí, però torno a repetir que no, vull dir que clar, és difícil.
3: Ens estan escrivint els oients perquè diuen
1: és difícil perimetrar a quins sí. llocs arriba i quins no.
2: Exacte.
1: A veure, Jordi.
9: A vegades, això que dèieu de que ha arribat a Barcelona, a vegades per tema d'antenes, eh?
1: Clar.
9: La Protecció Civil no ho acaba mai de concretar. Sempre diuen que va a una comarca i acaba arribant una mica més enllà. Però vaja, que les pluges en principi, ara de seguida ens ho explicarà el Martí, també han d'arribar a Barcelona, vull dir que no va malament que arribi una mica més enllà. Però ha sonat, concretament, Toni, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Aquestes són les 5 comarques on el govern eleva més el perill per un episodi de pluges violent que podria deixar en alguns punts registres de més de 100 litres per metre quadrat en qüestió d'hores. Per això s'ha decidit tancar demà les escoles i instituts i també se suspendrà l'activitat sanitària que no sigui urgent. A més, el govern també demana a la ciutadania responsabilitat, que s'evitin els desplaçaments i que qui pugui faci teletreball. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que caldrà anar amb peus de plom.
18: S'esperen doncs, pluges fortes que puguin arrencar i parar però ser molt intenses en un període de temps que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins les 5 de la tarda. Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins les 5 de la tarda per si és necessari doncs, fer algunes tasques de manteniment...
9: Doncs aquestes són les restriccions, la situació de cara a demà per aquests aiguats que començaran a arribar a Martí Oliveres de matinada en aquestes 5 comarques i potser també més enllà.
19: Sí, sobretot a les comarques de Tarragona, primer, tant costa com prelitoral, però especialment al sud de la demarcació de Barcelona. Atenció en aquesta zona entre el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat i la mateixa ciutat de Barcelona perquè hi pot ploure de valent de cara a demà al matí. 5, 6, 7, 8, 9 del matí i fins al migdia podem tenir aquests aiguats de caràcter torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, però localment, com ja va passar a finals d'agost, podem tenir alguns aiguats semblants als que va haver-hi entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Per tant, molta precaució crescuda de rius, de rieres, aquesta intensitat de precipitació que també demà durant el dia es pot donar a la zona del Pirineu més oriental, cap al Ripollès, al nord d'Osona, també la Garrotxa. Per tant, han avist bona part del país, però especialment insistim en aquesta zona que va entre Barcelona i Tarragona, on es podrien donar alguns aiguats realment importants, acompanyats també de ventades, de calamarsa, pedra i fins i tot alguns esclafits.
9: Més qüestions, precisament a causa d'una tempesta elèctrica fa poca estona que crema un incendi de vegetació a la baronia de Rialp, a la Noguera, l'avís és de passades les 4 de la tarda. El foc ha començat per llamps en dos punts diferents a rasa de Comaferrera, a prop del nucli de Treguany. És una roureda poc frondosa, però de difícil accés. Els bombers hi treballen des de fa una estona amb 7 dotacions aèries, mentre una vintena més de terrestres se situen a peu de l'incendi. Per tant, en total, gairebé 30 dotacions i una vuitantena d'efectius.
5: greu, segons el cos, però l'evolució és favorable. I un altre punt, precisament, els bombers també estan treballant per una explosió en un edifici a Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 5 minuts després d'un quart de 6 de la tarda al carrer Sant Antoni de Cerdanyola. Hi ha dues persones ferides que estan sent ateses pel SEM i ha quedat afectat el forjat de la planta baixa, que ha caigut al soterrani, afectant també a un local. En aquest cas hi ha 9 dotacions desplegades. I per acabar, el govern espanyol colla el Suprem perquè resolgui el bloqueig al vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Tal com explicàvem abans, el tribunal ha anunciat aquesta tarda una mesura cautelar que deixa sense dret a vot aquells qui han obtingut la nacionalitat a través d'aquesta via, una petició que havia fet Vox i el partit extraparlamentari Justícia Europa. El ministre de Justícia, precisament, Félix Bolaños, no entén aquesta decisió i demana que resolgui abans de les generals de l'any que ve, que encara no tenen data.
6: Pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto, y por tanto creo que privar del derecho al voto a miles de españoles tiene que ser con una resolución de fondo, una resolución donde se den todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura.

0: entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
1: Doncs vinga, saludem a aquesta hora, com dèiem, Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El Rocco Eisenhauser, que ja té el número agafat, té el 34.
3: 34.
1: Però abans...
2: 33, jo?
1: Tu el 33.
4: Això, tu vas abans.
1: Tu el 33. 33. Va, 33. Avui acabo de veure tot un grapat de missatges, de, concretament a la xarxa X, de la Pilota d'Or, perquè ja se saben els nominats.
2: Sí, com que els nominats pot ser senzill de saber, per exemple, que el Barça tindrà nominat a Lamine Yamal, a Rodri o a Cubarsí, començarem per la notícia, que és que Pedri ha quedat fora de la llista de 30 jugadors nominats a la Pilota d'Or, juntament amb Rafinha, són les dues absències.
1: Però Rafinha tampoc?
2: Ni Rafinha ni Pedri estan a la llista dels 30 finalistes.
1: Ia.
2: Crec que per mi la notícia és aquesta.
1: Sí, sí,
2: que ni Pedri ni Rafinha.
1: Sí, sí, home, que no hi sigui Rafinha i Pedri, realment sorprèn.
2: Sí que hi és Vinícius, que va fer un any horrorós.
3: Va.
2: I són Cucurella, Mbappé i Bellingham. També hi és
3: Cucurella.
2: Ferran Torres. Hi és Ferran Torres i no hi és Pedri.
3: Cucurella!
2: Sí, sí. Tampoc hi és Aitana Bonmatí en categoria femenina, perquè es va passar tot l'any lesionada, en aquest cas.
3: Diferent.
2: Però sí, sí, del Barça femení en aquest cas, Esme Brooks, Graham Hansen, Clàudia Pina, Eva Pallor, Patrick Guijarro i Cata Coll, més enllà d'Alexia i Mapi León, que han marxat. Vull dir que el Barça femení continua sent en aquest
3: les
2: cas.
4: Escolti, per favor, com pot dir que són totes iguals?
2: És que és mentida.
4: Els jugadors també els veu tots iguals.
3: Jo no dic que siguin iguals, jo dic que les veig totes iguals, totes van amb aquella cueta.
5: I que es posen cua.
4: Escolti, però són persones diferents, igual que els jugadors.
5: Es replega el cabell i es posen cua i després es posen petrots.
4: I els jugadors que van
2: van tots iguals.
4: Curt, els veu, els veu diferents.
3: Home, i tant.
2: En què?
3: Els veuen diferents.
5: Els homes més estanyeixen el color. Un té el cabell llarg.
3: Les cares són diferents d'ells.
4: Les cares, molt bé. I les dones no, totes iguals.
3: Jo les veig totes iguals.
4: Molt bé.
5: Perquè posar-se aquells patrons, els hi treu una mica la forma.
3: Se'ls hi estira tot cap enrere.
4: Apa, però quines tonteries, per favor.
3: La cua, els hi estira la cara cap enrere.
5: Sí, i les faccions, clar, la que té el nas gran, se li fa petit i tot, de tant d'estirar aquesta cap enrere.
3: Perdó.
5: De què rius? De què rius?
3: Què rius?
4: De la seva teoria.
2: Oi, per una broma que fa cali que fa
5: gràcia. No, perdona, nano. No feia broma jo,
4: eh? Ui.
5: Estava parlant seriosament, eh?
4: Ui.
2: Perdó, s'havia fet
5: gràcia. T'has burlat de mi, eh? Una cosa és riure amb mi, l'altra és burlar-se.
2: Jo ric amb vostè, però ara m'ha fet gràcia.
5: Sí, però jo això ho he dit seriosament.
2: Doncs no m'ho ha semblat, eh?
5: Bueno, doncs t'ho haurà semblat a tu, el nano aquest.
3: Mare. Se t'enfilen al damunt.
5: Sí, sí, no, si no el dit i t'agafen el braç.
1: I vostè que el veig molt posat, senyor Boigues, quan es desfan la cua, és cert que els hi sobra pell?
3: Sí.
1: A la cara?
5: No se sap la cara que tenen, no. Sí, sí, sí. Algunes que porten, clar, de tant entrenament i tanta cosa, ja la tenen tan estirada que la cara ja s'ha ligat així. Ja quan es treu la cua, es desfigura la cara.
3: Sí, sí. I fixa't que has el cucurella...
4: Però, capità, vostè està... A veure, però quines bajanades...
5: No, a veure, deixa'm acabar.
4: No,
5: tu has vist el forat del cul?
2: Com?
3: Noi.
4: Ai, per favor.
5: Com arrugat?
2: Sí.
5: Se'ls hi queda així la cara. Per això, especial, ha d'anar sempre així.
4: Com el forat del cul.
2: Però quin sentit té la
4: separació? Vostè li sembla normal, què està dient?
5: Que tota la pell es queda endavant i ni hi veuen, eh?
2: Però és al revés.
5: No hi veuen, no. Ni poden parlar.
3: Com una pansa.
5: Parlen, però no se'ls entén.
3: Com una pansa.
6: Però els forats del cul no són tots iguals, eh? Ho sabeu.
5: Ah, no he comparat, no.
1: On som ara? Perdona.
2: No, si voleu, us dic la pregunta del dia.
1: Ah, sí, perquè
2: acabem aquí. Avui comença la Champions. Comença...
1: Com deia ma mare, matem-ho.
2: Matem-ho. El Madrid juga a les 9 contra l'Inter de Milà a Madrid, al Santiago Bernabéu, i avui ens ha donat per preguntar-vos, perquè després sentirem a Flick i Lamine Yamal en la prèvia del Barça a Feyenoord, que la final de la Champions es jugui al teu estadi i us donem tres opcions.
1: Sí.
2: Beneficia?
1: Bueno, exacte. Beneficia?
2: Perjudica? O... és indiferent.
1: Bueno, doncs,
2: Es juga aquest any, recordem, a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, i el 2029 el Barça la té demanada per jugar-la al Camp Nou.
1: Us ho preguntem i... Kaila, mira'm com tenim la votació.
2: Que ho tinc aquí, si no...
1: Ho té, no, calla, que ho té l'Arnau, perdona.
4: Però si tu no li vas encarregar ell, el vas renyar perquè no et fa
1: cas. No, perquè és veritat que
2: jo per si de cas...
1: Sí, sí, que aquest any a les 7 la Kaila desapareix. Va,
4: perquè tu la redacció fent altres coses,
1: No, no, sí, sí, jugant al dòmino.
4: Escolta.
1: El tridòmino, jugant al tridòmino.
4: Ja està bé.
2: A veure, dels 1.000 vots de l'enquesta aquesta hora...
1: Caram!
2: Seguiu votant. M'està sorprenent molt la resposta guanyadora, perquè amb un 42% dels vots diu que la gent que beneficia.
1: Que beneficia. Bueno, la història no diu el mateix.
2: No, ho repassarem.
1: Perquè aquest matí hem repassat la història.
2: Ho repassarem.

0: molt excepcionalment guanya el títol.
1: Vols
0: qui
1: la dada,
0: és l'anfitrió?
1: La ja,
0: no, ja la donarem.
1: Perfecte,
0: no,
1: doncs la guardem.
0: Guarda't alguna cosa.
1: Vinga,
2: entrem en matèria, ja?
0: No, entrem d'aquí dos minuts. Algun titular, algú per anar fent boca?
2: Bueno, doncs tenim una nova incorporació al Cuines.
0: Ah?
2: Home, he avançat la notícia.
0: El programa del Cuines?
2: Sí.
0: Ara la vaig a buscar.
2: Escolta,
0: a X?
2: No, no, sí. I a més, amb una cosa, que els cuiners ningú sabia res.
3: Caram.
2: Menys un.
0: Va, ara ens ho expliques. Dos minuts i tornem.
4: Versió RAC 1.
5: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
14: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
4: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Bueno, que sàpigues que has generat, amb segons quins sectors, un, és a dir, una mena de tertúlia, bueno, tertúlia. Moltes preguntes relacionades amb el que ha dit el senyor Buigas del cul, però no hi entrarem. És de si són iguals o no, clar, perquè tu has dit que no són iguals, vull dir que...
1: Clar,
0: però veig molt comentari al respecte, i si us sembla ho deixarem.
2: T'estan arribant molts missatges.
0: Sí, no, però de gent que...
2: Què dius,
0: bueno, veig que el tema que ha interessat més a la tarda...
2: Aquest.
0: No, però,
2: Toni, aquest.
0: Mira que hem fet temes.
3: No, però aquestes coses jo crec que s'han de parlar amb naturalitat.
0: Sí, ah, bueno, ja, és a dir, ara aquesta hora no caldria perquè hi ha canalla, vull dir que, per tant, aquesta hora no seria la... Bueno, vull dir, ho tractarem un altre dia.
3: Però en quin moment?
0: Demà no fan... Avui, bueno, avui alguns vaga. Han fet vaga, d'altres no, i demà hi ha
1: no,
0: aquesta...
1: No, però dins del respecte... Per,
0: sí, però bueno, ara tampoc, a veure, si no ho sabem ara, tampoc passa res i podem passar el vespre tranquil·lament, també. Vull dir, no en generen ara un...
2: No, però no dius que estàs
0: no,
2: rebent...
0: Gent... No, interessa. Perquè veig que és el tema que interessa.
2: Però què et pregunten? Que
4: és el tema.
0: Que expliquem per què no són iguals tots.
4: Clar, et deus a l'audiència, tu, una mica.
0: Sí,
4: eh?
0: Però això s'ho pregunta un parell, per tant...
1: I a més a més és una de les coses d'estètica que més
0: sí,
1: es fan.
0: Sí. És el que és el
1: blanquejament.
0: Blanquegen o no sé.
1: Clar, blanquegen.
0: Bueno.
1: Blanquegen. Jo conec un famós de televisió que es va blanquejar aquella zona.
0: Bueno, a veure si podem sortir del... A veure si podem sortir del forat.
2: Vinga.
0: I parlem d'aquest nou fitxatge al Cuines de TV3.
1: Reis Esteve.
0: Reis Esteve. Qui és Reis Esteve?
1: És una, va estar també al Masterchef participant en el seu moment, en el programa de cuina de Televisió Espanyola. Té moltíssima experiència dins del món de la cuina, trajectòria en pastill, en tema d'astronomia, en aquest cas...
0: Pensava que anava a dir en pastilles.
1: No,
0: no sabia que,
1: sobretot en postres,
0: que faria receptes en pastillera.
2: I especialista en creativitat gastronòmica.
1: Evidentment, té un currículum brutal, jo crec que és un encert. I també és la parella.
0: Para, calla, Àlex.
1: És la parella de l'Arnau París.
5: Qui?
1: És la parella.
5: És que no ho sento.
2: Bueno, digue-ho bé, no passa res, no? S'ha d'amagar,
0: no? No, que és discret, el Rocco és discret, quan vol.
1: Sí, exacte.
5: Sí.
1: És la parella de l'Arnau París, el que també està a Cuines.
0: Mm. Per tant, ara seran els que faran Cuines, dona la casualitat que són parella.
1: Clar. Llavors ara tenim quatre persones, ara començaran quatre
0: bueno, però,
1: persones
0: clar,
1: al Cuines.
0: Clar, són quatre.
1: Clar,
2: es van
1: Marc...
2: conèixer el Masterchef,
1: Sí, es van conèixer el Masterchef. Sí,
2: que, i tenen una parella de bessons.
4: A part de compartir de cuina, comparteixen dormitori, també.
0: I
5: què?
0: Clar, si són parella...
4: Però,
1: aquí no, la pregunta és qui és fals...
4: Què vols dir, que no ha sigut prou bona, aquesta?
0: Bueno, clar, sí, a veure...
5: Quina gràcia té.
0: És que exacte.
1: Qui cuina a casa? Els dos. Els dos?
2: Es deu menjar molt bé en aquella casa,
1: Sí.
0: Ja saps la dita
5: sí.
0: En
2: no,
0: català, no sé com és, però en
2: no
0: castellà, en casa d'herrero, cuchillo de palo, sí. A lo millor aquí passen una gana aquesta gent i ho compren tot menjar fet. Estan cansats de cuinar, els cuiners?
5: Estan cansats.
0: Els cuiners no hi ha cosa que els hi faci més...
5: Compren tot fet.
0: Més d'això de, vinga, arriba a casa i torna a cuinar. Però si m'he passat el dia cuinant, ells dos que tot el dia cuinen, doncs no tenen ganes de cuinar.
5: Exacte.
0: Tenen, sembla que tenen bessonada, doncs deuen cuinar els bessons.
5: Sí.
0: Bueno, i aleshores què? Deies que hi ha un dels xefs o dos que no sabien res d'aquest fitxatge.
1: Jo m'he posat
0: que suposo que deu ser Marc Ribas.
1: Jo m'he posat a contactar.
0: I la Gesamí...
1: Gesamí. Jo no em vaig al cognom, no el sé. Un dels dos no sabia absolutament res. Mm? Jo he trobat.
4: Bueno, jo tampoc no ho sabia. Ja,
5: jo tampoc
4: res.
5: No ho sabia.
0: Gesamí Caramés.
5: Caramés, sí.
1: Avui estava cuinant, de fet. Aquesta tarda estava cuinant.
0: No paren, no paren de cuinar. No
1: avui
0: sé.
1: Estava ella, demà està el Marc, amb nous capítols...
0: I que, per cert, parlant de Marc Ribas, aquest estiu que he estat seguint saltejadament, perquè cada dimecres no ho he seguit, el joc de cartes estiu, estava esperant el debut de l'Arnau París.
1: L'Arnau París...
0: I l'Arnau París,
1: L'Arnau París...
0: Tampoc ha debutat, que penso... No entenc res en aquesta seqüència del programa.
1: Anirà molt més tard. Anirà a l'hivern.
0: Més tard, que ha gravat pel 2034.
1: Han gravat un grapat de programes.
0: Quant temps fa? Quant temps fa que portem parlant de l'Arnau París,
5: perquè...
0: del debut d'Arnau París?
5: No et posis nerviós.
0: Estem a setembre i encara no ha debutat l'Arnau... És que ni li hem vist el pèl al joc de cartes i segueix presentant el joc de cartes.
1: Perquè vam començar a parlar d'aquest tema quan estava fent el càsting, recordes? Que vam avançar que havia un càsting que
2: però ja fa
1: fent?
2: Temps que ho van decidir que era ell. I ja està gravant, vull
1: sí,
2: dir...
1: Però ja sap, però
2: se sabia que
1: però l'Arnau ha sigut pare, estava de baixa.
2: Sí.
1: Necessitava...
4: El seu fill sí que ve de París. el pare de...
6: aquesta sí, no?
0: Aquesta bé. Aquesta bé.
1: Bé, del joc de cartes, home, ha hagut uns quants aquest estiu que no estan malament.
0: Home, els hauries... No, és que hauríem d'haver de fer una repesca.
1: Àlex, busca l'últim, que el vaig treure del guió. Hauríem de fer una repesca.
0: Hi ha hagut algun...
1: I algun amb un nom molt curiós al restaurant, eh? Perquè va sortir un que era... que se n'encarregava de les vedelles i que era...
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: Que era carnisser.
1: Carnisser.
0: I que tenia un restaurant de...
1: Sí, amb un títol...
0: De carn, que era molt, molt xispós.
1: Sí.
0: Era molt, molt... Era com el senyor Boigues.
4: Sí.
0: Tenia... El cuiner tenia...
4: Intel·ligent, molt intel·ligent i molt...
0: Tenia...
4: Molt llest, no?
0: Tenia sortida...
4: Xispa i alegria i simpatia, sí, i guapo. Suposo, no?, que deuria ser.
1: I, a més, va té una teoria que jo estic...
0: Miri, m'apunta el Jordi Mateu, que l'ha dit en català, que veig que el senyor Virgili...
5: No sé,
0: té el
5: no
0: cap,
5: sé. El...
0: No, és que no sap últimament, no sap res. És que no sé què li passa. Cada cop que fem una consulta se li ha fos el cervell.
2: Però... Jo ho estic buscant, sí, eh?
0: Miri, ja tinc... El Jordi Mateu m'ho acaba de passar. A Cal Sabater, sabates de paper.
5: Jo aquesta no la sabia.
0: Bueno, doncs,
5: és que no
0: m'estranya,
5: pots...
0: m'estranya venint de vostè.
5: Però vostè què es pensa, que no és l'enciclopèdia de l'home?
0: És, és que el tenim per això.
5: Ah,
0: I si no el substituirem per la IA. Perquè, clar, vostè està per aquestes coses. No la sap, doncs el substituirem per la IA, que almenys aclarirem més les coses.
5: No, jo aquesta no la sabia,
0: no
5: la primera vegada.
0: Però com pot ser que no ho sàpiga?
5: Perquè és la primera vegada que la sento i hi ha coses...
2: A Cal Sabater, sabates de paper. I una altra manera de dir-ho seria a Cal Ferrer, ganivet de fusta.
0: Ah, aquesta també.
2: Aquesta l'havia sentit mai. Ferrer, ganivet de fusta.
1: Mai. Bé, el restaurant aquest concret...
5: Mai!
2: Bueno, ja està, no pateixi.
5: Mai!
1: Anem a veure exactament, perquè ell té una teoria molt bona del tema del cuiner aquest, aquest senyor de les vaques.
0: Que ja m'he perdut.
1: El joc de cartes.
0: Ah, sí, el joc de cartes. Sí.
1: Em va explicar una teoria dels productes ecològics,
0: sí,
1: que estic completament d'acord amb ell. A veure si escolteu.
7: Soc en Josep, tinc 44 anys, i soc l'ideòleg i el copropietari de Pepito Menja Vedella de Collons. Jo soc un gilipolles simpàtic. Jo, per defecte... Com a bon carnisser i ramader, el llom de bacallà.
8: Estàs fart de carn, no, tu?
7: Fins als collons.
8: Tu ets carnisser i ramader?
7: Sí. Menos restaurador, ho soc tot.
8: I què, el ramat de què és?
7: De vaques.
8: Vaques. Lletera?
7: No, faig carn d'angus, no tinc vaques xaroleses, vaques de muntanya, no tinc. Sí, tenim tot de races i tot. I al final soc ramader.
8: I on te'l tens?
7: A Cardona.
8: Tu no fas eco.
7: No, soc natural.
1: Atenció.
7: Perquè l'eco al final és una tonteria que s'han inventat. Perquè ecològic, si et fan portar la soja o el blat de moro d'Itàlia, el que gasta el camió per portar-te la soja i el blat de moro, tampoc ecològic no ha de ser.
0: Amb això
1: té raó. Completament d'acord. Completament d'acord.
0: Té raó.
1: I ens costa el doble. I ens costa el doble.
0: Sí, no, i després fa una altra intervenció que torna a insistir que això d'eco, que és...
5: Que sí, una camàndula.
0: Que és una... Que sí, sí.
1: Que és una presa de pèl.
0: Sí, sí, diu això. Sí, sí. I m'ha agradat el que ha dit, que trobo que està molt ben reivindicat, el llom de bacallà.
5: Llom.
0: Que si està ben fet, realment és un espectacle.
1: I la carn angus...
0: Tot i que en el programa van criticar i van dir que el llom de bacallà, que sempre s'hi fa no fa... Que és molt avorrit i que sempre es fa...
5: Ui, és avorrit.
0: I que sempre es fa bullir. Perdona, a la catalana es pot fer...
5: De moltes maneres.
0: El bacallà a la llauna, es pot fer amb samfaina, es pot fer a la brasa, es pot fer bullit...
2: A mi m'encanta el bacallà.
0: A mi també. Sí. A mi també. A més, quan és el morro de bacallà, que aquelles làmines que es comencen a trencar... Ara. Comencen a lliscar una amb l'altra. I salat, però no molt, o sigui...
2: El punt.
5: El punt.
0: Ni miquet, ni res, ni...
2: No d'estar sonso,
0: ni salmorra, ni salmorra.
2: No, tampoc.
1: Ni salmorra. I a més tu menges bé, perquè
5: sí,
1: la romagosa...
5: Sí, sí, l'he trobat el punt, però...
0: Sí, sí. Fa una cara com si estiguéssim parlant de...
4: Jo com que no menjo...
0: De llargandaixos.
4: Jo trago. És que a mi no saborejo les coses, és perdre el temps.
2: Doncs es perd un dels grans plaers.
0: Ara,
4: és el més alimentar-te.
1: Tu menges bé perquè em vaig trobar més d'una vegada la romagosa comprant al mercat i compra bé.
0: Compra bé, compra bé.
1: Compra bé.
5: De lo bueno, de lo bueno lo mejor.
0: Bueno, a vegades també compro jo, Vera.
1: Sí.
0: El bacallà, concretament, m'encarrego jo, que vaig a la plaça i dic... Que...
5: Doncs,
0: i un tros gran, o sigui...
1: Doncs l'altre dia et va comprar els joms de salmó, Va comprar uns joms de salmó.
0: Sí, bueno, perquè jo, clar,
1: pel matí...
0: em passo tot el dia aquí, clar, quan vols que vagi a comprar el...
1: Clar. I de fet,
0: o estem dissabte o no puc anar.
1: I de fet, a l'hora de dinar no baixes a casa a dinar.
2: No,
1: perquè dines aquí, que vagin
0: aquí. Aquí, dino estupendo.
1: Mira Arguiñano, Arguiñano ahir, cuina.
5: Aquí uns platillos,
1: sí.
5: Clapers.
0: Bueno, platillos, miri, els que fan el Corte Inglés gourmet.
1: Doncs no,
0: bueno, gourmet no, perdona, plats preparats, que gourmet està dalt.
1: Doncs
0: no.
1: A l'Arguiñano no li agrada lo que fas.
6: Esta mañana estaba yo con unos sabios y me decían, Carlos, qué bien lo que estás haciendo, porque me da la sensación de que la gente cada vez cocina menos.
0: Sí, sí.
6: Y es que no vamos a perder la personalidad. Lo de cocinar va a ir a misa, ¿eh? Los que cocinen siempre van a ser más sanos y van a ser más felices. Hoy día se puede comprar comida. Yo no digo que no haya que ir a comprar comida, porque un día tienes cosas concretas que hacer, pero todos los días comer ya cocinado, comprar la comida ya cocinada o precocinada, no os va a ayudar en nada, en nada. Porque se cocina en un boleo. Teniendo los ingredientes, esto es coser y cantar.
0: Bueno, que passa que si t'hi poses a cuinar i vols fer un plat, això la que cuina, has de tenir tots els ingredients.
2: Has de tenir els ingredients i has de tenir una estoneta per cuinar, per fer un plat. N'hi ha que són
0: rares,
2: eh?
0: Quan m'hi he posat a cuinar, sempre em falten coses. O sigui,
2: no
0: agafes la recepta,
2: no, però
0: un full de llaurer. Cony, però no el tinc.
2: Però no passa res, perquè això pots canviar.
5: I el plat ja no és el mateix, eh? Però fulles de llaurer els has de tenir sempre
0: a la
5: cuina.
0: Que què et diré jo? 200 grams de polsim de romaní. Doncs no. No tinc...
2: No, a veure, però quin plat és aquest? Això és molt, clar, 200 grams de polsim.
1: Però és molt, t'has passat quatre pobles.
2: Això no és un polsim i no sé quin plat té 200
0: grams. No, vull dir, home, sí, que, no, vull dir que comences a mirar...
4: És un desert.
0: Vull dir, tu comences amb la recepta i van fallant els ingredients. O sigui, tu agafes un llibre, vaig a cuinar, sí. I va, farem aquest plat. I comences a repassar i la meitat no hi són els ingredients. És un drama.
2: No, però pots improvisar.
1: I complicats, eh, que et trobem a vegades.
0: No, i vas a la plaça i ens... 6 hores has d'anar fent toms buscant l'ingredient que et falta, no?
1: Ara,
0: no,
1: et dic una cosa, l'únic lloc que trobes tot, sí, és el supermercat del Corte Inglés. Si no ho trobes allà, no ho trobes enlloc.
0: Bueno, no ho sé, si és el supermercat, jo...
1: Sí, sí.
5: Sí, allà
0: en canvi, si tu vas al...
5: Anís estelat.
0: Dic, si tu vas al plat fet... Vull dir, ja està fet, m'entens o no?
1: Sí, sí,
0: ja és igual a l'ingredient.
5: Però,
1: si és casolà, no. Si se l'han cuinat al matí, sí, jo crec que també és bo. Però l'Arguiñano...
0: I més barat, comprat fet.
1: Home, hi ha plats a 2 euros i pico, i unes paelles a 2 euros,
0: per
1: eh?
0: Per això t'ho dic, a veure, que ens acompanya una de les responsables del que és el supermercat de plats cuinats,
2: sí,
0: del Corte Inglés.
1: Mira, veus?
0: Ara no recordo el nom, però bueno...
9: Sí, hola, bona tarda, bones tardes.
0: Hola, bona tarda.
9: Què li posaríem?
0: Avui ens hem vist i m'has comentat que actualment aquí que no doneu l'abast.
9: No donem l'abast. No, és un operar, és un operar de... Oye, és que hi ha tantes empreses noves per la zona.
0: Exacte.
9: Que és impossible,
2: hi ha una cua llarguíssima.
9: Piden muchos tapers todos,
0: sí,
9: eh?
0: Sí, que
9: és un operar. O sea, és que s'acaben les plates en nada, en
0: sí,
9: nada.
0: Sí, és que no pareu de reposar
5: croquetes,
0: i us vola. És que...
9: Les cocineres estan desesperades. Desesperades, sí, estan.
0: Però tu ja podem parlar català, que no hi ha cap problema.
9: Ah, sí, podem parlar català, cap problema, sí, clar.
0: Però és
9: no, que... pues estan desesperades, eh? Estan desesperades. No, jo ja no sé què fer. Mira, que li cae la plata. El 253...
0: Oi, després hi ha
2: un... Quin número tens, Toni?
0: No, jo últimament tinc el 300.
1: I quin és el plat?
9: Ah, 300, puedes irte, eh?
1: I quin és el plat que té més èxit?
9: Els canelons, els canelones tienen mucho éxito.
5: Sí. I les croquetes.
2: Les croquetes.
9: Les croquetes, sí, de bacalao, tenemos también de la iaia, de carnolla, sí.
0: Però unes cues, perquè tothom va al plat preparat.
2: I és veritat que demanen molts tàpers i tu pateixes perquè dius, és que m'agafaran el meu, el que m'interessa.
9: No, claro, sí, no, i la berenjena, bueno, que
0: és
9: bona,
0: la Deloitte ens ha perjudicat molt.
1: Sí.
0: Ha vingut tota aquesta gent de Deloitte, que
1: són
0: per
1: molts,
0: cert...
1: Són molts i
0: és un.
1: Un?
2: Què vols dir?
5: N'hi ha un i es va reproduir.
9: No, són tots iguals, és veritat.
0: Són tots iguals.
1: Ah, jovenets,
0: no sé si us en recordeu vosaltres, Todos Somos John Malkovich, una pel·lícula que ella reproduïa per... Tots són... Tu vas, veus els del Deloitte, veus un... Vist tots.
9: Sí, van todos de jefes, però són todos pringaos, eh? Són todos unos pringaos, sí, però van todos de jefes, sí.
5: Però no lo digues.
9: No, però hay muchos,
0: tots
9: hay muchos,
0: van igual, tots van igual. Sí, sí. Ara, quants? No sé, són com els Minions?
9: No, i luego compiten.
0: Estan reproduïts, són com els Minions.
9: I compiten,
0: no sé.
9: No se pide 300,
0: 400, ho envaeixen tot.
1: Van molt mudats, eh?
0: No, mudats, no, van tots igual. Sí, hi ha l'uniforme de pantaló blau marí i camisa blanca. Ara és l'uniforme d'estiu. I ara, quan arribi l'hivern, el canvi vindrà pantaló blau marí i americana blau marí.
1: Ara,
0: aleshores, col·lapsen tot això.
1: Col·lapsen.
0: Perquè, clar, què us passa? Lo dels tàpers.
9: Moltes coses, cada dia. És que si sabessis tu, eh? Si sabessis tu el que passa, eh?
5: Teniu vull la amanida russa. Amanida...
9: Tenim cues de 30 persones.
0: Sí, és que clar, és el que m'explicaves. Venen i fan... Sí. Fan avui, per exemple, una del Deloitte s'ha demanat dos croquetes. Cony, dos croquetes. Per dos croquetes no baixis.
5: Exacte.
0: Que ens estàs col·lapsant.
5: Però
0: dos croquetes. Dos croquetes amb un tàper i el remate se les ha fet calentar.
9: No, sí, sí, podem...
0: Diu, cony, i aquí el Deloitte no tenim un microones? No, no, me les calientes, evidentment.
1: Bueno, però has vist la terrassa
0: que tenen. I pensava, bueno, però dius, oye, caliéntale en tu despacho.
9: Claro, que te la caliente tu madre.
0: Claro. Que aquí somos...
9: Has pensado, hombre, que tenemos trabajo aquí, ¿eh?
0: Que aquí, claro. Que aquí somos 400, claro, que estamos
9: somos
0: esperando.
9: 400.
0: Que, a més, la gent, com que veu que va sortint el producte, es va tensionant la gent, es va generant mal humor.
1: Clar, perquè la gent al migdia té el temps molt limitat.
9: No, perquè no queda de lo teu.
0: Ah, perquè tu dius, clar, jo he triat amanida russa, i veus que es va acabant, i comences a maleir-te amb el tio de davant, que a més... I ara otro tàper de dos mandonguilles per a Rogelio.
2: Demanen molts tàpers.
9: I luego se van a altres tiendes i vuelven i se les ha passat el turno, i luego nos meten la bronca, com si fuera nuestra culpa.
0: Que podem parlar en català.
9: Ah, sí, podem parlar català, cap problema, parlem, sí, clar.
1: Però
9: sí,
1: quin jardinet català més maco tenen aquí, eh? Quin
9: jardinet? Així és precioso.
0: El jardinet de Deloitte?
1: Sí.
0: No, a nosaltres no ens interessa Deloitte. A nosaltres ens interessa el supermercat, hi ha massa gent i ja estic amb les...
9: Mi trabajo y mi corazón no merecen eso, eh?
5: Claro,
9: o sea,
5: claro.
9: En serio te lo digo, o sea... Voy a dejar el trabajo, porque con lo que me pagan...
0: No el deixis, perquè...
9: Lo que me pagan no es suficiente, per aguantar lo que aguanto.
0: Amb això sí que és veritat, perquè us demanen...
9: El 256!
0: Bueno, hi ha gent que agafa un recipient individual i demanen 30 grams de llenties. I els hi fan passar.
9: No, és una vergüenza, és una vergüenza.
0: Agafo la llenties i li foto pel cap. Sí. Vamos,
1: i aquests són els de Deloitte, que demanen aquestes
0: coses. Bueno, els de Deloitte, els de la Danone... Està tot col·lapsant, no hi ha res més.
1: Jo coneixia una amic que treballava a Deloitte que em deia que feia més hores que un rellotge.
9: Bueno, no, pringaos, ja te l'he dit, són els pringaos, que van de jefes, i són els pringaos.
0: Hi ha molt que va de jefe.
9: Si visten todos de Zara,
0: amb el menú que agafa... Dius,
1: ha revifat aquesta zona,
0: Bueno, escolta, moltes gràcies.
9: A vostès, que vagi bé.
0: Aguanteu,
9: Sí, no, ja, a la feina que tenim,
0: Demà et preguntaré el nom, perquè, mira, el porteu a la xapa, perquè porten una xapa amb el nom, però m'hi fixo...
2: Són molt amables.
1: Arriba i fa la zona, també, perquè l'edifici semblava, al principi, semblava un edifici fantasma.
9: No, sí, això sí, estem distrets.
0: Ara
9: sí, ara estem distraïdos, No, això sí, això no es podem
0: quejar. Sí, que pots parlar en català, que jo t'ho dic.
9: Ah, sí, sí, podem parlar en català, sí, clar.
0: Que no hi ha cap problema.
1: Ara fa goig, aquell supermercat, ho compraries tot.
9: Sí, és precioso,
1: és molt maco.
5: És precioso, sí.
9: Això sí,
0: que l'altre dia les escales,
9: oi, vigileu,
0: les escales mecàniques, vigileu, que l'altre dia vaig veure un pobre home que va acabar rodolant per les escales.
1: Què dius, ara?
2: Va fer mal,
0: Bueno, diríem que l'atenció d'urgències va ser una mica justeta, Perquè hi ha un vigilant que estava mirant tota l'estona les càmeres. Hi havia l'Àlex, que està mirant les càmeres, i aquest pobre home, bueno, es va obrir el cap, home, clar, va caure rodolant per les escales mecàniques.
9: No, tuve que ir yo a ayudarlo, porque nadie ayuda.
0: Va ser com un meló que cau per unes escales. Saps que el meló, una síndria, es va obrint a talls.
2: Ai, pobre.
0: Clar, si tu tires un meló a una síndria, a les escales es va esqueixant. I aquest home se li va esqueixar tota la cara, va quedar...
1: I no hi ha ascensor, allà.
0: Un exhom. Però hi va baixar per les escales, però va agafar mal el peu. I aleshores, bueno, les que estàveu allà us veu quedar...
5: Com encantades.
9: I,
0: Ens vam anar nosaltres a fer l'assistència i llavors va venir el vigilant de que està amb les càmeres.
9: Així.
0: I, bueno,
1: què va preguntar?
0: Com està? No, el va agafar i el va seure a la seva cadira.
5: Mercromina.
0: A la cadira de...
1: I ple de sang per tot arreu, no?
0: Sí, tot ple de sang. I a la cadira del vigilant.
9: Sí, tot ple de sang.
0: Que és d'aquestes, saps?
2: Amb unes rodes.
0: Però, bueno, és una cadira del segle XII.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, pobre home estava allà sagnant i tot.
2: Pobret.
1: Quantes són vostès
0: a la cuina?
1: En paper
0: de cuina. Li van donar paper de cuina perquè s'aixugués.
9: Posa moltíssima.
1: Deixem preguntar-li...
0: Ja es va cridar l'ambulància, eh?
1: Ah, va venir, eh?
0: Home.
1: No, tu creus que tornarà aquest home?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, era del barri, van dir que era del barri.
1: Era del barri.
0: Bueno, a veure, es va obrir el cap i això.
1: Home, perdona, amb una edat,
2: obrir-se el cap. Superficials.
9: No, però el dia siguiente ja estava ahí, comprando de nuevo. O sea, no te preocupes.
1: Demà quin menú hi ha pel Toni?
9: Lo de siempre.
0: No, sempre hi ha el mateix, sempre hi ha el mateix.
9: Lo de siempre, lo de siempre.
0: Sempre hi ha el mateix.
9: Bueno, pero si es positivo porque ya sabes lo que hay.
5: Exacte.
9: Claro.
1: Al mercat de Sant Antoni hi havia una parada que feia menú per aturats i valia 6,99. hi havia un primer plat i un segon plat.
4: I la cua no avançava, no? Si eren aturats.
1: Justet, eh? Un dia ho vaig comprar.
0: Bueno, però què vols que et donin per 6 euros? Sabien dir, no et donen
1: 6,90.
0: Res. Ara ha pujat, s'estacaba la teva secció,
1: ara
0: eh?
1: Ha pujat sí. A 9,90, eh? Ha pujat.
0: Bueno, clar, és que clar. Tot puja, eh?
1: No, mira, em vaig trobar...
9: Menos el sueldo, esto de sube.
1: No, et vaig dir una cosa. Em vaig trobar l'altre dia...
9: Una vergonya, és una vergonya.
1: El cap de vendes d'una cadena de supermercats d'aquí a Catalunya, me'l vaig trobar, me'n va estar petant la xerrada de quatre coses, i em va dir, atenció, al setembre i a l'octubre, la pujada de preus.
5: Fixa't.
1: No podrem aguantar més. Haurem de pujar preus sí o sí. Fixa't. A tot.
5: Fixa't.
1: Perquè li vaig dir, escolta'm, he notat que heu pujat els preus. Portava 40 dies que no estava aquí a Barcelona. Fixa't. He notat que heu pujat preus. Diu, això...
2: No és res.
1: No és res.
5: Fixa't.
1: Perquè
5: fixa't.
1: Ens està pujant i ja no, no podem aguantar més.
4: Sí. Tot, la, aquestes no guerres s'han però... de pagar totes.
5: L'estret
4: guerres...
5: del Bernús, eh? Sí.
2: Això és perdoneu, eh? Sí. És secció de tele, no,
0: sí,
2: això?
0: Sí, sí, no, és que ja fa estona que ens hem desviat.
9: Sí, jo, perdoneu, però me'n puc anar? Sí, gràcies. És que tinc més... O sigui, tinc més gent, eh?
0: Un aplaudiment per les treballadores de Corte Inglés.
1: Com es diu aquesta senyora?
0: No, és que no sé...
2: No,
0: és
2: que no, doncs diu que
0: demà, demà li preguntaré.
1: Ja ha marxat, ja ha marxat.
9: Així t'ho diré demà.
1: Bé, deixa'm canviar de temes, bueno, perquè sí. Estàvem amb la...
0: Bueno, ens queden 5 minuts, eh?
1: Sí, bueno, tinc el llistat. Recorda que aquest...
0: Estic veient el Risto Mejide i porta una barba que està llindada imam d'una mesquita, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Bomba, aquesta barba.
1: Li està anant bé el programa, eh?
0: Aquesta barba té sort, de Fumanchu.
1: Eh? Li estan... Sí, sí, li està anant bé el programa. No, no, no, gens... I em sembla que li donen més minuts i tot. Deixa'm passar-me un momentet. Aquest matí, de tant en tant, faig zapping als programes...
0: Sí,
1: als,
0: sí. Als canals temàtics. Al matí, el segueix el Larusso segueix petant, eh?
1: Sí, però aquest matí m'he trobat, des de ja fa uns dies, m'hi quedo per veure, perquè ric molt. Ric molt perquè està tronat. I insulta a tothom. Federico Jiménez de los Santos. Insulta a tothom, favor. Però és molt divertit. Perquè col·loca, els hi posa uns noms a cadascun brutals. Aquest, els escolteu aquest matí el que opinava de Bardem i de Lagarde, que és la directora del Banc Europeu, la responsable del Banc Europeu.
0: Sí, sí.
1: Atenció a aquests dos exemples que posa.
10: Te toma una copa y tiene un muy mal vino. Este tío, ¿recuerdas cuando alquiló un piso completo del Cedar Sinaí, que es sí, el hospital judío más caro del mundo, para que diera a luz Penélope un gazatí, un pequeño gazatí? Y mucha Palestina, pero de Ceuta ni palabra, ¿eh? ¡Qué sujeto! ¡Qué sujeto! Este sí que la cara es el espejo del alma.
11: Buen actor sí que es, todo hay que decir.
10: Sí, no, no, hace de malo, pues es que no tiene que esforzarse.
12: Estaremos mucho más pendientes Lagarde. Del tono que emplee la señora Lagarde a la hora de anunciarlo.
2: Para si es
12: un... Subimos un poquito porque la subida gorda todavía tiene que llegar
10: sí.
12: O con esta subida será suficiente.
10: Veremos. Es la versión nariguda de la Wonder Pony. Sí. O sea, nunca ha hecho nada bien, excepto cuando corría. Cuando era gimnasta, no, está calcinada. Calcinada, o sea, yo la última vez digo, anda, pero si esta es negra. No es negra, es que está como Julio Iglesias en su peor momento. Y claro, como tiene esa nariz, es que parece el espolón de África. Es una cosa...
2: De veritat.
5: Cristín.
1: És així tot el programa.
0: Sí, sí, no,
1: jo... És així tot el programa, Toni. És a dir, jo me'l poso per riure.
0: Quan feia el programa a la COPE, a Catalunya, jo coneixia un grapat de gent que eren bueno, nacionalistes i tal, i que el posaven com a contrast. A tot això tenim a Ferran Adrià, que està agraint el premi d'aquesta medalla d'or de la Generalitat, el 324, a veure si el podem escoltar.
1: Està el president i tot.
0: Sí, home, bueno, està, a veure, és que lliura el president.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure...
13: Jo estimo molt la Catalunya. Sempre m'ha... No, quan he fet... m'han donat cronòxia més important, dic, ostres, aquí se lo dedico i tant, no? Aquí comparteixo. I avui és un dia molt especial i primer vull començar per la meva dona. La meva dona, Isabel, portem 40 anys junts i m'ha tingut que suportar, perquè viure... Bueno...
0: Fixeu-se que...
13: Viure amb una persona com jo no és fàcil. Però no perquè sigui raro. Perquè professionalment, quan un entra en una espiral de la màxima excel·lència, lo sabeu vosaltres, moltes persones que esteu aquí, que no és fàcil. La gent es pensa que tot és molt maco o tal. Un dia faré un llibre, vale, no, sobre tots els problemes que vam tindre. També amb el meu germà.
1: Les ganes
13: de... El Albert Adrià va arribar un any... Bueno... El Albert Adrià va arribar un any després que jo, en 15 anys. I jo tinc la sort d'estar amb un geni. No, geni és una paraula que a mi no m'agrada. No, no, no, vostè és un geni, no és una paraula, però jo lo puc dir. Aquesta persona que veieu aquí, vale, va canviar la història, vale, de la gastronomia, el paradigma, en mi, vale, i tal. Vull dir que sempre que em donen un premi està l'Albert. Com sóc el més gran, pues me lo donen sempre premi a mi. I després, qui falta aquí? Juli Soler. Bueno, cada moment que estem a la Bulli Foundation, a la Fundació, però quasi cada moment estem pensant en ell. Aquí tenim, bueno, el Pancho, vale, Soler, la Rita Soler, la Marta, segurament no s'estarà veient, vale, que s'ha quedat a Roses, vale, bueno, i li vam donar permís, i són la meva família també. Bé, no són, no, família de sang, però són la meva família, i segurament de lo que estic més orgullós de la meva vida personal i professional, fora d'estar, és que estiguin aquí i representen al Juli en cada moment, vale? Perquè amb el Juli fem, veníem molts defectes com tothom i moltes virtuts, però vam intentar ser bona gent, que vull dir, és molt fàcil de dir.
0: Doncs ara mateix agraïn el premi al Ferran Adrià, que en el seu dia, recordem-ho, va ser col·laborador del,
1: sí,
0: de les coses d'aquest programa, sí. I per nosaltres era un privilegi que ens acompanyés cada setmana amb les seves receptes de 5-10 minuts.
5: 5 minuts.
0: Moltes d'elles, no diria que les fes, però...
2: No, però vas provar mai de fer una recepta,
0: sí,
2: de les seves?
0: Sí, va sortir malament, evidentment.
2: Vaja.
0: Sí.
1: No, és que, bueno, sí. Tu no recordes un, sí, un programa d'Albert Tom, del convidat, que era ell, el sí, Ferran Adrià, sí, que arriba a la cuina de casa de l'Albert Tom, i l'Albert Tom no tenia quasi bé res. Mm. I amb les quatre ingredients, sí, que tenia, que eren inconexes un amb l'altre, va fer un plat, sí, i estava bo.
0: Sí, sí, per això et dic.
1: Que és un geni. Que sí, sí,
0: no? I venia cada setmana, s'apuntava una recepta, sí, i eren receptes amb...
1: Doncs el Gènesis, la sèrie del Bulli, s'estrena a TV3 aquest mes de setembre, i també a Netflix, perquè també és una col·laboració també amb Netflix. És veritat que es veurà per una gran part del món. Me'n vaig a la roda de premsa.
0: Ah, sí, vas a la presentació.
1: Vols que pregunti alguna cosa? Necessites, no, que saludar algú?
0: Per mi no cal.
1: Alguna pregunta?
0: Dona records a una dona que fa les nits a Catalunya Ràdio, que es diu Marta Romagosa.
1: Ah, li corre dona, per allà també?
0: Li dic, sí, els han... Perquè avui, teòricament, avui sí que es presenta la programació.
1: Ah, però si, no ho van, si ho van presentar...
0: No, fa... no era la presentació. El que es va fer al Camp Nou era el comiat de la temporada d'estiu.
1: Sí.
0: El que es va fer era el comiat de la temporada d'estiu. Però amb cares de la temporada que
1: per
0: comença.
1: Això, és que vaig...
0: Però la temporada oficial... És que lo de la corpo
2: no entenc,
0: és...
2: No ho entenc, això.
0: Home, pues és molt
2: fàcil. És a dir...
0: Què no entens?
2: Que quan s'acomiada la temporada d'estiu, obliguin a anar,
0: sí,
2: els de la temporada d'hivern.
0: Bueno, a veure, és...
2: Em fa estrany, sí, això.
0: Bueno, és l'engany, sí, per fer una presentació de temporada, sí, com RAC1, però com que 3CAT no autoritza a fer la presentació de temporada, sí, perquè la volen fer tots junts, ràdio i tele, avui, doncs aleshores, la manera de presentar la graella, sí, de Catalunya, sí, Ràdio és, no dient la presentació de la temporada, sí, sí, sinó el pretext és la festa d'estiu. I allà presenten la temporada. I avui la tornaran a presentar.
5: Però és festa d'estiu o presentació de temporada?
0: Bueno, el titular és festa d'estiu. La qüestió és presentació de temporada, i avui, per això t'ho dic, tornaran a presentar-te una altra vegada la temporada.
5: De ràdio i tele.
0: No només de Catalunya Ràdio, sinó també de TV3. Sí, sí. Per tant, la Catalunya Ràdio te la presenten dos cops, perquè està sota el paraigües del 3CAT. I ja està.
1: Sí.
0: Per tant,
1: em donaran merchandising, que serà tot,
0: tant,
1: serà tot teu.
0: No, no, per mi no cal. Dic,
5: sí,
0: no,
5: per mi sí, porta'm alguna, sí, però, cosa.
0: No, dic, no, perquè a casa hi arriba, per part de la Marta, que jo ja no sé què fer de les ampolles aquestes per beure aigua, saps? Aquestes de
1: sí, del
0: casa,
1: 3CAT.
0: Ja en tenim una embotelladora, en tinc 324 de 3CAT.
5: Porta'm
0: ja,
5: un mi, no, porta'm alguna cosa.
0: No caldria, no, dic que li doni records.
1: Records a tothom, eh? El Cifrit, algun missatge
0: també,
1: al Cifrit?
0: També, una abraçada, sí, no dic que al contrari. Digue-li, per mi, a veure quin dia tornem a quedar per sopar.
1: Molt bé.
0: Un minut...
5: Sopeu junts.
0: Bueno, sí, sí, sí.
5: Ai, carai.
0: Tampoc et sé dir...
5: Que sopeu.
0: Ni què sopem ni de què vam parlar, però bé, però bé. Però em va agradar.
4: Et deixa picar el seu plat o no?
0: Doncs no. No, no, és un home molt curós amb menjar lo seu. Cosa que està molt bé, perquè no hi ha cosa que faci...
5: Cadascú el seu plat.
0: Sí, exacte. Cosa que fa ràbia que hi ha gent que comença a picotejar del teu.
1: Però al final no vas explicar de què vau parlar.
0: És que, sincerament, tampoc ho sé. Ara tornem.
14: RAC 1. Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
15: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
14: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
15: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
14: Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des de 1952. 52.
15: Més informació a athc.cat.
16: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
17: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Egeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaegeco.es.
22: Xarxa de concessionaris Omoda Egeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
23: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
24: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
25: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
27: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Són les 7 de la tarda, 2 minuts. Edgar Fornós, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Una tarda especial.
0: Tarda on ja tenim la Champions.
28: Muy buenas tardes. Sí, saludos cordiales. Hoy empieza la Champions League con la participación española a las 9 de la noche en el Lille Betis y el Real Madrid Inter de Milán. Y ojo, porque don Damián López, al que tuve en mis pechos, sigue vetado en el Santiago Bernabéu.
1: Efectivamente.
28: Don Florentino Pérez, un personaje nocivo para la sociedad.
0: Sí, ho has dit més d'un cop.
28: Efectivamente, una auténtica máquina de generar antimadridistas, una persona poco recomendable, al que no le dejaría a mis nietas, tiene miedo al talismán Damián. Pero lo que no puede comprar... Ojo, lo veta. Por eso no le garantiza la victoria a un Real Madrid que en el campo tiene más egos que pelotas. Tenemos alineaciones, don Arnaldo Bilda.
4: No, doncs no.
3: Doncs no, queden dues hores pel partit. Vull dir, que
0: bueno, però sí que hi ha un partit ara de Champions que s'està jugant, no?
1: Hi ha dos partits de Champions en joc. Ara mateix el Bruges, Aston Villa...
28: Efectivamente,
1: i...
28: Bruges 0, Aston Villa 1...
1: I a l'AEK... contra el LASK d'Àustria.
28: Gol de Magín.
0: Ah. Bueno, també la veritat és que podem, crec que, prescindir d'aquests...
28: Si queréis las alineaciones y la de cada...
0: No en tenim necessitat.
3: Quan tingui l'11 del Madrid a mà, ja sí, ho
0: sí,
3: posarem.
0: Ara, sí, per Toni, comentar.
1: No tenia, tu que ets un home d'en bon gust musical, no tenies ganes de seguir d'escoltar aquest himne, sí, a Xavi Luján Llanera? Tens de puntapell de gallina mirant al cel. És l'himne de la Champions. L'hem trobat molt.
0: Aquí falta la xiulada, que és un clàssic del Camp Nou, que sí, quan sona aquest himne, aleshores se'l xiula, i després passa el que passa amb Colegiados, com el de l'any passat, que es passa la pilota a un, al porter de l'Atlético de Madrid, se la passa al defensa, l'agafa amb les mans, i en lloc de penalti sigue jugando. Per què? Pues per coses com aquesta. Perquè aquests de la UEFA són una màfia. I ja està. Tu me silbes, jo te jodo. I això és així.
1: És el titular de la taula.
3: Toni, tenint en compte que la Champions pel Barça comença demà...
0: No, és que la Champions no la guanyarà. O sigui, oblida't de la Champions, no la guanyarà.
3: Però llavors tu faries crida a que la gent no xiuli l'himne demà, ja.
0: Bueno, aquí, clar, mentre vagis tocant els nassos aquesta gentussa de la UEFA, doncs això són màfies. Si és que... Ah, sí, tu m'estàs silbant, doncs te voy a joder, ja està. I això és així.
1: Mira, donem pas perquè hi ha algú que té moltes ganes de parlar. Xavi Torres, a TV3, a veure, bona tarda.
6: Està mossegant la llengua amb aquestes...
0: No, no hi ha res a fer.
7: No, home, no.
0: Favor,
7: no? Bueno, d'entrada...
0: Comença a repassar els arbitratges dels darrers anys del Barça.
7: És igual. Sí, escolta, l'enemic número 1 era Florentino Pérez i no fa més que guanyar Champions, tu. I és l'enemic número 1 amb la Superliga de la UEFA.
0: Però...
7: I mira, va guanyant,
0: Bueno, va guanyant, doncs, alguna cosa ja que no s'explica de per què els àrbitres són sempre tan favorables al Real Madrid a la Champions.
7: Res, aquest
0: bueno,
7: any.
0: Bueno, res.
7: Toca aquest any.
0: Algun misteri? Tard o d'hora algun dia, jo crec que es destaparà aquí, una que en riu-te'n tu d'un pou mort.
1: Compte... perquè...
0: O sigui, en riu-te'n tu del que seria un pou mort de tota la ciutat de Barcelona el dia que es destap, jo crec que aquí...
8: Sí que des d'hablamos sobre vo...
3: Ai, de veritat,
0: sí, no sé. Veig coses molt rares.
1: Bueno, qui entén de pous, però és aviat del Berguedà, és el nostre estimat Martí Bonet.
0: Hola, què tal?
1: Ja el tenim aquí, content perquè han començat les escoles.
0: Home, i tant.
1: S'ha tret un pes a sobre.
0: Bueno, començat.
7: Demà torna a fer festa, sí. Oh, clar, demà hi ha les pluges.
0: Bueno, a veure, sembla que són quatre comarques.
7: Cinc comarques.
0: No, Joan Torres?
8: Sí, sí. Cinc comarques.
0: Cinc comarques.
8: Baix Llobregat, el Penedès, Baix Penedès, i ara me'n ballen dues. Sí.
0: Vallès Occidental. Per tant, són els alumnes d'aquestes escoles.
8: I el Garraf. Sí,
9: no, però el barcelonès, en principi, ens en salvem i a l'escola concertada.
0: Però avui la teva escola feia vaga o...?
9: No, és escola concertada i estava oberta de bat a bat.
0: I què? Has notat alleugeriment de treure't el...
9: Jo sí.
0: El mínim de sobre o no?
9: Jo sí. És a dir, quan després de 3 mesos de vacances veus la cara de decepció dels teus fills i dius les vacances se m'han fet curtes, dius, escolta, aneu a fer punyetes i que es posin...
0: Bueno, però tu quan eres petit et passava el mateix.
9: Clar que sí, però ara que ho miro des d'una altra perspectiva, que sóc jo que paga les garrofes, dic, escolta, aixugueu una miqueta, tu.
0: Sí.
1: Bé, i l'alumne més aplicada avui a primera fila a la roda de premsa davant de la Minya Mal, Laia Cervelló de Vialeti. Com estàs?
10: Molt bé.
1: Amb ganes de Champions?
10: Moltíssimes, la veritat. Hi ha optimisme, de noto en l'ambient barceloní. Menys en aquesta taula.
0: Sí. No, menys jo.
1: Exacte.
10: A la resta, de no tu, que
1: doncs,
10: hi ha ganes.
1: Doncs
0: a veure què s'inventa aquest any l'arbitratge de la UEFA per putejar-nos. És que a veure...
10: Perquè mira,
0: perdoneu, avui... lo de l'any passat, de que el porter li passa la pilota al jugador i l'atura amb la mà, més un gol anul·lat al partit d'anada de Cobercí, que també no s'aguantava per enlloc, allò, perdona, lo d'aturar la mà amb la pilota i no assenyalar penal, o sigui, si això no ho xiules...
3: I dues vermelles.
0: Jo, aquest any, prepareu-se, a veure què s'inventen, perquè al final... Ja
7: vols dir que no va ser pitjor els quatre gols que van marcar l'Atlètic de Madrid?
0: Sí, però si el Barça hagués marcat, bueno, si l'haguessin donat per vàlid... El gol d'anada, que era del Cobercí, que era legal, que també el van anul·lar, no sé per què collons el van anul·lar, i el partit de tornada et fas el penalti, la història potser seria diferent.
7: Clar,
0: però clar, és que al final...
7: Això, sabem,
0: no, perdoneu, és que això sempre ho dieu vosaltres, que sou els experts. Jo sóc un tribunero, jo parlo...
28: Inventando cosas.
0: Sempre dieu, la Champions, que això és una frase feta, sempre és qüestió de detalls.
7: Coi? No,
0: però són dos detalls importants.
7: Són 13 partits, no cal que estiguis
0: no, una però sempre la Champions, arriben els detalls i sempre els detalls sempre són en contra del Barça. Quina cas... I sempre pels àrbitres, quina casualitat.
7: Hi ha una solució fàcil. Juga bé, ja està.
8: Eso.
0: No, però a veure, si compares el joc de l'Atlético de Madrid amb el Barça l'any passat...
7: Aquell, oh, dia, oh, aquell dia va jugar millor l'Atlético de Madrid.
0: Bueno, però a partir de tornada no, eh?
7: No, però clar, tenia 4 gols.
0: Sí, clar.
2: Era tot camp aquell dia, em sembla, no?
8: Però sí, sí. Eso fue la Copa del Rey.
0: A veure, que
8: estem barrejant Copa i Champions.
10: Sí, sí, sí.
0: No, estem barrejant Champions.
8: La Champions, el partit d'anada, va ser el dia que expulsen... Crec que és a Cubarsí, després Julián fa aquell gol de falta, i a la segona part hi ha aquell penal no xiulat a favor del Barça, de mans. I després, el partit de tornada, amb la llosa del 0-2, el Barça no pot remuntar el Wanda.
7: Que també et quedes amb 10. I la Copa són 4.
8: I la Copa sí, es pensa en 4 del partit d'anada.
0: Tens raó, tens raó.
8: Aquí s'hi tanca l'àrbitre, ens queixem molt d'aquell fora de joc, però home, jo em queixo més dels 4 gols lamentables que va queixar el Barça la primera part.
2: Va ser la bèstia negra, l'Atlètic de Madrid del Barça, tant a Copa com a Champions, i precisament parlem de l'Atlètic de Madrid perquè aquest any la final és a casa seva, és al Wanda Metropolitano, 8 anys després, ja ho va ser el 2019, doncs ara ho serà el 2027. I per això avui us preguntem, que la final de la Champions es jugui al teu estadi, què creieu que passa? Beneficia? Perjudica? A l'equip, evidentment, anfitrió? O és totalment indiferent? Començo amb Xavi Torres, que no s'esperava aquesta pregunta.
7: No, és absolutament indiferent. És positiu si arribes a la final, perquè coneixes les mides, perquè tens les referències i totes aquestes coses des de dintre el camp. Però fins que arribes, la motivació és la mateixa.
2: Per tant, indiferent, Xavi Torres, Martí Molina...
8: Jo indiferent, i si de cas m'he de decantar cap una de les dues, seria indiferent tirant a negatiu, en el sentit que hi ha aquell component a l'esport que no es veu però que existeix, que és el factor psicològic. I quan tu, pel fet de tenir la final al teu estadi, consideres que tens l'obligació d'anar-hi, això pot ser una pressió afegida que et pot condicionar a l'hora d'encarar els partits. Ara, jo crec que el futbol està prou professionalitzat i estem en un nivell suficientment alt com perquè això tingui una importància bastant relativa, i estic d'acord amb el Xavi. Si arribes a la final, val, però fins aleshores no hauria d'influir massa.
2: Indiferent també, Laia Cervelló.
10: Jo crec que perjudica, pel que estava dient ara mateix el Martí. Al final, sent un equip que no en tens cap, a més de Champions, que tens la pressió d'haver-ne perdut dues contra el Real Madrid, que s'acosta, no sé, saps que tens amb l'afició que té l'Atlético de Madrid, a més, això no ho oblidem també, que van a buscar-te tota l'estona. Jo crec que l'Atlético el pot perjudicar més que una altra cosa. Si fos el Bernabéu i fos el Madrid, igual pensaria diferent. Però en aquest cas, jo crec que els perjudica més que els ajuda, perquè tindran la pressió de voler-hi ser.
2: De seguida coneixem què diu l'audiència amb l'Arnau, però abans, per posar en context, hi ha hagut 4 equips que han aconseguit en 71 edicions de la Champions arribar a la final disputant-se a casa seva. 2 equips que l'han aconseguit guanyar a casa. Un és el Madrid, va ser contra la Fiorentina l'any 57, fa molts anys. L'altre va ser l'Inter de Milà contra el Benfica, amb aquella maledicció ja de Bela Gutmann. I, curiosament, els dos últims que van arribar a casa a una final, la Roma, la Pera 84, i us en recordareu segurament perquè fa 4 dies, el 2012, a final a l'Allianz Arena, Bayern de Múnich contra el Chelsea, i guanya el Chelsea els penals.
5: 15 Champions, el Real Madrid i una ganada en casa. Què més se puede pedir?
2: Vinga, seguim. El 2010, per això, Mourinho, precisament Mourinho, va evitar...
5: Mourinho.
2: Va evitar que el Barça passés, però també va evitar que el Madrid pogués arribar en aquella final. A veure, Arnau Vila, no sé si l'audiència també tira cap a la indiferència...
3: No, no, i em sorprèn, perquè dels 1.200 vots del dia d'avui, un 42% diu que et beneficia, que no lliga amb els precedents que acabes de llegir, Edgar. Un 30% diu que és indiferent i només un 28% diu que et perjudica.
11: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Xolo? ¿Cómo estamos? A veure, des del punt de vista d'entrenador de l'Atlético de Madrid, perjudica, beneficia o és indiferent?
11: M'he deixat a mi igual si la final de Champions se juega en el Metropolitano o en Kazajistán. No tengo ninguna presión. Que ganamos la Champions, sigo en el cargo. Que la perdemos en el último minuto, sigo en el cargo. Que no llegamos a la final, sigo en el cargo. Que nos eliminan en el top 8, sigo en el cargo.
3: Muy bien.
11: Acá lo importante es el esfuerzo, competir, sufrir, correr, partido a partido, no queda otra. Después, año a año, y así hasta que me jubile. Yo no entreno al Atlético para ganar la Champions, yo entreno al Atlético para seguir entrenando al Atlético. Por algo soy el entrenador que más cobra en Europa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mañana el Liverpool a dejarlo todo!
2: Ho deia la Laia, hi ha una necessitat...
7: Araujo, Araujo.
2: Araujo, efectivament. Sí, sí, sí. Sí.
0: Amb el Liverpool. Està jugant, 33. Està jugant o no?
7: Sí, sí, ho està fent bé.
4: Ah. Llevo el 33 porque lo llevo
0: Cristo. Estás jugando, ¿eh?
4: Lo llevo Cristo.
0: Titular o estás a la banqueta?
4: Pues a ratos.
3: L'altre dia...
0: A ratos. Bueno, això sobre el Xavi Torres. A ratos no, no?
7: Està jugant bé, està jugant bé.
4: Estoy haciendo.
2: A Liverpool, si no tinc...
4: Porque levanto la mano, corremos hacia atrás.
2: Juega, sí, sí, de lateral derecho, que és allà on no molestes tant, no?
7: Tenen... Sí, tenen Van Dijk i tenen aquest noi jaquet que han fitxat. Fotut molta pasta, però li estan anant bé.
3: Jo llegia els comentaris de l'afició del Liverpool i estan flipant amb Araujo.
4: Sí, per supuesto, que, papà.
0: Perquè els hi agrada.
3: Sí, estic llegint comentaris com si haguessin descobert un jugador...
10: També és veritat que el Liverpool era un club com molt propici per un jugador com Araujo, que li encanta quedar bé amb l'afició i fer veure que sent els colors i de més. Clar, és molt fàcil amb Liverpool. I una de vergol calón, fas una mica de cuento i ja està. I això a l'afició li agrada.
4: Beso el césped.
2: Bé, l'Atleti de Madrid té obsessió, evidentment, per la Champions. Són tres edicions on no la va poder guanyar, tres vegades que van arribar a la final... Precisament d'obsessió li hem preguntat a Hansi Flick si pel Barça també, des del 2015, que no arriba a la final i que, per tant, no la guanya, i n'ha parlat d'aquesta qüestió el míster del Barça.
12: Every big team, every big club, dream about...
13: Tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la millor competició. També penso que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un llarg camí. Acabem de començar i hem de demostrar-ho no només a la Lliga, sinó també a la Champions, i això és el que volem fer.
2: Paraula de míster, ara paraula d'un dels capitans de la plantilla sobre aquesta qüestió, Lamine Yamal.
12: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
2: Personalment no sento obsessió, per això us ho vull preguntar a vosaltres. Jo crec que des del 92 Wembley a París 2006 hi havia moltíssima obsessió i molts fantasmes. Jo crec que ara ja tenim una miqueta la panxa més plena i ho veiem des d'un punt de vista més tranquil, però us ho pregunto, creieu que hi ha aquesta necessitat, aquesta obsessió que el Barça sí o sí guanyi la Champions?
7: Lamine la té. Lamine té 19 anys, ha guanyat 3 lligues, ha guanyat copes, supercopes, ha guanyat Eurocopes, Mundial, no ha guanyat la Champions. Fixa't que és de... Jo crec que el portaveu de tot el barcelonisme, a més amb una valentia desacomplexadament bestial, m'encanta que sigui així, m'encanta que sigui positiu i que lideri aquest moviment cap a una nova Champions. Ja n'hi ha prou de plorar i d'aixecar recopes i de tota aquesta història, és a dir... El Barça juga molt bé a futbol i no passa res en dir que és favorit o està entre els clubs favorits per guanyar la Champions.
2: Vaja.
10: Sí que hi ha obsessió a l'estuari, perquè, crec que només un jugador que és Rodri l'ha guanyat, i després que la panxa plena, tu penses que aquests nois, la majoria d'ells, a l'última Champions, que deuen tenir 7-8 anys. És que no ho recorden tant, eh? No tenen la planxa tan plena com la podem tenir nosaltres, que potser ens en recordem de 92 en alguns casos. Vull dir que jo sí que crec que ells ho tenen molt entre sella i sella. I no només ells, sinó també Flick. Per Flick, l'objectiu del seu projecte al Barça és guanyar la Champions. Per tant, sí que hi ha un punt d'obsessió. Ara, que sigui aquest any o l'any que ve, suposo que ja hi compten amb el fet de dir som una plantilla jove, podem aconseguir, si no és aquest any, l'any següent, però sí que comença a haver-hi una mica de quina.
2: I suposo que es veu més a prop, Martí, a semis, a quarts l'any passat, però sembla que pots estar més a prop que fa 5 anys amb Xavi o amb Koeman, per exemple.
9: És que el que és més desesperant per un club com el Barça, que se suposa que aspira a tot, és començar la temporada i veure al cap de 15 dies que no pots aspirar als grans títols. I això és una cosa que fins fa molt poc passava. Però és veritat que quan va venir Flick l'equip va revolucionar, amb Xavi ja vas guanyar una Lliga, però... allò no acabava de quallar per la manera com va ser aquell títol, perquè es va guanyar doncs, un monestir que potser no era molt més defensiu, en alguns casos. Flick li va ser una gran revolució, però jo els dos últims anys veia aquell equip i semblava que li faltava alguna coseta més, que li faltava profunditat de plantilla. I en canvi veig aquesta temporada, que sobre el paper, veig un equip molt més compensat, molt més complet, veig un equip amb molt més potencial. Ara bé, fins que no hagin passat 15 dies, 3 setmanes, un mes, i el Barça hagi començat a jugar contra rivals d'una mica més nivell, no tindré clar fins a quin punt això, aquesta profunditat de plantilla, sobre la teòrica, a la pràctica es dona. Per tant, sobre el paper, jo crec que es pot ser molt optimista amb aquest equip, però jo crec que ens hem de falta una miqueta més per acabar de dir si realment les opcions són tan reals com ens les imaginem.
7: Però és interessant el que està dient el Martí, perquè justament el que té tenir una profunditat de banqueta, tenir una plantilla ampla, és mirar d'arribar els mes, al final de març, principi d'abril, amb el que l'entrenador pensi que són els 11 titulars frescos. Això ho pots fer si durant tots aquests mesos gestiona bé el vestidor i amb una profunditat de plantilla, com diu ell, que és la principal diferència respecte l'equip del Hansi Flick primera temporada i el del Hansi Flick segona temporada.
2: Ho estem aixecant, eh? Hem passat de les paraules de Toni Clapés, oblideu-vos de la Champions aquest any, a tenim equip...
0: Bueno, el tiempo dará o quitará razones.
3: Yo te guardo
0: el
3: detall,
0: tiempo,
3: eh?
0: El tiempo...
28: Ese juez insobornable.
0: Exactament. No, la frase era, el tiempo, ese juez supremo...
3: Que da
0: la
28: razón. Quita razones.
0: Que da y quitará razones...
28: Pondrà cada un en su sitio.
0: Ah, exacto.
28: Porque somos
0: final de temporada ya la actualidad.
2: Doncs fixeu-vos.
28: De lo que unos escriben y otros no. Emborronan.
7: Pero no diguen, que la guanyen.
14: Tiempo supremo que ya hay quita razón.
0: A ver, ¿cómo?
14: Tiempo es ese juez supremo que ya hay quita razón.
0: Exacto. El tiempo es ese juez supremo.
2: Aquí, José María, aquí va a recordar a Franco, ¿eh?
0: Bueno, aquí, no, aquí...
28: Esto era ahora 25.
0: Aquí era un encenador. Després va ser Butano. Aquí era un encenador de càrrega de...
28: Hora 25 de... en la CR,
0: sí, perquè realment era té una veu de nen.
2: Sí, no sé si ho podem tornar.
14: Tiempo es ese juez supremo que hay quita razón.
2: Sembla que ja va meter el nodo.
0: Sembla Petete, libro de Petete de Pedro Ruiz.
2: Dit això i tornar la pilota a terra, dèiem, molts, com dius tu, els experts diuen que marca diferències als equips, sí, que...
0: Petits detalls a la Champions marquen les diferències.
2: I que un equip que aspira tot és que la porteria i la part davantera funciona, i Joan Garcia i el Barça marca molts gols, i com deia el Martí i el Xavi Torres, també ho apuntava la Laia, aquest fons d'armari, aquest equip que sigui en majúscules i que et pugui aguantar les fases on arribes més cansat. Precisament d'això n'ha parlat Hansi Flick, aquesta gestió de tant talent amb una sola plantilla.
15: Yes, of course, I think it will be not easy, but this...
13: Clar que no serà fàcil, però és part de la nostra feina i part de la feina dels jugadors. Així és el negoci. Tinc la responsabilitat sobre l'equip amb el que comencem. He de decidir i ho faré. Veig cada jugador, cada dia. I després parlo amb el meu staff, ho analitzem tot i decidim l'11 i què és millor segons el rival. I aquesta és la feina. Intento sempre parlar amb els jugadors del per què no estan jugant, però al final ells han de continuar, ser positius, donar suport i empènyer els altres.
15: Have to stay positive. It's and also to support, to push the other players.
2: Ara fa un any, si no em balla la memòria, parlàvem d'aquella mítica frase que va dir en roda de premsa la Laia Educació amb el cap de Hansi Flick, de

0: que hi ha un jugador, un entrenador, que no li agrada gens parlar de premis individuals, de la pilota d'or, i en una roda de premsa, sense que ningú li preguntés, a l'última pregunta va dir: m'agradaria dir abans que marxem que és una vergonya que Rafinha no estigui en l'11 de la pilota d'or de l'any passat. I ho va dir ell per iniciativa pròpia, perquè sap que Rafinha, després de 500 instastories dient-ho, li afecten aquest tipus de coses. Llavors, ell sap què ha de fer i crec que sap fer funcionar molt bé el grup amb aquest aspecte.
1: Ho veieu sostenible,
0: perquè,
1: aquest any?
0: Perquè, per exemple, Lamine Yamal, un jugador que amb l'edat que té i el nivell d'exposició que té i de celebritat que acumula ara mateix, és cert que ell és molt intel·ligent i que sap com portar-ho, però també és cert que té a Flick, que ha sabut que no, això no surti de mare, i que això és important, també.
1: I ho aguantarem, perquè ara hi ha molts que poden ser titulars, eh?
2: Sí, però a veure, jo penso que la temporada passada va començar molt accidentada amb el que va passar la pretemporada, amb aquella gira d'estiu que al final es va fer però que va penjar d'un fil, amb una política de fitxatges que havia de ser molt més generosa del que va acabar sent, perquè es comptava amb unes perspectives econòmiques que al final no van ser, amb un Flick que va haver de gestionar l'èxit d'un equip que havia guanyat els 3 títols domèstics de la temporada anterior, i això doncs fa que, sobretot amb els jugadors, els més joves, doncs algú es pugés una miqueta més de s'enfiles una miqueta més del compte, i va ser un inici en el que ell no estava tan còmode com després, amb el temps i amb el nas, a base d'anar treballant, doncs es va sentir molt més, tinc jo la sensació, acompanyat per tothom. És a dir, que els jugadors van entendre el seu rol, que ell va fer la seva feina i que el club doncs també el va ajudar una miqueta més a donar-li els galons que li pertoquen a un entrenador. Tot això es va anar calmant i al final la temporada va ser bona. I tinc la sensació que aquest estiu tot ha anat molt més sobre la planificació i que es comença amb unes perspectives en què el que imaginava Flick que tindria i el que ha tingut, el que volia Flick i el que ha tingut finalment, és a dir, el que ell volia i el que ha estat i tot, doncs s'ha semblat bastant més, i que per tant comença amb unes expectatives una mica més altes i amb la sensació que té el galliner més controlat del que tenia la temporada passada.
3: No, és que no es pot queixar de res. És a dir, ara a Flick li haurem d'exigir també, perquè tots els jugadors que no volia no els té, excepte Valde, et diria. Tots els jugadors que volia que vinguessin han vingut, excepte el nou, però de rebot li ha caigut Gabriel Jesús. És a dir, Flick té una superplantilla.
1: I començarà un estatge que després ha portat molt bons fruits, com deia el Martí, la pretemporada a Sant Georges Park. Fins i tot elogis, que també ens ha sorprès. Sisplau, demano a Joan Poquí que ara mateix baixi el volum de la ràdio, perquè ha parlat i molt bé de Frenkie de Jong.
4: Frenkie has huge quality.
5: El Frenkie és un jugador top i estic molt feliç de tenir-lo a l'equip amb nosaltres. Evidentment, després de la lesió al Mundial, ha de tornar, ha de treballar dur, i és el que està fent. L'evolució és tal com esperàvem. Crec que el veurem d'aquí a unes setmanes. Veurem què passa després de l'aturada. Potser torna o potser encara no. És important anar pas a pas. De moment, he parlat amb ell aquest matí i tot va bé, en la direcció correcta.
4: Everything is good going.
6: Bueno, ya habéis escuchado, ¿no? Que a ver si vuelvo. A ver si vuelvo.
0: Com a context, estava responent a un mitjà.
6: Aquí estoy, aquí estoy.
7: Sí, però la pregunta que li ha fet no tot allò que dubta, li pregunta.
0: Sincerament, no l'he entès perquè he preguntat en holandès.
7: La pregunta que li han fet a Flick és si com està Frenkie de Jong i si encara és
6: Habéis leído entre líneas.
7: Deixa's dir fer la pregunta.
6: Ha dicho a ver si vuelve ya de una vez porque esto no s'aguanta.
7: Que si encara és un pal de paller de l'equip. I ha respost això?
6: Clar, ja habéis visto el allà cerebro, ya has visto lo que ha dicho Martín Molino, y el otro pues ya estáis.
1: Javi Torres, sí.
6: Aquí, no, ¿dónde está Poquí?
3: El que és curiós és que la plantilla l'estima perquè li ha renovat la capitania. Però realment no s'aguanta per enlloc.
6: Ah, venga.
3: Això del Frenkie, per l'amor de Déu.
6: Mira, vete con Gerard Romero a buscar gorras, y dejarme a mí tranquilo.
1: Un detall important, hi ha 5 capitans, hi ha 2 que Hansi Flick ha demanat que ho fossin, que són... Els tenia per aquí. Rafinha. Sí, Rafinha i Pedri són els que Hansi Flick ha dit que aquests 2 capitans, però els altres els ha triat la plantilla, i són Frenkie de Jong, Lamine Yamal i Eric García.
0: Però Frenkie de Jong, el més votat no, per la plantilla, ha estat Eric García.
8: La pregunta que us trasllado és, en el moment que Frenkie de Jong ja estigui per jugar, perquè això, segons avui Hansi Flick, ja...
0: Sona
8: ja
0: a una amenaça més...
6: No hace falta ni contestar.
8: La pregunta és, per qui jugarà? Qui serà el substituït? Bernal?
3: No, Bernal ja no jugarà, perquè els titulars són Rodri, Pedri i Fermín. Ja, per tant, quan Rodri no hi és, sí, juga Bernal.
8: Sí.
3: Quan no hi és Pedri...
8: Juga Olmo.
3: No, jugarà Frenkie. Olmo és el... L'avança és el Fermín o Olmo, no?
8: Per tant, Frenkie li fotrà el lloc que...
6: Mira.
8: A Fermín.

0: quan no jugui Pedri, no, quan no jugui Pedri, a Pedri.
1: Tu espera-te que Rodri no se lesione rodilla en
0: que passa temps,
1: no?
2: Que ha passat temps, que sense De Jong el Barça produeix moltes més ocasions.
3: No, home, sempre juga molt millor per mi el tot. Barça sí. sense De Jong que amb De Jong.
4: Home.
3: Però veig que el Flick això no...
4: Bueno, ja, però, que, ja, però és, no, que, no. És que estem a les mateixes. No sortirà Flick i es cagarà amb Frenkie De Jong.
5: No, però...
4: Vaya toia que tinc, bueno, no sé com treure...
3: Perdona, a l'acabar poder l'any que estava lesionat Frenkie De Jong i Bernal, a l'acabar poder i Frenkie De Jong va tornar a l'equip, el va posar i ja va...
0: Sí, va treure Casador.
3: Ja va seure Casador i estava fent una excel·lent temporada.
0: Però al final de temporada passada posa Gavi i no posa Frenkie.
3: Sí, però Frenkie perquè s'havia borrat.
0: Sí. Ah, sí,
3: val.
0: És que, potser, no, és potser que, ho té aquí.
3: A veure si comencem a explicar les coses.
0: No, és que potser ho té aquí, l'entrenador també.
3: Bueno, ho té aquí, no? Perquè avui la defensa ja ha dit que... Es va esborrar perquè volia preparar-se pel Mundial. I va al Mundial i juga quan està lesionat. Dius, bueno, tio...
2: Però perquè ell és conscient també que hi ha molt soroll entorn de l'equip i llavors ell, jo crec que el que vol fer és apagar una mica els focs que sap que ja estan encesos. Però no oblidem que és Flick qui li treu la capitania a Frenkie. Frenkie li tocava sent vell.
1: Tu estaves allí.
2: Primer capità. Sí, perquè estava a Birmingham, no fet.
3: Ah, mira, veus?
1: Mira, sí. Mira. I què hacías en vestuario? Ah. Si estava jo sentada en la nevera.
6: Nah, i també...
4: favor, eh?
1: Mentira.
6: Però sí que és veritat
1: tot
6: que té una predilecció per Frenkie de Jong, i ho sí. ha explicat ara molt bé el Toni, que és veritat que al final sembla que quan hi és ha de ser titular, o que costa molt no posar-lo als 11,
0: però potser tenia...
6: Ara veurem. Exacte.
0: Potser tenia, sí, sí. perquè tens Rodri o Bernal.
3: Sí, sí.
0: A l'altre costat tens clar. Pedri.
3: Clar, Gavi, aquí treus.
0: I tens Gavi, que li agrada molt a Flick. Molt. Bé. Veurem, eh? Això jo, aquesta temporada, el rol de Frenkie el vull veure.
6: El rol que tenim tots claríssim, i aquest sí que és indiscutible, malgrat la seva joventut.
1: Ja lo veréis cuando ponga huevos encima de mesa.
6: Ah, sí.
1: Vais a quedar
6: és
1: todos...
6: És molt pesat,
1: Os iréis con Gerard Romero a hacer vídeos, que ja los dije a l'entrevista.
4: Una tortura, per favor.
1: Venga, que no se'ls caiga la gorra.
6: Va sortir a defensar que tot el que s'havia publicat era fals als mitjans del
4: sobretot,
6: Club Barcelona.
4: Sobretot,
3: sempre fas èmfasi amb la gorra de Gerard Romero. Tens com una...
1: Bueno, ja los dije a entrevista.
6: És que va veure aquell partit que se li va caure i se la va posar de seguida i sí, és veritat que li va cridar l'atenció aquesta imatge. Bé, deia que qui té el rol claríssim i la titularitat pràcticament garantida pels seus mèrits és Lamine Yamal, la Laia Hiera. A mi em sorprèn que respongui amb aquesta naturalitat, fins i tot ironia. Sembla passotisme, però no, jo crec que fins i tot gaudeix que li preguntin coses picants a la roda de premsa, Laia.
2: Sí, sí, és que de fet després de la roda de premsa comentàvem els periodistes que estàvem allà, que ell surt com desganat, com si no li vingués de gust, s'asseu i parla amb un to de veu com si estigués allà per fer un favor amb algú, però tu vas escoltant el que diu i va deixant titulars a cada frase que diu o li pregunten. Juga molt amb la picardia, amb el sarcasme, amb la ironia. Quan li pregunten, per exemple, pel tema de que Dembélé no l'havia votat entre els tres primers, diu, bueno, de qui és amic? Dembélé és amic de Kylian, no? Ah, vale. O després que li pregunten pel tema dels arbitratges, del soroll extern des de Madrid, que diu, bueno, però ells semblen contents amb els àrbitres, no? I ho deixen allà. És a dir, ell no diu res, però no dient res, diu molt.
6: Com, per exemple, quan li hem preguntat com és capaç de suportar aquesta pressió que tenen els davanters, com va parlar l'altre dia Mbappé.
7: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
6: L'estrella també ha de córrer, ha de pressionar. Antigament, deies Ronaldinho, hi havia l'estrella, el 10 que el deixaves un punt més, un home lliure. Ara no, ara han d'anar tots a la pressió, Xavi.
0: Sí, han d'anar tots, alguns hi van una mica menys, per exemple, Lamine Yamal, però hi han coses que també es treballen, i és indiscutible que Lamine Yamal no farà els mateixos esforços defensius que, no sé, Gordon, que Rafinha, que Fermín, són perfils, però sí està bé que quan tu acabes la jugada, per exemple, corris fins al central que té més bon peu, i allà descanses. Amb això què fas? Pressiones molt? No, però...
4: Incomodes,
0: fas que al millor central no li passin la pilota. No? Hi ha moltes maneres de treure-li profit a això, no? No esperem que Lamine Yamal faci la mateixa feina que Rafinha, no? O Mbappé, que, no sé, que Camavinga.
5: que és el que li demanava...
0: Hi ha jugadors especials.
5: Ahir ho vam sentir, és el que li demanava Luis Enrique a Mbappé al PSG, tu vas a per Cubarsí, que és el central que pot treure la millor la pilota,
0: no cal,
5: i l'obligues.
0: Perseguir-lo fins a la frontal de l'àrea rival, no cal això. Però sí, uns mínims, i mira el que deia ara la Laia i el que deia la Min, no? Aquesta ironia de... A vegades em despisto.
5: Sí, sí, sí, és sincer.
0: Què vol dir? Què vol dir? No el perseguiré. Tingueu-ho clar. No perseguiré el lateral fins allà baix de tot. I ell ho diu en conya així. A vegades em despisto. No?
5: Ara, sí, sí. Un dels primers cracs en fer això, i recordarà sempre aquí, que és Sánchez Flores, Messi, us en recordeu, venint a perseguir un lateral d'Atlètic de Madrid des de dalt fins a baix per poder recuperar
0: una pilota. L'humiliació més gran a Leo Messi, que és una cosa que ho sento, però no em puc treure del cap.
5: Digues, digues, Xavi.
0: Leo Messi, aquella llegenda, la llegenda, el millor jugador de la història, quan va ser jugador del Paris Saint-Germain, el van fer estirar un dia darrere la barrera. Era el jugador que estava a terra darrere la barrera.
3: Ho recordo.
0: Per favor.
5: I això vols dir que li van fer o ell
0: home,
5: va dir...
0: Home, t'ho diràs.
5: No, pregunto.
0: Home, t'ho diràs. Va mirar el paper de l'estratègia i va veure el seu nom allà i va pensar... Acabo d'arribar, m'estiraré aquí, no muntaré
3: un pollo. Qui era l'entrenador que...
0: Crec que era Pochettino.
2: Pues que, hauríem de triar un jugador que fos molt alt, no perquè ocupés més espai.
0: No, pot ser qualsevol. O que ens cridin a tu i a mi. Però
4: sí, exacte, sí, sí.
3: A veure, què més ha dit la
5: Mira, d'entrada ha valorat la seva capitania, és nou, i a més l'han triat els seus companys.
7: Bueno, es un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
5: Responsable i content. Parlant de content, les últimes setmanes, no parlo de fa una, de fa tres, es parlava del seu estat d'ànim, si estava un punt moix, doncs ha parlat i crec que molt feliç aquí a Barcelona.
7: Estic molt feliç. No sé por qué hablo tanto. Al final, tenía 19 años, venía a ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba... contentísimo, la verdad, solo que parece que ahora de repente haya cambiado todo, pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida está más feliz que ahora.
5: I el company de Xavi Torres a TV3, el gran Francesc Latorre, li ha insistit encara més per aquella mala cara, especialment al camp de l'Ells després del partit.
8: Hola, Lavin, què tal? Bon dia, Francesc Latorre, en directe al canal Esport 3. Ja saps que actualment als estadis de futbol hi ha 1.000 càmeres a cada partit, i si Hansi Flick un dia decideix canviar-te, hi haurà una càmera que estarà pendent de quina cara fas en arribar a la banqueta. I aquestes cares donen per moltíssims debats. Ara que et tenim aquí, aprofito per preguntar-te. Si et veiem allò amb cara llarga, de pomes agres, és perquè volies jugar tot el partit o perquè estàs enfadat amb el teu propi rendiment aquell dia?
7: Dius, quin dia?
8: No, per exemple, l'última és la de l'Ells, dia de l'Ells. Però va passar més vegades, saps? Que estem fent tot la cara de la Mina.
7: No sé. Depèn del dia. L'altre dia simplement era perquè feia molta calor, estava cansat. La veritat que no va sortir el partit que volia, però vosaltres veu fer 45 històries i l'única que hi havia és que estàvem a 40 graus.
9: Bona tarda, som Jordi Grau. Interrompem aquesta programació ignominiosa perquè a TV3 ho tenim tot a punt i preparat pel Zona Champions d'aquesta nit, que mirarà tot Catalunya, un tros de programa on oferirem als nostres espectadors en rigorós directe la roda de premsa del comandante Hansi Flick i l'estrella del Futbol Club Barcelona, Lamin Yamal. No, la roda de premsa és quan nosaltres la decidim.
10: No, és ara, és al migdia.
9: No, perquè vosaltres trossegeu i feu trampes. A més, a TV3 la posem sencera i sense talls, com feu vosaltres, per no prendre cap matís. El que feu vosaltres de trossejar de manera barroera, per no dir als protagonistes el que vosaltres... feu dir als protagonistes el que vosaltres voleu. En canvi, nosaltres els donem llibertat absoluta. Però... una autèntica... vergonya.
3: Però avui parlareu del Madrid, perquè juga avui al Madrid a partir de les 9.
9: No, el culer autèntic prefereix veure els seus ídols que al Real Madrid. Això, a menys que els de Mourinho perdin, clar. Ah. Aleshores, sí que oferiríem totes les imatges de la plorera merengona. Imatges, per cert, que vosaltres no tindreu un any més. Us recordo que seguireu sent una trista ràdio. Sí. Quina peneta.
10: No, a més, si no, que el Xavi Torres em corregeixi, però jo és que crec que avui no hi ha zona Champions.
9: I tant que hi ha zona Champions.
10: Tinc la sensació que avui
9: no,
10: hi ha 11.
9: No, i tant, estàs molt mal informat, però quin periodista de pacotilla que teniu. Escolta, mare de Déu santíssima, però quin fitxatge.
10: Aquí
9: que és nou, aquest és nou.
10: 11.
9: Però tu qui ets, nano?
10: Un que està mirant la programació i t'ho estàs inventant. 11 i demà Zona Champions.
9: Nosaltres farem el Zona Champions si això ho considerem oportú. Vinga. I la roda de premsa la tindrem amb Francesc Latorre fent preguntes d'allò més pertinents a l'estrella del Barça, Lamine Yamal.
3: Escolta, per què no em fas el favor de donar pas un moment a la publicitat?
9: Efectivament. No, donem pas a la roda de premsa. Donem pas a la roda de premsa.
3: Però si et sembla, donem pas a la roda de premsa allò que fas tu després de la publicitat.
9: No, després de la publicitat us oferirem el resum.
3: Ah, allò que fas tu. El resum i la roda de premsa en directe de Hansi Flick, que ja l'ha fet fa 6 hores.
9: Anem a la publicitat i en res, en 4 minuts, la roda de premsa en rigorós directe.
11: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
14: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
21: Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure.
11: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
23: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Doncs amb aquesta fanfària provada als encants...
1: Home, a mi m'agrada...
2: Pobre Luca.
0: És dels encants.
1: Ara, jo pensé que era allò de Catalunya aixeca el taló.
0: Sí, sí.
1: Però, sí, és
0: clar. No, Catalunya aixeca el taló ja és un altre... Sí, estem parlant d'un altre...
1: Ho vaig veure, vaig quedar...
0: Sí, jo també, jo també. Bueno, vaig veure fins a la meitat que ja em vaig... Dèiem, ja em vaig perdre una mica de... No seguia el fil de la història. Vaig,
1: a mi m'ha costat agafar el fil, però bueno, vaig quedar-me fins al final.
0: Tu, si no hi ha una pilota, no fixes la vista. Va, anem amb la pilota d'or.
1: Ah,
0: els nominats de la pilota d'or, que...
1: Sí, però una cosa, això de la pilota d'or.
0: Per a la fanfària, sí, dels encants.
1: Un moment. O sigui, la pilota d'or. Com és que no la presenta l'Edgar?
3: Ah?
1: No.
3: Perquè guanya... No, però si vols que et digui per què, perquè guanyarien tots, llavors. Només pot guanyar un, la pilota d'or.
4: És també, molt però, cert, això.
1: Però és que no ho entenc, això.
0: Facturando.
3: No, només se'n pot donar una.
1: Aquí estarem 26.
2: Tots els premis els dones, sí, sí, tu.
1: No, per favor. No. Ja poden buscar. No, home, si un dia ens conviden, portarem tot l'equip del Temps Afegit a fer un directe des d'on es fa l'aia 26 d'octubre.
4: Londres,
1: aquesta vegada, any?
4: Sí.
1: Ha passat de París a Londres, entenc, aquesta vegada.
4: Sí, sí, sí.
1: No, hi ha un motiu especial?
4: No sé.
1: Bé, en qualsevol cas, nominats. Futbol Club Barcelona. Pau Cubarsí, i ho dic de memòria perquè és fàcil. Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri, tot i que, evidentment, formava part del Manchester City... Va passar com Figo, que li van donar la pilota d'or a Madrid, però eren mèrits del Barça, i Ferran Torres, que ara és el PSG, però també seria per temporada del Barça. No hi és, per exemple, jugadors com Rafinha o Pedri. Què us sembla que no hi siguin després d'aquesta temporada, i especialment Pedri, que ha guanyat el Mundial?
4: Que hi sigui Ferran Torres i no hi sigui Pedri, em sembla descomunal. Em sembla, perquè mira, Rafinha pots dir que va estar molta part de la temporada lesionat, que Brasil també va fer un Mundial, però Pedri... És a dir, què ha fet Ferran Torres... que no hagi fet una marcada gol en la final d'un Mundial.
2: I una tornea a l'estiu que semblava allò que fos el president d'Estats Units voltant per tot el...
1: En any de Mundial.
4: Ell volia ser, no?
1: Laia, és any de Mundial. En any de Mundial, les pilotes d'or van als Mundials. Pedri no va fer un bon Mundial...
4: Ferran Torres
1: no va fer un... Però
2: fa un gol
1: del Mundial que passa a la història. Sí. No li donaran la pilota d'or, però els hi serveix per ensenyar aquest gol.
3: Però que a la llista hi ha un tal Julián Quiñones. És a dir, no hi és Pedri, clar, i hi és criteri... Julián Quiñones.
0: I Tom Ford?
1: Jo no sé el criteri aquí.
3: Jo no sé quin és, exacte.
2: Però això, amb la gent que vota, amb els periodistes que es dediquen a la votació, t'ho expliquen i t'ho reconeixen clarament. És veritat que nosaltres aquí podem tenir més cultura futbolística i mirem el futbol amb molta més qualitat de futbol i molta més quantitat. Però al final aquí vota tothom. I hi ha moltíssima gent que aquest veu 3, 4, 5 partits que són els importants. La final de la Champions, es xupen el Mundial... I potser doncs veuen un Barça-Madrid i a Anglaterra veuen un parell de partits bons i poca cosa més, perquè sí, van a buscar el bistec. Llavors, clar, el que brilla en aquestes competicions curtes és el que acaba guanyant, tant a la votació com a les propis nominats, i això doncs funciona així.
4: Però qui anava a mirar el bistec i va anar a mirar la final del Mundial va veure que Ferran Torres va sortir d'un lloc que es diu Anqueta.
2: Sí, és igual, però acaba fent el gol.
1: I que portava... Zero gols.
2: Zero gols, sí, sí, sí. I 14 rematades dolentíssimes, però fa un gol.
4: Bueno, mira.
1: Sí. Bé, d'això també n'ha parlat un dels que si és a la llista, com també ho és Dembélé i Mbappé. Hem fet un mix on escoltareu primer Mbappé, després Lamine Yamal. Veureu que hi ha una acotació en francès que és Dembélé i tornarà a ser Lamine Yamal sobre la qüestió de la pilota d'or.
5: Te quiero preguntar si tú ahora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
6: Yo siempre, personal, cada uno tiene su opinión. Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero es los periodistas que van a votar y van a votar para quién piensas es el mejor jugador del mundo.
7: No depende de mí, depende de vosotros. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
8: Ton top 3?
9: Mon top 3?
8: Vara...
3: El top 3 de Dembélé.
8: Il a fait une bonne saison. Et je pense Mbappé.
7: ¿Quién no me ha posat entre los tres primeros?
1: Dembélé, el actual ganador.
7: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
1: La ironia de la qual parlava la Laia, eh? De quin és amigo, Usman, doncs de Mbappé.
4: I el rapapolvo que li fa a la Minya Mal a Mbappé a les dues rodes de premsa que vam veure ahir i avui és descomunal. Una amb bastanta classe, amb ironia, amb una mica de picardia i de més, i l'altra ahir que va, bueno, va fer un espectacle dantesc.
0: A veure, que li preguntaré al míster de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, qui creu que hauria de guanyar la pilota d'or.
9: Bueno, ¿qué tal? Soy Luis de la Gente. Uf. Oye, hace tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estáis, Laia?
1: Bueno,
9: ¿cómo
1: estás nominado?
9: ¿La vesícula?
4: La vesícula también.
0: Martín. Nominado, ¿no?
1: ¿Estás nominado, Luis?
9: Claro, el Balón de Oro, Martín, como a las butifarras.
3: Se encena. ¿Pero puede ir al grano, seleccionador?
9: Xavi, supongo que estarás haciendo un documental sobre el Mundial.
10: Mira,
9: esto tiene mucho tirón.
10: Mira, sobre la Masía y Pucheta hauré de venir a veure.
9: Claro, pues cuando quieras, te espero en Aro y te invito a un vino. Bueno, supongo que estaréis contento con la nominación al Balón de Oro de mi persona, y no lo digo solo por el Mundial, porque si el Barça ha empezado la temporada como un tiro, también es gracias a mí. Flick me ha copiado.
3: ¿Cómo?
9: Ha fichado a Rodrigo para jugar como España. ¡Como
1: España!
9: Siempre... Siempre decís que le quito jugadores al Barça, pero es al revés. Ahora no me vengáis con lo mismo cuando convoqué a Xavi Espar para España.
3: Oh, ¿qué pasa?
9: Que ya le tenía echado el ojo mucho antes que Flick lo subiera al primer equipo.
3: ¿Ah, sí?
9: También me ha copiado. Hombre, el Barça no sería nada sin mí. Además del Balón de Oro, también deberíais darme una cruz de San Jorge de esas.
3: De Sant Jordi. De Sant Jordi.
0: I pel que fa al futbol femení, com ha acabat?
1: Futbol femení, Aitana no hi és, evidentment, perquè, vaja, ha estat molt temps lesionada, sí, però en canvi sí que Alexia Putellas, per exemple, hi és, ara està al London Lionesses, però també la Mapi León, la Patrick Haro, l'Esme Brook, Caroline Gray, Hansen, Clàudia Pina, Eva Pajor i Cata Coll, com a campiones de pòquer, perquè van guanyar la Champions, però també els títols a nivell espanyol. I a part de la Fuente, com a entrenadors també hi és una Emery, Luis Enrique com a campió de la Champions, Mikel Arteta, finalista i guanyador de la Premier League, i Vincent Kompany, entrenador del City. Parlant d'entrenadors, de jugadores...
0: Del Bayern, no.
1: De jugadores. Ai, del Bayern de Múnich, perdoneu. Parlant de jugadors, entrenadors, que hi ha un canvi, que Toni, ara sí que has d'agafar llibreta perquè t'has d'apuntar moltes coses noves.
0: A veure.
1: Avui s'ha presentat oficialment el nou projecte del Barça de bàsquet. El parquet, 11 cares noves, i no només a la pista, també a la llotja, als despatxos, i vaja, pràcticament, jo crec que l'únic que no canvia és el palau, de moment. Qui ja ha estat, com sempre, ben atent és el nostre home bàsquet de RAC1, el Dani Aguilar. Dani, què tal, com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda a tothom. Com
1: estàs? Jo tenim aquí, de, com diria, va ser de cos present.
0: Sí.
1: Aquí.
0: Avui sí.
1: Que avui pot ser que hagi passat, això és molt intern, però pot ser que avui també tenies festa i has vingut, no?
0: No, no del tot. Ah, avui ens ho hem organitzat bé. No hem seguit la teoria Cugat, sinó que ens hem organitzat bé i hem pogut arribar a tot arreu.
11: Com t'ho faràs a les transmissions amb 11 cares noves? És a dir, faràs quin és quin amb el xoc aquell de les cares? O com t'ho faràs?
0: Amb paciència, ho intentarem. La cosa bona és que hi ha tal quantitat de partits que d'aquí dues setmanes n'hauran jugat 15 ja, per tant ja més o menys ho tindrem apamat, però és difícil. Són 11 jugadors nous, 10 que marxen. Bé, és una revolució que no s'havia vist mai al Barça.
1: Quina és aquesta llista d'11? A veure, podem passar llista?
0: Mira, és Justin Robinson...
11: Bueno, però un moment. Ara, a començar aquí, fer una llista a lo loco, a veure, expliquem una mica. Primer, no, perquè hi ha canvis de tots els sentits. Sí. Tenim nou directiu de bàsquet, que em consta que li entusiasma...
0: Cisco Pujol.
11: Un silenci aquí, fantàstic. Que porta un bagatge, o sigui, és un tio, és un apassionat del bàsquet.
0: És una persona responsable que ha de liderar la directiva aquest projecte després del senyor Covent.
11: I que té una trajectòria, sí. És un tio molt identificat, bueno, que sempre ha estat, li ha agradat i ha seguit la secció, bueno, el que és el bàsquet del Barça i el bàsquet català. Per tant, aquest és el nou directiu responsable de la secció. I després tenim un nou director esportiu, que és el Xevi Pujol.
0: Sí.
11: Que aquest substitueix a Juan Carlos Navarro...
0: Correcte. O... Sí, sí. Aquest, ara mateix, pel que ens entenguem, tot el que té a veure en el disseny de la secció del Barça de bàsquet, la lidera Xevi Pujol. Xevi Pujol és la persona que ara mateix mana més en la secció. Se li han entregat les claus de la secció a aquest director esportiu, que recordo va estar 5 anys a Manresa, després a Baskonia, i ara
11: I ell ha triat l'entrenador, Alexander Sekulić, o Sekulić?
0: Sí, Alexander Sekulić.
11: L'ha triat ell?
0: Sí, sí, com a director esportiu hi havia una primera opció, que era Paolo Galbiati, i finalment es va decantar, després que el Baskonia no acceptés les condicions de negociació, després va arribar aquesta segona opció, que era Alexander Sekulić.
11: Vale, ja tenim el directiu responsable de la secció, sí.
0: que tio, és un tio amb un bagatge espectacular. Xevi Pujol, nou director esportiu.
1: Que no són família, Toni, no són família, eh? Es diuen Pujol, però no són família, no?
12: No, no, si és que Pujol i Xevi Pujol no són família.
0: Ja té nassos, sembla Dupont i Dupont. Bueno, anem ara amb, amb els 11 jugadors. A veure, ho dic per àrees, per veure què és el que s'ha fitxat. A veure, sí. Qui és i on juga?
12: Tenim a Justin Robinson, a Yumoya Gibson a la posició de base, dos jugadors interessants, nord-americans, a la posició d'escorta, Agustín Ubal, a Tyrese Martin i a Justin Minaya, a la posició de 3, escorta 3, Stanley Umude, a la posició de 4, Olivier Nkamua i, és que m'esteu fent riure, però és així, Olivier Nkamua i Tosin Mbuoma, i a la posició de 5, a Joan Makundu, a Oleg Balcerowski i a Josh Nivo.
4: Fàcils,
0: però dona els entrets.
12: De tot arreu, una mica, Toni, com et pots imaginar, que n'hi ha molts, de tot arreu.
10: I segueixen 4.
12: Segueixen 4, correcte, sí.
0: Exacte, però a veure, els has de buscar.
12: Sí, sí, sí, és a dir, són perfils que...
0: No, perquè, clar, 11 jugadors, hòstia, si estan tots pillats, no?
10: 11 de 15, tu.
0: Alguns, no, clar, és que és un equip...
12: Alguns són com... realment interessants. Tyrese Martin és un jugador que ve de promitjar en la seva carrera uns 8 punts per partit a la NBA. És un jugador que...
0: Quants? Priori,
12: 8 punts per partit a la NBA.
0: Hòstia, 8?
12: Però estem parlant de la NBA. Estem parlant de la NBA.
0: És a dir... La NBA n'hi ha un que fan 20 i 30.
12: Sí, clar, però juguen allà i no es marxen d'allà per algun motiu. Aquest noi, diguem que apunta a ser un top, podria ser un top 10 ACB i top 10 Eurolligues, si les coses van bé, si s'adapta bé, perquè no ha jugat mai aquí. Hi ha d'altres jugadors prou contrastats a Europa. Però sí que és veritat que, bé, és que no hem d'enganyar ningú, és un meló per obrir d'unes dimensions bíbliques i, doncs, tant de bo sortir bé, però és un meló per obrir, és una aposta arriscada i a veure com surt.
3: Tinc dues preguntes que també poden ajudar l'audiència. La temporada passada parlàvem d'un problema de mitjana d'edat a la plantilla. Això s'ha solucionat?
12: Absolutament. Mira, l'altre dia parlàvem amb el Darío Brizuela i ens donava una dada que és catedralícia. La temporada passada hi havia, entre tota la plantilla, tenien entre tota la plantilla 14 fills. Aquest any n'hi ha 3.
3: Mira...
12: Això fa que... Vaja, hi ha gent que té els fills més tard i més d'hora, però vull dir, la temporada passada el quintet titular era una mitjana de 35 anys, enguany hi ha dos jugadors que pugin dels 30. Tota la resta tenen menys de 30. Per tant, això sí que és meridià, s'ha rejuvenit d'una manera monumental, hi ha més profunditat de plantilla, de moment són 15 jugadors amb opció que n'arribi un 16è, i aquesta és la direcció. I la direcció és d'un joc que es preveu atractiu, que es preveu elèctric, que es preveu de córrer, de bàsquet, denominat bàsquet modern. Aquesta és la idea, sí.
1: I millora la plantilla, aquests 11 jugadors que han vingut.
12: Avui ho deia el Xavi Pujol, són perfils més que noms. És un equip molt d'autor. És el que considera el Xavi Pujol, que a dia d'avui, amb aquest tipus de bàsquet, es guanya. Al Madrid, per exemple, ha incorporat Pedro Martínez, que és un entrenador que té un bàsquet molt similar al que vol apostar el Barça, l'exentrenador de València i de Manresa, que va treballar amb Xavi Pujol en el seu dia. Per tant, per perfils alguns els millora, hi ha noms que són poc contrastats. I abans sí que tenies noms molt més contrastats, enguany són menys contrastats, però que poden sortir bé, per què no?
3: I el que s'havia dit, parlant també amb gent del Manresa, que està en aquesta taula, que és un director esportiu acostumat a fer plantilles per mantenir la categoria o per fer play-off, però no per guanyar títols, això... aquí ha canviat una mica o ell ha seguit la seva línia i ja està?
12: No, ell ha seguit exactament amb la seva línia, però adaptat al Barça, el que ell considera que són noms per poder guanyar títols, perquè ell entén perfectament el que és el Barça. L'únic que la seva manera de treballar és una manera que no, és invariable. I això jo crec que aporta personalitat. O sigui, a dia d'avui se sap què es fa al Barça. Després es guanyarà o es perdrà, però se sap què es fa al Barça, que això potser feia anys que no se sabia.
3: I per últim, el pressupost, perquè també es deia que s'augmentaria el pressupost.
12: Sí, s'ha augmentat i encara hi ha un remanent. Encara hi ha un remanent pel que pugui passar durant la temporada.
13: Tenemos alineaciones el Real Madrid. Acaba de salir calentita del horno con Courtois en la portería. Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella en defensa. Valverde y Trent en el mediocentro. Bellingham, Ibrahim enganchando. Vinicius y Kylian Mbappé.
1: ¿Y el Inter de Milán, José María, con quién juega?
13: A Arnaldo, tenemos la del Inter.
3: Yo sí, pero tú no la tens.
13: Yo no la tengo.
3: Vaya, por Dios. Pues mira, te la paso, tú mateix.
13: Pues vamos con los interistas de Milán, que juegan con J. Martínez en la portería. Pavar, Bistec y Bastoni en defensa. En el centro del campo, Augusto, Jones, Cala... Pascal Nohub, Barella i Diouf, i arriba Turón i Lautaro Martínez.
1: Bé, alguna, no sé, abans d'acabar, eh? Alguna esperança en que l'Inter avui pugui fer trencadissa al Bernabéu?
10: Trencadissa no, però clar que sí, home. Bon equip, l'Inter, ha començat.
1: Martí.
2: Bé, jo, Mourinho, segueixo veient-lo una miqueta caducat pel futbol d'avui, per tant, tinc moltes esperances en, la, en això, en dipositades en això.
9: No sé per què dices eso.
4: Jo, expectatives baixes, com sempre amb el Madrid, i si després perda, doncs una alegria que ens emportem. Però sempre, expectatives baixes.
1: Doncs vinga, avui menopàmies de pizza, i a veure aquest partit. Gràcies, Daniel, per estar
4: Champions
1: amb nosaltres, Daniel Aguilar, per portar-nos aquesta idea de bàsquet futur al Barça. La nova secció, Laia...
11: Amb moltes ganes d'obrir el meló del bàsquet, eh? Va, clar, és que això s'haurà de seguir. Ara tornem.
14: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
15: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
16: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
15: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
16: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
17: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer, i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
18: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
19: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
20: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
21: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
20: I la primera consulta és gratis.
21: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
20: I aquest setembre torna sense ulleres.
22: Únic s'escriu amb H o sense H?
23: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa-te a Hyundai.es.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: RAC 1.
25: La Champions.
26: A part la Champions, que tenim equip de sobre per fer.
27: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se puede aportar.
28: Volem la Champions com tots els culers.
29: I know everyone here and also in Barcelona wants to win the Champions League. We're trying next season.
30: Barça-Feyenoord, aquest dimecres des de 3:45 a RAC1 amb Font Lipó i companyia.
31: I després, la resta de la nit de Champions amb Jaume Molló, amb especial atenció als partits Liverpool-Atlètic de Madrid, Nàpols-Arsenal i PSG-Slovan de Bratislava. Aquest dimecres, Barça i Champions a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: RAC1. Tots som un milió.
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
11: Doncs vinga, que nosaltres marxem. Arriba avui, no sé si Ballonesta, amb
4: Toni.
11: Sessió de butxaca.
4: Avui de butxaca.
11: Avui
4: sí, edició
11: de butxaca.
4: Avui butxaca. Demà res i dijous butxaca, perquè
11: bueno,
4: aquesta
11: clar,
4: setmana...
11: Ha començat la Champions.
1: Sí, sí.
11: Però no pateixis, perquè ara hi haurà l'aturada de seleccions. Sí. I tres setmanes que tindràs
4: tres setmanes senceres.
11: Senceres.
1: Exacte,
4: però,
1: setmanes
4: mira,
1: netes.
4: Així, per arrencar, doncs...
11: Sense interrupcions.
4: Ha anat una mica
11: avui, per cert, tenim moltes coses a comentar.
0: Sí, tenim aquesta, pendents aquestes pluges. Demà, amb 300.000 alumnes que es quedaran sense anar un altre dia a l'escola, vaja, una setmana, i aniran potser només un dia, perquè dijous, si no passa res, hi haurà classe, i divendres 11 de setembre, per tant, festiu, quin inici de curs.
1: Qui pugui ser alumne?
0: Déu-n'hi-do.
11: Mira, m'estan trucant de Huesca.
1: Agafa'l, a veure què diuen. En directe.
11: M'estan trucant de Huesca.
1: Destapem el frau aquí.
0: Vés a saber.
2: No diguis que sí, eh?
0: Esperes algú...
1: Mans lliures?
11: Manam. Manam. Manam. Manam.
0: Potser no era per tu.
1: Amb Manam s'acollonen. En canvi, si
11: sempre dic Manam.
1: Clar, pues això,
11: perquè si dius sí, poden utilitzar el...
0: O digui'm, ja dic digui'm.
11: No, jo sempre Manam. Això deia el meu avi,
1: Manam.
11: Que és com... Manam.
1: Ara m'ha recordat el del Manem.
0: Bueno, escolta'm.
1: El Vintàvel.
0: El tall aquest del teu, del diàling...
11: El Mames. Sí. No, ara ja ho dic.
0: Només tenim mitja hora avui, també. Que vagi bé. Les 8 i un minut, bon vespre.
2: Vinga, una bayoneta de bolsillo, pinchamos, compañeros, vamos con Olivares...
3: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: 300.000 alumnes no aniran a classe demà pel temporal que s'espera a primera hora en diverses comarques.
5: Demà es preveuen doncs, pluges molt intenses en un total de 5 comarques que es veuran afectades doncs, per aquest alt risc de pluja. Aquestes comarques són Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès.
0: Així ho anunciava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquesta tarda el govern també demana evitar desplaçaments innecessaris i s'han suspès algunes visites mèdiques no urgents. El gruix d'aquest canvi de temps brusc amb xàfecs i tempestes que descarregaran amb molta intensitat, sobretot entre Tarragona i Barcelona, arribaran a partir de la matinada. I atenció, perquè Martí Oliveres es podrien superar els 100 litres per metre quadrat en poques hores.
6: Sí, una situació de pluges més intenses que començaran de matinada i s'allargaran fins al migdia, però serà sobretot durant el matí, quan plourà amb més força més comarques, sobretot entre el Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Barcelonès, però també a punts del centre i del nord del país. Serà una situació de tensió clàssica d'aiguats forts de finals d'estiu que poden provocar algunes inundacions i fer créixer de manera sobtada rius i rieres. A la tarda la situació no farà net i podria tornar a ploure a les comarques de Girona i Barcelona, especialment zones interiors.
0: Per tant, un altre dia sense classe a moltes escoles després d'un inici de curs molt agitat amb jornada de vaga a tot el país. El seguiment ha estat d'entre un 12 i un 30% segons si fem cas a les dades del govern o dels sindicats, però en tot cas ha estat un començament anòmal que força la conselleria i els professors a continuar negociant, i això mentre també avui s'han donat a conèixer els resultats de les proves PISA, que són catastròfics. Això malgrat que els de Catalunya recordem que no es poden comptabilitzar per l'error en la mostra. De seguida en repassarem totes les xifres. I també explicarem que aquesta tarda hem sabut que han detingut els dos joves a qui encara buscaven pel crim de Manresa la setmana passada. Es tracta de dos nois més de 16 anys. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: El govern mou fitxa davant l'episodi de pluges torrencials de demà. Se suspenen les classes per risc de pluja intensa al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, a l'Alt i al Baix Penedès i també al Garraf. El govern també restringeix la mobilitat no essencial i ajorna l'activitat sanitària no urgent.
7: També demana a les empreses d'aquestes 5 comarques que apostin pel teletreball de les 7 del matí a les 5 de la tarda. La mesura més dràstica és la suspensió de les classes que afectarà algunes de les comarques més poblades del país, més de 300.000 alumnes i un miler de centres educatius.
0: Martí Oliveres, bon vespre de nou. Quan ha de començar aquest episodi de pluges més fortes?
6: Doncs mira, sobretot avançada la matinada, cap a les 4-5 de la matinada, el moment que la pluja podria començar a descarregar amb força al nord de la Costa Daurada, Penedès, tant zona interior com zona de costa, i després, a primeres hores del matí, 8, 9, 10 del matí, seria el moment probablement de pluja més intensa a l'àrea metropolitana de Barcelona, on viu més gent, atenció, Baix Llobregat, Vallès Occidental, la mateixa ciutat de Barcelona i també cap al sud del Maresme, Maresme, al sud del Vallès Oriental, i pot ploure amb molta intensitat, aiguats de caràcter torrencial, 30, 40, 50 litres per metre quadrat en molt poca estona. Per això hi ha aquest avís d'intensitat de pluja de 40 litres en mitja hora i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I localment parlem d'acumulacions que podrien arribar als 150 litres per metre quadrat de manera local, però ja ens avisa això d'una situació amb molt potencial perquè demà al matí plogui de valent, a bots i barrals, amb ventades, estones amb calamarsa o pedra i fortes ventades. Per tant, fenòmens de temps violent que acompanyen aquest episodi que, insistim, arrenca avançada la matinada. No vol dir que ja a mitjanit doncs pugui començar, però serà sobretot matinada i fins al migdia. Per tant, risc sobretot aquesta àrea de la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona.
0: S'han pres mesures en aquestes cinc comarques que ara repassàvem. És on ha de ploure més, aquestes cinc comarques concretament?
6: Sí, sembla que seria l'epicentre, podríem dir la zona zero d'aquest episodi, però també compta al nord de la Catalunya central i el Pirineu Oriental, entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, al nord d'Osona, i pot ploure de valent també, al llarg del matí migdia, alguns xàfecs que més es reproduirien durant la tarda, i per això també tenim aquest avís de 90 litres per metre quadrat en 3 hores al Berguedà i al Ripollès, una zona on també ja hi ha plogut una mica durant aquesta tarda, i per tant la situació doncs que també es pot complicar en zones del nord del país, però sobretot en aquesta àrea més central, més poblada i amb moltes carreteres amb molt volum de trànsit habitualment.
0: Idea és que més o menys això durarà fins al migdia a tot el territori o depèn de la zona?
6: Mira, començaria sobretot aquesta zona més encallada de la costa i el prelitoral fins a les 10-11. A partir de l'hora de dinar, migdia, primeres hores de la tarda, la cosa escamparia, quedaria més restringida al nord, i després, cap al tard, vespre i nit, podria tornar a ploure en aquesta zona, sobretot de la meitat est de Catalunya, Girona, Barcelona, Catalunya central, però ja serien ruixats molt més irregulars, molt més inconexos. Per tant, insistim que el plat fort seria durant el matí, matinada, matí, migdia, tarda més tranquil·la sense fer net, i això ens fa pensar amb el partit del Barça de demà al Camp Nou, doncs que podria estar marcat encara per alguns ruixats, però molt puntuals, i bona part del partit en principi se n'escaparia.
0: Doncs ho seguirem, Martí, gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Davant d'aquest escenari, com dèiem, Protecció Civil ha enviat aquesta tarda una alerta als mòbils de les cinc comarques afectades. Aquesta vegada sí, el govern s'ha volgut curar en salut i ha decidit cancel·lar totes les classes al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i també a l'Alt i al Baix Penedès. També s'ha suspès l'activitat sanitària no essencial ni urgent i els centres de dia estaran tancats, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: I les restriccions de mobilitat, les restriccions de l'activitat escolar, esportiva, de serveis essencials, del que no siguin serveis essencials sanitaris, afecta a les cinc comarques que us hem comentat per la intensitat que s'espera del fenomen en alguns moments, especialment doncs en tot el període de les 8 a les 2 de la tarda.
0: Les restriccions de mobilitat que començaran demà a les 7 del matí s'allargaran fins les 5 de la tarda. La recomanació és no sortir de casa sempre que sigui possible. Repassem totes les mesures en aquest informe que ha fet l'Ona Pardo amb el Jordi Casals.
9: Quines són les comarques afectades?
10: El govern ha restringit la mobilitat a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Els veïns s'haurien de quedar a casa de 7 del matí a 5 de la tarda.
9: Quins serveis s'anulen?
10: Se suspenen totes les classes a les escoles i universitats. També els esports a l'aire lliure. Als hospitals i CAPs es cancela l'activitat no essencial ni urgent i quedaran tancats els centres de dia de persones grans o amb discapacitat.
9: I el transport?
10: El govern demana que tothom intenti fer teletreball per mirar d'evitar desplaçaments innecessaris. Els veïns d'aquestes comarques no haurien d'agafar el cotxe i, en cas que sí, haurien de reduir la velocitat i assegurar-se que no passen prop de rieres o barrancs.
9: Quines mesures s'han de prendre?
10: Ningú ha d'aparcar en punts baixos o anar a espais subterranis. També s'han d'evitar zones inundables com torrents o rius. I, sobretot, seguir durant tot el dia els consells dels canals oficials del govern.
9: I a la resta de comarques del país?
10: Tot i que no es preveu que hi plogui tant o amb tanta intensitat, Protecció Civil demana precaució i està atent a qualsevol canvi.
0: Doncs davant aquest escenari volem saber amb més detall fins a quin punt pot ser perillós aquest temporal i quines són les mesures que s'han de tenir en compte. Per això tenim en directe a aquesta hora en línia la directora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, bon vespre.
12: Hola, bon vespre.
0: Tenim constància que fa pocs minuts s'ha enviat una nova alerta a algunes comarques. Quina és la novetat respecte a les alertes que ja s'havien enviat?
13: La novetat és que les previsions que ens ha pogut donar el Servei Meteorològic aquesta tarda, quan han vist, han tornat a fer una altra valoració del model i, evidentment, han pogut veure amb més claretat doncs, per la proximitat de les hores, ens han dit que també esperen per aquesta matinada, a partir de les dues de la nit cap endavant, possibilitat de pluges també en la zona del Penedès, en l'Alt, el Baix Penedès i també en el Garraf. Aquestes tres comarques, que ja són de les cinc que havíem avisat abans, el que hem volgut fer ha sigut reforçar aquesta informació, sobretot perquè hem vist això, que es poden avançar una mica aquestes pluges i de cara a la nit i matinada, doncs que també es podia donar aquesta circumstància. Per aquest motiu, ara n'hem tornat a enviar un altre dient això, que s'ampliava aquest període de possibilitat de pluges torrencials també a aquesta matinada, i aquesta és la informació que traslladàvem en aquestes tres comarques, a l'Alt, al Baix Penedès i també en el Garraf.
0: Això vol dir que les restriccions, que com ara fa res, uns minuts explicàvem que eren a partir de les 7 del matí, en aquestes tres comarques ja es posen des de les 2 de la matinada?
13: En principi, les restriccions són bàsicament, com comentàveu vosaltres ara, restriccions d'activitats, com poden ser, per exemple, les activitats d'educació, les activitats també de centres de dia, el que és també el tema del teletreball, l'activitat amb universitats, totes aquestes activitats són a partir de primera hora del matí, per tant, la resolució ja les abastaria, perquè seria a partir de les 7 del matí. Però el que sí que hem dit és que es demana també aquesta restricció de la mobilitat també durant aquestes hores de la nit.
0: Per tant, a partir de les 2 de la matinada, al Baix Penedès i Garraf, aquesta seria la novetat, es recomana evitar al màxim possible aquests desplaçaments, sobretot desplaçaments que siguin innecessaris. No sé, senyora Soler, si també es plantegen ampliar l'alerta a altres comarques com el barcelonès, perquè ara ens explicava el Martí Oliveres que també en aquesta comarca hi poden haver pluges torrencials.
13: Ho hem d'anar seguint. De totes maneres, a l'avís que tenim avui és un avís que aquestes comarques que tu comentes, per exemple, Barcelonès, Maresme, gran part de la Catalunya central, moltes comarques també del Gironès, també del nord del Camp de Tarragona, totes aquestes també tenen nivells de 4, de 6. Per tant, aquesta situació de que puguin haver-hi pluges localment intenses és quasi bé arreu del territori, quasi bé només fora d'aquestes comarques que queden més cap a l'oest, i és, per exemple, Terres de l'Ebre, les comarques de Ponent, les comarques del Pirineu Occidental, el Pirineu Vall d'Aran, el Pallars, totes aquestes comarques són les que quedarien fora d'aquesta probabilitat més elevada. Però aquesta probabilitat de pluges la tenim a tot el país, per tant demanem aquesta precaució arreu. Ara bé, com sempre diem, quan nosaltres veiem un avís en previsió, un avís d'aquest tipus, que tenen aquest nivell de probabilitat i nivell d'intensitat elevat, nosaltres sempre procurem avisar abans perquè la gent no s'ho trobi el mateix dia que passi, sinó que avui ja puguin prendre mesures per veure el que passarà demà. Si demà ja podem avisar que pot haver-hi alguns llocs on puguin haver-hi pluges que poden ser intenses, fins i tot torrencials, doncs que tothom ja pugui estar preparat, i per això enviem avui l'alerta, perquè demà tothom pugui estar a punt d'aquesta situació que es pot donar.
0: Per tant, hi ha la possibilitat de que en les properes hores o demà al matí o aquesta matinada s'enviïn noves alertes que, per exemple, suspenguin les classes també més enllà d'aquestes cinc comarques. Això podria passar?
13: El que podria passar fora que hi hagués un canvi sobtat en la situació i ens trobéssim, per exemple, doncs, que tinguéssim que enviar una alerta per demanar a la gent doncs, que no facin mobilitat. Això ens pot passar. Per què? Perquè hi ha aquesta situació, com bé sabeu, d'una certa incertesa en l'àmbit de la meteorologia, i que l'únic que podem fer és fer aquest seguiment continuat, i si veiem que en algun punt aquestes tempestes, com a vegades parlem d'aquesta manera, s'estanquen, es queden estàtiques en algun lloc, doncs evidentment ens preocuparien i també avisaríem a la gent perquè prengués mesures. No s'espera en aquests moments. En aquests moments, on s'espera aquesta situació de que puguin haver-hi aquestes pluges torrencialment intenses i que, a més, puguin retroalimentar-se, que puguin ploure una vegada i una altra vegada i, per tant, puguin acumular més aigua, aquests 90 litres que poden arribar a acumular, s'esperen sobretot amb més probabilitat en aquesta zona que hem avisat i on hem demanat per precaució que es facin aquestes suspensions d'activitats. Ara bé, poden succeir en algun altre lloc. Penseu que es treballa en períodes de temps i es treballa en zones de territori. La zona de territori que treballem habitualment és la comarca. Per tant, tallar una zona exactament, saber fins a on arribarà el núvol, és molt difícil. I llavors, el que tenim és aquests aspectes de probabilitat i que sempre sabem que treballem amb una certa incertesa. Mm. El que succeirà demà segur que és que plourà en algun punt. Hem d'esperar que en algun punt pugui fer-ho amb torrencialitat i per aquest motiu avisem, perquè aquelles zones que és més probable que passi, es puguin prendre mesures. I la resta estiguin avisades de que no tenen tanta probabilitat, però que també podria succeir alguna pluja intensa localment. Per tant, també que prenguin precaució, sobretot amb la conducció, amb les activitats a l'exterior, etc. Com diem sempre, quan hi ha situacions de pluges que poden ser intenses, sempre demanem que les activitats a l'exterior es facin amb molta cura, si es poden passar en algun altre moment, doncs que es faci, i amb els desplaçaments el mateix. Mm. També, si es pot fer un altre moment, doncs també mirar aquests desplaçaments, fer-los una altra hora. I és el que estem veient de cara a demà.
0: Ha quedat clar. L'última pregunta és precisament sobre els desplaçaments. El transport públic se suspendrà també? Vull dir, hi haurà servei de tren i d'autobusos, per exemple, o no n'hi haurà en aquestes hores?
13: Bé, nosaltres hem demanat aquesta suspensió de la mobilitat i, per tant, ara les activitats estan valorant, estan veient com ho apliquen en els seus àmbits. Per tant, el que tenim que fer és preveure que demà el que es demana és que en aquestes zones del territori on hi ha aquesta situació d'aquest nivell tan elevat, doncs que fem aquesta minva d'activitat arreu del territori. Penseu que les mesures que nosaltres demanem sempre són emparades per un cantó amb l'àmbit de l'Estatut dels Treballadors, que permet que davant dels recomanacions de protecció civil, doncs es pugui fer teletreball o es pugui fins i tot demanar un permís per no tenir que moure'ns i per no tenir que estar fora, i també estan previstes per poder preveure afectacions, sobretot en aquelles persones que són més vulnerables. Si us fixeu, per això les mesures afecten a l'àmbit escolar, a l'àmbit universitari, a l'àmbit més de persones que puguin ser menors, no? Per exemple, en l'àmbit d'educació, d'esports, també en l'àmbit dels centres de socials, perdó.
0: No, és que li preguntava precisament perquè si hi ha gent que, pel que sigui, no pot fer demà teletreball i ha d'anar al seu lloc de treball, a primera hora pot anar a buscar el tren o pot anar a fer cua per agafar l'autobús? Hi haurà servei o no hi haurà servei?
13: A veure, el que nosaltres estem demanant és que no hi hagi aquesta mobilitat. Llavors, que tothom que no tingui que fer aquesta mobilitat perquè no és un servei essencial o no és un servei d'urgències, d'emergències, doncs tothom que pugui aplicar aquest teletreball, i per un altre cantó, doncs hi ha això que comentem de l'àmbit dels permisos amb situació de recomanacions de protecció civil per la no mobilitat. Això és el que nosaltres demanem en aquesta resolució. Demanem que no hi hagi mobilitat i, per tant, doncs que les persones restin en algun espai segur, demà sobretot, que poden donar-se aquestes pluges tan intenses com comentem en el territori i sobretot en aquestes comarques.
0: Mm. Per tant, explícitament no està suspès el transport públic, entenc, eh?
13: És que nosaltres el que fem és donar les mesures en general per tot el territori, per totes les activitats. El que demanem directament en la resolució és aquesta suspensió de l'activitat educativa, de la universitària, de l'esportiva, també dels serveis socials, de l'activitat sanitària, i per tant entenem que aquestes són les que nosaltres sabem que és necessari que estiguin suspeses perquè afecten això que us comentava, el que és persones menors, persones grans, persones que poden tenir problemes de salut, i per això ens dediquem en aquestes activitats específicament. La resta, l'àmbit de societat en general, tampoc parlem de perruqueries, tampoc parlem de, no sé, deixeu-me dir paraules així, no? D'altres activitats de l'entorn. I llavors, per això el que diem és que lo important són aquestes que quedin suspeses, i la resta d'activitats entenem que s'han d'acollir a poder donar compliment a aquestes mesures que nosaltres demanem.
0: Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Vuit i 18 minuts, el de demà, doncs, que serà un altre dia atípic en moltes escoles. Avui, el primer dia ha estat marcat per la vaga dels mestres i professors, una aturada, però, amb ball de xifres i també versions contradictòries. Els sindicats defensen que les mobilitzacions han tingut el suport del 30% dels centres i el govern ho rebaixa menys de la meitat, fins a un 12,5%.
7: Més enllà d'un primer dia molt complicat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que s'aconseguirà un acord per establir una conversa amb els sindicats, ho ha dit el Món a RAC1.
15: És la insuficiència, no?, tot això que esteu fent. Jo crec que hi ha un reconeixement que s'ha fet bé i que s'està avançant, però no és suficient. I jo estic d'acord, sóc la primera que penso que no és suficient i que és un punt de partida molt important després de molts anys en què l'educació segurament no tenia la importància que havia de tenir. Ara, jo demano també confiança, és a dir, confiança per poder treballar i, per tant, convertir aquesta confrontació, aquesta crispació sindical, sobretot, en un debat serè.
7: Els docents s'han tornat a manifestar a diversos punts del país i han tallat carrers i carreteres a primera hora del país.
0: Tot plegat ho aprofita l'oposició política, que fa pinya i carrega contra la mala gestió de la consellera d'Educació. Els partits coincideixen que cal un gran acord de país per desencallar el problema. Junts, la CUP i el PP, però, han apujat el to i han demanat al president Illa que aparti Niubó i que entomi ell mateix les negociacions amb el professorat. I per acabar-ho d'adobar, tota la polèmica per les vagues, avui s'hi afegeix també un altre daltabaix educatiu, que és el resultat de les proves PISA, el pitjor de tota la història. El nivell dels estudiants continua en caiguda lliure, amb noves conclusions que han fet saltar totes les alarmes. Violeta Martos.
16: Les proves PISA analitzen els coneixements d'adolescents de 15 o 16 anys de 90 països, i la sentència és clara. El sistema educatiu a l'estat espanyol està en crisi. Tot plegat mentre Catalunya viu el seu propi capítol amb les proves. Els docents catalans no podran prendre cap decisió basant-se en els resultats perquè no es poden extrapolar ni comparar amb cap país ni territori. Això és perquè els centres van excloure un 23% dels alumnes en comptes del 5% que tocava. Tot i l'error en la mostra, que ha apartat els alumnes menys capacitats per superar aquestes proves, els resultats no són gaire millors que fa 3 anys. És cert que la mitjana catalana supera l'espanyola, l'europea i la de l'OCDE, però en matemàtiques, per exemple, només supera en 5 punts la de l'anterior examen.
0: Doncs en aquest sentit, aquesta tarda el president Salvador Illa ha demanat comparèixer al ple del Parlament per explicar-se sobre aquests resultats. Això, com dèiem, a Catalunya, el conjunt de l'estat, però 3/4 del mateix. L'informe PISA deixa un balanç molt preocupant. Els estudiants treuen les pitjors notes des que se'n tenen registres. I a més, els alumnes espanyols també queden per sota de la mitjana dels països de l'OCDE en totes les competències. De la crònica internacional, aquesta tarda destaquem també un moviment de Donald Trump que ha demanat per telèfon a Vladimir Putin que posi fi a la guerra amb Ucraïna. Els dos líders mundials han parlat durant una hora per mirar d'acostar posicions.
7: La trucada arriba després de la visita aquest cap de setmana d'una delegació de Washington a Kiev i a Moscou per fer valer el seu paper de mediadors. Segons el Kremlin, durant la conversa, Trump ha llançat una mena d'oferta a Rússia. El president nord-americà ha promès a Putin que si acaba la guerra, Rússia podrà refer i fins i tot millorar la seva relacions amb la Casa Blanca. De fet, Trump fins i tot hauria plantejat pagar uns diners a canvi de la pau.
0: I a tot això, el govern espanyol publicarà demà els 40 documents policials i del CNI sobre Ceuta de tot el mes de juliol. És una mesura que pretén reforçar la idea que el Marroc no va participar en l'organització de l'allau de migrants

0: jubilar-se a finals d'aquest mes de setembre. Avui 22 i aquesta tarda el govern ha donat el tret de sortir dels actes institucionals de la Diada amb el lliurament de la medalla d'or de la Generalitat a Ferran Adrià i a Caterina Biscari. És la màxima distinció honorífica que atorga el govern aquest any al prestigiós cuiner i a la física directora del Sincrotró Alba.
1: Entre altres coses, Adrià i Biscari han destacat el gran talent que hi ha a Catalunya i han agraït l'acompanyament del govern durant les seves trajectòries professionals.
2: Tothom diu, jo ho faré. No, ara no, té que fer. Però el més important és estudiar. Veieu la gent més important del món? Cada dia estudien 400 hores.
3: Per això aquesta medalla significa per a mi molt més que un reconeixement. Significa pertinença, gratitud i una història compartida. Gràcies, Catalunya.
1: Demà l'agenda d'actes es trasllada a Sant Boi de Llobregat amb la commemoració del 50è aniversari de la Diada de la Ciutat, el primer acte autoritzat de la Diada després de la prohibició per part del franquisme.
0: Una Diada marcada també per la defensa del català i en aquest sentit Plataforma per Catalunya suspèn el Pacte Nacional pel Català. Un any i mig de l'aprovació, l'entitat alerta d'incompliments reiterats i avisa que si no hi posa remei potser l'abandonaran. Minuts, ho dèiem també en començar, novetats sobre el crim de Manresa de la setmana passada. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois més per l'assassinat durant la festa major. També són menors d'edat de 16 anys.
1: I formarien part del grup que va atacar la víctima, un home de 45 anys, l'última nit de festa major. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, la policia ja sabia que el grup era més gran. Finalment, ha detingut dos nois més a la mateixa capital del Bages. Els dos primers arrestats, un d'ells, el que presumptament li hauria clavat la ganivetada mortal, ja estan tancats en un centre de justícia juvenil de Barcelona per ordre d'un jutge. Els propers dies també haurà de decidir si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. La investigació continua oberta.
0: D'altra banda, els Mossos també investiguen què hi ha darrere d'un atac amb arma de foc que ha deixat un ferit a Sabadell. Tot apunta a una revenja vinculada al narcotràfic.
1: De fet, tot va començar a Gavà, al Baix Llobregat. Uns desconeguts van atacar un motorista, el van ferir, van deixar el vehicle ple de sang i el van posar al maleter d'un cotxe. El van abandonar al cap d'una estona a Sabadell i d'allà el van portar a l'hospital.
0: Encara en crònica de successos, a Cerdanyola del Vallès hi ha 4 ferits, 2 de greus, per una explosió de gas en una joieria.
1: Ha passat aquesta tarda en un local del carrer Sant Antoni. L'explosió ha afectat el sostre de l'establiment i el forjat de la primera planta de l'edifici que ha acabat cedint. Per això, abans de res, els bombers volen descartar que hi hagi més persones sota la runa. Els dos ferits greus han ingressat un a l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'altre al Parc Taulí. L'edifici afectat i els dos del costat s'han hagut d'evacuar i encara no se sap si els veïns podran passar la nit a casa. L'origen de l'explosió encara s'està investigant.
0: I a aquesta hora els bombers treballen en un incendi forestal a la baronia de Rialp, a la Noguera. El foc ha començat per una tempesta elèctrica.
1: Els llamps han provocat dos focus diferents a prop del nucli de Treguany, en una zona de difícil accés. Això ha complicat les tasques dels bombers, que encara hi treballen amb més d'una vintena de dotacions i diversos mitjans aeris.
0: Sí, 26. Investigadors de la Vall d'Hebron han creat un hidrogel que permet administrar la quimioteràpia directament a la zona d'un tumor. De moment l'han provat en models de càncer d'ovari i també d'un tipus de tumor cerebral.
1: L'hidrogel està fet amb dos materials naturals, cel·lulosa i quitosà. S'injecta en estat líquid i un cop dins del cos recupera la seva forma sòlida i s'instal·la a la zona on hi ha el tumor. Allà va alliberant el fàrmac que porta dins a poc a poc. L'investigadora Diana Fernández explica que aquest sistema podria ajudar a reduir la toxicitat de la quimioteràpia convencional.
4: Creo que se puede considerar como uno de los más importantes cambios de cara a el bienestar del paciente y la reducción de los efectos secundarios. Porque a veces tenemos la misma eficacia que las otras terapias, pero sí que si se reduce los efectos secundarios, eso ya es una victoria.
1: Els investigadors asseguren que l'hidrogel també podria adaptar-se en el futur a altres tipus de tumors. Ara bé, encara està en fase preclínica. Els resultats els han obtingut en experiments de laboratori amb rates i models computacionals.
0: La dramatúrgia catalana està avui d'enhorabona perquè Joan Llago, un dels membres fundadors de la companyia de teatre La Calòrica, ha rebut el Premi de Literatura Dramàtica que atorga el Ministeri de Cultura. Ha estat per l'obra La brama del cèrvol, un text sobre la crisi social i política actual. El premi és de 30.000 euros. I en cinema, Javier Bardem i Penélope Cruz han atret avui totes les mirades del Festival de Venècia, una de les parelles més icòniques de la pantalla.

0: han presentat el Lido, el més nou de Florian Zeller, Bunker. A la pel·lícula es posen a la pell d'un matrimoni que entra en crisi quan ell accepta construir un refugi subterrani per un multimilionari tecnològic. Tota una crítica social a personalitats com Elon Musk o Mark Zuckerberg. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon vespre.
1: Sí, bon vespre. Zeller aprofita la història per retratar les excentricitats de les grans fortunes tecnològiques i aquesta dèria per salvar-se un mateix quan les coses van mal dades. Penélope Cruz i Javier Bardem reclamaven més empatia als poderosos i els acusaven de voler posar la societat al seu servei.
2: Realmente hay como algún gen que les falta que les hace perder la empatía o qué mundo quieren dejar si ya no es por ellos. La película habla de eso. Estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana. Cada vez somos más utilizados como marionetas, al mismo tiempo cada vez es algo más obvio.
3: Es como ver al otro, dejarte afectar por el otro y humanizar al otro.
1: A la pel·lícula els dos protagonistes debaten sobre si és ètic acceptar un encàrrec d'un d'aquests grans magnats. Més enllà d'ells dos, també formen part del repartiment Patrick Schwarzenegger o Stephen Graham, que és el pare de la sèrie Adolescència.
0: Gràcies, Adrià. I el Serializados Fest ja escalfa motors per la propera edició, que es farà del 19 al 28 d'octubre a Barcelona. Entre els plats forts hi trobem la segona temporada de Celeste. Tengo lo que buscas. També la nova producció Matar a un oso o la nova sèrie de 3CAT In Vitro. Més detalls, Maria Cusó.
4: La 13a edició del Serializados Fest deixa clar que el certamen català és una cita imprescindible pels amants de les ficcions. Les primeres confirmacions així ho demostren. Competiran en secció oficial les produccions de Movistar Plus Matar a un oso i la segona temporada de Celeste. La primera està basada en el cas real de la mort d'un os a la Vall d'Aran durant el confinament del 2020 i la protagonitzen Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto, Miqui Esparvé i Pol López, entre d'altres. La segona és la continuació de la sèrie guanyadora del millor guió l'any passat i la protagonitza Carmen Machi, que dona vida a una inspectora d'Hisenda que en aquesta temporada investigarà un futbolista. El festival també ha anunciat les primeres presències destacades de la programació. El director Rodrigo Sorogoyen i l'humorista Victoria Martín formaran part del jurat de la secció oficial internacional. També hi participarà el xef Ferran Adrià, que oferirà una xerrada sobre cuina i sèries i es projectarà l'estrena espanyola d'un documental sobre el creador de Saturday Night Live.
0: Doncs fins aquí aquesta versió de butxaca del No ho sé. Ara us deixem amb la Champions a jugar a RAC1. Fins a dijous. Bona nit.
5: RAC1. Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
9: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
10: És passar corrent davant la Sagrada Família.
9: És sentir la brisa del Mediterrani.
10: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
9: És monumental.
10: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
9: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
10: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
11: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
13: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.

RAC 1. La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.

Bona nit, passen 3 minuts de 2:15. Benvinguts, benvingudes a la 72a edició de la Lliga de Campions masculina de futbol. Des d'ara i fins al dissabte 5 de juny, cada setmana, cada dia que hi hagi Champions, us acompanyarem amb la millor competició de clubs del món. Arrenquem la 6a temporada, oferim-vos íntegrament la Champions. Els dies que jugui el Barça, com sempre, des de l'any 2000, amb en Pou i tota la tropa, i la resta de dies amb aquest carrusel, l'únic en català que segueix els millors equips i futbolistes del món.

0: com cada temporada, comencem amb moltes preguntes. Repetirà el PSG de Luis Enrique per tercera vegada? Tornarà a aixecar l'orelló del Barça? Fins on arribarà el Madrid de Mourinho? Trencarà el seu malefici l'Arsenal? Li tocarà aquest cop al Bayern? Com li anirà el City post-Guardiola? Les respostes les anirem trobant durant els pròxims 8 mesos fins a arribar a la final del dissabte 5 de juny a l'Estadi Metropolitano de Madrid. De moment, la primera jornada arrencant moguda a 6:45 amb dos partits que hem estat seguint a RAC+1, Bruges, Aston Villa, Albert Ferran. Ara, de seguida, l'Albert ens explica com estan en aquest partit. Ja us ho dic jo, 44 de la segona part, Bruges 2, Aston Villa 3.
1: Molló, hola.
0: Sí, sí, hola, hola, ara, ara.
1: Doncs el partit, ara deies, amb aquest 2-3, espectacular, amb una primera meitat, et diria que molt animada amb gols, millor l'Aston Villa, que ha marxat al descans guanyant 1-3, i a la segona part, el penal transformat per Tresoldi, el davanter del Bruges, doncs ha donat molta emoció, ara 4 d'afegit, arribem al 90, i vaja, ho està intentant el Bruges fins l'últim instant, ara té un corna a favor, la centrada a l'àrea petita, hi ha un rebot, el xut, ui, el jugador del Bruges que anava a rematar, rellisca, no pot fer el xut, podrà refusar l'Aston Villa, però tot obert en aquests últims 4 minuts, Bruges 2, Aston Villa 3.
0: I l'Asca i cada Atenes, Quim Salvador.
2: Doncs és a punt d'acabar-se, 2 minuts i mig d'afegit, hem d'arribar als 3, Aeca 1, l'As 0, el gol l'ha fet Marin, i fa re, un minutet ha estat a punt d'empatar l'equip austríac amb un corna en què ha sortit a buscar bolets Vignoli, i després de la sortida en fals, Kalatzi, que ha pogut rematar de cap, afortunadament pels grecs, un metre per damunt del travesser de la porteria de l'Aeca. 10 minuts i en principi això... 10 minuts, no, 10 segons, i això s'haurà acabat. AEK 1, LASK 0.
0: Ara també, si no hi ha gols, els hi demano un últim comentari. L'Albert Blaia i en Carlos Martínez, que han estat comentant el partit de Bèlgica. I al torn de les 9, debuten el Madrid, el Betis, el Villarreal i el Manchester City. Bon menú, i serem fins a les 11, que agafarà el relleu l'Aleix Parisé, el tu diràs, i la millor prèvia del Barça Feyenoord fins a la 1 de la matinada, perquè les nits de Champions, totes, des de la primera fins a l'última, són nits de RAC1.

0: I al torn de les 9, com dic, debuten Madrid, el Madrid ho fa, recordo, contra l'Inter de Milà, el Bernabéu, partit que viurem amb en Damià López, en Dani Solsona i en David Broc. Bona nit als tres.
1: Bona nit.
0: Borussia Dortmund Villarreal amb la Clara Rodergues, que ha tornat fa poca estona de la roda de premsa del Feyenoord al Camp Nou, de seguida la saludem, i l'Illa Betis i Porto Manchester City amb en Quim Salvador, que fa doblet. I tot plegat ho comentarà, i em fa molta il·lusió que sigui aquí en aquest estudi, a la meva dreta, després que aquest estiu hagués de deixar el Multichampions a Movistar, per un bon motiu, en Jaume Naveira. Naveira, bona nit.
2: Què tal, Molló? Bona nit.
0: Com està triomfant,
3: ens podem però? Posar, ens podem posar de peu?
0: Com està triomfant Naveira,
3: sí, sí.
0: A la zona, eh?
3: Però això ja es va veure al Mundial, que hi havia... Ja, que això aniria més, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Ens estem passant bé. Ens estem passant bé. I ara fins i tot fent partits a estadis, que això ja és el segon nivell.
3: Sí, sí.
2: Ja, jo ja aprofito per ficar la falca. No vull fer-li competència a l'Edu, però aquest fin de un altre cop a Pamplona, eh? O sigui, un espanyol.
0: Ah, mira!
2: O sigui que amb ganes, amb ganes.
3: Sí, camins paral·lels, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: Tens malament.
0: Si no, si torna a no fer un bon partit i les coses no van bé,
3: hauríem
0: de fer alguna cosa, eh? Sí. Solsona.
3: I tant.
0: Què, la resta, què? Ganes de Champions?
3: Moltes,
0: com esteu?
3: Moltes ganes, sí? De Champions. Sí,
0: tot
3: sí.
0: Bé?
3: Tot de puta mare, no? Perdó, però... Sí, no?
2: Com Gabriel Jesús.
3: Solsona, sí o no? Estàs bé o no?
4: Va, sí. Va, estic perfecte.
3: Val, val. No,
0: val. Quants anys portaves fent el multinaveira? Ho tens controlat?
2: De Champions portava des de la 16-17.
3: Uau, unidor, eh? Sí.
2: I el d'Europa League, doncs, des de 700 de final, de la 15-16.
0: I se fa estrany, no ser-hi?
2: Doncs una mica sí, però bé, però al final el temps que ha passat a l'estiu doncs ja m'ha permet assumir-ho, o sigui que... Vaja,
3: es fa més estrany per l'espectador.
0: Segurament, segurament.
3: És a dir, jo crec que els espectadors ho notaran.
0: Però tot això que hem guanyat...
3: Sí, no, evidentment, evidentment.
2: I tenim un bon amic com l'Albert Fernández, també amic de la casa, sí, que és encarregat, sí. O sigui que li assitgem tota la sort del món perquè li vagi molt bé.
5: I a sobre el Jaume va tenir temps aquest estiu per fer la simulació del Mundial de 64 seleccions, que va fer... Va ser el primer que ho va fer, amb la qual cosa a mi se'm va guanyar per sempre. Sí, a més, ficant Burkina Faso...
3: Falca Mundial als 10 minuts, Dami?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, però és que no havia ni acabat el Mundial d'Estats Units que de Mèxic, que el Jaume ja pensava, ja feia sí, la projecció de, sí, del Mundial 2030 amb 64 seleccions.
3: És aquest, és un malalt.
5: Sí, que increïble.
2: Sí, sí. Jo crec que està tan ficat amb el Mundial, crec que em va fer tenir un hype allà. Increïble.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Deixa'm tancar els partits de 3/4 de 7 que s'han acabat a Bèlgica, Albert.
6: Ha guanyat l'Aston Villa, ha tingut una darrera arribada barra oportunitat, Tresoldi, la centrada i la rematada amb el cap molt centrada, ha blocat Suzuki, ho celebren els jugadors de l'Aston Villa, Bruges 2, Aston Villa 3, l'Aston Villa és el primer líder d'aquesta Champions 26-27.
0: Sí, perquè ha fet més gols que l'AEK d'Atenes, que és l'altre equip que ha guanyat a Atenes, Quim.
7: Sí, per un sol gol, un autèntic golaç, el que ha fet de falta directa Razvan Marin al minut 21 de partit. L'ha enviat a l'escaire, però traient les teranyines aquesta vegada no és un tòpic, eh? Ha entrat ben bé, gairebé la pilota fregant el pal i el travesser de la porteria del LASK, que s'ha estrenat en aquest retorn a la màxima competició continental 60 anys després amb derrota per la mínima. AEK, un gol de Marin, LASK, 0.
0: T'esperem aquí a l'estudi 1, Quim. Albert, fins ara.
6: Fins ara.
0: I deixa'm rematar-ho amb en Carlos. Quin últim comentari fas d'aquest Bruges 2 Aston Villa 3?
8: Home, jo crec que quan a la Champions fas les concessions que ha fet el Bruges avui, doncs és difícil poder puntuar, i més davant un equip com l'Aston Villa, que si bé no ha estat bé la segona part, crec que és just guanyador del partit.
0: Blaia, com ho remates?
9: Sí, molt d'acord. Crec que l'Aston Villa potser no ha estigut a nivell competitiu a la segona part, a l'alçada que esperava, però ha controlat el partit molt per sobre, i el Bruges és una miqueta el reflex de la temporada anterior. Un equip molt divertit, ofensiu, amb talent, però molt tou en defensa, i que ho tindrà complicat davant aquests rivals per puntuar.
0: Albert, Carlos, moltes gràcies. Fins la propera.
8: Gràcies, bona nit.
9: A vosaltres, bona nit.
0: Que vagi bé. Dami, continua viva la fantasia amb Mourinho d'entrenador que el Madrid pateixi per acabar entre els 24 primers? Aquella fantasia que a vegades has verbalitzat en algun inici de Champions.
3: Això és ciència-ficció.
5: Bueno, això era sobretot quan era un grup de 4, que era un grup de 4 que deies dels 4 que pateixi per entrar i acabi tercer i vagi a Europa League. Clar, ara que quedi del 25 cap enrere és molt difícil. Ara la fantasia sempre era que jugui el play-off, que recorda que els dos anys l'ha jugat dues vegades.
0: De moment ho hem aconseguit,
5: o sigui,
0: això.
5: Els dos anys l'hem enviat a play-off, sí, que, sí, no, sí, que no està malament que el Madrid, després d'haver guanyat la Copa Europa, l'any 2024 no hagi estat top 8 mai. El Barça ho ha estat sempre.
0: Sempre.
5: Per exemple, hi haurem de...
0: I l'Atlético un any, dels sí. dos.
5: Sí, totalment. No, sí, sí. I jo crec que haurem d'assumir que algun any, segurament, probablement aquest any no, no, perquè pinta bé la cosa, però amb aquest format hi ha sempre 12 o 13 equips que tu pots pensar que en un moment donat poden guanyar la Champions, la poden... Per exemple, l'Atlético de Madrid, tu pots pensar que la pot arribar a guanyar en un bon any, i segurament no serà ni top 8. Vull dir que algun any el Barça potser no serà top 8, perquè això, això és el que et porta aquest format de Champions. Dit això, la fantasia... Jo crec que ara continua sent que el Madrid avui, per exemple, tingui una ensopegada, que la pugui tenir a Roma, no?
0: En aquests, sí, en aquests partits.
5: En aquests partits, després la té al camp d'Arsenal, però com que els partits més difícils a priori venen ara, doncs que tingui un mal inici i a partir d'aquí doncs poder jugar, no? Poder jugar amb què? Un empat avui contra l'Inter, un empat contra Roma, dos punts, o per què no, una derrota en els dos partits, i a partir d'això sí que podríem començar a tenir la fantasia que quedés fora de tot. Però llavors ja necessitaríem que el Leipzig anés al Bernabéu,
0: sí, no,
5: i ja fes una estrossa allà.
3: Però estic veient a un Damià molt pel·liculero, eh? O sigui,
5: bueno, d'això es tracta.
3: Sí? No, sí.
5: No, però anant partit a partit avui, per què no? No.
0: Sí, no,
5: per què no?
0: Sí? Home, avui és, bueno, vaja, és rival
3: dia,
0: del, és rival del grup 1, vull sí, dir, sí, si aquest sí. dia no tenim esperances, malament.
3: Avui el dia de l'Arsenal, no serien els dies.
0: Sí,
5: que veieu el Betis,
0: són els rivals més forts. Ah. Bé, algú ha posat la Roma al top 8, a la porra, per tant, la Roma de Gasperini pot ser un outsider.
5: Sí. Ala, qui l'ha posat?
0: No ho sé, no tinc el paper davant.
3: No, però el Sorsona posat... estava mirant ja, eh?
4: No, jo l'havia posat, sí, la Roma, i n'havia posat 14.
0: Aquest any...
4: Per no fallar. No, n'havia posat 9. I em diu, i l'últim era a la Roma, i em diu, traiem la Roma? Dic, sí, treu la Roma.
0: M'han passat dues coses que no m'havien passat mai. Una és aquesta, que en a l'hora d'apostar pels 8 primers classificats m'han enviat 9 equips.
3: Bé,
0: que bé,
3: va, passar,
0: bé,
3: diguéssim que hi ha gent que...
0: Però està ben provada per part de Solsona, sí, perquè si no me n'arribo a donar, té més opcions de sumar punts. I l'altra, i aquí ja no diré el nom, si la persona, perquè no està present, si la persona que ha efectuat aquest error, diguéssim, no em dona permís, que és que vaig rebre un pronòstic amb el Chelsea que van entre els 8 primers, quan el Chelsea no juga a competició europea aquesta temporada.
3: Es pot manifestar?
2: No, la Champions. Cap competició europea.
3: Es manifesti, sisplau. Volem saber qui és.
0: S'haurà de manifestar a la persona
2: igual,
0: en qüestió.
2: Igual va fer còpia i enganxa del pronòstic de l'any passat.
3: Sí.
2: I
3: se li va acabar tot igual.
2: Sí, jo crec que és l'única opció possible.
0: És probable. Solsona, tercer títol seguit pel PSG, què? Complicat, no? 3 anys? Només ho ha fet una vegada al Madrid, això.
4: Està complicat, i a més aquest any no ha començat bé, tampoc. A la Lliga Francesa, em sembla que té 2 punts. Mm. Vull dir que, home, ja seria tremendo que guanyés 3 cops seguits, no? Jo no ho crec, però que sí que estarà en aquests 4 equips de finals, eh?
0: Sí, sí. Vaja, els que posem tots així d'entrada, no? PSG, Bayern, Barça i Arsenal. I el Madrid sempre és aquella cinquena... Sí. No? Allò, l'opció misteriosa.
3: Jo el Madrid sempre el poso.
0: Que mai saps per què, però
3: sí, s'hi ha d'apuntar, no? Jo sempre el poso, encara que sigui pels fantasmes, eh? És a dir, el tinc allà.
0: En fi, ho anirem descobrint pas a pas. Tenim activat el hashtag RAC1 per dir-hi la vostra, /lliure, i a punt també l'opció per sincronitzar el nostre àudio amb la imatge del vostre dispositiu, sigui quin sigui. Trieu el partit que trieu, entreu a l'app i al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i ajusteu l'àudio amb la imatge.
1: Segueix tota la Champions amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC1.
0: 3:15, comencem la nostra ruta europea d'avui a Madrid, al Bernabéu, a Chamartín, on el Madrid continua sense deixar entrar en Damià ni cap periodista de recurs i està Champions. Ho diem perquè és així, vull dir...
3: Però això, al fons, és un honor, no?
0: No ho sé.
3: Damià, això ha de donar com que ets, no? Quan vas, sempre... fora, a mi no em deixen entrar al Bernabéu. Sí, bueno. No, ho dius i queda bé. O sigui...
0: Sempre és millor explicar el partit des de l'estadi, com deien
5: no,
0: de
5: Neira, però... Home, des de l'estadi que des de l'estudi, però... Sí, home, no, jo sempre penso que perquè no et deixin entrar a un estadi, sí, has d'haver faltat al respecte o insultat algú o haver donat motius objectius.
3: Que no és el cas.
5: I jo crec que els nostres motius són completament subjectius. Sí, eh? Perquè nosaltres el que fem és anar a favor del rival del Madrid sempre i des del respecte. I aquí el que passa és que no ens deixen entrar donant sempre la mateixa excusa, és que no hi ha espai. I espai n'hi ha de sobre, perquè jo, quan no he anat a l'estadi, a mi, companys que estan a l'estadi, m'envien fotos...
3: De cabines buides.
5: De cabines buides i de pupitres buits.
3: Sí.
5: Per tant, és un veto encobert. No és un veto perquè ens estan dient no podeu entrar. És un veto encobert. Però insisteixo, no són motius objectius. Són motius absolutament subjectius. I fins aquí la història. A partir d'aquí, periodísticament, algú pot entendre que és normal que no ens deixin entrar perquè els celebrem els gols a la cara, però, sincerament, i ho dic des de la honestedat, i jo crec que avui és el dia 1 i ja no ens estendrem més durant la temporada, jo crec que és molt, molt, molt complicat que ens trobin faltes de respecte o insults o simplement celebrem els gols
3: alegria,
5: del
3: Real alegria,
5: i som del Barça i
0: ja està. I l'altre dia que el Madrid va mereixer guanyar i va jugar bé, ho vam dir. Sí. Ho vam dir, després del Betis 1 a Madrid 0. Vull dir que
3: Costa, però es diu.
0: Expliquem les coses com són. En fi, que això, aquí al Bernabéu, el Madrid rep l'Inter de Milà de Cristian Kivu. La temporada passada els blancs van caure a quarts amb el Bayern. L'Inter ho va fer els setzens contra el Bodo Glimt. El Madrid, recordo, des que hi ha fase de grups o fase lliga, mai ha quedat eliminat. Quin 11 presenta Mourinho?
5: Doncs jo crec que abans de dir l'11 hem de recordar les absències, perquè Mourinho té baixes molt importants al mig del camp per sanció arrossegant de la temporada passada. No hi són Camavinga, Bernardo Silva ni Guler. A més, Lunin arrossega febre i també que són Militao, Mendy, Rodrigo ni Asensio. Però davant les baixes de Camavinga, Bernardo Silva i Guler, s'inventa un mig del camp amb Valverde i Alexander Arnold. Doble pivot al mig del camp, Valverde i Arnold. Per tant, el 11 el formen Courtois, porteria, defensa Dumfries, Konaté, Hausen, Cucurella, Alexander Arnold, Valverde, doble pivot, tres mitges puntes, Brahim, Bellingham, Vinícius, davanter centre, Mbappé.
0: 11 comentable, crida sobretot l'atenció aquest tren al mig del camp. L'11 de l'Inter, l'11 de Kivu.
5: L'11 de l'Inter, amb Josep Martínez, porteria, tres centrals, Pavard, Bissek, Bastoni, banda dreta, Diouf, banda esquerra, Carlos Augusto, pel mig, Çalhanoğlu, Varela i Curtis Jones, i a la punta d'atac, Marcus Thuram i Lautaro Martínez.
0: Qui xiula? Tenim un facturador habitual al Bernabéu?
5: Sí, Michael Oliver. Home, Michael Oliver, un clàssic, l'anglès, amb l'escocès, Andrew Dallas, al bar.
3: El gestor de Michael Oliver té feina garantida.
5: Sí.
0: Bé, i la persona que, vaja, si és que té algú que es cuida d'allò de l'estètica, perquè sembla que cada any sigui més jove, és com Benjamin Button. Sí. Michael Oliver, una mica, és el Benjamin Button.
3: Un bon equip de metges,
0: ho es cuida molt bé, vaja. Sí. Sort que té ell. Protagonistes situats, moment per l'anàlisi. A veure, Solsona, aquest doble pivot Valverde tren Alexander Arnold, què et suggereix?
4: Clar, havia d'escollir algú. Sí. Que tampoc té, l'únic que li quedava ara ho estava mirant és Pitarch.
0: Sí, o Cestero, o endarrerí Bellingham, no?
4: Ja, però dels que més ha participat és Pitarch. Per tant, potser de tots els que té Mourinho, que veu els entrenaments i veu la capacitat de cada jugador, doncs el que creu que està més capacitat per jugar en aquesta zona del mig del camp, doncs és Trent. Veurem de quina manera. Jo crec que jugarà bastant a prop de Valverde. Té bon desplaçament, això sí que ho té. Té bon toc de pilota, té bon cacau, igual que Valverde, des de mitja distància. Repartirà joc o no? Serà el jugador que pot organitzar una mica aquesta zona al mig del camp? Ho anirem veient, però en principi està forçat a posar a Trent.
0: I després del partit de l'altre dia, Broc, Vinícius novament en el centre del debat, el seu rendiment. Recordo que l'any passat a la primera jornada va ser suplent contra l'Olympique de Marsella, després les coses van acabar com van acabar, amb aquell gest de Vinícius contra Xavi Alonso en el Clàssic, que va ser l'inici del final del tècnic basc, però vaja, Vinícius ara mateix és l'assenyalat, no?
3: Sí, però el tens renovadíssim per molts anys i te l'has de menjar bé ara amb patates. Sí, que discutir-lo ara, després d'haver-lo renovat, quan portem quatre jornades, potser no és la decisió més adient o més lògica o intel·ligent. Després hi ha un altre factor, que és el tema de Mbappé, de la roda de premsa d'ahir, reivindicant-se aquí com la gran estrella de l'equip i el que mereix la pilota d'or i una mica posant-se el protagonisme a ell i deixant de banda a companys com Vinícius, que veurem avui com responen a aquesta espècie de reivindicació que no calia per part de Mbappé i a veure com a Vinícius gestiona això, perquè evidentment ella es va postular com l'estrella del Madrid i com qui ha de liderar l'equip. Veurem.
0: Confies en l'Inter, Broc?
3: Gens.
0: Gens, eh?
3: Gens. No, no per res, però no perquè Madrid em sembli que sigui molt superior, però...
0: Gens. Què t'agrada d'aquest Inter, Solsona? Amb quins jugadors ens hem de fixar? Lautaro i qui més?
4: No, l'altre dia que vaig estar veient l'Inter-Nàpols ja expressament per veure si havia canviat alguna cosa a l'Inter, i el pla de partit sempre és el mateix, amb tres sempre. Centrals, Fanys, amb dos carrilers, al mig del camp. Avui ha fet 5 canvis, un forçat de Di Marco, però sí. L'altre dia a mi em va agradar molt Zielinski, que era el que anava a buscar entre els centrals, entre els tres centrals. Un era Akanji, que a mi em sembla... avui no juga, bastant fluixet, i Zielinski era l'home que iniciava, no era Varela juga una mica més d'interior, avui ja juga Çalhanoğlu, i l'altre dia jugava Espósito, i avui juga Thuram. Bueno, doncs Thuram fa la feina aquella d'home potent, d'home fort, d'home que va de cap, va bé, i Lautaro sempre està allà, que no intervé molt amb el joc, però sí que aquestes pilotes que estan a dins de l'àrea ell les sap veure bé, sí, sí. I va marcar els dos.
3: Li dones opcions, tu, a l'Inter, sí?
4: No. Jo veient el partit l'altre dia, que no té res a veure, perquè és contra el Nàpols, avui és Champions, jugues contra el Madrid, potser jugaran més endarrerits, contra el Nàpols van anar, perquè anaven, el marcador no era favorable, van tenir que anar a atacar i atacar, van obrir molt, jo no crec que avui juguin tan oberts. Anem a veure què és capaç el Madrid, perquè escolta, Brahim jugarà per la dreta, jo crec que els dos pivots jugaran centrats, jo crec que Trent jugarà centrat i per una banda doncs Vinícius baixarà una mica i l'altra Brahim.
0: Naveira, vols afegir alguna cosa del Madrid-Inter?
2: Doncs que ja en Diomandé un altre cop no és titular i ha pagat al Madrid 130 milions d'euros i tot i això, doncs Mourinho no ha posat de titular en cap partit, sí. A mi això em sembla cridaner, la veritat, tot i que entenc que per ell és un jugador jove que vol donar-li una entrada, entre cometes, orgànica a l'equip, no ficar-lo amb calçador dient és que hem pagat molta pasta i l'hem de posar. Però vaja, a mi em crida l'atenció. I després, doncs, que l'Inter va fer fitxatges de tres jugadors Premier per guanyar ritme de cara a les competicions europees i avui només un és titular, que és Curtis Jones, que jo crec que és un futbolista que sí, aquest ritme, aquesta anada i tornada te la pot donar, però crec que no és tan dotat amb la pilota, no? I a més, doncs, l'Inter, sempre els carrils són una gran font d'amenaça, però avui amb Diouf i amb Carlos Augusto crec que inquieta menys, no?
0: Home,
2: en aquest sentit.
0: És que què seria un partit de la Champions del Madrid sense una baixa destacada al rival? Sempre. Ha tocat a Di Marco la loteria
3: amb
0: aquesta
3: vegada. Sempre,
0: sempre,
3: no?
0: Sempre ja és un fet. 6:56. Segona aturada de la nit a Alemanya. El Signal i Iduna Park, el Borussia Dortmund de Nico Kovac rep el Villarreal d'Íñigo Pérez, tècnic que avui s'estrena a la Champions. La temporada passada el Dortmund va caure 7-0 contra l'Atalanta i el Villarreal va quedar fora de la fase Lliga. Va sumar només un punt. Serà fàcil millorar-ho, tot i que té un calendari molt complicat. L'11 d'Íñigo Pérez, l'11 del Villarreal. Clara Rodergas, bona nit.
10: Bona nit. Amb 7 canvis respecte a la derrota contra el Depor. El més destacat comença la porteria. Sí. No juga Luis Junior, avui Gulaxi és el porter titular. Després de les males actuacions del porter titular habitual del Villarreal, per tant, Gulaxi sota pals, Mourinho lateral dret, Pau Navarro, Renato i Veiga, parella de centrals, Sergi Cardona lateral esquerra, amb Bucanan per la dreta, Comesaña per l'esquerra, Pep Gay i Saliba al doble pivot, i al davant, Olu Basseyi i Mika Utadze.
0: 11 del Dortmund.
10: Amb Kobel a la porteria, Gadú, Anton i Svensson en tres cans centrals, amb Ryerson a la dreta, Ballar a l'esquerra, Bergman i Savitzer al doble pivot, per davant, Caretzas, que després vull opinar del Naveira. I en metge, i en punta, Girassi.
0: Xiula algú conegut?
10: No, avui Simone Sozza, un italià...
0: Ah, aquest és nou?
3: Sí. No facturador?
10: Sí. I al bar, Daniele Ciffi.
0: Doncs mira, és una parella que ens hem d'anotar a veure quin recorregut té dins la facturació
3: UEFA. Això és cosa teva, Jaume, O sigui, apunta bé perquè...
0: Sozza, eh?
2: Sozza, sí.
0: Sí, segur que l'agut ja hagués tret alguna cosa estranya. Ara ni així d'entrada no me'n ve cap. Què crida l'atenció dels 11, Naveira?
2: Bé, evidentment, en el cas del Villarreal, doncs que el tema de Luis Junior ja era sagnant, sí. L'equip estava perdent molts punts perquè no... Bueno, és que hi ha una estadística que és increïble, o sigui, ha aturat només el 43% dels xuts en aquesta temporada que anaven a porteria, quan normalment els porters tenen al voltant d'un 70%. O sigui, jo crec que això parla del que estava perdent el Villarreal amb la presència de Luis Junior. Entra un porter veterà, com és Gulaxi, que estava al Leipzig en les últimes temporades. Després, a mi em sembla significatiu que Carlos Romero, que és un futbolista que... un cop tornat a la sessió amb l'Espanyol, doncs l'esperàvem tots sent un indiscutible al Villarreal. Jo crec que ell, pel que li demana Íñigo Pérez, no? Que de jugar molt per dins, de ser una mica un jugador de posicionament imprevisible per aprofitar un atac, crec que això li estava jugant en contra en defensa i que, per tant, aquí al Villarreal també li han trobat de vegades les pessigolles. I després, doncs, que juga Nathan Saliba, que és un futbolista que jo crec que per ritme el Villarreal el volia incorporar, sobretot de cara a la Champions, i que avui doncs tindrà aquesta primera titularitat important. No és la primera en total, perquè ja havia jugat contra el Depor, així que veurem si aquest any li va millor al Villarreal a Dortmund del que li va anar l'any passat, que va ser golejant en contra.
0: Un 4-0.
2: Sí, sí.
0: Tercera aturada de la nit a França, a l'estadi Pierre Marois, l'illa de Davide Ancelotti rep el Betis de Manuel Pellegrini. La temporada passada l'illa va caure als vuitens de l'Europa League, mentre que els bètics van arribar als quarts de la mateixa competició. El Betis no jugava a la Champions des del 2005, fa 21 anys. Aquest és l'11 de Pellegrini, Quim.
7: Álvaro Valles a la porteria, Bellerín, Bartra, Nathani Junior, Firpo a la defensa, línia de 3 al mig del camp, amb Bernal, Isco i Pablo Fornals, i a davant, Antoni a la dreta, Rodrigo Riquelme a l'esquerra i Irish Power Parrot com a referent ofensiu.
0: Nostre heroi del Betis 1, Madrid 0. Què hem de saber de l'11 del Lilla?
7: Doncs que juguem Mbappé. Nathan Mbappé, el germà, que és centrecampista. Et volia destacar Olivier Giroud, que amb 39 anys continua donant guerra a Europa, però el senyor David Ancelotti ha decidit que remqui a la banqueta el veterà davanter centre francès. El seu davanter centre titular és el japonès Ueda.
0: T'hi xiula algú conegut?
7: El xiula Georgi Kavakov, que és búlgar, assistit des de...
2: Porta molts anys, eh? Però no és dels més coneguts.
0: Però no és dels més coneguts.
7: Assistit des del bar per Bram Van Driessche, que és belga.
3: És que anava a dir...
0: Jo moltes nits d'Europa League i conferències.
3: Sí. Anava a dir que hi ha una nova fornada de facturadors, però no.
0: No. A veure, que diria que està sonant a Porto l'himne de la Champions, a veure. Quan estem a Movistar...

0: L'himne de la Champions abans del Porto Manchester City, que justament és l'últim partit que ens falta per repassar. A l'estadi del Dragao, al Porto de l'italià, Francesco Farioli rep el Manchester City d'Enzo Maresca. Arrencant l'etapa post-Guardiola la temporada passada, els portuguesos van arribar als quarts de l'Europa League i els citizens van caure vuitens contra el Madrid d'Arbeloa. El Porto no jugava a la Champions des de fa 4 anys. 11 del City, Quim.
1: Donnarumma sota els pals, Mateus Núñez, Rubén Díaz, Gueye i Guardiola a la defensa, Boaví i Enzo Fernández al doble pivot, per davant Semenyo a la dreta, Cherki com a mitja punta i Foden a l'esquerra, i el referent ofensiu, Erling Haaland.
0: Què hem de saber de l'11 del Porto?
1: Doncs de l'11 del Porto em crida l'atenció Gabriel Veiga, perquè el centrecampista gallec, que és titular, és el màxim golejador de l'equip en aquest inici de temporada. Ha marcat 3 gols en 6 partits amb el Porto, que és el líder de la primera Liga portuguesa, amb 5 victòries en 5 partits.
0: Xiula algú conegut?
1: I tant. Xiula Simon Marciniak.
2: Home!
1: Ha assistit des de la pantalla per Paul Van Bokker.
0: Ara! No falla, no
1: falla.
0: Sabia
1: que us agradaria.
0: No falla. Ara, ara. I tenim Figo al Bernabéu, a la gespa del Bernabéu. Mira, coincidint amb la seva aparició ahir a la secció de Dita Broc. Què està fent Figo, Dani, ho saps?
3: Sí, tenim Figo, que és una, bé, on deies, una llegenda dels dos equips, del Madrid i de l'Inter. Li estava donant un trofeu a Guler, crec, i ara li donarà, crec, la bota d'or de la temporada passada de Champions a Mbappé, diria. Aquí ho tenim.
0: Figo, eh?
4: Sí, fa cara de migdia de llarga avui, eh? D'haver-se llevat fa
5: una hora i mitja, no?
4: Una horeta i malament, a
3: més. Sí, avui dinar directives, Madrid-Inter, segur que ja estan en Florentino.
6: Mbappé o Figo?
4: No, però Figo és de migdiades molt llargues.
3: I aquí un trofeu que segur que a Mbappé li ha agradat rebre.
0: Home, i tant.
3: El de la bota d'or de la temporada passada a la Champions League.
0: Sí, quines rodes de premsa tan diferents, la d'ahir d'Mbappé i la d'avui de la Minya Mal. A veure, abans d'arrencar, demano un 2x1. Perspectives del Betis i del City abans d'arrencar aquesta Champions.
5: Bé, jo crec que pel Betis el gran objectiu és estar entre els 24 primers. Jo sóc una mica escèptic amb el Betis, la veritat, perquè crec que té qualitat, però em sembla que és un equip que a nivell defensiu a mi m'ha deixat sempre certs dubtes, la veritat. Crec que és un equip que intenta, no?, doncs sortir guanyant en el balanç atac-defensa, doncs sent molt més potent en atac que en defensa, i jo no sé si això a la Champions li pot condemnar una mica. I a més és un equip que està acostumat al fet de disputar partit europeu entre setmana i partit de Lliga al cap de setmana, però la Champions jo crec que té una exigència diferent, i no sé si aconseguirà estar al top 24. És veritat que té un calendari en comparació amb el Villarreal més fàcil, i en el cas del City, doncs a veure, crec que el City és un equip que està per fer, que està per construir. Crec que després de la marxa de Rodri, de canviar moltes coses al mig del camp, ha fitxat alguns dels futbolistes disponibles per aquesta zona del camp, doncs més cotitzats que hi ha al mercat. De fet, avui Boadi és titular per primer cop i ho farà al costat d'Enzo Fernández, que també acaba d'arribar.
0: Sí, sí.
5: I vaja, doncs crec que és un equip que amb el temps ha d'acabar funcionant i sent potent, o sigui que me l'imagino a les eliminatòries i potser doncs poden arribar de manera realista a uns quarts de final, però jo no sé si el veig més enllà d'això.
0: Anem molt tard, entre altres coses, perquè hi ha un homenatge a les víctimes del Nepal. Ara s'està fent el Bernabéu, Dani,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí, sí, és correcte. S'està fent aquest homenatge que s'ha fet a tots els estadis,
0: sí,
3: de la Champions, però a Madrid va una mica més tard.
0: Vaja, però són les 9 i 3 minuts i de moment l'únic partit que ha arrencat és el de França, Quim.
1: Sí, amb el Betis, que ja ha provocat un córner i fa el primer xut a porteria, Pablo Fornals fora. En tot cas, han començat intensos els de Manuel Pellegrini. Collant, de valent només començar el Lilla.
0: I a Dragao també roda la pilota.
1: Tot just fa 20 segons, hi ha un servei de banda pel Porto que està intentant sortir des de la seva defensa. Compte que la recupera el City, no. La torna a perdre el Porto. Atenció, el City atacant ara per la banda esquerra. Busca la centrada a l'àrea, la treu la defensa portuguesa. Primera aproximació perillosa per l'equip d'Enzo Maresca, el Manchester City.
0: També roda la pilota a Dortmund, Clara.
7: De fet, potser és el que hem estat més puntuals. Minut i mig, pràcticament, portem. I el Villarreal, que ha tret un córner. Ara una acció de Mourinho per la banda dreta. Serà servei de cantonada des d'aquest costat favorable a l'equip d'Iñigo Pérez, que no ha guanyat cap partit encara aquesta temporada. Recordem, 2 empats i 2 derrotes al Picarà Buchanan.
0: I és a punt de començar la Champions 2026-2027 pel Madrid. Al Bernabéu ho farà amb l'Inter posant la pilota en joc i amb un ple absolut a Chamartín, Dami.
3: Sí, acaba de començar el partit. Roda ja la pilota al Bernabéu, per tant s'estrena la Champions. Pel Madrid, també per l'Inter, primera possessió, primers segons. El Madrid encara no ha tocat la pilota perquè l'està remenant l'Inter, el conjunt de Cristian Chivu. De moment, pressió, un punt contemplativa. Ara hi salta Mbappé, jugant a l'esquerra, pilota per Carlos Augusto. De moment continua la pressió del Madrid, es desempallega l'Inter, insisteixo, primers 30 segons de partit, el Madrid encara no ha tocat la pilota.
0: Abans t'ha quedat alguna cosa per dir, Solsona, del Madrid-Inter? Si la recordes, és el moment.
2: Sí, sí,
4: ara o mai.
2: La recordo. No, d'aquest jugador de l'Inter, Diouf,
0: sí,
2: ex del Lens i va començar a Rennes. Escolta, és esquerrà, juga a cama canviada i té coses, eh? Va,
0: és el relleu de Dumfries, no?
5: Sí, sí.
0: El carril dret.
2: Juga al carril dret, però és un punt, eh? És més atacant que defensiu.
3: Per tant, el primer minut i el Madrid encara no ha tocat la pilota.
0: Rondo.
3: No, Rondo gegant de l'Inter, sí, al Bernabéu. Sí. Minut 10 segons, l'Inter remenant la pilota i el Madrid a veure-les venir.
4: Virtualment eliminats, eh?
3: Virtualment eliminats el Madrid. Home, si no té la pilota, serà impossible que faci un gol
4: a aquesta lliga de campions. Estan fora.
3: No, és que continuen sense...
0: Fora conyes, aquesta jugada que van gol...
3: Aquesta jugada que havia en gol serà el gol de la història de la Champions. Pujant la pilota Bastoni. 1 minut 30 segons. Continua remenant la l'Inter. Curtis Jones. Encara Alexander-Arnold. Ja ho dèiem, el Madrid sense mig al camp. Complicat. Pilota per Çalhanoğlu. A l'esquerra. Rebent l'Inter. Atenció. Defensant Cucurella. La centrada, Çalhanoğlu. I ara sí que la treu Cucurella. Ja Cucurella. Ha trigat 1 minut i 48 segons a tocar la pilota Cucurella i ha estat... Això, un rebuig del Madrid des del darrere.
0: Però ha arribat a tocar la pilota dins l'àrea. O sigui, sí, que ha estat realment una jugada llarga i amb progressió dels interistes. Mourinho ens ensenya la càmera.
4: Però bona pinta, eh? Aquest inici, bona pinta. Sí, ara m'estic engrescant.
0: Sí, ja, bé. Aquests ciclotímics de...
4: Sí, no, jo sóc així.
0: Ens encanta. Mira.
3: Compte aquesta pèrdua a Bissek, recupera el Madrid a l'interior de l'àrea, corregeix el propi Bissek, un punt desordenat en la sortida a l'alemany. Que la deixa ja perquè surti Çalhanoğlu.
0: Gairebé ens ho pega amb la pilota.
3: Sí. Puja la pilota Lautaro, que ha vingut a l'ajuda...
0: Bé.
3: Aquest és Diouf. Diouf a cama canviada. Va. Continua el francès. Aprofitava el rebot després de l'ajuda a Valverde. Moltes anades i vingudes en aquest inici de partit. Un punt de descontrol. Varela. Bona. Podia haver caigut en fora de joc. Lautaro. La centrada. Diouf arriba. Durant. I Courtois envia corna.
0: Durant
3: des del darrere. Courtois a corna. En posició correcta. A boca de gol. Courtois literalment acaba de salvar el seu equip. Efectivament, Dumfries trenca el fora de joc, rep en posició correcta Lautaro i Thuram afusella Courtois i aquest envia corna, la primera de l'Inter, als 2 minuts de partit.
4: A veure, el manual és no fallar la primera que tens.
3: O sigui, hòstia, però el ninot, eh?
4: El llibre d'estil del Bernabéu és aquest.
2: Que vagi escalfant Pitarquia, eh?
3: No és, no és molt normal aquest inici. El Madrid jugant només amb Valverde de mig campista. Recordem, sense Camavinga, sense Tchouaméni, sense Arda Güler, sense Bernardo Silva, ballat per l'Inter. La centrada, no hi va, Courtois s'ha quedat i la pilota que es passeja a l'interior de l'àrea petita. Això és una fantasia, però és possible que avui l'Inter li fotli un bany al Madrid? Pot ser que això pugui passar avui? 3 minuts i el Madrid ballat al Bernabéu.
0: Courtois, per cert, partit 100 a la Champions.
3: Com Çalhanoğlu, xuta Çalhanoğlu fora.
4: Un absolut bany. O sigui,
2: com vols que et deixin...
3: Bany Nerazzurro.
2: Com vols que et deixin entrar al Bernabéu?
3: Ja, però
4: no insultem. No.
3: Però això és un insult?
4: No m'he insultat en cap moment.
3: Tu digue'm, aquests 4 primers minuts de partit, què són?
2: Has estat espectacular.
3: És un bany. És un... Bueno, jo crec que és un repàs de l'Inter.
0: Sí. Realment, és un inici
3: total
0: estrany, el Bernabéu. El Madrid acostuma a sortir fort, pressionant els rivals.
4: Totalment inesperat.
3: Ara el Madrid marcarà, però almenys aquests 4 minuts no ens els treu ningú.
0: El més normal, després del rondo dels 2 minuts, és la primera que toca el Madrid, gol. Vull dir, el més normal és això.
4: Sí, però aquests minuts ja em donen per alguna crítica, saps? Jo ja m'agafo això.
3: Mala puesta en escena.
4: Sí, exacte.
0: I la primera aturada de Courtois, com deia, partit 100 a la Champions. És el 56è futbolista que arriba als 100 partits de la Lliga de Campions, per tant té cert mèrit. Com ha començat el partit del Villarreal a Dortmund, Clara?
7: La primera aproximació ha estat de la Villarreal en el córner aquell que us deia, un remat de cap de Pau Navarro que ha sortit una mica desviat, però després d'això sí que el Dortmund ha començat a tenir més pilota, o intentava la Villarreal per la banda esquerra. He vist ja dues senyores a la graderia, minut 6 i mig, ja resant, pràcticament. T'ho juro, amb les mans així com a prop de la cara, així juntetes, ja... Sí,
4: sí. No, però em sembla bé, perquè esperar, no? Tu ja minut 6 ja t'hi poses i...
0: Home, si, ara, si estan així dormint, no, Bernabéu, que els estan fotent un bany, com deuen estar? Digues, Jaume.
5: No, està maco el partit, el Dortmund-Villarreal, perquè té molt de ritme. Jo crec que els dos equips, doncs, crec que els està faltant una mica de controlar les distàncies entre línies, sobretot quan van a pressionar a dalt, i crec que tots dos també estan sabent sortir, no?, de la pressió que els hi proposa el rival, i per ara, doncs, el partit, sense tenir moltes ocasions per ara, sí que té ritme. És veritat que el Villarreal n'ha tingut una amb una centrada des de l'esquerra, que ara la centrada no ha estat gaire bona de Sergi Cardona, però que Pepe estava sol dins l'àrea.
7: Sí, estava fora de joc, de fet,
5: per avançar. Perdó, el Guaselli era el jugador que estava dins de l'àrea i no l'ha pogut rematar, però era una acció que l'havia trenat bé el Villarreal.
0: Empat a 0 a Dortmund, córner pel Madrid al Bernabéu.
3: Ha picat una falta molt centrada d'Alexander Arnold, una cama interista. La va vist ser canviant la pilota a corna, que picarà també tren Alexander Arnold des del costat esquerre. Primer corna favorable al Madrid. Preparats per la rematada, Mbappé, Konaté, Hausen, també Dumfries, compta, intentava saltar Bellingham, cau la pilota centrada a la frontal d'àrea per Brahim. Primera intervenció d'Brahim. La deixa a la dreta per Mbappé, que la trepitja, finta les entrades, desdobla Brahim, li cau la pilota a la cama dolenta, se l'acomoda per l'esquerra, la pilota que l'acaba rebutjant com pot Bastoni, aviam Varela, pilota dividida al mig del camp, la toca Mbappé a l'esquerra per Vinícius i a començar a construir 6 minuts i mig, molt bé Lautaro, impedint que pugui progressar un poc inspirat Vinícius en aquest inici de temporada.
0: A França, com ha començat el Lilla, 0, Betis 0, minut 8.
1: Doncs amb el Betis millor, a part d'aquell xut que us comentava, només començava Pablo Fornals, que ha sortit molt desviat. Bona oportunitat amb xut que ha sortit molt més a prop del pal de Rodrigo Riquelme, després d'una bona combinació amb Isco. Per tant, bona posada en escena del Betis en aquest retorn a la Champions, com a mínim en aquests primers minuts de partit.
0: Aquest Parro Naveira, creus que hi pot confiar gaire a l'afició bètica?
5: Bé, crec que és un futbolista que al final eleva el nivell de la davantera respecte al que tenia abans el Betis, on jo crec que el salt entre el Cucho i Bacambu era important, sí. I jo crec que Parrot, doncs, és un futbolista que pot rivalitzar molt més per la titularitat amb el colombià, i al final és un nou diferent, no?, en el sentit que és més rematador, que té més presència a l'àrea, que per tant, doncs, jo crec que mai et sobra, no?, un jugador així a la plantilla, i a més, tenint en compte que el Betis ha fet una inversió important pel que solen gastar en traspassos, no? 16 milions han pagat per aquest futbolista que l'any passat va fer molts gols a l'AZ Alkmaar.
0: Déu-n'hi-do. Lilla 0, Betis 0. Ataca l'Inter al Bernabéu.
3: Atacada per banda esquerra, Thuram s'estabilitza en camp contrari. L'Inter jugant Curtis Jones a l'esquerra per Bastoni, trepitja la pilota Bastoni defensant en bloc molt baix al Madrid, molts problemes per tenir la possessió, per controlar la pilota, per remenar-la amb criteri i amb continuïtat al conjunt madridista. Varela en curt, Lautaro amb Varela una altra vegada, jugant de cara a porteria, fins i tot podria tenir l'opció de xutar. S'està enfonsant molt al Madrid, sí. Jugant molt a prop de Courtois, la trepitja Varela, pensa el geni transalpí, Varela amb molta mobilitat, l'eixa per Turà amb aquest per Çalhanoğlu, i a la dreta, controlant totalment l'equip Nerazzurro, que li està guanyant moltíssim la pressió, però compte que hi ha una imprecisió ara, a punt de sortir al Madrid. El contraatac, res, no li dura gens ni gota ni mica la possessió. No sé què aplaudeix Mourinho, certament. Tornarà a començar l'Inter.
0: És que només ara que el Madrid ha fet un petit pas endavant, ja l'Inter ha perdut la pilota i li han tremolat les cames, però és que estaven aturats, Solsona.
4: És que ja s'ha dit la pilota, l'Inter.
2: La veritat és que si l'Inter no té ganes de guanyar el partit, comença a tocar la pilota, sí, i el Madrid no la recupera. Ara, amb aquesta passada dolenta, no sé si era de Hausen o de qui era, a Mbappé, si fa la passada bona ja se'n va Mbappé sol.
3: Sí. Aquí, Dani, la qüestió és que l'Inter ha de ser molt, molt, molt, molt precís. Una errada el mata, no?
2: Sí, i sobretot els tres centrals, que no se'n vagi un, els tres que es quedin, així ocupen la... posicionalment bé el terreny de joc, perquè en el moment que se'n vagi un, perquè estan atacant i això, aquests dos centrals no estan ocupant bé el terreny de joc. Per tant, aquí Mbappé o Vinícius, que no, com has dit abans, no ha començat bé el campionat, no, ja no sembla que estigui tan ràpid com altres temporades, encara que això acaba de començar.
4: Jo aposto que Visek farà alguna, eh?
3: Ja, pot ser.
0: La típica pèrdua que
4: sí,
0: suposa
4: no,
0: un gol de Madrid.
4: Ara mateix no? Posaria la meva casa, directament a...
0: Gol!
1: us comentava fa un minutet que havia començat millor el Betis, doncs patapam. Primer atac dels francesos, centrada al segon pal, rematada de cap de Ueda i barraca. Minut 12 de partit, Lilla 1, Betis 0.
0: Comença perdent el Betis, Naveira.
5: Sí, comença perdent i estic d'acord amb el Quim, que al final el Betis estava millor. Crec que, sobretot el fet de connectar molt amb Isco li estava donant al Betis possibilitats d'avançar i de jugar amb criteri i trobar molt, en tres quarts de camp, doncs Rodrigo Riquelme, que estava molt actiu en aquest inici de partit. Però és una acció on ho fa molt bé el Lille, doncs amb l'acció per la dreta de Thiago Santos i fan Mbappé, que a mi és un jugador que m'està agradant molt en aquest començament de temporada. Fa una retallada molt bona, però sí, crec que es clava massa. Crec que aquí comet una errada Facundo Bernal, perquè va molt de cop a intentar robar la pilota i Ueda, doncs, que és un absolut rematador, arriba al segon pal i fa l'1-0.
0: Compte l'Inter.
3: A punt de marcar l'Inter. Bon. A punt de marcar l'Inter. Centra, cama canviada. Diouf, se'n va bé de Cucurella, posa la centrada i Hausen. Sí, sí. Hausen envia la pilota a corna, però aquesta pilota podia ben bé haver entrat perfectament. És que l'arriba a tocar, crec, Curtis Jones, que despista Hausen, i aquest la treu, envia la pilota a corna, però per molt poc no acaba entrant. Està agobiant molt l'Inter, està collant l'equip interista. Compte, la centrada és a la dreta de Çalhanoğlu, li cau a Vinícius, desaparegut el brasiler, intenta avançar metres perquè ha rebut molt lluny de porteria contrària. Cau Bellingham, molt tou, recupera Carlos Augusto, molt a prop de porteria contrària, la trepitja Carlos Augusto, molt bé, jugant entre línies per Varela, Varela cap a Bastoni, li cau a Varela una altra vegada, la treu Hausen des de la corona de l'àrea petita. Torna a carregar l'Inter, és un bany, 11 minuts i mig. Un altre cop la centrada, aquest cop cap a Marcus Thuram, cau a terra, Konaté, falta en atac de l'Inter.
0: Deixi-ho en falta a Thuram, jo crec que sí que l'estava agafant. Estic molt sorprès amb l'inici
4: del Madrid. Molt. Totalment inesperat.
0: Vull dir, sembla...
4: I molt bé Diouf, Solsona?
2: No,
4: sí, tenia raó.
0: Està atacant molt més per la dreta que per l'esquerra.
2: Hi ha pausa d'hidratació? No? L'està demanant Mourinho.
0: No ho crec, perquè amb el sostre no hi ha ni fred ni calor, no? El Bernabéu, vull dir...
4: Temperatura confort.
0: Temperatura uniforme, al Bernabéu.
3: Ara torna a tenir la pilota al Madrid, però realment és que no... És que tenen molta dificultat, no saben què fer amb la pilota. Molts problemes per atacar en estàtic, ben posicionat l'Inter, i ara mateix ja tens la certesa que això o t'ho soluciona algun dels futbolistes genials que tenen a davant, o alguna acció pilota aturada. Bé, és una pel·lícula que portem veient des de sempre. Tens Mourinho per millorar, però en l'atac estàtic el Madrid doncs no... Però, continua sent el de sempre.
0: Però a mi el que em sorprèn, en pilota, mira, compte.
3: La pèrdua d'Alexander Arnold, recupera camp per córrer Lautaro, té a la dreta aturada, el xut de Lautaro, rebuig frontal de Courtois. Rebuig frontal de Courtois, no hi havia ningú de l'Inter, moltes pèrdues, un desastre al mig del camp al Madrid avui.
4: Sí, sí.
2: Veient això, el veus arribant a guanyar alguna cosa al Madrid?
4: No. Però és que aquesta història la coneixem, Solsona. També
5: és veritat.
4: Ara,
5: que
4: les sensacions són molt dolentes.
5: També és veritat que no tindran tantes baixes al mig del camp en els partits de Champions, que jo crec que avui podíem esperar que el Madrid d'alguna forma patís per no tenir ni Bernardo ni Arda Güler... que són futbolistes...
2: I Tchouaméni, que acaba de...
5: Sí, Tchouaméni també, que està tornant de lesió. Sí, o sigui, són massa dificultats, no? En una zona que ja per si el Madrid, quan té tothom, ja genera certs dubtes, imagina't si té aquestes baixes.
0: A mi el que ens sorprèn, en pilota, mira, puc entendre, però està molt contemplatiu, no? Està com apàtic.
4: S'ho mira, de lluny, no?
0: Sí. Compte.
3: Compte la pèrdua de Bissek, Mbappé, gol increïble.
5: Gol.
3: La rada de Bissek, Mbappé, gol increïble. La primera d'un Madrid que estava sent banyat per l'Inter, que estava sent superat per l'Inter en totes les línies. Un Madrid que estava absolutament desdibuixat sobre el terreny de joc, 13 minuts, i no podia haver succeït de cap altra manera. Errada de l'Inter, en sortida pilota, recuperació al Madrid, li cau a Mbappé, que no perdona, gol. 13 minuts de la primera part, apareix el Madrid per primera vegada sobre el partit. Bé, més que de Bissek, que també...
4: Sí.
3: L'errada és de...
4: És compartida, no, una mica?
3: És Curtis Jones, però el que la perd.
4: Però Bissek ja
0: m'ha fet una cosa molt estranya.
3: Bissek
4: ja m'ha avisat que la faria.
3: Marca Mbappé 1-0.
5: Bissek ortopèdic a nivells molt importants.
4: A mi les males sensacions me les ha donat.
5: Jo no sé què vol fer.
3: Però el primer que la perd jo crec que és pitjor, també. Molt tou, eh?
5: Sí.
0: Solsona, pot ser que quan el Madrid jugui bé perdi i quan juga malament guanyi? Seria això,
2: sí. Escolta, Bissek porta les botes canviades de peu.
4: Sí.
2: Ara, a Kanji, déu-n'hi-do, també, sí, no, no. Que l'altre dia també, déu-n'hi-do.
4: No, però és que he vist...
3: Ja ho ha dit, bro, que com l'has diagnosticat?
4: No, perquè jo l'he vist córrer i he vist un tio molt estrany corrent, o sigui, com no? I he pensat, aquest tio la farà, és a dir...
5: Compte que arriba a l'Inter?
3: Sí, ja, però...
5: Diu, ja està, no? Ja se t'ha passat, eh?
3: Diu, Lautaro a la frontera, Lautaro, falta molt perillosa, sí, sí, enganxada a la línia frontal de l'àrea. Favorable a l'Inter, però és que ara mateix el Madrid ja té el coixí d'un gol, que és que no saben ni com l'han fet.
5: No, és que és el que dèiem, quan s'han posat a mossegar mínimament han provocat una pèrdua de pilota.
3: Però qui l'ha perdut, el primer?
5: No ho estàvem fent.
3: Encara no ho tinc clar, el primer que l'ha perdut.
2: Però és que no hi ha hagut ni pressió per recuperar-la. Han sigut ells mateixos que l'han perdut.
3: L'han regalat. L'han regalat. Per què passen aquestes coses sempre al Bernabéu? És que és cada any igual. A més, saps què passarà.
5: I no? Passa. Sí.
4: I el pitjor és que no aprenem, eh? No aprenem.
5: Les tradicions s'han de complir.
4: Sí.
5: A veure aquesta falta.
3: Sí, aquest Çalhanoğlu és un especialista.
5: Sí.
3: Però dels millors xutadors de falta de sempre, eh?
2: Ja està potser un pèl massa a prop.
3: Un pèl massa a prop, sí.
2: Però
3: sí.
2: Això només tirant-la per sobre la tanca, a la banda on no hi ha el porter... I no cal tirar fort.
5: No.
3: Avui la teoria se la sap Çalhanoğlu, eh?
5: Sí. Compte.
3: Sí. Aviam, hi va el tur, Hakan Çalhanoğlu. Courtois!
2: No
3: era una canonada. Bueno, sí, però ha de ser ràpid. Jo crec que un altre porter igual no la treu, aquesta.
2: No,
3: eh?
2: li va
3: era
2: la banda...
3: una canonada molt dura, eh?
2: Però, Dami, li va a la banda, del porter.
4: I que s'ha de dir que Courtois té un d'aquells dies, també, que ho està aturant tot, eh?
3: Sí, jo crec que aquesta només la treu en Courtois i Álvaro Valles.
5: I torna a l'Inter, no? Si és que...
3: No, l'Inter està fent un partit. El que crec és que no li durarà massa, eh? Però... Curtis Jones, desdobla Bastoni. Centra Bastoni, li cau a Lautaro, Diouf fora. Només arriba a poder engaltar Lautaro i era gol. Ja comença a ser un punt desesperant, fins i tot.
5: Sí,
3: bé. Ja per l'Inter 1-0.
5: L'Inter arriba molt fàcil a l'àrea, però després no ho concreta.
3: Se li està posant cara de campió de la Champions al Madrid.
4: No, però portem 15 minuts ja estem desesperats.
3: Ara ja ho veig al revés.
5: Heu passat per tots els estadis.
3: No. A veure un moment. Ja no és falta que aparegui Carvajal, ara, ja.
5: Madrid 1-Inter 0. El Porto 0, City 0, minut 18. S'ha salvat el City d'una oportunitat clara,
3: no? Espera, Bellingham, un moment. Bellingham, que apareix Mbappé. Es pot desfer l'Inter en qualsevol moment.
2: Fora de joc.
3: Mbappé davant de Bissek. La treu Bissek, fora de joc.
1: L'ha tingut a Gabri Veiga, però era fora de joc, no valia. Bona reacció, en tot cas, de Donnarumma amb el peu. I per part del City, el més interessant, un xut des de fora de l'àrea de Semenyo, buscava la rosqueta, ha aturat bé Diogo Costa.
5: Està carregant molt el City per aquella banda, no? Em fa l'efecte cada cop que miro el Porto City, que la bola va cap a la banda esquerra buscant Semenyo, no? Per intentar resoldre, doncs, en accions on ell pugui intentar desbordar amb el regat. I bé, doncs crec que el City té una mica més de pilota en aquest partit, que el Porto, doncs, busca una mica més la contra i que, sobretot, doncs, l'equip de Maresca està focalitzant el joc cap a aquella banda esquerra.
0: Porto 0, City 0. Per aquells que no van saltar mai amb paracaigudes ni van fer la volta al món, pels que no li van demanar mai aquella cita, o que al final no es van dedicar al que els apassionava. Si mai heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: És el meu perfil exacte, eh? Tot el que has dit,
0: sí?
4: Sóc jo, sí.
5: Home, llavors et van demanar la cita. Però clar, vull dir, si no la vas demanar...
4: No. Sí, podríem dir que sí.
5: Sí?
4: Me la van demanar, sí. Sí.
5: Afortunat.
4: Jo les que demanava no me les corresponien.
5: A Solsona segur que també li passava això, que et demanaven cites.
3: I tant.
4: Ara no cal fugar.
3: No cal fugar,
4: ha passat, però...
5: Sempre calla, quan es toquen aquests temes...
6: Sí,
5: fixa't,
6: és veritat.
5: Sí, sempre te n'adones.

0: estoneta. Sí. No, no ens interessa l'empat ara. No sé si estàs d'acord, Dami, tu que també ets una mica...
1: Mira. Tampoc ens interessa el 2-0.
2: No.
1: Aviam, Vinícius, continua Vinícius. Uf. Vinícius que va a terra, res, pilota.
3: Demana penal, però...
1: Però aquesta pèrdua que hi ha hagut ara...
0: Bissek fa patir, eh? O sigui, sí. Perquè...
3: Torna a ser ell?
0: No, el que passa és que...
1: No, però hi ha la seva presència.
0: És un tio que farà un penal. O sigui, d'aquí 10 minuts farà un penal. No sé com, però...
1: O sigui, vols dir que l'hauria de canviar ja, no?
0: Jo el canviaria, sí.
3: Però el tema és que l'Inter té la pilota, però clar, la sensació de perill l'està posant més al Madrid que l'equip de Kibu. Una cosa tot plegat estranyot.
1: Pujant la pilota Bastoni. A l'esquerra, Carlos Augusto. L'única cosa que està guanyant l'Inter és la possessió. Joan Curti Jones, en curt cap a Carlos Augusto. La veritat és que aquest partit tàcticament te'l firma el Xolo?
3: Sí.
1: Li estarien dient que, bueno, que és el Xolo.
3: Sí.
1: És que és un... Tu canvies la samarreta i poses Atlètic de Madrid, poses a Coque aquí i tota aquesta gent, i és que és un partit que clarament és Atlètic de... És un Atlètic de Madrid Inter al Metropolitano. És que és el que està jugant al Madrid.
4: Independentment que sigui la Champions, jo estic veient el Madrid i m'estic imaginant el Barça contra el Madrid. Uh-huh. Ho estic visualitzant.
0: I que,
4: no,
0: que
4: de
0: que
4: la
0: surt?
4: Manera...
0: Que surt.
1: Veus un 2-6 no, o què et surt?
4: Una cosa... Sí. Veient el que estem veient.
0: Sí. També recordem... I estic d'acord amb el Naveira, és a dir, que és una alineació, entre cometes.
4: Sí, és veritat que tenen dos...
0: No serà...
3: Sí, però la defensa i un dels pivots...
1: Sí,
3: és...
1: No, que sí.
3: I els tres de dalt són els tres de dalt. Vull dir que al final... Sí,
0: no canvia tant aquí, però...
3: Realment són dues peces que sí que són... Sobretot Alexander-Arnold no és gens habitual, però és que torna a sortir l'Inter.
1: Sí, és Bissek. Bissek! Ha fet una passada molt ortopèdica.
3: Però que es quedi darrere.
1: Una passada molt estranya. Escolta, qualsevol de nosaltres fem una passada millor a 2 metres.
0: No recorda Manu Tebol?
1: Ostres. El sudanès.
0: És aquest tipus de... No? Sí. Com
1: va morir. Compte Lautaro, la deixa per Curtis Jones, es regira Curtis Jones, impacten sí. A Konaté. Tot el que fa Lautaro ho fa amb sentit, sí. És un excepcional futbolista, Bissek, Lautaro Martínez, tot és a ell.
5: Bissek és com si Omar Sadik fos central.
1: No té cap mena de sentit, és tot absurd amb Bissek, efectivament.
4: Es farà mal, ell mateix es farà mal, l'hauran d'operar del menisc.
1: Manu Tebol, que feia 2.31 aproximadament,
3: i que
1: va tenir una època que va començar a tirar triples.
0: No sé, a Golden State, no?
5: Un avançat al seu temps, no?
1: Sí.
3: Madrid un Inter 0 a Dortmund, sense gols. Borussia Dortmund 0, Villarreal 0, minut 23. Qui s'ha fet mal, Clara?
6: Mira, no, és que anem a explicar el drama. El Dortmund aquest estiu s'ha gastat 26 milions per un grec que es diu Constantelis, que es va trencar el creuat fa, 2 setmanes. I n'ha pagat 30 per aquest futbolista que veiem a la gespa i que volia que m'opinés a mi el Naveira, perquè també és grec, Caretses, 18 anys, ve del Genk.
3: O sigui, que l'has beneït,
6: 30 milions és una mortada que em sorprèn per un futbolista de 18 anys desconegut segurament per tothom, menys pel Naveira, i que és el 6è fitxatge més car de la història del Dortmund, i que ara ha pres mal i no té gens de bona pinta.
1: Compte Josep Martínez! S'equivoca Josep Martínez! S'agrada a l'interior de l'àrea, perd la pilota, li pren Valverde i gol, 2-0. Errada monumental, errada catastròfica, catàstrofa, desastre Josep Martínez, coses que només passen al Bernabéu. Coses que només passen en aquest estadi. El problema no és de l'Inter. El problema no és de Josep Martínez. El problema és aquest estadi. Santiago Bernabéu. El problema és aquest equip, Real Madrid, que crea el pànic, la por i el canguelo entre els rivals. Josep Martínez, Lira Valverde, s'entreté, es distreu, jo no sé, el curtcircuit que li passa al cervell, arriba Valverde, li pren i gol. 2-0. És absolutament inexplicable.
0: Se'l vol fer com si fos Romari.
3: Però és que el veu venir, ell aixeca el cap, el veu venir i allò de treure's la pilota de sobre ràpid fa un mal control i després el vol regatejar.
7: Però ves trepitjar la pilota girant sobre si mateix. Sí. És que...
0: I després, quan envia la pilota al centre del camp, comença a animar els jugadors com dient va, i és, escolta, tio, acabes de fer...
3: Que ens acabes de destruir un partit.
0: Ens acabes d'enfonsar la vida, o sigui... Terrible, eh?
3: El Madrid no sap com guanya 2-0, Solsona.
4: No, la veritat és que no té explicació. A vegades hi han errades d'aquest tipus, no? Hem vist porters, Unai Simón...
1: Però només al Bernabéu. I a Champions.
4: Però és que vol trepitjar la pilota com si fos un atacant per driblar-lo, per anar cap a dins el camp.
0: No té cap sentit.
4: No cap a fora. Per tant, l'altre Valverde ha posat el peu i ha tingut sort perquè la pilota ha anat al mig de la porteria, podia haver anat a fora.
3: Sí, també és veritat. Però quan pressiona un porter...

0: Doncs el Bernabéu en Champions segurament acabarà passant això. Mira, era un dels dubtes que avui, allò, mirant la prèvia, espera, aquí va l'Inter.
1: Res, bueno, res. Centra Carlos Augusto, toca con Ate, corna.
2: La porteria?
0: Sí, perquè amb la marxa de Jan Sommer pensava, ostres, sí. Aquesta aposta pel valencià Josep Martínez, no sé jo si... I home, el primer dia precisament...
2: Hi havia l'ambient, no? Aquella típica sensació
0: que,
2: de...
0: Que els hi pot sortir molt bé i molt malament. Sí, però, sí. A més, ara el realitzador és que l'està matant, eh? O sigui, no deixa d'enfocar-lo.
1: Jo crec que això que dius tu, Jaume, ho hem pensat tots, sí. Però tots ho hem deixat passar.
2: Sí.
1: Una mica.
0: A veure el córner.
1: Corna per l'Inter, des de l'esquerra, centra Çalhanoğlu. Però bueno, això ho hem viscut en eliminatòries, que ha estat molt més dolorós. O sigui, equips que han estat competint al final al Madrid i en eliminatòries de semifinals, de quarts, de vuitens, veure com perdien l'eliminatòria d'aquesta manera. Per tant, esperem que, bueno, que d'alguna manera, i no serà així, però que el Madrid estigui cremant ja tots aquests gols a partir d'errades infantils inexplicables del rival.
2: Home, aquella de Neuer del Bayern de Múnich, aquella sí que va fer mal.
0: És que a més els han fet tots els porters. Donnarumma, Neuer... Vull dir, no n'hi ha ni un crec que se salvi. Valdés, a l'època de Valdés.
3: I aquell, el Màrius aquell, o...
0: Càrius.
2: Sí,
0: a la final. Màrius Càrius.
2: Màrius.
0: Compte qui torna.
1: No, compte, perquè ara corre Vinícius. És que ara ja pot prendre mal l'Inter després d'un gran inici. Vinícius, arriba sol Brahim, la deixa per Mbappé que pot fer el tercer. Doncs se salva l'Inter perquè entre dos defenses han anat amb tot, han arriscat, s'han jugat al penal i li han aconseguit treure la pilota a Mbappé. Clar, és que ara l'Inter a sobre continua jugant en pilota, però quan la perd li costarà transicionar cap enrere.
0: Sí, ara, realment, si fos l'Inter, tampoc sabria ben bé què fer, perquè, clar, has d'anar a buscar la porteria rival, però al mateix temps, cada vegada que ho fas, t'estàs exposant molt.
1: Sí. Se li ha caigut el partit en dues errades.
0: Sí, realment sí. Reacciona França al Betis, Lilla 1, Betis 0, Quim.
4: No, li ha fet molt mal el gol, i més enllà d'un atac per banda dreta de Bellerín, que ha acabat amb un parell de centrades, allò, jugada... Doncs que s'embolica i al final ningú acaba de rematar. No està fent pràcticament res al Betis quan ens acostem ja a la mitja hora de joc. Som al 28, encara de la primera part. Lilla 1, Betis 0.
5: Sí, crec que el Lil, doncs, amb el primer gol ha refredat el que havia estat un bon inici del Betis. Crec que el Betis el que està notant és que Antony segueix sense ser el futbolista resolutiu que ha de ser i que hauria de ser, doncs, la gran estrella, no?, de l'equip en una competició com la Champions. I vaja, doncs, en el gol del Lil, per cert, que no ho he dit abans, li agafa l'esquena a Bellerín, que en aquest inici de curs... És veritat que l'altre dia contra el Madrid està bé, però que venia d'algun partit realment dolent, eh? El dia de Llevant 5-2, ell surt molt assenyalat.
0: Sí, sí, és veritat.
3: Els hi falta Abdi.
5: També.
0: És important, Abdi, estic d'acord. Sí, sí, sí. El Dortmund 0, Villarreal 0, finalment pot continuar Caretsas?
6: No, s'ha trencat, se l'han endut amb llitera i ha entrat Noah Neri, el futbolista s'ha dit per l'Arsenal. Per tant, les cares del públic era un drama, perquè ja et dic, 56 milions invertits, els dos trencats.
5: El que passa és que jo no sé què li ha passat a Caretsas, perquè l'últim que ha fet ha estat un toc de pilota que semblava que no estava... O no semblava que estigués tan tocat.
6: Total. I després li miràvem al braç, però no, ha estat alguna cosa de cama, jo crec, vull dir, no sé. Però la imatge no és bona.
0: Compte l'Inter.
1: Diouf, pel costat dret a cama canviada, no pot progressar. Ah. La deixa enrere per Çalhanoğlu, retalla. Li ha quedat a cama esquerra.
0: Demana que l'han trepitjat.
1: Sí, cau a terra Çalhanoğlu, però no hi ha res. En principi, no ha vist res. Michael Oliver, tampoc protesten els futbolistes de l'Inter. Han quedat molts jugadors despenjats. Vinícius fa una passada llarga perquè corre Ibrahim. Arriba també amb ell Dumfries. La cursa amb Lautaro.
0: Això n'ha de defensar,
1: Sí, jugant per dos, Lautaro ha corregut en la transició i ha evitat doncs, que el Madrid pogués plantar-se sol davant de Josep Martínez.
0: No, és un patiment ara per l'Inter. Madrid 2, Inter 0. Clar, tornant a això de la lesió de Caretsas, ets el director esportiu del Dortmund, allò, nano joves, gasta 56 quilos, que és una gran inversió, i et passa això, i vaja, aquest home ara mateix deu estar enfonsat.
5: Sí, Caretsas, a veure, és un mitja punta o jugador que pot arrencar des de la banda dreta, que venia del Genk, de fet té la doble nacionalitat grega i belga, i és un jugador doncs, que realment té molta qualitat, no? Sobretot jo crec que es nota en els controls, en que és un futbolista doncs, que a més té una molt bona esquerra, i vaja, doncs el Dortmund havia fet aquesta inversió. És veritat que precisament amb el que els va passar amb Constantelli es van tenir una reacció ràpida que va ser portar un altre jugador molt prometedor de l'Arsenal com és Noah Neri, que pot jugar també en aquesta mateixa posició, de mitja punta dreta o partint des de la banda dreta més com a extrem, i és el futbolista que ha entrat. Jo crec que Noah Neri aquí en el Dortmund, i més ara si no hi ha ni Constantelli ni Caretsas, És un futbolista que pot tenir un escenari ideal, doncs, per acabar d'explotar, perquè quan va sortir a l'Arsenal fa un parell d'anys, ostres, la pinta era molt, molt bona d'aquest jugador.
0: Sí, sí. Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, autocol·lecció.com. Si busques emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ara a la resposta autocol·lecció.com. Pilota pel Madrid.
1: Sí, pilota pel Madrid, que ha començat amb molts problemes, que semblava que podia patir per aconseguir la victòria, però que lògicament amb aquest 2-0 ja descansa molt més tranquil contra un Inter que aquest cap de setmana li ha remuntat un 0-2 al Nàpols.
0: Ho dius per alguna cosa, Dami?
1: No, el Solsona va veure el partit i,
0: sí, sí, sí.
1: I en fi, va ser una bona història per l'Inter, però ara mateix sembla molt complicat, de fet. Tal com està el partit, fins i tot el Madrid podria acarnissar-se amb l'Inter. Vinícius li posa una pilota a Bellingham i ara sí que surt amb en Sergi Josep Martínez.
0: Sí, sí. Que ara li ha arribat una pilota i l'ha enviat a Campistraus, sí. El que hauria d'haver fet...
2: No ha dubtat, ara.
0: No, el segon gol, no. Ara no ha dubtat. A veure l'Inter, que va sortint, això sí?
1: Xalanoglu, sí, va sortint. De fet, ofensivament el partit de l'Inter és bo, però defensivament és una autèntica calamitat. Cau a terra. Home, Carlos falta, Augusto.
0: No,
1: Michael Oliver, pilota pel Madrid des del darrere. Arnold.
2: És que clar, a veure.
1: Sí. No. És que si no és pels errors de l'Inter, el Madrid ara podria estar patint moltíssim i probablement hagués arribat al gol de l'Inter. Allà amb Xalanoglu, que amb esquerra no pot xutar, la deixa cap a Carlos Augusto, arribant a línia de fons. L'Inter centra Carlos Augusto. Jo crec que aquí s'han molestat entre Lautaro i Thuram a l'hora de rematar, jugant encara a l'interior de l'àrea madridista a l'Inter. Arriba Varela. Compte que cau Varela, ara sí falta.
2: Sí,
1: falta
2: clar.
1: Sobre Nicolò Varela, entre Valverde i Vinícius, escurar a la dreta per centrar-la.
4: Gol del Betis! Gol de Marc Bartra! Centrada a l'àrea i Marc Bartra, com solen fer els bons centrals especialistes en joc aeri, venia d'un córner que en lloc d'anar directe a l'olla genera segona jugada. I la pilota penjada al punt de penal i entra com un autèntic avió Marc Bartra, amb molta potència des del darrere per connectar un cop de cap imparable, ben col·locat, creuadet cap a la dreta i marcar el gol de l'empat. Minut 33 a l'Illa. L'Illa 1, Betis 1, gol de Bartra.
0: Compte la falta.
1: Xalanoglu, Courtois li han fet falta. Sí. Hi ha un impacte aquí de Lautaro, claríssim sobre Courtois a l'interior de l'àrea petita. Guanya uns segons al Madrid, arribarem al 32 de la primera part, guanyant plàcidament al Madrid 2-0, però amb més problemes del que indica el resultat.
0: Va ser protagonista Bartra amb l'acció del penal, si va entrar o no va entrar a l'àrea, salvant un gol a Mbappé a porta buida i ara fent el primer gol del Betis en la retorn de Champions de Neira.
5: Sí, un gol que ve d'una centrada brutal de Pablo Fornals. L'enviament és boníssim i tot ve d'un córner que generen doncs, dos futbolistes que jo mateix havia criticat dos minuts abans, com són Bellerín i Antony, no? que es conjuguen molt bé en aquesta banda dreta perquè Antony s'obre molt a prop de la línia lateral, doncs, buscant atreure els defenses i després posant la pilota perquè dobli per dins Bellerín. I Bellerín és el que força el córner amb la centrada i després doncs, el treuen en curt i Fornals, doncs, que és un futbolista que té una cama dreta brutal i que ve, de fet, d'una temporada brutal on hauria pogut estar al Mundial amb Espanya perfectament, doncs arrenca la Champions doncs, amb aquesta assistència per Bartra que s'anticipa molt bé a Alexandro Ribeiro, que en principi és un central doncs, més alt i més fort en el joc aeri del que crec que ho és Bartra.
0: L'Illa 1, Betis 1, el 34 de la primera. Queda estès a la gespa Courtois després d'aquesta topada amb Lautaro, però seguirà, Dami?
1: S'interessava per ell Lautaro Martínez, es reincorpora ja Courtois mentre veiem repetit el gol de Mbappé, 33 minuts, ja posa la pilota en marxa Courtois, 2-0, i ara el partit està en una fase en què, bé, això és una evidència, però necessitaríem un gol de l'Inter, ara ja sí, eh?
2: Sí.
1: Pel resultat en si, perquè l'Inter s'ho cregui una miqueta, perquè, clar, una cosa és rebre dos gols i l'altra rebre dos gols amarrades tan clares per part teva, i això ensorra qualsevol, sí. Per tant, l'Inter
2: necessita
1: alguna cosa que l'esperoni. Tu creus que marca, Solsona?
3: Jo crec que sí, perquè tinc la porra que marca.
2: Bueno, jo també, sí.
1: Llavors, definitivament, marca.
0: Sí, un gol abans del descans aniria bé, Broc.
2: Sí, això sí. Per poc que faci, a més, l'Inter, no?
0: Sí, vaja, és que el Madrid té 5 o 6 tios a l'àrea permanentment, perquè l'Inter l'enfonsa, però no hi ha manera de crear-li perill. N'ha tingut una de claríssima al City a Portugal, Quim.
4: Que una, Jaume. 4, atenció que marca el Lilla. Gol! De seguida t'explico això del City, però li ha durat poc l'alegria al Betis. Sí. Córner a favor del Lilla, pilota a l'olla al punt de penal I Alexandro, amb una arrebatada de cap contundent, torna a posar per davant l'equip francès que dirigeix David Ancelotti. Minut 36 de partit, Lilla 2, Betis 1. Ha marcat Alexandro.
0: La defensa del Betis. Ai, ai, ai.
2: Desastre, eh?
5: Sí, perquè crec que Alexandro remata molt lliure, no? Abans crec que Bartra li agafa bé la posició i li guanya el duel, però aquí directament és que Alexandro entra al segon pal i és que li guanya el salt a... crec que és a Isco. O sigui, em sembla que és Isco el jugador que està amb ell.
4: Sí, sí. Sí,
0: està pensant en zona, no?
5: Però és que a més estan tots mirant la pilota, ningú se n'adona, no?, de la presència d'Alexandro, i un altre cop el Betis està deixant... clar, aquesta acció a mi em recorda molt els gols de córner que li van fer el dia del Llevant, on l'equip defensa molt malament aquestes accions. Servei al segon pal on no hi ha ningú referenciant el rematador, accions on a més el jugador que està més a prop del rematador és un futbolista que realment no pot rivalitzar per aquesta acció amb el futbolista que fa el gol, perquè és que Isco amb Alexandro, quina oportunitat té de guanyar-li un duel? Si de casa el pot molestar per evitar que salti còmode, però realment en alçada no el podrà igualar mai, i aquí Alexandro, doncs, molt còmode, fa el segon gol.
0: Lilla 2, Betis 1. I ataca l'Inter al Bernabéu.
1: Sí, és el dia de la marmota, eh? Sí, sí. Va atacant l'Inter, s'apropa a l'àrea d'un Madrid que està jugant molt a prop de Courtois. Aviam aquesta, Curtis Jones es regira. Això, remateu, Curtis Jones! Oh! Hola! Pensava que aquesta anava dins, Molló.
5: Jo pensava que
1: aquesta anava dins. S'ha regirat Curtis Jones, ha tocat molt l'Inter a l'interior de la porteria, a Courtois, Curtis Jones amb Lautaro, aquest amb Carlos Augusto, li ha deixat molt bé a Curtis Jones, ha tocat amb Valverde, remata Curtis Jones i toca la creueta.
0: No la veia.
1: Toca si la dins, creueta.
0: Courtois no la veia.
1: Ocasió molt clara per l'Inter.
2: És el pitjor partit del Madrid de la temporada, amb diferència.
0: Sí, sí.
2: El resultat és absolutament enganyós.
1: Però... enganyós. I pot acabar golejant 4-0, eh?
2: Sí, sí, no. Sí, el més normal és que acabi així.
1: Escolta, però... a mi sé que el que acaba de fer Legarros, gairebé se l'emporta per damunt.
0: Sí, sí, gairebé fa perdre la pilota Bastoni, que havia guanyat el duel Mbappé. O sigui, Bastoni guanya el duel Mbappé i arriba Bissek a fer-lo caure, gairebé.
1: És que és un tipus molt descoordinat, Bissek.
2: Hauria de fer un altre
1: esport, no sé quin, però... algun esport segur que és apte per fer-lo, però...
2: un altre esport, no? Sí, no? Millor no pensar...
0: Sí, sí. Solsona, què? O sigui, segueixes pensant que l'Inter té opcions, com a mínim, de fer alguna cosa, no?
3: De fer un gol, segur. Perquè, escolta, està arribant, i està arribant amb bastanta claretat, i amb tots els jugadors. És que el Madrid està defensant a 10 metres de la seva frontal de l'àrea.
1: És que el Madrid el convida.
3: És que és una vergonya.
1: El Madrid el convida.
0: Sí, el Madrid sembla que confia en això, en la seva defensa de l'àrea, no? I es queda aquí al darrere i ja està.
1: Mourinho,
0: ja vindreu.
1: Ho havia fet molt, això, la seva primera etapa, de defensar a l'interior de la seva pròpia àrea.
0: Sí, sí.
1: Però contra equips de mitja taula de la Lliga. Ara falta de Pavard sobre Bellingham, no hi ha targeta.
0: No, i la reclamava el Madrid. Madrid 2, Inter 0, el minut 37. A veure, l'ocasió del City, que no l'hem explicat. Vaja, no, més d'una.
4: Sí,
0: dius.
4: Sí, et volia dir que no una. Quatre de claríssimes. De fet, el City no està guanyant per culpa del senyor Diogo Costa, el porter del Porto,
0: que
4: n'ha tret 3 d'absolutament sensacionals. Un xut creuat de Foden, que aquest encara, una rematada a boca de canó de cap fortíssima de Haaland, que reacciona amb la mà dreta de manera increïble. El gol estava cantat, i després, en una doble ocasió, primer de Haaland amb un xut fortíssim, en què també té uns reflexos impressionants Diogo Costa, i després el rebuig és Cherki qui remata a boca de canó, i aquesta crec que se la troba més, però també la treu amb els peus. Per tant, això continua 0-0, però el City, que ha fet mèrits per inaugurar el marcador. Per cert, ha vist targeta groga Guardiol per una falta i posterior discussió amb Pepe.
0: Va, vaig guanyar el City, Jaume?
5: A Porto és un monòleg, O sigui, el Porto no està pràcticament podent creuar al mig del camp, ja és de fa uns quants minuts. I vaja, el City s'està mereixent fer el gol. I és que a més s'està trobant amb un Porto molt, molt replegat, i tot i això jo crec que el City està atacant bé aquest bloc baix del Porto, no? Jo crec que està tenint la suficient creativitat, paciència i velocitat a l'hora de moure la pilota com per generar accions clares, no? Que passa que de moment falta el gol perquè Diego Costa s'està posant la capa de superheroi.
0: Atenció, perquè venen novetats en les franqueses. Ara pots estrenar cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les franqueses. La Peugeot, que ja coneixes, ara és Drivim, venda mecànica i carrosseria amb el millor servei i, com sempre, on sempre. Vés a conèixer-los a Llerona, carrer Catalunya 39, i això no és tot. Molt aviat, també Fiat i Jeep. Drivim Peugeot, les franqueses, estrena cotxe, estrena oportunitats. Bernabéu, Dami.
2: Sí, no, anava a dir una cosa, sí. Això del City, que recordo com vam fer sorteig de la Champions, que sí. Molts vam triar el City pensant que...
0: Sí.
2: Que no estava en un bon moment i jo que aquest City no és el de l'inicia temporada.
0: Te'n comences a penedir, eh?
2: Van començar a penedir, sí.
1: L'has ficat entre els 8 primers, però, no tu, el City?
2: Sí.
1: L'has ficat igual,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Sí. No, però vam triar, no? Ja, qui voleu dels caps de sèrie i tal? Sí. I tothom va dir, home, el City... No està fi i tal.
0: I a més, quan va tocar a casa, van dir, home, és a casa, sí. No?
2: No sé,
0: Recordo que el City, deixa'm-ho mirar, el partit és a la...
5: Tercera, pot ser?
0: Tercera jornada... No, sisena.
5: Ah, sisena?
0: Sí,
5: ah.
0: Sí.
5: Ah, Barça City, pensava que era més al final. O sigui, més al principi.
0: A la sisena jornada.
3: De possessió tenim una idea?
0: Sí, tenim una idea. 32-68 per l'Inter, òbviament. 9 rematades de l'Inter, 2 del Madrid, que són els 2 gols.
1: Increïble.
0: 3 rematades a porta de l'Inter, o sigui, 3 aturades de Courtois i una creueta. No oblidem la creueta de Curtis Jones. Torna a recuperar l'Inter.
1: Saps qui té la pilota? L'Internazionale! L'equip Nerazzurro. Bones accions de Curtis Jones, darrerament en el partit. Bona qualitat, a part de la rematada, combinant bé. Bastoni, minut 40, remena. Varela, a la frontal de l'àrea, la pressió tímida d'Alexander Arnold, de moment la gent que no es queixa, però perquè està guanyant 2-0. Un altre resultat avui,
0: home,
1: podria desencadenar les primeres crítiques severes.
0: Això amb 0-0 el descans, sí. És de xiulada.
1: Sí, sí. Sí, perquè vens a perdre camp del Betis.
0: I a Dortmund 0, Villarreal 0, ens hem perdut alguna cosa, Clara?
6: Mira, fa uns instants un xut en canonada de Buchanan des de la frontal, espera que hi va el Dortmund, es defensa bé Villarreal, la traurà d'aquí la defensa, Mourinho la perd, recupera el conjunt de l'Alemanya a la frontal, pot buscar el xut Nwaneri amb la cama esquerra, s'impacta la cama d'un defensa i ara sí la traurà el Somali Groc, un xut de Buchanan, et deia que l'ha tret Kobel amb la mà esquerra, però una mica més i la pelota després entra, perquè ha fet un estrany i no l'ha acabat de rebutjar del tot.
5: L'aturada ha estat una mica estranya, sí, de Kobel.
0: T'està agradant el Villarreal, Naveira?
5: Bé, crec que està competint bé, almenys en el partit. Crec que no està tenint moltíssimes possibilitats d'atacar ara ja des de fa uns minuts, però crec que almenys quan el Dortmund està atacant, crec que l'equip està més o menys segur, no? Quan està l'equip alemany establert a camp rival.
0: Empat a 0 i ataca l'Inter al Bernabéu.
1: L'Autaro a l'interior de l'àrea la treu per... Quantes vegades has donat pas amb aquesta frase?
2: Però és un monòleg.
0: Però no és que estigui atacant, és que està atacant a 3/4 de camp. Vull dir, qui no estigui veient el partit, de veritat, vull dir, no us estem enganyant. Fèiem una mica de conya al principi, però és que la primera part és de l'Inter.
1: I fica la pilota a l'interior de l'àrea amb tota naturalitat. Després la treu, veient Carlos Augusto, aquesta pilota ja era fàcil per Varela, ha tallat Bellingham i havia fora de joc. El que passa és que li falta la rematada.
0: Sí.
1: Li falta rematar amb claredat, com ara ho ha fet Curtis Jones, no? I el Madrid s'està defensant amb certa tranquil·litat. Però si Inter és capaç de fer-ne un i de posar-li la intranquil·litat, el panorama podria canviar.
2: Sí, perquè a més el Madrid s'està defensant molt darrere, però no dona la sensació de mur franquejat. És a dir...
0: No, només quan arriben a l'àrea, no? Llavors sí que les entrades sí que el Madrid les està... Sí. No hi ha hagut molta rematada.
2: Sí, perquè a l'Inter li falta l'última...
0: Sí, l'última passada, sí. No?
2: A veure...
1: Sí, jo crec que si Lautaro en pot enganxar alguna i xutar, clar, no? Des de la frontal, que li caigui a Lautaro, no?
0: Sí, algun xut també de fora de Çalhanoğlu. Ah,
2: per exemple.
1: Sí, però en atac és una primera part bastant decent de l'Inter.
0: Sí,
1: el problema
0: sí.
1: És les errades, perquè, escolta, si no arriba a aquestes errades, tindríem la sensació de que, que 0-0, però que el partit anirà madurant, no?, i que pot caure del costat de l'Inter i que fins i tot un empat seria un bon resultat, però clar, és que aquestes errades et condemnen. Bé, 2 minuts més el que s'afegeixi, 2-0.
0: Com ho veus, Solsona?
3: De veritat que estic veient el Madrid i em fa vergonya. No, ho dic seriosament. No pot ser que un equip com l'Inter...
1: Espera, Solsona, Diouf, Thuram, xuta Thuram, corna. Una altra Solsona.
3: T'estan arribant, però 7 o 8 jugadors i el Madrid està defensant, esperant una contra. És el primer partit de Champions. És que jugues contra l'Inter, que no jugues, contra un altre equip que és molt millor. I que l'Inter tingui aquesta possessió i que el Madrid estigui fent el que està fent,
1: centra Varela, remata Lautaro, fora.
3: No poden estar
1: Lautaro fora.
3: No poden estar contents, que després que no s'enganyin. Aquesta primera part, després veurem la segona, però que no s'enganyin. Va guanyant 2-0, però el que està fent el Madrid és per no classificar-se ni entre els 24, eh?
1: Posant l'excusa al mig del camp, serà el pretext. Avui, sí, avui tiraran amb, sí,
2: no?
1: Això.
2: Tu que coneixes bé la premsa de Madrid,
1: sí,
2: Dami,
1: sempre,
2: això...
1: sempre hi ha un pretext.
0: No, sí, sí. No sé. Jo,
2: la pel·lícula d'avui, no?
0: Jo no ho compro. Aquest setembre arriba a Tria i emporta-te'l. A Romacorum, a Mazda, tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar el teu Mazda sense espera. Sí, sí, arribar i moldre. Ves i tria el teu Mazda i estrena'l al moment. Recorda la teva concessió Mazda, Sabadell i Mataró. Aquest setembre no esperis més. Romacorum. Mira, ara la té el Madrid.
1: Sí, a punt d'arribar al minut 45, després d'una sèrie de rebots, hi ha hagut un fora de banda. Bellingham, desaparegut en el partit d'avui, ha recuperat l'Inter, que sembla molt més sencer. És que qualsevol que hagi baixat fa una estona, hagi vist el partit i no li diguis el resultat, li dius ara que van 2-0 a favor del Madrid i al·lucina.
0: Sí, sí.
1: És que no s'ho podria creure. És absolutament increïble que aquest partit vagi 2-0. Mira que hem vist partits del Madrid amb un desenllaç del tot impronosticable, però això d'avui...
0: I espera que tenen una falta al 44. Sí, sí. No passin el tercer abans del descans.
1: Sí, falta el gol d'abans del descans. L'amic Josep Martínez col·locant la tanca. Que déu-n'hi-do,
0: ah, Josep,
1: l'actuació que ha perpetrat en Josep, el valencià.
2: És una de les frivolitats més bèsties que he vist en un camp de futbol. Sí. Sí.
1: Pensar-se que ets Romario,
2: sí, sí, no?
1: No,
2: sí, una cosa.
1: Centra Alexander-Arnold, Konaté, aquesta pilota bombada, salta Dumfries, també Varela amb Hausen, a la frontal de l'àrea del Madrid, equip Vinícius, que ha provat una cosa estranya, se la queda Varela, corre Diouf per la banda dreta, serà pilota pel Madrid, des del lateral esquerre de l'atac madridista, s'afegeix un minut, queden 30 segons per arribar al descans, i el Madrid que no... Vaja, que no deixarà de conservar la pilota i amb això farà que s'acabi la primera part, ja no pressiona pràcticament l'Inter, sí. 20 segons perquè s'acabi el primer temps.
3: Però és que, a veure, ja sabem que falten jugadors al mig del camp, 3 o 4 que són importants, però a la proposta, encara que jugui un altre tipus de jugador que no ha jugat mai...
2: La intenció, no? I la idea,
3: la,
2: no?
3: La idea, la proposta és de, bueno, esperem... I escolta, i si, i arribarem perquè nosaltres som ràpids i tal. Bé, els hi ha sortit bé perquè han fotut dos cagades aquells.
1: Espera, que s'ha equivocat Pavard, s'ha equivocat Pavard. Mbappé, Josep Martínez, Bellingham, Josep Martínez, Brahim i el pal. Doncs amb el temps acabat,
0: s'ha salvat,
1: quan
0: eh?
1: Semblava que la primera part estava finiquitada, a punt de fer el tercer al Madrid. A punt de fer el tercer al Madrid. Mbappé, Josep Martínez i a boca de gol... Bellingham i la treu al porter de miracle. Doncs ara està molt bé Josep Martínez.
0: Torres
1: però
0: una pèrdua, eh?
1: Sí. El que és inconcebible és que l'Inter concedeixi aquesta oportunitat. Aquí retalla Mbappé.
5: Aquesta és una aturadot,
1: i Josep Martínez,
5: eh?
1: Sí, sí. Fa un aturadot i el pal salva a l'Inter, sí, sí. Eh?
0: Un gran reflexo és perquè és al terra...
1: En fa dues molt bones,
2: en fa dues,
1: eh?
2: En fa dues,
1: sí, sí. Sí. Sí, sí.
0: Uf, quin braç treu a Bellingham, que remata l'àrea petita.
3: Si el problema no és el braç, el problema és el peu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Si juga amb el braç, que problema, no?
1: Doncs aviam si això és un punt d'inflexió, no? Que l'Inter s'hagi salvat del tercer, aviam si,
0: a veure,
1: si l'esperona.
0: Qui perdona la paga, no?
1: Perquè, perquè el més normal és que el Madrid hagués fet el... Hauria estat ja la...
0: Sí, sí.
2: Sí, marxàvem ja a casa, no? Una mica?
1: Ja,
0: sí, sí. A veure, no, però sí. Madrid 2, Inter 0. Dues rematades del... Bé, ara no, ja són quatre, però fins fa uns instants eren dues rematades del Madrid, dos gols. També el descans al partit del Villarreal a Dortmund, Clara.
6: 0-0, la de Bucan amb Pau Villarreal la més clara, i el Dortmund ha tingut una en els instants finals, Guirassy, però Gulaxi ha pogut enviar-la a córner, partit força igualat, Dortmund 0, Villarreal 0.
0: Descans també a França.
4: Lilla 2, Betis 1. Pel Lilla han marcat Ueda i Alexander, i pel Betis Marc Bartra.
0: I també aquí arribem al descans a Portugal.
4: Porto 0, Manchester City 0. El porter local, Diogo Costa, disfressat de superheroi, ha aturat 4 ocasions claríssimes del City. Dues de Haaland, una de Foden i una de Cherki.
0: Ara ho analitzem tot plegat. Abans, però, missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum. Si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, més el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto!
4: Bé.
0: Doncs ho tenim tot el descans. De veritat és que...
2: Ens hem quedat una mica,
0: sí, no?
2: No,
0: és inexplicable. Sí. Això del Bernabéu realment ens té garrativats. Però el Madrid guanya 2-0, hem fet una mala primera part. És així. Pep Tormos, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Amb el sotsdirector del 9C fem un repàs a l'actualitat general. Pep.
7: Protecció Civil amplia també a la matinada l'alerta per pluges torrencials a l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Aquest vespre ha enviat un nou missatge als mòbils en aquestes tres comarques. Se sumen al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, on demà se suspenen les classes a un miler d'escoles i instituts. Hi ha 300.000 alumnes afectats. Ho explicava la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ara fa una estona al 9C de RAC1.
8: Restriccions d'activitats, com poden ser, per exemple, les activitats d'educació, les activitats també de centres de dia, el que és també el tema del teletreball, l'activitat en universitats, totes aquestes activitats són a partir de primera hora del matí, per tant, la resolució ja les abastaria, perquè seria a partir de les 7 del matí.
7: També demanen evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres i barrancs, tot plegat davant un episodi de pluges que ja ha començat però que s'intensificarà a les properes hores, Martí Oliveres.
9: Sí, sobretot cap a les 2-3 de la matinada és quan començarà a ploure de valent amb més ganes. Ara ja tenim alguns ruixats a moltes comarques, però en general descarreguen amb poca intensitat. Atenció a partir de les 4-5 i sobretot durant les primeres hores del matí, perquè és quan pot ploure a més comarques, sobretot de la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona, àrea del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelona, Maresme fins i tot, aiguats que localment podrien deixar més de 90 o 100 litres per metre quadrat en 3 hores i intensitat de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, però pot acabar plovent a qualsevol punt del país. Per tant, pot ser un dimecres complicat de bon matí en aquestes comarques que ja han tingut aquest avís preventiu per part de Protecció Civil.
7: I acabem amb un últim apunt. Jaume, expliquem que els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que crema a la baronia de Rialb, a la Noguera. Aquesta hora encara hi treballen, això sí, una vintena de dotacions.
0: Gràcies, Pep. Martí, fins ara.
7: Fins ara.
9: Fins ara.
0: Bona nit. 6 minuts per les 10, al descans, recordo, Madrid 2, Inter de Milà 0, Borussia Dortmund 0, Villarreal 0, Lilla 2, Betis 1, Porto 0, Manchester City 0, i en el torn de tarda, els partits que han suposat l'inici de la Lliga de Campions, Bruges 2, Aston Villa 3, i AEK d'Atenes 1, LASK 0. Ara tornem.
10: La Champions es juga a RAC1. Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada,
11: molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat
14: i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast.
11: Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
11: I som tots.
14: Més fàcil.
12: Més directe.
14: Més intuïtiu.
11: Més RAC1. Tots som un milió.
10: RAC1. Som a l'inici d'un llarg viatge.
0: Va cap a la pilota, Rafinha!
10: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
0: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra, per la centrada, la rematada, gol!
10: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
0: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
10: Però fins llavors estem decidits a gaudir del camí.
16: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la nit esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
10: Cada nit, a 2:15, tu diràs, amb Aleix Pariser, setena temporada.
13: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
16: Sí, ve, Sergio, ya en parlaremos.
13: Vendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablone, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
16: Val, gracias, Sergio. Adeu, adeu, adeu.
10: RAC 1. Tots som un milió. La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
0: 3 minuts per les 10. Al descans, el Madrid guanya per 2-0 al Bernabéu. Dada dobta que em passa l'Albert Ferran. El Madrid s'ha beneficiat de 28 errors que han acabat en gol comesos pels porters a la Champions des de la temporada 2007-2008.
2: A Champions, eh? Atenció, eh?
0: No en tota la història, no, ni des dels anys 90, no. Des de la 2007-2008.
2: És increïble. Clar, un cas únic, eh?
0: És com a mínim... O són com a mínim 15 errors més que qualsevol altre equip a la Champions des d'aquella temporada 2007-2008.
6: Així no es pot.
0: Clar, és que...
2: No, és una...
5: La és
0: brutal.
5: És increïble.
0: Però és que, ho dèiem abans, Naveira, és que a quin porter no li ha passat al Bernabéu això?
5: Sí, total, total.
2: I als grans, eh? És a dir, els grans porters de la història recent.
0: Sí, sí.
2: És a dir,
0: no ho sé, ja realment... No sé, Solsona, tu que has jugat al Bernabéu.
2: Tu no, no? Tu no vas tenir cap tipus d'errada d'aquest tipus?
3: No la tocava. No em fallava ni una.
0: Però quan vas a aquests escenaris, ja no només dic a Bernabéu, però sobretot a Bernabéu, no sé si un futbolista s'intimida, perquè d'entrada penses, home, tinc moltes ganes de jugar en un camp així, de fer-ho bé, no?
3: A mi m'intimidava el Barça i el Madrid també, però sobretot el Barça. Jo, quan vaig debutar, el primer partit que vaig fer sencer, el partit de Copa, quan vaig arribar al mig del camp i vaig començar mirant amunt, i això no s'acabava mai.
0: I llavors, no sé si hi ha allò que es comenta amb un accident, no? Amb l'efecte Badot, dels que passen per l'altra banda, diguéssim. No sé si el fet que... Clar, es va comentant, no? Clar, és que els porters fallen al Bernabéu, fallen al Bernabéu, fallen al Bernabéu, quan tu vas al Bernabéu i ets porter...
2: Un efecte contagi, no? De dir,
0: sí,
2: això
0: sí, sí,
2: jo
0: sí,
2: tinc al
0: sí.
2: cap ho tinc... perquè sí. ho he vist tota la meva vida, no?
0: I ja vas predisposat, a cagar-la, com l'he passat avui a Josep Martí. No predisposat, vull dir, però que vas amb aquesta por, vas amb por, i al final...
2: Aquesta cara d'avui em sembla bastant més flagrant que moltes... És a dir... No és un xut que, pel que sigui, se t'escapa de les mans, no? Com una... Ostres, te la jugues tu perquè se't creuen els cables en aquell moment. Una cosa que no ningú entendrà mai. És a dir, que tu mateix una mica aquesta errada te l'estàs buscant d'una forma... Jo crec que no té cap sentit. O sigui, hi ha errades que sí que tenen... Bueno, no? Que es poden justificar. Però aquesta...
0: Espera un moment, que ha rectificat Opta. Són 30 errades, no 28.
5: Ostres, encara millor.
0: Són 30.
2: No!
0: Com a mínim 15 més que el segon, que és l'Arsenal... Que s'ha beneficiat... Sí, també m'ha estranyat, perquè és bastant pugues. S'ha beneficiat de 15 errades de porters per fer gol a la Champions, des de la 2007-2008.
2: El Camp Nou, això no passa, eh?
0: Doncs mira, ara que ho dius...
2: No, vull dir que hi ha un factor aquí que no...
0: No passa sovint. No passa sovint. Anaves a dir, Dani.
3: No, dic que avui en dia, des de fa molts anys, amb tanta informació que hi ha de televisions, de seguiments, de jugadors, els jugadors, sigui d'un equip o de l'altre... Han de tenir present quin jugador tens davant, quin jugador et pot anar a pressionar, quin jugador saps que no hi anirà. Vull dir, tot això els jugadors ho han de saber. Si tu vius la teva professió... Escolta, ara poso un altre exemple. O sigui, un porter que juga, o un equip amb el porter que juga contra l'Espanyol, quan et ve Roberto... Tu has de treure la pilota ràpid.
0: Sí, sí, sí.
3: Per què? Perquè és un tio que hi va fins al final.
0: Més que quan ve...
3: Un altre.
0: Quique per l'edat, ho dic, eh?
3: Es queden a mig camí. I, en canvi, saps que és Valverde? Valverde no fluixarà. Si una cosa té, va fins al final. Després encertarà, no encertarà i tal. I tot això jo crec que els porters haurien de saber, així com els jugadors. Escolta, el pla de partit avui de Mourinho és... Fixeu-vos-hi. Els quatre defensors... ni Dumfries ni Cucurella han pujat ni una vegada.
0: No.
3: Ni una vegada. Han dit, vosaltres quatre aquí. Trent es quedarà aquí i Valverde, que és més dinàmic, que pot anar i tornar, doncs ja pot anar i pot tornar. I després defensa. Però no han pujat ni una vegada. Estàs al Bernabéu, estàs jugant contra l'Inter, estàs guanyant ja 2-0. no han pujat ni una vegada. No, no.
5: I jo crec que això, pel Madrid aquest any, serà habitual en els partits més importants, perquè és que jo crec que sí. És un equip que, com que en el mig del camp, doncs, evidentment té els problemes que té, jo crec que Mourinho el que farà en alguns partits importants, i fins i tot sent-li indiferent que es juguin al Bernabéu, doncs crec que podem veure això més habitualment.
0: I el tema del 11, estic d'acord que falten molts jugadors, però de l'11 que ha vingut jugant tipus en aquest inici de temporada, falten un pivot i Brahim per Guler.
2: Són dues peces.
0: Vull dir que al final, que sí, que hi ha canvis a l'11 i que el doble pivot aquest és Cridaner, però no és que hagi canviat mig equip ni que estigui jugant amb tres nanos del
2: filial. És un tema de concepte.
0: Del filial.
2: És un tema de com planteges el partit.
0: Amb tot això, Broc, hi haurà un moment que hi creurem, no?
2: No, un gol de l'Inter. Realment, crec que, a no ser que de Madrid surti a la segona part, canvi totalment la que no té pinta.
3: Uh-huh. I a més ens ha enganyat una mica al principi. A mi m'ha sorprès al principi al Madrid perquè semblava que anava a pressionar. Hi ha hagut un moment, els primers minuts, que veia que l'equip anava a pressionar. Dic, ostres, aquest Madrid me l'han canviat. I després ja...
5: Però hi ha una cosa que és molt clara. O sigui, si has de pressionar malament, no pressionis. Per això jo crec que el Madrid aquest any el veurem moltes vegades sent un equip que estarà... bé, moltes vegades, vull dir, el que deia abans, en partits grans, crec que el veurem moltes vegades replegat i intentant córrer, doncs, perquè l'equip, si Mourinho pretén exigir-li a aquests jugadors, sobretot els que estan a dalt, que facin una pressió habitual i regular, és que sap que no la tindrà. O sigui, que crec que això...
3: Aleshores veurem poca Diomandé. En principi, clar, has d'assegurar molt i equilibrar molt al mig del camp i al final haurà d'anar un altre cop amb Camavinga, Tchouaméni i Valverde.
0: I Guler està sent el millor, tampoc crec que em pugui prescindir molt, molt fàcilment. Dels altres tres partits, a Naveira, recordo, Dortmund 0, Villarreal 0, Lilla 2, Betis 1, Porto 0, City 0. Quin titular faries de cada partit?
5: Bé, que crec que el Betis, doncs, els dos gols, diria que... Bé, sobretot el primer gol li ha afectat prou i que és veritat que després ha aconseguit empatar, però que a la següent jugada doncs, ha viscut una mica fantasmes, no?, de partits anteriors, com dèiem abans. Que el City jo l'estic veient bé i que crec que l'únic que li falta és el gol, i després el Villarreal, doncs, almenys el veig amb més cos per competir. O sigui, el Villarreal ha tingut... Efectivament, sí, en els últims 10-15 minuts de la segona part, que jo crec que el Dortmund ha intentat collar una mica més, doncs jo crec que el Villarreal s'ha mantingut dempeus, no?, és veritat que precisament per la bona defensa que ha fet el Villarreal, xuts a porta del Dortmund, jo crec que diria que no n'hi ha, pràcticament no n'hi ha en aquesta primera part, i que per tant Gulacsi doncs, no ha estat molt posat a prova, però que al final doncs, el fet de treure un porter que està amb un nivell de confiança baixíssim com és Luis Junior i posar-ne un doncs, que segurament estigui molt més net mentalment, doncs, també al final farà que la resta de l'equip estigui més segur.
0: Arrencat ja la segona part a França, és on ho fa primer, Quim.
4: Doncs sí, primers segons d'aquesta segona part entre Lilla i Betis. De moment la pilota la té el conjunt andalús, que va perdent 2-1.
0: I veig que fa canvi l'Inter al Bernabéu.
1: Si entrarà John Stones a l'Inter...
2: Per Bissek, segurament.
5: I marxa a Bissek, jo crec, sí.
1: No, entra Pavard. Ai, perdó, se'n va Pavard.
0: Ah. Ostres.
1: Sí, sí. L'Inter dels anglesos. Recordem, amb Spence, amb Curtis Jones, amb Stones. Aquí veiem justament els tifoso interistes a la grada del Bernabéu.
0: Que deuen estar desesperats.
1: Aviam, pot ser Bissek a central dret?
2: Sí, sembla.
1: Sí. I Stones al mig.
0: Un canvi una mica estrany, no?
3: No, sí. Li han dit a Bissek, ves a la banda dreta, que ja...
1: Que ja molesta.
3: Que no molesta i gran.
0: És que
3: Vinícius no està bé.
5: Clar, perquè a més, avui amb els tres centrals que ha tret l'Inter, jo crec que Bissek ha anat al mig... per descarte. O sigui, perquè ja Pavard, Pavard al final era nativament, diguem, un lateral dret, i que jo crec que és més normal que ell en una línia de 3 doncs vagi al perfil dret, i Bastoni, que sempre juga per l'esquerra. Llavors, clar, o sigui, Bissek, que jo crec que és un futbolista que no està fet per jugar de central pel mig, perquè de central pel mig, ostres, tu has de tenir una capacitat per liderar la línia defensiva. I a més d'això, crec que tu has de tenir una capacitat competitiva i una fermesa que Bissek no la té. Llavors, crec que l'entrada de Stones ve una mica per donar-li això que l'Inter no tenia, no? O sigui, un jugador doncs, amb més capacitat possibilitat de segurament guardar la posició, amb més experiència, que està al mig. O sigui, jo crec que això, no, el repartiment de rols de defenses de tres sol ser habitualment així.
1: Compte, Vinícius, per banda esquerra, primera acció ofensiva, Vinícius se'n va a Diouf, arriba Vissek, a punt de fer-lo caure, Vinícius, i ha corregit bé Bastoni, escombrant, arribant pel mig, i impedint que Vinícius xutés, intentant treure des del darrere i jugant espais al Madrid, buscant el 3-0, que seria ja un cop demolidor i definitiu per l'Inter.
0: Madrid 2, Inter 0, roda la pilota ja a Dortmund, Clara.
6: Amb una aproximació del Dortmund, amb un xut que ha sortit molt desviat de Nwaneri, i ha fet un canvi per la Real, ha marxat Sergi Cardona, que havia vist targeta groga, i ha entrat en el seu lloc Freeman, i ara hi ha una caiguda, demanaven falta, demanaven penal, de fet, sobre Metge, de Mourinho, l'àrbitre, però que no assenyala res.
0: Doncs compte que ho pot ser, però abans... Sí. Gol!
4: Ara sí, Erling Braut Haaland, rematada de cap des de gairebé la frontal de la petita, en una segona jugada, un atac molt llarg del City, i ara sí, Haaland era, mira, la que li ha sortit pitjor de les tres, aquesta fluixeta, però li ha sortit col·locadíssima, lluny de la base aquesta vegada, Diego Costa, més gairebé ni impacta, saltava el defensa,
0: sí.
4: I just estira una mica el coll per acabar, per poder rematar aquesta pilota, marca el City, marca Haaland, Porto 0, City 1.
0: El primer de la temporada pel noruec, que la remata totes, Naveira.
5: Sí, és un premi merescut pel Manchester City, perquè a la primera part doncs havia fet mèrits de sobres, no?, per poder posar-se per davant el marcador.
0: Espera, que hi tornem.
4: Gol del Betis, i torna Marc Bartra! Com era allò, el central amb ànima de davanter. El central amb ànima de davanter, en aquest cas, Marc Bartra fa el segon del Betis, una falta centrada a l'àrea, i un especialista, ho dèiem abans, un autèntic especialista en el joc aeri, aquesta vegada pentinant la piloteta enrere, gairebé tocant-la amb la part de dalt del cap, torna a sorprendre el porter de l'Illa, Marc Bartra, Lilla 2, Betis 2.
1: Bellingham a la contra, contra Bellingham, Josep Martínez. Li havien tret una contra a Bellingham, Josep Martínez, que treu amb la mà i cau a terra. És una mica grotesc tot el que està perpetrant, no?, l'Inter en general,
0: Sí.
1: No té massa sentit.
0: No, però és que l'he vist molt descol·locat. Dami, la rematada de Bellingham, no?
3: Sí, mireu on està el porter col·locat.
1: Perquè havia dubtat a sortir a rebutjar o no. Aleshores, Bellingham ha rebut, ha anat cap enrere, no sabia massa ben bé què fer Josep Martínez. Pensa que quan treu la contra el Madrid, tot l'Inter està molt avançat. Ha corregut molts metres Bellingham amb la pilota. Realment és que l'Inter juga molt avançat i ara el Madrid ja descaradament intenta treure contres per Vinícius, Mbappé o Bellingham.
0: No ha marcat de miracles, Olsona.
3: Sí. La veritat és que... A més, el porter s'ha quedat en una situació...
2: A mig camí,
3: que no podia tapar la porteria i al final ha tingut...
1: Però per què cau a terra quan treu després amb la mà? És molt estrany tot plegat.
0: Sí.
1: La inèrcia. Diouf, que la Curtis Jones! L'ha tret Courtois, aquesta era molt bona. Bastoni, centre Bastoni, cap a Lautaro. La treu Konaté. Oportunitat per l'Inter,
0: La veritat,
1: L'ha tingut l'Inter, una altra vegada.
0: Una altra, però ha tornat a aparèixer Courtois, com sempre. Érem amb el gol de Haaland i hem de comentar el de Bartra. Naveira.
5: Sí, estava buscant qui havia posat l'assistència, perquè l'enviament és un escàndol. Des de la banda esquerra és Isco, És Isco el que posa la centrada amb una rosca, amb una caiguda perfecta, i Bartra després ataca la pilota molt bé. Jo crec que també Gueda potser se la menja un pèl, perquè jo crec que podria haver arribat a treure la pilota, a refusar-la, però igualment jo crec que l'enviament d'Isco és sensacional, i després doncs la rematada de Bartra no és gens senzilla i acaba clavant-la bé en el segon pal. Un Lille que és veritat que li ha fet mal al Betis a pilota aturada, però que jo crec que també és un equip que pot trontollar una mica en aquestes situacions, perquè el dia del Paris Saint-Germain, doncs que anaven guanyant 2-0 fins al 90 i que els hi empaten al descompte, doncs ja aquell dia van rebre un gol en una acció similar a aquesta.
0: I per cert, com comentava en Quim, l'assistència a Haaland, d'Enzo Fernández, que per tant s'estrena bé a la Champions. Compte l'Inter.
1: Diouf cap a Çalhanoğlu, centra Çalhanoğlu des de la dreta, i des de l'àrea petita la treu Hausen a corna.
0: Se m'escapa el riure. Però és que és impossible que no marquin, no?
1: Exacte. Ara va dir, però és que tampoc pateix el Madrid.
2: Li falta la part final d'atac, eh?
1: Acumula tants jugadors al Madrid al darrere que al final qualsevol centrada, qualsevol xut impacten en futbolistes del Madrid. Però algun rebot, per què no? Aviam, centra l'Inter, li cau la pilota a Varela, pot xutar a Varela, la deixa per Curtis Jones, aquest juga a l'altre costat per Çalhanoğlu, centre de Jad, de primera, centre Çalhanoğlu, Turam a dalt!
2: Quina manera,
1: eh? Turam a dalt.
2: Quina manera, tu. Però
1: és que aquesta és a boca de gol, eh? Podia anar perfectament a dins.
3: Sí, sí, però... Si amb aquest domini, amb aquesta possessió, amb aquestes arribades, avui no és capaç de marcar...
1: Ostres,
3: és que...
2: Pleguem.
0: El pal al Dortmund, Clara.
6: La més clara del partit pel Dortmund per Luan Eri, que realment des que ha entrat està portant molt perill, el xut amb la cama es creix a la frontal, no sé si toca en algun jugador, i toca el pal, hi havia un futbolista que la celebrava ja, però la pilota passa pràcticament per sobre de la línia, 0-0, però algun gol podíem haver vist.
5: És que és una jugada on Luan Eri pràcticament no té temps ni a fer el colpeig, perquè ell carrega la cama i arriba a fer el moviment del xut, però qui la tira cap a la pròpia porteria jo crec que és Pap Gay.
0: Compte.
1: Gol! Bjarmar, tercero del Betis! Irish Power Parrot! Que rep la pilota dins de l'àrea, fa un bon retall, xuta creuat amb el peu esquerre, ajustadet al pal, i remunta el partit per l'equip de Manuel Pellegrini. Minut 53, Lilla 2, Betis 3, ha marcat Parrot.
0: I aquest ja no és un gol d'oportunista, aquest és un molt bon gol, la Veira.
5: Sí, sí, és un gran gol de Parrot, en una acció on rep escurat a la banda esquerra, i a més, encara davant de Nathan Engoy, que a mi em sembla un bon central, aquest defensor belga del Lille, que de fet va estar jugant al Mundial, i és una jugada on Parrot defineix de meravella, amb un xut creuat amb la cama esquerra, és un golaç per part de Parrot per remuntar el partit. La veritat és que elogiable la reacció del Betis després d'haver-se posat dos...
6: Gol! I quin gol més desafortunat! En pròpia porteria Renato Veiga per avançar el Borussia Dortmund. Si l'any passat, en el debut, se la van passar Luis Junior a camp del Tottenham, avui és Renato Veiga qui en pròpia porteria de moment posa el primer del partit pels alemanys, la centrada per l'esquerra de Bayer, no sap treure-la d'allà, el central del Villarreal, se l'acaba introduint al fons de la porteria, realment Champions desgraciat dels últims temps pel Villarreal, Dortmund 1, Villarreal 0.
0: Sembla que estiguin de pega, l'àrbitre va al monitor per veure alguna cosa del tercer
3: gol
0: del Betis.
3: La falta,
4: sí, està revisant
3: falta.
4: El gol de Parrot, que ha de ser abans de que Parrot rebi la pilota, perquè ell fa el retall completament net. Hi ha una acció al mig del camp.
5: Crec que és Nathan amb Mbappé.
0: I miren una possible vermella. Però un jugador del Lilla.
4: És cop de colze claríssim d'Mbappé a la cara de Nathan. L'hauran d'expulsar.
0: Ui, ha perdut els papers.
4: L'hauran d'expulsar, però això deu ser després del gol, no? Quan està tornant cap a camp propi Nathan. Que jo fa un gest, li diu alguna cosa i li posa les mans a l'esquena i reacciona molt malament el germà de Kylian Mbappé. Evidentment...
1: Compte Lautaro, cama esquerra, xuta Lautaro, Courtois, arriba Courtois, Courtois una altra vegada, per doble partida, Courtois, salva el Madrid, Courtois ja podria haver ajustat una mica millor, també.
0: Era fora de joc, pot ser?
1: Lautaro, Courtois, salva Courtois dues vegades.
2: Permeti que ja estic fart, de l'Inter? O sigui, prou ja.
0: Que s'hi facin el tercer.
2: Ja estic fart. Ara ja vull un 5-0.
0: Vermella, Quim?
4: Sí, és que, vaja, això ha revisat el VAR. És inapel·lable, és un cop de colze a la cara, absolutament intencionat, la pilota no està en joc, segurament hi ha hagut provocació de Nathan, però això no ho sabrem mai, perquè no ho sentirem el que ha dit, i vaja, el Lilla, que acabava d'encaixar el 2-3, a sobre es queda amb 10 per expulsió de... Mbappé. Estava confonent amb Ethan Nathan.
2: No, però és que Nathan ha fet una rialleta ara.
4: Sí, l'ha buscat.
2: Saps, David?
5: Veus? Sí. Ara, dit això, jo crec que Ethan Mbappé aquí té una errada de joventut, no? Perquè jo crec que ell no pot perdre els papers d'aquesta manera. O sigui, vista la repetició, és molt clar el que fa, és un cop de colze a la cara... claríssim, agressió, però vaja, de llibre, i vaja, l'havien d'expulsar sí o sí. Jo, clar, quan he vist que estaven revisant, primer pensava sembla que, sí, sí, que s'havien posat a revisar un, la recuperació de pilota que precedeix el gol, que és completament neta sobre Haraldsson, i dic, home, no, no em puc creure que ara vagin a revisar això.
0: Sí, a mi també sembla neta, però...
5: Però després, clar, quan hem vist el que havia passat, que en directe doncs, ens havia passat completament desapercebut, perquè imagino que seria després del gol i amb les repeticions, doncs ja hem entès què havia passat.
0: Doncs recapitulem, que hi ha hagut molts moviments, l'Illa 2, Betis 3 i el Lilla amb 10, Porto 0, City 1 i Dortmund 1, Villarreal 0 i el Bernabéu, Madrid 2, Inter 0, 10 de la segona, ataca el Madrid.
1: Ataca el Madrid, Brahim a la frontal per Bellingham. Bellingham, que pot xutar des de la frontal de l'àrea, finta amb la dreta, amb l'esquerra la deixa per Vinícius. Vinícius una altra vegada dalt cap a Valverde, autor del segon gol, tocant el Madrid amb certa imprecisió. L'Inter que busca recuperar la pilota per muntar una contra. La sensació és que l'Inter pot estar jugant dos dies i que no marcarà i que amb res el Madrid et farà el tercer.
2: Tal qual.
1: Brahim, a dalt, cap a Alexander-Arnold. Hausen impedeix que l'Inter pugui sortir des del darrere, serà banda. Banda per l'Inter de Milà i Broca, estic d'acord ara mateix.
2: Inter,
1: o marca ja...
2: Ja m'he cansat.
1: O marca ja, o que li faci el tercer cap a casa.
2: Massa oportunitats.
0: Era fora de joc.
1: Era fora de joc. L'haguessin anul·lat, sí.
3: No podem escoltar si estan xiulant el Bernabéu?
0: No podem. Perquè no hi són. Clar, no ens deixen entrar a Solsona.
3: Però és que deuen estar xiulant.
2: No crec.
0: Ens avisarien des de la redacció perquè estan pendents. Si hi ha xiulets al Bernabéu, estan avisats que ens han d'avisar.
2: Sí, no.
0: No, però no xiular perquè van 2-0.
2: No, jo crec que encara no.
1: Sí, però clar, la bona notícia, més enllà que el Madrid avui guanyi o no guanyi, ja és constatar que és que les baixes que tenen avui s'aniran repetint. No sempre tindran Tchouaméni, Güler, Bernardo Silva, no sempre tindran tots els efectius al mig del camp. Compte a la centrada, Vinícius, la treu l'Inter, Brahim a l'altre costat, continua Brahim, que suposo que serà canviat per Diomandé en algun moment. Compte, Brahim! Brahim la deixa per Bellingham! Bellingham que farà el tercer! La treu Josep Martínez!
5: Increïble.
1: La treu Josep Martínez! Bellingham la tenia de principi! Quina Bellingham durada. La tenia per rematar, ha volgut controlar.
3: No era Konaté?
1: Com Konaté? No, era Bellingham.
3: Sí? No.
1: Sí, home, era Bellingham segur. Era, però que a més tenia la rematada a principi, però què ho dius, perquè pensaves que era Konaté o perquè ha semblat molt dolent? és que jo crec que Bellingham tenia la rematada a principi, s'ha volgut agradar,
0: sí.
1: I Josep Martínez, que si no fos per l'errada del segon gol, està parant molt bé.
5: Que està fent,
1: aquí Bellingham ha de rematar de cap i és que per control amb el braç.
2: Aquesta aturada, Dami, és un 2-2, ho veus?
0: Xuta el ninot.
2: Un afecte.
1: Però és inexplicable que no remati Bellingham. Aviam, viuf.
2: No.
1: Oh, has d'anar cap a dins.
0: No. Clar, però és que és esquerrà, és que jo això d'un
2: no
0: carriler...
2: Ja.
0: No ho sé, no... A vegades em costa. Has de ser molt bo per jugar com... Ho fa la Minya Mal a la dreta, sí. I s'esquerrà. Sí. Madrid 2, Inter 0. Reacciona el Villarreal després del gol del Dortmund, 1-0. Clara?
6: Mira, acaba de tenir una claríssima Olubaselli, que és l'última acció del partit, una centrada de Buchanan des de la dreta, i ho tenia tot de cara. Jo crec que salta un pèl massa tard. Olubaselli l'agafa molt amunt i no sap donar-li direcció, l'envia per sobre el travesser quan el més fàcil pràcticament potser era marcar. Fa canvis ara Íñigo Pérez, entra en Pepe i Moleiro per Salibà i Olubaselli.
0: Home, entren dos bons elements, Naveira.
5: Sí, Pepe per jugar per la banda dreta, suposo que imagino que pot acompanyar també Mika Utadze a la posició de nou, perquè és veritat que ara hi ha Buchanan, i Buchanan de fet acaba de fer aquesta bona jugada per la banda dreta que ha donat lloc a l'ocasió d'Olubaselli, i Moleiro, sí, per jugar des de la banda esquerra. Jo crec que ara el Villarreal, després d'haver jugat amb Comesaña, amb Gueye, amb Salibà, clarament ara jugarà amb un 4-4-2 i que els repartirà als jugadors, almenys de moment, d'aquesta manera.
0: Si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres, eh?
2: Ah.
0: El Momento Sarsa Volkswagen, sens dubte. Sempre. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Fa canvis l'Inter, el Madrid 2 Inter 0, Dami?
1: Sí, hi ha hagut triple canvi. A la punta de l'atac entra Boni per Turam i al mig del camp se'n van Varela i Çalhanoğlu, entren Sučić i Zielinski. Aquí Solsona va agradar molt.
3: Sí, bueno, l'altre dia jugaven els dos, tant Sučić com Zielinski.
0: Mm-hmm. O sigui que ara comença la remuntada.
2: Ara. Sí.
1: Veiem Boni a dalt també.
2: Dos.
1: Sí. Compte Bastoni que retalla la pressió d'Abrahim, puja la pilota l'Inter.
0: El Madrid està partit, fixeu-vos, eh? Són 6 i 4. Vull dir...
2: És el pitjor Madrid de l'any, em dic. Per mi hi ha diferència.
1: Zielinski, està en involució el Madrid. Ahí amb Zielinski, amb Carlos Augusto. Centre Carlos Augusto, a punt de rematar Lautaro, a punt d'arribar també Curtis Jones. Minut 15-2-0. El Madrid aguantant-se pel resultat. Un resultat advers desencadenaria una primera crisi, perquè el Madrid va perdre ja divendres. Desencadenaria xiulets, crítiques i una miqueta de... una miqueta de sacsejada.
2: Dimissions, no?
5: A veure, no passarà, però si el Madrid, després del partit que està fent, acaba cedint un 2-0,
2: exacte,
5: compte,
2: sí.
5: Sí, sí.
1: No, jo crec que tot el que ha passat les últimes hores són bones notícies. O sigui, Mourinho, els primers porquers. Mbappé, que si soy el mejor del mundo, i rebotant-se amb el Javier Herraez pel tema de Rafinha i Dembélé. I aquest partit que està perpetrant al Madrid, tot són bones notícies.
5: Sí, sí.
1: Mirant cara al futur.
0: Jo crec que sí. I espera't, que encara queda mitja hora. Sí. Després, a Portugal, després del gol del City, Porto 0, City 1, ho té controlat l'equip de Maresca?
4: Sí, tot i que el Porto, sobretot amb un xut llunyà de Varela, que anava amb rosca a prop del pal, ha tingut una mica a prop l'empat. Ara ho ha intentat William Gómez, sense massa fe, amb un xut que ha sortit fora. Ho té controlat, però només té un gol de...

0: de l'Inter.
1: Havia perdut la pilota Brahim, li havia birlat al mig del camp Boni, es disculpa Brahim, havia jugat bé cap a Susic, ha replegat bé el Madrid, que ja ha neutralitzat qualsevol possibilitat de contra a l'Inter, que ha jugat però ja en camp contrari, ara de les botes de Zielinski i Susic, que són els dos migcampis. Aviam, el xut de Bastoni i Courtois a sota, tu.
0: Ben provada.
1: Sí, sí, la canonada de Bastoni en camp esquerre, Courtois que ha reaccionat, bons reflexes, que difícil és sorprendre'l. Sí,
2: ja sí. Porten 30 xuts, eh?
1: Sí, sí. Prop de la trentena, sí. El xut amb molta intenció, creuat de Bastoni.
3: Courtois està...
1: I amb l'envergadura de, sí, sí, de Courtois, molt difícil. Susic, que picarà el corna 18 minuts a la segona part. Aviam, pica Susic, cama dreta. Ah! Aviam aquí aquesta pilota morta, mans del de sempre, Courtois. Només que alguna cama aquí que s'allargui.
3: No, és que no hi ha manera.
1: És que és increïble. No, no.
0: Són 17 rematades de l'Inter, 6 entre pals amb aquesta, sí, 10 del Madrid, perquè... 6 entre pals.
1: Cucurella deu estar flipant, no? Deu pensar, hòstia, he vingut ja, sí, sí. Partit número 5 i ja el que he vist per la tele sempre.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, realment allò que veia per la tele passa, quan et poses a la samarreta blanca.
3: Clar, perquè fins que no ho vius tu, clar, és com que no t'ho creus, no? És com que no, és una pel·lícula, no, no.
0: És impossible que a mi també em passi, no? Sí, sí, sí.
1: Aquí estic guanyant 2-0. Doncs puja la pilota Cucurella, a punt d'arribar al minut 19, 2-0.
0: En el cas, espera, que té una falta perillosa al Villarreal a Dortmund, Clara.
4: I anirà Mica Utadze, falta des de l'esquerra, rompe l'escurada, la jugada assajada amb Pepe, el xut de Mica Utadze, acaba tocant-la. Diria que ha estat com Essanya o un jugador del Dortmund. Serà córner, està patant el Villarreal en aquests últims minuts i està mereixent potser el gol i tot, eh? Compte, perquè no hi ha l'última paraula l'equip d'Íñigo Pérez.
5: Sí, sí, està fent mal amb els jugadors de fora, eh? Perquè abans Buchanan ha fet aquesta bona acció que ha donat lloc a la rematada d'Oluwaseyi i Pepe, caient a la dreta, doncs també ha generat abans una bona acció.
0: El Bernabéu 2-0 guanya el Madrid, que ara vol sortir a la contra.
1: Sí, vol sortir a la contra, fer el tercer i liquidar qualsevol esperança interista. Puja la pilota Mbappé, continua la contra Mbappé. Jo crec que ha apurat massa abans de donar-li a Vinícius. Ha replegat l'Inter, que ara també està un punt partit, eh? Veig 7 jugadors de l'Inter i 3 despenjats.
0: Home, és que anímicament un partit així, Solsona t'ha de matar, no? Si ets jugador de l'Inter...
3: Sí, sí, t'ha d'estossegar.
2: Quan un partit no hi ha tàctica que valgui, perquè juguen 6 a darrere, 3 a dalt, l'altre al mig, un altre que se'n va a la banqueta... Vull dir, hòstia, és un desgavell de partit tàctic, perquè el que ens agrada analitzar una miqueta i dius, ostres, això...
3: No és res, no? No és res per analitzar, no és res, no?
2: O no hi entenc... O és molt raro tot allò.
0: I el partit de Vinícius no tancarà el debat, diguéssim.
3: No,
1: continua sense aparèixer i també amb clars símptomes d'involució. I jo crec que la gent del Madrid el que vol és veure Diomandé, però veure'l a l'esquerra. Sí. Perquè també una mica, jo crec que Mourinho... No
5: a veure si l'apreta, no, a Vinícius?
1: Sí, i no el vol exposar massa a la dreta, perquè a la dreta el rendiment que et donarà mai serà el de 130 milions, no? I en canvi a l'esquerra doncs, li podrà donar molt més i si el pot posar a l'esquerra, però clar, per això ha de seure Vinícius en algun moment.
0: Clar, que és el que reclamava la gent, l'entorn madridista l'altre dia després de la derrota.
3: No sé si era el Marc avui o que traia un vídeo de Diomandé en un entrenament fent una jugada així com... I era... L'aficionat de Madrid s'il·lusiona i era una jugada que fa la mina recent llevat, eh? És a dir, o sigui, el pijama te la fa...
1: Ai, Bellingham, ai, Ibrahim, ai, Mbappé, oh, oh. Josep Martínez! Josep Martínez, del valencià, que reivindica i que es va refent el cabell, que és molt difícil compensar una errada que...
3: Sí, però el partit és bo, eh?
1: Super...
3: És
1: a dir... Sí, no, a nivell aturada, sí. acció, sí, són accions de molt bon porter, aquesta, per exemple,
5: sí.
1: Com soluciona aquí el contrapeu.
5: I que al final, a veure, és veritat que quedarà la llufa del gol, però crec que en el relat del partit ajuda més fer la cagada al principi i després arreglar-ho que no.
4: Gol! Mourinho, gol! Pel Villarreal, que empata, ho estava buscant, ho estava mereixent, i a la sortida del córner que havíem explicat fa uns instants, remata el primer pal al central lateral del Villarreal. Com ho celebren els pocs groguets que han vingut rodejats de tants altres grocs. El mur groc del Signal Iduna Park somriu i respira Íñigo Pérez. Dortmund 1, Villarreal 1.
0: Ho estava buscant i ha arribat de l'empat.
5: Sí. No, i a més, Jaume, jo el que podria dir, que t'he assenyalat a la tele, és que, clar, el córner ve després d'una rematada com Essanya, on estira bé Kobel i fa una bona aturada, després que aquesta rematada sobrepassi moltes cames, no?, dels jugadors del Dortmund, i Kobel, que és llest i que té ja molta experiència, comença a fer-se lesionat per aturar...

0: Bàsicament, la bona dinàmica al Villarreal. I el tema és que no li ha servit de res, perquè vaja, després d'un minut i mig, pràcticament dos, amb el partit aturat, doncs el Villarreal ha posat el córner i acaba trobant el gol.
1: Compte. Lautaro a l'àrea! Aquesta sí, no, tampoc. El xut de Lautaro... És que ha arribat l'Inter amb superioritat. N'hi havia sis de l'Inter contra quatre al Madrid, pràcticament a l'àrea madridista, i tampoc. Diouf, molt imprecís, eh? L'acció era molt prometedora, s'ha equivocat Diouf. Li ha caigut a Lautaro, que avui també m'estava sabent bastant, Lautaro, perquè estava seguint malament.
2: Compte.
1: Aviam, compte, perquè arrenca Vinícius, mig Inter despenjat, Vinícius li deixa Mbappé, sembla un entrenament, Brahim que resoldrà, fora!
2: El Madrid està perdonant, també.
1: S'ha equivocat, sí, Brahim, sí, li està indicant Vinícius que estava sol. Després d'un atac de l'Inter, ara el Madrid ataca amb molta superioritat, semblen exercicis d'entrenament 4 contra 3, o és precís l'Inter o en una contra el Madrid el matarà, també.
2: Sí, sí. Està molt obert. Pot passar qualsevol cosa en aquest Madrid. 2-0 contra el Villarreal.
3: A punt de fer el segon Buchanan. Minuts ara de rauxa del Villarreal. La transició a la contra de l'equip d'Íñigo Pérez i Buchanan carrega la cama i ara Kobel l'envia a córner. I ja hem vist que ha passat en el darrer córner, però el Villarreal ara fent mèrits per sumar 3 punts, que és una cosa que l'any passat no va fer, perquè només en va sumar un en tota la fase Lliga.
0: És que el Villarreal, quan els davanters, gairebé qualsevol que tingui, jo diria que potser excepte l'Uguassell, que és més un nou pur, crec que quan es despengen i baixen uns metres a tocar de cara, és que són molt bons. És que aquí l'acció és molt bona a Mika Utadze, que ve pràcticament al cercle central a rebre i toca la pilota de primeres, i el Dortmund havia anat a buscar molt amunt.
3: Compte el xut, Kobel.
0: El Dortmund havia anat a buscar molt amunt el Villarreal surt bé de la pressió i sobretot doncs, el que acaba d'accelerar la jugada és aquest toc de Mika Utadze al mig del camp, perquè després vingui la passada cap a l'altra banda i generi l'ocasió de gol. O sigui que crec que el Villarreal, doncs és veritat que li han fet l'1-0 en una acció desafortunada, però almenys veig l'equip que arrenca en una plaça complicada i que l'equip competeix, sí. I que té ànima. Jo crec que això és important després del que vam veure la temporada passada.
2: És que, i capacitat de
3: pròpia,
2: remuntar, sí, sí.
3: Sí, a gol en pròpia són 3 rebots. Toca en Gulags i després en les costelles de, sí, Buca, sí, de Renato Veiga i a la cama. O sigui, és,
0: sí,
3: un gol
0: molt mala sort, molt mala sort, sí, sí, sí.
2: A veure si l'ha gastat tota en aquesta jugada. Dortmund 1, Villarreal 1 a 20 minuts pel final. Ho té controlat el Betis a França, Lilla 2, Betis 3 a 20 minuts pel final. El Lilla amb 10.
4: Sí, menys del que convindria jugant contra 10, perquè Lilla ha fet alguna aproximació perillosa, però de moment sense cap ocasió claríssima que hagi obligat a lluir-se Álvaro Valles, que de moment avui està passant força desapercebut. Qui ha estat a punt de fer-ne una de grotesca ha estat Gigi Donnarumma, a Porto. Sí, sí. Ha sortit de l'àrea, volia fer una passada que ha impactat directament en el davanter del Porto, William Gómez, i Donnarumma ha tingut la sort que el rebot ha anat a fora, no era lluny de la porteria, però tal com ha anat fora podia haver anat a gol i hauria estat un altre gol de cinema còmic a la nit, sí, d'avui.
2: Arriscant moltíssim. Porto 0, City 1. Un altre de l'Inter en un córner.
1: Un altre de l'Inter, remata Lautaro Martínez, que ja ni es desespera, perquè sembla que l'Inter ha assumit des de fa estona que avui no és el seu dia. Descontrol total. Oh. Els dos equips arriben molt fàcil a l'àrea contrària. Ara és el torn del Madrid. Vinícius, ui, Vicec, tu. Ha anat com un camió, s'ha llançat a part Vinícius. Ha arriscat amb tot i al final això serà córner pel Madrid. Sí, és que ni ordre ni concert, eh? No hi ha mig al camp.
0: L'he vist en directe i dic, ostres, no sé. No sé si l'han tret neta, eh?
1: Posició correcta de Vinícius, sí, sí. Però Vicec és que ja ha hagut d'arriscar i llançar-se amb tot. Uf, sí, sí, sí, que toca pilota, no, Vicec?
2: Primer toca pilota.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, és una bona acció defensiva,
5: sí,
0: al final.
5: Sí, ho fa bé, eh?
0: Però, uf, quin risc, eh? I a més, sent Vicec en aquesta nit, és que feia, o sigui, olorava penal que tirava cap enrere.
5: És jugar massa en foc, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
5: No calia.
6: Ho ha fet molt bé perquè s'ha llançat amb la cama esquerra, tenint el jugador Vinícius, no amb la dreta, que és lo habitual. Si hagués fet amb la dreta, hagués arribat un pèl tard i li hagués fet penal. Sí, sí.
1: No hi ha cap mena de... Compte, Valverde! Ui! Hòstia! Doncs ha deixat, crec, a Vicec, que està bornit, eh?
2: Uf!
1: Sí, és una canonada, Valverde, des de la frontal de l'àrea, impacta meva directament en Vicec. L'ha deixat cau a l'alemany.
5: I ha tret la cinta del cabell.
1: L'ha deixat... Sí, sí, no, però és que era un míssil de Valverde. Això anava 200 per hora, eh?
2: No, és una nit complicada per Vicec.
5: Sí, no.
0: Li ha reiniciat el cap.
1: Això anava més fort que un servei de John Isner, eh? Ja t'ho dic ara. Sí, sí,
0: sí. I fixa't que Vicec fa per rebutjar la pilota, que,
1: sí, sí.
0: O sigui, al final tu ja preparàs el cos,
1: va,
0: per rebutjar, sí, sí, sí. I tot i això L'ha rebentat, eh?
1: O sigui, que no és sí, que l'impacti, sí, sinó que, com diu Naveira, sí, sí, sí, diem que ha vist que impacta a la pilota.
2: Quin mal.
1: Sí, sí.
6: No, és que aquest xuta fort, eh, Valverde?
2: Sí, sí, sí, sí. Tornen els dies del drac Domoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Si algú vol fer el drac, endavant, eh? De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més...
5: El drac te'l pot fer, Bisek.
2: Bisek, per favor.
1: Bisek s'està fent el valent, però jo crec que el millor... Jo no el veig apte per continuar.
2: I a més, no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. És que a mi no em surt. No, surt una cosa estranya. No,
3: a,
2: no
3: ningú
2: sé
3: li surt,
2: a ningú li surt.
5: No, no, no heu practicat el drac? No, no, no, no. A casa sols? Davant de Mirai? No?
2: És que això no... No, no cola.
5: Potser l'Aguilar això ho farà bé, no?
2: No. Potser sí. Mira, demà que el tindrem a Tarragona a la Lliga Catalana de Bàsquet. I dijous, a veure si els amics de Omoda Jaeco... tenen a bé de posar una menció a la Champions de RAC1 aquests dies.
5: Està fent hores d'estudi de la plantilla del Barça Bàsquet, no?
2: És a dir, sí, sí, bé. Avui li han presentat els 11 fitxatges de cop.
5: Sí, sí, per això, per això.
2: Per fer-li fàcil, saps? Els 11 de cop.
5: Sí, sí.
0: Ens haurà durat molt la presentació, no? O sigui, amb 11 tios diferents.
2: No, han fet una declaració i cadun i vinga. A veure l'Inter.
1: A veure l'Inter, pilota d'esquerra. Ha relliscat Carlos Augusto.
2: Increïble. Ja, és que sí, poden estar 3 dies jugant i no marcaran un gol, vull dir...
1: Sí, ara, però ara que tots sabem, sí, no, que en algun moment arribarà el tercer al Madrid, tercer, sí, i deixarem d'alimentar ja esperances, anem a ser realistes i no volem enganyar més a la gent. Vinícius, Fages, però per Bellingham, cau a terra Bellingham.
5: Fins aquí, res, no? A mi ja... Ja està, no?
1: Sí, no, però sí que és veritat que no hi ha ningú al mig del camp. O sigui, hi ha una porció de terreny on no hi ha absolutament ningú i llavors és molt fàcil pels dos equips plantar la pilota a la frontal de l'altra àrea.
2: Ara Bellingham feia un gest, jo diria que Vinícius dient-li, noi, torna.
5: Sí, sí.
1: Escolta, no és normal veure partits tan desordenats
6: tàcticament. No, no, no, i a més...
1: És un desgavell, això.
2: Res és normal d'aquest partit.
6: No, no, Carlos Augusto ha relliscat, és que inclús posen trampes.
1: És que està l'Inter a l'àrea rival. L'Inter a l'àrea rival. Sí, sí, sí. Algú no hauria d'entrar ni que fos per equivocació.
0: Amb el Super Mario. Una pell de plata allà al terra.
6: De veritat.
5: Mario Kart.
6: Si vosaltres penseu que aquí... Aquest Madrid pot fer alguna cosa. No, no.
2: Però escolta, és veritat, diguem-ho tot. Quan arriba l'Inter a l'àrea, llavors no els hi fan oportunitats. Vull dir, no, no, aquí l'àrea es defensen bé.
1: Sí.
2: Vull dir, no és segurament el més recomanable per cap equip de futbol. Curtijón,
1: xutarà. És que no xuta, aviam. Carlos Augusto, Carlos Augusto, no. Conaté, corna.
2: A veure, Carlos Augusto, en lloc d'enviar pedres, pot enviar una centrada humana, per l'amor de Déu.
5: A mi a l'Inter, en la fase final de l'atac, em sembla un equip molt justet.
1: És el Frosinone, no l'Inter.
2: Sí,
1: no,
2: sí, sí, sí.
0: El Monza, que és d'on van fitxar Carlos Augusto.
1: Sí, sí, bon circuit allà.
5: Sí, sí,
6: i tant.
0: És millor el circuit que l'equip de futbol.
1: Sí, sí, realment.
0: Clarament.
1: Aviam, el corna vol rematar Lautaro, es preparen Tchouaméni i Diomandé.
5: Mira.
0: Home, notícia.
2: Sí, sí.
1: Home, ara, el 2-1, què ara?
5: Sí,
2: no, és el moment. No, sí, és el moment, tal com està el partit...
5: Ha de ser ara.
1: Ara, no?
5: Ara.
2: O sigui, l'Inter va rondant l'àrea tota l'estona. Vull dir, si fan el 2-1, tindràs aquella sensació que en qualsevol moment pot caure empat.
1: Escolta, i ara que... Potser perden 3-0 i després veuràs que a la pròxima jornada de sèrie ja en foten 7 i diràs, hòstia, no sé el promo.
2: Sí. Sabien fer gols. Mira, va.
1: Bisek cap a Lautaro, línia de fons. Va! Va! Va! Gol de Carlos Augusto! Gol imperial de l'Inter! Lautaro, línia de fons, arriba Carlos Augusto des darrere i marca, minut 31 de la segona part, i atenció, molta atenció, perquè tenim partit al Bernabéu. Tenim partit al Bernabéu. I qui inicia la jugada? Un tal Bisek. Bisek cap a Lautaro. Arriba Carlos Augusto, gol interista, gol Nerazzurro. Ha marcat Carlos Augusto 2-1. No sabem què passarà, però tenim partit al Santiago Bernabéu. I una cosa, com el Madrid no guanyi aquest partit, es lia un atrac al Bernabéu, només d'imaginar-m'ho...
6: Per què?
1: Com em poso. Atenció, 2-1, eh?
5: Compte.
1: 2-1, ai. Compte, Carlos Augusto, corna.
5: Va.
1: 13 pel final.
5: Mira que ens havíem cagat en la família de Carlos Augusto durant tot el partit, eh?
2: Era el que feia falta.
5: Sí.
2: L'hem comparat amb el circuit...
5: Ha estat vexat. O sigui, sense miraments.
1: Doncs ja tenim el gol aquí, eh?
2: A veure el córner, va.
6: Com marquin ara, veuràs tu.
1: Sí. Ai, amb córner és a l'esquerra. Zielinski. Centre Zielinski. Treu Courtois amb el puny i ara a patir... I ara a Mourinho, ja més que mai, eh? El Madrid al darrere, i a fer córrer Vinícius, Mbappé, i aviam ara què fa la defensa, aviam què fa el porter, perquè ens podem esperar el millor i el pitjor.
5: Bé.
0: Però a veure, una cosa que aquí també tots sabeu és que si l'Inter empata, el Madrid marca el 96.
5: El 96,
2: Bé, però de moment...
5: Sí, però canvia la pel·lícula.
1: Ei, planxa la Hauser, sí. Home.
2: Va, falta.
1: Mira. Què fa Hauser?
2: Està demanant a la gent que vingui. Potser pues sí que l'ambient està enrarit, eh?
1: Acaba aixecar la bota. Ho dius perquè s'ha dirigit al públic,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ha fet la gest al públic com dient, va, nois, animeu.
1: Sí, però mira com aixeca la cama aquí, Hauser.
2: Home, per mi això és perillós, això, eh?
6: No, no el toca, eh?
2: No, però...
6: Però és joc perillós, però no el toca. Lautaro aquí fa una miqueta de...
0: I jo crec que també el que fa que no es xiuli joc perillós és perquè Lautaro baixa el cap.
5: Sí, un palet.
0: És a dir, si arriba ell a anar amb la bota a l'alçada normal, diguem, del cap de Lautaro, llavors sí que igual l'haguessin pogut xiular.
2: Canvis al Madrid?
1: Sí, se'n van Alexander Arnold Ibrahim, vaja, canvis claríssims, no? I se'n va, i entra Tchouaméni, i entra també Dio Mandé, li deia alguna cosa, lògicament, Lautaro a Hausen recriminant-li aquesta planxa.
2: No m'agradaria ser Hausen ara mateix, eh? No, perquè Lautaro...
5: Mal rival, per enfrontar-te...
2: Sí, mira, de fet, continuen encarant-se, Dani,
1: Sí, s'estan encarant per aquesta acció. Hausen, que l'altre dia se les va tenir... Amb qui del Betis?
5: Sí, és veritat, va tenir una...
7: Amb Antoni.
5: Exacte, sí.
1: Sí, doncs surt a amic per partit, Hausen.
2: Sí, sí. Ell sí que es posa la mà al cap, Lautaro, vull dir. Es posa la mà al cap com si l'hagués tocat, però no ho sé, eh? En fi.
1: Bueno.
5: Situació de partit ideal, ara mateix.
1: Sí, perquè ara... Home, continua sent un resultat injust.
5: Sí, però vull dir que queden 10 minuts...
1: Sí, i el Madrid ha tingut el tercer, el Madrid, també.
2: Sí, home, sí. El Madrid, o sigui... Ja. El tema del que diuen allà la pegada tornarà a sortir perquè van perdonar el camp del Betis i avui han tornat a perdonar.
1: 2-1 i patir.
2: Però ataca l'Inter, com que això ha passat en tot el partit. La possessió, ja ho hem dit abans, està doncs sempre més o menys igual, més del 60% per l'Inter, jugant a casa al Madrid.
1: I ara ja han vist que poden marcar. Com a mínim és important, perquè clar, estaven en un bucle de frustració constant. Oh. Carlos Augusto, l'autor del gol, la centrada des de l'esquerra es passeja.
3: Girassi! Gol del Borussia Dortmund, que tornava a collar en els últims minuts. Fabio Silva l'assenyala ja amb raó, perquè l'entrada del futbolista ex de les Palmes ha estat determinant, a punt ha estat a fer el 2-1 i ara li ha regalat el gol a Girassi, que no perdona, sol a porteria buida, a 10 pel final més l'afegit, Dortmund 2, Villarreal 1.
0: És molt bo Fabio Silva, eh? I porta ja alguns partits aportant molt al Borussia Dortmund, l'últim cap de setmana que remunten un 2-0 en contra camp del Hoffenheim, fa un gol i dona una assistència i realment doncs, és un futbolista que sempre es mou molt bé, entre línies i que realment doncs, sempre dona opcions de passada per davant del posseïdor de pilota amb molta intel·ligència i vaja, doncs, el Dortmund vol que el joc cap a la dreta i ell és el que tira la desmarcada a l'esquena a la defensa del Villarreal per quedar sol des de pràcticament la línia de fons i servir-li el gol amb una passada a la mora a Guirassi, que aquestes, evidentment, no les falla mai.
2: No, perdona. La Champions no perdona i aquests equips tampoc. Ataca el Madrid, que busca el tercer.
1: Hi havia hagut targeta groga per Hausen per l'acció anterior. Primera de Dio Mandé, envoltat de tres futbolistes. S'ha tret un xut interessant. L'ha tret Josep Martínez. Compte que va un futbolista a l'intre de terra. Mbappé cap a Dio Mandé altra vegada. Volta sí, Dio Mandé, retalla Dio Mandé. La pilota ha sortit fora. Proactiu Dio Mandé en aquest.
2: Sí.
1: En aquests primers segons. Sobre el terreny de joc de Liburià.
2: A França l'Illa 2, Betis 3, a 8 minuts pel final, però tot i estar contra 10 no ho té fet el Betis, eh?
4: No, l'ha tingut alguna per poder fer el tercer, però fa estona que juga més a l'Illa que el Betis, eh? I amb un jugador menys no han aconseguit encara generar ocasions d'aquelles que diguis el Betis s'ha salvat, però arriben amb facilitat a la zona de tres quarts i en qualsevol moment han rematat la porteria. Mira aquesta a dins de l'àrea la passada i la salva in extremis.
2: Estan patint.
4: La defensa del Betis... Però sí, sí, està patint el Betis per aguantar el resultat.
2: Compte qui va l'Inter al Bernabéu. A 9 minuts pel final, 2-1.
1: 9 minuts pel final, guanya el Madrid 2-1, però ha retallat diferències Carlos Augusto. Ara l'Inter s'ho creu i el Madrid està temerós perquè veu que se li poden escapar punts al Bernabéu després d'haver tingut el partit força controlat amb el 2-0. 8 minuts. Ataca l'Inter. Susic per banda dreta. Rep Diouf. Diouf que aixeca el cap. Fintava en posar la centrada. Finalment juga al mig. Arriba Bastoni. Bastoni que aixeca el cap. Massa passada l'entrega. Massa passada l'entrega cap a Diouf. Serà porteria. Crec que prepara canvi, eh? Indicava canvi Christian Chivu. Entrarem Kitarian. Veurem per aquí.
0: Serà el seu debut a la temporada, eh? No havia jugat minuts encara a Mkhitaryan, que de fet havia dit Kibu a la roda premsa, jo crec que no sé si prèvia a aquest partit o a la del partit amb el Napoli del cap de setmana, que li sorprenia que els periodistes no li preguntessin per ell, no? Perquè sí que li preguntaven per altres futbolistes que no estaven tenint tants minuts, i Mkhitaryan té ja 37 anys, crec que està en el seu últim any de contracte amb l'Inter, i jo crec que li està gestionant ja molt els minuts Kibu, no? Sobre el tema del Lil Betis, ràpidament, simplement vull dir que crec que, a veure, és normal que Pellegrini hagi tret Isco cap als 60, doncs perquè Isco encara jo crec que està en procés de retrobar-se físicament i de poder aguantar un partit sencer a 90 minuts, més encara aquest ritme de la Champions, però jo crec que la seva absència li ha restat al Betis, perquè al final, en un partit que va 2-3, on tu vas guanyant fora de casa i amb el rival tenint un jugador menys, jo crec que Isco és fonamental per abaixar revolucions i per fer que l'equip doncs tingui més seguretat en pilota, no? I jo crec que, tot i la presència de Fornals i de Fidalgo, crec que el Betis s'ha tirat un pèl massa enrere, no? Del que sí. Li hauria d'exigir el guió, i el fet de tenir aquesta posició preponderant en el partit, i el Lille, tot i que no ha tingut ocasions molt, molt clares, sí que ho està provant molt, no? I ja dic, jo crec que és que el Betis també, quan no té la pilota, crec que és un equip permeable i que, per tant, doncs, pot permetre que els rivals li generin problemes.
3: Penal a favor del Dortmund.
2: Ep.
3: Penal de Mourinho en aquesta lluita que veiem ara amb Guirassy. Ho ha tingut claríssim l'àrbitre, però ara veurem si el VAR li diu alguna cosa, però no ha dubtat, el senyor Sotza.
6: Per mi és penal.
2: Sí? No és que també l'està agafant Guirassy?
0: A l'inici sí, però és que al final jo crec que Mourinho fa com més força cap a una banda, no?, amb Guirassy, i per aquí jo crec que se salvaran.
2: Camí?
1: La contra que treia Diomandé, una molt bona passada en profunditat, eh? Un bon moviment de Diomandé. Ha arribat Dumfries per banda dreta, ha posat la centrada, corna pel Madrid. Li ha donat un altre aire al Madrid, Diomandé. Molta profunditat, un perfil diferent al d'Ibrahim, molt incisiu. I buscant pràcticament decidir en cada acció, de moment encertat Diomandé, i deixant que desdobli aquí Dumfries, corna pel Madrid, que no vol acabar el partit vivint a la seva pròpia àrea, sinó que com a mínim també vol treure el cap i intentar fer-li el tercer a l'Inter, perquè si no se li poden fer llargs aquests últims minuts.
5: Una mica de por al Bernabéu, ara deu haver-hi, no?
2: Home,
5: sí. Empat, clar.
1: També és cert que des del gol el Madrid està intentant sortir una mica més, eh?
2: Es xutarà el penal a Dortmund. Dortmund 2, Villarreal 1.
3: I anirà Guirassy, tot i que diria que Job Bellingham li ha suplicat que el volia llançar ell. L'any passat ja van haver-hi problemes, el Dortmund amb els penals, algunes cridassades entre alguns.
0: Sí, sí.
3: I anirà Guirassy al 85, amb opció de fer el tercer. Guirassy, gol! Enganya Guirassy a Gulaxi per l'esquerra, la llança al davanter del Dortmund a la seva esquerra, per tant a la dreta de Guirassy s'ha llançat Gulaxi. 3-1, ara sí que ja se li complica i molt el partit al Villarreal, que va camí de no sumar cap punt, 5 més l'ha afegit. Dortmund 3, Villarreal 1.
2: Ja tenim primer pitxitxi de la Champions. Guirassy espera l'Inter.
1: Compte, Boni havia rebut de Mkhitaryan, l'Inter jugant a l'àrea madridista. Bona recuperació aquí de Bissek, jugant Diouf una altra vegada. 4 minuts pel final. Inter instal·ladíssim a camp contrari. El Madrid enfonsat. Això sí, preparats Mbappé, Bellingham, Vinícius, Diomandé, tots per córrer. Per tant, aquí l'Inter ha de ser precís, i si perd la pilota, saber que el Madrid et pot córrer en qualsevol moment. Insisteixo, 4 minuts. Tocant la pilota a Zielinski. A l'esquerra té Bastoni. Va la pilota directament cap a Mkhitaryan. Mkhitaryan, que la trepitja, juga cap a Zielinski. Ara el Madrid enfonsat i atent per impedir una última línia de passada. Li cau la pilota a Curtis Jones. Curtis Jones que regira, Boni, a punt de rematar. Li cau la pilota a Bastoni, s'equivoca. Directament a fora.
6: Li ha donat amb la cama de fusta.
1: Sí, s'ha equivocat.
2: Mira, treu una altra defensa, Mourinho, eh?
1: Sí. Se'n va Vinícius. Imagina't. Minut 86 i mig, entrarà Álvaro Carreras.
2: Imagina't com ho veus, Solsona.
6: No, ara és més sensat el que està fent, perquè si jugues amb 3, si no marques un tercer gol, només es queden amb dos migcampistes. Bellingham, l'altre dia al camp del Betis, ja no va estar fi, i avui tampoc ha estat fi. No. Per tant, Diomandé, que a mi em sembla que l'hem de veure una mica més, que està cohibit, que no fa el que sap fer, que sembla que té molt de respecte a aquest camp i de moment fa lo justet, no intenta fer més coses. El dia que ho intenti veurem si realment és el jugador, que jo crec que sí, però ara mateix no és un jugador determinant.
5: Vinícius no ha marxat gaire content, eh?
1: No, problemes cada vegada, eh?
5: Sí, i el que estava dient...
2: Sí, i Mourinho aplaudia.
5: Sí, però...
2: Tant...
1: Sí, però ha hagut d'anar com...
5: Sí, sí, exacte.
1: Hi ha hagut algun problema per l'entrada?
2: Sí, perquè ha trigat més de 10 segons.
1: Sí, eh?
2: S'ha d'esperar un minut a entrar Álvaro Carreras. A sobre, quan marxa, provoca que el seu equip quedi en 10. Però imagina't que ara marca l'Inter.
1: Això és molt greu, Jaume.
2: I tant.
0: Bueno, és que
2: imagina't. És no saber-se el reglament, a part.
5: No, clar, clar.
0: Cosa que li passa al 99% dels futbolistes,
2: sí,
0: eh? També
2: sí, cal dir. Sí, sí. Menys Bartra, que sabia que podia tenir un peu fora i l'altre a l'aire.
5: A més, va dir que sí que ho sabia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè... Que ho havia consultat amb un àrbitre.
0: Amb un àrbitre amic seu, sí, que havia arribat a segona B i tal. Bartra, o sigui, deies abans, Jaume, Guirassi, primer Pichichi, amb dos, però Bartra també en té dos.
2: Ah, clar.
0: Que n'ha fet dos aquesta nit.
2: Hòstia, tenia un Pichichi català.
0: I, de fet, he anat a buscar si Bartra havia fet algun doblet a la seva carrera, i no. O sigui que avui, primer doblet a tota la seva carrera esportiva.
2: I, a més, amb victòria de moment del Betis, 2-3 al camp del Lilla. Ataca l'Inter al Bernabéu, Dami.
1: Pintava el xut Zielinski, Bissek, seria la conya que marqués Bissek.
0: Poh, imagina't.
1: Jugant l'Inter al Madrid, ja pràcticament està defensant en Bellingham a la pròpia àrea. Mira Mbappé. Mbappé està defensant la seva pròpia àrea, remenant-la a l'Inter. Compte, no es pot perdre aquí. Curtis Jones, amb Bastoni, 1 minut 20 segons i sabrem l'afegit. Ara mateix, Lautaro, Zielinski, Diouf, té molta gent a l'interior de l'àrea del Madrid, l'Inter. Tocant-la Bastoni, aquest amb Susic, aixeca el cap, ara ja la posarà. No, la trepitja, no s'acaba de decidir l'Inter de posar la pilota a l'interior de l'àrea. Aviam, Mkhitaryan, xuta Mkhitaryan, Courtois, ha fet un estrany. Compte, Lautaro, es llença a terra i Konaté se l'acaba traient del damunt i l'envia a corna. Havia fet un estrany ara entre carreres en el xut de Mkhitaryan, l'altre Courtois en una aturada de mèrit a punt de marcar l'Inter l'empat a 2, catatònic al Bernabéu, eh? Hi ha molts nervis ara mateix, sí, sí, a l'estadi madridista.
2: Confirmo els xiulets a Vinícius en el moment del canvi.
5: Sí, sí, sí.
1: Posa la pilota a l'Inter, treu Valverde, 30 segons.
6: Ara hem descobert quin és el lloc que li va bé a Bissek.
5: Sí, sí.
6: No.
5: Tens raó.
1: Ah, toca Tchouaméni.
2: En l'aturada de Courtois.
1: Per què el rebot no va mai on no hi és Courtois?
2: És una llei no escrita, Dami.
1: Serà perquè és de tot arreu, també, no?
2: Sí, sí.
1: 10 segons i sabrem l'afegit.
2: El Lilla 2, Betis 3, quan s'afegeix, Quim?
4: 5 minuts i ja n'han passat 48 segons. Ha entrat Giroud, per cert, a la desesperada del Lilla. 39 anys té el número 9 de l'equip francès.
2: Ara sabrem l'afegit al Bernabéu.
1: 3.
2: Madrid 2, Inter 1. Molt poc.
1: 3 minuts.
2: Sí.
1: Això és el que ha decretat Michael Oliver. Insisteix l'Inter, eh? Insisteix de manera incansable. Mkhitaryan filtra una pilota cap a Diouf, aquest cap a Bissek. Bissek ara jugant bastant bé en atac. Diouf encara Cucurella,
2: sí,
1: a l'ajuda de carreres. Diouf centra, Diouf al pal curt. Courtois ha tapat bé Courtois, no l'ha deixat progressar més Cucurella. I aquí la mirada assassina de Vinícius.
5: Sí, sí, sí.
2: Quan s'afegeix al Porto 0, City 1, Quim?
4: 5 minutets també, n'han passat 27 segons. Atenció, hola! Yes!
2: I tanca!
4: Sentencia el partit, Erling Braut Haaland rematant amb el peu dret, raseta creuada buscant la base del pal, minut 91 del partit, ho tanca Erling Haaland, Porto 0, Manchester City 2, tots dos del gegant noruec.
2: Un altre que s'afegeix al club dels dos gols, Naveira.
0: Sí, 15 rematades del Manchester City en aquest partit. La veritat és que ha generat molt més que el Porto, que pràcticament doncs, no ha sabut com fer-li mal al City.
2: Queden 2 minuts al Bernabéu, Madrid 2, Inter 1.
1: Sí, aviam si l'Inter en pot tenir una.
5: Sí, l'última.
1: Sí, que sigui un corna, no? Amb això ja... Ja serien feliços en aquest final. Allà en Bissek, la vol conduir Susic. A terra Cucurella, que li celebra la cara haver-li robat la pilota. Cucurella a Susic. L'ha recuperat el Madrid. Feia molta estona que no entrava en contacte amb la pilota. Mbappé enrere. ara ja no pot ni pressionar l'Inter. Doncs haurà de recuperar aquesta pilota. Sí, queda un minut i mig.
2: Sí, sí. Quan s'afegeixa Dortmund, 3, Villarreal 1, Clara?
3: 5, i s'ha jugat el primer d'ells, i crec que Gulaxi serà titular al cap de setmana.
2: Ja. De fet, era fàcil d'imaginar. Va, que la recupera l'Inter.
1: Sí, aquí Diomandé hauria d'anar cap al córner. S'ha equivocat Diomandé, ha volgut encarar, ha volgut decidir aquesta acció, queda un minut, 10 segons. Aviam, ara es queda, lògicament, el Madrid a pressionar perquè l'Inter no arribi fàcil a camp contrari. Falta a Danfries. Falta a Danfries sobre Boni. Un minut.
2: S'ha de penjar.
1: Queda un minut. Jo crec que la jugarà encara una mica l'Inter per intentar apropar-se a camp contrari, però ha d'acumular molts futbolistes. La falta aquí sobre Boni. Ens ofereixen repeticions, però és que arribarem al 93 ja, pràcticament, eh?
2: Sí, sí.
1: Mourinho treu Mbappé. Últims segons de partit.
2: Entra Camacho a defensar, no?
6: No, no entra bueno, Rüdiger. Doncs,
1: entra
6: no.
1: Carlos Espí, que és molt alt,
2: i que
1: defensarà també una miqueta més que Mbappé. 30 segons. És l'última de l'Inter, doncs sí que l'hauran de posar ja a l'àrea, eh?
2: Sí, sí, que no esperin gaire.
1: Aquest és Stones. Stones cap a Zielinski. Sí. Acompanya amb l'Esperó. Bona maniobra del polonès. Bon. A la dreta amb Diouf. És l'última.
2: Diouf,
1: molt bé. Cap a Susic, fora de banda. És banda pràcticament alçada ja del corna. 15 segons. S'ha de posar ja a l'interior de l'àrea. Josep Martínez, si vol, pot venir a rematar. Serà benvingut. Susic, davant seu Cucurella. No. 5 segons. S'equivoca Susic. I va Vícec. Cucurella pel mig. Compte que s'encaren. Cucurella que està un punt nerviós. Ha d'anar l'àrbitre a separar. Targeta groga. No sé si per carreres per parlar, però amb això hem arribat al 93.
2: Sí, sí.
1: I amb aquesta acció s'acabarà el partit. Un Madrid lamentable, desastrós, aprofitarà les dues errades de l'Inter, que en atac ha estat molt millor, que ha tingut moltes situacions, no les ha aprofitat. Clar, si aquí Vicec li cau al damunt.
2: Sí, però, escolta'm, Cucurella
6: està fent... falta.
2: Està fent honor a ser jugador del Madrid, sí, sí. Tenim gol a Dortmund.
3: Tenim gol a Dortmund, passa que no us volia interrompre. Apunta-li el pitxit, Siguirassi, que se l'ha fotut amb la cara en pròpia porteria. Retalla distància del Villarreal, queden 2 minuts. Per tant, el Villarreal, si s'hi posa, pot tenir temps encara d'acostar-se a la porteria de Kobel. Molt mala sort aquí per Guirassi, després d'una falta lateral. Es fa gol en pròpia amb la cara, 3-2.
2: I queden minut i mig, s'acaba el Bernabéu.
1: Final al Santiago Bernabéu, al Madrid, més Madrid que mai per arrencar la Champions. 2-1, 3 primers punts, l'Inter que s'ho faci mirar.
2: L'altre dia era inexplicable que perdés la Cartuja amb el partit que havia fet el Madrid, i avui és inexplicable que hagi guanyat amb el partit que ha fet el Madrid, però a la Champions això acostuma a passar. Madrid 2, Inter 1, s'acaba a França. Quim?
4: S'acaba el partit a França, Lilla 2, Betis 3, el gol de la victòria l'ha fet Troy Parrott, però és la gran nit de Marc Bartra, que ha fet els dos primers gols de l'equip andalús.
2: I queda un minutet llarg a Dortmund.
3: Sí, ho intenta el Villarreal, se la traurà de sobre Ryerson, l'envia directament a fora, per tant, banda pel conjunt groguet, que busca l'empat a la desesperada. Servirà, li pregunta Kovac, Nico Kovac, l'àrbitre, el quart àrbitre, quan queda? Li està dient, a veure, encara queda un minut, no es posi nerviós vostè ara. La penjarà directament Freeman. La posa cap al punt de penal, la pentina, la toca la defensa del Dortmund, serà córner, no ho evita Ryerson, se la torna a treure de sobre, la baixarà al mig del camp el Villarreal. 40 segons, 3-2. Gerard Moreno fent de migcampista, de mitja punta, la posa dins l'àrea.
2: Oi, que
3: la rebutja contra Renato Veiga, el xut! Corner! Renato Veiga se l'ha acabat emportant amb sort perquè la defensa del Dortmund no s'ha pogut rebutjar i compta a punt d'empatar el central. Li diu Íñigo Pérez al porter que pugi
2: sí,
3: dia.
2: Sí, sí.
3: Gulaxi pujarà. Home. Imagines que marca Gulaxi?
2: Home.
3: A veure, el córner serà l'última. El servirà Nicolà Pepe des de la dreta. Tothom a rematar. Els del Dortmund que resaven a l'inici, ara ja no sé com deuen estar. A la posa el primer Pablo, que malament Nicolà Pepe, que malament, que malament Nicolà Pepe, no hi ha porter, comença a córrer ara el jugador del Dortmund, que aguantarà falta.
2: Ben feta.
3: Falta, i xiularà al final, jo crec, ja el senyor Simone Sozza. Ui, ui, ara com és senyal, li diu de tot a Anton.
2: Sí.
3: No sé exactament què ha passat, què li ha dit, ara li també el senyor Job Bellingham, com
2: home,
3: el germà, posar-hi pau.
2: Eh?
3: Ui, ui, ui, Job Bellingham, que també li ha de la gresca, eh? Nosaltres que som família, final. Final del partit a Dortmund, ho ha lluitat el Villarreal fins l'últim sospir, ha estat a punt d'esgarrapar un puntet i potser ha fet mèrits en molts moments del partit per almenys no marxar amb les mans buides del Sinali d'una part, però comença el camí a la Champions amb derrota, Guirassi, l'heroi local amb un doblet i un altre amb pròpia porteria Dortmund 3, Villarreal 2.
2: El Dogic Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, híbrid i 100% elèctrica. El Dogic Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, a xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. També hi ha hagut picabaralla, però s'ha acabat el partit del City, Quim.
4: Sí, s'ha enganxat Erling Haaland amb Rosario, que és el jugador que el marcava en aquests últims minuts del partit. Després d'una falta del jugador del Porto, no s'ha arribat a pagar, però ha faltat poquet. Sí. Targeta groga per tots dos. Haaland, que ara es queixava a l'àrbitre de manera força vehement, però que ha estat el gran protagonista del partit, perquè amb dos gols, l'ofici de davanter centre ha donat els tres primers punts a la Champions del nou City d'Enzo Maresca.
2: Parlem ara del Nissan Qashqai amb nou e-Power, perquè 205 cavalls i només 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, tot i que són impossible, no ho és. Amb el Nissan Qashqai amb nou e-Power gaudiràs de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix-lo al teu concessionari o a Nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-Power. Gaudeix més i atura menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Solsona, com remates aquest Madrid 2 Inter 1 tan estrany?
6: Doncs que estem acostumats a veure ja el Madrid, aquest Madrid que juga malament, que defensa, que busca les contres, però és que avui ha estat al màxim ja, ha estat al màxim nivell. Ha sigut un desgavell per mi, m'ha costat inclús analitzar ben bé quin és el tipus de partit que volia Mourinho. Sí, que és molt fàcil dir no, tots darrere i després ja tenim dos tios a dalt que fan la feina, però han de començar a analitzar bé aquest Madrid. Sí, que després podem parlar que faltaven 3, 4 o 5 jugadors, però independentment d'això el Madrid és que ha estat un desastre. És que és un desastre. Només la manca de punteria per part de l'Inter ha fet que avui no s'emportés un resultat diferent.
2: Són 21 rematades de l'Inter, 7 entrepals, 16 del Madrid, 8 entrepals. Es remata més entrepals al Madrid, però clar, 64% de possessió jugant a casa. Això passa en un partit del Barça, en fi. No sé com acabaria el partit al Camp Nou.
5: Fitxa Madrid a la temporada i jo he passat de l'enfonsament del 2-0 a unes sensacions molt bones veient com és aquest Madrid. És a dir, per com anava el partit, el 2-0 ens ha deixat una mica, no?, tocats, perquè en cap moment mereixia el 2-0, però jo crec que ara la sensació de cada equip no rutlla, i a més amb les caretes que estava posant Vinícius ara, tornarem a tenir tema Vinícius segur, perquè la careta que posava el partit era de no estar content. Per tant, jo me'n vaig... Tot i el resultat, me'n vaig amb bon feeling, eh?
2: Veus?
5: Sí. Veus? És aquelles situacions estranyes,
2: sí,
5: però...
2: Sí. Dels altres tres partits, Nadeira, breument, amb què quedes?
0: Bé, doncs em quedo amb que el Betis ha guanyat un partit que jo a priori no esperava, perquè, com dic, jo sóc una mica escèptic amb com funciona aquest equip, sobretot defensivament. Crec que això s'ha vist en el sentit de que li ha costat molt dominar el partit un cop que estava 2-3 a favor i jugant contra 10. Crec que el Villarreal, doncs, potser ha tingut un pèl de mala sort, i que també el fet de jugar fora a casa contra un Dortmund que, quan té aquestes onades de futbol, doncs et pot deixar cao, però crec que veig l'equip, doncs, amb una mica més d'ànima i més segur, doncs, ara que Gulatxi dona unes sensacions molt diferents a les de Luis Junior, i de Porto, doncs, poca cosa a dir. O sigui, crec que el City ha sigut molt, molt superior davant d'un Porto que ha hagut de passar massa minuts defensant a prop de la seva pròpia porteria, i crec que Diego Costa, doncs, els ha salvat. Per cert, simplement una cosa ràpida, Caretsas ha comunicat al Borussia Dortmund que ha hagut de marxar per problemes circulatoris. O sigui,
2: ostres,
0: que...
2: Carai.
0: Sí, això és el que ha fet que Caretsas, doncs, hagi deixat el partit.
2: Recordo.
0: No donava símptomes de lesió, perquè, de fet, l'últim que fa en el partit és provar una centrada. Ell no se li veia, doncs, amb problemes a la cama, ni cap problema ni d'ossos, ni tampoc muscular, i vaja, doncs es veu que ha estat una qüestió circulatòria, i que això és el que ha explicat el Borussia Dortmund, que ha anat a l'hospital, que en principi, doncs, està bé. Uh-huh. Bé, diu que sí, que es troba bé i que està a camí a l'hospital. Sí, això és el que havien dit fa una estona.
2: Doncs haurem d'estar pendents. Sí. Recordo que és un dels dos fitxatges del Dortmund, l'altre, lesió de genoll, i aquesta lesió circulatòria de Caretsas. Pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara des de 31.900 euros, sí, 31.900 euros, consulten les condicions, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. I anirem tancant, que ja és hora, 11 i 2 minuts. Aleix Pariser, bona nit.
0: Hola, què tal? Bona nit, companys.
2: Hora del tu diràs, fins a la una de la matinada, que demà juga al Barça.
0: Sí, d'hora, d'hora, juga d'hora. Massa d'hora per mi. Demà.
2: Massa d'hora.
0: Massa d'hora per mi.
2: Demà. Mira, per mi també, què vols que et digui?
0: Però, no, no, aquí estarem intentant que el Barça jugui una mica millor que el Madrid, que crec que no serà molt difícil.
2: Està paranormal, gairebé, això d'aquesta nit, eh?
0: Ah, és ridícul, aquest Madrid, encara que guanyi. Per mi és ridícul, aquest Madrid. Però és la història de sempre. Vull dir, els porters fallen, els defenses fallen, i encara estic impactat amb Bissek.
5: Sí, eh?
0: Jo el que he vist avui està a l'alçada de grans toies de l'història del futbol.
2: I l'acció de Josep Martínez, que després ha aturat molt, però...
0: Després ha fet aturades de mèrit, és veritat.
2: Però sí, aquell intent de regat fins a passar la pilota per darrere...
5: Però Bissek, tu ja veies que avui l'anava a fer, no?
7: Sí, el Bro ho ha diagnosticat.
5: És aquell tipus de jugador que tu veus que no...
0: No, però que sembla un bon futbolista, però avui Bissek semblava, no sé, que tingués alguna aposta amb algú de...
5: Mai descartis.
0: A cada jugada la faré més grossa, saps?
2: Sí, sí. Vull dir... Si s'ha de pensar malament, en Broc és el primer.
5: Sí, que jo sempre penso malament.
0: Fent un Quique Sala. No? Sí.
2: Doncs ho deixarem aquí. Demà tornem a 6:15 ja amb la prèvia del Barça-Feyenoord i després seguirem amb la resta de la jornada. Doblet de Marc Bartra, per cert, que val la pena destacar-ho, que tenim un pitxitxí català a la Champions ara mateix, amb Haaland i amb...
8: Gràcies.
2: I amb Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Ha fet una pròpia porta.
2: Gràcies, Clara, sí.
4: Però no val.
2: Sí.
4: I no compta pel pitxitxí. No.
2: Clara, Quim, Dami, Solsona, Broc, Navi, gràcies, fins la propera. Quatre anuncis i tot teu, Aleix.
0: Vinga, perfecte, aquí seguim.
9: La Champions es juga a RAC1.
10: Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles.
14: A Canaletas.
15: A la Plaza Nueva.
16: A la Plaza Mayor.
17: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
18: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
19: La veritat és que va sobre rodes.
18: Tan content estàs?
19: Això també.
18: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Consulta Citroën.es.
20: La teva seguretat està per davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
21: 20 anys construint junts. Obramat.
22: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
23: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
24: 18.445, 18445.
23: Sèrie...
24: 8.
23: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 6 minuts, continua la ràdio esportiva RAC1 en aquest dimarts d'estrena de Champions.

0: L'estadística dirà que el Madrid ha guanyat l'Inter de Milà per 2-1, però el que ha passat avui al Bernabéu és que l'Inter li ha regalat la victòria al Madrid amb errades impròpies del campió de la Lliga Italiana i d'un equip que és considerat un dels grans d'Europa. A la baixa, perquè fa 16 anys que no regnen a la Champions, des que la va guanyar Mourinho el 2010 al Bernabéu, però és un dels equips importants d'Europa i avui ha estat nefast el Santiago Bernabéu. Només ha faltat que es marquessin en pròpia porta a propòsit per acabar d'arrodonir la victòria del Madrid. Un Madrid que no ha fet res per guanyar, que s'ho ha trobat tot amb errades clamoroses de Vícek, que avui ha fet un desastre de partit, i també del porter valencià, ex del Barça, per cert, Josep Martínez, que ha volgut regatejar a Valverde i l'ha pifiada. Després s'ha redimit, amb aturades de mèrit Josep Martínez, però en aquesta acció l'ha pifiat. Ho diré com ho sento, després del que he vist avui, aquest Madrid és ridícul. Futbolísticament és un equip ridícul. Ha guanyat, ha sumat 3 punts, el que vulgueu, però no juguen absolutament a res, no tenen cap pla de partit, és un equip sense identitat, sense idea de joc, i només s'aguanten pels errors del rival i per algunes accions individuals en atac. Però no es veu cap mena de connexió entre els jugadors al camp i es tornen a salvar perquè Courtois és el millor futbolista que tenen ara mateix i perquè han tingut sort amb aquestes pífies monumentals de l'Inter. Un equip seriós d'Europa avui atropella el Madrid al Bernabéu. Jo m'he imaginat el Barça actual, el Barça que hem vist en aquestes primeres 4 jornades, el Bernabéu avui, davant d'aquesta versió del Madrid, li fot una pallissa sense precedents. Així de clar, ho dic i ho sento. Ara en parlarem, també de l'estrena del Barça demà al Camp Nou, a 6:45 de la tarda contra el Feyenoord, amb Lamine Yamal sent avui el gran protagonista a la sala de premsa. Ha estat molt bé el discurs de l'estrella del Barça, en comparació, per exemple, amb el discurs de l'estrella del Madrid d'ahir, Mbappé, en la prèvia d'aquest Madrid-Inter. Avui també s'han jugat el Lilla 2, Betis 3, gran victòria del Betis, amb 2 gols de Marc Bartra. El Dortmund 3, Villarreal 2, comença amb derrota el Villarreal, tot i que ha fet un bon partit a l'Iduna Park, un camp sempre complicat. El City de Maresca, en l'etapa post-Guardiola, ha començat guanyant a Dodragao, 0-2, amb 2 gols de Haaland, i a la tarda s'han jugat l'AEK d'Atenes 1, l'ASC d'Àustria 0, i el Bruges 2, Aston Villa 3. Comença amb molts gols aquesta edició de la Champions, com les anteriors, ho he comptat, 21 gols en 6 partits. Això vol dir una mitjana de 3 gols i mig per partit. Estem veient ja 3 gols i mig per partit de mitjana. I comença aquesta Champions amb la història de sempre. El Madrid jugant fatal, guanyant i sumant els seus primers 3 punts. Segueixen per aquí el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
1: Hola, bona nit, Aleix.
0: Bona nit. I el talismà, Damià López. Hola, Dami.
2: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Ho has intentat, avui, des de la distància, però...
2: Sí, home.
0: Hola, Màrius Carol.
3: Hola, també. Bona nit. És un talismà que va a la baixa, però no passa res.
0: No, no.
3: Però no. Muntarem.
1: Dos anys en blanc, Màrius. Dos anys en blanc,
0: senyor.
1: A Madrid.
0: Dos anys en blanc.
1: Senyor Carol, venim... Què més vol?
2: Senyor Carol, venim de 2 anys en blanc, venim del partit de la Cartuja l'altre dia... Avui...
3: Tot això has fet.
0: Felicitats. Ara sí.
2: Gràcies.
0: Hola, Ernest Folk, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Com estem?
0: Hola, Lluís Carrasco.
5: Hola, hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Bé. És que la història... Sempre...
1: Ha faltat el penal injust.
0: Sí.
1: Ha faltat el penal injust que els hi donés la... allò que empatés l'Inter i el 3-2 fos de penal injust.
0: Sí, el 98, ja.
6: Fins i tot s'ha semblat a la novel·la de sempre que el porter rival s'hagi desmaiat. Jo he apuntat els que recordava. Karius, Donnarumma, Neuer, Ulreich... És a dir...
0: Ha sentit la dada?
1: 30 errades de porters que han costat gols des de la temporada 2007-2008. 30, sí. El següent que té més errades són en 15, l'Arsenal.
6: Sí. Jo crec que avui, a la placa que ja deu haver-hi a la llotja del Bernabéu, avui estan gravant ja el nom de Martínez.
3: Sí, perquè també és veritat que després ha parat 3 o 4 pilotes.
6: Sí, bueno.
3: Tremendes.
6: Felicitats, però només serà recordat per la imbecilitat que ha fet aquest senyor, que és un altre porter que fa una cosa estranya al Bernabéu. Per això dic que
3: trepitja la pilota.
6: No
3: has intentat regatejar.
6: Que sempre hi ha un fenomen paranormal. Jo, estan d'acord amb el que dieu, perquè futbolísticament el Madrid és zero. Home, afegiria el matís a l'eix que diguem-ho, sí, perquè encara és més bèstia que jugant a res, el Madrid en un dia normal hauria fet 6 gols avui?
0: Sí, però n'hauria d'haver encaixat 5 o 6 també, no?
6: Bueno, 4. És a dir, que la paradoxa de tot això és que per mi el resultat normalet d'aquest partit era 6-4 i això és inquietant per dues coses. Primera, perquè l'Inter ni dominant el joc ni tenint possessions del 70%, ha arribat a tenir, ha servit de res. I segona, que un dels pitjors Madrids que hem vist en els últims temps futbolísticament hauria pogut marcar, però molt tranquil·lament, 6 gols.
0: Sí, sí, perfectament, podria ser. N'han tingut, és veritat que Josep Martínez n'ha tingut. Sí, sí. Però, és que mira, estava mirant dades de la UEFA. 71 atacs de l'Inter, 34 del Madrid. O sigui, ha doblat en atacs sí, sí, l'Inter al Madrid.
6: També et dic que això d'aquestes estadístiques, jo 71 atacs, no sé què vol dir.
0: Bueno, perquè arribades al terç de camp, a l'últim terç de camp.
6: L'Inter a vegades també estava jugant a handball, eh? També t'ho he de dir.
0: Però és que el Madrid s'ha tancat en un bloc baix que es diu ara, no?
2: Això que dius és important, Aleix, perquè bueno, jo diria que primer, que sort que això, tot i que pot tornar a passar, doncs no hagi passat en una eliminatòria, sinó en un partit de fase Lliga. En eliminatòria ha passat. Però això que comentes del bloc baix és important, perquè jo crec que ni Ancelotti ni Zidane es tancaven tant. O sigui, i a Mourinho li recordem partits de ficar-se amb 10 jugadors a la seva pròpia àrea. I Mourinho ho ha tornat a fer i ho farà. És un entrenador que s'adapta, avui li faltaven 4 migcampistes, no tenia ningú amb qui crear al mig del camp, i sense cap problema no s'ha tallat en absolut, i el que ha fet és ficar el seu equip a la seva pròpia àrea, de manera que quan l'Inter tenia la pilota és que amb mitja dècima de segon es plantava l'àrea del Madrid, i així de manera successiva, per això allò dels 70 atacs, perquè quan tu estàs tan enfonsat a la teva pròpia àrea, l'equip rival se't planta sense cap mena de problema. Jo crec que això ho veurem de manera successiva al llarg de la temporada. En el moment en què Mourinho tingui baixes, en el moment en què el context de partit li obligui a Mourinho a defensar, es tancarà en bloc baix sense cap mena de problema. Que avui s'han escapat 4 xiulets, bueno, jo crec que si després de perdre camp del Betis avui el partit se li complica, avui teníem el primer lío al Bernabéu, claríssim, eh? Avui teníem la primera traca, que passa que el resultat l'ha salvat. Jo penso que tot el que ha passat les últimes hores són bones notícies, els primers porquers de Mourinho, la roda de premsa i d'Mbappé, el partit d'avui de moment s'ha salvat, però clar, jugant d'aquesta manera en bloc tan baix, no sé fins quan podrà sobreviure, però jo crec que avui el Madrid s'ha salvat de la seva primera minicrisi de la temporada.
0: Sí, jo deia ara a la portada, l'ambient a la gespa és que no hi ha connexió entre Cucurella, Valverde, vull dir, no, així com els nous fitxatges al Barça han entrat bé, veus una harmonia, no hi veus res. O sigui, Vinícius i Mbappé van a la seva, avui Mbappé ha fet veure que pressionava una mica, de fet, la roda de Bissek és perquè està una mica allà sobre Mbappé, ha fet una mini pressió i li ha sortit bé. Imagina't si la fes de veritat bé.
3: Han robat unes quantes pilotes, eh? Han robat unes quantes pilotes, pilota llarga i per cames cada vegada se'ls hi anaven, eh?
0: Sí, però tenen això només, eh?
3: És una defensa que tots van... Per cert, Bastoni, nosaltres el volíem fitxar, perquè tios són dièsels. I els altres anaven amb 98 octans. Mira, i això què és? És el Madrid que hem vist els últims anys. Juguen a res. Però aspiren a jugar alguna cosa? Jo crec que no. Jo crec que aspiren a això. I amb això pensen que, tenint tanta pólvora com tenen endavant, doncs segurament poden guanyar alguna cosa, ja està. Sí. I com que no protesten, com que allà hi ha 100.000 tios que no protesten, que els sembla bé, però escolta...
0: No, ara se sent que estan distrets aquest cap de setmana amb el Mad Ring, la Fórmula 1, 350.000 persones a IFEMA que aniran passant durant tot el cap de setmana, la Fórmula 1, seremos el centro mundial del nuevo circuito...
3: Això que no tenia de costar-li res a l'administració i que li costa una fortuna, sí, però bueno...
0: Ara estan molt distrets.
3: De totes maneres, també vull veure... O sigui, jo el vull veure, aquest... O sigui, hi ha coses que val la pena agafar, en fi, el migdia lliure, no, ni dinar, perquè jo crec que aquesta és una carrera que veurem, perquè té perill. O sigui, han fet un circuit que passes pel mig de la fira i tal, amb unes corbes que no té cap altre circuit, i, bueno, veurem què passa. Que el Sainz, que és de Madrid, que és, en fi, que és un senyor molt de dretes, etcètera, etcètera, que lliga molt bé, diguem, amb el poder a Madrid, digui, escolta, és que ens farem mal. No deixa de ser curiós, eh? No, sí, ho ha dit un coaprovat. Volem.
0: Sí, sí. Lluís, què, el Madrid?
4: No,
0: que
4: mira, jo per mi és un partit molt esclaridor, que en trec moltíssimes conclusions i totes molt positives. Sóc bastant més optimista que tots vosaltres. M'ha reconfortat veure que el que jo sospitava, el que tots sospitàvem, avui ha quedat clar. Avui el rival no era el Betis, no era l'Espanyol, no era un equip que aspira a coses, sinó un equip potent. L'Inter avui ha jugat bé al futbol i ha quedat clar que el Madrid no té mig camp, el Madrid no té defensa, el que té és un porter excels i un atac de dinamita. També ha quedat clar de que la natura dona fenòmens estranys, com per exemple eclipsis de sol. Vam viure un fa poc i no es provaré un altre fins d'aquí 121 anys. Però en canvi, que els porters perdin el... tinguin un vessament cerebral o un ictus, etc. Si juguen contra el Madrid, les possibilitats, si normalment d'un ésser humà són de 14.000 a 1, si jugues contra el Madrid un partit de Champions i ets porter, la possibilitat de tenir un ictus és de 50 a 1.
0: Mira, parlant de porters, perdona, a veure què diu Courtois a Movistar, que ha estat el millor del Madrid.
5: En les últimes temporades, i l'han demostrat avui també, jo crec que el partit pot haver sido por ambos lados, 4-4 també, si hacía falta. I ha sido un partit complicat, donde hemos aprovechado los errores suyos y ellos no han podido meter gol hasta muy tarde. Yo creo que nosotros tuvimos que cerrar el partido antes y eso nos ha costado, que hemos sufrido al final.
7: A ver, es un partido loco, como ha dicho Mourinho, y seguramente también divertido, también lo ha dicho, y seguramente para los de arriba, porque ellos son especialistas en transición, pero no sé si los de atrás sufrís un poco más en ese tipo de partidos de ida y vuelta.
5: Bueno, yo creo que más los centrocampistas, que corren todavía más. Yo creo que al final a veces nos faltó un poco de control cuando hemos visto que no se puede tener una ocasión clara, pues mejor ahí volver para atrás, tener un poco de posesión y un poco de calma, porque claro, perdimos el balón y otra vez para atrás. Yo creo que ahí el partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte y bueno, yo creo que es una cosa a mejorar.
7: Tú eres un tipo que suele hacer lecturas comedidas, sosegadas, y quería que me valoraras un poco este comienzo de temporada, estos cinco primeros partidos, porque parecía que en los tres primeros estaba el equipo en crecimiento, en construcción, llega el partido del Betis, llega el día de hoy. No sé ahora mismo en qué fase ves tú al equipo.
5: No, yo creo que estamos bastante bien. Yo creo que contra el Betis era un partido para haber ganado, pero nos faltó el gol y hoy también un poquito. Hemos obviamente aprovechado los dos errores suyos, pero que luego en ocasiones libres nos faltó meter ese otro gol y eso contra Betis igual. Entonces yo creo que estamos jugando bien y que hay que seguir mejorando. Viene Rayo, que siempre es un rival duro para nosotros y hay que ganar.
7: Y yo no lo estaba viendo, pero me imagino que estaba viendo siempre mirar de reojo tus paradas, que tienes muy buena memoria. Antes estábamos hablando, precisamente ya termino con esta, la de Çalhanoğlu, ¿no? Que tiras muy clara, mucha potencia, pero ahí no te has movido.
5: No, porque obviamente por mala suerte me metió Rashford en el clásico a mi palo, que bueno, que chutó muy bien, pero que es verdad que me moví un poco. Entonces en el Mundial, cuando Lamine tenía una falta, sabía que me iba a chutar a mi palo, porque claro, él se acordará de ese gol. Entonces ahí ya me quedé en medio y ya después de ese gol dije, mira, ya siempre me quedo en medio de tan cerca. Y con Çalhanoğlu igual, ¿sabes? Es no moverte, y si la pega la cruza o te meto arriba de la barrera, pues hay que aplaudir y ya está, pero ya no me muevo de mi palo.
7: Gracias, enhorabuena.
5: Gracias.
0: Palabras de Courtois a Movistar.
2: Recordarà gol de Rashford,
0: Sí.
2: El que li va clavar i dient, jo em quedo al mig.
0: Al Camp Nou, no?
2: Sí.
0: La victòria a la Lliga, que li dona la Lliga al Barça.
4: No, altres coses que em tranquil·litzen és saber que qualsevol dels nostres davanter és millor nou que els nous de l'Inter, i vull recordar que un d'ells, Lautaro, va estar a la brúixola del Barça. Fermín, Lamine Yamal o Rafinha fent de nou o de fals nou, que ja m'és igual, i tampoc entenc la diferència avui en dia amb el futbol modern. Qualsevol d'ells té més gol que Lautaro, té més gol que Thuram.
3: Bon futbolista, per això.
4: Sí, molt bons futbolistes, però ha atacat 70 vegades, han xutat 21 vegades entre pals i ha fet 0 gols.
3: No m'importaria tenir-lo a l'equip.
4: Prefereixo tenir a Fermín. Simplement
3: no,
4: és això.
3: Fermín ja el teníem. El que tenim és Gabriel Jesús. No?
0: Sí. Va a veure com surt, per això.
3: Sí, segur.
0: Jo hauria preferit Lautaro també, d'entrada. Però a veure com surt Gabriel, li vull
4: donar
0: un marge.
4: Aquest Madrid, només amb les ocasions que ha tingut l'Inter, amb el mateix porter i el mateix rival, al Real Madrid, li dones als tres davanters les oportunitats a l'Inter, i avui el Madrid s'emporta mitja dotzena de gols.
0: Jo també ho penso, això.
8: Sí. No, jo crec que perseguint el Madrid... avui el que hem vist és que hi ha un malestar de fons en el Bernabéu.
3: Que ja hi era l'any passat.
0: Que s'arrossega, sí.
4: No. Que senti xiulets amb el 2-0.
8: Que s'arrossega, xiulets en el canvi de Vinícius, sí. Xiulets, hi ha hagut un moment que fins i tot amb una pèrdua de pilota d'Mbappé hi ha hagut xiulets. És a dir, no casa el relat, diguem-ne, d'aquest principi de temporada, intentar injectar il·lusió, intentar oblidar els dos anys passats, o sigui, aquest relat, que està present també en les narracions de Movistar, que és, vinga, som il·lusió, tal, amb una graderia que està amb els ganivets. O sigui, jo el que veig és un Bernabéu que va amb els ganivets a la boca i que a la capota el treu. Llavors, com sempre... el futbol, si es guanya, tot això quedarà...
3: Però tu per què creus que Florentino fitxa a Mourinho? Bueno, perquè el fitxa. Per tenir... no per fer un equip.
0: Sí. No, per l'aigües, no?
3: Per favor, aviam. No sé si en sap molt o poc de futbol, eh?
8: Sí.
3: Però...
8: Per tenir una protecció.
3: Ell vol tenir un...
8: Per tenir una protecció.
3: Un sargento de la Guàrdia Civil, aviam si li posa una mica d'ordre al vestidor.
8: Bueno, per tenir...
3: Perquè no s'apunyali, aquestes quatre coses.
8: I ni
3: però...
8: això, eh? Per tenir ell una protecció, per mi això és el més important. I després, que era la segona cosa que volia dir, a mi m'interessa molt aquest segon Mourinho. Sí. Aquest Mourinho, que a més és una mena de figura distòpica, que ve del passat. És un senyor que ve del passat. És una cosa... És molt estrany.
0: I més gran, no?
8: És com si al Madrid l'estigués entrenant Leo Benhacker. És una cosa molt estrany. Ve del passat i, a més, és... Com que em dic Mourinho... us recordaré aquell Mourinho, però ja no sóc aquell Mourinho. Llavors, és una mena de cosa molt estranya entre el que és el record i el que és el que estem veient, que és una mena de Mourinho desnatat, no? Li han tret la nata...
3: Li han donat un value.
8: Li han tret les calories i no se sap ben bé qui mou els fils.
2: Ja ha tret la poneta,
8: qui mou els fils d'aquesta marioneta.
0: Sí, però ara el sentirem.
3: És molt ridícul que... un partit que es va jugar el divendres, encara avui a les portes de la Champions, encara estan donant voltes, que si l'àrbitre... És que fa riure. Escolta, és un partit del divendres. Del divendres.
4: No, i en aquest sentit, i agafant el fil del que deia l'Ernest, també això m'ha complegut i també això m'ha tranquil·litzat. La grada del Bernabéu ja està amb els dits posats a la boca per xiular. Només li falta bufar. Ja

0: Vaig més lluny.
1: Ja.
0: Perquè el veig...
1: Seria grossa, eh?
0: Però és que el veig molt, molt, molt lluny de poder oferir una cosa atractiva. I si a sobre hi ha la mala maror, inclús amb la grada, la cosa es pot complicar i molt.
2: He de dir que m'agrada molt l'argument de l'Ernest, perquè és veritat, d'aquest Mourinho que ve del passat. Jo crec que Mourinho té bastant a la gent desconcertada, no? Perquè la gent s'imagina el Mourinho de 2011, 2012, i clar, l'edat passa factura a tothom. Clar. I, evidentment, la gent recorda un Mourinho enèrgic, un Mourinho que era Superman, no? que podia amb tot. Però tu veus el Mourinho d'ara i que d'alguna manera vol insinuar, vol carregar contra tothom, però ja no ho fa de la mateixa manera. No? Sí. Vam recuperar aquella declaració que va fer contra Pellegrini i, clar, fins i tot, quan tu recuperes... O sigui, la comparació encara el fa més dèbil, ara. Perquè una cosa és quan tu te l'imagines, quan tu el recordes, però quan tu plasmes amb documents de l'època, han passat només 10, 12, 13 anys, però com ha canviat, no? Com ha canviat? I justament ahir, que és per primera vegada que comença amb els primers porquers, li falta aquella energia. Llavors, per què l'han portat? D'entrada, perquè... pels resultats, lògicament, no? Perquè li torni al Madrid els resultats d'abans.
3: Si no guanyat res. Això, però és un senyor que no ha guanyat res.
2: Bueno, no ha guanyat.
1: Una Premier, va. Post-Madrid, una Premier.
2: No ha guanyat... Jo crec que la gent de Madrid, sincerament, el que va fer Mourinho... El que va fer Mourinho...
1: Amb la Roma.
2: Post-Madrid, no en té ni idea. O sigui, tu li preguntes a un aficionat del Madrid què va fer amb el Chelsea, què va fer amb la Roma... L'únic que saben és que, bueno, que va fer tres semifinals amb el Madrid, que igual ni se'n recorden, però que va parar el Barça a Guardiola.
3: Han fitxat el passat, és un senyor del Paleolític.
2: Sí, han fitxat... Bàsicament han fitxat il·lusió. Ara, jo crec que algú de Madrid... Perquè, clar, també hem de pensar que hi ha gent que era molt jove. Hi ha gent que potser tenia 10 anys i no recorda molt bé i tenen d'alguna manera idealitzat a Mourinho. Potser hi ha gent que es pensa que en Mourinho jugaria bé a futbol. Jo crec que la gent ja, amb dos telediaris, se n'ha adonat que Mourinho no juga bé a futbol. I avui ha sigut la primera realitat de que juga enfonsat. Si a sobre no guanyen, perquè han començat a veure l'altre dia que no és imbatible i que potser la Champions tampoc guanyen, jo crec que per això ja comença a veure's la realitat de Mourinho.
3: Jo crec, Damià, que seguint l'argument del Lluís, Florentino fa un sol intent a la seva vida de fitxar futbol. I és l'any passat amb Xavi Alonso. És la primera vegada.
0: Sí.
3: És la primera vegada que...
0: Allò podia ser preocupant.
3: Que intenta construir alguna cosa esportiva i fitxa un senyor que en sap d'això. Allò no surt bé. Perquè
1: se li revela el vestidor.
0: Perquè no s'ho va creure mai ell.
3: I perquè no s'ho creia.
0: Perquè li van recomanar un dia que estava amb migranya.
3: I llavors... Què passa amb Mourinho? Home, doncs amb Mourinho el que passa és que es troba davant un Barça en expansió, un Barça que a Florentino li recorda perillosament al Barça del 2011, i Florentino té un atac de por, perquè el que li passa al Madrid en aquests moments, des de Florentino a la graderia, passant per Mourinho, és que té por. Estan morts de por. Perquè no torni a passar el 2011, que és Flick Guardiola, Lamine Messi, una sèrie de paral·lelismes que, de moment, més o menys al Barça, guanyant competicions domèstiques, la ferida està més o menys controlada, però la que el Barça guanyi una Champions, això esclatarà i, a més, Florentino ja no ho podrà aguantar. Llavors, jo crec que el que fa és... Ell va fitxar un anti-Barça el 2011, el record que té de l'anti-Barça és correcte, malgrat que, si ho mirem bé, va ser un fracàs. Mm. Va ser un fracàs, i el seu únic mèrit va ser posar-li un dit a l'ull amb un altre entrenador, que això hauria de ser una vergonya, i amb aquell record torna a fitxar l'anti-Barça en un moment en què ell veu que el Barça pot ser perillosament el de 2011. Llavors, jo crec que l'argument en aquests moments és aquest.
1: Mira, anem a sentir-lo. A veure com està Mourinho a Movistar.
4: Noches.
5: Buenas noches a vosotros.
4: Tenemos un comentarista novato, que es la primera vez, Raúl González Blanco, nos dice, lo mejor los tres puntos, que los goles han llegado antes que el juego y que luego en la segunda parte ha tenido oportunidades para matarlo y que no hacerlo el equipo ha sufrido. ¿Más o menos coincide?
5: Yo prefiero decir que un partido loco, tante volte critica quando il partito è aburrido, oggi è un partito loco, una partita che ha terminato 2-1, poteva terminare 7-6 senza nessun problema, con le difficoltà que sabíamos que íbamos a tener contra un equipo muy fuerte y con nuestro

0: centrocampo un poco debilitado y principalmente con la intensidad del juego. He visto que ellos han cambiado jugadores muy pronto y nosotros ahí en centrocampo yo no tenía mucho que hacer, y mismo cuando he visto que los jugadores estaban ya en una situación difícil, no tenía mucho para cambiar. Pero pienso que los jugadores han hecho un gran trabajo, han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles, aburrido no ha sido. Hemos tenido 3-0 para hacer en el último minuto del primer tiempo, y quizá de 3-0 partes para 4, para 5. Pero estoy de acuerdo con Raúl que los goles nuestros han llegado en un momento de dificultad que ellos tenían. Pero yo quiero dar crédito a los míos, porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
1: Eso ha funcionado.
0: Es trabajo, y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
1: Y se le iba a decir, porque ha dicho que el partido ha sido loco, y fíjate que la palabra que más ha repetido antes del partido, yo creo que en el descanso también, era control. ¿Se siente satisfecho haber ganado el partido a pesar de no haber tenido ese control que usted quería?
0: Pero tampoco ellos han tenido el control.
1: No, ha sido loco.
0: Una cosa es cuando tú no tienes el control y el adversario lo tiene, y ahí tú estás en una situación muy difícil. Cuando el partido no te permite tener control, pero el adversario tampoco lo tiene. Courtois ha parado tanto, pero ¿cuántos goles hemos fallado nosotros en situaciones de transición en primer tiempo, en segundo tiempo? ¿Cuántas posibilidades hemos tenido de hacer 3-0 y terminar con el partido? Ha sido un gran partido.
1: La última, porque me apremian, pero sí que le quiero hacer una pregunta. Han pasado muchas cosas, pero una, por ejemplo, el gesto que ha tenido con Vinicius. Usted se ha acercado para ovacionarle en el cambio y después le ha dicho algo. No sé qué es lo que le ha dicho.
0: Ha trabajado mucho. Ha trabajado muchísimo. Yo lo sé, todos sabemos, él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno mata, no está todavía en este, pero trabaja mucho, y quien trabaja, quien da lo que tiene, merece respeto.
1: Gracias, señora. Buena.
2: Gracias. L'excusa va que no té mig del camp. Mira, un moment, perdó, Lautaro a Movistar, a veure si diu alguna cosa a l'argentí.
3: Dos goles. Luego fuimos hacia adelante, continuamos con contra nuestra idea, con lo que hemos preparado, y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos, hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
1: ¿Qué pasa por vuestras cabezas? No sé si entran las dudas cuando tenéis el balón, tenéis el control del partido en el minuto 30, pero miráis el marcador y vais perdiendo 2-0.
3: Bueno, fueron, como dije recién, dos errores nuestros. Puede suceder porque en el minuto 80 también intentábamos salir del arquero, y eso al final el riesgo siempre está. Hoy cometimos esos dos errores, lo pagamos caro. Al final después pudimos conseguir el 2-1. No pudimos concretar todas las situaciones que hemos creado, el último pase, el último tiro, y al final nos vamos con la mano vacía, pero nos vamos con mucha felicidad, con muchas cosas positivas para lo que viene en el futuro.
1: Claro, ¿os sentís candidatos, favoritos para esta Champions?
2: Aquesta és la sensació que tinc, no? De dir que l'Inter ha perdut, però se'n va pensant en el futur, de dir, bueno, ho hem fet bé a la Champions, podem competir contra qualsevol. I en canvi Madrid ha guanyat i se'n va sense res. Se'n va buit de tot, absolutament. No. Ja sé que això no serveix de res perquè tenen 3 punts. Però jo, no sé, què s'emporten avui?
4: No, però és que, a més, perdona, a mi, allò que diem a vegades, no, és que allà els és igual com juguin, el diari Marca, contra Crònica, el Bernabéu se marcha preocupado. El resultado dijo una cosa y el partido contó una muy distinta. La portada, triunfo necesario inquietante. Vull dir que...
2: Sí, que no són secs.
4: Que clar, vull dir que fins i tot ells, que el joc els importa tres cogombres, normalment, doncs avui s'hi han fixat.
5: Resumit, el que s'emporta és que en el sorteig li van tocar dos equips del bombo, que eren Inter i Arsenal, i avui el que li va tocar i s'hi ha enfrontat a casa ja l'ha guanyat. aquest és el tema, que dels rivals forts...
2: La Roma ha començat molt bé i ara van, sí, ara van al camp de la Roma, sí, a la pròxima, sí, correcte, jornada, que serà molt difícil.
5: Correcte, correcte. El partit més difícil que té és el de l'Arsenal, que aquest és el que possiblement... És que aquest l'ha de perdre, a no ser que millori.
2: És allà, també, a l'Emirates.
5: És allà, sí, sí, més endavant. Però sí que és veritat, doncs, que ara podies d'alguna manera esperançar, il·lusionar, doncs, amb un inici complicat, no? Vull que punxessin contra l'Inter i després al camp de la Roma. I ara, doncs, aquesta primera visita a l'Inter, doncs, l'han salvat i ja tenen 3 punts. Si guanyen contra la Roma, doncs, ja van cap a dalt. Sí, va ser. Si no, doncs, els hi pot perillar una mica el top 8.
6: Sí, jo crec que aquest partit enllaça una mica amb el de Sevilla, perquè...
2: Perquè allà van jugar un pèl millor, jo diria, no?
5: Sí. No, molt millor. Sí.
2: Bueno, molt millor que avui, clar. No, sí, sí. No, molt fàcil,
6: però per mi enllaça perquè...
7: Bueno, perquè l'Inter és molt millor, eh?
6: No, no. I perquè, a l'igual que Sevilla, han fallat ocasions claríssimes. Sí, sí. Llavors, home, amb molt pocs dies de diferència, falles potser 10 ocasions clares de gol.
2: I contrasta amb el discurs de Mbappé d'ahir de jo hago muchos goles, no? Doncs sí, de moment, nen, n'has fet un i perquè te l'han regalat. No?
4: Però falla bastants, també, eh? I últimament, de clares, eh? Perquè l'altre dia la Cartuja i avui n'ha fallat de molt clares.
7: Hi havia una que és que... No sé què he fet, és que no sé què he fet.
2: És que el discurs d'ahir d'Mbappé és per fer-s'ho mirar. Ara, no? Vull dir, ha tapat una mica fins que comenci la temporada
7: la
2: i puguis treure pit.
7: La velocitat
2: no?
7: que arriba a agafar, o sigui, en carrera, sí, és molt difícil de parar.
5: Potser és que el millor jugador del Madrid aquest any no és, evidentment, no és Vinícius, pots dir Courtois o Mbappé, potser és que el millor jugador del Madrid aquest any és Arda Güler. Com a mínim fins ara. I és que el Madrid té una dependència brutal d'Arda Güler. Quan hi és, sempre que Arda Güler ha estat sobre el camp, han jugat molt bé. Estaven guanyant el camp de l'Espanyol i en el moment en què el va canviar el Madrid va desaparèixer, mentre Güler era al camp del Betis, realment tenien el control del partit.
2: És el focus del problema de Xavi Alonso. Va haver de treure Arda Güler perquè li van fer un motí Vinícius, Bellingham i la resta, i el president li va donar suport als jugadors i el Madrid ja no va jugar res sense Arda Güler.
7: I feu-me cas, estem a 10 dies d'un referèndum, d'aquí 10 dies hi ha l'Atlético Real Madrid. Mourinho comença a no fer gràcia. Mourinho havia estat Oleg Popov o Charlie Rivel, els millors pallassos del món i de la història. I en aquest moment és un pobre bufó medieval dels que pagaven si no feia riure en els cavallers. I en aquest moment la gent ja no li fa gràcia. I si hi ha una altra desfeta i anar al Metropolitano amb la situació de l'Atlètic de Madrid, que és lamentable, si l'Atlètic de Madrid és capaç de fer-li mal en aquest Real Madrid, t'asseguro que Mou comença a tenir problemes.
2: Però el problema és que l'Atlètic, jo el veig també...
8: És un partit de coixos, això.
2: No, de problemes.
7: Però per això és tan perillós. És el seu màxim rival local, més un equip destruït, dinamitat per Gilmarín. Però bueno, tot junt fa un còctel, realment, un partit que no et pots perdre.
8: Agafo dos fils que estàveu dient ara.
2: I farem una pausa.
8: Crec que un dels jugadors menys valorats del Madrid, que no surt mai a cap estadística, a cap valoració tal, és un que per mi avui ha estat dels millors, que és Brahim. Brahim sosté el Madrid en atac, és dels poquíssims que té un 1 contra 1 de veritat,
5: bueno,
8: que desequilibra defenses, és a dir, però jo encantat de la vida,
7: roba pilotes,
8: sí, és ràpid, té 1 contra 1, però jo encantat de la vida que tot això no ho vegin, és un jugador que jo em quedaria encantadíssim de la vida. I el fil d'Mbappé del que està dient és que aquest també és un paral·lelisme amb el 2011, és que Mbappé se li està posant Cristiano? Cara de Cristiano.
2: Oh, és bona.
8: Perquè aquest egocentrisme embogit és molt Cristiano 2011, que és a través d'aquest ego de només reivindicar el gol, de només reivindicar les seves estadístiques, intentar contrarrestar el joc coral del Barça i de Lamine. Llavors, tot això és on s'està refugiant Mbappé. Llavors, Mbappé també ve del passat, no? Perquè s'està semblant a Cristiano, vull dir que tot això és apassionant.
2: La història es repeteix.
5: Falta el professor Bacterio.
8: Tens raó.
2: És cíclic, ho sé. Però tens raó, que hi ha molts paral·lelismes amb el que va passar. De fet, ara sentirem la Minya Mal, em lliga molt bé amb el que farem ara, que és trucar a la Marta Ramon i sentir l'espectacle avui que ens ha ofert a la sala de premsa un nano de 19 anys. Espero que demà el traslladi a la gespa.
7: Fa bona la frase de Karl Marx, que diu, la història es repeteix primer com a tragèdia i després com a farsa. I avui el Madrid és una farsa.
2: Sí, molt ben trencat. No, anem a dir-te una cosa per tancar.
4: Sí.
2: Avui el Comitè Tècnic d'Àrbitres Tiempo de Revisión ha validat que els àrbitres del Betis-Madrid, el del camp i el del VAR, ho van fer bé no fent repetir el penal d'Mbappé, pel que tu vas explicar l'altre dia m'enviaves un missatge jo ho havia mal entès i em deies compte que la norma és aquesta, i és així la norma, no? Si tens un peu recolzat fora de l'àrea abans que es xuti el penal, tu pots tenir mig cos a dintre.
4: Sí, mentre amb el dret no trepitgis l'àrea, és a dir,
2: clar, a l'aire.
4: O sigui, no pots trepitjar l'àrea. Si tens un peu fora i no trepitges l'àrea, estàs habilitat.
2: Encara que tot el cos estigui dins de l'àrea a l'aire, si tu estàs tocant a fora, no passa res.
9: Ara la caverna, ha anat a buscar a tots els àrbitres que no se saben la norma, perquè diguessin públicament, escolti, això és una gran injustícia, bueno, i que li donessin la raó doncs al senyor aquest, aquest senyor gran que ara entrenen al Madrid.
2: Però es pot discutir, si té avantatge un jugador que té mig cos a dintre i està fent ja la cursa encara que tingui el peu a l'aire.
9: És una norma,
2: es podria discutir.
7: Et pot agradar o no la norma.
9: La norma és indiscutible.
2: Aquesta és la norma, sí.
4: La norma simplement, ho dic perquè...
7: A mi no m'agrada que estiguin els fores de banda amb les dues mans, no m'agrada. A mi m'agrada més amb una mà. Però la norma diu que és amb dos. És el mateix.
4: Sí. La UEFA posa un exemple d'allò que vam explicar també l'altre dia, que va sobrevolar les xarxes, això de que no, que s'ha de fer la projecció del peu, no. Només s'ha de fer la projecció del peu si no té cap peu tocant a terra. És a dir, si el peu esquerre, en aquest cas de Bartra, ja l'ha aixecat i amb l'altre no ha trepitjat l'àrea...
2: Si ja està a l'aire completament amb els dos peus...
4: Sí. La UEFA... Sembla impossible això, però la UEFA arriba a posar un vídeo que es veu, efectivament, que això passa.
2: Bueno, és que pot passar que en el moment del colpeig tu paris el frame i el tio estigui amb els dos peus a l'aire i...
4: Sí,
2: i no,
4: doncs aquí sí que es fa la projecció, i si hagués estat el cas del de Bartra, com que la projecció del peu marcava dins l'àrea, hagués estat...
2: Repetit.
8: Val. De totes maneres...
4: És complicat,
8: tot, tot això que hem viscut no va ni del peu de Bartra ni d'aquesta norma que hem descobert tots i que no interessa. No. Tot això només era un assaig general per quan vagin mal dades de veritat, treure a passejar tots els gossos que hauran de tapar el desastre que estava passant. Per tant, tot això, estem encara en la fase laboratori. Anem a fer una prova, llença els gossos avui. Oh, no, però és que, hòstia, és que el peu no estava... És igual, llença els gossos, a veure què ens passa, perquè quan arribi el moment de la veritat necessitarem que els gossos estiguin frescos. Llavors, jo el que vull dir és que tot això va ser...
9: Els gossos estaran embogits.
2: Ara m'ha recordat lo del perro i el gato amb Benzema, dels gossos que anem a dir Mourinho a la seva època. Molt bé.
7: No, i fonamental, com deies tu, de que Tiempo de Revisión posés aquesta jugada. A mi em feia molta por que anessin altres jugades intranscendents. Tot el país parlant d'això, el mateix Mourinho enganyant a l'opinió pública, fent veure de que en el bar no sabien la regla, quan el que demostrava la roda de premsa que qui no sabia la regla era ell mateix, jo crec que ell la sabia. El que passa és que el relat directament el violen.
2: El que veia l'Ernest.
7: I enganyen absolutament tothom. És bestial.
2: Com deia l'altre, retratado.
7: Insisteixo, bufó medieval.
2: Molló, res més?
4: Dues molt ràpides. Haaland, 59 gols en 59 partits de Champions.
2: Jo.
4: Aquesta és bastant històrica.
2: Entre Dortmund i City, no?
4: Entre Dortmund i City, sí. Només ha jugat amb aquests dos equips Champions. I Bartra, primer defensa de la història que debuta a la Champions amb un doblet. Mai havia jugat partit de Champions.
5: Amb el Barça no va jugar...
2: Ah, potser algun partit interessant amb Guardiola, no?
4: Bueno, ostres!
5: No ho sé,
4: Jo he vist la dada com a debutant, però...
5: No, dic que no jugués el típic partit, allò...
4: No ho sé, no ho recordo. Però vaja, que m'ha cridat l'atenció.
2: Vaig a mirar-ho un moment aquí, a veure si la pàgina web aquesta se m'obre. I ja està. Dami, tu vols afegir alguna cosa més?
5: Res, que com deia el Lluís, el partit d'ara de l'Atleti a Madrid. És a dir, ara el Madrid juga contra el Rayo, contra l'Elx dimarts que ve, a la nit, i després el partit del Metropolitano és el que marca tot, perquè si el Barça va guanyant els seus partits, doncs et posa 6 si el Madrid perd, o el Metropolitano, fins i tot si empata.
9: I després són 3 setmanes sense futbol?
2: No, amb el Dortmund havia jugat Champions, clar, sí, el Bartra. Clar.
5: Després hi ha...
4: Amb un equip de la Lliga Espanyola, disculpeu. Clar. No he llegit bé la dada.
2: Amb el Dortmund havia jugat
4: Primera
2: Champions,
4: Primera defensa
2: segur.
4: De tota la història de la Lliga Espanyola, sí, clar. Que marca un doblet en el seu debut.
2: És així, ara sí.
5: Digue'm, Màrius.
9: No, i després, quan tornem a...
5: Després hi ha aturada de dues setmanes.
9: Dues setmanes d'aturada.
2: Del 20 de setembre al 10 d'octubre.
9: Anem a l'octubre, ja.
2: Del 20 de setembre al 10 d'octubre no hi ha futbol. De clubs, vull dir. Del 20 de setembre, que
9: jo
2: hi ha el
9: cosa,
2: derbi metropolitano, el 10 d'octubre, que hi ha un Barça-Getafe.
9: Quan vaig saber que estaríem quasi bé més de 2 setmanes sense veure futbol...
2: 21 dies,
9: em va semblar... 21, 3 setmanes. Sí. Em va semblar, diguem, un crim. Ara penso que és millor concentrar, i si hem de matar algú, matem-lo ràpid, o sigui, creem tres setmanes,
2: no,
9: que ens en podem anar, bueno, ens en podem,
2: no, anar, que això ho havíem reclamat,
9: podem anar a l'excursió, sí,
7: la crisi del Madrid, tres, no?, setmanes parlant d'una derrota en
5: Madrid,
7: no? És una il·lusió inaguantable, eh?
2: No, és que a més jo, ho havíem reclamat, de dir, escolta, no pareu tres cops, no pareu tres cops al setembre, a l'octubre, al novembre, concentrem una mica en un mes totes les competicions i després juguem-ho seguit. A mi no em desagrada veure com va, sí, després, però a mi...
4: I aturar el futbol el 20 de setembre en lloc de l'1 de setembre també, clar, em sembla una bona notícia.
2: Set jornades
4: de
2: Lliga.
4: Començaves i dius, ostres, ara?
2: Set jornades de Lliga i una de Champions haurem jugat. O sigui, ja haurem vist una mica, no?, alguna coseta més que abans, que jugaves 3 partits a l'agost i paraves 15 dies. Era horrorós, allò, abans.
9: La Champions la pares pràcticament un mes. Això és una mica,
2: sí,
9: estrany,
2: sí. La pares un mes, sí. Va. Dami, gràcies, si alguna cosa ens ho fas saber. Gràcies, Molló.
4: Que vagi bé.
2: Demà més amb el Barça i amb la resta de partits. 3:45, una pausa i sentim Lamine Yamal. L'escoltem atentament aquí al Tu diràs amb la Marta Ramon i fent la prèvia del Barça Feyenoord de demà a la tarda. RAC 1.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Aquest setembre vine a Romagruma Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
4: Buena venta.
3: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs vés a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
7: Molins de Rei.
8: Mataró.
7: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
9: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
11: RAC 1.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: We could fly to the moon, get there by tomorrow.
14: 12 minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs a la nit esportiva de Catalunya amb el Lluís Carrasco, el Màrius Carol, l'Ernest Fol comentant aquesta jornada de Champions, aquesta victòria pírrica, regalada del Madrid que li ha donat l'Inter. I ara parlarem del Barça-Feyenoord. Abans us recomano que descobriu el nou Omoda Nou SHS, a Omoda Jaeco M Automoció. Té un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta completament a tu. Tot això des de 45.600 euros, amb 7 anys de garantia. Ves a descobrir aquest Omoda Nou SHS, a Omoda Jaeco M Automoció. Els trobareu a Barcelona, a Mataró i a Girona. Ja tenim per aquí també la Marta Ramon. Hola, Marta.
15: Hola, bona nit.
14: Què tal? Bona nit. Ara us deixaré opinar el que vulgueu sobre la Lamine Yamal, Flick i el partit de demà, però anem a sentir-lo primer, per la gent que s'hagi perdut aquesta roda de premsa aquest migdia, perquè, sens dubte, Marta, l'estrella del Barça ha estat avui el gran protagonista a la sala de premsa.
15: Sí, sí, ha respost amb molta naturalitat, molt sentit de l'humor, dominant l'escenari completament, igual com juga a la gespa, sense cap mena de por, i mira que n'hi havia molts avui de periodistes a la sala de premsa, més del que és habitual, tractant-se de la Champions i tractant-se també del protagonista. Ha estat elegant, però s'ha mostrat segur de si mateix a l'hora d'avaluar les seves possibilitats de guanyar la pilota d'or.
16: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
15: Diu que no té cap interès en fer campanyes, que no li cal demostrar res i que no suplicarà perquè li donin. I ha fet broma amb el fet que Ousmane Dembélé no l'hagi triat entre els tres millors.
16: ¿Qui no me ha puesto entre los tres primeros?
17: Dembélé, el actual ganador.
16: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me enfrentaba a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, nada, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
15: Del Barça ja ha guanyat tots els grans títols, excepte la Champions, i després del Mundial, evidentment, ara és el gran objectiu.
16: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
15: També ha agafat més pes i més galons al vestidor, convertint-se en el cinquè capità, votat per la plantilla, per darrere de Rafinha, Pedri, Eric i De Jong, i és una responsabilitat que el fa sentir orgullós.
16: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable, aunque aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
15: Somreia a Murri quan recordava que té 19 anys. I un altre tema, els que l'han vist trist, que ha donat molt de sí aquest tema, els que l'han vist trist en aquest inici de temporada, els que han debatut sobre les seves cares, els ha deixat clar que està en un molt bon moment de la seva vida.
16: Estoy muy feliz. No sé por qué se habló tanto. Al final tenía 19 años, venía a ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo, la verdad. Solo que parece que ahora de repente haya cambiado todo, pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida está más feliz que ahora.
15: I les cares, les cares. A ells què li passava? Ras i curt.
16: Dius, quin dia?
4: No, l'exemple últim és la de l'Elx. Però va passar més vegades, saps? Estem perdent tot de la cara de la Min.
16: No sé. Depèn del dia. L'altre dia simplement era perquè feia molta calor, estava cansat. És veritat que no va sortir al partit que volia, però vosaltres veu fer 45 històries i l'única que hi havia és que estàvem a 40 graus.
15: Una resposta molt, molt simple, i corroborem que feia moltíssima calor. Centrant-se més en aspectes concrets del joc, ha demostrat que té la lliçó de Flick ben apresa, sigui quin sigui el seu estatus, al Barça la pressió és innegociable.
16: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
15: I també li han preguntat si caldrà aïllar-se del soroll que vingui de Madrid després que portin 2 anys sense guanyar res.
16: Si han 2 anys que te ganen sin ganar, serà su problema, no sé. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje, con todo, entonces, no sé, tienes que preguntárselo a ellos. Yo les veo contentos.
15: Doncs ens ha fet riure en alguns moments, un Lamine que no s'ha amagat davant de cap pregunta i que d'alguna manera ha vingut a demostrar-nos el que vindria a ser la definició, com diuen els de la seva edat, d'aura. Aura, avui n'hi ha hagut molta a la sala de premsa.
14: Ha farmejat aura, que són els millors moments de Lamine Yamal a la sala de premsa, i ara els comentaran el Màrius, l'Ernest i el Lluís, d'aquí a un minut.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles.
22: A Canaletas.
23: A la Plaza Nueva.
24: A la Plaza Mayor.
25: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions, amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
26: 205 cavalls i només 4,3 litres?
27: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
30: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Pones i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa't a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.

0: Vinga, ja tornem a ser aquí, que ens quedava pendent aquesta pausa abans de la mitjanit, i ara sí, barra lliure de tertúlia per parlar de la Minya Mala i del que vulgueu. Hòstia, fem broma, distès, tranquil, serè, dominant l'escena, amb 19 anys, enviant algun missatge, agrairé. Si guanyés la pilota d'or, que jo no pidolaré la pilota d'or, però si la guanyo, agrairé als meus companys del Barça, agrairé als companys de la selecció espanyola, a diferència del que va fer ahir Mbappé. No sé, a mi m'ha encantat el discurs d'ell.
1: Per mi ha estat una exhibició de seguretat, de maduresa, de control. Sí, una mica el que ens passa al camp, que veiem un jugador que és sorprenent tot el que fa per l'edat que té, doncs avui ens ha passat això també a la roda de premsa. Però jo em quedaria amb la intel·ligència de rèplica a Mbappé. És a dir, en lloc d'anar al cara a cara amb Mbappé, el que ha decidit és defensar el joc col·lectiu. O sigui, el que ha fet Lamine Yamal, que per mi és demolidor, és davant del jo, ha defensat el nosaltres. I ha defensat el projecte. I ha defensat que ell està en un equip, i en un col·lectiu, i en un projecte plural. I això, ell ha trobat la via de respondre a Mbappé, que tot és jo, ego, l'individualisme més absolut. Llavors, amb 24 hores de diferència, hem vist els dos models de club, els dos models d'estrella, posats un a un. I jo, si fos Mbappé, em quedaria molt preocupat. O sigui, ho hauria escoltat amb molta preocupació, perquè, de fet, Mbappé el que buscava ahir era el mateix que en el seu dia ja buscava Cristiano, ja buscant aquests jugadors ególatres, que és la confrontació.
0: No, i perdona, és que vaig sentir l'altre dia a una ràdio de Madrid, que com que segueix l'actualitat del Madrid deuen estar més ben informats i saben detalls. Mbappé demana o insinua aparèixer a la sala de premsa en l'estrena de la Champions perquè el pròxim partit de Champions, que és el 13 d'octubre, estan les votacions tancades perquè quedaran 10 dies per l'entrega de la pilota d'or.
1: Sí,
0: explicaven que ell va dir, mira, és un bon moment per treure pit i fer campanya perquè saben que em caurà la pregunta. I en canvi, Lamine no. Lamine estava decidint, no, Marta? Això?
2: Sí, sí, és el club que li proposa a Lamine. No és Lamine que aixequi la mà i digui, escolteu, jo vull sortir a parlar per càlculs de pilotes d'or, ni res d'això. A Lamine li proposen en el vol de tornada, tornant de València. Escolta, què et sembla fer roda de premsa per engegar el motor de la Champions i motivar a la colorada, etcètera, etcètera, i d'aquesta manera, doncs es fa. No és que Lamine tingui una urgència individual per aparèixer davant dels mitjans, ni
1: Mbappé,
2: molt menys.
1: Mbappé està en campanya electoral. I una última reflexió. Mbappé juga al Madrid, se sent poderós i se sent empoderat, i si jugués al Barça no s'atreviria a fer aquestes coses. És a dir, veuríem un altre Mbappé, igual que estem veient un altre Cucurella. Sí, l'actitud de Cucurella al camp, que jo, per exemple, he vist avui encarant-se amb els seus rivals, això és impossible de veure en el Cucurella del Barça.
3: I protesta. Fa coses que... jo crec que és posar-te aquella samarreta i és com posar-te la disfressa de Superman, perquè és disfressa, no és que quan treus la camisa, és a dir, ja va incorporat en la teva pell.
1: Sí, però tu creus. Et sents empoderat.
3: Sí. Jo vull dir-te una cosa. Jo crec que l'entrevista que... la roda de premsa que avui fa... no sé si amb algú més, però ell se la prepara.
0: Sí, això ho fan sempre, Mario. Sí, sí,
3: se la prepara i està molt ben preparat.
0: Caps de comunicació els diuen, compte si pregunten per això, clar, la posició del club és aquesta.
3: Les trampes per elefants, algú li ha explicat perquè hi ha trampes per elefants. Mm. És molt fàcil que en un moment donat no tinguis un atac d'ego, I llavors, si t'adverteixen en quin moment et pot passar això, està bé que algú t'ho digui, que ho comentis i que ho interioritzis.
2: El que passa és que també depèn de la intel·ligència del receptor.
3: Sí.
2: O sigui,
3: sí,
2: Lamine, comunicativament, és molt intel·ligent. Això depèn de qui assessoris, ho rebrà d'una manera o d'una altra. Sí,
3: però
2: sí.
3: Vull dir-te que la vida és bo preparar-te les coses. O sigui, no hi ha ciència infusa. O sigui, tu has de preveure els escenaris. La gent intel·ligent... davant d'una situació com aquesta, davant d'una entrevista que tens allà, una roda de premsa, davant d'un fet nou, hi ha alguna, segurament deu haver-hi algun geni que és capaç d'improvisar i fer metàfores, però el 99%, 99,9%, davant d'una situació com la que s'ha trobat avui a la Lamine Yamal, lo lògic és que se la preparen.
0: Com vosaltres, no?, que veniu aquí a la tertúlia preparats per tots els escenaris, no?
4: Tota la tarda, preparant aquesta tota tarda.
0: No improviseu res, vull
3: dir. No, i a més ens passem notes i
0: val.
3: Venim amb una xuleta.
0: M'agrada.
3: Escolta, no, però en el seu cas, home... I després hi ha una cosa que és cert, ostres... hi ha una tragèdia, o sigui, sí, és Shakespeareà l'Mbappé. Per una raó, per què dic que és Shakespeareà? Perquè ell finalment se'n va al que se suposa que és el club de la seva vida, el club que té la vitrina plenes d'orelludes i tal, no sé què, i arriba i comença a perdre-ho tot, el club. I està 2 anys que no guanya res. Ni un sol trofeig, és que no poden aixecar ni el trofeu del Real Madrid aquell que van jugar, perquè
0: el
3: trofeu
0: Bernabéu, si ja no juguen.
3: Vull dir,
1: i el club del qual se n'havia anat, que no guanyava cap Champions, comença a guanyar Champions, bueno, compulsivament.
3: I llavors, tots els altaveus mediàtics del madridisme diuen, no, però és que això... És que hem de canviar el sistema de votacions. No votes pel que has guanyat, sinó pel que tu has aconseguit individualment, com si això fossin els 100 metres lliures, que vas tu sol i si corres més que els altres arribes primer. No, miri, és que el futbol, el que no entenc que és un esport col·lectiu, el que no entenc que això és el resultat d'un equip ben travat, és que s'ha de dedicar a una altra cosa. I llavors, a mi em sembla, tot aquest debat dels últims dies, que no sé què, el propi Mourinho, és que és igual que no hagi ganat una... Escolti, aviam, de què m'està explicant? O sigui, vostè es dedica a això del futbol. No, nosaltres ho mirem, però és que ell s'hi dedica. Ell no pot defensar això. Bueno, ho pot defensar perquè el Madrid no és un equip, ni aspira a ser un equip, però això té aquest punt, hi ha aquest punt de tragèdia, ostres, de dir, ostres, jo, que, hòstia, faig més gols que ningú, que no sé què i tal, i no guanyem res. Des de que estic amb aquest equip, no aconsegueixo guanyar res. Ni aquest equip, que abans guanyava gols de Mijatovic en fora de joc, o el que sigui. No, és que ara, ni així.
0: Com deia el Damià ahir, el discurs d'Mbappé, que em va agradar molt la reflexió que feia el Damià López, diu, el discurs d'Mbappé és de dir, no, si jo sóc el bo, jo faig els gols. Aquí els dolents són els meus companys. Ell va venir a dir això, de dir, jo he de pressionar. Pues jo estic fent gols, jo sóc el que més gols fa, més que Rafinha, més que Lamine. Vull dir, si amb els meus gols seríem campions. El problema el tenen els de darrere, no? Que és una mica això,
3: l'egoisme... Lamine, què et diu? Escolta, jo potser al principi no corria prou enrere i no anava a pressionar i tal.
0: O em despisto algun dia.
3: Algun dia em despisto, però és que avui el futbol modern és que no pots despistar, és que has de seguir el lateral que puja.
0: Però jo això ho he entès com un dart a Mbappé, de dir, el futbol d'ara és de coma.
3: Bueno, per això jo poso com a contraposició el que diu. O sigui, com a mínim aquest sap el discurs, l'altre no.
0: L'altre no. Lluís.
4: Lamine Yamal és molt llest, però té 19 anys. D'una banda, és un líder indiscutible d'aquest equip, forma part d'aquesta columna vertebral, Joan García, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, i dic Pedri encara, ja direm Rodri quan toqui, encara no toca, però té 19 anys. Aleshores, també és un líder que se li nota molt quan les coses li estan sortint bé i quan les coses no li estan sortint bé. El seu estat d'ànim, el seu estat anímic, es trasllada claríssimament al micro i en aquest moment, jo diria...
3: I el rostre.
4: Sí, en tot. El llenguatge no verbal d'ell no enganya. I jo diria que fins bastant abans del Mundial no vèiem el Lamine Yamal ni dins ni fora del camp com el veiem en aquest moment. En aquest moment, a més, s'està votant en aquest moment la pilota d'or. I no podem oblidar una cosa. Els jugadors tenen un valor, això és terminologia de màrqueting, que tindrien el preu real i el preu de percepció, el valor de percepció. El valor de percepció del jugador en aquest moment és altíssim, de Lamine Yamal. No ho era tant fa només un mes i mig, però és que es vota ara. En aquest moment està fent els gols de 2-2. Bueno. Està jugant divertit, s'està movent, i surt a declarar, somriu, s'atreveix amb tot. I en aquest moment això al final s'està votant. I crec que és un bon moment. Per què? Perquè sense anar més lluny, va quedar segon de la pilota d'or l'any passat. I la diferència amb l'any passat és que en aquest moment és campió del món. L'any passat no ho era. Per tant, les possibilitats de que Lamine Yamal acabi sent la pilota d'or, i més tenint en compte que la immediatesa dels que voten estan ensenyant un Lamine Yamal excels, en aquest moment són molt altes. Ell ho sap i ho ha explotat. Per mi, ho ha explotat de faula.
0: Hola, Saperes, què tal?
5: Què tal, bona nit.
0: Què tal, bona nit? Avui, 8 de setembre, dimarts, hem sabut els 30 candidats són a la pilota d'or,
5: sí,
0: no?
5: Sí, 30. Val. I hem conegut, doncs, vaja, quants blaugrans blanes i blaugranes, jugadors i jugadores, hi ha en aquesta...
0: Clar, masculina i femenina. Sí, sí, quants n'hi ha del Barça a les nominacions?
5: Mira, hi ha fins a 18 nominacions. Estem comptant aquí entrenadors, equip, jugadors, jugadores, però vaja, 18 nominacions del Barça, en el que és un èxit absolut del club blaugrana en categoria masculina. I aspiren Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, perquè és jugador del PSG, però per la temporada, evidentment, que ha fet el Barça, a més de Rodri, en aquest cas...
0: Al contrari,
5: clar, perquè no. És com a jugador del Manchester City. Noms com Pedri i Rafinha n'han quedat fora, cosa
3: increïble.
5: Que crida força també
3: increïble.
5: L'atenció. Per però, part...
0: Rafinha va estar molts temps de la temporada sí. lesionat. Sí.
5: L'únic que, per mi, entre els 30... Doncs,
0: podria haver entrat,
5: podia sí. haver tingut opcions de sèrie.
3: Va ser el cinquè, no? Em sembla que la temporada
5: sí,
3: passada.
5: Sí, va ser cinquè. Sí. Per part del Madrid, hi són Vinícius, Bellingham, Mbappé i també, entre cometes, Cucurella, per la temporada del Chelsea. Leo Messi, de l'Inter Miami, també figura entre els...
0: Bé.
5: Entre els nominats.
3: Jo, la Cucurella, amb tot el carinyo,
0: Campió del món, li donen per això, també.
4: Pedri també és campió del món.
0: Això també és
3: que passi per davant de Pedri és una broma.
4: Sí.
3: És una broma. Una broma de mal gust.
0: Sí, perquè, a més, el Chelsea no ha entrat a cap competició europea. O sigui, va quedar fora dels 8 primers d'Anglaterra.
3: És més, és que el Chelsea se'l ven. És que se'l ven. Perquè veu que no li està resolent res, tampoc. És que...
0: Messi hi és, que ens agrada.
5: Sí, sí, tant que sí.
0: Top 3. Jo a Messi m'agradaria que fos top 3, aquest any de la pilota d'or.
5: A veure. Que no la guanyi i aconsegueixi la novena. I el PSG, que té fins a 10 nominats, comptant també a Ferran Torres, que aquest seria... Vaja, més del Barça, com estàvem dient abans, però hi són també Hakimi, Fabián, Joao Neves, Baratskelia, Marquinhos, Nuno, Dembélé, que és l'actual pilotador, Vitinha i Pacho. En categoria femenina, hi ha fins a 7 finalistes blaugranes. Brooks, Hansen, Patri, Payor, Pina i Alexia Imapi, el mateix que estem comentant, ja no són al Barça, però per la temporada que van fer aquí al Johan. No hi és l'actual pilotadora, Aitana Bonmatí, que ha passat bona part de la temporada lesionada, per això no ha entrat en aquesta llista. Joan García i Cata Coll aspiren a guanyar el premi al millor porter i portera. En categoria masculina també són candidats Unai Simón, que va ser el millor porter del Mundial, i Bosinha, la sensació de Cap Verd en el Mundial.
0: Bueno, top 10, va, top 10 pel Mundial que va
5: jugador,
0: fer.
5: Jugador random.
4: Bufonades, estic amb el Màrius, sí, bufonades.
5: Lamine i Cubarsí...
3: És beneficència, això. No, és un concepte, I estic a favor. Però...
5: Molt bé, doncs aquí el deixem, beneficència. Lamine i Cubarsí aspiren al Copa com a millor futbolista jove. Vicky López i Serra Jordi, les futbolistes més prometedores. Finalment, també Pere Romeu aspira a guanyar el premi a millor entrenador i el Barça femení el premi al millor equip en la categoria d'entrenadors masculins. No hi és Hansi Flick. Els 5 finalistes amb 3 tècnics espanyols són Luis de la Fuente, Luis Enrique, Arteta, Unai Emery, 4 entrenadors espanyols i Vincent Kompany.
3: La cosa més còmica és que amb els excel·lents entrenadors que ha tingut el futbol femení i els èxits que ha aconseguit temporada rere temporada, no li han donat mai. El premi. Sí, escolta, li han donat a il·lustres perdedores, Sí, em sembla molt bé.
0: Home, aquest any l'haurien de donar perquè no hi ha hagut cap competició internacional.
4: És que jo crec que aquest any
0: i va guanyar el pòquer el Barça femení.
3: La temporada passada.
0: Parlant de premis, deixeu-me dir molt ràpid. Premi Memorial Aldo Rovira. Pau Cubarsí i Patri Guijarro han estat escollits com els millors jugadors del Barça de la temporada passada. Això és la 17a edició d'aquest Premi Memorial Aldo Rovira, que voten periodistes que segueixen l'actualitat del Barça aquí a Catalunya, que es va crear el 2009, el va crear l'exdirectiu del Barça, Josep Lluís Rovira, en homenatge al seu fill Aldo, que va morir malauradament en un accident precisament el 2009, quan tenia només 37 anys. Per tant, Cubarsí i Guijarro, els millors de la temporada passada, segons periodistes reputadíssims,
1: Per tant, és més just el Premi Aldo Rovira que la pilota d'or que ens ha explicat el Roger ara. O sigui, diverses coses. Primera, és un escàndol que no hi hagi Pedri ni Rafinha en aquesta llista. Segona, és l'expressió que el Barça, després d'una travessia del desert brutal, segueix tenint un problema d'estatus a Europa? Si segueix tenint un problema d'estatus, perquè que el Madrid tingui més nominacions que el Barça és una broma.
0: En un any en blanc és una broma, sí.
1: És una broma. És una broma. I especialment la comparació Bellingham-Rafinha. Què hi fa Bellingham en aquesta llista? No. Després de la desastrosa temporada...
0: Tercer al Mundial amb Anglaterra, 7 gols al Mundial...
1: Després de la desastrosa...
0: Això deu passar.
4: Sense jugadors espanyols que hagin guanyat el Mundial. Més jugadors que el Barça.
0: Deu passar 7 gols en un Mundial.
1: Llavors, això què vol dir? Això és l'expressió que qui ha pagat més els plats trencats de la Superliga de la Superliga és el Barça. Qui encara li falta una part molt important de la travessia del desert de tornar a l'elit europea és el Barça. Perquè és impresentable, o sigui, que el Barça estigui tan infrarepresentat en aquesta llista. I és l'expressió d'una debilitat del Barça, que, per cert, fa molts anys d'aquesta debilitat. Això ho arrosseguem des de temps immemorials. Però el que vull dir és que ens queda aquí, ens queda un camí per recórrer, i aquí hi ha un problema d'estatus, perdoneu. És a dir, en la situació del Barça, d'on ve el Barça, tant des del punt de vista del Mundial com des del punt de vista de la trajectòria de la temporada passada, el Madrid no s'atrevirien a fotre'l d'aquesta manera.
0: Dit això, ja t'ho dic, crec que Lamine i Alexia poden ser els guanyadors de la pilota d'or, i per tant el Barça seria el gran protagonista d'aquesta gala del 26 d'octubre.
1: La prèvia, deixa'm dir-te.
0: Sí, no falten gent, sí. Vas guanyar una lliga, sí, i vas fer una temporada espectacular, sí, sí.
1: Bueno, doncs no ho veig traslladat.
0: A diferència
1: aquí,
0: del Madrid.
1: No ho veig traslladat aquí. I l'últim parèntesi és, atenció, perquè ja t'indiquen amb les 10 nominacions exageradíssimes del PSG que el que té valor és guanyar una Champions. Mm. És el missatge que t'estan donant.
0: Jo tinc el dubte de si el Mundial passarà més per Lamine, per exemple, o Rodri, que també ha guanyat el Mundial.
5: O Messi.
0: I va ser MVP. No, Messi no el va guanyar. Jo,
5: no,
0: tot 3.
5: No, però va fer, hòstia, el Mundial que va fer amb 39 anys i sent el que és... No. Per això està també entre els 30, i queden fora altres jugadors.
1: Perdona, escolta, perdona, que no hi hagi ni Pedri ni Rafinha, és que t'han pres el número, t'han pres la cartera. I que el Madrid tingui a Bellingham i Cucurella, és que això indica que aquí encara anem, com va dir aquell en el documental, encara anem amb el llir a la mà per la vida. Perquè, sí, anem per la vida amb el tiqui-taca, amb l'excel·lència, amb juguem bé i tal, i en canvi hi ha uns altres que fan un bon treball de despatxos, o sigui que les seves estrelles estan sobrevalorades, que venen bé el seu producte, que nosaltres encara anem amb el llit, entre altres coses, perquè anem amb nens que van amb cara de nen i amb les galtetes roses. Llavors, bueno, tot això, arriba el moment de fer llistes i ens trobem la broma que el de cap verd entra abans que Rafinha.
0: No, però era categoria de porters, això.
1: És igual. Però hi és a la llista.
2: I que Rafinha té 30 anys, que no és un nen amb les galtes roses. Però no,
0: té 30 anys, sí, clar.
2: No és un... però ho comprem.
0: Sí, no és un nen amb les galtes roses, Rafinha, diu la Marta. Clar, té 30 anys, ja.
1: Bueno,
0: però... és un senyor.
1: Però ja m'ha entès.
2: Ja t'he entès, Ernest.
3: És que segurament, fruit de les dificultats econòmiques, el Barça, doncs, li ha demostrat al món que avui tu pots estar a primera línia, tu pots arribar a guanyar amb una Champions, amb un bon planter. Això és extraordinari. I és el futbol més divertit.
0: Escolta,
3: jo veig molts Hogwarts partits. O sigui, cas un dia la meva dona em fotrà fora perquè dirà... Escolta, perquè a vegades que em diu, què estàs veient? I estic veient coses que jo penso, no té sentit. No? O sigui, va, dedica't a rellegir els clàssics. I faig coses d'aquestes. Però per què? Perquè, hosti, m'agrada veure la diferència entre veure un partit del Barça i dir, home, sí, perquè tu ets el Barça. No. La Lliga Espanyola és un horror. És un horror. Però és que la Premier està sobrevalorada. Hi ha algun equip... Escolta, el propi Arsenal no és especialment divertit veure'l, No és especialment... Era molt més divertit veure encara ara el Manchester City. Però, ostres, quan tu veus el Barça, és que, bueno, quedes encantat.
0: No, ara mateix hem de gaudir d'aquesta època. És meravellosa.
3: Però és que el promís d'edat són 24 anys. Mm-hmm. I no és més baix perquè tenim un segon porter, que és de la meva generació. Però vull dir-te...
0: El jove... No, ara ha fitxat l'Ivakovic.
3: Però compte, un tio que té 37 anys, compte.
0: El jove deia l'altre dia que és el Barça més jove de la història i el Barça amb més accent català des de la dictadura. Mai tants catalans havien jugat tants minuts en un inici de temporada des de la dictadura amb el Barça. Això vol dir coses com això, que el planter, ja sé que el planter a vegades venen Fermins, que no són del tot catalans, clar, però...
3: Tu dius, el Chelsea, què sé que ha estat el Chelsea? 400 milions, el Manchester City, 500 milions. Escolta, això aviam... Perdó, té més mèrit, que vols que et digui?
0: Tu vols afegir alguna cosa que hem d'avançar? Que vull
4: perquè ara em feia pensar, quan l'Ernest parlava de que hem perdut pes a Europa, de que havíem perdut una miqueta aquesta embranzida que el Barça havia representat en els tres temps, Això no coincideix amb el gran esforç que ha fet el president Laporta justament per tenir-ne un pes. Jo crec que aquest pes sí que existeix, s'ha treballat com mai el propi Laporta, tant a Infantino com a Zeferin, però no tant en la direcció, per exemple, de la pilota d'or, sinó en la direcció de coses en aquest moment més vitals del Futbol Club Barcelona, que està immers entre fons d'inversions, entre inversors, etcètera, etcètera. I jo crec, mira, és dels presidents que han estat més actius, per exemple, amb la Copa del Món, va estar a les semifinals, va estar a les finals, ha aprofitat aquestes visites per fer sopars de moltíssima transcendència amb els màxims mandataris del futbol, tant del món com d'Europa, però sí, és veritat, ha deixat de banda, potser, aquesta part més del show business, de lo que significa la pilota d'or, i s'ha dedicat més a coses potser més transcendents en aquell moment a favor del futbol. S'ha pencat com mai en aquest sentit.
1: Jo per aclarir-ho, no m'estava dirigint especialment a dir, és que això és la política de la porta, la política del club, o tal. Jo m'estava dirigint més a una qüestió històrica que arrosseguem des de fa temps, que el Barça, pel seu estatus, per la seva forma de joc, pels jugadors que té, que ara deia el Màrius, de la casa, que semblen, bueno, bons nois que fabriquem aquí, etc. El Barça li segueix faltant una mena de pes, fins i tot diria, sí, però, institucional, però, mediàtic...
4: Per exemple, deies que havien pagat d'alguna manera aquell paper amb la Superlliga.
1: No va ajudar,
4: Jo crec que s'ha treballat molt justament per apaivagar aquell paper i per canviar la percepció d'aquests estaments federatius i organitzatius i associatius del futbol mundial respecte al club.
1: Estic d'acord, però... Només el que estic convençut, Lluís, és que al Madrid, si arriba a tenir Pedri, no li passa això. És a dir, que Pedri al Madrid no pot quedar fora d'aquesta llista.
4: Ells estan més pendents d'aquestes coses que al final tenen la transcendència que tenen.
0: Veurem què passa el 26 d'octubre. Després del Clàssic al Camp Nou, el Clàssic al Camp Nou és el diumenge 25, doncs el dilluns 26 d'octubre, gala a Londres de la pilota d'or. Has parlat de Messi...
4: I es tanquen les votacions quin dia, Aleix?
0: No tinc tant... Crec que és a principis d'octubre, durant l'aturada de seleccions aquestes.
4: Perquè això, veus, és important, l'última percepció que tinguin els votants respecte a l'estat de forma de cadascun dels jugadors.
0: No tinc clar el dia, però diria que és això durant aquesta aturada llarga que hi haurà ara a partir del 20 de setembre. Has parlat de Messi, només un apunt. A RAC1 hem pogut confirmar que Messi, atenció, és a punt de comprar el seu segon club de futbol després del Cornellà.
5: Sí, que serà l'Aldenc de segona divisió.
0: A Elda, tu.
5: Com dius, pel que ens consta, l'argentí...
3: La capital de les sabates.
5: Ja té un principi d'acord per fer-se amb el 100% de la propietat d'aquest club. S'ha dit que ho faria amb algun exjugador. Doncs no, podem confirmar que ho farà només ell. Serà el segon club que adquireixi Leo Messi, com deies, després del Cornellà.
0: Preparant ja la seva retirada per gestionar clubs, eh? El Cornellà, amb un gran futbol base, ara l'Aldenc, allà a Elda, a Alacant, que està a segona divisió.
3: No. M'han d'explicar-lo de l'Aldenc.
4: Però el Cornellà ho podria entendre per discutir-li a l'Espanyol el lideratge de la vila, però en el cas de l'Aldenc, per què?
0: És una aposta esportiva. És un club que a més va entrar amb grans patrocinadors, que ha pujat a segona divisió i que volen fer un projecte molt interessant. Pel que es deia l'any passat, que estaven a primera ref i van lluitar amb el Sabadell, per exemple, per pujar. Quina és?
1: Sobre l'Aldenc, perquè m'he anat a mirar.
0: Ah, digues.
1: M'he anat a mirar l'escut. Sabeu de quins cos
0: és
1: l'escut?
0: És blau i grana, no?
1: És blau grana.
0: Sí, senyor.
1: I estic segur que no és cap casualitat.
0: Oh, és bona aquesta, mira.
1: Sí,
0: és bona.
1: Perquè, pues, si no...
4: És bona.
1: Per què?
0: No, però una qüestió d'invertir, suposo que serà un negoci que intentaran guanyar calés, entenc jo.
3: Està brillant.
0: Sí, aquí s'està brillant.
3: S'ha creu reconèixer-ho, però...
0: És que per això està la tertúlia, perquè és brillant.
1: No, però sí, el que està brillant és Google.
3: Per als altres no ho han mirat.
0: Saperes, gràcies.
5: Que vagi bé, bona
0: ja intentarem esbrinar més detalls d'això, només volia fer aquest parèntesi, ara que parlàvem de Messi, que comprarà l'Aldenc, també de segona divisió. Marta, per completar la prèvia del Barça-Feyenoord en clau blaugrana, i ara anem amb el Feyenoord, que l'ha seguit la Clara Rodríguez, que la tenim per aquí. Hola, Clara, eh?
6: Bona nit.
0: Bona nit. Ara sentim l'equip de Jovan Bronckhorst. L'entrena Jovan Bronckhorst, al Feyenoord. Però, un tastet de Flick. Que és que avui la mina ha eclipsat Flick, però bé, hem a sentir què n'ha dit l'entrenador alemany del partit.
6: Doncs ha reconegut, evidentment, que la Champions és el gran somni.
7: Every big team, every big club, dreaming about...
8: Tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això. Perquè és la millor competició. També penso que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un llarg camí. Acabem de començar i hem de demostrar-ho no només a la Lliga, sinó també a la Champions, i això és el que volem fer.
6: A Flick li agrada el que estava a inici de temporada i ha admès que el fet que la plantilla
2: augmentat en qualitat per poder aspirar tot també fa que hi hagi més competència a l'hora d'entrar a l'11 titular, cosa que de vegades pot fer que tingui jugadors descontents, una qüestió que ha de gestionar, diu.
7: Yes, of course. I think it will be not easy, but this...
8: Clar que no serà fàcil, però és part de la nostra feina i part de la feina dels jugadors. Així és el negoci. Tinc la responsabilitat sobre l'equip amb el que comencem. He de decidir i ho faré. Veig cada jugador, cada dia. I després parlo amb el meu staff, ho analitzem tot i decidim l'11 i què és millor segons el rival. I aquesta és la feina. Intento sempre parlar amb els jugadors del per què no estan jugant. Però al final ells han de continuar, ser positius, donar suport i empènyer els altres.
7: Have to stay positive. It's and also to support, to push the other players.
2: De cara a demà, recordem-ho, no podrà comptar amb Eric, que està sancionat, tampoc hi seran els lesionats de Young i Ronnie, ni tampoc Visibu, de qui Flick ha tornat a recordar que està en dinàmica del primer equip, però majoritàriament jugarà amb el filial.
0: Molt bé, possible 11, doncs, per demà, Marta?
2: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Olmo i al davant Lamin, Rafinha i Gordon.
0: Val, amb algun canvi com la sortida de Xavi Espar, que ho ha jugat tot, o de Fermín, veurem demà si hi ha aquestes petites rotacions, tenint en compte que evidentment el Barça ara té molts partits consecutius, perquè la setmana vinent hi ha jornada de Lliga, entre setmana. Dimecres de la setmana que ve hi ha un Barça-Racing de Santander al Camp Nou i el cap de setmana el Barça d'anar a València, vull dir que ara venen dies intensos i potser sí que veurem alguna modificació a l'11. Demà sortim de dubtes. Gràcies, Marta!
2: Una abraçada a tots, bona nit.
0: Vinga, adeu-siau, bona nit. En un minut fem la prèvia del Feyenoord i us explicaré el temps... Bé, jo no, Martí Oliveres. Ens explicarà el temps que pot fer demà al Camp Nou, perquè hi ha molta gent preocupada per aquestes pluges torrencials que ens han avisat que hi haurà a la zona.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
11: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
12: És passar corrent davant la Sagrada Família.
11: És sentir la brisa del Mediterrani.
12: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
11: És monumental.
12: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
11: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
12: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
13: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.

0: en seguretat laboral. Descobreix l'àmplia gamma que tenen d'equips de protecció individual i també de vestuari laboral. Tenen calçat de seguretat, guants de protecció, equips anticaigudes i, a més, a Obra Mat et garanteixen els preus més econòmics i una atenció personalitzada. Acosta't a qualsevol magatzem Obra Mat. 20 anys construint junts, Obra Mat.
1: A l'extrem esquerre, envoltat de jugadors del Madrid, fa una bona passada a l'interior de l'àrea, al límit de la frontal per Gio. Gio un altre cop a l'extrem esquerre per Ronaldinho. Ronaldinho per Deco, l'interior de l'àrea, Deco per Gio, el xut de Gio.
2: Gol!
0: El recordeu aquest o no? El got gol en un clàssic de Joan Bronhorst. 20 de novembre del 2004. Barça 3, Madrid 0. Al Camp Nou, el segon gol va ser de Gio van Bronhorst. Què? No el recordeu, no? Els altres van ser de tot Ronaldinho. 3-0.
3: Sota les cames de Casillas.
0: El li fot per sota les cames de Casillas?
4: Home, guanyar 3-0 al Madrid un 20N sempre és un plaer.
0: És un bany més ben dit, sí senyor.
4: Exacte.
0: Com?
5: Sí.
0: És què?
5: És com la festa de la Barça.
0: El 9 de juny del 2000... Sí, el 9 de juny del 2007 va jugar l'últim partit a l'Spotify Camp Nou amb el Barça, Joan Bronhorst. I demà hi tornarà com a entrenador del Feyenoord. Sí. Què tal? Ha estat simpàtic? Ha estat agradable?
3: Sí.
0: Li ha fet il·lusió veure la premsa catalana o no?
3: Bé, esperàvem que recordés una mica l'espanyol, almenys, i no, tot en neerlandès, eh?
0: Ah, sí?
3: Sí que entenia el castellà i el català també, l'ha entès perfectament, però ha contestat en castellà.
0: Clar.
3: Ens ha donat més feina.
0: Deu haver perdut fluïdesa, sí. No? A l'hora de parlar.
5: Jo només he entès una paraula, especial. Aquesta em sembla que l'hi he encertat. Sí, el partit era especial.
0: Bé, dels neerlandesos, què en podem dir del rival del Barça demà a la tarda?
3: Doncs que té unes quantes baixes. Bos, Moder, Small, Newcop i Beren. Les zones tampoc hi serà l'anglès Reiss Nelson, que malgrat ha obtingut el permís de treball no acumula suficients entrenaments. Sí que ha viatjat i podria ser titular Haj Musa, una de les estrelles que dissabte no va jugar perquè volia marxar a Aràbia, va forçar la sortida, però finalment s'ha quedat. Bram Bronhorst, que va dirigir el Feyenoord entre el 2015 i el 2019, amb una lliga, dues copes i dues supercopes, ha tornat aquest estiu. A més, també va jugar-hi a l'inici i al final de la seva carrera. Té una Champions amb el Barça el 2006 a París i avui ha deixat clar que demà cal ser valents i no tenir por d'aquest Barça.
6: És molt especial tornar. És un partit contra el meu antic equip, el meu antic club, així que hi ha molts records meus aquí que aprecio. No crec que jugar contra el Barça ara mateix faci por. És un gran repte per nosaltres, un gran partit contra un equip així. Volem representar el club de la millor manera possible, així que no hi ha por, però és un repte molt bonic.
3: Tot i que creu que els de Flick cada cop són més a prop de guanyar la Champions.
6: Aquest equip ha estat campió de Lliga dues vegades i vol guanyar la Champions. És el següent que vol aconseguir. Ho demostraran a la competició. Per mi, guanyar la Lliga de Campions és la fita més bonica de la meva carrera. Sempre és especial per cada jugador, a tots els nivells. Crec que el moment en què el Barça guanyarà la Champions és cada cop més a prop, si veus quina plantilla tenen ara i el desenvolupament que han experimentat en els darrers anys.
3: I també, avui que en parlaven, Lamine, de guanyar la pilota d'or, està a prop.
6: És un jugador que ja ha guanyat molt en aquesta edat. La gent ve a l'estadi expressament a veure'l. Té les qualitats per guanyar la pilota d'or. De fet, crec que és més una qüestió de temps de veure quan la guanyarà i no pas de si la guanyarà, que segur que ho farà. Si continua evolucionant així, serà el proper jugador que la pugui guanyar. No en tinc cap mena de dubte, perquè té aquest potencial.
7: I potència FTJ, que ja.
3: Doncs l'encarregat de marcar-lo segurament serà un ex-blaurana, Mica Mármol, que es va formar al club i que va arribar a debutar, de fet, amb el Barça l'any 2022 amb Xavi.
8: Seria un error centrar-se solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línia d'arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados.
0: Per tant, Mica Mármol, l'ex del planter del Barça, serà titular demà i pot ser que s'encarregui de Lamine,
3: sí, en aquesta banda. Sí, perquè l'està fent jugar de lateral, tot i que sempre ha jugat de central,
0: sí,
3: habitualment,
0: sí.
3: Doncs l'està fent jugar uns quants partits de lateral esquerre aquest any.
0: Val, demà estarem pendents de Mica Mármol i de la resta de futbolistes del Feyenoord, que en principi no hauria de ser un rival que posés en massa problemes al Barça. Qui xiula demà, Clara?
3: Demà a la Mainz, és Ben Jablonski, que no xiula mai al Barça, i al Bar un altre clàssic, com és Bastian Dankert. Demà, previsió de 45.000, 50.000 espectadors, menys dels partits d'allà que hem vist ara. És la previsió que té el club ara mateix. 3.000 d'ells neerlandesos. I per cert, deixa'm dir que el duel de la Youth League de demà al migdia s'ha ajornat per aquestes pluges intenses, aquest avís del Procicat, de Protecció Civil, i es jugarà dijous a les 9:45 del matí.
0: Val. S'endarrereix gairebé 24 hores, aquest partit de la Youth League juvenil, que també és un Barça-Feyenoord.

0: Bé, sí, no, això es manté,
1: Joan, el mateixos,
0: els mateixos sí. Equips. Val, perfecte. Doncs Clara, demà t'escoltem també des del Camp Nou.
1: Perfecte.
0: Gràcies. Bona pendents nit. Dels neerlandesos, compta amb els aficionats, que tenen mala fama, aquests del Feyenoord, quan viatgen per Europa. I sobre les pluges. Demà hi ha una alerta a diverses comarques, a l'àrea metropolitana i també cap a la zona del Penedès. Li hem demanat al Martí Oliveres què ha de passar demà, Martí.
2: Doncs a veure, encara podria passar algun ruixat, podria ploure, però seria una pluja més intermitent, no pas molt intensa ni continuada, sinó que serien una mica les escorrialles d'aquest episodi de pluges que sí que pot ser intens durant la matinada i el matí. Per tant, pendents aquestes properes hores d'alguns aiguats a la costa, sobretot entre Tarragona i Barcelona, pot ploure de valent demà al matí, de fet, aquí a la ciutat de Barcelona, així que amb molta precaució, però a l'hora del partit, en principi, ja hauria d'anar escampant, i el més important, la refrescada. Atenció, perquè hi haurà algú que fins i tot agafarà un jersei per anar a l'estadi.
0: Oh, val. Demà, i anireu a la tarda? Tu tens previst anar-hi, Mari?
3: Sí, sí.
0: Val. Doncs jerseiet
3: i potser... Tot una mica per...
0: Potser una rebaqueta i un paraigües, potser. No plourà molt fort a la tarda, però pot haver-hi algun ruixat que encara s'escapi aquí a Barcelona.
4: No, mai, no podem oblidar que en aquest moment el Camp Nou, el Spotify Camp Nou, no té coberta.
0: Clar, clar, clar.
4: Ni a la tribuna, ni a la tribuna, ni a les gols.
3: No pots anar paraigües, eh?
4: Sí, sí.
0: No hi cap, no, vols dir?
3: No hi cap, és a dir... Té un avantatge, estem tan junts que jo crec que si portes el paraigües, els dos del teu costat tampoc es mullaran.
0: Depèn de la grandària del paraigües.
3: Sí, però no, sí. No pots, és que no...
0: Demà, a veure...
3: Xubasquero.
0: Sí, amb tots els respectes, però tot el que, veient aquest Barça, tot el que no sigui demà, veure una victòria i no per dos o tres gols...
4: Resultaria molt sorprenent, es necessita, es necessita per tot, es necessita per començar a veure Champions... Bé, també pels 2.100.000 euros que hi ha per cada victòria.
3: Sí, sí, sí. Els gols són importants en Champions.
4: Es necessita per estar a dalt de tota la classificació des de la primera jornada, perquè després vindran partits bastant més complicats, que haurem de jugar amb el City i amb el Paris Saint-Germain. Per tot plegat, la veritat és que convé començar amb una victòria.
5: I es necessita perquè el Madrid segueixi en aquest estat de nervis.
0: Bé. Clar, pels vasos comunicants, que són habituals. Bé, de Giovan Broscos, què en recordeu? Perquè amb això tancarem la tertúlia avui. Perquè de seguida trucarem als Estats Units a l'Àlex Palou, que acaba de guanyar la seva cinquena IndyCar. És com el Mundial de Fórmula 1 als Estats Units. Allà allò és una bogeria. Corren les 500 milles d'Indianàpolis i d'altres proves. I ha guanyat 5 vegades, és pentacampió de la IndyCar americana, que és una cosa molt bèstia allà. De fet, fa pocs dies l'ha rebut Donald Trump al despatx oval, a Àlex Palou, i li preguntarem, evidentment, per alguna anècdota, no?, amb el president dels Estats Units i per com està vivint ell, doncs això, convertir-se en un fenomen del motor americà, eh? Ara de seguida l'entrevistem en directe aquí al Tu Diràs. Però li he demanat a l'Oriol Jové... Hola, Jové.
6: Hola.
0: Què tal? Bona nit. Activem la base de dades. Li he demanat dades de Giovan Broscos.
6: Mira.
0: Un moment, espera. Cinto, no?
7: Dada Jové.
0: La marca m'agrada, Dada Jové, aquí el Tu Diràs.
6: Sempre.
0: Res, no són dades d'aquelles tan estrambòtiques teves i rebuscades.
6: No, avui anem a demanda.
0: Jo volia que recordessis una mica la història de Giovan Broscos.
6: Doncs mira, és el novè neerlandès amb més partits de la història del Barça, després de Cocu, Frenkie de Jong, Koeman, Kluivert, Reiziger, Frank de Boer, Neskens i Cruyff. Va jugar 155 partits amb el Barça, partits oficials, la majoria com a lateral esquerre, algun en posicions més avançades i puntualment va arribar també a jugar per la dreta com a pivot i fins i tot com a central. Va arribar cedit de l'Arsenal la temporada 2003-2004. El Barça el va comprar al final de la temporada. De fet, a partir d'aquí va ser blaugrana ja en propietat fins al 2007, que se'n va tornar al Feyenoord, el club on es va formar per acabar retirant-se el 2010 i posteriorment ser-ne l'entrenador. I en les quatre temporades que va ocupar el lateral esquerre del Barça va aixecar 7 títols. La Copa Catalunya 2 vegades, la Supercopa d'Espanya també 2 vegades, el 2005 i el 2006, les dues lligues del 2005 i del 2006 també, i la Champions de París, la segona de la història del club, també l'any 2006. De fet, la temporada que el Barça guanya la Champions, Gio va ser el tercer màxim assistent d'aquell Barça, que guanya la Champions a París, només per darrere de Ronaldinho i Samuel Eto'o. Per tant, important també la seva aportació aquella temporada. Al llarg dels seus 155 partits oficials com a blaugrana, va marcar 7 gols i va repartir 16 assistències. Portava el dorsal 12. De fet, és el segon jugador de la història del Barça que més partits ha portat el dorsal 12, per darrere de Sergi Barjuan. I, de fet, va ser l'últim lateral esquerre que va portar el 12, fins ara que l'ha recollit, n'ha recollit el testimoni Xavi Espart.
0: En teniu un bon record de Van Bronckhorst o no? Com a
4: jo sí, la veritat que sí, va ser un lateral molt regular, es va ficar la gent bastant a la butxaca, que no sorprèn ni per dalt ni per baix, sempre jugava de bé notable, va coincidir amb un gran moment del Barça, que era el Barça de Xavi, d'Iniesta, de Busquets, de Messi, de Ronaldinho, de tot. De fet, en 4 temporades, com deia l'Oriol, va guanyar moltíssims títols. I et dic, sense destacar una barbaritat, sí que és veritat que una persona que era fiable, que es va guanyar la banda i ningú li discutia, i per tant un titular indiscutible en el Barça en aquella època.
0: És que en aquells anys hi havia alguns neerlandesos que foten fredar, ara, recordar-los, no, i en canvi ell va anar bé.
4: Ell va ser regular.
3: Per la seva banda, vam tenir un holandès que es deia Bogarde, que no s'esmentarà ni on estava el Camp Nou, És a dir, de debò, que era d'aquells personatges...
4: Va ser anterior, no?
3: Sí, però just abans devia ser.
0: Èpoques de Van Gaal, recordo, no, Bogarde?
5: Jo crec que va ser...
3: Que
5: va ser
3: un jugador... Que sortia amb collars d'or i li tenien que... L'àrbitre deia, però on va?
5: Jo crec que va ser un jugador solvent, com deia el Lluís, molt bé, però...
3: Que no va destacar en res.
5: Però ara que no...
3: La seva regularitat, si et dic.
5: Però ara que no s'ofengui ningú, anònim. Que no s'ofengui ningú. És a dir, jo recordo pocs jugadors que hagin jugat aquesta quantitat de partits al Barça i que hagi estat tan poc recordat. És a dir, sort que ens hem enfrontat amb ell, perquè si no ja s'hauria perdut en l'oceà de l'anonimat de la història.
0: No serien els teus favorits, ja veig.
5: Perdona, és que si em portes algú que et diu que el seu jugador preferit és Gio Van Bronckhorst, home, doncs fes-li una entrevista en prime time,
4: Ernest,
5: perquè no sé qui és aquesta persona.
4: Ernest, per aquestes coses que li diuen màrqueting personal, era una persona que era cauta, que era...
0: Sí, era molt prudent, no se'l veia així, introvertit una mica a vegades.
4: Però en canvi ningú li va discutir la posició i va ser un titular indiscutible en
5: la seva època. Sí, tampoc et diré que tinguem...
4: Anterior Alba, per cert.
5: Que reconeixent la solvència, també et diré que, no sé, no conec ningú que digui que, hosti, que recorda aquells temps per la banda esquerra.
4: Va guanyar molts títols en aquella època.
0: Segona de la història, per exemple. No?
5: Sí, però dic que és... O sigui que
0: va complir, deixem-ho en que va complir.
5: Molt la quantitat de partits que heu dit ara que va jugar i tota l'estadística que ha dit l'Oriol, perquè...
6: I té una proporció d'assistències bastant superior a molts laterals del segle XXI.
3: Era ràpid,
6: bastant arribada.
3: I s'entrava molt bé.
6: La proporció d'assistències per partit és de les altes de laterals.
0: Amb el Barça. De la història del Barça, vols dir?
6: Com a mínim del segle XX.
0: Clar, vull dir, Alba deu estar disparadíssim, no?
6: Alba disparadíssim, Dani Alves per la dreta també. Adrià no crec que té per davant, parlo de memòria, però no n'hi ha gaires més,
0: Sent lateral esquerre. Molt bé, doncs demà serà el rival del Barça com a entrenador del Feyenoord. Res, ho deixarem aquí, perquè encara queden moltes coses i hem de trucar als Estats Units. Així que gràcies per venir. Dimarts que ve més, a veure com va l'estrena del Barça a la Champions. És Barça-Feyenoord i Llevant-Barça, no? Els dos pròxims partits, i ens tornarem a trobar aquí a la tertúlia. Molt bé.
4: Molt bé.
0: Apa, descanseu, eh?
5: L'abraçada.
0: Adéu, Màrius, que gaudiu demà al Camp Nou.
4: Sí,
0: gràcies, Lluís.
4: El Barça juga la setmana que ve també intersetmana, però
0: dimecres. Dimecres tardíssim, dimecres. Sí. Dimarts hi ha un Elx-Madrid.
3: Què vol dir tardíssim?
0: A les 9:30, dimecres que ve, Barça-Racing de Santander.
3: Uf.
0: Sí. I dimarts que ve, aquí, quan fem tertúlia, hi ha un Elx-Madrid, que viurem els minuts finals també en directe, a partir de les 11.
4: Ai, ai, ai.
0: El Martínez Valero, passa que l'Elx està fatal. Però bé, ja en parlarem.
3: Això de l'Elx.
0: Una pausa i recta final del Tu diràs amb Àlex Palou i més coses.
1: RAC 1. Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Aquest nou Jeep Compass és increïble.
12: Aquest botó per què serveix?
13: És el selecte reina, ara està en moda funky sorra.
12: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
13: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
14: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
15: Doncs vés a Mr. D.
14: Mr. D?
15: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
16: Aquest setembre vine a Roma Gruma Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Aquest setembre només a Roma Kuruma.
1: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: ¡Venga! Ocasión Plus.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: RAC 1.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Abans de fer una edició especial del Back to Back amb l'Albert Pedrol i trucar l'Àlex Palou, gran campió de la IndyCar per cinquena vegada, un parell de coses de la Champions d'avui i de demà. Hola, Quim Salvador.
10: Hola, Àlex Pariser.
9: Avui heu estat vivint, a banda de la victòria del Madrid 2-1 contra l'Inter de Milà, el triomf del Betis en la seva estrena europea.
10: Sí, i amb Marc Bartra d'estrella, perquè el gol de la victòria per 2-3 al camp de l'Illa l'ha fet Troy Parrott, el davanter irlandès que ja va fer el gol de la victòria contra el Real Madrid. Però el que ha empatat dues vegades quan els francesos s'havien avançat, 1-0 i 2-1, ha estat el central català, amb dues magnífiques rematades de cap. És la primera vegada en tota la seva carrera professional que marca dos gols i li han servit per ser nomenat MVP del partit i, òbviament, perquè el seu Betis s'estreni en aquesta Champions amb victòria. El sentim, Marc Bartra, en declaracions a Movistar.
11: Noche soñada. Y me emociona porque al final creo que... al final el fútbol también muchas veces es justo y creo que ha sido muy justo con nosotros. Hemos remontado el partido de la manera que lo hemos hecho. Encima meter dos goles. Noche muy, muy, muy, muy soñada. Se lo dedico a mis hijos, que son lo que más quiero en este mundo, y a toda esa gente que me ayuda. Mis padres y mi hermano.
10: Ha emocionat Marc Bartra, que com tots sabeu és defensa central, i és, després d'aquest primer dia de Champions, copichichi de la competició, empatat amb dos nous absolutament consolidats com són Haaland i Guirassy. Per cert, feia 26 anys que el Betis no jugava un partit de Champions.
9: Bona estrena, doncs, del Betis, que suma 3 punts. Haaland i Guirassy han estat decisius com, precisament, no?, les victòries del City i del Dortmund avui.
10: Sí, l'equip alemany contra el Villarreal, 3-2, amb un inici desafortunat pels groguets, perquè Renato Veiga s'ha fet l'1-0 en pròpia porta. Santiago Mourinho ha empatat, però després el doblet de Guirassy, el segon de penal, ha donat els 3 punts al Dortmund. És veritat que el mateix Guirassy s'ha fet en pròpia porta el 3-2 final, no ha variat ja el signe del partit, i no suma aquest gol en pròpia porta pel Pichichi. És a dir, si no porta oficialment 3 gols, el que és en pròpia porta no puntua, i en porta 2, igual que Haaland i que Bartra. El doblet de Haaland ha certificat l'estrena en victòria d'Enzo Maresca com a entrenador del City a la Champions, 0-2 al camp del Porto en el primer partit Champions post-Guardiola de l'equip blau de Manchester. I també s'han jugat avui Bruges 2, Aston Villa 3 i AEK Atenas 1, LASK 0.
9: L'Aston Villa d'Emery, rival del Barça d'aquí a unes setmanes, que de moment també suma 3 punts. Gràcies, Quim. I per demà, banda del Barça-Feyenoord a la tarda, quina és la resta del menú de dimecres, Albert Ferran?
12: Doncs també a 6:45 jugarà un Stuttgart Viking i partits interessants al torn de les 9 del vespre, començant a Anfield, Liverpool Atlètic de Madrid. Avui Simeone ha confirmat que demà jugarà sense un nou pur, ni Jonathan David ni encara Julián.
13: Jonathan ha llegado hace muy poco, el otro día no ha podido participar por un problema que tenía en la previa al partido. Julián está en fase de crecimiento, todavía no lo veo para que empiece mañana y seguramente nos ayudará en el andar del partido.
12: Doncs encara Julián d'inici no jugarà, però tindrà minuts a la segona part. L'altre nou, recordem-ho, Sorlot, s'ha quedat a casa perquè està lesionat. També demà juguen els dos finalistes de la temporada passada. L'Arsenal visita el Nàpols, en un dels grans partits de la jornada. I el campió, el Paris Saint-Germain, té un debut a priori assequible a casa contra l'Slovan de Bratislava.
9: Sí, de Torella, ja.
12: Sí, tot i que recordem que l'inici del PSG no és per tirar coets. A la Lliga, 2 punts de 9 possibles. El tècnic Luis Enrique no se l'ha vist excessivament preocupat, però diu que s'han de posar les piles.
14: Si on parle seulement de resultats...
15: Si nosaltres parlem de resultats, aquest inici de temporada és catastròfic. Com a entrenador, nosaltres hem d'intentar millorar el que passa a la gespa i, per suposat, hi ha coses a millorar. Jo penso que hauríem de portar més punts, però ho accepto i estem treballant dur per millorar les nostres prestacions.
14: Travail toujours pour améliorer notre performance.
12: L'últim partit del torn de les 9 serà un Sporting de Portugal Galatasaray.
9: Interessant, perquè són dos rivals del Barça, eh?
12: Sí, Sporting
9: correcte. De Portugal i Galatasaray, els dos fora de casa. Gràcies, Albert.
12: Bona nit. 3:15 de la matinada tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda i Jaeco. I a més, no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Un parell de minuts de bàsquet, perquè aquest dimecres arrenca la temporada oficial amb la Lliga Catalana, que serà el Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona. Allà ja hi tenim instal·lat el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
16: Hola, Aleix, bona nit.
12: Bona nit, demà ja juguen els dos primers partits.
16: A 6:45 s'hi obre foc la sisa joventut contra l'Ilerna Lleida i compta amb la situació en la qual arriba la penya. Avui hi ha hagut la presentació de l'equip, primeres fotos i declaracions dels nous jugadors. El titular, però, l'ha deixat Dani Miret. Han posat seriós el tècnic, ha revelat que no s'arriba per res en condicions òptimes tant a la Lliga Catalana com la setmana següent a la Supercopa d'Espanya que es disputa a l'Olímpic de Badalona.
17: Una setmana tard. Anem una setmana tard a nivell competitiu, a nivell de poder preparar l'equip. Hi ha hagut unes finestres FIBA, hem tingut accidents, no hem tingut l'equip junt.
16: I és que ara mateix el tècnic badaloní té 9 jugadors sèniors disponibles, només 9 per les lesions de Tomic i de Yannick Crack, pendents de reforçar-se a curt termini, però ara mateix aquesta és la realitat, per bé que el tècnic badaloní ha mostrat el compromís i la responsabilitat de mostrar-se competitius en aquestes en aquests dos primers tornejos. Un dels que sí serà una de les incorporacions estrella de la penya. Nicola Provitola tornarà a compartir vestidor l'argentí amb Ricky Rubio, ara de verd i negre, i això n'ha dit el del Masnou.
18: Primer, com a aficionat, disfrutar del talent i d'un jugador que significa tant pel club, no? I després, com a company, disfrutar sobretot veure l'entrenar i veure la màgia. Hi ha jugadors especials i ell és un d'ells, i poder compartir pis amb ell i ajudar-nos mútuament per poder treure avantatges, no? I disfrutar com un nen petit de la màgia que pot arribar a desprendre una pista de bàsquet.
16: Un Riqui que, per cert, ha reconegut que l'estiu va acabar fos, però que en un parell de setmanes va tenir clar que volia formar part del projecte, però no només per jugar a bàsquet, sinó també per deixar un llegat a la ciutat i al club. Per tant, demà, aquest primer duel, el segon torna a les 9, Morabanc, Andorra, Kids, Anas, Manresa.
12: Això dimecres, eh? I dijous, el debut del Barça en aquesta Lliga Catalana a Tarragona, un Barça que avui, Dani, ha mostrat una imatge inèdita. Ha presentat 11 jugadors de cop.
16: Sí, una enorme fotografia a les instal·lacions del Barça, un acte que ha iniciat l'ideòleg de tot plegat, el director esportiu Xavi Pujol, parlament al qual ha precedit els de Justin Robinson, Justin Minaya, Agus Ubal, Tairis Martin, Xoix Nibo, Oleg Balcerowski, John McCondú, Olivier Nkamua, Stanley Umude, Umoya Gibson i Tosin Mbuoma. De moment, juntament amb John McCondú, un dels dos fitxatges que encara no ha debutat per la lesió que té a l'espatlla, de la qual ha dit a RAC1 que s'està recuperant bé, el de Newcastle expressa el que significa jugar per un club que segueix des que era nen.
19: Yeah, very special for me.
20: Sí, és molt especial per mi. L'altre dia parlava amb els meus amics i els deia què significa aquest escut. Però no només això, també portar la roba del club. He seguit el Barça des de fa molt temps. És un club històric de futbol i de bàsquet i això fa que sigui genial.
19: Yeah, it's really cool.
16: I t'he de dir, Aleix, que lluny de ser un clitxer, en aquest cas, ens l'hem de creure, perquè ha de tenir, i diu, tenir fotografies quan era nano fent un tour pel Camp Nou amb la seva família. Per tant, en té proves d'aquesta afició des de ben menut. El debut oficial del Barça demà passat, precisament, contra el seu rival en l'únic amistós que ha jugat, contra l'Andorra.
12: Boníssima, aquesta història i aquests 11 jugadors que haurem d'anar coneixent i haurem d'anar veient també sobre la pista. Dijous, una bona oportunitat a Tarragona. Gràcies, Dani. Demà tornem a Tarragona. Bona nit.
16: Gràcies, Aleix. Bona nit.
21: With the body screaming, oh, no.
9: I aquest dimecres també tenim ja l'inici de la Lliga Catalana de Bàsquet i també arrenca la Champions d'handbol. I ho fa amb un bon partit al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre. Mira, si aneu a l'Spotify Camp Nou a veure el Barça Feyenoord a 7:3, quan acabi el partit, si sou abonats del Palau, podeu anar al Palau a veure aquest Barça estrenant-se a la Champions.
0: Potser perdent una mica l'inici del partit, anirà una mica justet, però sí, sí, a 8:45... Contra l'Arus serà el primer partit després que s'hagi anunciat avui la renovació del tècnic Carlos Ortega. Fins al 2031 signa el tècnic malagueny. Això vol dir que si compleix el contracte, Ortega portarà una dècada a la banqueta del Barça d'handbol. Amb ell els blaugranes han guanyat tots els títols estatals possibles des del 2021, a banda de 3 Champions i un Mundial de Clubs. Estava satisfet en declaracions en la prèvia d'aquest partit, d'aquesta estrena a la Champions i després de la renovació per poder allargar precisament la seva etapa com a tècnic al Palau.
21: Estoy en el mejor club del mundo, sin duda. No puedo estar en mejor sitio. Y estoy muy agradecido al club y al presidente por la confianza desde el primer momento. Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y espero estar a l'altura de les circumstàncies, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
0: I tant si ho ha estat. De fet, el Barça, recordo que ve de fer el 7-7 en títols històric la temporada passada, i aquesta ja en porta dos. Ha guanyat ja la Supercopa de Catalunya i també la Supercopa Ibèrica, guanyada dissabte passat contra l'Sporting de Portugal. Demà s'estrena la Champions, com deies, a 8:45 al Palau contra l'Arus danès, debutant a la competició i amb estrena del nou format. Si ets una competició esportiva i no estrenes format...
9: No ets
0: absolutament ningú. Fins ara hi havia dos grups, com bé recordaràs. Ara n'hi haurà sis. Sis grups de quatre equips. Passen els dos primers. Es farà després una ronda principal amb dos grups de sis, dels quals passaran els quatre primers. I a partir d'aquí, com sempre, quarts de final i final fora Colònia. Sense baixes, la convocatòria definitiva pel debut la sabrem al migdia.
9: Molt bé, doncs ja anirem seguint aquesta nova Champions d'handbol i a veure si el Barça és capaç de tornar-la a guanyar, que fa uns anys que ho està aconseguint i arribant molt lluny i sempre a la Final Four de Colònia. Demà cap al Palau, Jové?
0: Sí,
9: demà allà hi serem. Demà et saludarem des d'allà a l'inici del Tu Diràs. Gràcies.
0: Bona nit.
22: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
23: Volver a Europa.
24: Volver a levantar la copa.
25: Volver a Neptuno.
26: A Cibeles.
27: A Canaletas.
28: A la Plaza Nueva.
29: A la Plaza Mayor.
30: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues al 1004 o a movistar.es.
31: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
32: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
33: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
34: És passar corrent davant la Sagrada Família.
33: És sentir la brisa del Mediterrani.
34: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
33: És monumental.
34: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
33: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
34: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
35: 45.712.
36: Em toca. Em toca?
35: Això és el número de la loteria, ara?
36: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
37: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
22: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Back to back.
9: Sintonia del back to back perquè entrem de ple avui en l'esport nord-americà, el Tu Diràs, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
38: Hola, Aleix, què tal, com estàs?
9: Què tal, bona nit. Avui back to back especial perquè tenim un convidat d'excepció.
38: Sí, pilot català de Sant Antoni de Vilamajor que fa només uns dies tornava a fer història a Milwaukee, als Estats Units.
39: Oh, the confetti is flying. You can fill that up with champagne or all your rings. His fifth championship, 5 times. This is his time.
40: This baby, getting this baby again. Just incredible. Just want to thank all the fans as well for being on our side.
38: I diem tornava perquè no és la primera vegada que aquest pilot català de Sant Antoni de Vilamajor guanya el Mundial de Velocitat dels Estats Units. És la cinquena vegada i la quarta consecutiva.
9: Sí, sí, és tot un pentacampió de la IndyCar. Àlex Palou, què tal? Bona nit i moltes gràcies.
1: Molt bona nit, molt bé, molt bé. Molt content d'estar celebrant el cinquè campionat i d'estar aquí amb vosaltres també compartint-ho.
9: És un clàssic, clar, és que cada any guanyes, llavors és un clàssic, eh?
1: Bueno, estaria bé seguir, la veritat que sí, m'encantaria que d'aquí just 11 o 12 mesos tornem a estar aquí parlant d'un altre campionat.
9: No t'avorreixes, eh? Vull dir, això de guanyar t'agrada, eh? Et motiva.
1: M'agrada, em va, aquest tema em va.
9: On estàs ara, per cert, on t'agafem?
1: Ara estic a Califòrnia, que just ahir vam acabar l'última carrera de la temporada i res, tenim uns dies aquí que fem un tour mediàtic i després tornaré cap a Indianapolis.
9: Per tant, de vacances, no?, pràcticament, podem dir.
1: Bueno, encara no, però sí, estaré de vacances d'aquí poc.
9: Com ho has celebrat? Perquè, clar, la quarta consecutiva, el cinquè títol de la IndyCar, no sé, ho celebres alguna... Tens algun, no sé, alguna cosa que facis sempre cada celebració o no?
1: No, la veritat que no. Encara hem celebrat poc. Sí que ahir per la nit, després de l'última carrera, teníem com l'entrega de premis i estava tot el meu equip allà. Al sopar vam poder estar xerrant i celebrant una mica junts, però bueno, fins que no pugui anar a Indianapolis i estiguem a la fàbrica, no podrem celebrar de veritat junts aquest títol.
9: Tens 5 anells de campió, perquè a la IndyCar fan com a la NBA, a la NFL, no? Allà,
38: sí,
9: Pedro,
38: sí, sí.
9: O sigui, Amèrica, els Estats Units ho fan molt, això.
38: Sí, sí, sí, allà tots són anells, tots són coses grans, coses esplendoroses que llueixen, sí. I a la IndyCar va igual, i en tens 5. Àlex, els tens o és allò que els guardes en un prestatge i te n'oblides?
1: No, els tinc. Mira, aquí tinc un, el podeu veure una mica.
9: Home,
1: els tinc,
9: guapíssim.
1: Els tinc, però no els porto. Ja podeu veure que és enorme. O sigui, això pesa, no sé quant pesa, però vamos, que no pots anar per... Bueno, aviam, suposo que si vols, pots. Aviam. Però no el sol portar. Òbviament el tinc aquí perquè me'l van donar ahir i perquè el poguéssiu veure, però no sóc una de les persones que el va portant pel carrer cada dia.
9: Et fa il·lusió tenir això, no? Suposo que a casa els deus tenir visibles tots.
1: Sí, molt. Perquè... Sí, és xulo. Al final és com un petit trofeu que pots tenir a l'oficina, no? Tampoc pots anar amb una copa que també me la donen enorme i posar-la a tot arreu. De fet, les tinc a la meva tauleta de nit, les tinc. No estan fora, però a la que obro per veure...
9: Un calaix o alguna cosa, no?
1: Algú, ho tinc a un calaix i ho puc veure cada dia.
38: I Àlex, què té aquest anell que no tinguin els altres? Perquè crec que tots són diferents, oi?
1: Tots són diferents. Aquest simplement crec que li han posat una mica més de diamantet sobre, mm-hmm. també. Us l'ensenyo una mica, l'únic que em va passar alguna cosa ahir i és que s'havia quedat com una mica encaixat i vaig apretar-lo una mica i me'l vaig partir. El tinc amb dos trossos, ara.
9: Bueno, però a dintre posa IndyCar, Champions, està molt bé, està molt bé.
1: Sí, es veu... Es veu és la copa, és l'Astor Cup a dintre. I també està, bueno, diguem el nom del campionat i tot.
9: Vindràs cap aquí, cap a casa teva, cap a Catalunya, a celebrar-ho d'alguna manera o tens molts compromisos ara?
1: Sí que aniré, però a final d'any. Ara mateix impossible. Els pròxims mes i mig o dos mesos és impossible, perquè tot i que hem acabat ara la temporada, és que com que encara no m'ha acabat el que serien els tests de post-temporada, no? De fet, el dijous estaré un altre cop pujat al cotxe, al nou cotxe, per fer el desenvolupament, però a finals d'any sí que podré anar a casa a veure la família, a veure els companys i poder passar un temps menjant les coses que espero tot un any.
9: Clar, això es troba a faltar molt.
38: Curiositat, què trobes més a faltar de menjar i això d'aquí a Catalunya?
1: Pues tot lo bàsic, pa, amb tomàquet, un bon fuet, coses no. Molt bàsiques que vosaltres segurament ni li pareu atenció.
9: No.
1: Ni li pareu atenció.
9: Una bona amanida,
1: i
9: no?
1: Ara mateix,
9: una cosa així de l'hort.
1: Una bona amanida, un tomàquet que tingui gust, de veritat, que vosaltres us ho podeu comprar cada dia. Aquí no, aquí són coses diferents, però em fa que quan torno tinc moltes ganes i que cada cop que que menjo bé, doncs estic molt feliç, no?
38: Escolta, Àlex, la temporada passada, l'any passat, el Barça et va fer un gran reconeixement abans de la prèvia del partit contra l'Atlètic de Madrid. Per quan, fill predilecte de Sant Antoni de Vilamajor, tardaria que et fessin algun reconeixement així xulo al teu poble?
9: Una plaça, un carrer, sí, un carrer, alguna cosa...
1: No fa falta, no fa falta, home, no, no, no. Si ja està bé, Sant Antoni està perfecte com està. No fa falta aquí una plaça amb el meu nom, no, no, no, o res, no, no, no. Jo estic molt bé així com estic i Sant Antoni millor.
9: Jo, a nivell esportiu, perquè clar, és que estem aquí celebrant un altre IndyCar, per què ets tan dominador? Per què aterres allà, no? Fa uns anys, ho hem explicat moltes vegades, ell tenia opcions d'anar intentant fer Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, no? Però va preferir anar-se'n als Estats Units i allà a la IndyCar doncs t'has acabat fent un nom. Però per què has aconseguit ser tan dominador? No sé, què fa Àlex Palou que aconsegueix dominar també els cotxes, que guanya tantes curses? No sé, explica'ns una mica aquest procés que has viscut per ser tantes vegades campió del món de la IndyCar.
1: És complicat explicar-ho, no? No és una sola cosa, no és que jo simplement sigui més bo i ja està. No funciona així. Crec que tothom, que molta gent que està a la IndyCar és igual de ràpid que jo, a vegades més. És el fet de tenir tot el seu puesto, no? On tinc un equip que és increïble, fan els pit stops com els han de fer, o sigui, no fallen, les estratègies són les bones, són les correctes. El meu cotxe, la veritat, que la majoria de les vegades és dels més ràpids, així que és un cúmul de coses que fa que puguem ser tan consistents i puguem estar guanyant tantes carreres. Així que, no sé, te diria que és tot, no? És tot l'equip global que fa que puguem estar allà davant cap de setmana.
38: Àlex, siguem sincer, ara que no ens escolta ningú, després de 5 mundials consecutius, no et queda petita la IndyCar ja?
1: No, què va. Si és que al final és d'estar content, no? És el que entenc que estic jo cada matí a l'aixecar-me i anar a treballar amb l'equip per intentar ser millor que els altres. No, la gent potser es pensa que arribo al cap de setmana i els destrossem a tots. No és així. Arribo al cap de setmana i anem al límit per aviam si guanyem, si podem estar top 5 i després fem una estratègia així que de cop i volta, pam, guanyem una carrera. O sigui, no anem sobrats. Tant de bo que anéssim sobrats. Sí que és veritat que hem sigut capaços de convertir... hem tingut una oportunitat, convertir-les en victòries o en resultats increïbles, però no anem sobrats i això fa que tingui moltes ganes de seguir.
9: Has notat un boom d'Àlex Palou als Estats Units amb aquests 5 títols, sí, de l'IndyCar?
1: Sí, sobretot els últims 2-3 anys, però aquest any ha sigut bastant més gran que tot el que havia vist fins ara.
9: T'ha felicitat Donald Trump o algú així important, rellevant del país?
1: Bueno, fa poc vam estar a la Casa Blanca i al despatx Oval i vam estar amb el Donald, sí.
9: Val, està bé.
38: Escolta'm una cosa, ara que et deia l'Aleix aquest boom mediàtic, deixa'm preguntar una mica el que es deu preguntar a tothom i la pregunta que t'haurà fet tothom. Tu tenies un contracte amb McLaren, també va haver-hi rumors amb Red Bull, Cadillac... Si t'arriba un... És a dir, tu et veus d'aquí 5 anys a la Fórmula 1? Hi ha possibilitats de que l'Aleix Palou corri la Fórmula 1, no, eh?
1: No, per res. Al final també compta molt els anys i l'experiència, no? Jo he guanyat molta experiència en els anys on havia de guanyar experiència, no? L'he guanyat aquí als Estats Units amb aquest cotxe i com que m'he fet aquí, pilot aquí, no? Diguem, ja imagina't anar ara amb 33 anys a la Fórmula 1 on ja diguem que sí que estàs al nivell, però no estàs al nivell d'estar prenent coses, no? I no pots anar com a rookie contra pilots de 18 o 20 anys i esperar que fer-ho mitjanament bé sigui normal, no? Així que jo estic molt bé aquí. No espereu que vagi a la Fórmula 1, encara que m'agradaria poder córrer per casa, no? Això seria increïble, però bueno, crec que se li ha de donar pas també als joves i que tinguin possibilitats d'estar a la Fórmula 1.
9: Jo t'anava a dir que igual que la NFL i l'NBA fan algun partit a Europa, hòstia, porteu una cursa de la IndyCar aquí al circuit de Barcelona-Catalunya o jo què sé, al Madrid.
1: Bueno, estaria bé,
9: no?
1: Estaria bé, però bueno, si es fa haureu d'anar.
9: Home,
1: saps,
9: home,
1: no?
9: Home,
1: sí, si es fa...
9: És que...
1: Si es fa, haureu de liar la grossa.
9: Jo et porto les tovalloles i l'aigua, el que faci falta per estar allà en directe.
1: Vinga, faré un clip. Faré un clip d'això. Sí, ja veuràs tu. Faré un clip.
9: No, jo, per mi, l'última. Que no sé quin somni tens que... Què t'agradaria aconseguir en el futur, en els pròxims 1, 2, 3 anys, no? Aquí, a curt termini, vull dir, seguir guanyant IndyCars o tens algun somni de dir, mira, m'agradaria fer una cursa de resistència, m'agradaria participar en aquest campionat aquí als Estats Units o a Sud-amèrica o a Europa, no sé, tens alguna cosa al cap que diguis, mira, això és un somni que m'agradaria fer?
1: Pues, si te soc sincer, no hi ha res que digui, mira, me falta això per... No, l'únic que sí que vull és seguir sent feliç com sóc ara, poder tenir a la família com a prop com la tinc ara, i seguir tenint aquesta sensació de ser feliç cada dia. És l'únic que vull. No hi ha un objectiu així, com tu dius, una carrera que sí que ho havia tingut en el passat de, mira, vull córrer Le Mans, o vull córrer les 500. Ja ho he fet, vull guanyar Le Mans, òbviament, algun dia, i ho intentaré un altre cop, però ja he fet la carrera. O sigui, no hi ha objectius així que digui, mira, haig de deixar això de la llista per poder ser feliç. Crec que, per sort, ja puc estar allà i l'únic que vull és mantenir-me en aquest nivell de felicitat.
38: Va, i tanquem l'entrevista, que ens hem compromès que serien 10 minuts amb els caps de premsa de l'Àlex Palou. És una doble pregunta ja per acabar, Àlex. La primera és de temes diferents, però ja veuràs que són fàcils de respondre. La primera és, alguna anècdota amb Donald Trump, ja que el vas conèixer a la Casa Blanca i que li vas donar la mà, de fet, tu vas dir que pronunciava el teu nom molt bé. Què tal, Donald Trump? I l'altra que et volia fer ja per acabar és, ara parlaves del teu futur professional, futur personal, tens una criatura, tu et veus a Catalunya d'aquí un temps? Vivint, quan et retiris?
1: Amb el Trump, és que vam estar molt rato, vam estar potser mitja hora al despatx igual i ens va fer un tour ell mateix a mi i a altres dos pilots i a tres persones més d'IndyCar, o sigui, érem un grup molt reduït i van haver moltes anècdotes, però una de les anècdotes és que té un... Té com un gift shop, diguem, un lloc on tenen tot de coses de
9: regals,
1: la Casa Blanca.
9: De detalls.
1: De regals. Sí.
9: Souvenirs.
1: De detalls. Sí. I, exacte, un lloc de souvenirs allà dintre de la Casa Blanca, que no és una tenda, és simplement per la gent que els van a visitar, doncs li donen coses. I estàvem allà, tenia una colònia que havia fet quan va sortir president pel segon cop, i amb una d'aquestes ens va regalar la colònia i va treure la colònia i ens va començar a posar colònia als pilots que estàvem allà. Així que, bueno, és una anècdota que mai hagués pensat que el
9: feia
1: president dels Estats Units...
9: Feia bona olor?
1: La veritat que no estava malament, Jo ho esperava pitjor. No, tenia pitjor pinta del que al final estava... La veritat que estava bé. No em va molestar, i va ser, òbviament, un moment que suposo que mai oblidaré.
9: Que va ser graciós.
1: I després, si em veig vivint a Catalunya...
38: Sí.
1: Aviam, Catalunya és casa meva, no? Així que sí, sé que en algun moment aniré. No sé si serà amb 15 anys o amb 25 o amb 30, però sí que sé que acabaré vivint a casa un altre cop i menjant pa amb tomàquet, que és el que vull.
9: Sí, com a casa al lloc, clar que sí. Escolta, moltes felicitats. Tant de bo l'any que ve et puguem tornar a trucar, que ens ensenyis un altre anell i que puguem compartir històries, anècdotes d'un campió català que està triomfant als Estats Units amb la IndyCar. Pentacampió de la IndyCar. Felicitats, Àlex.
1: Gràcies, moltes gràcies. Una abraçada.
38: Adéu, que vagi molt bé, Àlex.
9: Vagi bé. Que gran. Àlex Palou, en directe al Back to Back, tu diràs. Vinga, per rematar-ho, avui que hem fet aquesta edició especial entrevistant Àlex Palou, alguna notícia curiosa de la setmana?
2: La notícia freak.
38: Doncs sí, com sempre portem cosetes curioses. La d'aquesta setmana es podria titular d'aquesta manera, l'eix: 35 segons per construir un hot dog gegant i aconseguir menjar de franc. I l'explicació seria la següent. Els aficionats dels Kansas City Royals, de la MLB de béisbol, van protagonitzar un dels moments més surrealistes del partit de l'altre dia contra els Toronto Blue Jays. Durant una pausa, el públic de l'estadi va participar en una cursa col·lectiva. Una meitat de l'estadi havia de moure una salsitxa inflable gegant i l'altra meitat realitat un panet també gegant. L'objectiu, aconseguir encaixar la salsitxa dins del pa en només 35 segons, com si et passessis un globus.
9: Però eren de plàstic, inflables.
38: Eren inflables.
9: Val, val.
38: I ho van aconseguir tot just abans que s'acabés el temps. El premi per als aficionats, doncs, hot dogs de franc, tot i que els Royals van acabar perdent el partit per 4-3, almenys els seus seguidors tenien alguna cosa per celebrar i, a més, van tenir el sopar pagat.
9: Per tant, o sigui, tota la gent
38: sí.
9: va tenir hot dog gratis per haver fet l'encaix perfecte.
38: Exacte, molt exacte.
9: Ara m'estan ensenyant el vídeo, a veure.
38: Sí, sí.
9: És, que
38: sí,
9: és sí. horrorós, això que sí, portes. Sí. Ah, sí, ja ho veig, sí, sí. Sí, és com un globus
38: correcte,
9: de,
38: sí, sí.
9: de hot dog que se'l van passant com allò de la pilota de platja.
38: Exactament.
9: Que la gent se la va passant.
38: Mira, ja l'encaixaran, ja l'encaixaran.
9: Sí que l'han encaixat, sí, sí, sí. Sí, sí, sí
38: ja el tenen,
9: sí.
38: ja el tenen.
9: Molt bé,
38: ja,
9: el hot dog amb el panet.
38: Ja està, la gent ho celebra.
9: Saps què vull dir? Si podem penjar el vídeo, jo crec que els oients sí. l'agrairan, eh? Arrobes
38: per racó. Hot dogs per tothom.
9: I per acabar, va, sí. aquest dijous arrenca l'NFL. Sí. Això vol dir que comença una de les grans lligues de l'esport nord-americà.
38: Sí, comença a 3:15 de la matinada del dijous al divendres amb un partit entre els vigents campions dels Seahawks i els vigents subcampions dels Patriots que es podrà veure per DAZN 2. DAZN torna a ser la principal plataforma de pagament per on es podrà veure el futbol americà a l'estat espanyol aquesta temporada, però atenció, abans que em quedi sense veu, perquè aquesta temporada es podran veure més de 50 partits en obert per Mediaset. N'hi haurà dos o tres per setmana i es podran veure per Vimat o Infinity, mentre que el Sunday Night, que és el partit de matinada del diumenge al dilluns, anirà directament per 4. També es podrà veure en obert la Super Bowl.
9: Molt bé.
38: Per tant, més partits en obert que mai de les últimes temporades a l'estat espanyol per tothom qui vulgui veure NFL. Ara ho té facilíssim.
9: Mm-hmm. De lliga regular, de moment, eh?
38: Sí, sí, de lliga regular, però hi haurà play-offs, hi haurà Super Bowl...
9: Ah, sí, tota la temporada es pot veure.
38: Sí, clar, clar. Llavors hi haurà el partit de Madrid, que és el 8 de novembre...
9: Mm-hmm.
38: Vull dir que hi haurà moltes coses, moltes cosetes.
9: No, s'està sí, introduint sí, sí. aquí l'afició per sí. l'NFL pels que no la seguim, no? De tant a prop com no. per exemple, tu o tants d'altres.
38: Ara no teniu excusa.
9: Molt bé, Pedrol, gràcies.
38: A tu, Aleix,
9: fins
38: que vagi bé.
9: Fins un altre back-to-back. Adéu, adéu.
38: Adéu, adéu.
3: Winamax, el més important és guanyar.
9: Gran Àlex Palou, gran campió, avui al back-to-back aquí al Tu Diràs. Ens queda l'últim minut per tancar. Albert Ferran, alguna cosa més?
4: Doncs mira, ara hem vibrat a la redacció amb el partit del US Open, primer partit de quarts de final del quadre masculí que s'ha resolt el 5è set al Super Tiebreak. Ha guanyat Francesc Tiafoe contra Alex Mikkelsen, dos nord-americans. Mikkelsen havia guanyat els dos primers sets, però remuntada espectacular de Tiafoe, que ha guanyat els dos següents, i com dèiem, el Super Tiebreak del cinquè s'ha imposat i s'ha classificat per a les semifinals. Cap a 2:15 de la matinada, el duel estrella d'aquests quarts, un Carlos Alcaraz contra el també nord-americà Ben Shelton. Al quadre femení també tenim semifinalista, ja classificada Sabalenka, que també ha hagut de suar de valent, ha superat a Noskova en un partit agònic 7-6, al tercer set. I també hem de recordar que la Vuelta, Matthew Brennan, que és el nom segurament d'aquesta Vuelta, a banda de Pogacar, ha guanyat avui la seva quarta etapa després d'imposar-se l'esprint a la resta de rivals. I demà tindrà una nova oportunitat, segurament una de les últimes en la 17a etapa, final a Sevilla, també un perfil bastant pla, per tant, Brennan tornarà a ser el favorit i ja després de l'etapa de demà, la traga final, amb les etapes de dijous, divendres i dissabte decisives de cara a la general.
9: Bé, dijous la crono, aquí s'hi juga mitja vuelta Enric Mas i divendres i dissabte etapes de muntanya, a veure si aguanta el mallorquí i aconsegueix la seva primera gran volta. Gràcies, Albert.
38: Fins demà.
9: Descansar, vagi bé.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
5: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
7: A RAC 1, tu diràs.
8: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
5: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
0: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
9: I fins aquí el Tu diràs d'avui, aquest primer Tu diràs de Champions d'aquesta temporada. Demà més, sens dubte. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem des de quarts de 6 de la tarda en aquest superdimecres esportiu amb la transmissió del Barça Feyenoord, amb el Pou i companyia. Després hi haurà la Champions a RAC1 a partir de les 9 de la nit amb el Molló, amb els duels que hi haurà en el torn de nit de la Champions, i a les 11 ens hi tornarem a posar els del Tu diràs. Aquí us esperem demà. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
11: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
12: Bona nit, ara és un quart de dues. A aquesta hora ja han començat a descarregar els primers xàfecs del temporal de pluges torrencials que aquest dimecres escombrarà bona part del país. Des de la mitjanit que ha anat plovent amb més o menys intensitat a la Vall d'Aran, a zones del Pirineu i el Prepirineu, a punts de la Catalunya central, i des de fa una estona també en zones del Vallès, al Baix Llobregat, per exemple a Castelldefels, amb pluja molt intensa, o també a la ciutat de Barcelona. De fet, ara fa uns minuts, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha anunciat que intensifica la vigilància per crescudes sobtades de rius i rieres al Pirineu i al Prepirineu orientals, i el Meteocat també ha avisat que aquest temporal es continuarà intensificant durant tota la matinada i que s'allargarà almenys fins dimecres al migdia. Per això aquest dimarts ja s'han suspès en previsió les classes d'aquest dimecres a un miler d'escoles i instituts al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Són 300.000 alumnes que aquest dimecres s'hauran de quedar a casa seva. En aquestes comarques, Protecció Civil també recomana teletreballar i quedar-se a casa en la mesura del possible pel risc d'inundacions. De fet, aquest dimarts s'han enviat dues alertes als mòbils per avisar de les restriccions que s'aplicaran des de primera hora del matí. N'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1 la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
13: Restriccions d'activitats, com poden ser, per exemple, les activitats d'educació, les activitats també de centres de dia, el que és també el tema del teletreball, l'activitat amb universitats, totes aquestes activitats són a partir de primera hora del matí, per tant, la resolució ja les abastaria, perquè seria a partir de les 7 del matí.
12: Un temporal que, com dèiem, anirà pujant d'intensitat i aquest dimecres afectarà, Martí Oliveres, pràcticament tot el país.
14: Sí, atenció, perquè aquesta hora ja comença a ploure en alguns punts del país. Ho ha fet durant la tarda i el vespre d'aquest dimarts, però serà sobretot ara, a partir de la matinada i especialment a primeres hores del matí, quan pot arribar el gruix d'aquests aiguats clàssics de finals d'estiu amb el mar tan calent. Atenció a la possibilitat que caigui moltíssima aigua en poca estona en aquesta àrea del Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, de Barcelona, del Vallès, del Maresme, tota aquesta àrea afectada per un episodi de pluges que pot portar fins i tot complicacions en alguns moments. Així que molta precaució en desplaçaments, mobilitat en aquestes hores d'entrada, sortir de la feina, perquè la situació es pot complicar. A la resta del país també hi pot ploure, no tant ni de manera tan continuada i abundant, però el risc hi serà. Per tant, molta precaució. De fet, tot Catalunya, pràcticament tot Catalunya, està en avís per aquesta situació de pluges que anirà minvant a partir del migdia, tot i que a la tarda encara pot ploure en alguns punts del país.
12: I ho hem sabut fa poca estona, ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau. Va ser conseller de Jordi Pujol entre el 1999 i el 2003 i abans, des de 1987, havia estat alcalde de la capital del Pla d'Urgell. L'Ajuntament de Mollerussa ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït públicament el seu servei al municipi. I a Sabadell, una entitat denuncia una agressió policial contra un jove durant la festa major de la ciutat. Va passar la matinada de dilluns en un vídeo que la Crida ha compartit a les xarxes. S'hi veu un grup de joves parlant amb uns agents de la policia local. Un dels nois, que és darrere d'un policia, li frega el braç amb la mà i el policia reacciona clavant-li un cop de colze a les costelles. Quan el noi ja és a terra, cargolat de dolor, tres agents se li llencen al damunt i el detenen acusant-lo absolut de desobediència i de resistència. Per tot plegat, aquesta entitat, la Crida, demana que se suspengui la gent que protagonitza aquesta agressió i l'Ajuntament ja ha explicat a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, que ja ho estan investigant. I un últim apunt abans dels esports, perquè el Ministeri d'Interior ha demanat disculpes als periodistes i als tertulians que apareixen etiquetats en un document del govern espanyol. És un informe que ha avançat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la seva ideologia i se'ls etiqueta per si són de dretes o d'esquerres, si ataquen o no a Pedro Sánchez i quin nivell de credibilitat poden tenir. Aquest dimarts el Ministeri ja ha dit que això no condiciona res en el tracte amb la premsa, però hores més tard s'han disculpat amb tots els afectats i els han assegurat que l'objectiu no era establir en cap cas censura, restricció o límits. I ara sí, els esports amb Oriol Jové.
15: El Madrid ha debutat a la Champions masculina de futbol amb victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. José Mourinho, tècnic blanc, s'ha defensat de les crítiques al joc del seu equip.
16: Hace un par de días jugamos en Sevilla con el Betis. Hemos masacrado el Betis, hemos tenido 10 oportunidades de gol para ganar. El Betis ha sufrido muchísimo, pero han sufrido 11 con 70 mil más. Pero otra cosa es el Real Madrid. La gente tiene otro tipo de exigencia. Pienso también que a vosotros os gusta. Vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué, no sé qué.
15: Avui també s'ha jugat a l'Illa 2, Betis 3, el Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, el Porto 0, Manchester City 2, el Bruges 2, Aston Villa 3 i l'AEK d'Atenes 1, l'ASC 0. Aquest dimecres, entre d'altres, serà el torn del Barça, que rebrà el Feyenoord al Camp Nou a partir de 3 quarts de 7 de la tarda i en directe des d'una hora abans el Barça juga a RAC 1. El Barça-Feyenoord de la Youth League de Juvenils, previst pel migdia a l'estadi Johan Cruyff, en canvi, s'ha ajornat a dijous al matí per l'alerta de pluges intenses. I Leo Messi és a punt de comprar el Denk de segona divisió. Segons ha pogut confirmar RAC1, l'argentí ja té un principi d'acord amb els seus propietaris per fer-se amb el 100% de l'accionariat del club alacantí. Serà el segon club que adquireix Messi després del Cornellà.
12: Doncs és tot per ara. Més informació, com sempre, a RAC1.cat.
17: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
18: a RAC1.cat.
17: El portal de RAC1.
19: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
20: Ciutadans de Catalunya.
19: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
21: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
23: Mataró! Sí! Sant Vicenç dels Horts! Sí! Marquilla Cura del Poble Nou! Sí! Sant Just! Sí! Vic! Sí! Corbera! Sí! Sant Cugat! Sí! L'Eixample! Sí! Sant Martí! Sí! L'Hospitalet! Sí! Gràcia! Sí! Cornellà! Sí! Estambul! Sí!
24: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
21: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
25: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
25: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
25: Doncs heu de saber que avui hi ha vaga de docents a l'escola pública i aquest matí també s'han publicat les proves
21: 200?
25: PISA.
21: Docents?
25: Docents, sí.
21: Pensava que eren més de 200.
25: No, docents. Pensava que eren més de...
21: Saps? Veure, quina tonteria, eh?
25: Quina tonteria, sí.
21: Però m'ha agradat parar-ho tot, no?
25: Exacte, però...
21: Per poder-hi fer aquest acudit. No?
25: Un moment.
21: 200? 200, has dit 200? Vaga de 200 o 300?
25: No, vaga de 200. Hòstia,
21: sí, sí, sí.
25: És que em treu de polleguera. No he acabat la frase... Ja
21: els veus, un home atabalat, eh?
25: Home, sí, doncs clar, un home atabalat.
21: Un mes.
25: Un mes, sí. I a més, ara que han dit que demà probablement hi haurà pluges.
21: Demà?
25: Sí, hi haurà tempestes.
26: Ara ho explicarem, ara ho explicarem.
25: No, ho explicarem, però és que...
21: Tempestes torrencials, eh?
25: Això...
21: Per favor!
25: En parlarem després de les tempestes torrencials. Sí. De moment, no us preocupeu que hi ha 40 graus a tot arreu. Sigui com sigui, avui, deia, hi ha vaga de docents a l'escola pública...
1: No docents.
25: I aquest matí...
2: No docents. No,
25: també s'han publicat les proves PISA que avaluen l'estat de l'educació. I la cosa va molt bé.
1: Ah, sí?
25: No, era broma.
1: No es pot fer broma en
25: un programa d'humor i actualitat.
1: No juguis amb el nivell acadèmic dels nostres fills i les nostres filles.
25: No estic jugant amb això. Sí.
1: Crec que tots i totes tenim una responsabilitat.
25: Vale, perfecte.
1: Els pares i les mares dels alumnes i les...
25: Alumnes, també, sí.
1: Hem de saber...
25: Què hem de saber?
1: Ja no sé què deia.
25: Home, clar,
1: ja m'he perdut.
25: Ho allarga tant desdoblant que ja no sap ni el que diu. No. Un moment, parlàvem de les proves PISA aquestes, que demostren que els alumnes...
1: I les alumnes...
25: Ja s'entén. Sí. O sigui, qui vulgui desdoblar, que desdobli. Però jo crec que ja s'entén. Els alumnes de les proves PISA, que demostren que els alumnes d'aquest país retrocedeixen... És que prou.
2: És que el desdoblament t'ha cansat moltíssim.
25: No, el que em cansa sou vosaltres. No, no, no.

0: què vol dir, o molt d'hora, depèn de quin dia estiguis, perquè clar, bueno, sigui com sigui, no, la qüestió, ara, ho intento explicar, sí. Les proves PISA.
1: Les proves PISA, sí.
0: Que demostren que els alumnes d'aquest país retrocedeixen. Oh.
1: Passa't, torna-ho a dir.
0: És que m'estic autoboicotejant. Jo també participo d'aquesta festa del boicot a mi mateix, no? Sí. Bueno.
1: Les proves PISA, vinga,
2: Va, vinga.
0: Retrocedeixen molt en comprensió lectora i en matemàtiques. Els nanos, d'acord?
1: No, tot això...
0: Sí?
1: Contrasta-ho.
0: No, ja s'ha contrastat. Ja
1: tot això ho dius per fer la punyeta al govern del molt honorable runner Salvador Illa Roca.
0: Ja, no, això no ho faig per això. Estem donant
1: dades... Compte, Salvador Illa es diu Roca, de segon cognom, eh?
0: Sí, un altre. Ha d'aturar-ho tot, ara.
1: I d'on és?
0: De la Roca.
1: De la Roca.
0: De la Roca. Va ser alcalde de la Roca.
1: Va ser alcalde de la Roca.
0: De la Roca i es diu Roca de Sant.
2: I viu a la Roca, sí.
1: És com si Jaume Collboni es digués Jaume Collboni Barcelona.
0: Bueno, molt bé, sí, però no.
1: O Pedro Sánchez, sí. Espanya, no?
0: Sí, Pedro Sánchez d'Espanya.
2: De fet, té un ministre que es diu d'Espanya.
0: Sí, i de primer cognom arriba. Dèiem que els resultats de les proves PISA demostren que els alumnes catalans retrocedeixen molt en comprensió lectora i matemàtiques.
1: I això de qui és culpa?
0: Eh?
1: Clar, això és normal, que retrocedeixin en comprensió lectora i en matemàtiques, i en tot, pràcticament. És culpa dels professors.
0: Home, no.
1: Que porten ja tot un curs de vaga, i com que els alumnes no han pogut fer classe, doncs clar, els nanos no aprenen res.
0: No és veritat.
1: I avui, vinga, primer dia de classe, que podrien aprendre alguna cosa, vinga, una altra vaga.
0: No barregi coses. Vostè ja sabem de quin peu calça. Sigui com si de seguida expliquem això de l'informe PISA i per què passa.
3: De seguida? De seguida què vol dir?
0: Bueno, de seguida vol dir que...
3: Escolta, per mi no cal, eh?
0: No, si per vostè...
3: Per mi no cal que aneu ràpid a explicar això de les proves PISA. PISA?
0: No, cada cop no.
2: Les proves PISA.
3: L'informe PISA.
2: A punt de dir-ho bé i s'ha corregit.
0: Vostè precisament no seria el millor per parlar de comprensió lectora. Això per començar.
3: Com que no?
0: No, home.
3: Jo tinc una opinió totalment objectiva sobre el tema, perquè jo no llegeixo mai.
0: No, clar, doncs ja està.
3: Vull dir que miro des de... Puc mirar des de fora tot el tema, aquesta, la comprensió lectora. Jo no prenc part aquí, per cap bando.
0: De cap de les maneres, no.
3: En canvi, vosaltres, que aneu de mestretites, aneu de set ciències, no, és que a mi em va canviar la vida llegir aquell llibre a l'institut, a la plaça del brillant.
0: Del diamant.
2: És veritat que els diamants tenen el brillant.
3: És el mateix.
0: No és el mateix.
3: Bueno, el llibre aquest del Marcel Rodoreda.
0: La Mercè, no Marcel.
3: Que es va canviar el sexe, també.
0: No es va canviar res.
3: Bueno, el tema és que, escolta'm, no pot ser jutge i part.
0: Molt bé, en tot cas. Avui és el primer dia de curs a les escoles i instituts.
3: Però com que hi ha vaga, hi ha força centres que no han començat amb el curs amb normalitat.
0: Normalitat,
3: sí.
0: Jo em vull aturar aquí. Normalitat, què vol dir? Fer classes a 32 graus? Normalitat vol dir que en una classe hi hagi un professor per cada 100 alumnes? Normalitat vol dir que la meitat dels alumnes tenen necessitats especials, que no poden ser ateses? Normalitat vol dir fer classes en barracons? El tindrem 2 anys. Després ja farem una... Ja ho canviarem, això. I passen 2 anys, els nens ja fumen, perquè tenen 40 anys, no perquè siguin nens fumadors, que també...
3: Són fumadors precoços.
2: Però fumen vàper, eh?
0: El que sigui. I els barracons continuen, els nens marxen, els nens es fan grans, els nens arriben a l'alcalde del seu poble, i els barracons continuen allà.
3: Encara són allà, eh?
0: Bueno, en fi. Ja s'han construït les escoles promeses? No.
3: Encara no.
0: Aneu prometent. Després, no, és que ve l'extrema dreta. Bueno, la gent està...
3: Miri, l'anava a despertar, però ja em va bé que dormi, perquè així callarà. No, sisplau, si heu de riure, rieu amb...
0: No, que riguin en veu alta. Bueno, sí, que així tampoc hem de dir tantes coses.
3: Sí, és veritat. En tot cas, la situació un cop més sembla encalladíssima entre el Departament d'Educació i els sindicats, i com ha explicat la consellera del RAM aquest matí a RAC1, no hi ha data per una nova trobada, una nova reunió, eh?
0: No hi ha pressa, cap problema. Els nens fumaran.
3: Ja ho ha dit. Vostè no dormia?
0: Ah, sí,
3: Per cert, el Meteocat ha més avisos per intensitat de pluja en perill molt alt, us ho dèiem ara, de cara a demà.
0: Què?
3: Sí. A comarques com el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
0: No, per favor, no! Això vol dir que...
3: Això vol dir que demà podria haver-hi alertes als mòbils en aquestes comarques per perill d'aiguats. Això ho ha de decidir el govern.
0: Sí, però això vol dir que...
3: Vol dir que un terç de la població de Catalunya pot patir restriccions a la mobilitat demà.
0: Sí, però això concretament vol dir que...
3: Vol dir que molts alumnes que avui no han anat a l'escola...
0: Sí.
3: Podria ser que demà...
0: Hòstia, riures molt nerviosos per part del públic.
3: Per part dels pares i mares.
0: Podria ser que demanessin a l'escola i tornessin en barca, a l'hora i mitja, i que piquessin i que no hi ha ningú.
3: Podria

0: Sé que demà tampoc tinguin classe, eh?
1: Bueno, això vol dir que els alumnes catalans no van començar les classes el dilluns, perquè mira, el dilluns no va bé. Dimarts, dimarts hi ha la vaga. Dimecres plou. I el dijous ens porta ous. Llums, eh? Naps, nespres, ous. Oh, la, la, la masovera, la masovera.
0: Es fotia a cantar a la masovera.
1: Oh, la, la. Per cert, què? Aquesta cançó, un dia acceptarem tots plegats com a país. Que no rima.
0: Sí. La cançó de la masovera.
1: De parlar, ens hem de mirar els ulls.
0: Sí?
1: Ens hem de dir moltes coses com a país.
0: I vostè
1: i
0: creu
1: una
0: que...
1: Una d'aquestes coses és... La masovera no rima.
0: Però com que no,
1: no
0: rima?
1: No, no, no, no. I una altra cosa és... Lo del drac màgic... ja els traumarem més tard. Sí. Els nanos, o sigui, ens hem de dir les coses.
0: Però com és que diu que no rima la masovera?
1: Home, la primera ja és dilluns i llums. No, no. Si fos dilluns...
2: Els dilluns.
1: Els dilluns.
2: Sí. La festa me la sabia i ara no me'n recordo.
3: Hola, Ela, la masovera. Els dilluns em porten llums.
4: El dilluns però, em
3: porta llums. Sí. I el dimarts em porta naps. Que llavors,
2: però la melodia, dimarts. La melodia, com...
1: Hola,
2: sí, això aquesta sí, però després... Però això és
0: la cançó russa.
5: Però és que això passa amb moltes cançons nostrades del folclore dels nens.
0: Sí?
5: Per exemple, Joan Petit quan balla,
0: sí?
5: És un altre que no me'n recordo.
0: Ah, molt bé, gràcies per la dada, Jean-Paul.
5: No, gràcies a vosaltres, però no, el gegant de Pi.
0: Sí?
5: També és un altre que no me'n recordo. Però sí. Trobaré, ho vaig apuntar.
0: És una melodia d'una altra cançó.
5: Exacte, ho vaig apuntar a les notes del mòbil.
0: Sí?
5: Vaig a buscar-ho.
0: No, cal. No.
5: Quan ho tingui, us donaré la dada.
3: No és la primera vegada que causaríem una polèmica amb les cançons infantils catalanes, perquè una vegada recordo que el Jean-Paul va treure que la cançó de les fabuloses tortugues ninja, quan fa la numeració de què fa cada tortuga ninja, se'n deixen una.
5: Bueno,
3: no vull
5: parlar d'aquest tema.
3: Perquè parlen de Leonardo,
5: sí.
3: Parla de Rafael.
0: La tenim, aquesta cançó?
3: Si voleu, podem posar les tortugues ninja.
0: La podem buscar.
5: Sí, però que consti que jo no ho he dit jo.
0: El nostre tècnic li acaba d'agafar un cobriment, d'acord? Quan
3: buscar...
0: es recuperi...
3: Sí.
4: Però, perdó, això és una cançó tradicional catalana.
5: Les tortugues ninja. Va, i a Joan Amades.
3: Mira, veuràs, posa el començament. Aquí cap problema.
2: O si només diu això...
3: Moment.
6: Ara és la mitja closca, els més forts són els lluitadors.
3: Bueno, hem de fer una mica més endavant.
5: Un moment, són els lluitadors més sensibles. Aquí hi ha una deconstrucció.
3: I quan, recordeu que quan parla del mestre Tanyicó, de fons se sent, és una rata radical, eh?
5: Estem donant important. Moltes dades, totes absurdíssimes.
2: Vale. Mentre crec... les van cantant, que no se sent res.
3: Moment, a veure, ara.
2: No. Sempre diu el mateix?
3: Que no s'entén,
4: no entenc res.
3: Leonardo? No. En Rafael? I Miquel Àngelo. I aquí s'acaba la cançó, i en Donatello no surt.
0: Se n'han deixat una, de tortuga.
5: Bueno, es comença així i s'acaba demanant que els portin al seu país. Sí,
3: perdoneu que durat això ja havia passat una altra vegada. No
0: bueno, escolteu, canviarem de tema.
1: Sí, canviarem de tema. S'han disparat els rescats en medi natural per parts dels bombers. Atenció, això de no anem a la muntanya, que ens agrada molt la muntanya.
0: Bueno,
1: i tal,
0: això es passa per anar a la muntanya.
1: Exacte.
0: Això es passa per anar a la muntanya.
1: De fet, el percentatge augmenta any rere any, i aquest 2026 s'han rescatat més de 1.400 persones, no el mateix dia. O sigui, no és una excursió.
0: 1.400 persones perdudes a la muntanya és molt,
3: No totes són a la muntanya, són al medi natural, però la majoria és a la muntanya, sí.
5: Bueno, depèn del número, ja no pots dir que estiguis perdut, perquè t'has trobat amb 20 persones, també és perdudes, no? Ho tenim, no?
3: A no ser que estiguis perdut d'una manera interna, és a dir, que la teva vida et sentis com perdut.
5: A mi em va passar la fageda, me vaig perdre...
0: A la fageda?
3: A la fageda d'en Jordà.
5: D'en Jordà. I vaig acabar fent iogurt.
1: Bueno,
3: no és el primer que li passa.
1: Sí. Bueno, de fet, el percentatge d'ell augmenta any rere any. S'han rescatat 1.400 persones el 2026. La majoria, com diu el consum... L'Angelines, a la muntanya.
0: Bueno, però és que aquest és un servei essencial, no? Vull dir, els bomberos que et venen a rescatar.
1: No, però sí, però això... Començar...
0: No tens dret a pujar una muntanya i et vingui a rescatar un bombero, nena. Dels pocs privilegis que tenim.
1: No és un privilegi.
0: I ara ens el volen treure. Ara es veu amb... Ara que has de criticar, tu.
1: No,
0: que baixi un bombero a rescatar-te.
1: Els bombers haurien
7: d'estar per altres coses. És veritat que si passa, passa, i han de venir a buscar-te i venen a buscar, però que això val uns diners i que ho paguem entre tots.
0: Pots pujar a Montjuïc, una muntanya, no? Pues Montjuïc. Per posar el nom d'una muntanya.
7: Però no se'n sap més. S'ha de ser molt urbanita.
0: A mi m'agrada molt la muntanya de Montjuïc. M'agrada especialment pujar-la perquè té escales mecàniques.
7: Bueno, no sempre, no sempre funcionen, i dos, no arriben fins a dalt de tot, diria.
0: Tu puges amb unes escales mecàniques a Montjuïc, de dir, vaig a pujar a la muntanya, i llavors, quan arribes al final de les escales mecàniques, per mi sempre és un repte. Aquell final de l'escala mecànica, em passa també la del Corte Inglés.
7: Sí, vull dir que quan cansa.
0: Que arribes al final i dius, ai, ara què, salto? No? Sí. Compte perquè, ui, que els dos galons que es posen a dintre del terra, que ja s'està acabant. Sí. Jo ja començo a patir a partir de mitja escala mecànica, i ja començo a patir, a dir, aviam, ara com enfocaré l'aterratge, diguéssim, a la planta noble del Corte Inglés. Vull dir, no?
5: Hi ha vídeos a internet que, bueno, a una persona se li enganxa la croc i va tot allà com si fos un ratllador de formatge.
0: Bueno, clar, és que et pot ratllar el peu.
5: No, et pot ratllar la persona.
0: Pues bueno.
5: Surts al pàrquing fet mica, o sigui, a la part de...
0: És com un destructor de documents.
7: Sí, exacte, surt
5: sí,
7: això.
5: Sí, bueno, mira.
0: Bueno, pues escolta, m'arribes a dalt, fas veure que t'has torçat el turmell, sí, no?, de l'escala mecànica Montjuïc.
7: Sí, i demanes que vinguin els bombers. A veure...
0: Truques als bombers.
7: Però truques al bomber...
0: El 112 o el 012, no sé què és.
7: El que sigui.
0: Però és igual.
7: Un número acabat en dos.
0: I quan te despenja el bomber...
7: Sí, perquè despengen ells, no?
0: Senyor bomber, miri, m'he fet mal al peu. Per favor, vingui ràpid.
7: Estava pujant uns 600.
0: Llavors, quan arriba el bombero... Vol que em despulli?
7: Però què s'ha de... Però on és, el metge o el bomber? Però, i s'ha de despullar, però si és el turmell.
0: Us imagineu? I demanar l'helicòpter, no? Estàs allà a Montjuïc...
7: Demano la carta...
0: Sisplau, pas, porti l'helicòpter. I que et porti volant en helicòpter, tu despullada.
7: Sí, però què dius?
0: En braços del bombero.
7: En braços a l'helicòpter.
0: I amb l'helicòpter... Escolti, pari a les Seychelles. La Seychelles ja li porta, eh?
7: Suposo.
0: Si ho mires des de dalt del Google Earth aquest,
7: sí, Google Earth,
0: hi ha algun punt de les illes Seychelles que hi ha un H.
7: Hi ha un H.
0: Un H majúscula.
7: Sí, home, clar.
0: Perquè ho vegis bé des de... Clar, però si la fos minúscula ja no es veuria tan bé.
5: Si és minúscula només poden aterrar drons.
7: Bueno, sí, no, això no... Angelines,
0: bueno, va, no sisplau, flipi, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
7: Tot seguit les repassem.
8: No cal moure't de recul per escoltar La Competència.
7: Parlem una mica més a fons de la vaga dels docents, que coincideix amb el primer dia de curs.
0: Escolta, ja prou, pareu, no cal continuar incomodant. Que no ho heu sentit o no?
7: El què?
0: Salvador Illa,
7: sí,
0: ja ha desencallat les negociacions.
7: Ah, sí?
0: Ja està, home, ja està.
7: Quan ha passat això? No s'inventi coses.
0: Escolta'm.
7: Què?
0: Ho explica a Catalunya Ràdio? Que no sentiu Catalunya Ràdio aquí?
7: Bueno, estem fent l'altra ràdio, estem fent RAC1, i aleshores de tant en tant sí que sentim talls del que sigui, però
0: escolta,
7: no s'inventi coses.
0: Escolta, doncs poseu el tall de Catalunya Ràdio. El molt honorable Runner ha cedit a les demandes dels docents.
7: Ah, sí?
0: Posa-ho, Àlex.
9: Aviam. Posa-hi un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, molt en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles.
0: Aire condicionat.
7: Ahà, bueno.
0: Aire condicionat.
7: Sí.
0: Posarà aire condicionat.
7: Posarà aire
0: condicionat. A totes les escoles.
7: Sí, bueno.
0: Un aplaudiment pel president Illa. Bravo.
7: Un moment. Punt número 1.
0: Bravo.
7: Un moment. Punt número 1.
0: Han vingut tot.
7: De la festa de la Rosa. Han vingut. Un moment.
0: Salvador Livers.
7: Sí. Què fa? Què fa?
0: És una de les notícies de l'any. Okay. Salvador Illa anirà, ho acaba de dir, ho acabeu de sentir, no?
7: Sí.
0: Anirà personalment a instal·lar els aparells d'aire condicionat a totes les escoles de Catalunya, una per una.
7: Sí, home.
0: Professors... Ja, em aniria bé un megàfon ara.
7: Vol un megàfon? Perquè...
0: Desconvoqueu la vaga ja!
7: Per què?
0: La guerra s'ha acabat!
7: Però què diu?
0: Repeteixo, desconvoqueu vagues amb efecte immediat i entregueu els gomets!
7: Però com han d'entregar els gomets?
0: Sí,
7: perdoneu, el president ha dit que invertiran en la climatització de les aules?
0: Sí,
7: sí.
0: Climatització.
7: Sí, s'ha entès pel context. Sí.
5: Ho va dir ahir.
0: Posis bé les dents,
7: avi. Posis bé les dents, posis bé les dents. Vols comprar-te unes que me funcionin? És que m'ha crescut la boca i la talla.
0: Ha crescut la boca.
7: Els grans.
0: Ja a la seva edat ja tot mimba, ja.
7: No, el nas, les orelles sí. i altres coses.
0: Continuen creixent.
7: Continuen creixent. Sí. Oh, que pengen, que pengen. Bueno, no, no us explicaré la meva vida, però clar, hi ha un moment, clar, i la mida de la, lo que tinc la boca...
3: La mandíbula.
7: La mateixa, però la boca és més una mica més... Es balla. Els han patit com balla.
3: Però, Salvador Illa va dir ahir que sí. es climatitzaran les aules. Sí.
7: I ho va dir just la setmana que per fi baixar les temperatures. Molt bé.
3: Avui la consellera d'Educació ha dit que això no serà tampoc d'un dia per l'altre, que es triga una miqueta a posar el ventilador. Sí, el però climatitzar les aules no vol dir aire condicionat no. Necessàriament, pot ser que siguin ventiladors.
7: O llars de foc.
3: Ah, llars de foc, però espero que no.
7: Ventiladors, eh?
0: Però escolteu, escolteu.
7: Quin va per aquí, quin país.
0: Aquesta setmana baixen les temperatures en picat a partir de demà. Sí, o sigui, ha sigut parlar el Salvador Illa. És el miracle de Salvador Illa.
7: Què diu ara?
0: El Salvador de Catalunya. El vol honorable d'anar i ha començat a obrir totes les neveres del país perquè el país es refredi.
7: Així no se refreda el país, però
0: Illa
7: bueno.
0: Illa president, tècnic de manteniment.
7: A què?
0: Illa president, tècnic de manteniment.
7: Bueno, en fi, probablement el crit més trist i menys...
0: No us l'imagineu amb una granota de treball?
7: Sí.
0: I amb una eina a la mà?
7: Amb una eina.
0: Sexy, eh? Amb una clau anglesa?
7: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
0: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea. Ja. Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
5: Això els alumnes espanyols, eh? Sí. I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escriure, eh? Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
0: Però escolta, un moment,
5: clar,
0: Mohamed.
5: No, un moment, què moment ni moment?
0: Un moment.
5: A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans
0: sí,
5: no
0: però
5: tot
0: que...
5: el dia mirant Espanya,
0: a veure,
5: perquè és això.
0: A veure, els resultats dels
5: ja
0: alumnes catalans... No, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
5: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable, m'hi hablen Cristiano, Òscar Dalmauès...
3: No són fiables perquè la majoria dels centres catalans on es va fer la prova de PISA van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
5: Ah,
0: o sigui... Els tontos no van fer l'examen.
5: Clar, un moment.
0: Home, collons, així ja provo jo, també.
5: Però
0: què és això?
5: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
0: Aquest és el problema,
5: doncs no.
0: Que ni així.
5: No, ni així. O sigui, no em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
0: De fet, millora lleugerament en matemàtiques.
3: Ah, exacte, però continuem caient aquesta comprensió lectora.
0: I això que han examinat els millors, eh?
7: No, els millors no, però han deixat... Deien que per error, no se sap... Error. S'ha empatat a gent per això que ha passat.
0: S'ha empatat a gent. Digueu sense por. Que ens ho digui aquest senyor.
3: Però això no ha passat a tots els centres.
0: Han deixat fora els tontos.
7: No.
0: Bueno, els més tontos. Perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
3: Hi ha un senyor plorant i molt vermell a primera fila.
7: Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Exacte. Gent, calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
0: Afortunadament.
7: Què vol dir afortunadament?
0: Afortunadament.
3: A més, això és una cosa que s'ha dit, però no se sap exactament quins alumnes van quedar fora. La qüestió és que hi ha alumnes que han quedat fora d'aquesta mostra.
0: Ja t'ho dic jo.
7: És que pensa que aquesta gent és capaç d'haver deixat els més llestos.
5: Això no, podria haver passat.
7: És un gir copernicà.
0: Bueno, que no... han quibrat els alumnes.
3: Bueno, sabem perquè no havien fet l'examen.
5: El que diu el Dalmau, els que han quibrat.
0: El verb quibrar.
3: Estava a mi. Tu vas fer l'examen o no?
5: Jo el que no vaig fer és el gran dictat.
0: Jo sí, per això.
5: En el PISA, sí, el del PISA vaig fer.
3: Doncs ja sabem qui els va fer, llavors, l'examen, no? I qui van deixar fora.
5: Però jo vaig clavar la data, per exemple.
0: La data,
5: que ho vam fer en 24,
0: sí,
5: i jo vaig posar 24. 24.
0: Molt bé.
5: I mira que jo tenia lo de la dissèxlia.
3: Bueno, les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, a les que alguns centres ho han fet perfecte, eh? És a dir...
0: Alguns? Fer... Perdona.
3: Sí,
0: eh? No.
3: Ojo, eh? Ara li busco...
0: Parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els números... Doneu números.
7: Donem números.
0: Demano...
7: Sí?
0: Números.
7: Per tu, vostè,
0: quantes escoles a Catalunya Es van presentar els exàmens aquests...
3: No s'hi presenten.
0: De l'informe pizza.
3: És que, moment, no és Gran Prix, això. No és un poble de Catalunya que es presenten per lluitar amb una...
0: No hi ha vaquilla?
3: No hi ha vaquilla. No hi ha vaquilla.
0: Que empaiti els alumnes més tontos?
3: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
0: Clar, home, escolta, falta vaquilla. Aviam, més o menys, 40 escoles.
7: Jo que sé.
0: D'aquestes 40 escoles, grosso modo...
7: Sí, ara veig que parla...
0: 30? Sí. 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
3: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
0: Números.
7: Ara han vingut els números.
0: Han vingut els números.
3: Sí.
0: I de 2.500?
3: I 2.500...
0: Bons, bons?
3: No tinc ni idea.
0: Quants hi deuen haver? 25. Quan no et donen números és que la cosa va pel padre.
3: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs...
0: Pregunta-li al xat GPT, home.
3: En fi, torna al tema. Les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
0: Què us passa?
3: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
0: Avui no passaríeu l'informe PISA.
7: No,
0: s'encallen, a l'hora de llegir. Sí,
3: clar, la gent no sap el matí que portem.
7: Bueno, què portes? Perquè tothom t'estem preguntant totes les coses, tu no tens la culpa.
3: I a més, això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
7: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
3: Sí, exacte. Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
0: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
3: Doncs que el nivell...
0: O sigui, el que hauria d'entendre el conto de la Caperucita, que hauria d'entendre un alumne de quart de primària...
3: La Caputxeta ja l'entenen.
0: Resulta que no l'entenen els de tercer, ja. A tercer, ja es pensen que és l'abuela...
3: No, a veure, un moment.
0: La que s'ha menjat el llop i li obren la panxa a la Caperucita per posar-li pedres a dintre...
3: No...
0: Ojo, eh? Ojo al país que ens està quedant, eh? I tot això és per culpa de qui? De Ceuta.
3: Ho diu vostè...
0: Al final.
3: Ho diu vostè que no ha llegit un llibre en sa vida, eh?
0: Jo llegeixo El Mundo Deportivo, que és el que s'ha de llegir.
4: I s'entén tot.
3: El Mundo Deportivo, un lloc on la majoria d'articles el que fan és posar primer el verb i després el nom.
0: Vull dir
3: que és això de... Salió, Cobercí...
7: Escolta, però centrem-nos en la...
3: Centrem-nos en això. La comprensió lectora, com diu l'avi, repeteix curs, és a dir, que baixa un curs de nivell, però cal dir que en els darrers 10 anys, perdó, ja havia baixat dos cursos.
0: Ai, mare de Déu,
3: senyor. És a dir, que els de quart d'ara entenen el que entenien els de primer.
0: Sí. Ai, que la Caperucita Roja no l'entenen ni els de batxillerat.
7: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu de mirar un a un, però s'entén perfectament. O sigui, que el ritme que anem, d'aquí veurem alumnes de batxillerat llegint llibres de roba, tàctils, d'aquells i que fan olor.
0: El ritme que anem podria ser,
7: amb un pallasso que li aixafes el nas, fa mec, mec... O aquell, hi ha un del tractor, que és el tractor.
0: Sí, n'hi ha un del tractor, que es titula El Tractor.
7: El Tractor.
0: Sí.
7: El tractor fa sorolls, penso que es diu, que toques les rodes i les rodes fan trac-a-trac.
0: Cago en Déu, lo meu preferit.
7: Sí.
0: Lo meu preferit.
7: El llibre del tractor és
0: lo trató.
7: El preferit. Sí.
0: Jo el vaig llegir en la versió català de la franja, Lo Trató.
7: Lo Trató, sí, no, clar. A veure si ho entenc, doncs, tot plegat.
3: Sí.
7: Els alumnes de tercer i quart d'ESO, catalans, fan una prova per veure quin nivell tenen.
3: Això són les proves PISA, sí.
7: Però es deixa fora un percentatge dels alumnes. Algú decideix...
0: Els tontos.
7: No, prou ja.
3: A veure, cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes i la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
7: I això no es va fer per veure si el resultat sortia millor?
0: No es pot saber.
3: No sabem qui va quedar fora.
7: I com que no es pot saber? Per això han fet dimitir la número 2 de la Conselleria d'Educació. Com que no es pot saber, fan dimitir la 2?
0: Sí.
7: Bueno, doncs ja està. El que no es pot saber és que els han enxampat amb el carrito del gelat.
0: Bueno, escolta'm, l'informe PISA aquest, ja ho diu el nom, és un informe de PISA, Itàlia. Doncs deu estar en italià, per això no s'entén. No ho heu dit encara, això.
7: A més, l'italià s'entén, diria que... Home, a més llegit, algú que parli en català, l'italià més o menys s'entén. És que no té
5: res a veure.
3: No, no té res a veure, no està en italià, està en català.
0: S'ha tornat a posar nerviós. Ja us dic jo que avui no, els homes no teniu un bon dia.
3: No, en tot cas, l'examen no era en italià, l'examen era en català i eren exàmens...
0: Pues escolta, no m'estranya que avui estigui tothom fent vaga.
3: Per què?
0: Quan dic tothom vull dir alumnes i professors.
3: Sí, bueno...
0: Bueno, la vaga la fan els professors, no els alumnes.
3: Exacte, la fan els mestres i professors i els alumnes, en tot cas, alguns poden anar al que sigui, als serveis mínims o el que sigui. Perdoneu, perquè l'Àlex diu que tenim una trucada, no sé qui vol parlar amb nosaltres.
0: Una trucada?
3: Sí.
0: A on?
3: Al telèfon del programa, ha fet ring-ring.
0: El telèfon de l'Udits.
3: El telèfon de l'Udits del programa.
0: Ah, doncs ja és curiós, perquè en 17 anys de programa mai heu donat un número de telèfon perquè truquin els al·ludits. Ojo, eh?
3: Ara que ho diu...
0: És la màgia de la ràdio,
3: sí,
0: deu ser això.
3: Sí, perquè hi ha al·ludits molt, molt intel·ligents que ja saben quin telèfon
0: sí,
3: és.
0: Sí, a veure un moment. Telèfon de l'Udits, bon dia. Amb qui parlo?
10: Amb mi.
0: Sí. Ja, ja. A veure, ens pot dir el seu nom, si us plau.
10: Bueno, a mi m'agradaria restar l'anonimat. Sí. Soc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
0: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
10: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
0: Ah, hòstia. Martí.
10: Digui.
0: Què?
10: És que em dic Miquel Martí.
0: Ah, hòstia. Quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
10: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
0: Bueno, escolti, miri, vagis amb... doncs sap allò de l'anonimat?
10: Sí, ja veig que no serà possible.
0: No serà possible.
10: No, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
0: No cal, no cal, no cal, no cal.
10: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
0: Sí.
10: I molt bé també el dolent, eh?
0: Ah, però això no és... Molt bé, què vol dir?
10: Disparadíssim. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
0: Molt bé.
10: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
0: Bueno, escolti'm, vostè truca exactament per què?
10: Ah, sí. Bueno, que ara no me'n recordo de fer tot això.
0: Escolti, doncs pengi, escolti.
10: Ah, no, ja me'n recordo.
0: Sí.
10: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
0: No.
10: Coneix el barri de la mina?
0: El barri de la mina, sí.
10: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. I o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera caient, ximples o babaus.
0: Yeah.
10: Que això, per una societat ultracapitalista, ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posi en dubte res. Entens? Jo tinc tres nanos de 15 i 16 anys que quan se'ls descorda les zapatilles a classe han de venir els pares a acordar-les les zapatilles.
0: Vaja, ja. Yeah.
10: Sí. I aquests són els gestos.
3: Però, perdoni, vostè, entenc que vostè és mestre o és professor, vaja, perquè està dient que jo tinc tres nanos
0: a classe.
3: Sí.
0: Val, em pots...
10: quan he dit que parlava en nom dels professors, no ho feia com a tècnic de manteniment de RAC1, eh?
0: Ja.
10: Vale, no, que probablement lo de la compressió lectora ja ens està afectant com un atac a doli a tots plegats, eh?
0: Sí.
10: D'armau,
0: eh? Escolti, què vol dir?
10: De què?
0: No, és vostè que ha trucat el telèfon d'Aludits.
10: Ah, sí, perdoni. És que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim unes classes de 30 alumnes,
0: sí,
10: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria,
0: sí,
10: i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
0: Bueno, i després...
10: 14 pagues.
0: I després també hi ha un problema d'autoritat.
10: Bueno, és que tu li dius a una alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat, i tan content.
0: Ja.
10: Jo no suporto que els polítics i els pares vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina dels que ens hem format per formar.
0: Ja.
10: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, ficar-me la mà per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
0: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
10: Miri, abans de tercer d'ESO ja els ensenyaven trigonometria.
0: I ara?
10: Ara fem les formes. Les propietats del quadrat.
0: Sí.
10: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
0: I el segon dia?
10: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt oient vostre, jo sempre t'he imposat Catalunya Ràdio.
0: Això és RAC1, és RAC1.
10: És RAC1, no, és Catalunya Ràdio el que t'he imposat.
0: No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1, eh?
10: Ah, doncs penjo.
0: No, digui. Ja ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
10: Sí, precisament, parlant de vaga, el president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que justament per lo que fem la vaga.
11: Sí.
10: Prefereixes que el teu crio es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet?
11: Bueno, però escolti'm...
10: Estem aquí, en aquesta tessitura, eh?
11: Ja, ja, ja, ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
10: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
11: Però què... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
10: Sí, bé.
11: Què vol dir?
10: De Dinamarca, començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
11: La lletra D?
10: Sí, de Dinamarca o de Dufí. De Dufí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella, sí. La B de balena i la C de cocaïna.
11: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
10: Sí, bueno, però l'aprendran, eh? Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per als alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C i la D de Dinamarca.
11: Molt bé, i de Dufí. Només això?
10: Bueno, i... Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, eh? I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
11: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
10: Sí, bueno, clar, perquè, bueno...
11: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon de l'Udits, que no sabíem ni que teníem.
10: A tu, Elisenda, gràcies.
11: Moltíssimes gràcies. Ara tornem.
10: Adéu.
12: Estàs escoltant La Competència.
13: Efectivament!
12: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
14: Un parell de borinots.
15: Hola, bon dia. És la ràdio.
12: RAC 1.
16: Xato! L'estiu s'acaba.
17: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Bé, ja som a casa.
19: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
18: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
19: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
18: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
20: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
27: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
28: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
30: Perfecte, aquí el tens.
29: Ja?
30: Ja.
29: Sí?
30: És així?
29: De debò?
30: I tant,
29: de debò.
31: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
0: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
1: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
0: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
1: Papa!
0: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: RAC1 aposta per la competència.
7: Si em demaneu la meva opinió...
8: No li hem de tenir por a la caca.
7: Ho feu cada dia, no?
12: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
9: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Un minut, de fet 15 segons i 3 quarts d'una del migdia, hem de continuar. Sí.
11: Hem de parlar ara del mercat de lloguer perquè el govern espanyol ha presentat un nou cercador públic a través d'internet de pisos de lloguer assequible.
13: La gent que vol.
11: Què interromps tu ara? Què interromps ara?
13: Perdona, és que el públic vol que doni una dada. Se m'està demanant...
11: Era a punt d'explicar una notícia. Què collons el públic? El públic...